0: Després de 9 anys d'exili, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya. Comín vol recollir a Madrid l'acte per poder ocupar l'escó al Parlament Europeu i Puig no descarta, en declaracions a Catalunya Ràdio, poder ser físicament el proper ple del Parlament, previst per al 20 d'octubre. Esquerra continua negociant amb Rufián perquè repeteixi com a candidat al Congrés, però Jordi Albert es dibuixa com a possible alternativa si acaba dient que no. El diputat al Parlament ha començat a recollir avals per entrar a les llistes del 29N. L'actual líder dels republicans a Madrid insisteix que vol representar Esquerra, però que el partit també ho ha de voler. Almenys 42 morts a Ucraïna en diferents atacs russos, el més greu a Kramatorsk, al Donbass. 33 persones han perdut la vida en un bombardeig en aquesta ciutat a prop de la línia de front. Zelensky avisa que hi respondran. L'estratègia militar russa passa per intensificar els atacs a les ciutats amb drons més ràpids, però s'estanca al Donbass. França ampliarà amb efectes immediats la plantilla de professors substituts i autoritzarà la contractació de docents allà on calgui. Són les primeres mesures concretes anunciades pel govern per calmar les protestes d'estudiants que aquest dijous han derivat en una batalla campal a la plaça de la Bastilla de París. I la poeta canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura. La seva obra està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. L'Acadèmia Sueca premia una obra audaç que ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
1: Esports. El Barça ja disposa de tots els internacionals de cara al partit d'aquest dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Rafinha, això sí, ha fet treballar al marge i continua sent dubte. Mentrestant, Xavi Espar renova fins al 2030. La jornada de primera començarà aquest divendres amb el Màlaga Espanyol. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. I victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27 a la Lliga Femenina, victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona, Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89.
0: I pel que fa al temps, divendres tindrem un dia assolellat i la refrescada serà notable. Matí fred al Pirineu i al Prepirineu i fresc a la resta. Es manté el vent del nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà. A la tarda, algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu. Les màximes més altes tocaran els 25 graus.
2: 3Cat Info.
0: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa. La manifestació ha anat des de la Puerta del Sol, on segueix l'acampada pel dret a l'habitatge, a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Madrid, Dani Sánchez-Ceja.
3: Flors i espelmes en record de Mari Carmen s'han acumulat al portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixat algunes de les milers de persones que han marxat des de l'acampada de la Puerta del Sol en un silenci només trencat per moments. La commoció per la notícia de la seva mort es barrejava amb un sentiment de ràbia, però també d'ànim per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
4: Con una tristeza infinita, porque es una mujer que ha vivido todo el tiempo en su casa y en los últimos tiempos de su vida directamente le arranca en su memoria.
5: Yo creo que ha sigut com un impuls més de dir, això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
6: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir, pues ahora más que nunca también por Mari Carmen.
3: I és que si el desnonament de Mari Carmen ara fa 15 dies va encendre la protesta que ha acabat amb la convocatòria d'eleccions, la seva mort a l'hospital dona més motius al sindicat de llogateres per dur les mobilitzacions més enllà. Valeria Racu n'és la portaveu.
7: Ha prendido una chispa dentro de mucha gente y va a ser faro de la lucha por la vivienda, que para nada ni empezó con Mari Carmen ni terminó con Mari Carmen. Nunca fue solo de Mari Carmen. Todas somos Mari Carmen y no queremos que haya ni una Mari Carmen más. Y eso es lo que vamos a conseguir con la huelga general y con todo lo que vendrá después.
3: La família de Mari Carmen l'acomiadarà en la més estricta intimitat, però este divendres el sindicat de llogateres, la UGT i Comissions Obreres han convocat al migdia minuts de silenci a tots els centres de treball i d'estudi.
0: Les organitzacions pel dret a l'habitatge també han convocat una manifestació aquest divendres a Barcelona a les 7 de la tarda, en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Les mobilitzacions pel dret a l'habitatge han arribat també al Pirineu, amb protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll, on s'han reclamat mesures pròpies per al territori, com la regulació dels lloguers de temporada. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
8: Unes 200 persones s'han sumat a la Seu al clam per un habitatge assequible i una baixada dels lloguers, però també s'hi ha denunciat que al Pirineu els preus del lloguer també es veuen afectats per les segones residències, els habitatges d'ús turístic o la proximitat amb Andorra. Marc Claramunt és membre del Sindicat d'Habitatge de l'Alt Urgell.
9: Andorra està fent unes polítiques neoliberals que estan fent molta pressió immobiliària, llavors veiem que molta gent que no pot viure a Andorra o que treballa a Andorra ve viure cap aquí. Llavors, aquí s'estan inflant els preus de lloguer i aquí estem veient preus tan alts com a capitals de província.
8: En una entrevista al Catalunya Nit, el portaveu de Pirineu Viu, Arnau Corberó, defensava mesures concretes per les comarques de muntanya.
10: Els lloguers de temporada quedin regulats i no només a les zones de mercat tens o d'àrees de demanda forta i acreditada, perquè aquí al Pirineu són 4 o 5 municipis només que ho estan declarats. I després una imposició claríssima amb uns IVAs, no del 10 ni del 21, sinó del 50% a l'ús turístic.
8: Mentrestant, a Ripoll, desenes de persones també s'han concentrat a la plaça de la Lira per defensar el dret a l'habitatge.
0: La mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
11: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
12: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa, nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
0: Això mentre ja està en vigor des d'aquest dijous el primer dels dos decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha petits canvis respecte als anteriors, els que va tombar el Congrés i van precipitar la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El text, però, manté la seva essència i prohibeix la compra especulativa, introdueix la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables. Per tant, els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat, és a dir, de la taxació d'un pis, que ara el nou decret amplia 2 anys més, fins a finals del 2030. Pel que fa a les pròrrogues automàtiques dels lloguers, això podria canviar amb el segon decret, que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent hi dona llum verda, un fet per ara molt difícil. I en relació amb els desnonaments, continuen prohibits si la persona que hi viu és vulnerable. A més, en cas d'impagament, el decret obliga les administracions a assumir el deute dels llogaters vulnerables. Això és el que diu la llei, però la realitat és molt més complexa. Aquest dijous, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha justificat el desnonament d'una mare amb 2 fills menors perquè feia 2 anys que no pagaven i la propietària del pis és una dona gran que ha de fer front a una hipoteca i a la que el jutge li reconeix una situació de vulnerabilitat. Una amiga de la família, que només parla rus, ha explicat a 3Cat Info que havien presentat certificat de vulnerabilitat.
13: I no tenim cap opció, res, zero, que en confirmen des de l'habitatge que no tenim opcions. Els serveis socials, amb les maletes que suposadament haurà d'entrar a Coesp a les 8 de la nit, sortir pel matí amb els nens a les 6 del matí i tornar amb les maletes als serveis socials per parlar de la seva habitació i de la seva situació i així.
0: Finalment, els Mossos han desallotjat la família sense oposició de la 50ena de manifestants que s'han concentrat a la porta d'aquest pis a la Rambla de Barcelona.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Després de 9 anys d'exili, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya. Comín, per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i poder ocupar l'escó que li correspon al Parlament Europeu des del 2024, i Puig, per participar físicament com a diputat al Parlament. Sentim Comín i Puig, que en declaracions a Catalunya Ràdio ha obert la porta a ser físicament el pròxim ple de la Cambra Catalana d'aquí a 15 dies.
14: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
15: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. El valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
0: Tot plegat recordem després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, els hagi retirat les ordres de detenció a ells i també a l'expresident Puigdemont. Mentrestant, Esquerra manté

0: negat aquesta segona circumstància. Amb l'engranatge electoral intern en marxa, la qüestió ha d'estar resolta aquest diumenge. Fins ara, els diputats Jordi Salvador i Pilar Vallugera, crítics amb Rufián, han anunciat que no repetiran, igual que la líder dels republicans al Senat, Sara Bailac. En canvi, Teresa Jordà, que també manté discrepàncies amb Rufián, presenta batalla i opta a ser la candidata per Girona. Possiblement s'enfrontarà en un procés de primàries a la també diputada Edna Estrems, persona de confiança de Rufián, que, com Jordà, aspira a liderar la llista gironina. En canvi, Junts per Catalunya, el debat pels noms el tenen resolt. Míriam Nogueras repetirà com a cap de llista al Congrés per Barcelona. També hi tornaran a ser Josep Maria Cruzet de Tarragona, Marta Madrenes de Girona i Isidre Gavín a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, queden proclamats automàticament sense necessitat de primàries. Al Partit Popular, dirigents del partit donen per fet que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, serà el cap de llista del PP per Barcelona. Ell espera que li demani al president del partit, Alberto Núñez Feijóo, i assegura que no deixarà l'alcaldia.
1: A qui le corresponde decidir quién va a ser el cabeza de lista por Barcelona va a ser al presidente del partido y conmigo nos ha puesto en contacto. Yo sí que le puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
0: Segons les enquestes, Vox superaria el PP a Catalunya i el partit veu, amb el perfil d'Albiol, la possibilitat de frenar la fuga de vots cap a l'extrema dreta. I les negociacions continuen obertes al nou espai de Sumar. Ada Colau està disposada a liderar el Front Ampli amb la condició que sigui una coalició de totes les forces d'esquerra, incloent-hi, per tant, Podem. L'exalcaldessa de Barcelona ho explicava a Televisió Espanyola.
2: La ciudadanía nos está pidiendo que no haya más de una papeleta, que haya una única. Si yo puedo ayudar, si puedo ser una persona de consenso para que haya efectivamente ese frente amplio que amplíe y sume a mucha más gente de la que está ahora mismo en la representación institucional, entonces yo estoy dispuesta.
0: El Front Ampli haurà de tenir definit quins partits acaben formant part de l'Aliança d'Esquerres divendres que ve.
3: 3CAT Info.
0: Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del Pla Ventcat per la previsió de fortes ventades a l'Alt Empordà. Els cops de vent poden superar els 100 km per hora aquesta matinada. El risc de vent s'incrementa mentre que es redueix el de la pluja. Protecció Civil ha rebaixat el nivell del Pla Inuncat després de 6 dies activat en fase d'emergència. Tot i això, els bombers de la Generalitat continuen treballant per recuperar la normalitat a les zones afectades per les inundacions d'aquests darrers dies. Ajuden a treure l'aigua de baixos inundats i fan tasques de neteja de carrers. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha visitat avui la ciutat de Granollers i ha garantit que la Generalitat posarà tots els recursos necessaris per tornar a la normalitat.
4: Sabem que el conjunt d'afectació és important, el conjunt d'infraestructures arreu del país. Ho hem vist amb les conseqüències que ha tingut sobre la mobilitat, també sobre les carreteres, i en aquest sentit doncs, envia aquest missatge de màxima contundència al govern de Catalunya en mobilitzar tots els recursos materials i econòmics que estan al nostre abast en aquest objectiu d'acompanyar en aquest retorn a la normalitat el més aviat possible.
0: A Granollers es manté el dispositiu de recerca d'un menor de 12 anys i participen 9 dotacions terrestres. Des de l'inici de l'episodi de pluges de dissabte han mort 3 persones i els bombers han atès més de 4.000 avisos.
3: El temps.
0: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
5: Matinada i matí d'aquest divendres amb ambient de tardor. Les temperatures baixen i encara ho faran una miqueta més, per tant, aquest ambient fred matí cap al Pirineu, també cap a comarques interiors, aquesta fresca matinal, valors per sota dels 8-9 graus, i també es notarà a la façana litoral, amb temperatures mínimes entre els 12-14-15 graus, potser cap a la costa central una miqueta més amunt. Vent de nord, que encara bufarà, sobretot a primera hora cap a l'Empordà, mala mar en aquest sector, també mestral cap a les Terres de l'Ebre, que no desapareixerà, però sí que anirà afluixant de cara a la tarda. Sol en conjunt i a la tarda també la mateixa dinàmica de temps, d'estabilitat, bandes de núvols prims i alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, però en principi sense gaire més conseqüència. Podria deixar-se escapar alguna gota. Si ho acaba fent, seran fenòmens molt, molt puntuals.
3: 3CAT Info.
0: Més qüestions. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky avisa que la matança russa a Kramatorsk, al Donbass, no quedarà sense resposta. Un bombardeig aquest dijous al matí ha deixat almenys 33 morts i més d'una vintena de ferits, alguns molt greus. Al vespre, un altre dron ha fet 2 morts més. Es tracta de la principal ciutat de la regió en mans ucraïneses, a pocs quilòmetres del front de guerra. Hi ha hagut 4 morts més a Donetsk i 3 a Kiev. A la capital, a més, s'ha hagut d'aturar el metro per manca d'electricitat. Zelensky acusa el Kremlin de voler destruir tot signe de vida al Donbass

0: i ha demanat al món que hi reaccioni. En aquest sentit, reclama als Estats Units més pressió sobre Putin.
1: Els Estats Units haurien d'elevar la pressió sobre Rússia amb sancions i altres mesures com l'assistència financera i de defensa aèria per a Ucraïna. Mesures per fer veure Putin que està obligat a seure a la taula de negociació.
0: Els negociadors ucraïnesos viatgen aquest divendres a Washington amb aquest objectiu. En tot cas, l'estratègia russa passa per estendre el terror a les ciutats amb bombardejos que Kiev té moltes dificultats per contrarrestar. Això mentre l'exèrcit rus pràcticament no és capaç d'avançar al Donbass i no podria conquerir aquest territori abans de finals d'any, segons alguns especialistes. Moscou, Cristina Solies.
2: Malgrat que Putin no para d'insistir que les seves tropes porten la iniciativa a tots els fronts, els observadors militars asseguren que no és així. Pel que fa al Donbass, que és la gran obsessió del president rus, els seus homes guanyen posicions molt lentament i ho fan a costa de moltes morts. Això passa perquè l'exèrcit ucraïnès també està contraatacant al nord de Donetsk i això ha frenat l'empenta russa. En aquest context d'estancament, Moscou ha redoblat els seus bombardejos contra zones urbanes amb una nova generació de drons molt més ràpids i difícils de batre i amb una nova tàctica d'atacs intermitents durant tot el dia que fa la vida pràcticament impossible als veïns de Kiev. A més, s'ha tornat a proposar deixar els ucraïnesos sense llum ni calefacció aquest hivern, destrossant la seva infraestructura energètica. Rússia justifica aquesta escalada com una resposta als atacs ucraïnesos a les seves refineries i magatzems, però aquesta estratègia persegueix el que no han aconseguit en gairebé 5 anys de guerra, que és doblegar la moral ucraïnesa i obligar Zelensky a cedir.
0: Itàlia ha aprovat la reforma de la llei electoral impulsada per la primera ministra, l'ultraconservadora Giorgia Meloni. La tramitació ha estat polèmica perquè determina que la coalició que superi el 42% dels vots tindrà una bonificació d'escons que li permetrà tenir la majoria absoluta. Per Giorgia Meloni això permetrà que fer govern sigui més fàcil.
3: Estic sobretot satisfeta perquè quan els italians vagin a votar la propera vegada podran triar-ho tot, el partit, la coalició, el programa, el candidat a primer ministre, i per tant la llei simplement posa més poder a les mans dels ciutadans, cosa que garanteix l'estabilitat.
0: Però per l'oposició, de fons hi ha la voluntat de Meloni de perpetuar-se en el poder. La cap de l'oposició, la socialdemòcrata Elly Schlein, acusa Meloni de fer-se un vestit a mida.
4: Voleu reduir la democràcia a l'elecció d'un líder, però la democràcia no és un xec en blanc per a qui guanyi el dia de les eleccions. La democràcia és que durant els 5 anys els ciutadans puguin fer sentir la seva veu i influir en les decisions que prenen els seus representants.
0: La reforma electoral es posarà en pràctica a les eleccions generals de la tardor de l'any vinent, que es podrien avançar. Segons les enquestes, l'oposició guanya força després de l'aparició d'un nou partit que se situa més a l'extrema dreta del govern de Giorgia Meloni. I seguim en plana internacional perquè el govern francès ha anunciat que en les pròximes hores destinarà 3.000 professors substituts per reforçar els centres educatius del país i que també que autoritza que es pugui contractar docents on calgui. Després de setmanes de protestes d'estudiants, el ministre d'Educació ha anunciat les primeres mesures per acontentar els manifestants. Aquest dijous han continuat les mobilitzacions que a París s'han saldat amb enfrontaments amb la policia i detencions. París, Isabel Galí.
5: Després de reunir-se amb una delegació d'estudiants, el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, ha anunciat ja un primer acord per resoldre el problema de la manca de professors substituts.
6: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
5: És la primera mesura concreta que el govern ofereix als estudiants, que avui han tornat a fer una demostració de força numèrica en la concentració a la plaça de la Bastilla. La protesta ha estat dispersada amb canons d'aigua, llançament de gasos lacrimògens i càrregues que han deixat almenys un estudiant amb el nas trencat per un cop de genoll d'un agent. El Ministeri de l'Interior diu que hi ha fet més de 500 detencions i que hi ha 48 policies ferits.
0: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove aquest diumenge a França, també. La noia havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre el 2022 i el 2025. La jove ja havia intentat suïcidar-se el 2023, quan encara treballava per la propietària de Facebook i Instagram, i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. La noia estava en tràmits per sumar-se a una demanda de més de 600 moderadors contra Meta per aquesta mateixa raó. Anna Romeu és psicòloga experta en gestió emocional i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
7: una exposició continuada a continguts violents, a situacions que són d'alt impacte emocional, que en diem, doncs el que pot fer és crear a la persona un trauma vicari. La persona pot viure situacions d'aquest tipus com si fossin seves i al llarg del temps desenvolupar fins i tot un trastorn per estrès posttraumàtic, o sigui, pot afectar d'una forma molt significativa.
0: Aquest impacte emocional també es troba en feines com les dels serveis d'emergències, bombers o policies. Els atacs d'ira o l'apatia en el dia a dia poden ser un senyal que la feina està afectant la salut mental del treballador. Per això la psicòloga Anna Romeu assegura que hauria de ser obligatori per a les empreses tenir un pla de salut pels treballadors que es troben en situacions d'alt impacte emocional.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La poesia s'ha imposat al Premi Nobel de Literatura. L'ha guanyat Anne Carson, la segona canadenca que rep el reconeixement després d'Alice Munro. Poeta, assagista, traductora i professora universitària, se la considera la poeta viva més important de les lletres anglosaxones. El jurat de l'Acadèmia Sueca resumia així el perquè del premi.
3: Per la seva obra audaç i la seva inventiva, que en diàleg lúdic amb la tradició clàssica ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
0: La seva obra està marcada per la literatura clàssica, que ha reinterpretat. El seu títol més conegut és la novel·la en vers Autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual. L'editorial Vaso Roto l'ha publicat en català, amb obres com De creació o La bellesa del marit, un assaig narratiu en 29 tangos, en què analitza un matrimoni que s'enfonsa. La seva traductora és Núria Busquet, en declaracions a 3CAT Info.
9: Anne Carson és molt variada i, a més, és molt valenta, perquè el tipus de literatura que fa barreja diferents gèneres i això no ho fa tothom. És una gran assagista, a més, és una persona que domina molt la cultura clàssica. Jo penso que també és valent per part del Comitè del Nobel donar-li el Nobel a ella, perquè és una autora molt intel·lectual que potser no arriba tan fàcilment al poble, però que a la vegada és molt divertida.
0: Des d'Islàndia, on viu part de l'any, Carson, de 76 anys, s'ha mostrat sorpresa i feliç i ha dit que estan tots bojos per haver-li atorgat el màxim guardó de la literatura. I encara en literatura, l'escriptora moldava Tatiana Tibuleac publica la seva tercera novel·la, Quan siguis feliç, ataca tu primer, sobre la relació entre una filla i un pare i la immigració als anys 90. L'autora de l'exitós L'estiu que la mare va tenir els ulls verds defensa que la literatura pot ser un lloc de recuperació de la memòria allà on els estats d'ànim i generacions senceres no l'han feta per vergonya, per por o per altres raons. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'autora ha admès que en aquest últim títol hi ha bastant d'ella en la protagonista, sobretot en la infància i en la relació amb el pare, i ha afegit que el títol no és motivador.
10: Sempre dic que no és un títol motivacional, ja ho descobrireu en el llibre. Ve d'una filosofia, d'un personatge del llibre. El que significa bàsicament és que quan ets feliç has de mantenir aquesta felicitat per tu mateix. Agafa't aquesta felicitat perquè sempre hi ha algú que pot venir a robar-te-la. Llavors has d'estar preparat per atacar primer.
0: El llibre segueix una noia de la capital de Moldàvia que creix en plena transició postsoviètica i emigra il·legalment a París.
8: Esports.
0: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Roger Bosà.
11: El Barça s'ha entrenat aquest dijous ja amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos de seleccions. L'equip blaugrana rebrà aquest dissabte el Getafe a 6:45. Continua sent dubte, això sí, Rafinha, que s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys. Per cert, que el club ha fet oficial la renovació de Xavi a Espart fins al 2030.
8: 3CAT Info.
11: L'Espanyol obrirà aquest divendres la 8a jornada de primera al camp del Màlaga. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE, que només suma 3 punts i encara no ha guanyat. L'equip de Manolo González vol trencar una ratxa de 2 derrotes seguides. El tècnic està convençut que, en cas d'una altra derrota, no es juga al càrrec.
12: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat. Em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
11: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, que està previst per a l'11 de novembre al Camp Nou, corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista.
8: 3CAT Info.
11: A segona, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta, perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ho ha explicat aquest dijous el tècnic Ferran Costa.
13: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
11: El defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat. El Girona, per la seva banda, tancarà dilluns la jornada a Tenerife. Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. L'equip blaurana suma 3 victòries en 3 partits i és líder del grup E. Són declaracions de Ludovic Fàbregas, Esport 3.
14: Un partit de Champions és molt, molt complicat, molt difícil. Tots els equips juguen per guanyar i crec que també el Dinamo, si vol passar a la segona ronda, té que guanyar contra nosaltres, així que ho han intentat. Crec que també anàvem guanyant de 4 a l'inici, així que crec que no estava malament, però crec que podem fer millor, però avui un bon partit i estem contents de lo que hem fet avui.
11: Aquest dijous ha estat baixa per un procés febril al porter Hal Grimson. A la Lliga Sobal, aquest divendres, Ciutat Real Granollers, a 8:45 del vespre.
8: 3CAT Info.
11: A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí a la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí a la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89. A l'Eurolliga, el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:45, partit de la quarta jornada. L'equip blaurana recupera Ewoma i Nivo, però en canvi perd per 10 dies l'aler Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. Són declaracions del tècnic Alexander Sekulic.
15: Playing at home, especially after this very...
16: Jugar a casa, sobretot després de 3 partits a fora i en viatges llunyans, ha estat molt dur físicament pels jugadors. Ara hem d'afrontar els 4 propers partits sense pràcticament temps per entrenar.
15: For the next couple of weeks where we basically we're not going to be able to practice.
11: El Barça, de moment, suma 2 victòries i una derrota.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: A aquesta hora repassem algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal aplega milers de persones a Madrid. Comissions Obreres i la UGT demanen un minut de silenci aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi haurà una manifestació convocada a Barcelona en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada. I la mort de la Mari Carmen Abascal també ha sacsejat la precampanya per les eleccions espanyoles i els minuts de silenci s'han convertit en una arma llancívola per als partits. De seguida us explicarem que les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats per dos robatoris de cable de coure de l'estiu costarà uns 14 milions d'euros. El cementiri comarcal del Papiol, al Baix Llobregat, es converteix en el primer de tot l'estat en què es permet enterrar persones i mascotes en un mateix espai. L'equipament ha canviat el reglament perquè les cendres dels animals es puguin dipositar amb els seus amos. La proposta, segons la funerària Àltima, respon a una demanda social. I la directora Carlota Pérez ha donat el tret de sortida del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges amb la coproducció catalana Fauna Life, un thriller psicològic rodat íntegrament als Estats Units. Pel certamen hi passaran estrelles internacionals com Peter Jackson, Amy Irving, Danny DeVito o Kevin Bacon. Als esports, què destaquem, Roger?
1: Que el blaugrana Rafinha continua sent dubte per jugar el partit aquest dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, Xavi Espar renova fins al 2030. Aquest divendres arrenca la vuitena jornada amb el Màlaga Espanyol a les 9. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado.
0: I pel que fa al temps, divendres tindrem un dia assolellat i la refrescada serà notable. Matí fred a Pirineu i Prepirineu i fresca a la resta. Es manté el vent del nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà. A la tarda, algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu i les màximes més altes tocaran els 25 graus. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa. La manifestació ha anat de la Puerta del Sol, on segueix l'acampada pel dret a l'habitatge, a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Madrid, Dani Sanz de Aja.
2: Flors i espelmes en record de Mari Carmen s'han acumulat al portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixat algunes de les milers de persones que han marxat des de l'acampada de la Puerta del Sol en un silenci només trencat per moments. La commoció per la notícia de la seva mort es barrejava amb un sentiment de ràbia, però també d'ànim per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
3: Con una tristeza infinita, porque es una mujer que ha vivido todo el tiempo en su casa y en los últimos tiempos de su vida directamente le arrancan su memoria.
4: Jo crec que ha sigut com un impuls més de dir això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
5: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir, pues ahora más que nunca también por Mari Carmen.
2: I és que si el desnonament de Mari Carmen ara fa 15 dies va encendre la protesta que ha acabat amb la convocatòria d'eleccions, la seva mort a l'hospital dona més motius al sindicat de llogateres per dur les mobilitzacions més enllà. Valeria Racu n'és la portaveu.
6: Ha prendido una chispa dentro de mucha gente y va a ser faro de la lucha por la vivienda que para nada ni empezó con Mari Carmen ni terminó con Mari Carmen. Nunca fue solo de Mari Carmen. Todas somos Mari Carmen y no queremos que haya ni una Mari Carmen más. Y eso es lo que vamos a conseguir con la huelga general y con todo lo que vendrá después.
2: La familia de Mari Carmen la acomiadará en la més estricta intimitat, però este divendres el sindicat de llogateres, la UGT i Comissions Obreres han convocat al migdia minuts de silenci a tots els centres de treball i d'estudi.
0: Les organitzacions pel dret a l'habitatge també han convocat una manifestació aquest divendres a Barcelona a les 7 del vespre en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. La mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
7: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
8: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa, nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
0: Doncs bé, el 90% dels espanyols admeten estar preocupats per la situació de l'habitatge i pràcticament la meitat asseguren que el tema els perjudica personalment. Ho apunta l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Segons l'enquesta, 8 de cada 10 persones defensen que l'Estat intervingui al mercat de l'habitatge per garantir l'accés universal a un pis. Pràcticament tots els ciutadans creuen que les administracions públiques han de construir més habitatge públic i coincideixen a reclamar menys impostos per la compra de la primera casa. Pel que fa al lloguer, la majoria d'enquestats assenyalen que els propietaris han de tenir més garanties en cas que els llogaters no puguin pagar la mensualitat.
9: 3CAT Info.
0: Més d'11.000 immigrants que van entrar irregularment a Ceuta ja han tornat al Marroc. Així ho assegura el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, després de l'última reunió de seguiment del comitè creat per abordar aquesta crisi. Segons les dades del govern espanyol, en l'última setmana han tornat al seu país més de 2.700 persones. És la xifra més alta de retorns des que va començar l'operatiu. Ángel Víctor Torres, però, no ha pogut aclarir quants migrants més queden per retornar.
10: En cualquier caso, ya estén en los montes, ya estén en las casas, ya estén donde están, la voluntad del gobierno de España es que todo aflore para que todo el que entró de manera irregular en nuestro país pues tenga sus derechos cubiertos, si los tiene, si es menor de edad, si es susceptible de tener protección internacional y si no, que sean devueltos, ¿no? Por eso yo nunca he dicho una cantidad, porque creo que eso lo tendremos que decir cuando esto se culmine. No estamos más cerca de que esto se culmine, sí.
0: Pel que fa als recursos que Ceuta té per acollir aquests immigrants, el ministre assegura que la ciutat ha passat de tenir 2 centres d'acollida amb 2.000 places a tenir-ne 10 amb una capacitat de fins a 7.000 persones. Més qüestions, la Fiscalia considera prematura una imputació del PSOE en el conegut com a cas Leire, com demana el PP, però sí que veu indicis contra el partit. Segons el Ministeri Públic, hi ha motius per vincular la formació a fets delictius de la suposada trama que, recordem, intentava frenar causes judicials al voltant dels socialistes. Ara bé, considera que abans l'Audiència Nacional ha de recopilar més informació, com la declaració de l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. La jutgessa del cas del germà de Pedro Sánchez ha declarat aquest dijous com a acusació particular del cas. Diu que es va sentir assetjada i perseguida per un exmagistrat que la Guàrdia Civil vincula a l'entramat. I encara relacionat amb la política, aquest divendres 9 d'octubre és la Diada Nacional del País Valencià, que commemora l'entrada de les tropes de Jaume I a València. Serà la primera del popular Juanfran Pérez Llorca com a president de la Generalitat Valenciana. Investit fa menys d'un any i sense que el PP l'hagi confirmat encara com a candidat del partit per les eleccions autonòmiques del maig de l'any que ve. València, Pepa Ferrer.
11: Juanfran Pérez Llorca arriba el 9 d'octubre com a president, però no com a candidat. Ana López és politòloga.
12: Això és gasolina, especialment per al bloc de l'esquerra, per atacar la debilitat d'un president que podem dir que entra en la figura del pato cojo.
11: Joan Baldoví, Compromís.
13: Cada dia que passa se li fa més cara de pato coix.
11: Amb autoritat institucional però sense l'orgànica, la lluita interna per lideratge aflora. Francisco Camps fa temps que es postula i el president de la Diputació de València, Vicente Mompó, ho fa de manera subtil.
12: Ha començat la campanya electoral en un relat sobre la dana que canvia la fulla de ruta del Partit Popular.
11: Vicente Mompó, president de la Diputació de València.
14: Que fue un desastre la gestió.
11: El País Valencià és un país de blocs, dreta i esquerra, i el trasbassament entre ells és poc probable. Llorca té al seu favor la desmobilització i la fragmentació de l'esquerra. I en contra, la judicialització de la dana, la presència de Carlos Mazón a l'hemicicle i els dubtes de Feijóo.
12: Si és perquè Pérez Llorca té algo en el seu historial que li pot inhabilitar per a ser president o perquè té un altre candidat i encara no està confirmat per a no entrar en guerra.
11: Així, al País Valencià, les autonòmiques, la província de València serà important perquè allà els partits intentaran captar el vot de descontent de la gestió de la dana.
9: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Les línies R13 i R14 de Rodalies continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats pels robatoris de cable de coure de l'estiu costaran uns 14 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
15: Els treballs que havien de durar 2 mesos s'allargaran fins a finals del 2026 i els trens de passatgers no tornaran a circular fins al 2027. Adif diu que els danys són molt greus. El robatori de coure del 21 de juny a Montblanc i l'Espluga i el 20 de juliol a les Borges va provocar incendis que van afectar el sistema de control, gestió de tràfic de trens, seguretat i comunicacions de 4 enclavaments ferroviaris. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, diu a 3Cat Info que és una molt mala notícia per a la Conca de Barberà.
16: Nosaltres entenem que pot haver uns danys que poden ser greus, però el territori no pot quedar-se penjat mig any més sense tren i sense saber quan això es restablirà. No? Per tant, nosaltres demanem a Adif que plantegi un calendari concret, un compromís, no previsions.
15: El portaveu de la plataforma d'usuaris propera a Parada Valls, en Nil Magrinyà, diu que el problema no se solucionarà fins que no canviïn les penes pel robatori de coure.
17: El que veiem és que hi ha com una espècie de total impunitat davant dels robatoris de coure que provoquen greus estralls en el sistema ferroviari.
15: Els trens de mercaderia seguiran circulant utilitzant el sistema de gestió manual. Els passatgers s'hauran de seguir utilitzant el transport alternatiu per carretera.
0: Rodalies sí que recupera el servei afectat pels aiguats dels últims dies, però manté els autobusos de reforç en algunes línies. Les últimes que han tornat a la normalitat aquest dijous han estat l'R2 Nord i l'R11. També s'ha reobert l'estació de Fabra i Puig de Barcelona, que portava 2 setmanes tancada per la caiguda de part del fals sostre del vestíbul. Tot i això, la situació ha estat d'incertesa per la majoria d'usuaris que han anat a les estacions sense saber si passaria el tren i amb quina freqüència. De fet, hi ha hagut retards importants en diverses línies. La precària situació a Rodalies, després dels últims temporals, coincideix amb el retorn de l'històric portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ara a Adif. Carmona, un dels principals actius que Renfe ha tingut a Catalunya i que havia quedat relegat a tasques comercials des que el van rellevar com a director de Rodalies, serà coordinador de la xarxa a Catalunya per Adif.
9: 3Cat Info.
0: Més coses. Desarticulada una organització dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a altres grups de traficants de Catalunya. Hi ha 20 detinguts a Barcelona, Lleida i al País Valencià que han entrat a la presó. S'han intervingut 56 quilos de droga repartits en 6 magatzems. La Guàrdia Civil, que ha dirigit l'operació, ha bloquejat els actius financers de la banda. En l'operació policial s'ha detingut el líder de l'organització, que dirigia la xarxa des de l'Hospitalet de Llobregat, i hi ha participat la Interpol i la DEA, l'Agència Antidroga dels Estats Units. El coronel de la Guàrdia Civil, Pedro Antonio Pizarro, subratlla l'envergadura de l'operació.
18: Hay 57 activos financieros bloqueados. Aquí no nos dedicamos al menudeo, a este nivel de investigación, con este tipo de unidades, sino a desarticular grupos verdaderamente organizados, que mueven, no gramos, mueven kilos y distribuyen al último nivel 1, 2 o 3 kilos de cocaína.
0: Aquests 57 actius financers estarien valorats en més d'1 milió d'euros.
9: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Iniciativa pionera al cementiri Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. Les persones que ho vulguin podran demanar que les enterrin juntament amb les cendres de la seva mascota. Segons ha avançat a 3Cat Info el conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, aquest nou servei respon a una demanda social. Fins ara, els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar.
19: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari. Però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
0: Per fer-ho ha calgut una reforma del reglament del cementiri. El cost és el mateix que introduir cendres humanes, uns 150 euros. Aquests enterraments mixtos ja es fan en altres països com Itàlia, el Brasil o els Estats Units, però a tot l'estat només es pot fer de moment en aquest cementiri del Papiol. Altres qüestions. Les urgències oftalmològiques als centres de salut públics es van disparar prop d'un 50% els 2 dies posteriors a l'eclipsi d'aquest agost, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. En la majoria dels més de 400 casos atesos els dies 12 i 13 d'agost es tractava de problemes lleus. Només se'n van detectar 2 que sí que eren més greus. Des del Departament de Salut asseguren que les dades indiquen que en general la població va utilitzar correctament les ulleres de protecció. De fet, no s'han registrat casos greus de pèrdua de visió. Ferran Roche, gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, en declaracions a Catalunya Ràdio.
20: I hi ha més urgències oftalmològiques? Sí, són per causes poc greus. La majoria, el que nosaltres anomenem ull sec, que és sobretot per no parpellejar quan toca, i després és el tema psicosomàtic.
0: 7 de cada 10 casos atesos eren per sequedat ocular i es van resoldre amb gotes. El 30% restants eren casos psicosomàtics. I el Tribunal Suprem ha anul·lat el decret que el govern espanyol va aprovar per endurir els criteris per crear universitats privades. El Suprem no entra en el fons de la qüestió, però tomba la iniciativa de l'executiu perquè no veu ben justificat que es tramités amb caràcter d'urgència. Aquest reial decret es va publicar l'octubre de l'any passat i establia, per exemple, que només es poguessin obrir nous centres de graus o màsters privats si tenien un mínim de 4.500 estudiants al cap de 5 anys d'iniciar l'activitat o si els seus promotors tenien experiència universitària. La Sala Contenciosa Administrativa ha estimat un recurs que va presentar el govern de les Illes Balears contra el text.
9: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
1: Matinada i matí d'aquest divendres amb ambient de tardor. Les temperatures baixen i encara ho faran una miqueta més. Per tant, aquest ambient fred matí cap al Pirineu, també cap a comarques interiors, aquesta fresca matinal, valors per sota dels 8-9 graus, i també es notarà a la façana litoral, amb temperatures mínimes entre els 12-14-15 graus, potser cap a la costa central una miqueta més amunt. Vent de nord, que encara bufarà, sobretot a primera hora cap a l'Empordà, mala mar en aquest sector, també mestral cap a les Terres de l'Ebre, que no desapareixerà, però sí que anirà afluixant de cara a la tarda. Sol en conjunt i a la tarda també la mateixa dinàmica de temps, d'estabilitat, bandes de núvols prims i alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, però en principi sense gaire més conseqüència. Podria deixar-se escapar alguna gota. Si ho acaba fent, seran fenòmens molt, molt puntuals.

0: Més coses. Al Gran Recapte, la campanya solidària de recollida d'aliments del Banc dels Aliments posa enguany el focus en les noves pobreses, persones que treballen però no arriben a final de mes i necessiten ajuda per omplir el rebost. La recollida solidària es farà els dies 13 i 14 de novembre en més de 2.000 establiments de tot Catalunya. Per fer-la possible, els organitzadors necessiten 17.000 voluntaris en un context d'encariment sostingut dels aliments. Segons les entitats, els preus han pujat més d'un 30% en els últims 4 anys. Elisabet Viladomiu, directora del Banc dels Aliments de Barcelona, explica per què els voluntaris són essencials per la campanya.
1: Quan més voluntaris i voluntàries hi ha en els punts de recollida, més aliments recollim, més donacions. Per tant, estem avui, endeguem la campanya del Gran Recapte, avui obrim la pàgina web per les inscripcions, demanem i fem aquesta crida a que les persones s'apuntin.
0: Al Banc dels Aliments reparteixen menjar a unes 170.000 persones cada mes a Catalunya. I Protecció Civil farà el 19 d'octubre una prova de sirenes de risc químic simultània a tot Catalunya. Per primera vegada s'activaran totes les sirenes d'emergència al mateix temps en un exercici que busca comprovar el bon funcionament del sistema. Tarragona, Manel Sastre.
2: En total s'activaran 119 sirenes d'una cinquantena de municipis, la gran majoria Barcelona i Tarragona, tot i que també n'hi ha Girona, l'Aran i les Terres de l'Ebre. La població que pot arribar a sentir tots aquests avisos superarà les 900.000 persones. L'objectiu torna a ser comprovar el bon funcionament dels sistemes d'alerta i acostumar els veïns a identificar el so de les sirenes i actuar correctament en cas d'emergència real. Marta Cassany és la directora general de Protecció Civil.
3: Per nosaltres provem el sistema, també per nosaltres és un repte de coordinació de tot el sistema i per la població doncs és molt rellevant el que puguin recordar aquest, que és el missatge principal, no?, que volem donar, que és el confinament.
2: Abans d'activar la sirena, s'enviaran missatges és alert als mòbils i s'habilitarà una pàgina web per rebre informació de la ciutadania on s'expliqui si els ha arribat bé els avisos. La diferència amb altres exercicis similars és que aquesta vegada l'activació de les sirenes es farà a l'hora i a tot Catalunya. Abans de la pràctica, que es farà a les 10 del matí del dilluns 19, també hi haurà xerrades informatives a diferents sectors econòmics i socials dels territoris afectats.
0: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana al llarg del 12 d'octubre. L'objectiu és reforçar la seguretat viària durant un cap de setmana en què es preveu que més de mig milió de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. El responsable del dispositiu del Servei de Trànsit, Guillermo Villuendas, apunta al tipus de control que hi haurà.
4: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a l'AP7 des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant a la sortida com en la tornada.
0: A més de la restricció de vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per la tornada tant al nord com al sud de l'àrea metropolitana. A més, l'inici de la temporada de tardor ha fet que també es prenguin mesures addicionals a la C-16 al seu pas per Berga. Tot i les mesures, Villuenda demana prudència.
4: El que recomanem, sobretot als conductors, doncs és que comprovin l'estat de la meteorologia, que comprovin l'estat del trànsit també i l'estat de les vies, perquè sí que hi ha algunes vies que encara doncs estan fent treballs de manteniment, no? Amb aquests dies de causa de tots aquests aiguats que hem tingut.
0: La previsió és que els moments de màxima mobilitat a les carreteres siguin a la tarda d'aquest divendres i el dissabte al matí per l'operació sortida. Pel que fa a la tornada, es concentrarà a la tarda de dilluns.
5: 3CAT Info.
0: El Parc Nacional d'Aigüestortes concentra la quantitat i qualitat més gran de boscos madurs de Catalunya i també d'Espanya. Així ho conclou un estudi del CREAF. Els boscos madurs són referents de com serien els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà o per incendis naturals. I a la Mediterrània són menys de l'1%. Parc Nacional d'Aigüestortes, Pau Rovira.
6: L'estudi calcula que aquests boscos ocupen unes 430 hectàrees, tenen un grau de maduresa d'un 8,7/10, mentre que la mitjana dels boscos catalans és de 2,3. En les últimes 3 dècades han augmentat la maduresa, la fusta morta i el carboni acumulat. De fet, en les parcel·les dominades per avets, el carboni dels arbres vius s'ha més que duplicat. Els investigadors, com en Jordi Baireda, remarquen que els boscos madurs són especialment valuosos perquè són més resistents davant sequeres i incendis i perquè perquè creen molts hàbitats per a espècies com el gall fer.
7: Hi ha una gran diversitat estructural i també una gran diversitat d'espècies arbòries. Però tot això fa que hi hagi una moltíssima biodiversitat que és pròpia i quasi exclusiva d'aquests boscos madurs.
6: L'estudi proposa també actuacions per accelerar l'envelliment d'alguns boscos, com obrir petites clarianes, alliberar arbres de grans dimensions o generar fusta morta. Algunes d'aquestes actuacions ja s'han provat en una parcel·la de la zona perifèrica del parc i, de moment, estan funcionant.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Carlota Pérez ha fet història a Sitges. Per primer cop, una pel·lícula dirigida per una dona espanyola ha inaugurat el Festival de Cinema Fantàstic. Es titula Found Alive i és una coproducció hispano-nord-americana. Sitges, Marc Garriga.
8: La rebuda ha estat boníssima. És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita. Vaja, que hi ha tensió, sang i crítica a una societat que no acaba de creure's les dones quan són víctimes, en aquest cas, d'un pertorbat que segresta adolescents. Carlota Pérez ha explicat a 3Cat Info l'emoció de venir a Sitges, combinada amb el fet d'inaugurar la 59a edició.
9: Pues respecto a mí es un orgullo, ¿no? Que Sitges me, pues básicamente me ofrezca la oportunidad de formar parte de su historia, ¿no? Que es como, es pues muy bonito. Es muy complicado levantar cine género en España y siendo mujer es triplemente complicado. Y creo que eso espero cambie, ¿no? En Estados Unidos, en todo el mundo, quieren hacer género todo el tiempo.
8: A partir d'ara confessa que se li han obert les portes als Estats Units, que el resultat d'aquesta primera pel·lícula rodada allà amb protagonista de luxe, Chloe Grace Moretz, ha provocat que ja li estiguin proposant nous projectes allà, tot i que no descarta tornar aquí a rodar. Nothing from nothing, leave nothing.
0: You gotta have something. El Teatre Condal estrena Bons i Dolents, una nova comèdia escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente sobre la crisi dels 50. Es podrà veure fins al 15 de novembre, Marta Vives.
10: I tot i el títol, no és una obra sobre bons i dolents, sinó sobre aparences, expectatives i tota la paleta de grisos. Joel Joan se'n riu de les misèries humanes i de les pròpies, de les parelles de llarga distància i de les crisis d'edat, en especial dels homes quan arriben a la cinquantena.
11: I la història d'aquesta gent de 50, doncs arriba en un moment en què les coses ja no són com eren als 20 anys, quan l'amor és tan profund i tan pur que no t'ho pots ni creure. Et fas gran, les coses relativitzen, passes a tenir unes necessitats que abans no tenies, i llavors estàs amb la parella i al final hi ha un dia que ja no saps exactament per què ho estàs.
10: Embolics, mentides i dobles sentits, dues parelles en moments vitals diferents que queden per sopar i despleguen tots els tòpics sobre l'escenari. L'home casat amb una amant jove, drogues, alcohol i rock and roll, ex que no passen les pensions o dones sobrepassades per la situació. Un text àcid políticament incorrecte i exagerat que ha provocat més rialles entre el públic de l'estrena que no pas debats postfunció.
0: I abans dels esports expliquem que la Fundació Joan Miró obre a primera gran exposició a tot l'estat dedicada a la dissenyadora i arquitecta francesa Charlotte Perriand, coneguda com una de les primeres dones a entrar al cèlebre despatx de Le Corbusier. L'exhibició recorda també la seva amistat amb artistes com Picasso, Miró o l'arquitecte i urbanista Josep Lluís Sert.
5: Esports.
0: Repassem ara els esports amb en Roger Bosà.
12: El Barça s'ha entrenat aquest dijous ja amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos de seleccions. L'equip blaurana rebrà aquest dissabte el Getafe a 6:45. Continua sent dubte, això sí, Rafinha, que s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys. Per cert, que el club ha fet oficial la renovació de Xavi a Espart fins al 2030.
5: 3Cat Info.
12: L'Espanyol obrirà aquest divendres la 8a jornada de primera al camp del Màlaga. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE, que només suma 3 punts i encara no ha guanyat cap partit. L'equip de Manolo González vol trencar una ratxa de dues derrotes seguides. El tècnic està convençut que, en cas d'una altra derrota, no es juga al càrrec.
13: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat. Em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
12: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per a l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en aquesta data prevista.
5: 3CAT Info.
12: A segona, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ho ha explicat aquest dijous el tècnic Ferran Costa.
14: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
12: El defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat. El Girona, per la seva banda, tancarà la jornada dilluns al camp del Tenerife. Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. L'equip blaugrana ha sumat 3 victòries en 3 partits i és líder del seu grup. Són declaracions de Ludovic Fàbregas a Sport 3.
15: Un partit de Champions és molt, molt complicat, molt difícil, tots els equips jugant per guanyar, i crec que també el Dinamo, si vol passar a la segona ronda, té que guanyar contra nosaltres, així que ho han intentat. Crec que també anàvem guanyant de 4 a l'inici, així que crec que no estava malament, però crec que podem fer millor, però avui un bon partit i estem contents de lo que hem fet avui.
12: Aquest dijous ha estat baixa per un procés febril al porter Hal Grimson. A la Lliga Sobal, aquest divendres, Ciutat Real Granollers, a 8:15 del vespre.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89. A l'equip gironí és la segona derrota en 2 partits. La jugadora Caral Casas demana fer un pas més.
16: Vull ser positiva i pensar que, hem estat allà, no? Estem agafant cada vegada potser més confiança i hem estat allà, però hem d'acabar de fer aquest pas. És veritat que quan vens d'encadenar una mica de derrotes o males sensacions, sí, podem dir, és difícil, no?, sortir una mica del pou, entre cometes, que no estem al pou, però mica en mica hem de començar a treure-ho i...
12: I a l'Eurolliga, el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:45, partit de la quarta jornada. L'equip blaugrana recupera Uoma i Nibo, però perd per 10 dies l'aler Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. El Barça, de moment, suma 2 victòries i 1 derrota.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Trescat Info.

0: Són les 3.
1: La marxa en memòria de Mari Carmen Abascal aplega milers de persones a Madrid. Comissions i la UGT demanen un minut de silenci aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi ha una manifestació convocada a Barcelona en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada. Aquest dijous ha entrat en vigor el primer dels dos decrets d'habitatge. El text manté, amb petits canvis, la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Tot i això, la justícia ha ordenat l'expulsió d'una família vulnerable a Barcelona perquè la propietat del pis també ha al·legat ser-ho. Després de 9 anys d'exili, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya. Comín vol recollir a Madrid l'acte per poder ocupar l'escó al Parlament Europeu i Puig no descarta, en declaracions a Catalunya Ràdio, poder ser físicament el proper ple del Parlament, previst per al 20 d'octubre. Esquerra continua negociant amb Rufián perquè repeteixi com a candidat al Congrés, però Jordi Albert es dibuixa com a possible alternativa si acaba dient que no. El diputat al Parlament ha començat a recollir avals per entrar a les llistes del 29N. L'actual líder dels republicans a Madrid insisteix que vol representar Esquerra, però que el partit també ho ha de voler. Almenys 42 morts a Ucraïna en diferents atacs russos, el més greu a Kramatorsk, al Donbass. 33 persones han perdut la vida en un bombardeig en aquesta ciutat a prop de la línia de front. Zelensky avisa que hi respondran. L'estratègia militar russa passa per intensificar els atacs a les ciutats amb drons més ràpids, però s'estanca el Donbass. França ampliarà amb efectes immediats la plantilla de professors substituts i autoritzarà la contractació de docents allà on calgui. Són les primeres mesures concretes anunciades pel govern per calmar les protestes d'estudiants que aquest dijous han derivat en una batalla campal a la plaça de la Bastilla de París. I la poeta canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura. La seva obra està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. L'Acadèmia Sueca premia una obra audaç que ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
0: Esports.
2: El Barça ja disposa de tots els internacionals de cara al partit d'aquest dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Rafinha, això sí, ha fet treball al marge i continua sent dubte. Mentrestant, Xavi Espar renova fins al 2030. La jornada de primera començarà aquest divendres amb el Màlaga Espanyol a les 9. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. I victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27 a la Lliga Femenina. Victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89.
1: I pel que fa al temps, divendres tindrem un dia assolellat i la refrescada serà notable. Matí fred al Pirineu i al Prepirineu i fresc a la resta. Es manté el vent del nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà. A la tarda, algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu. Les màximes més altes tocaran els 25 graus.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa. La manifestació ha anat des de la Puerta del Sol, on segueix l'acampada pel dret a l'habitatge, a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Madrid, Dani Sanz-Deaja.
3: Flors i espelmes en record de Mari Carmen s'han acumulat al portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixat algunes de les milers de persones que han marxat des de l'acampada de la Puerta del Sol en un silenci només trencat per moments. La commoció per la notícia de la seva mort es barrejava amb un sentiment de ràbia, però també d'ànim per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
4: Con una tristeza infinita, porque es una mujer que ha vivido todo el tiempo en su casa y en los últimos tiempos de su vida directamente le arranca en su memoria.
5: Jo crec que ha sigut com un impuls més de dir això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
6: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir pues ahora más que nunca también por Mari Carmen.
3: I és que si el desnonament de Mari Carmen ara fa 15 dies va encendre la protesta que ha acabat amb la convocatòria d'eleccions, la seva mort a l'hospital dona més motius al sindicat de llogateres per dur les mobilitzacions més enllà. Valeria Racu n'és la portaveu.
7: Ha prendido una chispa dentro de mucha gente y va a ser faro de la lucha por la vivienda, que para nada ni empezó con Mari Carmen ni terminó con Mari Carmen. Nunca fue solo de Mari Carmen. Todas somos Mari Carmen y no queremos que haya ni una Mari Carmen más. Y eso es lo que vamos a conseguir con la huelga general y con todo lo que vendrá después.
3: La família de Mari Carmen l'acomiadarà en la més estricta intimitat, però este divendres el sindicat de llogateres, la UGT i Comissions Obreres han convocat al migdia minuts de silenci a tots els centres de treball i d'estudi.
1: Les organitzacions pel dret a l'habitatge també han convocat una manifestació aquest divendres a Barcelona a les 7 de la tarda en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Les mobilitzacions pel dret a l'habitatge han arribat també al Pirineu amb protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll, on s'han reclamat mesures pròpies per al territori com la regulació dels lloguers de temporada. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
8: Unes 200 persones s'han sumat a la Seu al clam per un habitatge assequible i una baixada dels lloguers, però també s'hi ha denunciat que al Pirineu els preus del lloguer també es veuen afectats per les segones residències, els habitatges d'ús turístic o la proximitat amb Andorra. Marc Claramunt és membre del Sindicat d'Habitatge de l'Alt Urgell.
9: Andorra està fent unes polítiques neoliberals que estan fent molta pressió immobiliària, llavors veiem que molta gent que no pot viure a Andorra o que viu a Andorra ve viure cap aquí. Llavors, aquí s'estan inflant els preus de lloguer i aquí estem veient preus tan alts com a capitals de província.
8: En una entrevista al Catalunya Nit, el portaveu de Pirineu Viu, Arnau Corberó, defensava mesures concretes per les comarques de muntanya.
10: Els lloguers de temporada quedin regulats i no només a les zones de mercat tens o d'àrees de demanda forta i acreditada, perquè aquí al Pirineu són 4 o 5 municipis només que ho estan declarats. I després una imposició claríssima amb uns IVAs, no del 10 ni del 21, sinó del 50% a l'ús turístic.
8: Mentrestant, a Ripoll, desenes de persones també s'han concentrat a la plaça de la Lira per defensar el dret a l'habitatge.
1: La mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
11: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
12: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
1: Això mentre ja està en vigor des d'aquest dijous el primer dels dos decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha petits canvis respecte als anteriors, els que va tombar el Congrés i van precipitar la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El text, però, manté la seva essència i prohibeix la compra especulativa, introdueix la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables. Per tant, els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat, és a dir, de la taxació d'un pis. Ara, el nou decret amplia 2 anys més, fins a finals del 2030. Pel que fa a les pròrrogues automàtiques dels lloguers, això podria canviar amb el segon decret, que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent hi dona llum verda, un fet per ara molt difícil. I en relació amb els desnonaments, continuen prohibits si la persona que hi viu és vulnerable. A més, en cas d'impagament, el decret obliga les administracions a assumir el deute dels llogaters vulnerables. Això és el que diu la llei, però la realitat és molt més complexa. Aquest dijous, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha justificat el desnonament d'una mare amb 2 fills menors perquè feia 2 anys que no pagaven i la propietària del pis és una dona gran que ha de fer front a una hipoteca i a la que el jutge li reconeix una situació de vulnerabilitat. Una amiga de la família, que només parla rus, ha explicat a 3cat Info que havien presentat certificat de vulnerabilitat.
13: i no tenim cap opció, res, zero, que en confirmen des de l'habitatge que no tenim opcions. Els serveis socials, amb les maletes que suposadament haurà d'entrar a Coesp a les 8 de la nit, sortir pel matí amb els nens a les 6 del matí i tornar amb les maletes als serveis socials per parlar de la seva habitació i de la seva situació i així.
1: Finalment, els Mossos han desallotjat la família sense oposició de la cinquantena de manifestants que s'han concentrat a la porta d'aquest pis a la Rambla de Barcelona.
0: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
1: Després de 9 anys d'exili, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya. Comín, per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i poder ocupar l'escó que li correspon al Parlament Europeu des del 2024, i Puig, per participar físicament com a diputat al Parlament. Sentim Comín i Puig, que en declaracions a Catalunya Ràdio ha obert la porta a ser físicament al pròxim ple de la Cambra Catalana d'aquí a 15 dies.
14: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
15: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. El valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
1: Tot plegat, recordem després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, els hagi retirat les ordres de detenció a ells i també a l'expresident Puigdemont. Mentrestant, Esquerra manté les negociacions amb Gabriel Rufián perquè torni a encapçalar el partit al 29N, però Jordi Albert podria ser-ne l'alternativa si finalment Rufián ho rebutja. Mentre que la formació insisteix que l'aposta és l'actual líder dels republicans a Madrid, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. En un missatge a les xarxes, Rufián ha reiterat que vol representar el partit, però que el partit també ho ha de voler. Manté que s'han de donar unes condicions mínimes en referència al fet de poder influir en els noms de la resta de la candidatura i que Esquerra s'ha d'obrir a altres forces d'àmbit estatal. La cúpula republicana sempre s'ha negat a

0: Junqueras repetirà com a cap de llista al Congrés per Barcelona. També hi tornaran a ser Josep Maria Cruzet a Tarragona, Marta Madrenas a Girona i Isidre Gavín a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, queden proclamats automàticament sense necessitat de primàries. El Partit Popular, dirigents del partit, donen per fet que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, serà el cap de llista del PP per Barcelona. Ell espera que li demani al president del partit, Alberto Núñez Feijóo, i assegura que no deixarà l'alcaldia.
1: A qui li correspon decidir quin va ser el cap de llista per Barcelona va ser el president del partit i conmigo no s'ha posat en contacte. Jo sí que li puedo decir que jo soy el alcalde de Badalona i seguiré siendo el alcalde de Badalona.
0: Segons les enquestes, Vox superaria el PP a Catalunya i el partit veu, amb el perfil d'Albiol, la possibilitat de frenar la fuga de vots cap a l'extrema dreta. I les negociacions continuen obertes al nou espai de Sumar. Ada Colau està disposada a liderar el Front Ampli amb la condició que sigui una coalició de totes les forces d'esquerra, incloent-hi, per tant, Podem. L'exalcaldessa de Barcelona ho explicava a Televisió Espanyola.
2: La ciudadanía nos está pidiendo que no haya más de una papeleta, que haya una única. Si yo puedo ayudar, si puedo ser una persona de consenso para que haya efectivamente ese frente amplio que amplíe y sume a mucha más gente de la que está ahora mismo en la representación institucional, entonces yo estoy dispuesta.
0: El Front Ampli haurà de tenir definit quins partits acaben formant part de l'Aliança d'Esquerres divendres que ve.
3: 3CAT Info.
0: Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del Pla Ventcat per la previsió de fortes ventades a l'Alt Empordà. Els cops de vent poden superar els 100 km per hora aquesta matinada. El risc de vent s'incrementa mentre que es redueix el de la pluja. Protecció Civil ha rebaixat el nivell del Pla Inuncat després de 6 dies activat en fase d'emergència. Tot i això, els bombers de la Generalitat continuen treballant per recuperar la normalitat a les zones afectades per les inundacions d'aquests darrers dies. Ajuden a treure l'aigua de baixos inundats i fan tasques de neteja de carrers. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha visitat avui la ciutat de Granollers i ha garantit que la Generalitat posarà tots els recursos necessaris per tornar a la normalitat.
4: Sabem que el conjunt d'afectació és important, el conjunt d'infraestructures arreu del país. Ho hem vist amb les conseqüències que ha tingut sobre la mobilitat, també sobre les carreteres, i en aquest sentit doncs, enviar aquest missatge de màxima contundència al govern de Catalunya en mobilitzar tots els recursos materials i econòmics que estan al nostre abast en aquest objectiu d'acompanyar en aquest retorn a la normalitat el més aviat possible.
0: A Granollers es manté el dispositiu de recerca d'un menor de 12 anys i participen 9 dotacions terrestres. Des de l'inici de l'episodi de pluges de dissabte han mort 3 persones i els bombers han atès més de 4.000 avisos.
3: El temps.
0: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
5: Matinada i matí d'aquest divendres amb ambient de tardor. Les temperatures baixen i encara ho faran una miqueta més. Per tant, aquest ambient fred matí cap al Pirineu, també cap a comarques interiors. Aquesta fresca matinal, valors per sota dels 8-9 graus. I també es notarà a la façana litoral, amb temperatures mínimes entre els 12, 14, 15 graus. Potser cap a la costa central una miqueta més amunt. Vent de nord, que encara bufarà, sobretot a primera hora cap a l'Empordà, mala mar en aquest sector, també mestral cap a les Terres de l'Ebre, que no desapareixerà, però sí que anirà afluixant de cara a la tarda. Sol en conjunt i a la tarda també la mateixa dinàmica de temps, d'estabilitat, bandes de núvols prims i alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, però en principi sense gaire més conseqüència. Podria deixar-se escapar alguna gota. Si ho acaba fent, seran fenòmens molt, molt puntuals.
3: 3CAT Info.
0: Més qüestions. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky avisa que la matança russa a Kramatorsk, al Donbass, no quedarà sense resposta. Un bombardeig aquest dijous al matí ha deixat almenys 33 morts i més d'una vintena de ferits, alguns molt greus. Al vespre, un altre dron ha fet 2 morts més. Es tracta de la principal ciutat de la regió en mans ucraïneses, a pocs quilòmetres del front de guerra. Hi ha hagut 4 morts més a Donetsk i 3 a Kiev. A la capital, a més, s'ha hagut d'aturar el metro per manca d'electricitat. Zelensky acusa el Kremlin de voler destruir tot signe de vida al Donbass i ha demanat al món que hi reaccioni. En aquest sentit, reclama als Estats Units més pressió sobre Putin.
6: Els Estats Units haurien d'elevar la pressió sobre Rússia amb sancions i altres mesures com l'assistència financera i de defensa aèria per a Ucraïna. Mesures per fer veure Putin que està obligat a seure a la taula de negociació.
0: Els negociadors ucraïnesos viatgen aquest divendres a Washington amb aquest objectiu. En tot cas, l'estratègia russa passa per estendre el terror a les ciutats amb bombardejos que Kiev té moltes dificultats per contrarrestar. Això mentre l'exèrcit rus pràcticament no és capaç de

0: avançar al Donbass i no podria conquerir aquest territori abans de finals d'any, segons alguns especialistes. Moscou, Cristina Solies.
1: Malgrat que Putin no para d'insistir que les seves tropes porten la iniciativa a tots els fronts, els observadors militars asseguren que no és així. Pel que fa al Donbass, que és la gran obsessió del president rus, els seus homes guanyen posicions molt lentament i ho fan a costa de moltes morts. Això passa perquè l'exèrcit ucraïnès també està contraatacant al nord de Donetsk i això ha frenat l'empenta russa. En aquest context d'estancament, Moscou ha redoblat els seus bombardejos contra zones urbanes amb una nova generació de drons molt més ràpids i difícils de batre i amb una nova tàctica d'atacs intermitents durant tot el dia que fa la vida pràcticament impossible als veïns de Kiev. A més, s'ha tornat a proposar deixar els ucraïnesos sense llum ni calefacció aquest hivern, destrossant la seva infraestructura energètica. Rússia justifica aquesta escalada com una resposta als atacs ucraïnesos a les seves refineries i magatzems, però aquesta estratègia persegueix el que no han aconseguit en gairebé 5 anys de guerra, que és doblegar la moral ucraïnesa i obligar Zelensky a cedir.
0: Itàlia ha aprovat la reforma de la llei electoral impulsada per la primera ministra, l'ultraconservadora Giorgia Meloni. La tramitació ha estat polèmica perquè determina que la coalició que superi el 42% dels vots tindrà una bonificació d'escons que li permetrà tenir la majoria absoluta. Per Giorgia Meloni això permetrà que fer govern sigui més fàcil.
2: Estic sobretot satisfeta perquè quan els italians vagin a votar la propera vegada podran triar-ho tot, el partit, la coalició, el programa, el candidat a primer ministre, i per tant la llei simplement posa més poder a les mans dels ciutadans, cosa que garanteix l'estabilitat.
0: Però per l'oposició, de fons hi ha la voluntat de Meloni de perpetuar-se en el poder. La cap de l'oposició, la socialdemòcrata Elish Lein, acusa Meloni de fer-se un vestit a mida.
3: Voleu reduir la democràcia a l'elecció d'un líder, però la democràcia no és un xec en blanc per a qui guanyi el dia de les eleccions. La democràcia és que durant els 5 anys els ciutadans puguin fer sentir la seva veu i influir en les decisions que prenen els seus representants.
0: La reforma electoral es posarà en pràctica a les eleccions generals de la tardor de l'any vinent, que es podrien avançar. Segons les enquestes, l'oposició guanya força després de l'aparició d'un nou partit que se situa més a l'extrema dreta del govern de Giorgia Meloni. I seguim en plana internacional perquè el govern francès ha anunciat que en les pròximes hores destinarà 3.000 professors substituts per reforçar els centres educatius del país i que també que autoritza que es pugui contractar docents on calgui. Després de setmanes de protestes d'estudiants, el ministre d'Educació ha anunciat les primeres mesures per acontentar els manifestants. Aquest dijous han continuat les mobilitzacions que a París s'han saldat amb enfrontaments amb la policia i detencions. París, Isabel Galí.
4: Després de reunir-se amb una delegació d'estudiants, el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, ha anunciat ja un primer acord per resoldre el problema de la manca de professors substituts.
5: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
4: És la primera mesura concreta que el govern ofereix als estudiants, que avui han tornat a fer una demostració de força numèrica en la concentració a la plaça de la Bastilla. La protesta ha estat dispersada amb canons d'aigua, llançament de gasos, lacrimògens i càrregues que han deixat almenys un estudiant amb el nas trencat per un cop de genoll d'un agent. El Ministeri de l'Interior diu que hi ha fet més de 500 detencions i que hi ha 48 policies ferits.
0: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove aquest diumenge a França, també. La noia havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre el 2022 i el 2025. La jove ja havia intentat suïcidar-se el 2023, quan encara treballava per la propietària de Facebook i Instagram, i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. La noia estava en tràmits per sumar-se a una demanda de més de 600 moderadors contra Meta per aquesta mateixa raó. Anna Romeu és psicòloga experta en gestió emocional i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya. Anna Romeu és psicòloga experta en gestió emocional i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
6: Una exposició continuada a continguts violents, a situacions que són d'alt impacte emocional, que en diem, doncs el que pot fer és crear a la persona un trauma vicari. La persona pot viure situacions d'aquest tipus com si fossin seves i al llarg del temps desenvolupar fins i tot un trastorn per estrès posttraumàtic, o sigui, pot afectar d'una forma molt significativa.
0: Aquest impacte emocional també es troba en feines com les dels serveis d'emergències, bombers o policies. Els atacs d'ira o l'apatia en el dia a dia poden ser un senyal que la feina està afectant la salut mental del treballador.

0: La psicòloga Anna Romeu assegura que hauria de ser obligatori per a les empreses tenir un pla de salut pels treballadors que es troben en situacions d'alt impacte emocional.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La poesia s'ha imposat al Premi Nobel de Literatura. L'ha guanyat Anne Carson, la segona canadenca que rep el reconeixement després d'Alice Munro. Poeta, assagista, traductora i professora universitària, se la considera la poeta viva més important de les lletres anglosaxones. El jurat de l'Acadèmia Sueca resumia així el perquè del premi.
2: Per la seva obra audaç i la seva inventiva, que en diàleg lúdic amb la tradició clàssica ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
0: La seva obra està marcada per la literatura clàssica, que ha reinterpretat. El seu títol més conegut és la novel·la en vers Autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual. L'editorial Vasorrotto l'ha publicat en català, amb obres com De creació o La bellesa del marit, un assaig narratiu en 29 tangos, en què analitza un matrimoni que s'enfonsa. La seva traductora és Núria Busquet, en declaracions a 3CAT Info.
3: Anne Carson és molt variada i, a més, és molt valenta, perquè el tipus de literatura que fa barreja diferents gèneres, i això no ho fa tothom. És una gran assagista, a més, és una persona que domina molt la cultura clàssica.
4: Jo penso que també és valent per part del Comitè del Nobel donar-li el Nobel a ella, perquè és una autora molt intel·lectual, que potser no arriba tan fàcilment al poble, però que a la vegada és molt divertida.
0: Des d'Islàndia, on viu part de l'any, Carson, de 76 anys, s'ha mostrat sorpresa i feliç i ha dit que estan tots bojos per haver-li atorgat el màxim guardó de la literatura. I encara en literatura, l'escriptora moldava Tatiana Tibuleac publica la seva tercera novel·la, Quan siguis feliç, ataca tu primer, sobre la relació entre una filla i un pare i la immigració als anys 90. L'autora de l'exitós L'estiu que la mare va tenir els ulls verds defensa que la literatura pot ser un lloc de recuperació de la memòria allà on els estats d'ànim i generacions senceres no l'han feta per vergonya, per por o per altres raons. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'autora ha admès que en aquest últim títol hi ha bastant d'ella en la protagonista, sobretot en la infància i en la relació amb el pare, i ha afegit que el títol no és motivador.
5: Sempre dic que no és un títol motivacional, ja ho descobrireu en el llibre. Ve d'una filosofia, d'un personatge del llibre. El que significa bàsicament és que quan ets feliç has de mantenir aquesta felicitat per tu mateix. Agafa't aquesta felicitat perquè sempre hi ha algú que pot venir a robar-te-la. Llavors has d'estar preparat per atacar primer.
0: El llibre segueix una noia de la capital de Moldàvia que creix en plena transició postsoviètica i emigra il·legalment a París.
1: Esports.
0: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Roger Bosà.
6: El Barça s'ha entrenat aquest dijous ja amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos de seleccions. L'equip blaugrana rebrà aquest dissabte el Getafe a 6:45. Continua sent dubte, això sí, Rafinha, que s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys. Per cert, que el club ha fet oficial la renovació de Xavi a Espart fins al 2030.
1: 3CAT Info.
6: L'Espanyol obrirà aquest divendres la 8a jornada de primer al camp del Màlaga. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE, que només suma 3 punts i encara no ha guanyat. L'equip de Manolo González vol trencar una ratxa de 2 derrotes seguides. El tècnic està convençut que, en cas d'una altra derrota, no es juga al càrrec.
7: Realment no ho sento així. El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat. Em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
6: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, que està previst per a l'11 de novembre al Camp Nou, corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista.
1: 3CAT Info.
6: A segona, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ho ha explicat aquest dijous el tècnic Ferran Costa.
8: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
6: El defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat. El Girona, per la seva banda, tancarà dilluns la jornada a Tenerife. Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. L'equip blaugrana suma 3 victòries en 3 partits i és líder del grup E. Són declaracions de Ludovic Fàbregas, Esport 3.
9: Un partit de Champions és molt, molt complicat, molt difícil, tots els equips jugant per guanyar, i crec que també el Dinamo, si vol passar a la segona ronda, té que guanyar contra nosaltres, així que l'han intentat. Crec que també anàvem guanyant de 4 a l'inici, així que crec que no estava malament, però crec que podem fer millor, però avui era un bon partit i estem contents de lo que hem fet avui.
6: Aquest dijous ha estat baixa per un procés febril al porter Hal Grimson. A la Lliga Sobal, aquest divendres, Ciutat Real Granollers, a 8:45 del vespre.
1: 3CAT Info.
6: A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89. A l'Eurolliga, el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:45, partit de la quarta jornada. L'equip blaugrana recupera Ewoma i Nibo, però en canvi perd per 10 dies l'aler Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. Són declaracions del tècnic Alexander Sekulic.
10: Playing at home, especially after this very...
11: Jugar a casa, sobretot després de 3 partits a fora i en viatges llunyans, ha estat molt dur físicament pels jugadors. Ara hem d'afrontar els 4 propers partits sense pràcticament temps per entrenar.
6: El Barça, de moment, suma 2 victòries i una derrota.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: A aquesta hora repassem algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal aplega milers de persones a Madrid. Comissions Obreres i la UGT demanen un minut de silenci aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi haurà una manifestació convocada a Barcelona en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada. I la mort de la Mari Carmen Abascal també ha sacsejat la precampanya per les eleccions espanyoles i els minuts de silenci s'han convertit en una arma llancívola per als partits. De seguida us explicarem que les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats per dos robatoris de cable de coure de l'estiu costarà uns 14 milions d'euros. El cementeri comarcal del Papiol, al Baix Llobregat, es converteix en el primer de tot l'estat en què es permet enterrar persones i mascotes en un mateix espai. L'equipament ha canviat el reglament perquè les cendres dels animals es puguin dipositar amb els seus amos. La proposta, segons la funerària Àltima, respon a una demanda social. I la directora Carlota Pereda ha donat el tret de sortida del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges amb la coproducció catalana Found Alive, un thriller psicològic rodat íntegrament als Estats Units. Pel certamen hi passaran estrelles internacionals com Peter Jackson, Amy Irving, Danny DeVito o Kevin Bacon. Als esports, què destaquem, Roger?
1: Que el blaugrana Rafinha continua sent dubte per jugar el partit aquest dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, Xavi Espar renova fins al 2030. Aquest divendres arrenca la vuitena jornada amb el Màlaga Espanyol a les 9. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado.
0: I pel que fa al temps, divendres tindrem un dia assolellat i la refrescada serà notable. Matí fred a Pirineu i Prepirineu i fresc a la resta. Es manté el vent del nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà. A la tarda, algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu i les màximes més altes tocaran els 25 graus. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa. La manifestació ha anat de la Puerta del Sol, on segueix l'acampada pel dret a l'habitatge, a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Madrid, Dani Sanz de Aja.
2: Flors i espelmes en record de Mari Carmen s'han acumulat al portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixat algunes de les milers de persones que han marxat des de l'acampada de la Puerta del Sol en un silenci només trencat per moments. La commoció per la notícia de la seva mort es barrejava amb un sentiment de ràbia, però també d'ànim per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
3: Con una tristeza infinita, porque es una mujer que ha vivido todo el tiempo en su casa y en los últimos tiempos de su vida directamente le arranca en su memoria.
4: Jo crec que ha sigut com un impuls més de dir això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
5: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir, pues ahora más que nunca también por Mari Carmen.
2: I és que si el desnonament de Mari Carmen ara fa 15 dies va encendre la protesta que ha acabat amb la convocatòria d'eleccions, la seva mort a l'hospital dona més motius al sindicat de llogateres per dur les mobilitzacions més enllà. Valeria Racu n'és la portaveu.
6: Ha prendido una chispa dentro de mucha gente y va a ser faro de la lucha por la vivienda, que para nada ni empezó con Mari Carmen ni terminó con Mari Carmen. Nunca fue solo de Mari Carmen. Todas somos Mari Carmen y no queremos que haya ni una Mari Carmen más. Y eso es lo que vamos a conseguir con la huelga general. Carmen nunca fue solo de Mari Carmen. Todas somos Mari Carmen y no queremos que haya ni una Mari Carmen más. Y eso es lo que vamos a conseguir con la huelga general y con todo lo que vendrá después.
2: La familia de Mari Carmen la acomiadará en la más estricta intimidad, pero este divendres el sindicat de llogateres, la UGT i Comissions Obreres han convocat al migdia minuts de silenci a tots els centres de treball i d'estudi.
0: Les organitzacions pel dret a l'habitatge també han convocat una manifestació aquest divendres a Barcelona a les 7 del vespre en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. La mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
7: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
8: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
0: Doncs bé, el 90% dels espanyols admeten estar preocupats per la situació de l'habitatge i pràcticament la meitat asseguren que el tema els perjudica personalment. Ho apunta l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Segons l'enquesta, 8 de cada 10 persones defensen que l'Estat intervingui al mercat de l'habitatge per garantir l'accés universal a un pis. Pràcticament tots els ciutadans creuen que les administracions públiques han de construir més habitatge públic i coincideixen a reclamar menys impostos per la compra de la primera casa. Pel que fa al lloguer, la majoria d'enquestats assenyalen que els propietaris han de tenir més garanties en cas que els llogaters no puguin pagar la mensualitat.
9: 3CAT Info.
0: Més d'11.000 immigrants que van entrar irregularment a Ceuta ja han tornat al Marroc. Així ho assegura el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, després de l'última reunió de seguiment del comitè creat per abordar aquesta crisi. Segons les dades del govern espanyol, en l'última setmana han tornat al seu país més de 2.700 persones. És la xifra més alta de retorns des que va començar l'operatiu. Ángel Víctor Torres, però, no ha pogut aclarir quants migrants més queden per retornar.
10: En cualquier caso, ya estén en los montes, ya estén en las casas, ya estén donde están, la voluntad del gobierno de España es que todo aflore para que todo el que entró de manera irregular en nuestro país pues tenga sus derechos cubiertos, si los tiene, si es menor de edad, si es susceptible de tener protección internacional y si no, que sean devueltos, ¿no? Por eso yo nunca he dicho una cantidad, porque creo que eso lo tendremos que decir cuando esto se culmine. No estamos

0: La cerca d'aquesta se culmina, sí.
1: Pel que fa als recursos que Ceuta té per acollir aquests immigrants, el ministre assegura que la ciutat ha passat de tenir 2 centres d'acollida amb 2.000 places a tenir-ne 10 amb una capacitat de fins a 7.000 persones. Més qüestions. La Fiscalia considera prematura una imputació del PSOE en el conegut com a cas Leire, com demana el PP, però sí que veu indicis contra el partit. Segons el Ministeri Públic, hi ha motius per vincular la formació a fets delictius de la suposada trama que, recordem, intentava frenar causes judicials al voltant dels socialistes. Ara bé, considera que abans l'Audiència Nacional ha de recopilar més informació, com la declaració de l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. La jutgessa del cas del germà de Pedro Sánchez ha declarat aquest dijous com a acusació particular del cas. Diu que es va sentir assetjada i perseguida per un exmagistrat que la Guàrdia Civil vincula a l'entramat. I encara relacionat amb la política, aquest divendres 9 d'octubre és la Diada Nacional del País Valencià, que commemora l'entrada de les tropes de Jaume I a València. Serà la primera del popular Juanfran Pérez Llorca com a president de la Generalitat Valenciana. Investit fa menys d'un any i sense que el PP l'hagi confirmat encara com a candidat del partit per les eleccions autonòmiques del maig de l'any que ve. València, Pepa Ferrer.
2: Juanfran Pérez Llorca arriba el 9 d'octubre com a president, però no com a candidat. Ana López és politòloga.
3: Això és gasolina, especialment per al bloc de l'esquerra, per atacar la debilitat d'un president que podem dir que entra en la figura del pato cojo.
2: Joan Baldoví, Compromís.
4: Cada dia que passa se li fa més cara de pato coix.
2: Amb autoritat institucional però sense l'orgànica, la lluita interna per lideratge aflora. Francisco Camps fa temps que es postula i el president de la Diputació de València, Vicente Mompó, ho fa de manera subtil.
3: Ha començat la campanya electoral en un relat sobre la dana que canvia la fulla de ruta del Partit Popular.
2: Vicente Mompó, president de la Diputació de València.
5: Que fa un desastre la gestió.
2: El País Valencià és un país de blocs, dreta i esquerra, i el trasbassament entre ells és poc probable. Llorca té al seu favor la desmobilització i la fragmentació de l'esquerra. I en contra, la judicialització de la dana, la presència de Carlos Mazón a l'hemicicle i els dubtes de Feijó.
3: Si és perquè Pérez Llorca té algo en el seu historial que li pot inhabilitar per a ser president, o perquè té un altre candidat i encara no està confirmat per a no entrar en guerra.
2: Així, al País Valencià, les autonòmiques, la província de València serà important perquè allà els partits intentaran captar el vot de descontent de la gestió de la dana.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Les línies R13 i R14 de Rodalies continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats pels robatoris de cable de coure de l'estiu costaran uns 14 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
7: Els treballs que havien de durar 2 mesos s'allargaran fins a finals del 2026 i els trens de passatgers no tornaran a circular fins al 2027. Adif diu que els danys són molt greus. El robatori de coure del 21 de juny a Montblanc i l'Espluga i el 20 de juliol a les Borges va provocar incendis que van afectar el sistema de control, gestió de tràfic de trens, seguretat i comunicacions de 4 enclavaments ferroviaris. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, diu a 3CAT Info que és una molt mala notícia per a la Conca de Barberà.
8: Nosaltres entenem que pot haver uns danys que poden ser greus, però el territori no pot quedar-se penjat mig any més sense tren i sense saber quan això es restablirà, no? Per tant, nosaltres demanem a Adif que plantegi un calendari concret, un compromís, no previsions.
7: El portaveu de la plataforma d'usuaris propera a Parada Valls, en Nil Magrinyà, diu que el problema no se solucionarà fins que no canviïn les penes pel robatori de coure.
9: El que veiem és que hi ha com una espècie de total impunitat davant dels robatoris de coure que provoquen greus estralls en el sistema ferroviari.
7: Els trens de mercaderia seguiran circulant utilitzant el sistema de gestió manual. Els passatgers s'hauran de seguir utilitzant el transport alternatiu per carretera.
1: Rodalies sí que recupera el servei afectat pels aiguats dels últims dies, però manté els autobusos de reforç en algunes línies. Les últimes que han tornat a la normalitat aquest dijous han estat l'R2 Nord i l'R11. També s'ha reobert l'estació de Fabra i Puig de Barcelona, que portava 2 setmanes tancada per la caiguda de part del fals sostre del vestíbul. Tot i això, la situació ha estat d'incertesa per la majoria d'usuaris que han anat a les estacions sense saber si passaria el tren i amb quina freqüència. De fet, hi ha hagut retards importants en diverses línies. La precària situació a Rodalies, després dels últims temporals, coincideix amb el retorn de l'històric portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ara a Adif. Carmona, un dels principals actius que Renfe ha tingut a Catalunya i que havia quedat relegat a tasques comercials des que el van rellevar com a director de Rodalies, serà coordinador de la xarxa a Catalunya per Adif.
6: 3CAT Info.
1: Més coses. Desarticulada una organització dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a altres grups de traficants de Catalunya. Hi ha 20 detinguts a Barcelona, Lleida i al País Valencià que han entrat a la presó. S'han intervingut 56 quilos de droga repartits en 6 magatzems. La Guàrdia Civil, que ha dirigit l'operació, ha bloquejat els actius financers de la banda. En l'operació policial s'ha detingut el líder de l'organització, que dirigia la xarxa des de l'Hospitalet de Llobregat, i hi ha participat la Interpol i la DEA, l'Agència Antidroga dels Estats Units. El coronel de la Guàrdia Civil, Pedro Antonio Pizarro, subratlla l'envergadura de l'operació.
0: Hay 57 activos financieros bloqueados. Aquí no nos dedicamos al menudeo, a este nivel de investigación, con este tipo de unidades, sino a desarticular grupos verdaderamente organizados, que mueven, no gramos, mueven kilos y distribuyen al último nivel 1, 2 o 3 kilos de cocaína.
1: Aquests 57 actius financers estarien valorats en més d'un milió d'euros.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Iniciativa pionera al cementiri Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. Les persones que ho vulguin podran demanar que les enterrin juntament amb les cendres de la seva mascota. Segons ha avançat a 3CAT Info el conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, aquest nou servei respon a una demanda social. Fins ara, els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar.
10: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura. I pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari. Però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
1: Per fer-ho ha calgut una reforma del reglament del cementiri. El cost és el mateix que introduir cendres humanes, uns 150 euros. Aquests enterraments mixtos ja es fan en altres països com Itàlia, el Brasil o els Estats Units, però a tot l'estat només es pot fer de moment en aquest cementiri del Papiol. Altres qüestions. Les urgències oftalmològiques als centres de salut públics es van disparar prop d'un 50% els dos dies posteriors a l'eclipsi d'aquest agost, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. En la majoria dels més de 400 casos atesos els dies 12 i 13 d'agost es tractava de problemes lleus. Només se'n van detectar dos que sí que eren més greus. Des del Departament de Salut asseguren que les dades indiquen que, en general, la població va utilitzar correctament les ulleres de protecció. De fet, no s'han registrat casos greus de pèrdua de visió. Ferran Roche, gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, en declaracions a Catalunya Ràdio.
11: I hi ha més urgències oftalmològiques? Sí, són per causes poc greus. La majoria, el que nosaltres anomenem ull sec, que és sobretot per no parpellejar quan toca, i després és el tema psicosomàtic.
1: 7 de cada 10 casos atesos eren per sequedat ocular i es van resoldre amb gotes. El 30% restants eren casos psicosomàtics. I el Tribunal Suprem ha anul·lat el decret que el govern espanyol va aprovar per endurir els criteris per crear universitats privades. El Suprem no entra en el fons de la qüestió, però tomba la iniciativa de l'executiu perquè no veu ben justificat que es tramités amb caràcter d'urgència. Aquest reial decret es va publicar l'octubre de l'any passat i establia, per exemple, que només es poguessin obrir nous centres de graus o màsters privats si tenien un mínim de 4.500 estudiants al cap de 5 anys d'iniciar l'activitat o si els seus promotors tenien experiència universitària. La Sala Contenciosa Administrativa ha estimat un recurs que va presentar el govern de les Illes Balears contra el text.
6: El temps.
1: Amb la Gemma Puig.
12: Matinada i matí d'aquest divendres amb ambient de tardor. Les temperatures baixen i encara ho faran una miqueta més. Per tant, aquest ambient fred al matí cap al Pirineu, també cap a comarques interiors. Aquesta fresca matinal, valors per sota dels 8-9 graus. I també es notarà a la façana litoral, amb temperatures mínimes entre els 12-14-15 graus. Potser cap a la costa central una miqueta més amunt. Vent de nord, que encara bufarà, sobretot a primera hora cap a l'Empordà, mala mar en aquest sector. També mestral cap a les Terres de l'Ebre, que no desapareixerà, però sí que anirà afluixant de cara a la tarda. Sol en conjunt i a la tarda també la mateixa dinàmica de temps, d'estabilitat, bandes de núvols prims i alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, però en principi sense gaire més conseqüència. Podria deixar-se escapar alguna gota. Si ho acaba fent, seran fenòmens molt, molt puntuals.

0: Més coses. El Gran Recapte, la campanya solidària de recollida d'aliments del Banc dels Aliments, posa enguany el focus en les noves pobreses, persones que treballen però no arriben a final de mes i necessiten ajuda per omplir el rebost. La recollida solidària es farà els dies 13 i 14 de novembre en més de 2.000 establiments de tot Catalunya. Per fer-la possible, els organitzadors necessiten 17.000 voluntaris en un context d'encariment sostingut dels aliments. Segons les entitats, els preus han pujat més d'un 30% en els últims 4 anys. Elisabet Viladomiu, directora del Banc dels Aliments de Barcelona, explica per què els voluntaris són essencials per la campanya.
1: Quan més voluntaris i voluntàries hi ha en els punts de recollida, més aliments recollim, més donacions. Per tant, estem avui, endeguem la campanya del Gran Recapte, avui obrim la pàgina web per les inscripcions, demanem i fem aquesta crida a que les persones s'apuntin.
0: Al Banc dels Aliments reparteixen menjar a unes 170.000 persones cada mes a Catalunya. I Protecció Civil farà el 19 d'octubre una prova de sirenes de risc químic simultània a tot Catalunya. Per primera vegada s'activaran totes les sirenes d'emergència al mateix temps en un exercici que busca comprovar el bon funcionament del sistema. Tarragona, Manel Sastre.
2: En total s'activaran 119 sirenes d'una cinquantena de municipis, la gran majoria Barcelona i Tarragona, tot i que també n'hi ha Girona, l'Aran i les Terres de l'Ebre. La població que pot arribar a sentir tots aquests avisos superarà les 900.000 persones. L'objectiu torna a ser comprovar el bon funcionament dels sistemes d'alerta i acostumar els veïns a identificar el so de les sirenes i actuar correctament en cas d'emergència real. Marta Cassany és la directora general de Protecció Civil.
3: Per nosaltres provem el sistema, també per nosaltres és un repte de coordinació de tot el sistema i per la població doncs és molt rellevant el que puguin recordar aquest, que és el missatge principal, no?, que volem donar, que és el confinament.
2: Abans d'activar la sirena, s'enviaran missatges és alert als mòbils i s'habilitarà una pàgina web per rebre informació de la ciutadania on s'expliqui si els ha arribat bé els avisos. La diferència amb altres exercicis similars és que aquesta vegada l'activació de les sirenes es farà alhora i a tot Catalunya. Abans de la pràctica, que es farà a les 10 del matí del dilluns 19, també hi haurà xerrades informatives a diferents sectors econòmics i socials dels territoris afectats.
0: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana al llarg del 12 d'octubre. L'objectiu és reforçar la seguretat viària durant un cap de setmana en què es preveu que més de mig milió de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. El responsable del dispositiu del Servei de Trànsit, Guillermo Villuendas, apunta al tipus de control que hi haurà.
4: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a l'AP7, des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant a la sortida com en la tornada.
0: A més de la restricció de vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per la tornada tant al nord com al sud de l'àrea metropolitana. A més, l'inici de la temporada de tardor ha fet que també es prenguin mesures addicionals a la C-16 al seu pas per Berga. Tot i les mesures, Villuenda demana prudència.
4: El que recomanem sobretot als conductors doncs, és que comprovin l'estat de la meteorologia, que comprovin l'estat del trànsit també i l'estat de les vies, perquè sí que hi ha algunes vies que encara doncs, estan fent treballs de manteniment, no? Amb aquests dies de causa de tots aquests aiguats que hem tingut.
0: La previsió és que els moments de màxima mobilitat a les carreteres siguin a la tarda d'aquest divendres i el dissabte al matí per l'operació sortida. Pel que fa a la tornada es concentrarà a la tarda de dilluns.
5: 3CAT Info.
0: El Parc Nacional d'Aigüestortes concentra la quantitat i qualitat més gran de boscos madurs de Catalunya i també d'Espanya. Així ho conclou un estudi del CREAF. Els boscos madurs són referents de com serien els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà o per incendis naturals. I a la Mediterrània són menys de l'1%. Parc Nacional d'Aigüestortes, Pau Rovira.
6: L'estudi calcula que aquests boscos ocupen unes 430 hectàrees, tenen un grau de maduresa d'un 8,7/10, mentre que la mitjana dels boscos catalans és de 2,3. I en les últimes 3 dècades han augmentat la maduresa, la fusta morta i el carboni acumulat. De fet, en les parcel·les dominades per avets, el carboni dels arbres vius s'ha més que duplicat. Els investigadors, com en Jordi Baireda, remarquen que els boscos madurs són especialment valuosos perquè són més resistents davant sequeres i incendis i perquè perquè creen molts hàbitats per a espècies com el gall fer.
7: Hi ha una gran diversitat estructural i també una gran diversitat d'espècies arbòries. Però tot això fa que hi hagi una moltíssima biodiversitat que és pròpia i quasi exclusiva d'aquests boscos madurs.
6: L'estudi proposa també actuacions per accelerar l'envelliment d'alguns boscos, com obrir petites clarianes, alliberar arbres de grans dimensions o generar fusta morta. Algunes d'aquestes actuacions ja s'han provat en una parcel·la de la zona perifèrica del parc i, de moment, estan funcionant.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Carlota Pérez ha fet història a Sitges. Per primer cop, una pel·lícula dirigida per una dona espanyola ha inaugurat el Festival de Cinema Fantàstic. Es titula Found Alive i és una coproducció hispano-nord-americana. Sitges, Marc Garriga.
8: La rebuda ha estat boníssima. És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita. Vaja, que hi ha tensió, sang i crítica a una societat que no acaba de creure's les dones quan són víctimes, en aquest cas, d'un pertorbat que segresta adolescents. Carlota Pérez ha explicat a 3Cat Info l'emoció de venir a Sitges, combinada amb el fet d'inaugurar la 59a edició.
9: Pues respecto a mí es un orgullo, ¿no? Que Sitges me, pues básicamente me ofrezca la oportunidad de formar parte de su historia, ¿no? Que es como, es pues muy bonito. Es muy complicado levantar cine género en España y siendo mujer es triplemente complicado. Y creo que eso espero cambie, ¿no? En Estados Unidos, en todo el mundo, quieren hacer género todo el tiempo.
8: A partir d'ara confessa que se li han obert les portes als Estats Units, que el resultat d'aquesta primera pel·lícula rodada allà amb protagonista de luxe, Chloe Grace Moretz, ha provocat que ja li estiguin proposant nous projectes allà, tot i que no descarta tornar aquí a rodar.
0: El Teatre Condal estrena Bons i Dolents, una nova comèdia escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente sobre la crisi dels 50. Es podrà veure fins al 15 de novembre, Marta Vives.
10: I tot i el títol no és una obra sobre bons i dolents, sinó sobre aparences, expectatives i tota la paleta de grisos. Joel Joan se'n riu de les misèries humanes i de les pròpies, de les parelles de llarga distància i de les crisis d'edat, en especial dels homes quan arriben a la cinquantena.
11: I la història d'aquesta gent de 50, doncs arriba en un moment en què les coses ja no són com eren als 20 anys, quan l'amor és tan profund i tan pur que no t'ho pots ni creure. Et fas gran, les coses relativitzen, passes a tenir unes necessitats que abans no tenies, i llavors estàs amb la parella i al final hi ha un dia que ja no saps exactament per què ho estàs.
10: Embolics, mentides i dobles sentits, dues parelles en moments vitals diferents que queden per sopar i despleguen tots els tòpics sobre l'escenari. L'home casat amb una amant jove, drogues, alcohol i rock and roll, ex que no passen les pensions o dones sobrepassades per la situació. Un text àcid políticament incorrecte i exagerat que ha provocat més rialles entre el públic de l'estrena que no pas debats postfunció.
0: I abans dels esports expliquem que la Fundació Joan Miró obre a primera gran exposició a tot l'estat dedicada a la dissenyadora i arquitecta francesa Charlotte Perriand, coneguda com una de les primeres dones a entrar al cèlebre despatx de Le Corbusier. L'exhibició recorda també la seva amistat amb artistes com Picasso, Miró o l'arquitecte i urbanista Josep Lluís Sert.
5: Esports.
0: Repassem ara els esports amb en Roger Bosà.
12: El Barça s'ha entrenat aquest dijous ja amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos de seleccions. L'equip blaurana rebrà aquest dissabte el Getafe a 7:15. Continua sent dubte, això sí, Rafinha, que s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys. Per cert, que el club ha fet oficial la renovació de Xavi a Espart fins al 2030.
5: 3Cat Info.
12: L'Espanyol obrirà aquest divendres la 8a jornada de primera al camp del Màlaga. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE, que només suma 3 punts i encara no ha guanyat cap partit. L'equip de Manolo González vol trencar una ratxa de 2 derrotes seguides. El tècnic està convençut que, en cas d'una altra derrota, no es juga el càrrec.
13: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat. Em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
12: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per a l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en aquesta data prevista.
5: 3CAT Info.
12: A segona, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ho ha explicat aquest dijous el tècnic Ferran Costa.
14: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
12: El defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat. El Girona, per la seva banda, tancarà la jornada dilluns al camp del Tenerife. Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. L'equip blaugrana suma 3 victòries en 3 partits i és líder del seu grup. Són declaracions de Ludovic Fàbregas a Sport 3.
15: Un partit de Champions és molt, molt complicat, molt difícil, tots els equips juguen per guanyar i crec que també el Dinamo, si vol passar a la segona ronda, té que guanyar contra nosaltres, així que ho han intentat. Crec que també anàvem guanyant de 4 a l'inici, així que crec que no estava malament, però crec que podem fer millor, però avui un bon partit i estem contents de lo que hem fet avui.
12: Aquest dijous ha estat baixa per un procés febril al porter Hallgrímsson. A la Lliga Sobal, aquest divendres, Ciutat Real Granollers, a 8:45 del vespre.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89. A l'equip gironí és la segona derrota en 2 partits. La jugadora Caral Casas demana fer un pas més.
16: Vull ser positiva i pensar que hem estat allà, no? Estem agafant cada vegada potser més confiança i hem estat allà, però hem d'acabar de fer aquest pas. És veritat que quan vens d'encadenar una mica de derrotes o males sensacions, sí, podem dir, és difícil, no?, sortir una mica del pou, entre cometes, que no estem al pou, però de mica en mica hem de començar a treure-ho i...
12: I a l'Eurolliga el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:45, partit de la quarta jornada. L'equip blaugrana recupera Uoma i Nibo, però perd per 10 dies l'aler Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. El Barça, de moment, suma 2 victòries i 1 derrota.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Trescat Info.

0: Són les 4.
1: La marxa en memòria de Mari Carmen Abascal aplega milers de persones a Madrid. Comissions i la UGT demanen un minut de silenci aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi ha una manifestació convocada a Barcelona en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada. Aquest dijous ha entrat en vigor el primer dels dos decrets d'habitatge. El text manté, amb petits canvis, la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Tot i això, la justícia ha ordenat l'expulsió d'una família vulnerable a Barcelona perquè la propietat del pis també ha al·legat ser-ho. Després de 9 anys d'exili, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya. Comín vol recollir a Madrid l'acte per poder ocupar l'escó al Parlament Europeu i Puig no descarta, en declaracions a Catalunya Ràdio, poder ser físicament el proper ple del Parlament, previst per al 20 d'octubre. Esquerra continua negociant amb Rufián perquè repeteixi com a candidat al Congrés, però Jordi Albert es dibuixa com a possible alternativa si acaba dient que no. El diputat al Parlament ha començat a recollir avals per entrar a les llistes del 29N. L'actual líder dels republicans a Madrid insisteix que vol representar Esquerra, però que el partit també ho ha de voler. Almenys 42 morts a Ucraïna en diferents atacs russos, el més greu a Kramatorsk, al Donbass. 33 persones han perdut la vida en un bombardeig en aquesta ciutat a prop de la línia de front. Zelensky avisa que hi respondran. L'estratègia militar russa passa per intensificar els atacs a les ciutats amb drons més ràpids, però s'estanca el Donbass. França ampliarà amb efectes immediats la plantilla de professors substituts i autoritzarà la contractació de docents allà on calgui. Són les primeres mesures concretes anunciades pel govern per calmar les protestes d'estudiants que aquest dijous han derivat en una batalla campal a la plaça de la Bastilla de París. I la poeta canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura. La seva obra està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. L'Acadèmia Sueca premia una obra audaç que ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
0: Esports.
2: El Barça ja disposa de tots els internacionals de cara al partit d'aquest dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Rafinha, això sí, ha fet treball al marge i continua sent dubte. Mentrestant, Xavi Espar renova fins al 2030. La jornada de primera començarà aquest divendres amb el Màlaga Espanyol. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. I victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27 a la Lliga Femenina. Victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89.
1: I pel que fa al temps, divendres tindrem un dia assolellat i la refrescada serà notable. Matí fred al Pirineu i al Prepirineu i fresc a la resta. Es manté el vent del nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà. A la tarda, algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu. Les màximes més altes tocaran els 25 graus.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa. La manifestació ha anat des de la Puerta del Sol, on segueix l'acampada pel dret a l'habitatge, a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Madrid, Dani Sánchez-Deja.
3: Flors i espelmes en record de Mari Carmen s'han acumulat al portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixat algunes de les milers de persones que han marxat des de l'acampada de la Puerta del Sol en un silenci només trencat per moments. La commoció per la notícia de la seva mort es barrejava amb un sentiment de ràbia, però també d'ànim per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
4: Con una tristeza infinita, porque es una mujer que ha vivido todo el tiempo en su casa y en los últimos tiempos de su vida directamente le arranca en su memoria.
5: Jo crec que ha sigut com un impuls més de dir això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
6: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir, pues ahora más que nunca también por Mari Carmen.
3: I és que si el desnonament de Mari Carmen ara fa 15 dies va encendre la protesta que ha acabat amb la convocatòria d'eleccions, la seva mort a l'hospital dona més motius al sindicat de llogateres per dur les mobilitzacions més enllà. Valeria Racu n'és la portaveu.
7: Ha prendido una chispa dentro de mucha gente y va a ser faro de la lucha por la vivienda, que para nada ni empezó con Mari Carmen ni terminó con Mari Carmen. Nunca fue solo de Mari Carmen. Todas somos Mari Carmen y no queremos que haya ni una Mari Carmen más. Y eso es lo que vamos a conseguir con la huelga general y con todo lo que vendrá después.
3: La familia de Mari Carmen la acomiadará en la més estricta intimitat, però este divendres el sindicat de llogateres, la UGT i Comissions Obreres han convocat al migdia minuts de silenci a tots els centres de treball i d'estudi.
1: Les organitzacions pel dret a l'habitatge també han convocat una manifestació aquest divendres a Barcelona a les 7 de la tarda en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Les mobilitzacions pel dret a l'habitatge han arribat també al Pirineu amb protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll, on s'han reclamat mesures pròpies per al territori com la regulació dels lloguers de temporada. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
8: Unes 200 persones s'han sumat a la Seu al clam per un habitatge assequible i una baixada dels lloguers, però també s'hi ha denunciat que al Pirineu els preus del lloguer també es veuen afectats per les segones residències, els habitatges d'ús turístic o la proximitat amb Andorra. Marc Claramunt és membre del Sindicat d'Habitatge de l'Alt Urgell.
9: Andorra està fent unes polítiques neoliberals que estan fent molta pressió immobiliària, llavors veiem que molta gent que no pot viure a Andorra o que viu a Andorra ve viure cap aquí. Llavors, aquí s'estan inflant els preus de lloguer i aquí estem veient preus tan alts com a capitals de província.
8: En una entrevista al Catalunya Nit, el portaveu de Pirineu Viu, Arnau Corberó, defensava mesures concretes per les comarques de muntanya.
10: Els lloguers de temporada quedin regulats i no només a les zones de mercat tens o d'àrees de demanda forta i acreditada, perquè aquí al Pirineu són 4 o 5 municipis només que ho estan declarats. I després una imposició claríssima amb uns IVAs, no del 10 ni del 21, sinó del 50% a l'ús turístic.
8: Mentrestant, a Ripoll, desenes de persones també s'han concentrat a la plaça de la Lira per defensar el dret a l'habitatge.
1: La mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
11: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
12: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
1: Això mentre ja està en vigor des d'aquest dijous el primer dels dos decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha petits canvis respecte als anteriors, els que va tombar el Congrés i van precipitar la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El text, però, manté la seva essència i prohibeix la compra especulativa, introdueix la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables. Per tant, els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat, és a dir, de la taxació d'un pis, que ara el nou decret amplia 2 anys més, fins a finals del 2030. Pel que fa a les pròrrogues automàtiques dels lloguers, això podria canviar amb el segon decret, que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent hi dona llum verda, un fet per ara molt difícil. I en relació amb els desnonaments, continuen prohibits si la persona que hi viu és vulnerable. A més, en cas d'impagament, el decret obliga les administracions a assumir el deute dels llogaters vulnerables. Això és el que diu la llei, però la realitat és molt més complexa. Aquest dijous, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha justificat el desnonament d'una mare amb 2 fills menors perquè feia 2 anys que no pagaven i la propietària del pis és una dona gran que ha de fer front a una hipoteca i a la que el jutge li reconeix una situació de vulnerabilitat. Una amiga de la família, que només parla rus, ha explicat a 3CAT Info que havien presentat certificat de vulnerabilitat.
13: i no tenim cap opció, res, zero, que en confirmen des de l'habitatge que no tenim opcions. Els serveis socials, amb les maletes que suposadament haurà d'entrar a Coesp a les 8 de la nit, sortir pel matí amb els nens a les 6 del matí i tornar amb les maletes als serveis socials per parlar de la seva habitació i de la seva situació i així.
1: Finalment, els Mossos han desallotjat la família sense oposició de la cinquantena de manifestants que s'han concentrat a la porta d'aquest pis a la Rambla de Barcelona.
0: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: Després de 9 anys d'exili, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya. Comín, per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i poder ocupar l'escó que li correspon al Parlament Europeu des del 2024, i Puig per participar físicament com a diputat al Parlament. Sentim Comín i Puig, que en declaracions a Catalunya Ràdio ha obert la porta a ser físicament al pròxim ple de la Cambra Catalana d'aquí a 15 dies.
14: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
15: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. El valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
1: Tot plegat, recordem després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, els hagi retirat les ordres de detenció a ells i també a l'expresident Puigdemont. Mentrestant, Esquerra manté les negociacions amb Gabriel Rufián perquè torni a encapçalar el partit al 29N, però Jordi Albert podria ser-ne l'alternativa si finalment Rufián ho rebutja. Mentre que la formació insisteix que l'aposta és l'actual líder dels republicans a Madrid, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. En un missatge a les xarxes, Rufián ha reiterat que vol representar el partit, però que el partit també ho ha de voler. Manté que s'han de donar unes condicions mínimes en referència al fet de poder influir en els noms de la resta de la candidatura i que Esquerra s'ha d'obrir a altres forces d'àmbit estatal. La cúpula republicana sempre s'ha negat a aquesta segona circumstància. Amb l'engranatge electoral intern en marxa, la qüestió ha d'estar resolta aquest diumenge. Fins ara, els diputats Jordi Salvador i Pilar Vallugera, crítics amb Rufián, han anunciat que no repetiran, igual que la líder dels republicans al Senat, Sara Bailac. En canvi, Teresa Jordà, que també manté discrepàncies amb Rufián, presenta batalla i opta a ser la candidata per Girona. Possiblement s'enfrontarà en un procés de primàries a la també diputada Edna Estrems, persona de confiança de Rufián, que, com Jordà, aspira a liderar la llista gironina. En canvi, Junts per Catalunya, el debat pels noms el tenen resolt. Míriam Nogueras repetirà com a cap de llista al Congrés per

0: Seguiré siendo el alcalde de Badalona.
1: Segons les enquestes, Vox superaria el PP a Catalunya i el partit veu, amb el perfil d'Albiol, la possibilitat de frenar la fuga de vots cap a l'extrema dreta. I les negociacions continuen obertes al nou espai de Sumar. Ada Colau està disposada a liderar el Front Ampli amb la condició que sigui una coalició de totes les forces d'esquerra, incloent-hi, per tant, Podem. L'exalcaldessa de Barcelona ho explicava a Televisió Espanyola.
2: La ciudadanía nos está pidiendo que no haya más de una papeleta, que haya una única. Si yo puedo ayudar, si puedo ser una persona de consenso para que haya efectivamente ese frente amplio que amplíe y sume a mucha más gente de la que está ahora mismo en la representación institucional, entonces yo estoy dispuesta.
1: El Front Ampli haurà de tenir definit quins partits acaben formant part de l'Aliança d'Esquerres divendres que ve.
3: 3CAT Info.
1: Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del Pla Ventcat per la previsió de fortes ventades a l'Alt Empordà. Els cops de vent poden superar els 100 km per hora aquesta matinada. El risc de vent s'incrementa mentre que es redueix el de la pluja. Protecció Civil ha rebaixat el nivell del Pla Inuncat després de 6 dies activat en fase d'emergència. Tot i això, els bombers de la Generalitat continuen treballant per recuperar la normalitat a les zones afectades per les inundacions d'aquests darrers dies. Ajuden a treure l'aigua de baixos inundats i fan tasques de neteja de carrers. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha visitat avui la ciutat de Granollers i ha garantit que la Generalitat posarà tots els recursos necessaris per tornar a la normalitat.
4: Sabem que el conjunt d'afectació és important, el conjunt d'infraestructures arreu del país. Ho hem vist amb les conseqüències que ha tingut sobre la mobilitat, també sobre les carreteres, i en aquest sentit doncs, envia aquest missatge de màxima contundència al govern de Catalunya en mobilitzar tots els recursos materials i econòmics que estan al nostre abast en aquest objectiu d'acompanyar en aquest retorn a la normalitat el més aviat possible.
1: A Granollers es manté el dispositiu de recerca d'un menor de 12 anys i participen 9 dotacions terrestres. Des de l'inici de l'episodi de pluges de dissabte han mort 3 persones i els bombers han atès més de 4.000 avisos.
3: El temps.
1: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
5: Matinada i matí d'aquest divendres amb ambient de tardor. Les temperatures baixen i encara ho faran una miqueta més. Per tant, aquest ambient fred matí cap al Pirineu, també cap a comarques interiors. Aquesta fresca matinal, valors per sota dels 8-9 graus. I també es notarà a la façana litoral, amb temperatures mínimes entre els 12, 14, 15 graus. Potser cap a la costa central una miqueta més amunt. Vent de nord, que encara bufarà, sobretot a primera hora cap a l'Empordà, mala mar en aquest sector, també mestral cap a les Terres de l'Ebre, que no desapareixerà, però sí que anirà afluixant de cara a la tarda. Sol en conjunt i a la tarda també la mateixa dinàmica de temps, d'estabilitat, bandes de núvols prims i alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, però en principi sense gaire més conseqüència. Podria deixar-se escapar alguna gota. Si ho acaba fent, seran fenòmens molt, molt puntuals.
3: 3CAT Info.
1: Més qüestions. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky avisa que la matança russa a Kramatorsk, al Donbass, no quedarà sense resposta. Un bombardeig aquest dijous al matí ha deixat almenys 33 morts i més d'una vintena de ferits, alguns molt greus. Al vespre, un altre dron ha fet 2 morts més. Es tracta de la principal ciutat de la regió en mans ucraïneses, a pocs quilòmetres del front de guerra. Hi ha hagut 4 morts més a Donetsk i 3 a Kiev. A la capital, a més, s'ha hagut d'aturar el metro per manca d'electricitat. Zelensky acusa el Kremlin de voler destruir tot signe de vida al Donbass i ha demanat al món que hi reaccioni. En aquest sentit, reclama als Estats Units més pressió sobre Putin.
6: Els Estats Units haurien d'elevar la pressió sobre Rússia amb sancions i altres mesures com l'assistència financera i de defensa aèria per a Ucraïna. Mesures per fer veure Putin que està obligat a seure a la taula de negociació.
1: Els negociadors ucraïnesos viatgen aquest divendres a Washington amb aquest objectiu. En tot cas, l'estratègia russa passa per estendre el terror a les ciutats amb bombardejos que Kiev té moltes dificultats per contrarrestar. Això mentre l'exèrcit rus pràcticament no és capaç d'avançar al Donbass i no podria conquerir aquest territori abans de finals d'any, segons alguns especialistes. Moscou, Cristina Solies.
7: Malgrat que Putin no para d'insistir que les seves tropes porten la iniciativa a tots els fronts, els observadors militars asseguren que no és així. Pel que fa al Donbass, que és la gran obsessió del president rus, els seus homes guanyen posicions molt lentament i ho fan a costa de moltes morts. Això passa perquè l'exèrcit ucraïnès també està contraatacant al nord de Donetsk i això ha frenat l'empenta russa. russa. En aquest context d'estancament, Moscou ha redoblat els seus bombardejos contra zones urbanes amb una nova generació de drons molt més ràpids i difícils de batre i amb una nova tàctica d'atacs intermitents durant tot el dia que fa

0: a la vida pràcticament impossible als veïns de Kiev. A més, s'ha tornat a proposar deixar els ucraïnesos sense llum ni calefacció aquest hivern, destrossant la seva infraestructura energètica. Rússia justifica aquesta escalada com una resposta als atacs ucraïnesos a les seves refineries i magatzems, però aquesta estratègia persegueix el que no han aconseguit en gairebé 5 anys de guerra, que és doblegar la moral ucraïnesa i obligar Zelensky a cedir.
1: Itàlia ha aprovat la reforma de la llei electoral impulsada per la primera ministra, l'ultraconservadora Giorgia Meloni. La tramitació ha estat polèmica perquè determina que la coalició que superi el 42% dels vots tindrà una bonificació d'escons que li permetrà tenir la majoria absoluta. Per Giorgia Meloni això permetrà que fer govern sigui més fàcil.
2: Estic sobretot satisfeta perquè quan els italians vagin a votar la propera vegada podran triar-ho tot, el partit, la coalició, el programa, el candidat a primer ministre, i per tant la llei simplement posa més poder a les mans dels ciutadans, cosa que garanteix l'estabilitat.
1: Però per l'oposició, de fons hi ha la voluntat de Meloni de perpetuar-se en el poder. La cap de l'oposició, la socialdemòcrata Elly Schlein, acusa Meloni de fer-se un vestit a mida.
3: Voleu reduir la democràcia a l'elecció d'un líder, però la democràcia no és un xec en blanc per a qui guanyi el dia de les eleccions. La democràcia és que durant els 5 anys els ciutadans puguin fer sentir la seva veu i influir en les decisions que prenen els seus representants.
1: La reforma electoral es posarà en pràctica a les eleccions generals de la tardor de l'any vinent, que es podrien avançar. Segons les enquestes, l'oposició guanya força després de l'aparició d'un nou partit que se situa més a l'extrema dreta del govern de Giorgia Meloni. I seguim en plana internacional perquè el govern francès ha anunciat que en les pròximes hores destinarà 3.000 professors substituts per reforçar els centres educatius del país i que també que autoritza que es pugui contractar docents on calgui. Després de setmanes de protestes d'estudiants, el ministre d'Educació ha anunciat les primeres mesures per acontentar els manifestants. Aquest dijous han continuat les mobilitzacions que a París s'han saldat amb enfrontaments amb la policia i detencions. París, Isabel Galí.
4: Després de reunir-se amb una delegació d'estudiants, el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, ha anunciat ja un primer acord per resoldre el problema de la manca de professors substituts.
5: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
4: És la primera mesura concreta que el govern ofereix als estudiants, que avui han tornat a fer una demostració de força numèrica en la concentració a la plaça de la Bastilla. La protesta ha estat dispersada amb canons d'aigua, llançament de gasos lacrimògens i càrregues que han deixat almenys un estudiant amb el nas trencat per un cop de genoll d'un agent. El Ministeri de l'Interior diu que hi ha fet més de 500 detencions i que hi ha 48 policies ferits.
1: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove aquest diumenge a França, també. La noia havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre el 2022 i el 2025. La jove ja havia intentat suïcidar-se el 2023, quan encara treballava per la propietària de Facebook i Instagram, i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. La noia estava en tràmits per sumar-se a una demanda de més de 600 moderadors contra Meta per aquesta mateixa raó. Anna Romeu és psicòloga experta en gestió emocional i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
6: Una exposició continuada a continguts violents, a situacions que són d'alt impacte emocional, que en diem, doncs el que pot fer és crear a la persona un trauma vicari. La persona pot viure situacions d'aquest tipus com si fossin seves i al llarg del temps desenvolupar fins i tot un trastorn per estrès posttraumàtic, o sigui, pot afectar d'una forma molt significativa.
1: Aquest impacte emocional també es troba en feines com les dels serveis d'emergències, bombers o policies. Els atacs d'ira o l'apatia en el dia a dia poden ser un senyal que la feina està afectant la salut mental del treballador. Per això la psicòloga Anna Romeu assegura que hauria de ser obligatori per a les empreses tenir un pla de salut pels treballadors que es troben en situacions d'alt impacte emocional.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La poesia s'ha imposat al Premi Nobel de Literatura. L'ha guanyat Anne Carson, la segona canadenca que rep el reconeixement després d'Alice Munro. Poeta, assagista, traductora i professora universitària, se la considera la poeta viva més important de les lletres anglosaxones. El jurat de l'Acadèmia Sueca resumia així el perquè del premi.
2: Per la seva obra audaç i la seva inventiva, que en diàleg lúdic amb la tradició clàssica ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
1: La seva obra està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. El seu títol més conegut és la novel·la en vers Autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual. L'editorial Vasorrotto l'ha publicat en català, amb obres com De creació o La bellesa del marit, un assaig narratiu en 29 tangos, en què analitza un matrimoni que s'enfonsa. La seva traductora és Núria Busquet, en declaracions a 3CAT Info.
8: Ann Carson és molt variada i, a més és molt valenta perquè el tipus de literatura que fa barreja diferents gèneres i això no ho fa tothom. És una gran assagista, a més és una persona que domina molt la cultura clàssica. Jo penso que també és valent per part del Comitè del Nobel donar-li el Nobel a ella, perquè és una autora molt intel·lectual que potser no arriba tan fàcilment al poble, però que a la vegada és molt divertida.
1: Des d'Islàndia, on viu part de l'any, Carson, de 76 anys, s'ha mostrat sorpresa i feliç i ha dit que estan tots bojos per haver-li atorgat el màxim guardó de la literatura. I encara en literatura, l'escriptora moldava Tatiana Tibuleac publica la seva tercera novel·la, Quan siguis feliç, ataca tu primer, sobre la relació entre una filla i un pare i la immigració als anys 90. L'autora de l'exitós L'estiu que la mare va tenir els ulls verds defensa que la literatura pot ser un lloc de recuperació de la memòria allà on els estats d'ànim i generacions senceres no l'han feta per vergonya, per por o per altres raons. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'autora ha admès que en aquest últim títol hi ha bastant d'ella en la protagonista, sobretot en la infància, i en la relació amb el pare, i ha afegit que el títol no és motivador.
9: Sempre dic que no és un títol motivacional, ja ho descobrireu en el llibre. Ve d'una filosofia, d'un personatge del llibre. El que significa bàsicament és que quan ets feliç has de mantenir aquesta felicitat per tu mateix. Agafa't aquesta felicitat perquè sempre hi ha algú que pot venir a robar-te-la. Llavors has d'estar preparat per atacar primer.
1: El llibre segueix una noia de la capital de Moldàvia que creix en plena transició postsoviètica i emigra il·legalment a París.
7: Esports.
1: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Roger Bosà.
10: El Barça s'ha entrenat aquest dijous ja amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos de seleccions. L'equip blaugrana rebrà aquest dissabte el Getafe a 6:45. Continua sent dubte, això sí, Rafinha, que s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys. Per cert que el club ha fet oficial la renovació de Xavi a Espart fins al 2030.
7: 3CAT Info.
10: L'Espanyol obrirà aquest divendres la 8a jornada de primera al camp del Màlaga. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE, que només suma 3 punts i encara no ha guanyat. L'equip de Manolo González vol trencar una ratxa de 2 derrotes seguides. El tècnic està convençut que, en cas d'una altra derrota, no es juga al càrrec.
11: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat. Em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tan tonto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
10: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, que està previst per a l'11 de novembre al Camp Nou, corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista.
7: 3CAT Info.
10: A segon, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ho ha explicat aquest dijous el tècnic Ferran Costa.
12: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
10: El defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat. El Girona, per la seva banda, tancarà dilluns la jornada a Tenerife. Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. L'equip blaugrana suma 3 victòries en 3 partits i és líder del grup E. Són declaracions de Ludovic Fàbregas, Esport 3.
13: Un partit de Champions és molt, molt complicat, molt difícil, tots els equips juguen per guanyar i crec que també el Dinamo, si vol passar a la segona ronda, té que guanyar contra nosaltres, així que ho han intentat. Crec que també anàvem guanyant de 4 a l'inici, així que crec que no estava malament, però crec que podem fer millor, però avui era un bon partit i estem contents de lo que hem fet avui.
10: Aquest dijous ha estat baixa per un procés febril al porter Hallgrímsson. A la Lliga Sobal, aquest divendres, Ciutat Real Granollers, a 8:45 del vespre.
7: 3CAT Info.
10: A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89. A l'Eurolliga el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:45, partit de la quarta jornada. L'equip blaugrana recupera Ewoma i Nibo, però en canvi perd per 10 dies l'aler Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. Són declaracions del tècnic Alexander Sekulic.
14: Playing at home, especially after this very...
15: Jugar a casa, sobretot després de 3 partits a fora i en viatges llunyans, ha estat molt dur físicament pels jugadors. Ara hem d'afrontar els 4 propers partits sense pràcticament temps per entrenar.
14: For the next couple of weeks where we basically we're not going to be able to practice.
10: El Barça, de moment, suma 2 victòries i una derrota.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: A aquesta hora repassem algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal aplega milers de persones a Madrid. Comissions Obreres i la UGT demanen un minut de silenci aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi haurà una manifestació convocada a Barcelona en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada. I la mort de la Mari Carmen Abascal també ha sacsejat la precampanya per les eleccions espanyoles i els minuts de silenci s'han convertit en una arma llancívola per als partits. De seguida us explicarem que les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats per dos robatoris de cable de coure de l'estiu costarà uns 14 milions d'euros. El cementiri comarcal del Papiol, al Baix Llobregat, es converteix en el primer de tot l'estat en què es permet enterrar persones i mascotes en un mateix espai. L'equipament ha canviat el reglament perquè les cendres dels animals es puguin dipositar amb els seus amos. La proposta, segons la funerària Àltima, respon a una demanda social. I la directora Carlota Pérez ha donat el tret de sortida del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges amb la coproducció catalana Found Alive, un thriller psicològic rodat íntegrament als Estats Units. Pel certamen hi passaran estrelles internacionals com Peter Jackson, Amy Irving, Danny DeVito o Kevin Bacon. Als esports, què destaquem, Roger?
1: Que el blaugrana Rafinha continua sent dubte per jugar el partit d'aquest dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, Xavi Espar renova fins al 2030. Aquest divendres arrenca la vuitena jornada amb el Màlaga Espanyol a les 9. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado.
0: I pel que fa al temps, divendres tindrem un dia assolellat i la refrescada serà notable. Matí fred a Pirineu i Prepirineu i fresc a la resta. Es manté el vent del nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà. A la tarda, algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu i les màximes més altes tocaran els 25 graus. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa. La manifestació ha anat de la Puerta del Sol, on segueix l'acampada pel dret a l'habitatge, a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Flors i espelmes en record de Mari Carmen s'han acumulat al portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixat algunes de les milers de persones que han marxat des de l'acampada de la Puerta del Sol en un silenci només trencat per moments. La commoció per la notícia de la seva mort es barrejava amb un sentiment de ràbia, però també d'ànim per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
3: Con una tristeza infinita, porque es una mujer que ha vivido todo el tiempo en su casa y en los últimos tiempos de su vida directamente le arrancan su memoria.
4: Yo creo que ha sigut com un impuls més de dir, això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tío, ens estan matant.
5: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir, pues ahora más que nunca también por Mari Carmen.
2: I és que si el desnonament de Mari Carmen ara fa 15 dies va encendre la protesta que ha acabat amb la convocatòria d'eleccions, la seva mort a l'hospital dona més motius al sindicat de llogateres per dur les mobilitzacions més enllà. Valeria Racu n'és la portaveu.
6: Ha prendido una chispa dentro de mucha gente y va a ser faro de la lucha por la vivienda, que para nada ni empezó con Mari Carmen ni terminó con Mari Carmen. Nunca fue solo de Mari Carmen. Todas somos Mari Carmen y no queremos que haya ni una Mari Carmen más. Y eso es lo que vamos a conseguir con la huelga general y con todo lo que vendrá después.
2: La família de Mari Carmen l'acomiadarà en la més estricta intimitat, però este divendres el sindicat de llogateres, la UGT i Comissions Obreres han convocat al migdia minuts de silenci a tots els centres de treball i d'estudi.
0: Les organitzacions pel dret a l'habitatge també han convocat una manifestació aquest divendres a Barcelona a les 7 del vespre en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. La mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
7: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
8: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa, nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
0: Doncs bé, el 90% dels espanyols admeten estar preocupats per la situació de l'habitatge i pràcticament la meitat asseguren que el tema els perjudica personalment. Ho apunta l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Segons l'enquesta, 8 de cada 10 persones defensen que l'Estat intervingui al mercat de l'habitatge per garantir l'accés universal a un pis. Pràcticament tots els ciutadans creuen que les administracions públiques han de construir més habitatge públic i coincideixen a reclamar menys impostos per la compra de la primera casa. Pel que fa al lloguer, la majoria d'enquestats assenyalen que els propietaris han de tenir més garanties en cas que els llogaters no puguin pagar la mensualitat.
9: 3CAT Info.
0: Més d'11.000 immigrants que van entrar irregularment a Ceuta ja han tornat al Marroc. Així ho assegura el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, després de l'última reunió de seguiment del comitè creat per abordar aquesta crisi. Segons les dades del govern espanyol, en l'última setmana han tornat al seu país més de 2.700 persones. És la xifra més alta de retorns des que va començar l'operatiu. Ángel Víctor Torres, però, no ha pogut aclarir quants migrants més queden per retornar.
10: En cualquier caso, ya estén en los montes, ya estén en las casas, ya estén donde están, la voluntad del gobierno de España es que todo aflore para que todo el que entró de manera irregular en nuestro país pues tenga sus derechos cubiertos si los tiene, si es menor de edad, si es susceptible de tener protección internacional y si no, que sean devueltos, ¿no? Por eso yo nunca he dicho una cantidad porque creo que eso lo tendremos que decir cuando esto se culmine. No estamos más cerca de que esto se culmine, sí.
0: Pel que fa als recursos que Ceuta té per acollir aquests immigrants, el ministre assegura que la ciutat ha passat de tenir 2 centres d'acollida amb 2.000 places a tenir-ne 10 amb una capacitat de fins a 7.000 persones. Més qüestions, la Fiscalia considera prematura una imputació del PSOE en el conegut com a cas Leire, com demana el PP, però sí que veu indicis contra el partit. Segons el Ministeri Públic, hi ha motius per vincular la formació a fets delictius de la suposada trama que, recordem, intentava frenar causes judicials al voltant dels socialistes. Ara bé, considera que abans l'Audiència Nacional ha de recopilar més informació, com la declaració de l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. La jutgessa del cas del germà de Pedro Sánchez ha declarat aquest dijous com a acusació particular del cas. Diu que es va sentir assetjada i perseguida per un exmagistrat que la Guàrdia Civil vincula a l'entramat. I encara relacionat amb la política, aquest divendres 9 d'octubre és la Diada Nacional del País Valencià, que commemora l'entrada de les tropes de Jaume I a València. Serà la primera del popular Juanfran Pérez Llorca com a president de la Generalitat Valenciana. Investit fa menys d'un any i sense que el PP l'hagi confirmat encara com a candidat del partit per les eleccions autonòmiques del maig de l'any que ve. València, Pepa Ferrer.
11: Juanfran Pérez Llorca arriba el 9 d'octubre com a president, però no com a candidat. Ana López és politòloga.
12: Això és gasolina, especialment per al bloc de l'esquerra, per atacar la debilitat d'un president que podem dir que entra en la figura del pato cojo.
11: Joan Baldoví, Compromís.
13: Cada dia que passa se li fa més cara de pato coix.
11: Amb autoritat institucional però sense l'orgànica, la lluita interna per lideratge aflora. Francisco Camps fa temps que es postula i el president de la Diputació de València, Vicente Mompó, ho fa de manera subtil.
12: Ha començat la campanya electoral en un relat sobre la dana que canvia la fulla de ruta del Partit Popular.
11: Vicente Mompó, president de la Diputació de València.
14: Que fue un desastre la gestió.
11: El País Valencià és un país de blocs, dreta i esquerra, i el trasbassament entre ells és poc probable. Llorca té al seu favor la desmobilització i la fragmentació de l'esquerra. I en contra, la judicialització de la dana, la presència de Carlos Mazón a l'hemicicle i els dubtes de Feijó.
12: Si és perquè Pérez Llorca té algo en el seu historial que li pot inhabilitar per a ser president o perquè té un altre candidat i encara no està confirmat per a no entrar en guerra.
11: Així, al País Valencià, les autonòmiques, la província de València serà important perquè allà els partits intentaran captar el vot de descontent de la gestió de la dana.
9: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Les línies R13 i R14 de Rodalies continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats pels robatoris de cable de coure de l'estiu costaran uns 14 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
15: Els treballs que havien de durar 2 mesos s'allargaran fins a finals del 2026 i els trens de passatgers no tornaran a circular fins al 2027. Adif diu que els danys són molt greus. El robatori de coure del 21 de juny a Montblanc i l'Espluga i el 20 de juliol a les Borges va provocar incendis que van afectar el sistema de control, gestió de tràfic de trens, seguretat i comunicacions de 4 enclavaments ferroviaris. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, diu a 3CatInfo que és una molt mala notícia per a la Conca de Barberà.
16: Nosaltres entenem que pot haver uns danys que poden ser greus, però el territori no pot quedar-se penjat mig any més sense tren i sense saber quan això es restablirà, no? Per tant, nosaltres demanem a Adif que plantegi un calendari concret, un compromís, no previsions.
15: El portaveu de la plataforma d'usuaris propera a Parada Valls, Nil Magrinyà, diu que el problema no se solucionarà fins que no canviïn les penes pel robatori de coure.
17: El que veiem és que hi ha com una espècie de total impunitat davant dels robatoris de coure que provoquen greus estralls en el sistema ferroviari.
15: Els trens de mercaderia seguiran circulant utilitzant el sistema de gestió manual. Els passatgers s'hauran de seguir utilitzant el transport alternatiu per carretera.
0: Rodalies sí que recupera el servei afectat pels aiguats dels últims dies, però manté els autobusos de reforç en algunes línies. Les últimes que han tornat a la normalitat aquest dijous han estat l'R2 Nord i l'R11. També s'ha reobert l'estació de Fabra i Puig de Barcelona, que portava 2 setmanes tancada per la caiguda de part del fals sostre del vestíbul. Tot i això, la situació ha estat d'incertesa per la majoria d'usuaris que han anat a les estacions sense saber si passaria el tren i amb quina freqüència. De fet, hi ha hagut retards importants en diverses línies. La precària situació a Rodalies, després dels últims temporals, coincideix amb el retorn de l'històric portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ara a Adif. Carmona, un dels principals actius que Renfe ha tingut a Catalunya i que havia quedat relegat a tasques comercials des que el van rellevar com a director de Rodalies, serà coordinador de la xarxa a Catalunya per Adif.
9: 3CAT Info.
0: Més coses. Desarticulada una organització dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a altres grups de traficants de Catalunya. Hi ha 20 detinguts a Barcelona, Lleida i al País Valencià que han entrat a la presó. S'han intervingut 56 quilos de droga repartits en 6 magatzems. La Guàrdia Civil, que ha dirigit l'operació, ha bloquejat els actius financers de la banda. En l'operació policial s'ha detingut el líder de l'organització, que dirigia la xarxa des de l'Hospitalet de Llobregat, i hi ha participat la Interpol i la DEA, l'Agència Antidroga dels Estats Units. El coronel de la Guàrdia Civil, Pedro Antonio Pizarro, subratlla l'envergadura de l'operació.
18: Hay 57 activos financieros bloqueados. Aquí no nos dedicamos al menudeo, a este nivel de investigación con este tipo de unidades, sino a desarticular grupos verdaderamente organizados que mueven no gramos, mueven kilos y distribuyen al último nivel 1, 2 o 3 kilos de cocaína.
0: Aquests 57 actius financers estarien valorats en més d'un milió d'euros.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Iniciativa pionera al cementiri Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. Les persones que ho vulguin podran demanar que les enterrin juntament amb les cendres de la seva mascota. Segons ha avançat a 3CAT Info el conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, aquest nou servei respon a una demanda social. Fins ara, els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar.
19: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot la família, el titular de la concessió, si ell autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari, però sempre i quan el titular de la concessió autoritzi.
0: Per fer-ho ha calgut una reforma del reglament del cementiri. El cost és el mateix que introduir cendres humanes, uns 150 euros. Aquests enterraments mixtos ja es fan en altres països com Itàlia, el Brasil o els Estats Units, però a tot l'estat només es pot fer de moment en aquest cementiri del Papiol. Altres qüestions. Les urgències oftalmològiques als centres de salut públics es van disparar prop d'un 50% els 2 dies posteriors a l'eclipsi d'aquest agost, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. En la majoria dels més de 400 casos atesos els dies 12 i 13 d'agost es tractava de problemes lleus. Només se'n van detectar 2 que sí que eren més greus. Des del Departament de Salut asseguren que les dades indiquen que en general la població va utilitzar correctament les ulleres de protecció. De fet, no s'han registrat casos greus de pèrdua de visió. Ferran Roche, gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, en declaracions a Catalunya Ràdio.
20: I hi ha més urgències oftalmològiques? Sí, són per causes poc greus. La majoria, el que nosaltres anomenem ull sec, que és sobretot per no parpellejar quan toca, i després és el tema psicosomàtic.
0: 7 de cada 10 casos atesos eren per sequedat ocular i es van resoldre amb gotes. El 30% restants eren casos psicosomàtics. I el Tribunal Suprem ha anul·lat el decret que el govern espanyol va aprovar per endurir els criteris per crear universitats privades. El Suprem no entra en el fons de la qüestió, però tomba la iniciativa de l'executiu perquè no veu ben justificat que es tramités amb caràcter d'urgència. Aquest reial decret es va publicar l'octubre de l'any passat i establia, per exemple, que només es poguessin obrir nous centres de graus o màsters privats si tenien un mínim de 4.500 estudiants al cap de 5 anys d'iniciar l'activitat o si els seus promotors tenien experiència universitària. La Sala Contenciosa Administrativa ha estimat un recurs que va presentar el govern de les Illes Balears contra el text.
9: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
1: Matinada i matí d'aquest divendres amb ambient de tardor. Les temperatures baixen i encara ho faran una miqueta més. Per tant, aquest ambient fred matí cap al Pirineu, també cap a comarques interiors. Aquesta fresca matinal, valors per sota dels 8-9 graus. I també es notarà a la façana litoral, amb temperatures mínimes entre els 12-14-15 graus. Potser cap a la costa central una miqueta més amunt. Vent de nord, que encara bufarà, sobretot a primera hora cap a l'Empordà, mala mar en aquest sector. També mestral cap a les Terres de l'Ebre, que no desapareixerà, però sí que anirà afluixant de cara a la tarda. Sol en conjunt i a la tarda també la mateixa dinàmica de temps, d'estabilitat, bandes de núvols prims i alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, però en principi sense gaire més conseqüència. Podria deixar-se escapar alguna gota. Si ho acaba fent, seran fenòmens molt, molt puntuals.

0: Més coses. Al Gran Recapte, la campanya solidària de recollida d'aliments del Banc dels Aliments posa enguany el focus en les noves pobreses, persones que treballen però no arriben a final de mes i necessiten ajuda per omplir el rebost. La recollida solidària es farà els dies 13 i 14 de novembre en més de 2.000 establiments de tot Catalunya. Per fer-la possible, els organitzadors necessiten 17.000 voluntaris en un context d'encariment sostingut dels aliments. Segons les entitats, els preus han pujat més d'un 30% en els últims 4 anys. Elisabet Viladomiu, directora del Banc dels Aliments de Barcelona, explica per què els voluntaris són essencials per la campanya.
1: Quan més voluntaris i voluntàries hi ha en els punts de recollida, més aliments recollim, més donacions. Per tant, estem avui, endeguem la campanya del Gran Recapte, avui obrim la pàgina web per les inscripcions, demanem i fem aquesta crida a que les persones s'apuntin.
0: Al Banc dels Aliments reparteixen menjar a unes 170.000 persones cada mes a Catalunya. I Protecció Civil farà el 19 d'octubre una prova de sirenes de risc químic simultània a tot Catalunya. Per primera vegada s'activaran totes les sirenes d'emergència al mateix temps en un exercici que busca comprovar el bon funcionament del sistema. Tarragona, Manel Sastre.
2: En total s'activaran 119 sirenes d'una cinquantena de municipis, la gran majoria Barcelona i Tarragona, tot i que també n'hi ha Girona, l'Aran i les Terres de l'Ebre. La població que pot arribar a sentir tots aquests avisos superarà les 900.000 persones. L'objectiu torna a ser comprovar el bon funcionament dels sistemes d'alerta i acostumar els veïns a identificar el so de les sirenes i actuar correctament en cas d'emergència real. Marta Cassany és la directora general de Protecció Civil.
3: Per nosaltres provem el sistema, també per nosaltres és un repte de coordinació de tot el sistema i per la població doncs és molt rellevant el que puguin recordar aquest, que és el missatge principal, no?, que volem donar, que és el confinament.
2: Abans d'activar la sirena, s'enviaran missatges és alerta als mòbils i s'habilitarà una pàgina web per rebre informació de la ciutadania on s'expliqui si els ha arribat bé els avisos. La diferència amb altres exercicis similars és que aquesta vegada l'activació de les sirenes es farà a l'hora i a tot Catalunya. Abans de la pràctica, que es farà a les 10 del matí del dilluns 19, també hi haurà xerrades informatives a diferents sectors econòmics i socials dels territoris afectats.
0: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. L'objectiu és reforçar la seguretat viària durant un cap de setmana en què es preveu que més de 500.000 de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. El responsable del dispositiu del Servei de Trànsit, Guillermo Villuendas, apunta al tipus de control que hi haurà.
4: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a l'AP7 des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant a la sortida com en la tornada.
0: A més de la restricció de vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per la tornada tant al nord com al sud de l'àrea metropolitana. A més, l'inici de la temporada de tardor ha fet que també es prenguin mesures addicionals a la C-16 al seu pas per Berga. Tot i les mesures, Villuenda demana prudència.
4: El que recomanem, sobretot als conductors, doncs és que comprovin l'estat de la meteorologia, que comprovin l'estat del trànsit també i l'estat de les vies, perquè sí que hi ha algunes vies que encara doncs estan fent treballs de manteniment, no?, amb aquests dies de causa de tots aquests aiguats que hem tingut.
0: La previsió és que els moments de màxima mobilitat a les carreteres siguin a la tarda d'aquest divendres i el dissabte al matí per l'operació sortida. Pel que fa a la tornada, es concentrarà a la tarda de dilluns.
5: 3CAT Info.
0: El Parc Nacional d'Aigüestortes concentra la quantitat i qualitat més gran de boscos madurs de Catalunya i també d'Espanya. Així ho conclou un estudi del CREAF. Els boscos madurs són referents de com serien els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà o per incendis naturals. I a la Mediterrània són menys de l'1%. Parc Nacional d'Aigüestortes, Pau Rovira.
6: L'estudi calcula que aquests boscos ocupen unes 430 hectàrees, tenen un grau de maduresa d'un 8,7/10, mentre que la mitjana dels boscos catalans és de 2,3. I en les últimes 3 dècades han augmentat la maduresa, la fusta morta i el carboni acumulat. De fet, en les parcel·les dominades per avets, el carboni dels arbres vius s'ha més que duplicat. Els investigadors, com en Jordi Baireda, remarquen que els boscos madurs són especialment valuosos perquè són més resistents davant sequeres i incendis i perquè creen molts hàbitats per a espècies com el gall fer.
7: Hi ha una gran diversitat estructural i també una gran diversitat d'espècies arbòries. Llavors, tot això fa que hi hagi una moltíssima biodiversitat que és pròpia i quasi exclusiva d'aquests boscos madurs.
6: L'estudi proposa també actuacions per accelerar l'envelliment d'alguns boscos, com obrir petites clarianes, alliberar arbres de grans dimensions o generar fusta morta. Algunes d'aquestes actuacions ja s'han provat en una parcel·la de la zona perifèrica del parc i, de moment, estan funcionant.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Carlota Pérez ha fet història a Sitges. Per primer cop, una pel·lícula dirigida per una dona espanyola ha inaugurat el Festival de Cinema Fantàstic. Es titula Found Alive i és una coproducció hispano-nord-americana. Sitges, Marc Garriga.
8: La rebuda ha estat boníssima. És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita. Vaja que hi ha tensió, sang i crítica a una societat que no acaba de creure's les dones quan són víctimes, en aquest cas, d'un pertorbat que segresta adolescents. Carlota Pérez ha explicat a 3Cat Info l'emoció de venir a Sitges, combinada amb el fet d'inaugurar la 59a edició.
9: Pues respecto a mí es un orgullo, ¿no? Que Sitges me, pues básicamente me ofrezca la oportunidad de formar parte de su historia, ¿no? Que es como, es pues muy bonito. Es muy complicado levantar cine género en España y siendo mujer es triplemente complicado. Y creo que eso espero cambie, ¿no? En Estados Unidos, en todo el mundo, quieren hacer género todo el tiempo.
8: A partir d'ara confessa que se li han obert les portes als Estats Units, que el resultat d'aquesta primera pel·lícula rodada allà amb protagonista de luxe, Chloe Grace Moretz, ha provocat que ja li estiguin proposant nous projectes allà, tot i que no descarta tornar aquí a rodar.
0: El Teatre Condal estrena Bons i Dolents, una nova comèdia escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente sobre la crisi dels 50. Es podrà veure fins al 15 de novembre, Marta Vives.
10: I tot i el títol, no és una obra sobre bons i dolents, sinó sobre aparences, expectatives i tota la paleta de grisos. Joel Joan se'n riu de les misèries humanes i de les pròpies, de les parelles de llarga distància i de les crisis d'edat, en especial dels homes quan arriben a la cinquantena.
11: I la història d'aquesta gent de 50, doncs arriba en un moment en què les coses ja no són com eren als 20 anys, quan l'amor és tan profund i tan pur que no t'ho pots ni creure. Et fas gran, les coses relativitzen, passes a tenir unes necessitats que abans no tenies, i llavors estàs amb la parella i al final hi ha un dia que ja no saps exactament per què ho estàs.
10: Embolics, mentides i dobles sentits, dues parelles en moments vitals diferents que queden per sopar i despleguen tots els tòpics sobre l'escenari. L'home casat amb una amant jove, drogues, alcohol i rock and roll, ex que no passen les pensions o dones sobrepassades per la situació. Un text àcid políticament incorrecte i exagerat que ha provocat més rialles entre el públic de l'estrena que no pas debats postfunció.
0: I abans dels esports expliquem que la Fundació Joan Miró obre a primera gran exposició a tot l'estat dedicada a la dissenyadora i arquitecta francesa Charlotte Perriand, coneguda com una de les primeres dones a entrar al cèlebre despatx de Le Corbusier. L'exhibició recorda també la seva amistat amb artistes com Picasso, Miró o l'arquitecte i urbanista Josep Lluís Sert.
5: Esports.
0: Repassem ara els esports amb en Roger Bosà.
12: El Barça s'ha entrenat aquest dijous ja amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos de seleccions. L'equip blaugrana rebrà aquest dissabte el Getafe a 6:45. Continua sent dubte, això sí, Rafinha, que s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys. Per cert, que el club ha fet oficial la renovació de Xavi a Espart fins al 2030.
5: 3Cat Info.
12: L'Espanyol obrirà aquest divendres la 8a jornada de primera al camp del Màlaga. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE, que només suma 3 punts i encara no ha guanyat cap partit. L'equip de Manolo González vol trencar una ratxa de dues derrotes seguides. El tècnic està convençut que, en cas d'una altra derrota, no es juga el càrrec.
13: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat. Em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
12: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per a l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en aquesta data prevista.
5: 3CAT Info.
12: A segona, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ho ha explicat aquest dijous el tècnic Ferran Costa.
14: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
12: El defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat. El Girona, per la seva banda, tancarà la jornada dilluns al camp del Tenerife. Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. L'equip blaugrana ha sumat 3 victòries en 3 partits i és líder del seu grup. Són declaracions de Ludovic Fàbregas a Sport 3.
15: Un partit de Champions és molt, molt complicat, molt difícil, tot els equips jugant per guanyar, i crec que també el Dinamo, si vol passar a la segona ronda, té que guanyar contra nosaltres, així que ho han intentat. Crec que també anàvem guanyant de 4 a l'inici, així que crec que no estava malament, però crec que podem fer millor, però avui un bon partit i estem contents de lo que hem fet avui.
12: Aquest dijous ha estat baixa per un procés febril al porter Hal Grimson. A la Lliga Sobal aquest divendres, Ciutat Real Granollers, a 8:45 del vespre.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89. A l'equip gironí és la segona derrota en 2 partits. La jugadora Caral Casas demana fer un pas més.
16: Vull ser positiva i pensar que, hem estat allà, no? Estem agafant cada vegada potser més confiança i hem estat allà, però hem d'acabar de fer aquest pas. És veritat que quan vens d'encadenar una mica de derrotes o males sensacions, sí, podem dir, és difícil, no?, sortir una mica del pou, entre cometes, que no estem al pou, però mica en mica hem de començar a treure-ho i...
12: I a l'Eurolliga el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:45, partit de la quarta jornada. L'equip blaugrana recupera Uoma i Nibo, però perd per 10 dies l'aler Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. El Barça, de moment, suma 2 victòries i 1 derrota.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari. Trescat Info.

0: Són les 5.
1: La marxa en memòria de Mari Carmen Abascal aplega milers de persones a Madrid. Comissions i la UGT demanen un minut de silenci aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi ha una manifestació convocada a Barcelona en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada. Aquest dijous ha entrat en vigor el primer dels dos decrets d'habitatge. El text manté, amb petits canvis, la prohibició de la compra especulativa, la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments. Tot i això, la justícia ha ordenat l'expulsió d'una família vulnerable a Barcelona perquè la propietat del pis també ha al·legat ser-ho. Després de 9 anys d'exili, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya. Comín vol recollir a Madrid l'acte per poder ocupar l'escó al Parlament Europeu i Puig no descarta, en declaracions a Catalunya Ràdio, poder ser físicament el proper ple del Parlament, previst per al 20 d'octubre. Esquerra continua negociant amb Rufián perquè repeteixi com a candidat al Congrés, però Jordi Albert es dibuixa com a possible alternativa si acaba dient que no. El diputat al Parlament ha començat a recollir avals per entrar a les llistes del 29N. L'actual líder dels republicans a Madrid insisteix que vol representar Esquerra, però que el partit també ho ha de voler. Almenys 42 morts a Ucraïna en diferents atacs russos, el més greu a Kramatorsk, al Donbass. 33 persones han perdut la vida en un bombardeig en aquesta ciutat a prop de la línia de front. Zelensky avisa que hi respondran. L'estratègia militar russa passa per intensificar els atacs a les ciutats amb drons més ràpids, però s'estanca el Donbass. França ampliarà amb efectes immediats la plantilla de professors substituts i autoritzarà la contractació de docents allà on calgui. Són les primeres mesures concretes anunciades pel govern per calmar les protestes d'estudiants que aquest dijous han derivat en una batalla campal a la plaça de la Bastilla de París. I la poeta canadenca Anne Carson ha guanyat el Premi Nobel de Literatura. La seva obra està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. L'Acadèmia Sueca premia una obra audaç que ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
0: Esports.
2: El Barça ja disposa de tots els internacionals de cara al partit d'aquest dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Rafinha, això sí, ha fet treball al marge i continua sent dubte. Mentrestant, Xavi Espar renova fins al 2030. La jornada de primera començarà aquest divendres amb el Màlaga Espanyol. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. I victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27 a la Lliga Femenina. Victòria del Cadí-la-Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí-la-Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89.
1: I pel que fa al temps, divendres tindrem un dia assolellat i la refrescada serà notable. Matí fred al Pirineu i al Prepirineu i fresc a la resta. Es manté el vent del nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà. A la tarda, algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu. Les màximes més altes tocaran els 25 graus.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa. La manifestació ha anat des de la Puerta del Sol, on segueix l'acampada pel dret a l'habitatge, a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Madrid, Dani Sánchez-Deja.
3: Flors i espelmes en record de Mari Carmen s'han acumulat al portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixat algunes de les milers de persones que han marxat des de l'acampada de la Puerta del Sol en un silenci només trencat per moments. La commoció per la notícia de la seva mort es barrejava amb un sentiment de ràbia, però també d'ànim per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
4: Con una tristeza infinita, porque es una mujer que ha vivido todo el tiempo en su casa y en los últimos tiempos de su vida directamente le arranca en su memoria.
5: Jo crec que ha sigut com un impuls més de dir això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
6: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir, pues ahora más que nunca también por Mari Carmen.
3: i és que si el desnonament de Mari Carmen ara fa 15 dies va encendre la protesta que ha acabat amb la convocatòria d'eleccions, la seva mort a l'hospital dona més motius al sindicat de llogateres per dur les mobilitzacions més enllà. Valeria Racu n'és la portaveu.
7: Ha prendido una chispa dentro de mucha gente y va a ser faro de la lucha por la vivienda, que para nada ni empezó con Mari Carmen ni terminó con Mari Carmen. Nunca fue solo de Mari Carmen. Todas somos Mari Carmen y no queremos que haya ni una Mari Carmen más. Y eso es lo que vamos a conseguir con la huelga general y con todo lo que vendrá después.
3: La família de Mari Carmen l'acomiadarà en la més estricta intimitat, però este divendres el sindicat de llogateres, la UGT i Comissions Obreres han convocat al migdia minuts de silenci a tots els centres de treball i d'estudi.
1: Les organitzacions pel dret a l'habitatge també han convocat una manifestació aquest divendres a Barcelona a les 7 de la tarda en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Les mobilitzacions pel dret a l'habitatge han arribat també al Pirineu amb protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll, on s'han reclamat mesures pròpies per al territori com la regulació dels lloguers de temporada. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
8: Unes 200 persones s'han sumat a la Seu al clam per un habitatge assequible i una baixada dels lloguers, però també s'hi ha denunciat que al Pirineu els preus del lloguer també es veuen afectats per les segones residències, els habitatges d'ús turístic o la proximitat amb Andorra. Marc Claramunt és membre del Sindicat d'Habitatge de l'Alt Urgell.
9: Andorra està fent unes polítiques neoliberals que estan fent molta pressió immobiliària, llavors veiem que molta gent que no pot viure a Andorra o que treballa a Andorra ve viure cap aquí. Llavors, aquí s'estan inflant els preus de lloguer i aquí estem veient preus tan alts com a capitals de província.
8: En una entrevista al Catalunya Nit, el portaveu de Pirineu Viu, Arnau Corberó, defensava mesures concretes per les comarques de muntanya.
10: Els lloguers de temporada quedin regulats i no només a les zones de mercat tens o d'àrees de demanda forta i acreditada, perquè aquí al Pirineu són 4 o 5 municipis només que ho estan declarats. I després una imposició claríssima amb uns IVAs, no del 10 ni del 21, sinó del 50% a l'ús turístic.
8: Mentrestant, a Ripoll, desenes de persones també s'han concentrat a la plaça de la Lira per defensar el dret a l'habitatge.
1: La mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
11: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
12: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
1: Això mentre ja està en vigor des d'aquest dijous el primer dels dos decrets d'habitatge que dimarts va aprovar el Consell de Ministres. Hi ha petits canvis respecte als anteriors, els que va tombar el Congrés i van precipitar la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El text, però, manté la seva essència i prohibeix la compra especulativa, introdueix la pròrroga de 2 anys dels lloguers i la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables. Per tant, els fons voltor no podran comprar per sota del 70% del preu del valor de mercat, és a dir, de la taxació d'un pis, que ara el nou decret amplia 2 anys més, fins a finals del 2030. Pel que fa a les pròrrogues automàtiques dels lloguers, això podria canviar amb el segon decret, que només entrarà en vigor si la Diputació Permanent hi dona llum verda, un fet per ara molt difícil. I en relació amb els desnonaments, continuen prohibits si la persona que hi viu és vulnerable. A més, en cas d'impagament, el decret obliga les administracions a assumir el deute dels llogaters vulnerables. Això és el que diu la llei, però la realitat és molt més complexa. Aquest dijous, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha justificat el desnonament d'una mare amb 2 fills menors perquè feia 2 anys que no pagaven i la propietària del pis és una dona gran que ha de fer front a una hipoteca i a la que el jutge li reconeix una situació de vulnerabilitat. Una amiga de la família, que només parla rus, ha explicat a 3Cat Info que havien presentat certificat de vulnerabilitat.
13: I no tenim cap opció, res, zero, que en confirmen des de l'habitatge que no tenim opcions. Els serveis socials, amb les maletes que suposadament haurà d'entrar a Coesp a les 8 de la nit, sortir pel matí amb els nens a les 6 del matí i tornar amb les maletes als serveis socials per parlar de la seva habitació i de la seva situació i així.
1: Finalment, els Mossos han desallotjat la família sense oposició de la 50ena de manifestants que s'han concentrat a la porta d'aquest pis a la Rambla de Barcelona.
0: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
1: Després de 9 anys d'exili, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya. Comín, per recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i poder ocupar l'escó que li correspon al Parlament Europeu des del 2024, i Puig, per participar físicament com a diputat al Parlament. Sentim Comín i Puig, que en declaracions a Catalunya Ràdio ha obert la porta a ser físicament al pròxim ple de la Cambra Catalana d'aquí a 15 dies.
14: Jo porto dos anys i mig dient que és un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
15: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. El valor o el significat de tornar a seure a l'escó que em pertoca, democràticament també em sembla que és de justícia que torni aviat, molt aviat.
1: Tot plegat, recordem després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, els hagi retirat les ordres de detenció a ells i també a l'expresident Puigdemont. Mentrestant, Esquerra manté les negociacions amb Gabriel Rufián perquè torni a encapçalar el partit al 29N, però Jordi Albert podria ser-ne l'alternativa si finalment Rufián ho rebutja. Mentre que la formació insisteix que l'aposta és l'actual líder dels republicans a Madrid, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. En un missatge a les xarxes, Rufián ha reiterat que vol representar el partit, però que el partit també ho ha de voler. Manté que s'han de donar unes condicions mínimes en referència al fet de poder influir en els noms de la resta de la candidatura i que Esquerra s'ha d'obrir a altres forces d'àmbit estatal. La cúpula republicana sempre s'ha negat a aquesta segona circumstància. Amb l'engranatge electoral intern en marxa, la qüestió ha d'estar resolta aquest diumenge. Fins ara, els diputats Jordi Salvador i Pilar Vallugera, crítics amb Rufián, han anunciat que no repetiran, igual que la líder dels republicans al Senat, Sara Bailac. En canvi, Teresa Jordà, que també manté discrepàncies amb Rufián, presenta batalla i opta a ser la candidata per Girona. Possiblement s'enfrontarà en un procés de primàries a la també diputada Edna Estrems, persona de confiança de Rufián, que, com Jordà, aspira a liderar la llista gironina. En canvi, Junts per Catalunya, el debat pels noms el tenen resolt. Míriam Nogueras repetirà com a cap de llista al Congrés per Barcelona. També hi tornaran a ser Josep Maria Cruzet de Tarragona, Marta Madrenes de Girona i Isidre Gavín a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, queden proclamats automàticament sense necessitat de primàries. Al Partit Popular, dirigents del partit donen per fet que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, serà el cap de llista del PP per Barcelona. Ell espera que li demani al president del partit, Alberto Núñez Feijóo, i assegura que no deixarà l'alcaldia.
16: A qui li correspon decidir quin va ser el cap de llista per Barcelona va ser el president del partit i conmigo no s'ha posat en contacte. Jo sí que li puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y se...

0: Entonces yo estoy dispuesta.
1: El Front Ampli haurà de tenir definit quins partits acaben formant part de l'Aliança d'Esquerres divendres que ve.
2: 3CAT Info.
1: Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del Pla Ventcat per la previsió de fortes ventades a l'Alt Empordà. Els cops de vent poden superar els 100 km per hora aquesta matinada. El risc de vent s'incrementa mentre que es redueix el de la pluja. Protecció Civil ha rebaixat el nivell del Pla Inuncat després de 6 dies activat en fase d'emergència. Tot i això, els bombers de la Generalitat continuen treballant per recuperar la normalitat a les zones afectades per les inundacions d'aquests darrers dies. Ajuden a treure l'aigua de baixos inundats i fan tasques de neteja de carrers. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha visitat avui la ciutat de Granollers i ha garantit que la Generalitat posarà tots els recursos necessaris per tornar a la normalitat.
3: Sabem que el conjunt d'afectació és important, el conjunt d'infraestructures arreu del país. Ho hem vist amb les conseqüències que ha tingut sobre la mobilitat, també sobre les carreteres, i en aquest sentit doncs, enviar aquest missatge de màxima contundència al govern de Catalunya en mobilitzar tots els recursos materials i econòmics que estan al nostre abast en aquest objectiu d'acompanyar en aquest retorn a la normalitat el més aviat possible.
1: A Granollers es manté el dispositiu de recerca d'un menor de 12 anys, participen 9 dotacions terrestres. Des de l'inici de l'episodi de pluges de dissabte han mort 3 persones i els bombers han atès més de 4.000 avisos.
2: El temps.
1: Doncs bé, sapiguem ara quina és la previsió meteorològica per les pròximes hores amb la Gemma Puig.
4: Matinada i matí d'aquest divendres amb ambient de tardor. Les temperatures baixen i encara ho faran una miqueta més. Per tant, aquest ambient fred matí cap al Pirineu, també cap a comarques interiors, aquesta fresca matinal, valors per sota dels 8-9 graus, i també es notarà a la façana litoral, amb temperatures mínimes entre els 12-14-15 graus, potser cap a la costa central una miqueta més amunt. Vent de nord, que encara bufarà, sobretot a primera hora cap a l'Empordà, mala mar en aquest sector, també mestral cap a les Terres de l'Ebre, que no desapareixerà, però sí que anirà afluixant de cara a la tarda. Sol en conjunt i a la tarda també la mateixa dinàmica de temps, d'estabilitat, bandes de núvols prims i alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, però en principi sense gaire més conseqüència. Podria deixar-se escapar alguna gota. Si ho acaba fent, seran fenòmens molt, molt puntuals.
2: 3CAT Info.
1: Més qüestions. El president ucraïnès Volodymyr Zelensky avisa que la matança russa a Kramatorsk, al Donbass, no quedarà sense resposta. Un bombardeig aquest dijous al matí ha deixat almenys 33 morts i més d'una vintena de ferits, alguns molt greus. Al vespre, un altre dron ha fet 2 morts més. Es tracta de la principal ciutat de la regió en mans ucraïneses, a pocs quilòmetres del front de guerra. Hi ha hagut 4 morts més a Donetsk i 3 a Kiev. A la capital, a més, s'ha hagut d'aturar el metro per manca d'electricitat. Zelensky acusa el Kremlin de voler destruir tot signe de vida al Donbass i ha demanat al món que hi reaccioni. En aquest sentit, reclama als Estats Units més pressió sobre Putin.
5: Els Estats Units haurien d'elevar la pressió sobre Rússia amb sancions i altres mesures com l'assistència financera i de defensa aèria per a Ucraïna. Mesures per fer veure Putin que està obligat a seure a la taula de negociació.
1: Els negociadors ucraïnesos viatgen aquest divendres a Washington amb aquest objectiu. En tot cas, l'estratègia russa passa per estendre el terror a les ciutats amb bombardejos que Kiev té moltes dificultats per contrarrestar. Això mentre l'exèrcit rus pràcticament no és capaç d'avançar al Donbass i no podria conquerir aquest territori abans de finals d'any, segons alguns especialistes. Moscou, Cristina Solies.
6: Malgrat que Putin no para d'insistir que les seves tropes porten la iniciativa a tots els fronts, els observadors militars asseguren que no és així. Pel que fa al Donbass, que és la gran obsessió del president rus, els seus homes guanyen posicions molt lentament i ho fan a costa de moltes morts. Això passa perquè l'exèrcit ucraïnès també està contraatacant al nord de Donetsk i això ha frenat l'empenta rus. En aquest context d'estancament, Moscou ha redoblat els seus bombardejos contra zones urbanes amb una nova generació de drons molt més ràpids i difícils de batre i amb una nova tàctica d'atacs intermitents durant tot el dia que fa la vida pràcticament impossible als veïns de Kiev. A més, s'ha tornat a proposar deixar els ucraïnesos sense llum ni calefacció aquest hivern destrossant la seva infraestructura energètica. Rússia justifica aquesta escalada com una resposta als atacs ucraïnesos a les seves refineries i magatzems, però aquesta estratègia persegueix el que no han aconseguit en gairebé 5 anys de guerra, que és doblegar la moral ucraïnesa i obligar Zelensky a cedir.
1: Itàlia ha aprovat la reforma de la llei electoral impulsada per la primera ministra, l'ultra conservadora Giorgia Meloni. La tramitació ha estat polèmica perquè determina que la coalició que superi el 42% dels vots tindrà una bonificació d'escons que li permetrà tenir

0: la majoria absoluta. Per Giorgia Meloni això permetrà que fer govern sigui més fàcil.
1: Estic sobretot satisfeta perquè quan els italians vagin a votar la propera vegada podran triar-ho tot. El partit, la coalició, el programa, el candidat a primer ministre i, per tant, la llei simplement posa més poder a les mans dels ciutadans, cosa que garanteix l'estabilitat.
0: Però per l'oposició, de fons hi ha la voluntat de Meloni de perpetuar-se en el poder. La cap de l'oposició, la socialdemòcrata Elly Schlein, acusa Meloni de fer-se un vestit a mida.
2: Voleu reduir la democràcia a l'elecció d'un líder, però la democràcia no és un xec en blanc per a qui guanyi el dia de les eleccions. La democràcia és que durant els 5 anys els ciutadans puguin fer sentir la seva veu i influir en les decisions que prenen els seus representants.
0: La reforma electoral es posarà en pràctica a les eleccions generals de la tardor de l'any vinent, que es podrien avançar. Segons les enquestes, l'oposició guanya força després de l'aparició d'un nou partit que se situa més a l'extrema dreta del govern de Giorgia Meloni. I seguim en plana internacional perquè el govern francès ha anunciat que en les pròximes hores destinarà 3.000 professors substituts per reforçar els centres educatius del país i que també que autoritza que es pugui contractar docents on calgui. Després de setmanes de protestes d'estudiants, el ministre d'Educació ha anunciat les primeres mesures per acontentar els manifestants. Aquest dijous han continuat les mobilitzacions que a París s'han saldat amb enfrontaments amb la policia i detencions. París, Isabel Galí.
3: Després de reunir-se amb una delegació d'estudiants, el ministre d'Educació, Eduard Jeffré, ha anunciat ja un primer acord per resoldre el problema de la manca de professors substituts.
4: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
3: És la primera mesura concreta que el govern ofereix als estudiants, que avui han tornat a fer una demostració de força numèrica en la concentració a la plaça de la Bastilla. La protesta ha estat dispersada amb canons d'aigua, llançament de gasos lacrimògens i càrregues que han deixat almenys un estudiant amb el nas trencat per un cop de genoll d'un agent. El Ministeri de l'Interior diu que hi ha fet més de 500 detencions i que hi ha 48 policies ferits.
0: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove aquest diumenge a França, també. La noia havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre el 2022 i el 2025. La jove ja havia intentat suïcidar-se el 2023, quan encara treballava per la propietària de Facebook i Instagram, i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. La noia estava en tràmits per sumar-se a una demanda de més de 600 moderadors contra Meta per aquesta mateixa raó. Anna Romeu és psicòloga experta en gestió emocional i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
5: Una exposició continuada a continguts violents, a situacions que són d'alt impacte emocional, que en diem, doncs el que pot fer és crear a la persona un trauma vicari. La persona pot viure situacions d'aquest tipus com si fossin seves i al llarg del temps desenvolupar fins i tot un trastorn per estrès posttraumàtic, o sigui, pot afectar d'una forma molt significativa.
0: Aquest impacte emocional també es troba en feines com les dels serveis d'emergències, bombers o policies. Els atacs d'ira o l'apatia en el dia a dia poden ser un senyal que la feina està afectant la salut mental del treballador. Per això la psicòloga Anna Romeu assegura que hauria de ser obligatori per a les empreses tenir un pla de salut pels treballadors que es troben en situacions d'alt impacte emocional.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La poesia s'ha imposat al Premi Nobel de Literatura. L'ha guanyat Anne Carson, la segona canadenca que rep el reconeixement després d'Alice Munro. Poeta, assagista, traductora i professora universitària, se la considera la poeta viva més important de les lletres anglosaxones. El jurat de l'Acadèmia Sueca resumia així el perquè del premi.
1: Per la seva obra audaç i la seva inventiva, que en diàleg lúdic amb la tradició clàssica ha creat noves formes per a la literatura contemporània.
0: La seva obra està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. El seu títol més conegut és la novel·la en vers autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual. L'editorial Vaso Roto l'ha publicat en català, amb obres com De creació o La bellesa del marit, un assaig narratiu en 29 tangos, en què analitza un matrimoni que s'enfonsa. La seva traductora és Núria Busquet, en declaracions a 3Cat Info.
7: En Carson és molt variada i, a més, és molt valenta, perquè el tipus de literatura que fa barreja diferents gèneres i això no ho fa tothom. És una gran assagista, a més, és una persona que domina molt la cultura clàssica. Jo penso que també és valent per part del Comitè del Nobel donar-li el Nobel a ella, perquè és una autora molt intel·lectual que potser no arriba tan fàcilment al poble, però que a la vegada és molt divertida.
0: Des d'Islàndia, on viu part de l'any, Carson, de 76 anys, s'ha mostrat sorpresa i feliç i ha dit que estan tots bojos per haver-li atorgat el màxim guardó de la literatura. I encara en literatura, l'escriptora moldava Tatiana Tibuleac publica la seva tercera novel·la, Quan siguis feliç, ataca tu primer, sobre la relació entre una filla i un pare i la immigració als anys 90. L'autora de l'exitós L'estiu que la mare va tenir els ulls verds defensa que la literatura pot ser un lloc de recuperació de la memòria allà on els estats d'ànim i generacions senceres no l'han feta per vergonya, per por o per altres raons. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'autora admet que en aquest últim títol hi ha bastant d'ella en la protagonista, sobretot en la infància i en la relació amb el pare, i ha afegit que el títol no és motivador.
8: Sempre dic que no és un títol motivacional, ja ho descobrireu en el llibre. Ve d'una filosofia, d'un personatge del llibre. El que significa bàsicament és que quan ets feliç has de mantenir aquesta felicitat per tu mateix. Agafa't aquesta felicitat perquè sempre hi ha algú que pot venir a robar-te-la. Llavors has d'estar preparat per atacar primer.
0: El llibre segueix una noia de la capital de Moldàvia que creix en plena transició postsoviètica i emigra il·legalment a París.
6: Esports.
0: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb en Roger Bosà.
9: El Barça s'ha entrenat aquest dijous ja amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos de seleccions. L'equip blaugrana rebrà aquest dissabte el Getafe a 6:45. Continua sent dubte, això sí, Rafinha, que s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys. Per cert, que el club ha fet oficial la renovació de Xavi a Espart fins al 2030.
6: 3Cat Info.
9: L'Espanyol obrirà aquest divendres la 8a jornada de primera al camp del Màlaga. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE, que només suma 3 punts i encara no ha guanyat. L'equip de Manolo González vol trencar una ratxa de 2 derrotes seguides. El tècnic està convençut que, en cas d'una altra derrota, no es juga al càrrec.
10: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat. Em transmet confiança, als jugadors també, al vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tan tot ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
9: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, que està previst per a l'11 de novembre al Camp Nou, corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista.
6: 3Cat Info.
9: A segona, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta, perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ho ha explicat aquest dijous el tècnic Ferran Costa.
11: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, bueno, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
9: El defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat. El Girona, per la seva banda, tancarà dilluns la jornada a Tenerife. Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. L'equip blaugrana suma 3 victòries en 3 partits i és líder del grup E. Són declaracions de Ludovic Fàbregas a Sport3.
12: Un partit de Champions és molt, molt complicat, molt difícil, tots els equips juguen per guanyar, i crec que també el Dinamo, si vol passar a la segona ronda, té que guanyar contra nosaltres, així que ho han intentat. Crec que també anàvem guanyant de 4 a l'inici, així que crec que no estava malament, però crec que podem fer millor, però avui un bon partit i estem contents de lo que hem fet avui.
9: Aquest dijous ha estat baixa per un procés febril al porter Hal Grimson. A la Lliga Sobal, aquest divendres, Ciutat Real Granollers, a 8:15 del vespre.
6: 3CAT Info.
9: A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89. A l'Eurolliga, el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:15, partit de la quarta jornada. L'equip blaurana recupera Ewoma i Nibo, però en canvi perd per 10 dies l'aler Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. Són declaracions del tècnic Alexander Sekulic.
13: Playing at home, especially after this very...
14: Jugar a casa, sobretot després de tres partits a fora i en viatges llunyans, ha estat molt dur físicament pels jugadors. Ara hem d'afrontar els quatre propers partits sense pràcticament temps per entrenar.
9: El Barça, de moment, suma dues victòries i una derrota.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: A aquesta hora repassem algunes de les informacions més importants que us hem explicat fins ara, com que la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal aplega milers de persones a Madrid. Comissions Obreres i la UGT demanen un minut de silenci aquest divendres al migdia als centres de treball. A la tarda hi haurà una manifestació convocada a Barcelona en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada. I la mort de la Mari Carmen Abascal també ha sacsejat la precampanya per les eleccions espanyoles i els minuts de silenci s'han convertit en una arma llancívola per als partits. De seguida us explicarem que les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats per dos robatoris de cable de coure de l'estiu costarà uns 14 milions d'euros. El cementeri comarcal del Papiol, al Baix Llobregat, es converteix en el primer de tot l'estat en què es permet enterrar persones i mascotes en un mateix espai. L'equipament ha canviat el reglament perquè les cendres dels animals es puguin dipositar amb els seus amos. La proposta, segons la funerària Àltima, respon a una demanda social. I la directora Carlota Pereda ha donat el tret de sortida del Festival de Cinema Fantàstic de Sitges amb la coproducció catalana Fauna Life, un thriller psicològic rodat íntegrament als Estats Units. Pel certamen hi passaran estrelles internacionals com Peter Jackson, Amy Irving, Danny DeVito o Kevin Bacon. Als esports, què destaquem, Roger?
1: Que el blaugrana Rafinha continua sent dubte per jugar el partit d'aquest dissabte contra el Getafe al Camp Nou. Mentrestant, Xavi Espar renova fins al 2030. Aquest divendres arrenca la vuitena jornada amb el Màlaga Espanyol a les 9. Els blanquiblaus visiten el CUE amb la novetat a la llista de Javi Puado.
0: I pel que fa al temps, divendres tindrem un dia assolellat i la refrescada serà notable. Matí fred a Pirineu i Prepirineu i fresca a la resta. Es manté el vent del nord, sobretot la tramuntana a l'Empordà. A la tarda, algun núvol prim i alguna nuvolada al Pirineu i les màximes més altes tocaran els 25 graus. Milers de persones han participat a Madrid en la marxa en memòria de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada que va morir ahir a l'hospital on estava ingressada des que la van fer fora de casa. La manifestació ha anat de la Puerta del Sol, on segueix l'acampada pel dret a l'habitatge, a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: Flors i espelmes en record de Mari Carmen s'han acumulat al portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixat algunes de les milers de persones que han marxat des de l'acampada de la Puerta del Sol en un silenci només trencat per moments. La commoció per la notícia de la seva mort es barrejava amb un sentiment de ràbia, però també d'ànim per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
3: Con una tristeza infinita, porque es una mujer que ha vivido todo el tiempo en su casa y en los últimos tiempos de su vida directamente le arranca en su memoria.
4: Yo creo que ha sigut com un impuls més de dir, això no ens pot parar. Ara mateix és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
5: Con un sentimiento de mucha fuerza, de unión, de decir, pues ahora más que nunca también por Mari Carmen.
2: I és que si el desnonament de Mari Carmen ara fa 15 dies va encendre la protesta que ha acabat amb la convocatòria d'eleccions, la seva mort a l'hospital dona més motius al sindicat de llogateres per dur les mobilitzacions més enllà. Valeria Racu n'és la portaveu.
6: Ha prendido una chispa dentro de mucha gente y va a ser faro de la lucha por la vivienda, que para nada ni empezó con Mari Carmen ni terminó con Mari Carmen. Nunca fue solo de Mari Carmen. Todas somos Mari Carmen y no queremos que haya ni una Mari Carmen más. Y eso es lo que vamos a conseguir con la huelga general y con todo lo que vendrá después.
2: La familia de Mari Carmen la acomiadará en la més estricta intimitat, però este divendres el sindicat de llogateres, la UGT i Comissions Obreres han convocat al migdia minuts de silenci a tots els centres de treball i d'estudi.
0: Les organitzacions pel dret a l'habitatge també han convocat una manifestació aquest divendres a Barcelona a les 7 del vespre en record de la Mari Carmen i també de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. La mort de la Mari Carmen Abascal ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. El PP ha bloquejat els actes de record a les principals institucions de Madrid i la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha atiat la bronca política. A les files del PSOE, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, li ha replicat que el sistema ha fallat pel veto de la dreta i l'extrema dreta a l'escut antidesnonaments.
7: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
8: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa, nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
0: Doncs bé, el 90% dels espanyols admeten estar preocupats per la situació de l'habitatge i pràcticament la meitat asseguren que el tema els perjudica personalment. Ho apunta l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Segons l'enquesta, 8 de cada 10 persones defensen que l'Estat intervingui al mercat de l'habitatge per garantir l'accés universal a un pis. Pràcticament tots els ciutadans creuen que les administracions públiques han de construir més habitatge públic i coincideixen a reclamar menys impostos per la compra de la primera casa. Pel que fa al lloguer, la majoria d'enquestats assenyalen que els propietaris han de tenir més garanties en cas que els llogaters no puguin pagar la mensualitat.
9: 3CAT Info.
0: Més d'11.000 immigrants que van entrar irregularment a Ceuta ja han tornat al Marroc. Així ho assegura el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, després de l'última reunió de seguiment del comitè creat per abordar aquesta crisi. Segons les dades del govern espanyol, en l'última setmana han tornat al seu país més de 2.700 persones. És la xifra més alta de retorns des que va començar l'operatiu. Ángel Víctor Torres, però, no ha pogut aclarir quants migrants més queden per retornar.
10: En cualquier caso, ya estén en los montes, ya estén en las casas, ya estén donde están, la voluntad del gobierno de España es que todo aflore para que todo el que entró de manera irregular en nuestro país pues tenga sus derechos cubiertos, si los tiene, si es menor de edad, si es susceptible de tener protección internacional y si no, que sean devueltos, ¿no? Por eso yo nunca he dicho una cantidad, porque creo que eso lo tendremos que decir cuando esto se culmine. No estamos más cerca de que esto se culmine, sí.
0: Pel que fa als recursos que Ceuta té per acollir aquests immigrants, el ministre assegura que la ciutat ha passat de tenir 2 centres d'acollida amb 2.000 places a tenir-ne 10 amb una capacitat de fins a 7.000 persones. Més qüestions, la Fiscalia considera prematura una imputació del PSOE en el conegut com a cas Leire, com demana el PP, però sí que veu indicis contra el partit. Segons el Ministeri Públic, hi ha motius per vincular la formació a fets delictius de la suposada trama que, recordem, intentava frenar causes judicials al voltant dels socialistes. Ara bé, considera que abans l'Audiència Nacional ha de recopilar més informació, com la declaració de l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán. La jutgessa del cas del germà de Pedro Sánchez ha declarat aquest dijous com a acusació particular del cas. Diu que es va sentir assetjada i perseguida per un exmagistrat que la Guàrdia Civil vincula a l'entramat. I encara relacionat amb la política, aquest divendres 9 d'octubre és la Diada Nacional del País Valencià, que commemora l'entrada de les tropes de Jaume I a València. Serà la primera del popular Juanfran Pérez Llorca com a president de la Generalitat Valenciana, investit fa menys d'un any i sense que el PP l'hagi confirmat encara com a candidat del partit per les eleccions autonòmiques del maig de l'any que ve. València, Pepa Ferrer.
11: Juanfran Pérez Llorca arriba el 9 d'octubre com a president, però no com a candidat. Ana López és politòloga.
12: Això és gasolina, especialment per al bloc de l'esquerra, per atacar la debilitat d'un president que podem dir que entra en la figura del pato cojo.
11: Joan Baldoví, Compromís.
13: Cada dia que passa se li fa més cara de pato coix.
11: Amb autoritat institucional però sense l'orgànica, la lluita interna per lideratge aflora. Francisco Camps fa temps que es postula i el president de la Diputació de València, Vicente Mompó, ho fa de manera subtil.
12: Ha començat la campanya electoral en un relat sobre la dana que canvia la fulla de ruta del Partit Popular.
11: Vicente Mompó, president de la Diputació de València.
14: Que fue un desastre la gestió.
11: El País Valencià és un país de blocs, dreta i esquerra, i el trasbassament entre ells és poc probable. Llorca té al seu favor la desmobilització i la fragmentació de l'esquerra. I en contra, la judicialització de la dana, la presència de Carlos Mazón a l'hemicicle i els dubtes de Feijó.
12: Si és perquè Pérez Llorca té algo en el seu historial que li pot inhabilitar per a ser president o perquè té un altre candidat i encara no està confirmat per a no entrar en guerra.
11: Així, al País Valencià, les autonòmiques, la província de València serà important perquè allà els partits intentaran captar el vot de descontent de la gestió de la dana.
9: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Les línies R13 i R14 de Rodalies continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats pels robatoris de cable de coure de l'estiu costaran uns 14 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
15: Els treballs que havien de durar 2 mesos s'allargaran fins a finals del 2026 i els trens de passatgers no tornaran a circular fins al 2027. Adif diu que els danys són molt greus. El robatori de coure del 21 de juny a Montblanc i l'Espluga i el 20 de juliol a les Borges va provocar incendis que van afectar el sistema de control, gestió de tràfic de trens, seguretat i comunicacions de 4 enclavaments ferroviaris. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, diu a 3CatInfo que és una molt mala notícia per a la Conca de Barberà.
16: Nosaltres entenem que pot haver uns danys que poden ser greus, però el territori no pot quedar-se penjat mig any més sense tren i sense saber quan això es restablirà, no? Per tant, nosaltres demanem a Adif que plantegi un calendari concret, un compromís, no previsions.
15: El portaveu de la plataforma d'usuaris propera a Parada Valls, Nil Magrinyà, diu que el problema no se solucionarà fins que no canviïn les penes pel robatori de coure.
17: El que veiem és que hi ha com una espècie de total impunitat davant dels robatoris de coure que provoquen greus estralls en el sistema ferroviari.
15: Els trens de mercaderia seguiran circulant utilitzant el sistema de gestió manual. Els passatgers s'hauran de seguir utilitzant el transport alternatiu per carretera.
0: Rodalies sí que recupera el servei afectat pels aiguats dels últims dies, però manté els autobusos de reforç en algunes línies. Les últimes que han tornat a la normalitat aquest dijous han estat l'R2 Nord i l'R11. També s'ha reobert l'estació de Fabra i Puig de Barcelona, que portava 2 setmanes tancada per la caiguda de part del fals sostre del vestíbul. Tot i això, la situació ha estat d'incertesa per la majoria d'usuaris que han anat a les estacions sense saber si passaria el tren i amb quina freqüència. De fet, hi ha hagut retards importants en diverses línies. La precària situació a Rodalies, després dels últims temporals, coincideix amb el retorn de l'històric portaveu de Renfe, Antonio Carmona, ara a Adif. Carmona, un dels principals actius que Renfe ha tingut a Catalunya i que havia quedat relegat a tasques comercials des que el van rellevar com a director de Rodalies, serà coordinador de la xarxa a Catalunya per Adif.
9: 3CAT Info.
0: Més coses. Desarticulada una organització dedicada a la distribució de cocaïna a gran escala a altres grups de traficants de Catalunya. Hi ha 20 detinguts a Barcelona, Lleida i al País Valencià que han entrat a la presó. S'han intervingut 56 quilos de droga repartits en 6 magatzems. La Guàrdia Civil, que ha dirigit l'operació, ha bloquejat els actius financers de la banda. En l'operació policial s'ha detingut el líder de l'organització, que dirigia la xarxa des de l'Hospitalet de Llobregat, i hi ha participat la Interpol i la DEA, l'Agència Antidroga dels Estats Units. El coronel de la Guàrdia Civil, Pedro Antonio Pizarro, subratlla l'envergadura de l'operació.
18: Hay 57 activos financieros bloqueados. Aquí no nos dedicamos al menudeo, a este nivel de investigación con este tipo de unidades, sino a desarticular grupos verdaderamente organizados que mueven no gramos, mueven kilos y distribuyen al último nivel 1, 2 o 3 kilos de cocaína.
0: Aquests 57 actius financers estarien valorats en més d'un milió d'euros.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Iniciativa pionera al cementiri Roques Blanques del Papiol, al Baix Llobregat. Les persones que ho vulguin podran demanar que les enterrin juntament amb les cendres de la seva mascota. Segons ha avançat a 3CAT Info el conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, aquest nou servei respon a una demanda social. Fins ara, els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar.
19: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot la família, el titular de la concessió, si ell autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari, però sempre i quan el titular de la concessió autoritzi.
0: Per fer-ho ha calgut una reforma del reglament del cementiri. El cost és el mateix que introduir cendres humanes, uns 150 euros. Aquests enterraments mixtos ja es fan en altres països com Itàlia, el Brasil o els Estats Units, però a tot l'estat només es pot fer de moment en aquest cementiri del Papiol. Altres qüestions. Les urgències oftalmològiques als centres de salut públics es van disparar prop d'un 50% els 2 dies posteriors a l'eclipsi d'aquest agost, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. En la majoria dels més de 400 casos atesos els dies 12 i 13 d'agost es tractava de problemes lleus. Només se'n van detectar 2 que sí que eren més greus. Des del Departament de Salut asseguren que les dades indiquen que en general la població va utilitzar correctament les ulleres de protecció. De fet, no s'han registrat casos greus de pèrdua de visió. Ferran Roche, gerent de la Regió Sanitària Terres de l'Ebre, en declaracions a Catalunya Ràdio.
20: I hi ha més urgències oftalmològiques? Sí, són per causes poc greus. La majoria, el que nosaltres anomenem ull sec, que és sobretot per no parpellejar quan toca, i després és el tema psicosomàtic.
0: 7 de cada 10 casos atesos eren per sequedat ocular i es van resoldre amb gotes. El 30% restants eren casos psicosomàtics. I el Tribunal Suprem ha anul·lat el decret que el govern espanyol va aprovar per endurir els criteris per crear universitats privades. El Suprem no entra en el fons de la qüestió, però tomba la iniciativa de l'executiu perquè no veu ben justificat que es tramités amb caràcter d'urgència. Aquest reial decret es va publicar l'octubre de l'any passat i establia, per exemple, que només es poguessin obrir nous centres de graus o màsters privats si tenien un mínim de 4.500 estudiants al cap de 5 anys d'iniciar l'activitat o si els seus promotors tenien experiència universitària. La Sala Contenciosa Administrativa ha estimat un recurs que va presentar el govern de les Illes Balears contra el text.
9: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
1: Matinada i matí d'aquest divendres amb ambient de tardor. Les temperatures baixen i encara ho faran una miqueta més. Per tant, aquest ambient fred matí cap al Pirineu, també cap a comarques interiors, aquesta fresca matinal, valors per sota dels 8-9 graus, i també es notarà a la façana litoral, amb temperatures mínimes entre els 12-14-15 graus, potser cap a la costa central una miqueta més amunt. Vent de nord, que encara bufarà, sobretot a primera hora cap a l'Empordà, mala mar en aquest sector, també mestral cap a les Terres de l'Ebre, que no desapareixerà, però sí que anirà afluixant de cara a la tarda. Sol en conjunt i a la tarda també la mateixa dinàmica de temps, d'estabilitat, bandes de núvols prims i alguna nuvolada que pot créixer cap al Pirineu, però en principi sense gaire més conseqüència. Podria deixar-se escapar alguna gota. Si ho acaba fent, seran fenòmens molt, molt puntuals.

0: més coses, al Gran Recapte, la campanya solidària de recollida d'aliments del Banc dels Aliments posa enguany el focus en les noves pobreses, persones que treballen però no arriben a final de mes i necessiten ajuda per omplir el rebost. La recollida solidària es farà els dies 13 i 14 de novembre en més de 2.000 establiments de tot Catalunya. Per fer-la possible, els organitzadors necessiten 17.000 voluntaris en un context d'encariment sostingut dels aliments. Segons les entitats, els preus han pujat més d'un 30% en els últims 4 anys. Elisabet Viladomiu, directora del Banc dels Aliments de Barcelona, explica per què els voluntaris són essencials per la campanya.
1: Quan més voluntaris i voluntàries hi ha en els punts de recollida, més aliments recollim, més donacions. Per tant, estem avui, endeguem la campanya del Gran Recapte, avui obrim la pàgina web per a les inscripcions, demanem i fem aquesta crida a que les persones s'apuntin.
0: Al Banc dels Aliments reparteixen menjar a unes 170.000 persones cada mes a Catalunya. I Protecció Civil farà el 19 d'octubre una prova de sirenes de risc químic simultània a tot Catalunya. Per primera vegada s'activaran totes les sirenes d'emergència al mateix temps en un exercici que busca comprovar el bon funcionament del sistema. Tarragona, Manel Sastre.
2: En total s'activaran 119 sirenes d'una cinquantena de municipis, la gran majoria Barcelona i Tarragona, tot i que també n'hi ha Girona, l'Aran i les Terres de l'Ebre. La població que pot arribar a sentir tots aquests avisos superarà les 900.000 persones. L'objectiu torna a ser comprovar el bon funcionament dels sistemes d'alerta i acostumar els veïns a identificar el so de les sirenes i actuar correctament en cas d'emergència real. Marta Cassany és la directora general de Protecció Civil.
3: Per nosaltres provem el sistema, també per nosaltres és un repte de coordinació de tot el sistema i per la població doncs és molt rellevant el que puguin recordar aquest, que és el missatge principal, no?, que volem donar, que és el confinament.
2: Abans d'activar la sirena, s'enviaran missatges és alert als mòbils i s'habilitarà una pàgina web per rebre informació de la ciutadania on s'expliqui si els ha arribat bé els avisos. La diferència amb altres exercicis similars és que aquesta vegada l'activació de les sirenes es farà a l'hora i a tot Catalunya. Abans de la pràctica, que es farà a les 10 del matí del dilluns 19, també hi haurà xerrades informatives a diferents sectors econòmics i socials dels territoris afectats.
0: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. L'objectiu és reforçar la seguretat viària durant un cap de setmana en què es preveu que més de 500.000 de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. El responsable del dispositiu del Servei de Trànsit, Guillermo Villendas, apunta al tipus de control que hi haurà.
4: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a l'AP7 des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant a la sortida com en la tornada.
0: A més de la restricció de vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per la tornada tant al nord com al sud de l'àrea metropolitana. A més, l'inici de la temporada de tardor ha fet que també es prenguin mesures addicionals a la C-16 al seu pas per Berga. Tot i les mesures, Villuenda demana prudència.
4: El que recomanem sobretot als conductors doncs, és que comprovin l'estat de la meteorologia, que comprovin l'estat del trànsit també i l'estat de les vies, perquè sí que hi ha algunes vies que encara doncs, estan fent treballs de manteniment, no? Amb aquests dies de causa de tots aquests aiguats que hem tingut.
0: La previsió és que els moments de màxima mobilitat a les carreteres siguin la tarda d'aquest divendres i el dissabte al matí per l'operació sortida. Pel que fa a la tornada es concentrarà a la tarda de dilluns.
5: 3CAT Info.
0: El Parc Nacional d'Aigüestortes concentra la quantitat i qualitat més gran de boscos madurs de Catalunya i també d'Espanya. Així ho conclou un estudi del CREAF. Els boscos madurs són referents de com serien els boscos si no haguessin estat alterats per l'impacte humà o per incendis naturals. I a la Mediterrània són menys de l'1%. Parc Nacional d'Aigüestortes, Pau Rovira.
6: L'estudi calcula que aquests boscos ocupen unes 430 hectàrees, tenen un grau de maduresa d'un 8,7/10, mentre que la mitjana dels boscos catalans és de 2,3. I en les últimes 3 dècades han augmentat la maduresa, la fusta morta i el carboni acumulat. De fet, en les parcel·les dominades per avets, el carboni dels arbres vius s'ha més que duplicat. Els investigadors, com en Jordi Baireda, remarquen que els boscos madurs són especialment valuosos perquè són més resistents davant sequeres i incendis i perquè perquè creen molts hàbitats per a espècies com el gall fer.
7: Hi ha una gran diversitat estructural i també una gran diversitat d'espècies arbòries. Llavors, tot això fa que hi hagi una moltíssima biodiversitat que és pròpia i quasi exclusiva d'aquests boscos madurs.
6: L'estudi proposa també actuacions per accelerar l'envelliment d'alguns boscos, com obrir petites clarianes, alliberar arbres de grans dimensions o generar fusta morta. Algunes d'aquestes actuacions ja s'han provat en una parcel·la de la zona perifèrica del parc i, de moment, estan funcionant.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Carlota Pérez ha fet història a Sitges. Per primer cop, una pel·lícula dirigida per una dona espanyola ha inaugurat el Festival de Cinema Fantàstic. Es titula Found Alive i és una coproducció hispano-nord-americana. Sitges, Marc Garriga.
8: La rebuda ha estat boníssima. És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita. Vaja, que hi ha tensió, sang i crítica a una societat que no acaba de creure's les dones quan són víctimes, en aquest cas, d'un pertorbat que segresta adolescents. Carlota Pérez ha explicat a 3Cat Info l'emoció de venir a Sitges, combinada amb el fet d'inaugurar la 59a edició.
9: Pues respecto a mí es un orgullo, ¿no? Que Sitges me, pues básicamente me ofrezca la oportunidad de formar parte de su historia, ¿no? Que es como, es pues muy bonito. Es muy complicado levantar cine género en España y siendo mujer es triplemente complicado. Y creo que eso espero cambie, ¿no? En Estados Unidos, en todo el mundo, quieren hacer género todo el tiempo.
8: A partir d'ara confessa que se li han obert les portes als Estats Units, que el resultat d'aquesta primera pel·lícula rodada allà amb protagonista de luxe, Chloe Grace Moretz, ha provocat que ja li estiguin proposant nous projectes allà, tot i que no descarta tornar aquí a rodar.
0: Al Teatre Codal estrena Bons i Dolents, una nova comèdia escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente sobre la crisi dels 50. Es podrà veure fins al 15 de novembre, Marta Vives.
10: I tot i el títol no és una obra sobre bons i dolents, sinó sobre aparences, expectatives i tota la paleta de grisos. Joel Joan se'n riu de les misèries humanes i de les pròpies, de les parelles de llarga distància i de les crisis d'edat, en especial dels homes quan arriben a la cinquantena.
11: I la història d'aquesta gent de 50, doncs arriba en un moment en què les coses ja no són com eren als 20 anys, quan l'amor és tan profund i tan pur que no t'ho pots ni creure. Et fas gran, les coses relativitzen, passes a tenir unes necessitats que abans no tenies, i llavors estàs amb la parella i al final hi ha un dia que ja no saps exactament per què ho estàs.
10: Embolics, mentides i dobles sentits, dues parelles en moments vitals diferents que queden per sopar i despleguen tots els tòpics sobre l'escenari. L'home casat amb una amant jove, drogues, alcohol i rock and roll, ex que no passen les pensions o dones sobrepassades per la situació. Un text àcid políticament incorrecte i exagerat que ha provocat més rialles entre el públic de l'estrena que no pas debats postfunció.
0: I abans dels esports expliquem que la Fundació Joan Miró obre a primera gran exposició a tot l'estat dedicada a la dissenyadora i arquitecta francesa Charlotte Perriand, coneguda com una de les primeres dones a entrar al cèlebre despatx de Le Corbusier. L'exhibició recorda també la seva amistat amb artistes com Picasso, Miró o l'arquitecte i urbanista Josep Lluís Sert.
5: Esports.
0: Repassem ara els esports amb en Roger Busà.
12: El Barça s'ha entrenat aquest dijous ja amb tots els jugadors internacionals per preparar la tornada a la Lliga després dels compromisos de seleccions. L'equip blaurana rebrà aquest dissabte el Getafe a 6:45. Continua sent dubte, això sí, Rafinha, que s'ha entrenat al marge i encara no ho ha fet amb els seus companys. Per cert, que el club ha fet oficial la renovació de Xavi a Espart fins al 2030.
5: 3Cat Info.
12: L'Espanyol obrirà aquest divendres la 8a jornada de primera al camp del Màlaga. A les 9, els blanquiblaus visiten el CUE, que només suma 3 punts i encara no ha guanyat cap partit. L'equip de Manolo González vol trencar una ratxa de dues derrotes seguides. El tècnic està convençut que, en cas d'una altra derrota, no es juga al càrrec.
13: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà, no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat. Em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
12: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: El Barça ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per a l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en aquesta data prevista.
5: 3CAT Info.
12: A segona, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit d'aquest dissabte a Ceuta perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ho ha explicat aquest dijous el tècnic Ferran Costa.
14: Pues mira, és una setmana on hem tingut estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, estem una mica expectant, no?, a veure com es desenvolupa en cada jugador.
12: El defensa brasiler Ronaldo ja s'entrena amb normalitat. El Girona, per la seva banda, tancarà la jornada dilluns al camp del Tenerife. Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest, 34-27. L'equip blaugrana ha sumat 3 victòries en 3 partits i és líder del seu grup. Són declaracions de Ludovic Fàbregas a Sport 3.
15: Un partit de Champions és molt, molt complicat, molt difícil, tots els equips jugant per guanyar, i crec que també el Dinamo, si vol passar a la segona ronda, té que guanyar contra nosaltres, així que ho han intentat. Crec que també anàvem guanyant de 4 a l'inici, així que crec que no estava malament, però crec que podem fer millor, però avui un bon partit i estem contents de lo que hem fet avui.
12: Aquest dijous ha estat baixa per un procés febril al porter Hal Grimson. A la Lliga Sobal, aquest divendres, Ciutat Real Granollers, a 8:15 del vespre.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí la Seu i derrota de l'Uni Girona. Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Uni Girona 83, Palma 89. A l'equip gironí és la segona derrota en 2 partits. La jugadora Caral Casas demana fer un pas més.
16: Vull ser positiva i pensar que, hem estat allà, no? Estem agafant cada vegada potser més confiança i hem estat allà, però hem d'acabar de fer aquest pas. És veritat que quan vens d'encadenar una mica de derrotes o males sensacions, sí, podem dir, és difícil, no?, sortir una mica del pou, entre cometes, que no estem al pou, però mica en mica hem de començar a treure-ho i...
12: I a l'Eurolliga, el Barça rep aquest divendres els Alguiris a 8:15, partit de la quarta jornada. L'equip blaugrana recupera Uoma i Nibo, però perd per 10 dies l'aler Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. El Barça, de moment, suma 2 victòries i 1 derrota.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
17: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
18: De Catalunya Ràdio.
17: I per primer cop en molts dies, doncs avui no tenim avisos de pluja. Avui la notícia a molts punts del país és el fred. Eloi Cordomí, bon dia.
19: Bon dia. Sí, déu-n'hi-do, eh?
17: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do, sí.
19: Hi ha temperatures a les valls del Pirineu que s'acosten a 1-2 graus positius. A la Cerdanya fins i tot pràcticament arriben als 0 graus. Al centre de Catalunya no passen dels 5, 6, 7, 8 graus. I a la costa i al prelitoral, entre els 10 i 15 graus, les més elevades. La més elevada, la ciutat de Barcelona, amb 15 graus. Sí que tenim una mica de tramuntana i de mestral encara als 2 extrems de Catalunya. La tendència és que vagi perdent força, però no acabarà de desaparèixer del tot. I avui sí que s'espera un dia de sol, amb 4 núvols prims que van arribant pel nord. Cap de setmana encara mantenim aquesta línia de temps. Sí que recupera una miqueta la temperatura, especialment demà dissabte. Diumenge es manté estable. Diumenge arribaran alguns nuvolets a la meitat nord, però sense precipitacions a la vista.
17: Doncs així s'aixeca el dia meteorològicament parlant. Avui, que a partir de les 7 farem un especial del Matí de Catalunya Ràdio des de París. D'entrada, per parlar i analitzar les protestes d'estudiants que van començar fa més de 20 dies i que s'han acabat escampant per tot el país. Sí! En les últimes hores s'han reproduït manifestacions i enfrontaments amb la policia a moltes ciutats franceses. Una de les més simbòliques, a París, a la Bastilla, per intentar-ho aplacar el govern, ha anunciat que posarà més professors a les aules. Corresponsal Isabel Galí.
18: Entre avui divendres i dimarts que ve, 3.000 professors substituts seran distribuits pels instituts de França on hi ha vacants des de l'inici de curs. És la primera mesura governamental que respon a les reclamacions dels estudiants.
17: Gràcies, Isabel. Avui parlarem amb diversos estudiants per entendre què demanen i què falla en el sistema educatiu francès. I sentirem les reflexions de l'exjugador del Barça, Liam Thuram, conegut també per la seva implicació en diverses causes i mobilitzacions socials. I avui en aquest especial des de París del Matí de Catalunya Ràdio, també Maria del Mar Bonet. Bona nit.

Diumenge, Maria del Mar Bonet rememorarà des de l'Olímpia de la capital francesa l'històric concert que la cantant mallorquina va fer-hi ara fa mig segle, 50 anys. Ho farà acompanyada de l'Orfeó Català.

0: Acompanyarem Maria del Mar Oneta en les hores prèvies d'aquest concert històric, emotiu, de record, d'aquests 50 anys del seu debut a l'Olímpia, la sala mítica de concerts de París. I això mentre la mort de la Mari Carmen continua marcant la precampanya electoral aquí. D'una banda, avui al migdia ja ha convocat un minut de silenci a tots els centres de treball i estudi també d'Espanya, i a la tarda a Barcelona, manifestació també per recordar l'Olga, la dona que es va suïcidar després de ser desnonada a l'Hospitalet. Ahir a Madrid, multitudinària marxa silenciosa que ha acabat davant del pis on justament vivia la Mari Carmen. Dani Sáenz de Aja, bon dia.
1: Bon dia. Milers de persones han recorregut la distància que separa l'acampada de la Puerta del Sol del pis on va viure Mari Carmen 71 anys. Al seu portal s'han acumulat flors i espelmes i durant tota la manifestació l'emoció i la ràbia s'han barrejat amb uns ànims renovats per continuar amb les mobilitzacions per l'habitatge.
0: Gràcies, Dani. La crispació política que ha generat el cas de la Mari Carmen pronostica una cursa electoral força aspra. Repassarem com estan les candidatures de dia d'avui. Per exemple, la direcció d'Esquerra ja pensa en un pla B per si Rufián al final es retira. Colau es deixa estimar pel Front Ampli, però les negociacions amb Podem continuen ara mateix encallades. I a Junts, doncs, repetirà Míriam Nogueras. El PP català, molts ja donen per fet que el cap de llista serà Albiol, mentre que la CUP decidirà demà si finalment s'hi presenta. I acabem amb el vídeo més viral de les últimes hores. Shakira parlant català i admetent a la revuelta amb David Broncano, que a vegades el parla amb els seus fills.
2: Puta mare, com dicen en català.
3: La puta mare,
2: La puta mare.
3: Hables català?
2: Sí, claro.
3: Jo parlo també.
2: Sí?
3: En català?
2: Sí, jo parlo també.
3: El meu segon idioma.
2: Jo parlo...
3: Si tu vols.
2: Els meus fills.
3: Ah, clar. Perquè els teus fills són catalans.
2: Sí, són catalans.
3: Parlen català?
2: Sí, parlen català. I parlo amb ells.
3: Sí.
2: En Miami, també.
3: En català.
2: En català,
0: doncs això,
2: sí.
0: De puta mare. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Passen 5 minuts de les 6 del matí. Moment de repassar l'actualitat. Sílvia Solanes, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: El govern francès ha començat a acceptar les demandes dels estudiants que des de començament de curs encadenen una mobilització rere l'altra.
5: El ministre d'Educació reforçarà amb efectes immediats el personal docent, especialment el professorat substitut.
0: Tornem a París, Isabel Galí.
6: El Ministeri de l'Educació desplega des d'avui divendres i fins dimarts que ve 3.000 professors substituts per tot França per resoldre les vacants que hi ha. És una de les mesures reclamades pels estudiants de batxillerat amb qui el ministre Eduard Jeffré s'ha reunit a les últimes hores.
7: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
6: El moviment de protesta estudiantil, però, es mantindrà la setmana que ve, dimarts, i ha convocada una nova manifestació i vaga als instituts. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a la Catalunya del Nord també continuen les mobilitzacions. Marc Jurado, bon dia.
8: Bon dia, sí. Ahir alguns centenars de joves van sortir al carrer per reivindicar una millora de les seves condicions. La jornada es va desenvolupar sense incidents.
0: Ara anem fins a Perpinyà. Laura Bertran.
9: Les protestes estudiantils segueixen als centres de secundària i a l'Universitat de Perpinyà, malgrat una baixa tant en la participació com en la intensitat de les accions. I és que les decisions es prenen per separat quan la força de la manifestació de dimarts va ser la unitat. Sentim la Lorena, que té clar què hauria de fer el govern francès.
10: Simplement, la primera reivindicació, i després podem parlar de moltes coses, és més diners per l'educació nacional i per serveis públics. Treuen diners dels serveis públics i ells poden finançar altres coses com la policia.
9: Avui es preveuen reunions per decidir la continuïtat o no dels bloquejos. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 6 i 7 minuts del matí. Aquí la mort de Mari Carmen Abascal, la dona desnonada de casa seva a Madrid, continua marcant les mobilitzacions a favor del dret de l'habitatge.
5: Els sindicats han convocat per avui al migdia un minut de silenci en record seu i també es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i també la de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Això mentre ahir al vespre a Madrid la marxa en record de la Mari Carmen va plegar milers de persones. La manifestació va anar de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a l'edifici on va viure durant més de 70 anys.
0: Madrid, Dani Sánchez Aja.
1: Flors i espelmes recorden Mari Carmen, el portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixades algunes de les milers de persones que han marxat des de la Puerta del Sol enmig d'un silenci trencat només estones. La commoció i la ràbia per la seva mort han donat pas a una motivació renovada per continuar les mobilitzacions.
11: Con una tristeza infinita. Directamente le arranca en su memoria.
12: Això no ens pot parar, és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
13: Con un sentimiento de ahora más que nunca también por Mari Carmen.
1: El sindicat de llogateres vol dur les protestes més enllà de la vaga de l'11 de novembre. Avui al migdia han convocat un minut de silenci juntament amb la UGT i Comissions Obreres. Des de Madrid, Dani Sánchez de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Això al carrer, però és que la mort de Mari Carmen Abascal també ha sacsejat la precampanya a les eleccions del 29 de novembre.
8: Tant el PP com el PSOE han fet servir la mort de la dona per atacar-se mútuament. Sentim la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
14: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
15: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
8: De fet, els minuts de silenci en memòria de la dona s'han convertit en una arma llancívola entre el PSOE i el PP. Els populars han impedit que se'n facin tant al Senat com a l'Assemblea i l'Ajuntament de Madrid. I davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde madrileny, José Luis Martínez Almeida, ha carregat contra el president català, Salvador Illa.
16: Guardo el president de la Generalitat de Cataluña o el alcalde de Barcelona un minuto de silencio por una mujer que en Barcelona, que en Cataluña se suicidó después de un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
8: És cert que ni la Generalitat ni el Parlament van fer cap minut de silenci per aquest cas, i com sigui, Illa no ha respost a Almeida, però sí que ha demanat que el cas de la Mari Carmen serveixi per remoure consciències.
17: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent.
8: Els socialistes també han demanat fer un minut de silenci en record de la Mari Carmen a les Corts Valencianes i, en aquest cas, el PP no hi ha posat cap impediment.
0: I una dada, el 90% dels espanyols, el 90%, estan preocupats per la situació de l'habitatge.
5: De fet, pràcticament la meitat dels ciutadans de l'Estat asseguren que el tema els perjudica personalment. Ho apunta l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Segons l'enquesta, 8 de cada 10 persones defensen que l'Estat ha d'intervenir al mercat de l'habitatge per garantir l'accés universal a un pis. Pràcticament totes també creuen que cal construir més habitatge públic i abaixar els impostos per la compra de la primera casa. La majoria d'enquestats també opina que els propietaris han de tenir més garanties en cas que els llogaters no puguin pagar la mensualitat.
0: 4 minuts i un quart de 7 del matí. Esquerra Republicana continua sense resoldre la incògnita sobre el seu cap de llista a les eleccions del 29-N. La direcció del partit manté l'aposta per Gabriel Rufián, però l'actual líder dels republicans a Madrid hi posa condicions.
8: Rufián ha trencat el silenci dels últims dies amb un missatge i a les xarxes. Ha reiterat que vol representar el partit, però defensa que la formació s'ha d'aliar amb forces d'esquerra d'àmbit estatal com Sumar i Podem per poder-se enfrontar amb garanties al que s'acosta, en referència a una victòria de PP i Vox. La cúpula republicana sempre s'ha negat a establir aliances amb partits d'obediència espanyola.
0: Sobre la tensió interna a Esquerra, en vam parlar ahir al matí de Catalunya Ràdio amb la diputada de Més Madrid, Teix Sidi. Voldria que el Front Ampli, liderat per Colau, també hi fos Gabriel Rufián, però entén les dificultats que hi posa el seu partit.
18: Ell també ho ha intentat. Jo crec que ell ho ha intentat, que la proposta ve de bona fe, i el que passa és que els partits també són complicats i també l'obediència catalana i republicana que té Esquerra Republicana també és entendible.
0: I mentre no es passa aquesta pantalla, els moviments interns continuen.
5: El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector junquerista, ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. De moment no s'ha postulat per liderar-la, però si aconsegueix el suport de la militància per anar a la llista, ja estaria ben col·locat a la graella de sortida per ser l'alternativa com a número 1, si no s'arriba a un acord amb Rufián.
0: La resta de partits també ultimen les seves llistes electorals.
8: A Junts per Catalunya, Míriam Noguera es repetirà com a cap de llista al Congrés per Barcelona. També hi tornaran a ser Josep Maria Cruzet a Tarragona, Marta Madrenes a Girona i Isidre Gavina a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, queden proclamats automàticament sense necessitat de primàries. El Partit Popular, dirigents del partit, donen per fet que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, serà el cap de llista per Barcelona. Ell espera que li demani al president del partit, Alberto Núñez Feijóo, i assegura que en qualsevol cas Casas no deixaria l'alcaldia.
19: A qui li correspon decidir quin va ser el cabecerista per Barcelona va ser el president del partit i conmigo no s'ha posat en contacte. Jo sí que li puedo decir que jo soy el alcalde de Badalona i seguiré siendo el alcalde de Badalona.
8: Segons les enquestes, Vox superaria el PP a Catalunya i el partit veu amb el perfil d'Albiol la possibilitat de frenar la fuga de vots cap a l'extrema dreta. I a l'espai de Suma, Ada Colau diu que està disposada a liderar el Front Ampli amb la condició que també inclogui Podem. L'exalcaldessa de Barcelona ho explicava a Televisió Espanyola.
20: La ciudadanía nos está pidiendo que no haya más de una papeleta, que haya una única. Si yo puedo ayudar, si puedo ser una persona de consenso para que haya efectivamente ese frente amplio que amplíe y sume a mucha más gente de la que está ahora mismo en la representación institucional, entonces jo estic disposta.
8: El Front Ampli haurà de tenir definit quin

0: màxima prioritat de la CUP. I a l'altre costat de la balança hi ha la poca mobilització de l'electorat de l'espai, que se suma a factors com la precipitació del calendari. Un debat intern que encarnen dues organitzacions sota el paraigua de la CUP, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. Poble Lliure aposta per concórrer a les generals, mentre que endavant tot el contrari. El desenllaç el decidirà demà la mesa nacional de la CUP en una reunió que, si no hi ha consens, acabarà amb una votació interna. Àlex Giral, Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: És pràcticament un quart de set del matí. Els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig obren la porta a un retorn imminent a Catalunya després que el jutge Llarena els hagi retirat l'euroordre.
2: Sense concretar encara la data, Puig deixa entendre que podria ser físicament al Parlament pel pròxim ple.
1: Txell Vallespí.
3: Després de 9 anys d'exili dels últims passos judicials, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig ja no veuen riscos per tornar a Catalunya i sé la urgència de fer-ho el més aviat possible per poder exercir en plenitud de condicions com a diputats a Europa i a Catalunya. Comín té clar que ha d'accelerar al màxim la recollida de l'acta d'eurodiputat a Madrid, mentre que Puig no descarta Catalunya Ràdio participa ja en persona en el ple del Parlament del 20 d'octubre.
4: És un atemptat a la democràcia, que hi hagi mig milió d'europeus que no estan representats al Parlament Europeu. Per tant, seria poc conseqüent no representar-los lo abans possible.
5: Aviat haig de complir amb els meus deures de diputat en el Parlament de Catalunya físicament. És de justícia que torni aviat, molt aviat.
3: Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara un apunt més en aquest context de precampanya electoral, perquè la Fiscalia Anticorrupció no contempla per ara demanar la imputació del PSOE pel cas Liri, però no ho descarta.
6: Pel Ministeri Públic hi ha motius per vincular el Partit Socialista a fets delictius, però considera prematura la imputació que demana el PP. El cas Liri investiga una suposada trama formada per militants del PSOE que tenia com a objectiu boicotejar i frenar causes judicials que afecten el partit. Tot i els indicis, la Fiscalia apunta que, abans de demanar la imputació, l'Audiència Nacional ha de recopilar més informació, com la declaració de l'exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán.
1: La família d'una exmoderadora de contingut de Meta demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove.
2: Va passar diumenge a França. La noia havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre el 2022 i el 2025 i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. Anna Romeu és psicòloga experta en gestió emocional i membre de la secció de psicologia d'emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
7: Una exposició continuada a continguts violents, a situacions que són d'alt impacte emocional, que en diem, doncs el que pot fer és crear a la persona un trauma vicari. La persona pot viure situacions d'aquest tipus com si fossin seves i al llarg del temps desenvolupar fins i tot un trastorn per estrès posttraumàtic, o sigui, pot afectar d'una forma molt significativa.
2: La noia estava en tràmits per sumar-se a una demanda de més de 600 moderadors contra Meta per aquest mateix motiu.
1: I el Pentàgon vol retransmetre en directe per les xarxes i en públic in situ l'execució per escamot d'afusellament d'un metge militar que va matar 13 soldats en un tiroteig en una base de Texas.
6: El secretari de Defensa diu que servirà d'exemple.
1: Anem a Washington, Oriol Serra.
8: Aquest seria el següent salt en l'expansió de la pena de mort inclosa a l'agenda de l'administració de Donald Trump. Ell mateix ha ordenat l'execució per afusellament de Nidal Malik Hassan, condemnat per haver assassinat premeditadament 13 persones a la caserna militar on treballava com a psiquiatre de l'exèrcit l'any 2013. La idea de fer l'execució pública a través d'internet no té precedents als Estats Units i equipararia aquest país a l'Afganistan o a l'Iran pel que fa a les execucions públiques. El secretari de Defensa nord-americà, que és qui ha tingut la idea, ha esgrimit arguments pedagògics.
9: S'enfrontarà a un escamot d'execució tal com cal i ens assegurarem que la gent ho pugui veure, que sigui públic, perquè cal que la gent entengui que aquesta és la conseqüència greu d'aquest tipus d'actes.
8: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Així estan les coses als Estats Units. Mentrestant, matança russa a Ucraïna per segon dia consecutiu. Almenys 42 persones han mort en diferents atacs, el pitjor de tots, a Krasmatorsk, a prop de la frontera del Donbass.
2: El president Zelensky promet respondre-hi. Amb aquestes accions, Rússia estén el terror a les zones urbanes amb una estratègia que Kiev no aconsegueix frenar. Per contra, l'exèrcit rus pràcticament no és capaç d'avançar el Donbass.
1: Passen 19 minuts de les 6 del matí. Anem als esports, Robert Prat.
10: El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, no creu que jugui al càrrec. El Màlaga espanyol d'aquest vespre a partir de les 9. Xavi Espar renova amb el Barça fins al 2030, mentre que un virus afecta diversos jugadors del Sabadell de cara al partit de demà a Ceuta. A l'Eurolliga de bàsquet, Barça-Zalgiris a partir de les 9.

0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta, Viana, bon dia.
1: Molt bon dia. La primera cançó que sona és Cal que neixin flors a cada instant, de Lluís Llach, perquè avui el Cursal de Manresa se celebra el Llach gener 76 per commemorar els 50 anys d'aquell concert que va fer al Palau dels Esports de Barcelona. Comptarà amb les veus de Gemma Humet i Joan Reig i hi ha doble concert a les 5 i a les 8 del vespre i només queden entrades pel primer.
0: La segona. Venen els bombers, venen els bombers, venen els bombers, venen els bombers,
1: venen els bombers, que s'està quedant bé. Ha mort als 60 anys el cantautor Joan Porta, conegut artísticament com el Gitano de Balaguer. És una icona de la música marginal i de la rumba a les comarques de Lleida i l'artista s'havia retirat dels escenaris feia pocs dies per un empitjorament del seu estat de salut.
0: I la tercera. Pensem que

0: I Mishima anuncia una segona data pel seu concert de Nadal a la Sala Apolo després d'exhaurir la primera en molts pocs dies. Ara també actuaran el 22 de desembre i les entrades ja estan a la venda. Abans també actuaran a Manresa, Tarragona, València, Lleida i Girona.
1: Doncs tot això, avui que és divendres 9 d'octubre del 2026 i les últimes hores a Catalunya han nascut el Màrius amb 3 quilos 160 grams a l'Hospital del Mar de Barcelona i l'Ària amb 2 quilos 900 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida és sempre una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: Des de les 7, programa especial des de París. A les 9, obrirem l'àgora per parlar de les protestes a la capital francesa. Ho farem amb estudiants de París, la corresponsal de 3CAT, Isabel Galí, i la corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
4: A 9:45, entrevista a l'exjugador del Barça, Lilian Thuram.
3: A 10:45, entrevista a Xavier Puig, director de l'Orfeó Català, i Irene Recolons, integrant del cor, que demà actuaran en un concert a la Filharmonie de París amb la New York Philharmonic de Gustavo Dudamel.
4: I a les 11, entrevista Maria del Mar Bonet, que diumenge torna a l'Olímpia de París amb un concert per commemorar la històrica actuació del 1975. També parlarem amb la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I pel que fa al temps, avui definitivament hem canviat la pluja pel fred. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, sí, déu-n'hi-do, han baixat fort les temperatures, un repàs d'alguns valors, per exemple, ara mateix hi ha 2 graus a Viella i a Sant Pau de Segúries, 0 graus a Ger, a la Cerdanya, i en canvi hi ha llocs, en algunes valls del Pirineu, on encara fa vent, que sort, per exemple, ha fet que la temperatura hagi pujat fins als 11 graus. A l'Escala n'hi ha 15, a Mollà 5, Vilanova i la Geltrú 12, i a l'Ametlla de Mar 13 graus de temperatura. Avui serà un dia de sol, un dia encara amb vent de tramuntana i amb vent de mestral, els dos extrems de Catalunya, però cada vegada més restringits a l'extrem sud i per sobre del Cap de Creus, i sembla que cada vegada serà més moderada aquesta tramuntana. Avui les temperatures pujaran entre els 18 i 21 graus a l'interior, 22-23 a la costa, demà sí que s'enfila una mica la temperatura, el vent tendirà a perdre força, i diumenge arribaran alguns núvols a la meitat nord, però seran poc importants, i el temps continuarà sent tranquil.
1: I pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Noguera.
3: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi comença a haver alguna retenció a la Ronda de Dalt, al Nus de la Trinitat, i a la Litoral, en sentit Llobregat. D'altra banda, hi ha encara dues vies tallades, és la B5002 a Vilanova del Vallès per esfondraments i també la ronda nord de Granollers entre les Franqueses i Canovelles. I pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies avui recupera la circulació de trens a la línia R2 Nord, mentre que a l'R11 també hi ha trens, però es redueix l'oferta fins a nou avís, segons informa Renfe, a causa de les limitacions de la infraestructura entre Granollers i Sant Celoni. Recordem que la circulació ja està recuperada també a l'R4, a l'R1, l'R7 i l'R8, unes línies que també van quedar afectades per les pluges.
1: 6 minuts i 6:45 del matí. Cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot el que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit. Des de Moscou, Cristina Solies, priviet.
6: Priviet.
1: A Londres hi tenim el Quim Olivares, good morning.
7: Good morning.
1: A Buenos Aires saludem el Joan Biosca. Buenos días, Joan.
8: ¿Qué tal? Buenos días.
1: I des de Madrid, Dani Sanciaja, bon dia.
9: Bon dia.
1: A Kramatorsk, al Donbass, han decidit apagar els semàfors. L'objectiu, Cristina, és protegir els conductors dels drons.
6: Les autoritats ucraïneses locals denuncien que els aparells no tripulats russos estan perseguint i caçant cada cop més sovint els cotxes civils que circulen pels carrers de la ciutat. Kramatorsk es troba a menys de 15 quilòmetres de la línia de front. L'ajuntament d'aquesta localitat de la regió de Donetsk creu que pot ser letal per un conductor aturar-se durant diversos segons a un semàfor, ja que es pot convertir en un blanc fàcil per un dron. Ara bé, també adverteix als veïns que a partir d'ara encara hauran d'anar més en compte i que serà imprescindible respectar la resta de senyals i normes de trànsit.
1: Anem ara al Regne Unit. El Banc d'Anglaterra ha anunciat que animals com els eriçons o les òlives apareixeran als bitllets de lliures en lloc de figures històriques britàniques, Quim.
7: Sí, el polític Winston Churchill, la novel·lista Jane Austen, el pintor William Turner o el matemàtic Alan Turing desapareixeran gradualment dels bitllets de 5, 10, 20 i 50 lliures, respectivament. En el seu lloc hi haurà el fareret atlàntic, l'òliva, el borinot i l'eriçó. són fauna autòctona, triada per 500.000 britànics en una consulta organitzada pel Banc Central. Quan es va anunciar el projecte, alguns polítics es van indignar perquè a Churchill el substitueixi el fareret atlàntic. Amb tot, al Regne Unit només el 10% dels pagaments es fan en efectiu.
1: Saltem a l'Amèrica Llatina. El judici per la mort de Maradona arriba a la seva fi. Només queda saber ara si hi haurà condemnes o no per la seva mort el 2020, Joan.
8: Sí, és el segon judici que es celebra després que el primer es va suspendre i anul·lar per un escàndol amb un dels magistrats que estava filmant un documental del cas d'amagat. Ja han declarat tots els imputats, bàsicament l'equip mèdic que havia de cuidar Diego Armando Maradona a casa seva de diverses dolències. El 2020 va morir, denuncia la seva família per un seguit de negligències per part dels metges i també infermers. Ara els magistrats del cas han de determinar si hi ha culpabilitats o no i d'haver-n'hi quines penes de presó s'apliquen. Al fiscal del cas han demanat 12 anys de presó per tot l'equip mèdic.
1: I a Madrid, Isabel Díaz Ayuso es veu obligada a moure els concerts del Dia de la Hispanitat per l'acampada de la Puerta del Sol, Dani.
9: Fa dies que venim explicant els intents de la presidenta de Madrid per desallotjar l'acampada per l'habitatge.
10: Tanto vamos a solicitar medidas cautelarísimas para la inmediata desolución de esa ocupación ilegal en Sol.
9: Però un cop ni els tribunals li han donat la raó, Ayuso assumeix que no podrà fer servir la Puerta del Sol per un dels seus esdeveniments preferits, els actes de la Hispanitat que organitza el govern autonòmic i que inclou una extensa programació de concerts d'artistes llatinoamericans. L'escenari que s'havia de muntar a Sol ara no té més remei que traslladar-lo vora el riu Manzanares.
1: Així tenim el món quan falten 3 minuts per 6:45 del matí.
11: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
12: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
13: increïble.
12: Platòric.
13: Kiwi.
12: Eh?
13: L'oferta di. Aquesta setmana estalvia amb el kiwi groc dolç a 0,65 la peça.
12: I el carbassó ou amb 15 al quilo. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
14: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
15: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Dos minuts i 6:45 del matí. Anem als esports. Torna a la Lliga amb el Màlaga Espanyol. Els blanquiblaus visiten el cué de la competició.
16: A partir de les 9, amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, els malaguenys encara no han guanyat cap partit. Manolo González, tècnic blanquiblau, no creu que jugui avui al càrrec.
17: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat. Em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també, sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
16: Javi Puado torna a l'equip després de 10 mesos lesionat.
1: El Barça lliga la continuïtat de Xavi i Espart fins al 2030.
16: Deco ja va avançar a l'assemblea que la confiança en Espart era absoluta i s'ha tancat ja aquest acord total i definitiu amb el jugador.
1: I el Sabadell dubta de si podrà jugar demà a Ceuta per un virus que afecta l'equip.
16: Diversos jugadors no poden jugar aquest partit. Ferran Costa, tècnic arlequinat.
18: Bueno, estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, bueno, estem una mica expectant, no?
16: A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep els Alguiris. 9:45, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio i al 3CAT.

0: En punt, 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Pratdip, al Baix Camp, a 8:01.
1: I es pondrà a 7:26 al vespre. Per tant, aquí el dia durarà exactament 11:25.
0: Les temperatures a aquesta hora...
2: A les Borges Blanques, 9 graus. A Barcelona, 14. I a Palafrugell, 13.
0: Tot plegat en un matí fred i també ventós en algunes comarques. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Si el fred es fa sentir a tot arreu, el vent ho fa als dos extrems de Catalunya, amb tendència, però, que vagi perdent força a mesura que vagi passant el dia. No acabarà de desaparèixer del tot la tramuntana i el mestral. El dia serà assolellat, també ho serà el cap de setmana, amb una lleugera pujada a la temperatura.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí, Maria Fernández Noguera?
4: Bon dia. Pel que fa al trànsit, retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat i a l'accés a Barcelona per la C58 i la C33, mentre al Vallès Oriental hi ha dues carreteres tallades, la ronda nord de Granollers i una via a Vilanova del Vallès. Pel que fa al transport públic, el servei de Rodalies avui recupera la circulació de trens a la línia R2 Nord, mentre que a l'R11 també hi ha circulació, però aquest matí hi ha tres trens que no surten.
0: Tot això avui, que és divendres 9 d'octubre del 2026, i aquests seran els cinc noms del dia. El primer, França.
1: On les protestes estudiantils s'endureixen i han portat el govern a anunciar les primeres mesures per mirar d'acontentar els alumnes. Es contractaran 3.000 professors substituts, una de les principals exigències. Només ahir hi va haver mig centenar de detinguts i una cinquantena de policies ferits.
0: El segon, Mari Carmen.
2: El dol per la seva mort es converteix en el principal argument de la precampanya, amb atacs mutus entre el PP i el PSOE. Els sindicats han convocat per avui un minut de silenci i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona, també en memòria de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada.
0: El tercer, Gabriel Rufián.
1: La direcció d'Esquerra el manté com a prioritat com a cap de llista pel 29N, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres. El portaveu adjunt al Parlament, Jordi Albert, es postula com a pla B en cas que al final Rufián hi renunciï.
0: El quart, Meta.
2: La família d'una exmoderadora de continguts de la matriu de Facebook demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove diumenge passat. La noia francesa havia treballat a la seu de l'empresa a Barcelona i deia que la seva salut mental s'havia deteriorat per l'exposició continuada a continguts violents.
0: I el cinquè, trànsit.
1: Aquesta tarda comença l'operació sortida pel cap de setmana al llarg del 12 d'octubre. Es preveu que fins demà al matí sortiran més de 500.000 de vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. Trànsit i els Mossos es plegaran més de 1.000 controls a les carreteres.
0: I què més ens deixa la matinada a Brussel·les, Pol Foradada?
5: Doncs avui que parlarem molt de protestes estudiantils a França, també n'hi ha de convocades a Bèlgica. Els principals sindicats es manifesten aquest matí a Brussel·les contra les retallades anunciades pel govern, això mentre continuen les protestes d'alumnes a Lieja i altres ciutats valones contra les reformes educatives.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
5: Doncs amb un nou tiroteig i una nova persona ferida, un ciutadà dominicà, durant una operació de la policia migratòria, l'ICE, en un barri al nord de Manhattan, a Nova York. El Departament de Seguretat Nacional ha dit que era una operació antidroga, que l'home tenia antecedents i vincles amb bandes. Les organitzacions en defensa dels immigrants reclamen una investigació i que es publiquin les imatges de les càmeres que porten els agents.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: Amb l'obertura de la tercera base militar a l'exterior del gegant asiàtic. Ara n'han instal·lat una a Laos, després de les que hi havia a Cambodja, i la primera que es va crear a la Banya d'Àfrica, a Djibouti, fa 10 anys. La de Laos serà la primera base aèria exterior de l'exèrcit xinès.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc, centrada sobretot en la precampanya.
1: Sí, una precampanya que es tensa per la mort de Mari Carmen Abascal, titula l'Ara, titular semblant a La Vanguardia, que parla de duel aspre, que augura una campanya electoral ruda. A El País es fixen en els números, enquesta electoral que els du a titular que PP i Vox parteixen amb un clar avantatge, tindrien de fet de sobres majoria absoluta, mentre el PSOE, diu La Razón, pugna amb l'esquerra per incloure a les llistes els indignats de la Puerta del Sol. També a Madrid, El Mundo assegura que Sánchez anunciarà la pujada de les pensions a dos dies del 29N i que Ayuso i Moreno Bonilla faran campanya pròpia per Feijóo com si fossin candidats. Parlant de candidats, a l'Ara hi llegim i veiem de fet també foto de Gabriel Rufián que negocia amb Esquerra mentre el partit prepara una alternativa. Això en un dia en el qual la majoria de portades porten fotos de destrucció a Ucraïna, un autocar calcinat a La Vanguardia i l'Ara, per exemple, titular Rússia bombardeja dos autocars de civils a Kramatorsk, i a la premsa també es fa ressò del Nobel de Literatura que s'ha endut la canadenca Ann Carson.
0: I a la premsa comarcal hi llegim que Tarragona hi ha més de 31.000 pisos a mans d'empreses. Lara García.
6: El Diari de Tarragona explica que les societats controlen 31.287 immobles de la demarcació. N'hi ha 19 que tenen més de 100 pisos cadascuna. N'aglutinen un total de 6.300, uns 365 per empresa. Aquestes dades signifiquen que les empreses posseeixen gairebé un 6% dels habitatges de la demarcació de Tarragona. A Lleida el Segre destaca que la nova unitat de civisme de la Guàrdia Urbana imposa 17 multes en només 8 dies. Va entrar en funcionament l'1 d'octubre i les sancions són per mala gestió de residus. L'objectiu d'aquesta nova unitat és vetllar pel civisme als carrers i detectar infraccions. I parlant d'incivisme, els veïns del barri Vell de Girona denuncien una degradació constant i actes vandàlics al nucli antic. El Diari de Girona explica que el col·lectiu veïnal del barri Vell reclama una implicació més ferma de l'Ajuntament per combatre aquest incivisme, els sorolls nocturns i els danys materials petits en vehicles durant les últimes setmanes. Resulta que han aparegut diverses esvàstiques pintades en cotxes.
0: I en esports, torna la Lliga amb el Màlaga espanyol, Robert Prat.
7: El tècnic blanquiblau Manolo González no creu que jugui al càrrec en el partit d'aquest vespre a partir de les 9. Xavi Espar renova amb el Barça fins al 2030. Un virus afecta diversos jugadors del Sabadell de cara al partit de demà a Ceuta, mentre que l'Eurolliga de bàsquet Barça-Salguiris a partir de les 9.
0: Passen 6 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí als serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans, mirem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 25 dies i aquesta és l'anàlisi que en fa Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
8: Good morning, Catalunya. El revés que pot patir Donald Trump a les midterms de novembre ha dut molta gent a preguntar-se pel futur de la dreta nord-americana quan ell ja no hi sigui. A inicis d'aquest segle, entitats conservadores com la Heritage Foundation s'havien inspirat en figures com Ronald Reagan pel que fa al lliure comerç, la reducció d'impostos i una política migratòria molt laxa. Però la nova dreta ha virat irremissiblement envers el nacionalisme, el control de fronteres i una política exterior encara més intervencionista que la de Reagan o Bush. A banda d'això, els nous dretans yanquis ja no es fien dels mitjans tradicionals i s'acosten a influenciadors com ara Tucker Carlson o Nick Fuentes. Hi ha un punt fonamental. Ara per ara, la dreta americana també és antisistema i desconfia de la política tradicional. En aquest sentit, i per molt que sembli delirant, el partit més conservador, en el sentit més estricte, ara és el demòcrata.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
11: Busquem sempre qui més en sap
9: per resoldre els interrogants del dia.
11: I com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
11: Ens allunyem de les estridències.
9: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments. El matí de Catalunya Ràdio.
0: 6:45 del matí.
12: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: Catalunya es desperta amb la mirada posada a França, on el govern ha començat a acceptar les demandes dels estudiants que des de començament de curs encadenen una mobilització rere l'altra.
2: El ministre d'Educació reforçarà amb efectes immediats el personal docent, especialment el professorat substitut. De fet, des d'avui fins dimarts desplega 3.000 professors per tot França per resoldre les vacants. És una de les mesures més demanades pels estudiants de batxillerat que ahir es van reunir amb el titular d'Educació, Eduard Gefrey.
13: En 48 hores hem arribat a les 51.000 contribucions a la plataforma que hem llançat. Els estudiants volen expressar-se lluny del soroll de la violència, amb arguments ben raonats i obtenir respostes. I és això el que hem de treballar.
2: El moviment d'estudiants, però, no s'atura. Dimarts que ve hi ha convocada una nova protesta davant d'instituts.
0: D'altra banda, els sindicats, Comissions Obreres i la UGT han convocat per aquest migdia un minut de silenci en record a la Mari Carmen.
2: També es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i en la de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després que la desallotgessin a l'abril. Ahir milers de persones ja es van mobilitzar a Madrid en memòria de la Mari Carmen i van anar fins a les portes de l'edifici on va viure la dona durant més de 70 anys. Una mort que ha sacsejat la precampanya per les eleccions del 29N. Tant el PP com el PSOE han fet servir la mort de la dona per atacar-se mútuament. Sentim la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
14: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado
15: en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
16: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa, nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
2: Els populars han impedit que es facin minuts de silenci tant al Senat com a l'Assemblea i l'Ajuntament de Madrid.
0: I mentrestant, Gabriel Rufián posa condicions a repetir com a candidat per Esquerra Republicana.
2: En un missatge a les xarxes defensa que la formació s'ha d'aliar amb forces d'esquerra d'àmbit estatal com Sumar i Podem per poder-se enfrontar amb garanties a una possible suma de PP i Vox. La diputada de Més Madrid, Teixidi, li compra la idea, però entén les dificultats que hi posa el partit.
17: Ell també ho ha intentat. Jo crec que ell ho ha intentat, que la proposta ve de bona fe, i el que passa és que els partits també són complicats i també l'obediència catalana i republicana que té Esquerra Republicana també és entendible.
2: Però el portaveu d'Esquerra adjunt al Parlament, Jordi Albert, del sector Pròxim a Junqueras, ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes del Congrés. De moment, però, no s'ha postulat a liderar-la.
0: 5 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Atenció, perquè el Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Toni Fortesa.
18: L'objectiu és reforçar la seguretat viària durant un cap de setmana en què es preveu que més de 500.000 de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. El responsable del dispositiu del Servei de Trànsit, Guillermo Villuendas, apunta el tipus de control que hi haurà.
19: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a l'AP7 des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant en la sortida com en la tornada.
18: A més de la restricció de circulació per a vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'AP7 per a la tornada i aplicarà mesures específiques al voltant de Berga per impedir el col·lapse a les vies de la ciutat. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el cementiri comarcal del Papiol, al Baix Llobregat, es converteix en el primer de tot l'estat en què es permet enterrar persones i mascotes en un mateix espai.
2: La proposta, segons la funerària Altima, respon a una demanda social.
0: Oriol Pujador.
20: Fins ara, els animals domèstics, quan eren incinerats, tenien els seus propis espais als cementiris, però molts propietaris volien dipositar les cendres a l'espai familiar. Així ho ha avançat a Catalunya Ràdio el conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura.
21: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pot la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari, però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
20: El cost és el mateix que el d'introduir cendres humanes a un nínxol o a qualsevol espai, uns 150 euros. Oriol Pujador pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la crònica cultural la comencem a Sitges, on la directora Carlota Pérez ha fet història.
22: Per primera vegada, una pel·lícula dirigida per una dona espanyola ha inaugurat el Festival de Cinema Fantàstic, que es titula Found Alive i és una coproducció hispano-nord-americana.
0: Sitges, Marc Garriga.
23: És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita, amb tensió, litres de sang i un plantejament crític vers una societat que dubta de les dones quan són víctimes, en aquest cas, d'un pertorbat que segresta adolescents. Carlota Pérez ha explicat a Catalunya Ràdio l'emoció de venir a Sitges combinada amb el fet d'inaugurar la 59a edició.
24: Pues respecto a mí es un orgullo, ¿no?, que Sitges me... pues básicamente me ofrezca la oportunidad de formar parte de su historia, ¿no? Que es como es pues muy bonito.
23: La bona rebuda d'aquest film li ha obert les portes als Estats Units i ja li plouen les propostes. Des de Sitges, Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I si sou fans dels videojocs, aquest és el vostre cap de setmana.
22: Perquè fins diumenge es fa a Fira Montjuïc, el Saga Barcelona Game Fest, que aspira a convertir-se en el nou gran saló dels videojocs de referència al sud d'Europa.
0: Valèria Obareda.
25: Seran 14.000 metres quadrats dedicats als videojocs, amb la multinacional nipona Nintendo al capdavant, que presentarà les seves novetats més destacades i oferirà als visitants la possibilitat de provar els seus últims llançaments. I el català serà ben present amb una setantena de videojocs. Sentim la portaveu del saló, Tina Font.
26: El català per nosaltres és eix vertebral. És que una cosa no s'entén sense l'altra. Llengua i indústria es converteixen en sinònims perquè connecti el públic, els creadors, estudis, editors, inversors, centres educatius i professionals.
25: Valèria Obareda pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La poesia s'ha imposat al Premi Nobel de Literatura, l'ha guanyat la canadenca Anne Carson, considerada la poeta viva més important de les lletres anglosaxones.
22: Poeta, assagista, traductora i professora universitària, la seva obra està marcada per la literatura clàssica que ha reinterpretat. El seu títol més conegut és la novel·la En vers, autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual. Des d'Islàndia, on viu part de l'any, Carson, de 76 anys, s'ha mostrat sorpresa i feliç i ha dit que estan tots bojos per haver-li atorgat el màxim guardó de la literatura.
0: I aquest diumenge, Maria del Mar Bonet torna a l'Olímpia de París amb un concert molt especial.
1: Me'n aniré de casa per el camí desvent.
22: Un concert que servirà per commemorar el 50è aniversari del concert que la cantant mallorquina ja va fer en aquest mateix teatre el 27 d'abril, en aquest cas del 1975. Aquell dia també va actuar Ovidi Montllor i Toti Soler durant l'últim alè de la dictadura franquista. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, Bonet traça un cert paral·lelisme entre tots dos concerts.
3: Evidentment, allà doncs, es van cantar cançons que no podíem cantar en el nostre país perquè estaven prohibides, no? Jo vull fer un recital on hi ha aquest record també i on hi ha altres cançons que també podem parlar d'una certa reivindicació, com sempre.
22: Hi haurà convidats i sorpreses que Bonet es guarda pel concert i al públic. Hi haurà també gent dels països catalans i francesos, com fa 51 anys.
0: Avui, a partir de les 7, d'aquí menys d'un quart d'hora, edició especial del Matí de Catalunya Ràdio des de París, amb Rigard Ostrell, que entrevistarà Maria del Mar Bonet a partir de les 11 per saber com es prepara per aquest concert tan especial de diumenge. Abans d'aquí el programa, també parlarem amb l'Orfeo Català, que demà actuen també a la capital francesa amb la New York Filarmònica de Gustavo Dudamel. I pel que fa al temps, com dèiem, ha baixat la temperatura i toca abrigar-se aquest matí. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Mira, ara mateix tenim, per exemple, 0 graus a Martinet, a la Cerdanya, 4 graus a Sant Feliu de Pallerols, a la Garrotxa, 3 a Cervera i 13 graus a Cambrils i a Badalona. Avui encara bufa tramuntana i mestral, també una mica de vent als cims del Pirineu i en algunes valls on la temperatura no ha baixat tant. La previsió és que aquest vent vagi perdent força, però no acabarà de desaparèixer i quedarà concentrat als dos extrems del litoral. Amb un dia que serà assolellat, la temperatura al migdia arribarà entre els 18 i 21 graus a l'interior, 22-23 a la costa, es recupera una mica la temperatura de cara demà dissabte, i diumenge sembla que arribaran més núvols a la meitat nord, però seran poc importants i en conjunt el temps continuarà sent tranquil.
0: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
5: Pel que fa al trànsit, retencions a totes dues rondes en sentit Llobregat, en especial a Litoral, també amb bus a l'accés a Barcelona per la C58 i la C33, i a la C58 també amb bus a l'altura de Sant Quirze del Vallès. Mentrestant, al Vallès Oriental hi ha dues carreteres tallades, són la B5002 a Vilanova del Vallès i la Ronda Nord entre les Franqueses i Canovelles. Pel que fa al transport públic, avui a Rodalies, els trens ja circulen per la línia R2 Nord, mentre que a l'R11 també hi ha circulació, però aquest matí hi ha 3 trens entre Barcelona i Figueres que no surten.
12: Al Matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Lola Izquierdo, de Cabrera de Mar. Es queixa de com ha funcionat el servei de Rodalies a la línia del Maresme, la R1, aquesta setmana. Posa l'accent en trens que no han passat sense cap anunci previ d'afectació i considera que hi ha hagut desinformació. Des de Rodalies responen que s'ha garantit la mobilitat dels passatgers en els trams afectats pel temporal i que són conscients de les molèsties. També que estan treballant per minimitzar l'impacte als usuaris. La Lola confia que no es repeteixi el que han viscut aquesta setmana.
7: És un desastre que no puguem anar a fer les nostres activitats obligatòries per culpa de que els trens no funcionen i la mobilitat està completament col·lapsada. I realment no fer ús del vehicle privat actualment, si no vius a Barcelona, és absolutament impossible.
12: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
22: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees continuen caient. L'IBEX ahir va baixar un 0,99% i va perdre els 19.000 punts. El nivell més baix en 4 anys, tot plegat, es deu principalment a la nova pujada del preu del petroli. Aquest matí el barril de cru de Brent, el de referència a Europa, se situa en $103. A Wall Street, els primers resultats d'empreses tecnològiques no convencen els inversors. El Nasdaq perd més d'un 1,25%. Pel que fa als parquets asiàtics, després de les caigudes d'ahir, aquest matí la borsa de Hong Kong creix un 1%. Escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler.
9: El
8: matí de Catalunya Ràdio.
10: Us convidem a viure una experiència amb un mercat accent lleidatà. Us presentem l'experiència podcast del divan de Sílvia Coppolo. Serà el dissabte 10 d'octubre a partir de les 11 del matí a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Veniu per viure Lleida i la seva llengua, la seva història i patrimoni, la seva manera de ser. Serà una edició especial del divan de Sílvia Coppolo, Lleida, un país dins del país, per parlar de la seva rellevància, la seva cultura i el seu univers particular. Per participar-hi, registreu-vos al web catradio.cat. Les places són molt limitades. Us esperem a la primera experiència podcast de Catalunya Ràdio amb el divan de Sílvia Coppolo en viu.
11: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
10: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
13: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
14: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
10: Shanghai, Hangzhou, Pequín, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: I a aquesta hora, quan falten 10 minuts per les 7 del matí, us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Tarragona. Ricard Buigas, bon dia.
15: Hola, bon dia.
0: Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
16: Bon dia.
0: Girona, Laia Claret, bon dia.
27: Hola, bon dia.
0: I Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
28: Bon dia.
0: Comencem al sud del país. Unió de Pagesos demanarà avui reparacions urgents pels greus danys causats per les últimes tempestes que han afectat les Terres de l'Ebre, Ricard.
15: Doncs sí, el sindicat agrari farà un balanç dels efectes negatius de l'últim temporal que ha afectat conreus, camins i infraestructures. I han avançat que reclamaran un peritatge ràpid i exhaustiu de les destrosses i que s'apliquin mesures per compensar la pagesia. Aquesta cita, que es farà aquest matí a Roquetes, al Baix Ebre, coincideix amb el balanç que farà l'Ajuntament de la Ràpita al Montsià, però en aquest cas sobre els efectes de la Dana Alice, que va afectar la població el 12 d'octubre de l'any passat.
0: A les comarques de Lleida tindrem 2 punts d'atenció avui, una tracturada a Lleida Ciutat i pendents també del Pirineu, perquè hi ha novetats en la mobilitat entre l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. Júlia.
16: Sí, la tracturada començarà a les 10 del matí i participaran pagesos dels pobles del voltant de la ciutat. La convoca JARC per denunciar problemes de la pagesia, com per exemple l'augment del cost del gasoil agrícola. Acabarà davant de la subdelegació del govern on ja hi ha programada una reunió amb el subdelegat. És la primera de les mobilitzacions convocades pel sector, tenint en compte que la setmana vinent Unió de Pagesos amb el suport de Saja faran una tractorada a Barcelona. I efectivament, també pendents del Pirineu, perquè el pont de Suor i Viella tindran una nova connexió amb autobús, una demanda del territori per millorar el transport públic i les connexions entre les diferents comarques.
0: Al nord del país, a les comarques de Girona, pendents del veredicte del jurat popular en el cas de feminicidi de Carla Fernández, Laia.
27: Sí, exacte. La Fiscalia reclama presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori violent. La defensa sosté que va cometre un homicidi. L'autor confés del crim l'any 2023 va declarar que no volia fer mal a la víctima quan li va fer 2 vegades una clau d'arts marcials i que la va escanyar perquè no cridés i no el pogués reconèixer. I va negar també que hagués comès una agressió sexual. Només va contestar les preguntes de la defensa.
0: I acabem a les comarques de Barcelona, pendents de la seguretat a Manresa.
28: Sí, hi ha convocada una roda de premsa Francesc a mig matí per presentar l'increment d'efectius de la Guàrdia Urbana i el reforç de les mesures de seguretat, una convocatòria que arriba just 5 setmanes després de l'apunyalament mortal a la capital del Bages. Això en un dia en el qual el nou director del TNC, Josep Maria Mestres, presentarà les línies prioritàries com a nou responsable artístic del teatre.
0: Gràcies, Marc. Així tenim el país quan falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
29: El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, no creu que jugui al càrrec. El Màlaga espanyol d'aquest vespre a partir de les 9. Xavi Espar renova amb el Barça fins al 2030. Un virus afecta diversos jugadors del Sabadell de cara al partit de demà a Ceuta, mentre que avui hi ha partit de l'Eurolliga en transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3Cat. El Barça rep els Alguiris a partir de les 9.
0: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
30: El virus FIFA podria haver estat més dur amb el Barça, però també menys. Rafinha va tornar tocat i Lamine suma 4 titularitats seguides amb Espanya. Els seleccionadors no miren pels clubs i els clubs tampoc per les seleccions. Però algú ha de mirar pels futbolistes. I amb Lamine, Flick potser hauria de plantejar-se reservar-lo contra el Getafe o el Galatasaray, sobretot tenint en compte el calendari que espera el Barça abans de la pròxima aturada internacional, quan Luis de la Fuente tampoc no pensarà en el Barça.
0: I quan falten poc més de 5 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells, avui sobre l'entrevista de David Broncano a Shakira.
1: Per fi, ahir, cara a cara, entre Broncano i Shakira. No entenc molt bé ese rotllo que el presentador ha d'anar al seu espai en lloc de que siga Shakira la que acudisca al plató. Ja va passar a Menar Álvarez, que va estar a Mèxic, va anar a Mèxic a entrevistar-la. La parafernalia que va muntar la revuelta en la prèvia, bueno, tampoc l'entenc massa, i la veritat és que la colombiana no va entrar massa al xoc, l'entrevista va ser prou lleugereta. L'únic moment més curiós, quan van parlar català una estona, i Broncano li va dir que els dos havien tingut parelles catalanes. I ja estaria.
0: I a la recomanació del dia, i a motiu de les pluges d'aquesta setmana, la Carlota Freixenet ens recomana el llibre 2011, de Lucas Marco.
2: Aquesta setmana de 300 és alerts i de pluges molt i molt fortes, a tots ens ha vingut al cap el desastre de l'Ada en el País Valencià. És per això que us vull recomanar el llibre 2011 del periodista Lucas Marco, on ens explica i on ens relata minut a minut què és el que va passar durant l'Ada en el País Valencià. És un llibre absolutament imprescindible per entendre aquell desastre i per què aquesta setmana i durant les properes segurament haurem d'anar molt i molt en compte amb les alertes.
0: I ahir què ens deien els altres, Jovany?
17: Ahir la mort de la Mari Carmen va ser el tema principal de les tertúlies radiofòniques. Mentre a la SER deien que la Mari Carmen havia mort desnonada...
18: Mari Carmen ha muerto desahuciada.
19: Me gustaría estar allí con vosotros, acompañaros en vuestra campa.
17: A la COPE en Carlos Herrera deia que no, que qui digués això mentia.
20: Mari Carmen ha fallecido en un hospital público atendida por la sanidad pública madrileña y no murió desahuciada, como titula hoy El País a toda página. Eso es mentira. Si hubiera recuperado la salud, esta mujer habría vuelto a su residencia porque el ayuntamiento...
17: I en Jiménez Los Santos, pel que patia realment, era per la instrumentalització que puguin fer d'aquest cas alguns partits d'esquerra.
21: En fin, no sabemos la que organizaran, si con el perro Excalibur montaron la que montaron, bueno, con esta señora, que al fin y al cabo es persona, pues no sé la que...
17: A partir de quarts d'onze, sentirem què diuen els altres avui.
0: Gràcies, Jovany.

0: Bon dia, Can Elias.
1: Bon dia, Francesc.
0: Per què ens despertes amb aquesta cançó avui?
1: Bon dia, doncs, novament.
0: Bon dia, Can Elias, sí.
1: De veritat, jo ja necessito acabar. Avui ens despertem amb Beautiful Day de U2, perquè tal dia com avui, un 9 d'octubre, però de l'any 2000, el grup irlandès va publicar aquest senzill, formava part del disc All That You Can Leave Behind i es va convertir en tot un èxit comercial. De fet, va resultar un bon impuls a l'hora de publicar el disc, va aconseguir alguns discos de platí i és considerat un dels majors èxits de la banda liderada per Bono.
0: Saps que fan ara un disc amb una col·laboració, amb una
1: homenatge amb Rosalía?
0: La Penélope Cruz diu que ja l'ha escoltat i que és boníssima.
1: És que, clar, Rosalía, crec que ho va explicar Jimmy Fallon, el show de Jimmy Fallon, que va rebre de cop i volta una trucada i diu: hola, soc Bono de U2, et vull el meu disc.
0: Aquella clàssica trucada d'un número que no coneixes, dius, qui deu ser?
1: Que dius, publicitat enganyosa.
0: Doncs no, no, mira, el Bono.
1: Ella devia pensar, la Rosalía, a Beautiful Day, try.

0: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I a aquesta hora arrenquem un programa especial des de París, capital de França, un país que viu fa 20 dies immers en una protesta estudiantil i que està posant el govern contra les cordes. Demanen més mestres, es queixen per uns instituts molt deteriorats i demanen també uns horaris més equilibrats. En les últimes hores hem tornat a tenir manifestacions massives a moltes ciutats franceses. I per primer cop el govern s'ha mogut i ha acceptat posar més professors. Corresponsal Isabel Galí.
1: El Ministeri de l'Educació desplega des d'avui divendres i fins dimarts que ve 3.000 professors substituts per tot França per resoldre les vacants que hi ha. És una de les mesures reclamades pels estudiants de batxillerat amb qui el ministre Eduard Jeffré s'ha reunit a les últimes hores.
2: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
1: El moviment de protesta estudiantil, però, es mantindrà la setmana que ve, dimarts, i ha convocada una nova manifestació i vaga als instituts. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Les d'ahir no van ser les xifres de dimarts, però les protestes continuen mobilitzant també desenes de milers d'estudiants. Pol Foradada, bon dia.
3: Bon dia, sí, és que dimarts van ser 450.000 persones a tot França. Ahir més de 70.000, una tercera part, a París, en una simbòlica protesta a la Bastilla. Com deia la Isabel, dimarts de la setmana que ve, nova convocatòria generalitzada.
0: I alguns dels que han protestat aquest dijous ho han fet des de la Catalunya Nord. Laura Bertran.
4: Les protestes estudiantils segueixen als centres de secundària i a l'Universitat de Perpinyà, malgrat una baixa tant en la participació com en la intensitat de les accions. I és que les decisions es prenen per separat quan la força de la manifestació de dimarts va ser la unitat. Sentim la Lorena, que té clar què hauria de fer el govern francès.
5: Simplement la primera reivindicació, i després podem parlar de moltes coses, és més diners per l'educació nacional i per serveis públics. Treuen diners dels serveis públics i ells poden finançar altres coses com la policia.
4: Avui es preveuen reunions per decidir la continuïtat o no dels bloquejos. Des de Perpinyà, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tant la Isabel Galí com la Laura Bertran ens acompanyaran a partir de les 9 en una hora especial que farem juntament amb el Jordi Amat i amb el Jordi Mir. Parlarem també amb estudiants per conèixer bé les seves demandes des de París i sentirem també una conversa amb Lilian Thuram, l'exjugador del Barça, que també és conegut per la seva implicació en diverses causes i mobilitzacions socials.

0: França és un país de protestes i revolucions. D'on venen aquestes reivindicacions estudiantils? Van començar el 17 de setembre en un institut a l'àrea metropolitana de París. En concret, a l'Institut Saint-Exupéry, on els estudiants es definien com uns indignats i feien una crida a escriure la seva pròpia pàgina als llibres d'història.
1: Inicialment, estudiants, pares i mestres demanaven més recursos i denunciaven el mal funcionament, l'estat deficient i fins i tot insalubre en què estava el centre i molts d'altres de zones apartades. Sense que el govern ho veiés venir, el moviment ràpidament es va estendre per altres punts del país, també les universitats. Unes protestes amb moltes derivades. D'una banda, les classes, que continuen suspeses a centenars de centres de tot França pels bloquejos dels protestants. Molts instituts tenen desperfectes molt importants, per tant, costarà tornar-hi. I després hi ha els enfrontaments amb la policia, que han anat també a més. A l'ENS, un adolescent va perdre una mà, un altre va perdre un ull o un tercer té una doble fractura de mandíbula, tot per l'ús de granades que el ministre de l'Interior ja ha assegurat que no es tornaran a fer servir. En total, aquestes últimes setmanes, més de 1.000 ferits i més de 6.000 detinguts.
0: Unes protestes que arriben en un ambient molt delicat pel govern, perquè aquesta tardor s'han de debatre uns pressupostos que preveuen 50.000 milions en retallades. I a l'abril hi ha eleccions presidencials.
1: I Macron, el president, centra bona part de les protestes. Unes eleccions on, segons totes les enquestes, la gran favorita és la líder de l'extrema dreta, Marine Le Pen, que a primera volta podria superar, es diu això, a dia d'avui, el 30% dels vots.
0: Avui en parlarem, analitzarem a fons aquesta situació a França i també parlarem dels paral·lelismes que pot tenir en altres protestes socials que veiem a Europa, com, per exemple, a Bèlgica, o, sense anar més lluny, també en el moviment en favor de l'habitatge, en aquest cas a Espanya. Però a París també tindrem temps per la música, perquè a partir de les 11 del matí, avui en aquest especial des de París, ens acompanyarà Maria del Mar Bonet. Bona nit.

0: Diumenge rememorarà des de l'Olímpia de la capital francesa l'històric concert que la cantant mallorquina va fer fa 50 anys. I també parlarem amb l'Orfeo Català avui, que demà actuen a París amb la Filarmònica de París, de Gustavo Dudamel. També avui a l'Àgora del Matí en parlarem amb Isabel Galí, Laura Bertran, Jordi Amat i Jordi Mir. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui és divendres 9 d'octubre, el dia comença amb un grau a Tuixent, a l'Alt Urgell, 6 graus a Sant Guim de Freixenet, 10 graus a Mollet del Vallès i 13 graus a Tarragona. Avui, dia de sol, dia fred aquest matí, amb vent encara de tramuntana i de mestral als dos extrems de Catalunya i en alguns llocs del Pirineu, la tendència és que aquest vent vagi amainant, però no acabarà de desaparèixer a l'extrem nord de la Costa Brava i a les Terres de l'Ebre, i les temperatures al migdia s'enfilaran entre els 18 i 23 graus les més altes. Demà dissabte puja una mica més la temperatura, el temps continuarà sent tranquil i diumenge arribaran alguns núvols per la meitat nord.
3: Això pel que fa al temps. A les carreteres ens despertem amb retencions a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma en sentit Trinitat per un vehicle avariat que talla un carril i dues carreteres tallades encara pels aiguats. La ronda nord entre les Franqueses del Vallès i Canovelles i la BP5002 a Vilanova del Vallès.
0: Abans repassem el que cal saber d'aquest divendres 9 d'octubre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Minut de silenci.
5: El que han convocat aquest migdia els sindicats Comissions Obreres i la UGT en record de Mari Carmen. També es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i la de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després que la desallotgessin a l'abril.
6: Això mentre hi ha el vespre a Madrid, la marxa en record de Mari Carmen va plegar milers de persones. La manifestació va anar fins a l'edifici on va viure durant més de 70 anys.
0: Madrid, Dani Sanciaja.
7: Flors i espelmes recorden Mari Carmen, el portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixades algunes de les milers de persones que han marxat des de la Puerta del Sol enmig d'un silenci trencat només estones. La commoció i la ràbia per la seva mort han donat pas a una motivació renovada per continuar les mobilitzacions.
8: Con una tristeza infinita. Directamente le arranca en su memoria.
9: Això no ens pot parar, és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
10: Con un sentimiento de ahora más que nunca también por Mari Carmen.
7: El sindicat de llogateres vol dur les protestes més enllà de la vaga de l'11 de novembre. Avui al migdia han convocat un minut de silenci juntament amb la UGT i Comissions Obreres. Des de Madrid, Dani Sainz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, sacseja.
11: Aquesta mort ha impactat de plen la precampanya per les eleccions del 29N. Tant el PP com el PSOE l'han fet servir per atacar-se mutuament. Els populars han impedit que es facin minuts de silenci tant al Senat com a l'Assemblea i a l'Ajuntament de Madrid. Sentim la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
12: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso.
13: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
3: Salvador Illa ha demanat que el cas de la Mari Carmen serveixi per remoure consciències.
14: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent.
0: Un altre nom del dia és Gabriel Rufián.
6: L'actual líder dels Republicans a Madrid posa condicions a repetir com a cap de llista de les eleccions del 29N. La direcció del partit manté l'aposta per ell, però Rufián defensa aliar-se amb forces d'esquerra d'àmbit estatal, com Sumar o Podem, per contrarrestar la suma PP i Vox. La cúpula republicana sempre s'hi ha negat.
11: La diputada de Més Madrid, Teix Sidi, voldria que el front ampli amb Ada Colau també hi fos Gabriel Rufián, però entén les dificultats que hi posa el partit. Són declaracions ahir al matí de Catalunya Ràdio.
15: Ell també ho ha intentat, jo crec que ell ho ha intentat. Que la proposta ve de bona fe i el que passa és que els partits també són complicats i també l'obediència catalana i republicana que té Esquerra Republicana també és entendible.
3: Mentrestant, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector Pròxim a Junqueras, ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. De moment no s'ha postulat per liderar-la.
0: Demà.
6: La CUP decideix si es presenta o no les eleccions generals al novembre. El partit fa mesos que ho debat, però hi ha corrents interns que discrepen sobre com s'ha d'abordar aquesta convocatòria electoral.
0: I pel que fa a la resta de la fotografia...
11: A Junts per Catalunya, Míriam Noguera es repetirà com a cap de llista per Barcelona. El PP, dirigents del partit, donen per fet que serà l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
3: A l'espai de Sumar, Ada Colau diu que està disposada a liderar el Front Ampli amb la condició que també inclogui Podem. Divendres que ve haurà de tenir definit quins partits n'acaben formant.
0: i també va guanyar amb força el fet de que Jordi Hereu sigui candidat a representar el Partit Socialista de Catalunya a les eleccions. Cap de setmana llarg.
6: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Es preveu que més de 500.000 de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. Guillermo Villuendas és responsable del dispositiu.
4: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants.
0: I el gran recapte és un altre dels noms del dia.
11: I posa aquest any el focus en les noves pobreses, persones que treballen però que no arriben a final de mes. La campanya solidària de recollida d'aliments del Banc dels Aliments es farà els dies 13 i 14 de novembre en més de 2.000 establiments de tot Catalunya.
0: Totes alhora.
5: Protecció Civil farà el 19 d'octubre una prova de sirenes de risc químic simultània a tot Catalunya. És la primera vegada que s'activaran totes les sirenes d'emergència al mateix temps.
0: Joel Joan, que torna al teatre. Nothing from
6: nothing. Amb el muntatge Bons i Dolents al Teatre Condal sobre la crisi dels 50 es pot veure fins al 15 de novembre.
16: I tot i el títol, no és una obra sobre bons i dolents, sinó sobre aparences, expectatives i tota la paleta de grisos. Joel Joan se'n riu de les misèries humanes i de les pròpies, de les parelles de llarga distància i de les crisis d'edat, en especial dels homes quan arriben a la cinquantena.
17: Fas gran, les coses relativitzen, passes a tenir unes necessitats que abans no tenies.
16: Embolics, mentides i dobles sentits.
17: Ens autoconvencem de les nostres pròpies mentides, se'ns incrusten a dins i creiem que allò... Bueno, i ho anem venent, i sobretot l'important és el que pensen els altres.
16: Un text àcid, políticament incorrecte i exagerat.
17: L'humor o és corrosiu o no és humor.
16: Que ha provocat més rialles entre el públic de l'estrena que no pas debats postfunció. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, confiat.
18: Manolo González, davant el Màlaga espanyol d'aquesta nit a les 9, no creu que jugui al càrrec d'entrenador blanquiblau.
19: Bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà no ho sé, no sé si avui jo quan creu un carrer a Màlaga m'atropellarà un cotxe, llavors no ho sé, jo, a mi el club em transmet tranquil·litat.
18: Espar renova amb el Barça fins al 2030, l'Eurolliga de bàsquet els blaugrana reben els Alguiris a quarts de nou, a la Champions d'handbol triplet de victòries dels blaugrana, la tercera davant el Dinamo de Bucarest.
0: D'aquí a dos minuts serà un quart de vuit.
3: Us saludem des del quiosc del costat de la ràdio. Ara mateix 12 graus de temperatura i les portades d'avui ja estan centrades sobretot en la precampanya. Al País, per exemple, hi trobem enquesta electoral que diu que el Partit Popular i Vox parteixen amb un clar avantatge i que sumarien majoria absoluta. La Vanguardia parla d'un duel aspre i d'una campanya electoral ruda, mentre que La Razón escriu que el PSOE pugna amb l'esquerra per incloure a les llistes els indignats de la Puerta del Sol. A l'Ara també expliquen que Gabriel Rufián negocia amb esquerra, mentre el partit diu que prepara una alternativa. Això en un dia en què portades com La Vanguardia i L'Ara porten fotografies d'un autocar calcinat a Ucraïna després que ahir Rússia matés 33 civils en un bombardeig, i la premsa també es fa ressò avui del Nobel de Literatura que s'ha endut la canadenca Ann Carson.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
21: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar dos mundials. Però en aquests

0: Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
1: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
2: Mm-hmm.
1: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
2: I des de 16.400 euros.
1: Què?
3: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
4: Citroën.
3: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
5: Es pensaven que s'havia acabat.
6: Això té tota la pinta de ser un altre escape room.
7: I això no és cap escape room.
8: Teniu 60 minuts per sortir d'aquí o morirem.
7: Merda, aquesta no l'esperava.
9: Escape Room 2. Comença una nova partida. El 9 d'octubre, només als cinemes.
10: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta les condicions.
11: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
12: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un quart de vuit. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 4 graus a Berga, 8 a Caldes de Montbui i 12 a Esplugues. Carreteres, Clàudia Serra.
13: Lentitud amb aturades a la ronda litoral de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, on hi ha un carril tallat per un vehicle avariat, i de Sant Adrià a la Barceloneta, direcció Llobregat.
12: I més mobilitat? Perquè els sindicats asseguren que la vaga parcial dels autobusos de Barcelona d'aquest dijous l'ha seguit el 100% de la plantilla.
14: Mentre que l'empresa diu que el seguiment ha estat del 60%.
15: La setmana que ve estan convocats 2 dies més de vaga.
12: Rafael de Ribot.
16: Hi ha vagues convocades dimecres i dijous de la setmana que ve, i fins a final de mes el comitè d'empresa també ha convocat jornades de protesta pels dies 20, 22, 27 i 29. Les aturades afecten 3 franges, de 9:15 a les 11 del matí, de les 8 a les 9 del vespre i de les 11 de la nit fins al final del servei. Els sindicats persegueixen una millora del calendari laboral i la reducció de la jornada a 35 hores a partir de l'any que ve. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: Més notícies al Vallès Oriental. L'home localitzat mort al túnel de la Ronda Nord a les Franqueses era veí de Santa Eulàlia de Ronçana.
14: El seu fill gran acaba de fitxar per Red Bull, acaba de fitxar per Red Bull per disputar el Mundial de Moto3 l'any que ve. Ho llegim al 9-9.
12: L'Associació de Comerciants Comèrtia reclama indemnitzacions pels negocis perjudicats per les obres públiques que s'allarguen més del previst.
15: Segons una enquesta de l'entitat, el 89% dels comerços afectats han reduït la facturació a causa dels treballs.
14: Les principals afectacions es concentren a Barcelona, especialment per les obres de les línies 8, 9 i 10 del metro a la plaça Espanya i als carrers de Muntaner i Urgell.
12: I cultura. Anem a Sitges, on la directora Carlota Pareda ha fet història.
15: Per primer cop, una pel·lícula dirigida per una dona espanyola ha inaugurat el Festival de Cinema Fantàstic.
14: Es titula Found Alive i és una coproducció hispano-nord-americana.
12: Sitges, Marc Garriga.
17: És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita, amb tensió, litres de sang i un plantejament crític vers una societat que dubta de les dones quan són víctimes, en aquest cas, d'un pertorbat que segresta adolescents. Carlota Pareda ha explicat a Catalunya Ràdio l'emoció de venir a Sitges combinada amb el fet d'inaugurar la 59a edició.
18: Pues esto también es un orgullo, ¿no? Que Sitges me pues básicamente me ofrezca la oportunidad de formar parte de su historia, ¿no? Que es como es pues muy bonito.
17: Des de Sitges, Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
12: I més cultura. Avui al Cursal de Manresa se celebra Llach Gener 76 per commemorar els 50 anys del concert que Lluís Llach va fer al Palau d'Esports de Barcelona. Passen 4 minuts, un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
21: El 26 de gener del 1947.
20: I el número de la sort, el...
21: 9.
20: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos Onde Pones o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Els sons del matí.
22: En les pròximes hores, 3.000...

0: professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten.
1: El moviment de protesta estudiantil, però, es mantindrà la setmana que ve, dimarts, i ha convocada una nova manifestació.
2: La commoció i la ràbia per la seva mort han donat pas a una motivació renovada per continuar les mobilitzacions.
3: Con una tristeza infinita. Directamente le arranca en su memoria.
4: Això no ens pot parar, és com molta més força.
5: Quan aniré de casa per es camí desvent.
6: Ara són les 7:20, aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Carrer.
7: És un espai urbà, lineal i públic destinat al trànsit de persones i vehicles per accedir als diferents indrets d'una població. En sentit figurat, fa referència a l'opinió pública, la gent comuna o al sentiment general de la societat en contraposició a les esferes oficials, polítiques o institucionals. A França tenen el carrer incendiat per l'estat de l'educació i aquí per la crisi de l'habitatge. Quan els polítics no escolten el carrer, els acostumen a fotre al carrer.
6: Pla B.
7: El concepte fa referència a qualsevol alternativa o opció secundària prevista per quan falla el pla principal. Esquerra mantenen que Gabriel Rufián és l'opció principal, és a dir, el pla A, però també deixen entreveure que tenen un pla B, en cas que l'A els falli, és el diputat Jordi Albert. Tenir un pla B pot ser sinònim de ser previsor, també de voler enviar un missatge al pla per dir-li que ningú és imprescindible.
6: Moderador.
7: En l'entorn digital és la persona que supervisa els continguts que es comparteixen a les xarxes, el to dels missatges dels xats. El problema és que, per estalviar-les als internautes, es veuen obligats a visualitzar imatges aterridores que, en ocasions, els generen unes conseqüències psicològiques insuportables. En això també s'ha convertit Facebook, literalment, el llibre de les cares o de rostres, del pitjor rostre de la humanitat.
6: Posem-hi ara tres xifres amb l'Ara García. 80%.
8: El negoci de les cases de colònies cau un 80% pel boicot docent. Les patronals de l'oci educatiu temen una sagnia de tancament si aquesta situació s'allarga i continuen caient les reserves. Ho llegim al periòdico. Les colònies són l'activitat principal de la majoria de centres. Per molts representen el 70% de la facturació.
6: 10,7%.
8: És la taxa d'activitat emprenedora registrada el 2025 a la província de Barcelona, la més alta des del 2004. Segons el darrer informe de la Diputació i el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, Barcelona està per sobre de la mitjana catalana i espanyola, així com també de les economies europees amb alts ingressos o la Comunitat de Madrid.
6: 2.000 milions d'euros.
8: És el valor de les exportacions catalanes a Mèxic. Hi ha unes 380 empreses catalanes implementades allà, mentre que 40 companyies mexicanes tenen filials a Catalunya. Ho ha explicat el president del BBVA, Carlos Torres, en una jornada celebrada a Barcelona, organitzada pel Banc i la Generalitat per reforçar vincles entre l'empresariat català i el mexicà.
6: I el veig tres imatges. A la primera imatge hi veig un autobús tot cremat, ja no té finestres tampoc si veuen els seients. De fet, a dins només s'hi pot apreciar una mica de ferralla. La xapa de l'exterior també està mig caiguda i el terra davant també es veu tot de color negre.
9: És una foto que veiem avui a molts diaris i que podeu trobar fàcilment a les xarxes. És un dels dos autobusos que anava ple i que Rússia va bombardejar i Ucraïna i va matar almenys 33 dels passatgers que hi viatjaven.
6: A la segona imatge hi veig una desena de persones amb ulleres de realitat virtual posades. Estan a sobre d'una catifa de color verd i sembla que estan dins d'una fira.
9: És una imatge que veiem avui a La Vanguardia, però que aquest cap de setmana serà molt familiar per totes les persones que visitin la saga Barcelona Game Fest, una fira de videojocs que unirà clàssics i novetats a la Fira de Barcelona, Montjuïc.
6: I avui que som a París, la tercera fotografia ens arriba des d'aquí mateix. A França, estudiants protestant és sinònim també d'eslògans enginyosos. Isabel Galí, n'has triat una de fotografia de les protestes en particular. Què és el que hi diu?
10: Hi diu, privilegié, mais pas aveugle. Privilegiat, però no sec. I la porten tres estudiants ben vestits de la Universitat de Dret a SAS, coneguda per no ser precisament d'esquerres, però aquests tres joves, almenys aquests, se solidaritzen amb les protestes dels estudiants de batxillerat que van iniciar-se a la perifèria de París. No estem secs davant els nostres privilegis, venen a dir. És la solidaritat sorgida dels instituts parisencs amb molts més mitjans que els de Saint-Denis, el que ha permès que el moviment agafi força i sigui escoltat.
11: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
6: I avui a La cara B del temps parlem d'una de les conseqüències positives de la pluja d'aquests últims dies, que són els bolets. Eloi Cordomí, bon dia.
12: Bon dia. Sí, ahir vaig estar parlant amb el micòleg Enric Gràcia. Em va comentar, vam comentar la distribució de la pluja, també el vent i el fred d'aquestes últimes hores. I em deia que amb aquestes condicions, la temporada de bolets a l'alta muntanya, per sobre els 1.600 metres, ja es pot donar gairebé per acabada. El vent i el fred d'aquesta nit han acabat de rematar una temporada poc productiva en aquestes cotes. Però, en canvi, a la muntanya baixa i mitjana, la pluja dels últims dies podria fer revertir la situació. Mireu, l'estratègia dels arbres quan hi ha sequera i molta calor, com la que feia fins fa, 10 dies, és enviar els nutrients cap a les fulles i no tant cap a les arrels. I precisament els nutrients de les arrels són els que necessiten els micelis d'alguns fongs per fer créixer bolets. Per tant, amb les pluges d'aquests últims dies, sobretot per sota dels 1.000, 1.200 metres, els arbres d'aquí uns dies tornaran a enviar nutrients a les arrels i els bolets encara podran sortir abans que comenci l'hivern. És veritat que per la florida més important haurem d'esperar 10 o 15 dies, mentrestant aniria bé que algun dia tornés a ploure i el més important, que no faci més vent.
13: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
14: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
15: Ahir dijous, l'Enigmàrius feia extravagant com un doblet sevillano-sevillista. I la resposta era bisbètic. Bisbètic, amb doble B alta, és sinònim de llunàtic, d'extravagant. I un doblet no sevillista a Sevilla només el pot fer, doncs, el Betis, un equip que faria un bis bètic. Avui acabem la setmana sortint a pescar de la part de dins de la mà del pescador, de 6 lletres. De la part de dins de la mà del pescador, 6 lletres.
14: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
6: Atenció a aquest titular que circula. Una empresa de cloïsses fa servir dones totalment despullades per promocionar els seus productes. Marc Amorós, bon dia.
16: Bon dia. La notícia diu que l'empresa de cloïsses ha publicat un catàleg promocional que conté imatges de dones totalment despullades enredades amb xarxes de pesca. Al seu costat han escrit la frase "No totes les cloïsses són iguals". Diu l'empresa que el seu catàleg és honest, que li han posat una miqueta del seu mar, de la seva bogeria i del cor que li posen a totes les feines que fan cada dia. El resultat és salvatge, sense filtres, diu l'empresa en el catàleg. La notícia també explica que l'ús de dones despullades per promocionar cloïsses ha generat una polèmica tant a xarxes socials com també fora de la conversa digital.
6: I això real o fals?
17: El matí de Catalunya Ràdio.
18: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballar merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o osaya. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions a un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que una empresa de cloïsses fa servir dones totalment despullades per promocionar els seus productes és una notícia real. L'empresa en qüestió és italiana, es diu La Selvaggia, i ha fet servir aquest catàleg per presentar-se a la fira de productes del mar Conchemar, que se celebra aquesta setmana a Vigo.
6: Gràcies, Marc.
16: Adéu, bon dia.

0: I ara, per arribar al punt de 7:45, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb l'escriptora Regina Rodríguez Sirvent.
1: Avui serà un bon dia perquè l'avió de tornada de Nova York, el Josep Maria, s'alliberarà. Serà després de només una nit a la gran ciutat, després que en una oficina a la cinquena amb la 72 caigui el tracte pel que feia mesos que treballava. Contra tot pronòstic, però, en lloc de catastròfic, ho sentirà redemptor. A l'avió de tornada no anirà directe a la secció de pel·lícules clàssiques com va fer a l'anada, que ja sabem que el blanc i negre sempre eleva la marca personal. No. A l'avió de tornada, per fi, el Josep Maria s'acomodarà al respatller i posarà La Sirenita. Wow.

0: Són 7:45. I avui és divendres, 9 d'octubre. Ens despertem en fred, 4 graus a Vic, 8 graus a Targa i 13 graus a l'Ametlla de Mar, el dia en què, en aquest especial que farem des de París, parlarem amb diversos estudiants i també amb l'exfutbolista del Barça, Lilian Thuram. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que després de més de 20 dies de protestes d'estudiants a França, el govern anuncia una primera mesura. Desplegarà 3.000 professors substituts als instituts d'arreu del país.
1: Aquest migdia estan convocats minuts de silenci en record de Mari Carmen Abascal a tots els centres de treball i centres educatius d'Espanya.
2: I a la tarda, manifestació a Barcelona. Es vol homenatjar tant la Mari Carmen com l'Olga, la veïna de l'Hospitalet que es va suïcidar fa un mes després d'haver estat desnonada.
1: Gabriel Rufián assegura que vol ser cap de llista d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre, però demana al partit algun tipus d'aliança amb el Front Ampli. Esquerra sempre ha estat reticent a aquest tipus de pactes.
2: Per si les coses amb Rufián no acaben bé, el portaveu adjunt del partit, Jordi Albert, proper Junqueras, ja ha començat a recollir avals per poder-se presentar a les primàries.
1: Una noia que havia treballat de moderadora de continguts de Meta a Barcelona s'ha suïcidat a França. La família demandarà a l'empresa matriu de Facebook o Instagram.
2: Als Estats Units, la policia migratòria l'ICE ha disparat contra un ciutadà dominicà a Nova York. Els agents diuen que era una operació antidroga i que l'home tenia antecedents. Les organitzacions en defensa dels immigrants demanen que es publiquin les imatges de les càmeres dels agents.
3: En esports, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, no creu que jugui al càrrec al Màlaga espanyol d'aquest vespre a les 9. Xavi Espar renova amb el Barça fins al 2030. Un virus afecta diversos jugadors del Sabadell de cara al partit de demà a Ceuta, mentre que l'Eurolliga de bàsquet Barça-Salguiris a partir de les 9.
0: Pel que fa al temps aquest matí, com dèiem, la temperatura ha baixat entre 5 i 10 graus a gairebé tot Catalunya. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia, si fa fred ara mateix, tenim entre 0 i 4 graus a la majoria de valls del Pirineu, excepte on fa vent, entre 4 i 7 graus al centre de Catalunya i entre 8 i 14 graus al litoral i prelitoral. Avui, un dia de sol, el vent va perdent força, però no acaba de desaparèixer, es manté al nord del Cap de Creus i també a l'extrem sud de Catalunya, i sembla que el cap de setmana continuarà sent tranquil, potser amb alguns núvols diumenge.
0: I pel que fa a la mobilitat a aquesta hora, hi ha retards a Rodalies. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Retards derivats, ens diuen, de les limitacions de velocitat establertes. Hi ha demores de 20 minuts a l'R1 i d'entre 10 i 25 minuts a l'R2 aquest matí, que ja tornen a circular els trens en tot el seu recorregut, també a l'R2 Nord. L'R11 també ha recuperat la circulació, però hi ha 3 trens entre Barcelona i Figueres que no surten i Renfe ens indica que de moment no està previst un servei d'autobusos alternatius. Recordem que la circulació ja està recuperada també a l'R4, l'R1, l'R7 i l'R8.
0: I a les carreteres, un carril tallat complica la circulació a aquesta hora de la Ronda Litoral. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia, sí, hi ha molta congestió entre Sant Adrià i Santa Coloma en sentit Trinitat, on un vehicle avariat talla aquest carril, i de Sant Adrià a la Barceloneta, a direcció Llobregat. Encara a l'àrea de Barcelona, aquesta hora, intensitat també als accessos a la ciutat. Destaquem C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot en direcció al Nus de la Trinitat.
0: I ho rematem també amb les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia. 6 entrades, Ricard, sobretot en la precampanya. Una precampanya que es tensa per la mort de Mari Carmen Abascal, titula l'Ara. A El País es fixen en els números. Enquesta electoral que els du a titular que PP i Vox parteixen amb un clar avantatge. Tindrien de sobres majoria absoluta. Mentre el PSOE, diu la Razón, pugna amb l'esquerra per incloure a les llistes els indignats de la Puerta del Sol. Parlant de candidats, a l'Ara hi veiem foto de Gabriel Rufián, que negocia amb Esquerra mentre el partit prepara una alternativa. Això en un dia en el qual la majoria de portades porten, Ricard, fotos de destrucció a Ucraïna, un autocar calcinat a La Vanguardia i l'Ara, per exemple, titular, Rússia bombardeja 2 autocars de civils a Kramatorsk.
0: Avui en parlarem al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, amb Isabel Galí, amb Jordi Amat, amb Jordi Mir i amb Laura Bertran. Quan són les 7:34. Obrim la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui un dia més, reflexions sobre la Mari Carmen, l'habitatge i també les eleccions.
8: L'editorial de l'Ara es pregunta fins a quin punt beneficiarà Pedro Sánchez el fet que la batalla electoral s'hagi tenyit de la lluita per l'habitatge, mentre que La Vanguardia considera penós l'ús polític que es fa de la mort de la Mari Carmen i exposa que el problema de l'habitatge no es resoldrà amb paraules irades, sinó amb pactes. El periòdico, el periodista Joan Cañete Bale, critica que es faci servir una persona vulnerable com la Mari Carmen per humiliar l'adversari polític, mentre que El Mundo troba comprensible que la mort de la Mari Carmen hagi provocat un esclat social per l'habitatge, però considera obscè que el govern espanyol i els seus socis instrumentalitzin aquesta situació. Mentre que el País també parla d'eleccions, però es fixa en la convocatòria de la vaga general. L'11 de novembre exposa que l'aturada no ha de servir per fer més gran la bronca partidista a unes setmanes de les eleccions.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista i escriptora Llucia Ramis.
9: La família d'una moderadora de continguts demandarà a la companyia Meta pel seu suïcidi, explica Nacho Robio i Gemma Saura a La Vanguardia. La jove va treballar a la Torre Glòries de Barcelona eliminant continguts violents de les xarxes socials entre 2022 i 2025. Formava part dels gairebé 700 moderadors que han emprès un procediment judicial contra Meta arran dels danys mentals causats per la seva feina, que consistia a eliminar contingut brutal de les xarxes perquè no arribés al públic. Després d'un intent de suïcidi anterior, va acceptar deixar la feina en un estat de vulnerabilitat i sense recursos, i Meta l'obliga a renunciar a prendre accions legals en el futur.
10: El matí de Catalunya Ràdio.

0: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
1: Quan vulgui.
0: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
1: Tot el temps que vulgui.
0: I totes les bombolles que vulgui?
1: Totes les bombolles que vulgui.
0: I tot el relax que vulgui?
1: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
2: En pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
5: Formar una família, veure el Barça guanyar un sextet, he fet coses meravelloses. I quan ja no hi sigui, vull continuar fent-les. Amb el testament solidari de la Fundació Barça, puc destinar part de la meva herència a ajudar nens i nenes vulnerables.
6: Entra a fundació.ifcbarcelona.cat i descobreix que bonic que és viure, després d'haver-ho viscut tot.
7: Repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital ara i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què han trobat a Capellades?
8: Doncs restes de fusta de fa més de 40.000 anys. Demostren que els neandertals van ser fusters experts. En concret, les excavacions on han fet aquesta troballa són a l'abric romaní, on fa 40 anys que hi excaven. Durant aquest temps hi han trobat armes, eines i envasos. Ara han vist que la fusta no la feien servir només com a combustible, sinó també per fabricar armes i objectes domèstics. Ho recull La Vanguardia.
7: I qui s'ha posat a subhastar?
9: Els Franco treuen a subhasta mobles i objectes del Pazo de Meirás. En concret, Magna Arts Auctions traurà gairebé 700 lots d'objectes, entre els quals hi ha mobles, pintures i vaixelles. Ho recull El Mundo, detalla que serà el 27 d'octubre. L'obra més valuosa és un quadre de temàtica naval que surt per 4.000 euros. També hi veiem que hi ha un quadre de Joan Carles I amb la bandera franquista darrere i una dedicatòria del monarca.
7: I els veïns d'Eivissa volen multes adaptades.
8: Sí, el nivell de renda. Tot bé perquè l'amo d'un Lamborghini s'ha rigut d'una multa de 200 euros que li van posar per aparcar malament. Els veïns diuen que per ell són com 2 euros. És un debat que han obert i veiem el diari d'Eivissa. La mateixa policia local va ironitzar Instagram sobre el cas dient que el propietari del Lambo potser es pensava que amb els diners es podia aparcar a qualsevol lloc, però que avui li havia sortit car.
7: I Vic retorna al modernisme.
9: Una aplicació permetrà tornar a veure a través de la realitat augmentada els fanals de Gaudí a Vic. Els fanals de Gaudí els va dissenyar a Vic, estaven col·locats a l'entrada de la plaça Major i es van retirar l'any 1924. Ara es podran tornar a observar a través de pantalla en una de les propostes que s'han preparat per commemorar l'any Gaudí. Ho veiem al 9-9.
7: I avui no parlem de formatges, veig, ni d'esmorzar de forquilles, però tenim rànquing dels 50 millors bars del món.
8: Sí, agafeu-vos. Per segon any consecutiu, el bar Leoni de Hong Kong és al capdavant de la llista. De fet, el continent asiàtic que es consolida com una de les grans potències amb 13 locals al top 50, especialment Hong Kong, Bangkok i Tòquio. En segon lloc hi ha el Moebius a Milà i tanca el podi l'Alquímico a Cartagena, a Colòmbia. Més a prop, al número 16, hi ha el bar Sips, al carrer Montaner de Barcelona, i el 17, al Paradiso, també Barcelona. París, The Cambridge Public House, ho llegim a El País.
7: I ara, aquesta hora, us expliquem els destacats en Internacional i Economia amb Pol Forada i Lara Garcia.
10: Una premsa internacional que parla i molt de les mobilitzacions d'estudiants a França. Le Monde diu que les manifestacions ahir es van desenvolupar en general en un ambient festiu, tot i que en alguns casos es van produir incidents i enfrontaments. Volien prendre la Bastilla, assegura el diari, i per això van omplir fins a vessar la plaça emblemàtica del centre de París. El Regne Unit, The Guardian, titula que els ministres francesos s'afanyen a apaivagar els ànims dels estudiants després de setmanes de protestes. Destaca que el ministre d'Educació francès ha promès incorporar 3.000 professors substituts abans de dimarts, mentre els bloquejos als centres educatius continuen arreu del país. I sobre els premis Nobel, el Washington Post escriu que les aspiracions de Trump per al Nobel s'esvaeixen, però que Noruega encara estem per la seva ira. El diari assegura que a l'acadèmia li preocupa que qualsevol guardó el pugui fer enfurisme.
11: I en plan econòmica, l'Economista assegura que la successió de canvis normatius en matèria de lloguer han acabat afectant la confiança dels propietaris. Adverteixen que els grans inversors han retirat ofertes, han tret els pisos dels portals i han aturat operacions arran de l'aprovació dels decrets. En la mateixa línia, Cinco Días diu que la nova normativa frena l'estratègia dels fons voltor de vendre cases, ja que la pròrroga dels lloguers dificulta els plans plans de negoci dels grans inversors que van comprar carteres d'habitatge per anar-se'n desprenent de mica en mica. I l'ON Economia publica que el comerç de Catalunya reclama indemnitzacions per les obres públiques amb retards. El 89% dels establiments associats a Comertia han reduït la seva facturació per aquestes actuacions.
7: I a la premsa esportiva, Robert Prat torna a la Lliga de Futbol després de 3 setmanes d'aturada.
12: I al partit d'aquest vespre, al Màlaga Espanyol, totes les mirades posades en Manolo González, el tècnic blanc i blau, molt qüestionat a la banqueta perica.

0: L'esportiu diu que en aquest Espanyol li convé molt espavilar-se davant un escenari idoni, com és el camp del Màlaga, cué de la Lliga. A La Vanguardia veuen un Manolo González fort davant el perill i els rumors, mentre que pel periòdico aquest Espanyol de Manolo González es vol curar les ferides a Màlaga sota el record de la patacada que va patir contra l'Elx. L'Esport creu que el partit d'avui pot marcar un abans i un després i pel Mundo Deportivo tot torna a començar aquesta nit a la Rosaleda de Màlaga. El diari Ara diu que De Jong només treballa amb un repte molt exigent, que Flick se'l torni a creure. La Vanguardia es pregunta si Marc Bernal pot reconvertir-se en central pel Barça com un possible recurs i una plataforma de minuts. Pel Mundo Deportivo, el Barça afronta un calendari complicat abans del clàssic, Getafe, Galatasaray, Betis i PSG, i per l'Esport, Flick prioritza que no hi hagi lesions en la tornada a la Lliga.
1: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalies i Gerard Jubany. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Atenció al que ha dit David Bustamante, que diu que ven un perfum cada 15 segons. Diu, no són la meva font d'ingressos més gran, però em podria viure perfectament.
3: Veus? El cantant va visitar El Hormiguero i va dir que es venen moltíssim perquè la gent sap que fa bons perfums. Els seus preferits són Muy Mío i l'últim que ha creat, que es diu Inédito, em sembla. A més, va confessar que s'està fent una casa i que hi ha construït una estanteria per posar-los tots. Ho recull el diari Marca.
1: Confirmen que el porc de l'infern que va viure a Catalunya fa 30 milions d'anys.
4: National Geographic ha publicat un article en què explica que gràcies a uns fòssils trobats a Lleida han pogut confirmar que un enorme mamífer va habitar la península molts anys després de la desaparició dels dinosaures. El seu aspecte recorda un porc senglar enorme, mesurava 1,35 metres d'alçada i tenia un crani d'uns 65 centímetres de llarg.
1: I Body Horror, els tatuatges que semblen verdet real a la teva pell.
3: Sí, anem a pitjor.
1: Jo, perdoneu, però aquesta secció, els titulars que m'escriviu, no els entenc mai. O sigui, no sé, igual sóc jo, però...
3: No, només els recollim, vull dir, nosaltres només traslladem els titulars que trobem. Estan fets així. Doncs ara deia que està de moda tatuar-se l'efecte de verdet al cos. Sembla que l'objectiu és provocar fàstic com a mecanisme de supervivència. És a dir, com que durant milers d'anys hem après a allunyar-nos del menjar amb verdet, doncs ara això s'ha traslladat al món dels tatuatges per provocar aquesta alarma de manera automàtica. Ho explica Cultura Inquieta.
1: El verdet vols dir podrit.
3: Sí, com florit.
1: La teva pell florida.
4: Exacte. Els tatuatges així, trossos de braç, de cama, aquí al coll, amb verdet.
1: Perquè... No ho entenc, però em costa. Canalies, qui fa anys avui?
4: Doncs avui felicitem l'actor Miqui Esparvé, que en fa 43, també suma un any més i arriba als 60, l'exprimer ministre britànic David Cameron, i acabem amb el cineasta Guillermo del Toro, que avui en fa 60.
1: I el santoral?
4: Avui és Sant Dionís, Santa Anastàcia i Sant Eleuteri.
1: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
5: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
6: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
7: 9 d'octubre de 1976, 6 exministres franquistes creen un nou moviment polític que es dirà Aliança Popular i que amb els anys es convertirà en el que és ara el PP. Entre els noms més destacats en aquell moment, el català de l'Opus Laureano López Rodó i Manuel Fraguer Ibarne, que en serà el líder. Què demanava Aliança Popular? Respecte per l'obra de Franco? Cap ruptura amb el passat? Només una reforma responsable que es basi en la unitat de la pàtria i en la no legalització de partits comunistes i separatistes. I ara fa 50 anys Catalunya era un formiguer d'actes polítics. Tothom volien escoltar els que haurien de liderar la democràcia. A Granollers, per exemple, 2.000 persones van assistir al míting de l'Esquerra Democràtica de Macià Alavedra, Trias Fargas o Pi-Sunyer. Les seves demandes, el retorn del president Tarradellas i el restabliment de la Generalitat i de l'Estatut de 1932.
8: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació, molt més que disseny, que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. I prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3, molt més que llibertat.
5: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
9: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
1: Catalunya Ràdio. Falten 13 minuts per les 8 del matí. Repassem ara els titulars en dos minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Primeres mesures a França per intentar satisfer els estudiants i reduir les protestes.
2: Després de més de 20 dies de protestes, es contractaran 3.000 professors substituts, una de les principals exigències. Només ahir va haver-hi mig centenar de detinguts i una cinquantena de policies ferits.
1: Avui en parlarem des de París i reflexionem també de com és que aquí les protestes sobre educació doncs les lideren els alumnes i, en canvi, a Catalunya, els professors. I minut de silenci en record de la Mari Carmen.
10: Els sindicats han convocat per avui un minut de silenci al migdia i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona, també en memòria de l'Olga, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després de ser desnonada. La seva mort es converteix en el principal argument de precampanya. Isabel Díaz Ayuso, presidenta madrilenya, i Félix Bolaños, ministre de la presidència.
11: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso.
12: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
1: Un govern espanyol que, per cert, va a molts mitjans catalans, però que Catalunya Ràdio doncs, fa dies que no ve. No sé per què, però en fi. Gabriel Rufián assegura que vol ser cap de llista d'Esquerra Republicana a les eleccions del 29 de novembre, però amb algun tipus d'aliança amb el Front Ampli.
2: Esquerra sempre ha estat reticent a aquest tipus de pactes. Mentrestant, el portaveu adjunt del partit, Jordi Albert, proper a Junqueras, ja ha començat a recollir avals per poder-se presentar a les primàries.
1: I se suïcida una noia que havia treballat de moderadora de continguts a Meta, Barcelona.
10: La família francesa demandarà l'empresa matriu de Facebook i Instagram.
1: Aquesta tarda comença l'operació sortida també pel cap de setmana llarg del 12 d'octubre.
2: Es preveu que fins demà al matí sortiran més de 500.000 de vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona, trànsit i els Mossos desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres.
1: I Mishima anuncia una segona data per al seu concert de Nadal a l'Apolo.
10: Serà el 22 de desembre. Van exaurir la primera data en pocs dies. Les entrades ja estan a la venda.
1: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. A Lleida saludem Pere Joan Álvarez. Bon dia.
13: Hola, bon dia, Ricard.
1: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
14: Hola, bon dia.
1: A Barcelona hi tenim Marc Jurado, bon dia.
15: Bon dia.
1: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
16: Hola, bon dia.
1: Comencem aquest recorregut pel país a Lleida. Aquest matí haurem d'estar molt pendents d'una tracturada per la crisi del sector agrari. Pere Joan.
13: Així és, una tracturada que convoca l'organització JARC i que començarà a les 10 del matí a la plaça Cervantes davant la delegació d'Hisenda a Lleida, on es reuniran amb la delegada de l'agència tributària. Els tractors vindran en diverses columnes des de diferents municipis com ara Almenar, Alguaire, Torre-serona o Vallfogona de Balaguer. La tracturada anirà fins a la subdelegació del govern espanyol, on es reuniran també amb el subdelegat José Crespín. Els pagesos surten al carrer per denunciar l'encariment del gasoil agrícola, els fertilitzants, l'electricitat, el gas o l'alimentació animal. Avui protesten els pagesos convocats per JARC i recordem-ho, dimecres de la setmana que ve, 14 d'octubre, la tracturada que anirà fins a Barcelona la convoca Unió de Pagesos i té el suport de Saja.
1: I més coses, les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers al seu pas per la Conca de Barberà fins a principis del 2027, Clara.
14: Sí, concretament no hi haurà servei entre les Borges Blanques i la Plana Picamoixons. Això és perquè Adif està fent treballs de reparació dels greus danys causats per robatoris de cable de coure de l'estiu. L'actuació, que costarà uns 14 milions d'euros, s'havia d'enllestir en dos mesos, però s'allargarà fins a finals del 2026. Des de l'Ajuntament de Montblanc diuen que això és una mala notícia per la Conca de Barberà. I acabem amb una proposta per aquest cap de setmana. Es tracta de les Jornades Modernistes Reus 1900, que enguany tenen Antoni Gaudí com a eix central. S'han preparat recreacions històriques i altres activitats vinculades al modernisme.
1: I saltem a les comarques de Barcelona, pendents de la seguretat de Manresa.
15: Sí, hi ha convocada, Ricard, una roda de premsa a mig matí per presentar l'increment d'efectius de la Guàrdia Urbana i el reforç de les mesures de seguretat, una convocatòria que arriba, recordem-ho, just 5 setmanes després de l'apunyalament mortal a la capital del Baix. És això en un dia en què el nou director del TNC, Josep Maria Mestres, presentarà a Barcelona les línies prioritàries com a nou responsable artístic del teatre.
1: I acabem a Girona, on destaquem la creació de la primera associació d'expacients d'hospitals de Catalunya que han passat per la UCI, Fèlix.
17: Sí, han explicat al matí de Catalunya Ràdio que ho fan per fer visibles unes seqüeles que pateixen la meitat de les persones que han passat per la unitat de cures intensives, i no només ells, també les famílies. És un procés que sovint comporta l'aparició d'una gran desconeguda fora de l'entorn sanitari. És el que en diuen la síndrome post-UCI, amb un munt de dificultats que es troben quan tornen a casa, dificultats motores, cognitives, socials o el fet de no poder anar a treballar. Aquesta associació l'engeguen amb pacients de l'Hospital Trueta de Girona després que han vist que no hi havia cap entitat similar a tot el país.
8: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir de casa, ara sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, si encara no heu sortit de casa, abrigueu-vos perquè avui ha baixat i molt la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
16: Bon dia. Tant com de 5 a 10 graus a gairebé tot arreu, excepte els llocs on encara bufa una mica de vent. A gairebé tot arreu tenen aquestes temperatures molt més baixes, de 0 graus ara mateix a Bolvir, a la Cerdanya, 1 grau a Ripoll, 0 graus al Pont de Suert, 4 graus a Sallent, al Bages, 7 a Mollerussa, 12 graus a Sant Feliu de Llobregat. Amb un dia això sí que es presenta assolellat. Al migdia recupera una mica la temperatura, màximes entre els 18 a l'interior, 22-23 les més altes a la costa, i amb previsió que aquest vent quedi concentrat cada vegada més als dos extrems de Catalunya. No fluixa del tot, no desapareix del tot, però sí que fluixa. Demà dissabte temps tranquil, es recupera una mica la temperatura i diumenge arriben alguns nuvolets poc importants.
1: I pel que fa al trànsit, retencions als punts habituals d'accés a Barcelona, Clàudia Serra?
18: Sí, destaquem C58 i C33 a Montcada i la B20 a Santa Coloma, tot això cap al nus de la Trinitat. També la zona de la B23, Esplugues, d'entrada a la Diagonal. A les rondes hi ha trams amb congestió, sobretot en sentit Llobregat, i fora de Barcelona a l'AP7, un vehicle variat talla un carril a Cerdanyola en sentit sud, també congestió a la mateixa AP7 a l'alçada de Santa Perpètua en sentit sud, C58 de Terrassa en direcció Sabadell i la C60 des de la Roca del Vallès cap a Granollers.
19: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
20: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
21: Avui hem rebut el missatge de Lola Izquierdo, de Cabrera de Mar. Es queixa de com ha funcionat el servei de Rodalies a la línia del Maresme, la R1, aquesta setmana. Posa l'accent en trens que no han passat sense cap anunci previ d'afectació i considera que hi ha hagut desinformació. Des de Rodalies responen que s'ha garantit la mobilitat dels passatgers en els trams afectats pel temporal i que són conscients de les molèsties. També que estan treballant per minimitzar l'impacte als usuaris. La Lola confia que no es repeteixi el que han viscut aquesta setmana.
22: És un desastre que no puguem anar a fer les nostres activitats obligatòries per culpa de que els trens no funcionen i la mobilitat està completament col·lapsada. I realment no fer ús del vehicle privat actualment si no vius a Barcelona és absolutament impossible.
20: Un rebut que no entens? Una administració que no et respon? Una avaria que ningú arregla o un problema amb el lloguer? Denuncia-ho a la bústia del matí de Catalunya Ràdio. Una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Aquesta és la bústia de denúncies del matí de Catalunya Ràdio, 636 36 06 09. I ara al matí és el moment de repassar el preu de les despeses quotidianes. Avui ens fixem en la carn de porc, en concret en la llonganissa.
23: L'esclat de la pesta porcina fa gairebé un any continua preocupant les xarcuteries i canceladeries, cosa que, sumat a l'augment dels costos de producció, és un altre dels reptes que ha d'afrontar les carnisseries. Els professionals fan mans i mànigues per no traslladar totalment l'increment de costos als clients. A Osona, la Fossimanya de Tavèrnoles venen la llonganissa 5,45 euros, 36 euros al quilo. Gerard Vila de Cas és el seu representant.
24: Els costos que ens repercuteixen a nosaltres amb energia, amb transport, i és una barbaritat. No sé fins on arribarem. Ens té una miqueta preocupats perquè al final no es pot repercutir tot el que ens apliquen a nosaltres, perquè és que seria impossible, vull dir, no és sostenible.
23: A Manlleu, Osona, la carnisseria Colom Vila ha guanyat aquest any el premi a millor llonganissa tradicional de la Plana de Vic. La venen a 12,50 euros. Cesc Colom n'és el carnisser i assegura que ells no els ha afectat gens la pesta.
25: La llonganissa és el número 1 de top vendes de la nostra botiga. No ens ha afectat amb res la crisi porcina. Nosaltres tenim una sèrie de clients molt macos, molt ben parits, que confien molt en nosaltres.
23: I embotits Ubac, a Organyà, a l'Alt Urgell, tenen dos tipus de llonganissa, la de pagès a 14,50 i la de muntanya a 13,50. Van néixer el 1915 i aposten per mantenir les receptes de sempre. El seu director general, en Damià Ubac, ho explicava fa uns dies a Pirineus TV.
26: La nostra llonganissa de muntanya, que és molt coneguda arreu, continuem tenint la mateixa tripa, la mateixa fórmula, la mateixa manera de fer, el mateix temps que li donem, amb un període final de cava. De fet, la tripa és una tripa molt especial, rentada a mà, que ho feia un senyor ja pel meu avi, i llavors aquesta manera de fer no es pot tocar. No es pot tocar, però és un producte molt diferencial.
1: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els nostres impostos? Avui divendres, què costa un trasplantament de fetge? Ot Serra, bon dia.
0: Bon dia. A Catalunya l'any passat es van fer més de 200 trasplantaments de fetge. Els tres hospitals preparats per a aquests procediments complexos són l'Hospital Clínic, el de Vall d'Hebron i el de Bellvitge. El cost d'aquest tractament, que paguem amb els nostres impostos, és de 104.000 euros.
3: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: El Matí de Catalunya Ràdio, marxem fins a París. El pròxim divendres, 9 d'octubre, farem el programa des de la capital francesa per celebrar amb Maria del Mar Bonet els 50 anys del seu mític concert a l'Olímpia. Aquest divendres ens acompanyarà des de París Maria del Mar Bonet, el director de l'Orfeó Català Xavi Puig, l'exjugador del Barça Lilian Thuram, dos dels nostres col·laboradors Àngel Llàcer i Pere Estupinyà, i tindrem moltes més sorpreses.
3: Aquest divendres 9 d'octubre al Matí de Catalunya Ràdio des de París.
1: Com farà, si això, Elisenda Pineda, tindrem moltes més sorpreses. És una manera de no dir res. Bueno, i a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia, Elisenda?
4: Doncs mira, avui ho ha petat la proposta d'una noia que sota el paraigua de la quinesologia ens ensenya com triar els aliments del supermercat utilitzant el swing test. Què és el swing test? Escolteu atentament.
5: Va compartir un tip de quinesologia para que puedas usar en el súper y saber qué alimentos te caen bien y cuáles te caen mal. Aquí hay dos tipos de sardina, voy a ver cuál me cae mejor. Luego vas a poner el alimento en tu esternón. Estas sardinas no me caen bien, por más que digan en aceite de oliva. Vamos a probar otras. Estas me caen bien. Así puedes saber qué alimentos son más benéficos para tu cuerpo.
4: Ja ho veus, la propera vegada que anem a la peixateria, Ricard, és molt important que no mirem els ulls del llobarro per saber si és fresc. Ens l'hem de posar sobre l'estèrnum i detectar si ens cau bé o no. El mateix farem amb les galtes de porc, el quilo de mongeta tendra i la ceba de Figueres. I esperar que caigui el meteorit després.
1: Gràcies, Elisenda.
4: A tu, fins ara.

aquesta hora cada dia dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Avui és 9 d'octubre, Diada del País Valencià. L'abraçada més forta i tota l'energia va directa cap al sud, cap als nostres veïns i germans valencians que també ens escolten i ens ho fan saber sovint a Catalunya Ràdio. Bon dia, Catalunya. Bon dia, País Valencià.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora, congestió a les entrades a Barcelona pel nus de la Trinitat, també a la B23, Esplugues d'entrada cap a la Diagonal, trams amb congestió a la Ronda, sobretot en sentit Llobregat, i encara dues carreteres tallades pel temporal. La Ronda Nord entre les Franqueses del Vallès i Canovelles i la BP5002 a Vilanova del Vallès. Pel que fa al transport públic, avui les línies de Rodalies afectades pel temporal ja circulen en tot el seu recorregut corregut amb tren.
0: Nous homenatges avui en record de Mari Carmen Abascal. Els sindicats han convocat un minut de silenci aquest migdia i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona on també es recordarà l'Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després de ser desnonada. Milers de persones van participar ahir en una marxa a Madrid. La mort de Mari Carmen Abascal també capitalitza la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. Tant el PP com el PSOE han fet servir la mort de la dona per atacar-se mútuament i els populars han impedit a Madrid els minuts de silenci en honor seu. Des del PP recorden que la Generalitat tampoc en va fer cap en memòria de l'Olga. La direcció d'Esquerra manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres d'àmbit estatal i territorial. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector junquerista, es podria convertir en l'alternativa si no s'arriba a un acord amb Rufián. Els administradors de finques estan desbordats per gestionar les reparacions de les destrosses que han provocat els intensos aiguats de les últimes setmanes. A Barcelona, moltes comunitats han tingut alguna mena de dany i els terminis s'allarguen perquè es prioritzen les reparacions més urgents. El govern francès anuncia les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants que han sacsejat el país des del començament de curs. S'ha compromès a reforçar immediatament la plantilla de professors substituts, que és un dels problemes més denunciats pels manifestants. El Pentàgon retransmetrà en directe i en públic in situ l'execució per escamot d'afusellament d'un militar que va matar 13 persones en un tiroteig en una base de Texas. El secretari de Defensa diu que vol que sigui públic perquè la gent entengui les conseqüències d'aquests atacs. I Carlota Pérez fa història a Sitges i es converteix en la primera dona espanyola que inaugura el Festival de Cinema Fantàstic. Ho ha fet amb Found Alif, una coproducció hispano-nord-americana amb el segell de la directora de Cerdita.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, que obre la vuitena jornada. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. El Barça, per la seva banda, continua preparant el retorn a la Lliga per enfrontar-se demà al Getafe al Camp Nou amb el dubte de Rafinha. Avui a l'Eurolliga masculina de bàsquet, Barça Žalgiris a 8:45. A la Champions d'handbol jugat ahir, Barça 34, Dinamo de Bucarest 27. I a la Lliga femenina de bàsquet, també jugats ahir, Cadí la Seu 70, Leganés 60, Unigirona 83, Palma 89.
0: Ambient fresc de tardor amb temperatures normalitzades dominarà el sol amb valors lleugerament per sobre dels 20 graus. El vent de tramuntana i mestral es mantindrà tota la jornada, però baixant d'intensitat. A la tarda s'esperen algunes franges de núvols prims al nord del país.
2: Trescat Info.
0: 8:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. La mort de la Mari Carmen Abascal, la dona desnonada de casa seva a Madrid, continua marcant les mobilitzacions en favor del dret a l'habitatge. Els sindicats han convocat per avui al migdia un minut de silenci en record seu i també es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en memòria seva i també en la de l'Olga Matut, és la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Això mentre ahir al vespre a Madrid la marxa en record de la Mari Carmen va plegar milers de persones. La manifestació va anar de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a l'edifici on va viure durant més de 70 anys. Madrid, Anei Sainz de Aja.
4: Flors i espelmes recorden Mari Carmen, el portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixades algunes de les milers de persones que han marxat des de la Puerta del Sol enmig d'un silenci trencat només estones. La commoció i la ràbia per la seva mort han donat pas a una motivació renovada per continuar les mobilitzacions.
2: Con una tristeza infinita, directamente le arranca en su memoria.
5: Això no ens pot parar, és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
6: Con un sentimiento de ahora más que nunca también por Mari Carmen.
4: El sindicat de llogateres vol dur les protestes més enllà de la vaga de l'11 de novembre. Avui al migdia han convocat un minut de silenci juntament amb la UGT i Comissions Obreres.
0: La mort de Mari Carmen Abascal capitalitza la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. Tant el PP com el PSOE han utilitzat la mort de la dona per atacar-se mútuament. Sentim la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
7: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
8: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
0: De fet, els minuts de silenci en memòria de la dona s'han convertit en una arma llancívola entre el PSOE i el PP. Els populars han impedit que se'n facin tant al Senat com a l'Assemblea i l'Ajuntament de Madrid. I davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde madrileny José Luis Martínez Almeida ha carregat contra el president Salvador Illa.
9: Guardó el president de la Generalitat de Catalunya o el alcalde de Barcelona un minuto de silencio por una mujer que en Barcelona, que en Cataluña se suicidó después de un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
0: És cert que ni la Generalitat ni el Parlament van fer cap minut de silenci per aquest cas. Sigui com sigui, Illa no respon a Almeida, però sí que ha demanat que el cas de la Mari Carmen serveixi per remoure consciències.
10: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent.
0: Els socialistes també han demanat fer un minut de silenci en record de la Mari Carmen a les Corts Valencianes i en aquest cas el PP no hi ha posat cap impediment.
11: 3CAT Info.
0: A casa nostra, Esquerra continua sense resoldre la incògnita sobre el seu cap de llista a les eleccions del 29N. La direcció del partit manté l'aposta per Gabriel Rufián, però l'actual líder dels republicans a Madrid hi posa condicions. Rufián ha trencat el silenci dels últims dies amb un missatge ahir a les xarxes. Ha reiterat que vol representar el partit, però defensa que la formació s'ha d'aliar amb forces d'esquerra d'àmbit estatal com ara Sumar i Podemos, per enfrontar-se amb garanties al que s'acosta, en referència a una victòria del PP i Vox. La cúpula republicana sempre s'ha negat a establir aliances amb partit d'obediència espanyola. I mentre no es passa aquesta pantalla, els moviments interns continuen. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector junquerista, ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. De moment no s'ha postulat per liderar-la, però si aconsegueix el suport de la militància per anar a la llista, ja estaria ben col·locat a la graella de sortida per ser alternativa com a número 1 si no s'arriba a un acord amb Gabriel Rufián. La resta de partits també ultimen les seves llistes electorals. A Junts per Catalunya, Míriam Nogueres repetirà com a cap de llista al Congrés per Barcelona. També hi tornaran a ser Josep Maria Cruzet a Tarragona, Marta Madrenes a Girona i Isidre Gavín a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, queden proclamats automàticament sense necessitat de primàries. El PP dirigents del partit donen per fet que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, serà el cap de llista per Barcelona. Ell espera que li demani al president del partit, Alberto Núñez Feijó, i assegura que en qualsevol cas no deixaria l'alcaldia.
11: A qui li correspon decidir quin va ser el cabeza de lista por Barcelona va ser el president del partit i conmigo no s'ha posat en contacte. Jo sí que li puedo decir que jo soy el alcalde de Badalona i seguiré siendo el alcalde de Badalona.
0: Segons les enquestes, Vox superaria el PP a Catalunya i el partit veu amb el perfil d'Albiol la possibilitat de frenar la fuga de vots cap a l'extrema dreta. I a l'espai de Sumada, Colau diu que està disposada a liderar el Front Ampli amb la condició que també s'inclogui Podem.
11: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Després de 6 dies activada, avui ja no hi ha alerta per pluja. Tot i això, els bombers de la Generalitat continuen treballant per recuperar la normalitat a les zones afectades per les inundacions d'aquests darrers dies. També es manté a Granollers el dispositiu de recerca d'un menor de 12 anys i participen 9 dotacions terrestres. Des de l'inici de l'episodi de pluja dissabte, han mort 3 persones i els bombers han atès més de 4.000 avisos. Els administradors de finques estan desbordats de feina per gestionar les reparacions reparacions de les destrosses que han provocat tots aquests aiguats. A Barcelona, molts edificis han tingut desperfectes i els terminis per solucionar les incidències s'estan allargant, Anna Alfonso.
12: Pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua són algunes de les destrosses principals que han deixat aquestes pluges als edificis. Feia 50 anys que no queien aiguats a Barcelona d'aquesta magnitud. Només fins dimarts es van acumular gairebé 280 litres per metre quadrat a estacions com la de Can Bruixa. La vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, explica que van de corcoll.
13: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
12: Les que acostumen a fer-se càrrec de les indemnitzacions són les assegurances, però en cas de fenòmens meteorològics extrems, com inundacions, se n'encarrega el Consorci, que també arrossega feina endarrerida. Ho explica l'assessor jurídic del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, Carlos Solís.
14: S'estan gestionant sinistres extraordinaris anteriors, com per exemple el terratrèmol de Granada, on s'han registrat més de 60.000 reclamacions, pot fer que el Consorci tingui més dificultats per gestionar aquest sinistre.
12: I recorden que per demanar indemnitzacions cal conservar tota la documentació, com factures de les reparacions, pressupostos o fotografies.
0: De seguida anem a França i als Estats Units.
15: Tresca Info.
16: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya a tot arreu i el fa sentir-se més segur.
17: Només pel fet de comprar el cupó diari?
16: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
17: Mira que bé!
16: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
18: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Atenció, torna Barnafil. Compra i venda de segells, monedes i articles de col·lecció.
20: Celebració especial del centenari d'Antoni Gaudí. Vine a veure les noves proves numismàtiques.
19: Accés gratuït. I si dius que ho has sentit a Catalunya Ràdio, una entrada de regal per al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
20: Barnafil, tot un món de compra i venda de col·leccionisme.
19: Aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre a les Cotxeres de Sants.
15: Tresca Info.
0: El govern francès ha començat a acceptar les demandes dels estudiants que des de començament de curs encadenen una mobilització darrere una altra. El ministre d'Educació reforçarà amb efectes immediats el personal docent, especialment el professorat substitut, que és una de les principals reivindicacions. Anem, doncs, a París, corresponsal Isabel Galí.
21: El Ministeri de l'Educació desplega des d'avui divendres i fins dimarts que ve 3.000 professors substituts per tot França per resoldre les vacants que hi ha. És una de les mesures reclamades pels estudiants de batxillerat amb qui el ministre Eduard Jeffré s'ha reunit a les últimes hores.
22: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
21: El moviment de protesta estudiantil, però, es mantindrà la setmana que ve, dimarts, i ha convocada una nova manifestació i vaga als instituts.
0: I el Pentagon vol retransmetre en directe per les xarxes i en públic, in situ, l'execució per escamot d'afusellament d'un metge militar que va matar 13 persones en un tiroteig en una base de Texas. El secretari de Defensa diu que servirà d'exemple. Washington, Oriol Serra.
23: Aquest seria el següent salt en l'expansió de la pena de mort inclosa a l'agenda de l'administració de Donald Trump. Ell mateix ha ordenat l'execució per afusellament de Nidal Malik Hassan, condemnat per haver assassinat premeditadament 13 persones a la caserna militar on treballava com a psiquiatre de l'exèrcit l'any 2013. La idea de fer l'execució pública a través d'internet no té precedents als Estats Units i equipararia aquest país a l'Afganistan o a l'Iran pel que fa a les execucions públiques. El secretari de Defensa nord-americà, que és qui ha tingut la idea, ha esgrimit arguments pedagògics.
24: S'enfrontarà a un escamot d'execució tal com cal i ens assegurarem que la gent ho pugui veure, que sigui públic, perquè cal que la gent entengui que aquesta és la conseqüència greu d'aquest tipus d'actes.
23: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Hem arribat a un quart de nou del matí, primària de servei. Ampliem la informació pel que fa al trànsit i al transport públic, equip viari.

0: i R2 acumulant uns 30 minuts de demora.
1: El temps. Amb el Jofre Genué.
2: Aquesta matinada les temperatures han tocat fons, la matinada més freda del que portem de tardor i, de fet, temperatures com les que estem tenint no les teníem des de la passada primavera, feia molt de temps, amb glaçades que han tornat, sobretot cap a les valls del Pirineu, alta muntanya no cal dir, que s'ha arribat a prop del 7 sota 0 al Cap de Baquera, però a Das, a Ger, per exemple, 1 sota 0, a Barruera també, al Pont de Suert també pràcticament 1 sota 0, a Camprodon també mig grau sota 0. Avui esperem que les màximes pugin poc per sobre dels 20 graus, amb una amplitud tèrmica notable. Farà sol i, per tant, les temperatures es recuperaran força, però bé, sempre amb un ambient bastant suau. Difícilment s'arribaran als vols més alts als 25 i no cal dir al Pirineu que esperem que les temperatures amb prou feines arribin als 20 graus. Amb una jornada de sol, alguns núvols, sobretot molt localitzats, potser al vessant nord del Pirineu, o a la tarda alguns de prims passatgers, i la tramuntana i el mestral, que encara han donat alguns cops pròxims als 100 km per hora, sobretot a la tramuntana a l'Alt Empordà, aniran de baixa aquests vents sense acabar de desaparèixer. No cal dir que pels propers dies, com a molt, alguns núvols poc importants, però estabilitat, i les temperatures, sobretot les diurnes, amb tendència a anar remuntant.
1: Les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la Plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats pels robatoris de cable de coure de l'estiu costarà uns 14 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigues.
3: Els treballs que havien de durar 2 mesos s'allargaran fins a finals del 2026. Els trens de passatgers no tornaran a circular fins al 2027. Adif diu que els danys són molt greus. L'alcalde de Montblanc, Amar Vinya, diu a Catalunya Ràdio que és una molt mala notícia per a la Conca de Barberà.
4: El que veiem és que hi ha com una espècie de total impunitat davant dels robatoris de coure que provoquen greus estralls en el sistema ferroviari i de retruc, doncs, a tota la població de Catalunya que fa ús d'aquest servei.
3: Es mantindrà el servei alternatiu per carretera entre les Borges i Picamoixons.
1: Protecció Civil, mentrestant, farà el 19 d'octubre una prova de sirenes de risc químic simultània a tot Catalunya. És la primera vegada que s'activaran totes les sirenes d'emergència al mateix temps. Tornem a Tarragona ara amb el Manel Sastre.
5: En total s'activaran 119 sirenes d'una cinquantena de municipis, la gran majoria Barcelona i Tarragona, tot i que també n'hi ha Girona, l'Aran i les Terres de l'Ebre. Marta Cassany és la directora general de Protecció Civil.
6: Per nosaltres provem el sistema, també per nosaltres és un repte de coordinació de tot el sistema i per la població, doncs, és molt rellevant el que puguin recordar aquest, que és el missatge principal, no?, que volem donar, que és el confinament.
5: Abans de la pràctica, que es farà a les 10 del matí del dilluns 19, també hi haurà xerrades informatives a diferents sectors econòmics i socials dels territoris afectats.
1: 3CAT Info. Carlota Pérez ha fet història a Sitges. Per primera vegada, una pel·lícula dirigida per una dona espanyola inaugurada al Festival de Cinema Fantàstic. Es titula Found Alif i és una coproducció hispano-nord-americana. Sitges, Marc Garriga.
7: És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita, amb tensió, litres de sang i un plantejament crític vers una societat que dubta de les dones quan són víctimes, en aquest cas, d'un pertorbat que segresta adolescents. Es tracta de l'adaptació d'una novel·la de Carla Norton, amb un guió ja preparat que Carlota Pereda, com ha explicat a 3CAT Info, va voler fer-se seu.
8: Sí, era poner a contar-la des de la perspectiva d'ella, que fuera una pel·lícula, un thriller que se sintiera propulsivo, que llevara a la gente a estar en el, como dicen los americanos, the edge of the seat, pero al mismo tiempo que se sintiera íntimo y que se sintiera que estábamos siendo totalmente honestos con el punto de vista de la protagonista y no con el punto de vista del psycho killer, ¿no? Que no fuera, que fuera una película que fuera realmente su arco emocional.
7: Precisament ens ha dit que el més complicat està trobar l'equilibri entre el thriller i el drama intern de la protagonista, interpretada per Chloe Grace Moretz.
8: Sí, ha sido, es lo más complejo de la película, claro. Porque pues muy fácil caer en el arte y ensayo y es muy fácil caer en el thriller, que no, todo entonces ha sido lo más complejo, lo que nos ha costado más encontrar, tanto del guión, en el rodaje no tanto, en el rodaje estaba muy claro, porque es como que era, estás viendo, ¿no? Pero luego cuando tienes un guión y tienes muchas horas, tienes muchas secuencias que te gustan, i és encontrar ese equilibri, no?
7: La bona rebuda d'aquest film li ha obert ja les portes als Estats Units, li estan plovent propostes. De moment, aquí contenta i orgullosa de formar part, diu, de la història... De

0: El Teatre Condal estrena Bons i Dolents, una nova comèdia escrita per Joel Joan i dirigida per Nelson Valente sobre la crisi dels 50. Es podrà veure fins al 15 de novembre i ens ho explicarà la Marta Vives.
1: I tot i el títol, no és una obra sobre bons i dolents, sinó sobre aparences, expectatives i tota la paleta de grisos. Joel Joan se'n riu de les misèries humanes i de les pròpies.
2: És gran, les coses relativitzen, passes a tenir unes necessitats que abans no tenies i llavors estàs amb la parella i al final hi ha un dia que ja no saps exactament per què ho estàs.
1: De les parelles de llarga distància i de les crisis d'edat, en especial dels homes quan arriben a la cinquantena. Embolics, mentides i dobles sentits.
2: Ens autoconvencem de les nostres pròpies mentides, se'ns incrusten a dins i creiem que allò... Bueno, i ho anem venent, i sobretot l'important és el que pensen els altres.
1: Un text àcid, políticament incorrecte i exagerat.
2: L'humor o és corrosiu o no és humor.
1: Que ha provocat més rialles entre el públic de l'estrena que no pas debats postfunció.
0: Avui se sabrà el guanyador del Premi Nobel de la Pau d'aquest any, el de literatura, va guardar un aire la poesia. El premi l'ha guanyat la canadenca Anne Carson, de 76 anys, considerada la poeta viva més important de les lletres anglosaxones. El seu títol més conegut és la novel·la en vers autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual. L'editorial Vaso Roto l'ha publicat en català. La seva traductora és Núria Busquet i ha fet aquestes declaracions a 3Cat Info.
3: Anne Carson és molt variada i, a més, és molt valenta perquè el tipus de literatura que fa barreja diferents gèneres i això no ho fa tothom. És una gran assagista, a més, és una persona que domina molt la cultura clàssica. Jo penso que també és valent per part del Comitè del Nobel donar-li el Nobel a ella, perquè és una autora molt intel·lectual que potser no arriba tan fàcilment al poble, però que a la vegada és molt divertida.
0: Carson ha rebut la notícia a Islàndia, on viu part de l'any. L'escriptora s'ha mostrat sorpresa i feliç i ha dit que estan tots bojos per haver-li atorgat el màxim guardó de la literatura. I la Fundació Miró obre avui la primera gran exposició a tot l'estat dedicada a la dissenyadora i arquitecta francesa Charlotte Perriand, coneguda com una de les primeres dones a entrar al cèlebre despatx de Le Corbusier. L'exhibició recorda també la seva amistat amb artistes com Picasso, Miró o l'arquitecte i urbanista Josep Lluís Sert. També mostra els seus dissenys més emblemàtics, alguns dels quals inspirats en els seus viatges al Japó i Mallorca. Martina Millà és la comissària de l'exposició.
4: Tots els seus dissenys ergonòmics en fusta, la saviesa amb què treballava els materials de la pissarra, del cuir, de les lones, com s'inspiràvem també en el viatge a les Balears, no? L'any 32, com n'aprèn tant de només estudiar com funcionen les veles dels vaixells.
0: La mostra acaba a la reproducció del seu apartament pilot del 1929, on els visitants podran estar com si fossin a casa seva.
5: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
6: Acaba de descarregar el 4 de 9.
7: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
8: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
7: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
5: Escolteu-nos i fem pinya.

0: Esports.
1: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. Un cop superat l'aturada pels compromisos de seleccions, torna el futbol a la primera divisió.
3: Data Planning, l'agència de mitjans més en forma, t'ofereix els esports.
2: I ho fa amb el Màlaga espanyol, que començarà a les 9 del vespre. El conjunt blanquiblau, 15è amb 7 punts, visita el CUE, que encara no ha guanyat cap partit després de 7 enfrontaments. Manolo González, entrenador de l'Espanyol, no creu que jugui el càrrec.
4: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
2: L'equip de Manuel González, a més, vol trencar una ratxa de dues derrotes seguides. La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del també lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
0: 3CAT Info.
2: El Barça, per la seva banda, jugarà demà a 6:45 al Camp Nou contra el Getafe. Ahir es va entrenar ja amb tots els internacionals, menys Rafinha, que segueix recuperant-se en solitari de les molèsties a la cuixa, i Hansi Flick no es vol arriscar. El club blaugrana va fer ahir oficial, d'altra banda, la renovació de Xavi Espart fins al 2030, mentre que aquest migdia, al Camp Nou, acte d'acomiad a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El Barça, d'altra banda, ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit que l'equip femení ha de jugar contra l'Arsenal, previst per l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista. A la segona divisió, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit de demà a Ceuta, perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus, mentre que el Girona, per la seva banda, tancarà la novena jornada dilluns a Tenerife.
0: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
2: Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions, a casa contra el Dinamo de Bucarest, per 34-27. L'equip blaugrana suma 3 victòries en 3 partits i és líder del seu grup, l'E. El blaugrana Ludovic Fàbregas, en una entrevista a Sport 3, es mostra satisfet.
5: Un partit de Champions és molt, molt complicat, molt difícil, tot els d'equip jugant per guanyar, i crec que també el Dinamo, si vol passar a la segona ronda, té que guanyar contra nosaltres, així que ho han intentat. Crec que també anàvem guanyant de 4 a l'inici, així que crec que no estava malament, però crec que podem fer millor, però avui un bon partit i estem contents de lo que hem fet avui.
2: A la Lliga Sobal, el Granollers visita el Ciudad Real a 8:15 del vespre en partit de la 5ª jornada. Els vallesans són 600 amb 6 punts, un més que els manxecs. A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí la Seu per 70-60 sobre el Leganés. En canvi, derrota de l'Uni Girona a casa davant el Palma per 83-89, en la que suposa la segona derrota de les gironines en 2 jornades de Lliga. A l'Eurolliga masculina, el Barça rep avui els Alguiris de Kaunas a 8:45, a la 4ª jornada. L'equip blaugrana recupera Euoma i Nibo, però perd per 10 dies l'alè Justin Minaya, que té una lesió a l'adductor de la cuixa dreta. Alexander Sekulic, l'entrenador blaugrana, valora el fet de poder jugar 4 partits seguits al Palau.
6: Playing at home, especially after this very...
7: Jugar a casa, sobretot després de 3 partits a fora i en viatges llunyans, ha estat molt dur físicament pels jugadors. Ara hem d'afrontar els 4 propers partits sense pràcticament temps per entrenar.
6: For the next couple of weeks where we basically we're not going to be able to practice.
2: El Barça, de moment, suma 2 victòries i 1 derrota. Pel que fa a l'hoquei patins, aquest vespre la selecció espanyola femenina, amb 7 jugadores catalanes, s'enfronta a Portugal a les semifinals del Mundial d'Asunción, al Paraguai. Mentre que motor a MotoGP, aquest cap de setmana, Gran Premi d'Indonèsia. I hores d'ara ja s'ha fet la primera sessió d'entrenaments lliures. Marc Márquez ha fet segon al primer entrenament, al darrere d'italià Marco Bezzecchi i per davant del líder Jorge Martín. Els pilots han hagut de suportar i d'inici temperatures molt altes a l'illa de Lombok, 28 graus ambientals amb 60 en pista i un 70% d'humitat.
8: Fa 25 anys naixia Data Planning, una agència de mitjans impulsada en la proximitat, la professionalitat i la passió per la feina ben feta. Data Planning, 25 anys connectant marques i audiències. Vols que t'ajudem a accelerar els resultats de la teva empresa? Data Planning, 25 anys impulsant les marques cap a l'èxit. Ens veiem. Data Planning.
0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de nou del matí, com duia el trànsit. Clàudia, bon dia.
9: Bon dia. A aquesta hora, un vehicle avariat talla un carril a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona i provoca lentitud amb aturades des de Pallejà. Es manté la congestió a la C33 i C58 a Montcada i B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat, també a la B23 a Esplugues d'entrada cap a la Diagonal i a les Rondes, on encara hi ha trams intermitents amb congestió en tots dos sentits de la marxa.
1: Repassar les informacions més destacades a aquesta hora. La mort de Mari Carmen Abascal continua marcant les mobilitzacions en favor del dret a l'habitatge. Els sindicats han convocat avui un minut de silenci en record seu i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona. Serà en la seva memòria i també en la d'Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després de ser desnonada. La direcció d'Esquerra manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres d'àmbit estatal i territorial. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector junquerista, es podria convertir en l'alternativa si no s'arriba a un acord amb Rufián. I el govern francès anuncia les primeres mesures pel calmar les protestes dels estudiants que han sacsejat el país des de començament de curs. S'han compromès a reforçar immediatament la plantilla de professors substituts. A la Catalunya del Nord també continuen les mobilitzacions. I a partir d'aquesta hora us explicarem que la proximitat de les cites electorals marca la celebració avui de la Diada del 9 d'octubre al País Valencià. Amb el record inesborrable de la tragèdia de la Dana, el lideratge del president valencià, Juan Fran Pérez Llorca, es qüestiona des de les files del seu partit, des del Partit Popular. I parlarem d'una inversió milionària de la farmacèutica polonesa Adamet Pharma a la planta de Riells i Viabrea, a la Selva. Seran 100 milions amb l'horitzó del 2034, amb l'objectiu de potenciar el mercat europeu. En esports, Ricard, torna al futbol a la primera divisió.
2: I ho fa amb un partit en presència catalana, la de l'Espanyol, que visita el Màlaga a les 9 del vespre. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionats. També destacam que l'Eurolliga masculina de bàsquet avui juga al Barça, rep els Alguiris al Palau a partir de 8:45.
1: Ambient fresc de tardor amb temperatures normalitzades dominarà el sol amb valors lleugerament per sobre dels 20 graus. El vent de tramuntana i mestral es mantindrà tota la jornada, però baixant d'intensitat. A la tarda s'esperen algunes franges de núvols prims al nord del país. Dos quarts de nou i tres minuts, la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona desnonada de casa seva a Madrid, continua marcant les mobilitzacions en favor del dret a l'habitatge. Els sindicats han convocat avui al migdia un minut de silenci en record seu i també es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i també en la memòria de l'Olga Matute. És la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Això mentre hi ha al vespre a Madrid, la marxa en record de la Mari Carmen va plegar milers de persones. La manifestació va anar de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a l'edifici on va viure durant més de 70 anys. Madrid, Anís Sainz de Aja.
10: Flors i espelmes recorden Mari Carmen, el portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixades algunes de les milers de persones que han marxat des de la Puerta del Sol enmig d'un silenci trencant només estones. La commoció i la ràbia per la seva mort han donat pas a una motivació renovada per continuar les mobilitzacions.
11: Con una tristeza infinita, directamente le arranca en su memoria.
12: Això no ens pot parar, és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
13: Con un sentimiento de ahora más que nunca también por Mari Carmen.
10: El sindicat de llogateres vol dur les protestes més enllà de la vaga de l'11 de novembre. Avui al migdia han convocat un minut de silenci juntament amb la UGT i Comissions Obreres.
1: Les mobilitzacions pel dret a l'habitatge han arribat també al Pirineu, amb protestes a la Seu d'Urgell i a Ripoll, on s'han reclamat mesures pròpies pel territori, com ara la regulació dels lloguers de temporada a la Seu d'Urgell. Joaquim Albalate.
14: Unes 200 persones s'han sumat a la Seu al clam per un habitatge assequible i una baixada dels lloguers, però també s'hi ha denunciat que al Pirineu els preus del lloguer també es veuen afectats per les segones residències, els habitatges d'ús turístic o la proximitat amb Andorra. Marc Claramunt és membre del Sindicat d'Habitatge de l'Alt Urgell.
15: Andorra està fent unes polítiques neoliberals que estan fent molta pressió immobiliària, llavors veiem que molta gent que no pot viure a Andorra o que viu a Andorra ve viure cap aquí. Llavors aquí s'estan inflant els preus de lloguer i aquí estem veient preus tan alts com a capitals de província.
14: En una entrevista al Catalunya Nit, el portaveu de Pirineu Viu, Arnau Corberó, defensava mesures concretes per les comarques de muntanya.
16: Els lloguers de temporada quedin regulats i no només a les zones de mercat tens o d'àrees de demanda forta i acreditada, perquè aquí al Pirineu són 4 o 5 municipis només que ho estan declarats. I després una imposició claríssima amb uns IVAs, no del 10 ni del 21, sinó del 50% a l'ús turístic.
14: Mentrestant, a Ripoll, desenes de persones també s'han concentrat a la plaça de la Lira per defensar el dret a l'habitatge.
0: 3CAT Info.
1: Esquerra manté les negociacions amb Gabriel Rufián perquè torni a encapçalar el partit el 29N, però Jordi Albert podria ser l'alternativa si finalment Rufián ho rebutja. Mentre la formació insisteix que l'aposta és l'actual líder dels republicans a Madrid, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. En un missatge a les xarxes, Rufián ha reiterat que ell vol representar el partit, però que el partit també ho ha de voler. Manté que s'han de donar unes condicions mínimes en referència al fet de poder influir en els noms de la resta de la candidatura i que Esquerra s'ha d'obrir a altres forces d'àmbit estatal. La cúpula republicana sempre s'ha negat a aquesta segona circumstància. Amb l'engranatge electoral intern en marxa, la qüestió ha d'estar resolta diumenge. Fins ara, els diputats Jordi Salvador i Pilar Vallugera, crítics amb Rufián, han anunciat que no repetiran, igual que la líder dels republicans al Senat, Sara Bailac. En canvi, Teresa Jordà, que manté discrepàncies amb Rufián, presenta batalla i opta a ser la candidata per Girona. Possiblement s'enfrontarà en un procés de primàries a la també diputada Edna Estrems, persona de confiança de Rufián, que, com Jordà, aspire a liderar la llista gironina. I la CUP decidirà demà si es presenta o no a les eleccions generals del novembre. El partit, que fa mesos que ho està debatent, té molts dubtes. Hi ha corrents interns que discrepen de com s'ha d'abordar la convocatòria. Un dels temors dels anticapitalistes és sortir del focus mediàtic quan falten 8 mesos per les municipals, que és la seva autèntica prioritat. Ens ho explica l'Àlex Giral Robert.
17: Segons fonts dels anticapitalistes, a un costat de la balança hi ha un context propici amb l'habitatge a l'agenda, l'amenaça de l'extrema dreta i cap partit independentista d'esquerres diuen que pugui canalitzar tot això. I a l'altre cantó, la poca mobilització de l'electorat de l'espai sumat a factors com la precipitació del calendari. Un debat intern que encarnen dues de les organitzacions que històricament han estat sota el paraigua de la CUP. Segons ha pogut saber aquesta emissora, Poble Lliure està pressionant la formació per concórrer a les generals. Endavant, en canvi, defensa tot el contrari. El desenllaç el decidirà demà la mesa nacional de la CUP en una reunió que, si no hi ha consens, acabarà amb una votació interna. Al partit tampoc se li escapa que renunciar a presentar-s'hi pot fer-lo sortir de l'epicentre de l'actualitat i això els pot restar punts, creuen, de cara a les municipals del maig, que és la cita prioritària dels antisistema. El partit busca recuperar múscul electoral, entre d'altres, erigint-se com l'antítesi d'Aliança Catalana, tant en clau socioeconòmica com nacional. Non Casadevall, líder del partit.
18: L'extrema dreta avança i intenta apropiar-se de la catalanitat per convertir-la en una eina de divisió i d'exclusió. Doncs els hi direm molt clar, no els hi regalarem la nostra catalanitat.
17: Els màxims objectius de la CUP en clau municipal són retenir l'alcaldia de Girona i tornar a entrar a l'Ajuntament de Barcelona 8 anys després.
1: I al País Valencià se celebra avui el 9 d'octubre, que és la Diada Nacional. És una jornada de commemoració històrica, però especialment marcada aquest any també per la proximitat de les eleccions generals i autonòmiques en el cas del País Valencià. Juanfran Pérez Llorca hi arriba com a president de la Generalitat després d'agafar el relleu de Carlos Mazón, però amb la incògnita encara si serà el nom que el PP proposarà per ser candidat valencià. Pepa Ferrer.
19: Un escenari ni esperat ni desitjat. En un context on els lideratges són importants, Feijóo ha convocat 21 congressos, però no el de València. Ana López és politòloga.
20: Això és gasolina, especialment per al bloc de l'esquerra, per atacar la debilitat d'un president.
19: Joan Baldoví, Compromís.
21: Cada dia que passa se li fa més cara de pato coix.
19: Amb autoritat institucional però sense l'orgànica, la lluita interna per lideratge aflora. Francisco Camps fa temps que es postula i el president de la Diputació de València, Vicente Mompó, ho fa de manera subtil.
20: Ha començat la campanya electoral en un relat sobre la dana que canvia la fulla de ruta del Partit Popular.
19: Vicente Mompó, president de la Diputació de València.
3: I més con la cantidad de muertos que ha habido, que fue un desastre la gestión.
19: El País Valencià és un país de blocs, dreta i esquerra, i el trasbassament entre ells és poc probable. En les passades eleccions la diferència va ser de 47.000 vots. Llorca té al seu favor la desmobilització i la fragmentació de l'esquerra. I en contra, la judicialització de la dana, la presència de Carlos Mazón a l'hemicicle i els dubtes de Feijó.
20: Si és perquè Pérez Llorca té algo en el seu historial que li pot inhabilitar per a ser president, o perquè té un altre candidat i encara no està confirmat per a no entrar en guerra, i que la guerra pues, siga el més tard possible i entrar directament en campanya.
19: Aquest 9 d'octubre mira eleccions generals, locals i autonòmiques. Així serà clau el vot de la província de València. És on més vots es concentren i on es lliurarà la batalla per capitalitzar el vot descontent de la gestió de la dana.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: El govern francès ha anunciat les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants que han sacsejat el país des del començament de curs. S'ha compromès a reforçar immediatament la plantilla de professors substituts, un dels problemes més denunciats pels manifestants. A la Catalunya Nord també continuen les mobilitzacions. Ahir alguns centenars de joves van sortir al carrer per reivindicar una millora de les seves condicions. La jornada es va desenvolupar sense incidents per Perpinyà, Laura Bertran.
21: Les protestes estudiantils segueixen als centres de secundària i a l'Universitat de Perpinyà, malgrat una baixa tant en la participació com en la intensitat de les accions. I és que les decisions es prenen per separat quan la força de la manifestació de dimarts va ser la unitat. Sentim la Lorena, que té clar què hauria de fer el govern francès.
22: Simplement la primera reivindicació, i després podem parlar de moltes coses, és més diners per l'educació nacional i per serveis públics. Treuen diners dels serveis públics i ells poden finançar altres coses com la policia.
21: Avui es preveuen reunions per decidir la continuïtat o no dels bloquejos.
1: Matança russa a Ucraïna per segon dia consecutiu. Almenys 42 persones han mort en diferents atacs. El pitjor de tots a Kramatorsk, a prop del front del Donbass. El president Volodymyr Zelensky promet respondre-hi. Amb aquestes accions, Rússia estén el terror a les zones urbanes amb una estratègia que Kiev no aconsegueix frenar. Per contra, l'exèrcit rus pràcticament no és capaç d'avançar al Donbass. Moscou, Cristina Solias.
23: Els soldats russos guanyen posicions molt lentament i ho fan a costa de moltes morts. A més, l'exèrcit ucraïnès ha contraatacat amb èxit al nord de Donetsk. Tot això impedirà que es faci realitat l'obsessió de Putin de conquerir tot el Donbass abans de finals d'any. En aquest context d'estancament, Moscou ha redoblat els seus bombardejos contra zones urbanes amb una nova generació de drons a reacció, molt més ràpids i difícils de batre, i amb una nova tàctica d'atacs intermitents durant tot el dia que fa la vida impossible als veïns de Kiev. També s'ha tornat a proposar deixar els ucraïnesos sense llum ni calefacció aquest hivern, destrossant la seva infraestructura energètica. Una estratègia per doblegar la moral ucraïnesa i obligar Zelensky a cedir.
1: Canviem de qüestió. La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà a la companyia arran del suïcidi de la jove. Va passar diumenge a França. La noia havia treballat a la seu de Meta Barcelona entre el 2022 i 25 i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. Anna Romeu és psicòloga experta en gestió emocional i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
24: Una exposició continuada a continguts violents, a situacions que són d'alt impacte emocional, que en diem, doncs el que pot fer és crear a la persona un trauma vicari. La persona pot viure situacions d'aquest tipus com si fossin seves i al llarg del temps desenvolupar fins i tot un trastorn per estrès posttraumàtic, o sigui, pot afectar d'una forma molt significativa.
1: Doncs justament avui arriba al cinema El precio de la red, seqüela de la xarxa social, la pel·lícula que narrava el naixement de Facebook, Marc Garriga.
25: Do you have an interest in social media?
26: Not even a little bit. Look, I'm an investigative reporter, and that guy and this company are playing an unprecedented role in our lives.
27: El precio de la red relata com una treballadora de Facebook revela a través del Wall Street Journal una sèrie de documents comprometedors per a aquella empresa, els anomenats Facebook Files, que confirmaven les sospites que el seu algoritme tenia efectes en la salut mental juvenil, la polarització política i la desinformació. Fa la sensació que el film queda obsolet ràpidament i cansa perquè és ple de tecnicismes incomprensibles. Aaron Sorkin Sorkin, guanyador de l'Oscar pel guió de la xarxa social i creador de sèries com El ala oeste de la Casa Blanca, vol emular Frank Capra ara com a director i es queda a mig camí, que ja és dir molt. Dos cineastes israelians sota el paraigües del diari britànic The Guardian han elaborat un magnífic i impactant reportatge periodístic, NASA. Val a dir que el documental és pobre, cinematogràficament parlant, però el seu valor rau en haver aconseguit que una vintena de soldats i agents secrets del seu país expliquin com es perpetra l'aniquilació d'un poble.
2: Dear Grandma, we've moved to the countryside. Dad's crazy plans infecting the whole family.
27: El árbol muy muy lejano és una encantadora cinta d'aventures fantàstiques dirigida a un públic familiar amb un repartiment que encaixa a la perfecció. Claire Foy i Andrew Garfield són els pares d'uns nens que, quan s'endinsen en el bosc, descobreixen un món màgic ple de personatges estrambòtics. La història està basada en una de les centenars de novel·les de la llegendària imaginativa Enid Blyton.
4: Tornem a jugar? Merda.
5: Ah, mira, és aquí.
4: Les seves entrades, sisplau.
5: És que nosaltres estem convidats.
4: Hola.
27: Escape Room 2, Joel Joan torna a esprémer el seu humor blanc amb una història divertida i simpàtica, menys irreverent que la primera. A més, també s'estrena la potent Ceniza en la boca, la visió d'una immigrant mexicana entre Madrid i Barcelona, dirigida per l'actor Diego Luna, La vida d'una mujer, un pretensiós drama delicat i elegant, però al cap i a la fi insubstancial i anodí, Su propio infierno, de Nicholas Winding Refn, que manté la idea d'il·luminar amb llums de neó la buidor més absoluta, dues cintes d'animació infantils, Mascotes al rescate i Doraemon, aventures al món de l'art i un bon thriller basc ambientat als anys 30, Les ciegues hormigues.
1: Doncs bé, una miqueta més tard del que és habitual, un minut més tard aproximadament, minut i mig, obrim Maria de Servei. Cop d'ull a la situació del trànsit i el transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. En aquests moments, el punt més complicat pel que fa al trànsit és a la Ronda Litoral, a l'alçada de Montjuïc, en sentit Besòs, on un camió avariat talla el carril dret. S'acaba de retirar un altre camió avariat que tallava un carril a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts, en sentit Barcelona. Tot i això, precaució, perquè encara hi ha una mica de densitat en aquest punt, i encara l'àrea de Barcelona es manté la congestió d'entrada a la ciutat, a la C33 i C58, a Montcada i a la B20 a Santa Coloma cap al Nus de la Trinitat i també a la B23, Esplugues, d'entrada cap a la Diagonal. Pel que fa al transport públic, recordem que avui les línies de rodalies afectades pel temporal ja circulen en tot el seu recorregut, però que hi ha retards destacats, sobretot a les línies R2 Sud, R2 Nord i R2, que en aquests moments, segons ha informat Rodalies, acumulen uns 30 minuts de demores per treballs de millora a la infraestructura.
1: I avui comencem un llarg cap de setmana. A motiu del 12 d'octubre, el Servei Català de Trànsit i els Mossos desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes. A més de la restricció de vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a l'APSAT per la tornada tant al nord com al sud de l'àrea metropolitana. A més, l'inici de la temporada de tardor ha fet que també es prenguin mesures addicionals a la C-16, al seu pas per Berga. La previsió és que els moments de màxima mobilitat a les carreteres siguin aquesta tarda i demà al matí per l'operació sortida, perquè fa la tornada es concentrarà a la tarda de dilluns.
0: El temps.
1: La crònica és del Jofre Genué.
7: Iniciem a partir d'avui divendres un període de temps més tranquil, estable, sense precipitacions i amb domini del sol. Sí que hi haurà alguns núvols, com per exemple aquests núvols baixos que de matinada, aquest matí encara es poden presentar algunes boires, que es dissiparan, o també alguns núvols prims que poden arribar a la tarda, entrenyant una mica el cel al nord del territori, o també al llarg del cap de setmana alguns núvols inofensius, passatgers, sobretot de cara a diumenge, però en general amb estabilitat, sense precipitacions, i sobretot destacarem el vent i la temperatura. Aquesta matinada, que ha fet força fred, amb valors que no teníem des de la passada primavera, i amb glaçades que han tornat en molts sectors del Pirineu, no només a alta muntanya, evidentment, sinó també a les valls, amb valors d'un 1 sota 0 en moltes poblacions, com és el cas de Ger, d'As, Barruera, el Pont de Suert, de Camprodon, per exemple. I alta muntanya, doncs, per sota dels 5 sota 0, sobretot per sobre dels 2.000 metres. Les temperatures han quedat ubicades per sota dels 10 a gran part de l'interior i els valors més alts a tocar dels 15 a les Terres d'Ebre. Amb aquest mestral que continua bufant, també la tramuntana, tot i que al llarg del dia d'avui no desapareguin aquests vents, afluixaran una mica. Encara han donat algunes xifres, alguns cops de vent de 70, 80 o fins i tot gairebé 100 a Portbou, en tot cas la tramuntana. I bé, en general les temperatures doncs han de recuperar-se força amb aquest ambient assolellat, poc per sobre dels 20 en general, o fins i tot n'hi ha arribant al 20 cap a la zona del Pirineu. Cap de setmana, doncs, amb temperatures les màximes en tendència a pujar una mica i, per tant, a accentuar-se el contrast tèrmic entre el dia i la nit.
0: Catalunya al dia.
1: L'empresa farmacèutica polonesa Adamet Pharma invertirà més de 100 milions d'euros a la planta de Riells i Viabrea, a la comarca de la Selva, fins al 2034. La intenció de la companyia és potenciar el mercat europeu i augmentar la capacitat de producció de medicaments. Anem cap a Riells i Viabrea amb la Laia Claret.
8: A finals de gener, la multinacional francesa Sanofi va anunciar un principi d'acord amb la polonesa Adamet Pharma per vendre-li la planta de fabricació que tenia a Riells i l'ha comprat aquest estiu. La intenció de la companyia, amb el pla estratègic, permetrà triplicar la capacitat de producció de medicaments, asseguren també incorporar-ne de nous i passar dels 3.000 milions de comprimits cada any als 10.000. La propietària i membre del Consell de Supervisió de la companyia, la doctora Carolina Adamkiewicz, remarca què suposarà.
9: 40% de medicamentos terminados en Europa vienen de China y India y esta planta nos dan esta oportunidad de producir más en Europa.
8: La voluntat és anar incorporant més personal a mesura que completi el pla. Actualment té 260 treballadors.
1: Els Mossos han detingut el suposat responsable de provocar 6 incendis a Montblanc, a la Conca de Barberà, en els últims 2 dies. Els focs, registrats en diversos punts del nucli urbà, havien generat molta preocupació entre els veïns del municipi Tarragona, Ricard Boigues.
10: El detingut és un home de 25 anys amb 5 antecedents policials. Els Mossos el van identificar dimecres, però no el van detenir fins ahir dijous, quan van tenir proves suficients que el vinculaven amb els incendis. Els focs han afectat diversos immobles abandonats, a patis i altres llocs públics de la població. El més greu és l'incendi d'una gran pila de palla ubicada a tocar d'una granja al costat del convent de la Serra. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, ha explicat a 3CatInfo que es tracta d'una persona sense domicili fix, segurament amb un trastorn mental que actuava de forma aleatòria.
11: No hi havia un patró que per part de Mossos d'Esquadra ens han informat que pogués ajudar a tenir una previsió d'actuació, sinó que era una cosa molt espontània i es va poder fer una primera identificació. Mossos d'Esquadra ens comentaven que no tenien indicis suficients per atribuir-li l'autoria i, per tant, la van haver de deixar lliure, però, i tot i així, al moment de deixar-ho lliure, ens trobem amb l'últim episodi. Ara, per sort, doncs, s'ha pogut trobar algun indici que ha permès que Mossos d'Esquadra doncs, el puguin ja detenir.
10: No hi ha persones ferides pels focs. Els Mossos mantenen oberta la investigació per esbrinar si el detingut està relacionat amb altres incendis.
1: Expacients de cures intensives de l'Hospital Dureta de Girona s'uneixen per visibilitzar la síndrome post-UCI, un conjunt de seqüeles físiques i psicològiques que afecten més de la meitat dels supervivents. Per ajudar pacients i familiars, han creat l'associació Girona Post-UCI, que és la primera d'aquest àmbit a Catalunya. Anem a Girona ara amb el Pau Bartrolí.
12: Els seus fundadors, Carlos Felipe Seixas i Toni Agustín, es van adonar que no existia cap associació a Catalunya que ajudés a pacients i a familiars a superar l'estada a cures intensives, un procés que sovint comporta l'aparició d'una gran desconeguda fora de l'entorn sanitari, la síndrome post-UCI. La descriu Toni Agustín, president de l'associació Girona Post-UCI.
13: I tornar a casa és un món. Llavors, allà comences a veure totes les dificultats, doncs motores, de cognitives, a nivell social, de fet de no treballar...
12: Tot un seguit de seqüeles que pateixen la meitat de les persones que hi fan estada. Són físiques, es perd molta massa muscular, psicològiques, s'utilitzen analgèsics molt potents que solen disminuir la capacitat de concentració i, sobretot, emocionals. La resumeix Carol Lorenzo, la cap de Servei de Medicina Intensiva del Trueta de Girona.
15: Aquests pacients queden molt tocats. Tenen una molta pèrdua d'autoestima, són pacients que tenen alteracions de la son i pateixen d'insomni, tenen quadres d'angoixa, de depressió.
12: Una síndrome que, a banda dels pacients, també afecta els familiars.
15: Quan un pacient ingressa a la UCI, no només ingressa ell a la UCI, ingressa tota la família del seu entorn. Quan el pacient surt de la UCI, s'encarrega molt d'aquesta recuperació.
12: És per això que l'associació Girona Post-UCI s'encarrega d'acompanyar pacients i familiars en dos dels principals canvis que viuran, el pas a planta i després l'alta hospitalària.
1: L'Alt Urgell reivindica el seu passat terrissaire, una recerca de les últimes famílies terrissaires de la comarca vol posar en valor la importància importància que va tenir aquesta indústria a Castellciutat, Joaquim Albalater.
3: Una recerca que va començar amb la troballa en un jaciment de la Seu d'Urgell de dos forns del segle XVI i XVII, que va permetre documentar que aquí s'havia fet terrissa i no s'importava d'altres llocs. Des d'aleshores s'ha treballat per descobrir tots els punts on se n'havia fet. Anna López és la responsable de l'Espai Armengol al Museu de la Seu.
14: Ja portem 3 anys fent aquesta recerca dels centres terrissaires a la comarca de l'Alt Urgell i recuperant aquest ofici que fins ara el teníem així perdut, i llavors és una miqueta donar pit a que a l'Alt Urgell també teníem uns centres terrissaires que artísticament tenien un valor fantàstic.
3: Una part important de la investigació ha estat l'aportació dels descendents dels antics terrissaires, com Miquel Ticó, de Castellciutat.
16: Bé, molt bé, perquè és una cosa que si no se'n parla, doncs es perd a la memòria. Vull dir, són oficis ja de molts anys que han desaparegut, i bueno, és bo, tot és bo recordar el passat. Tenim un escrit que va fer el meu besavi pocs anys abans de morir, que explica una mica la història del forn.
3: El testimoni d'aquestes famílies ha estat enregistrat en format audiovisual perquè es mantingui viu. A més de Castellciutat i la Seu, s'han documentat terrissaires a Coll de Nargó i a Tuixent.

0: Esports. Ricard Isidro, bon dia.
1: Bon dia, Carme. Un cop superada l'aturada pels compromisos de seleccions, torna el futbol a la primera divisió i ho fa amb el Màlaga espanyol, que començarà a les 9 del vespre. El conjunt blanquiblau, 15è amb 7 punts, visita el CUE, que encara no ha guanyat cap partit després de 7 jornades. Manuel González, l'entrenador de l'Espanyol, no creu que jugui el càrrec.
2: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
1: L'Espanyol, a més, vol trencar una ratxa de dues derrotes seguides. La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
0: 3CAT Info.
1: El Barça, per la seva banda, jugarà demà a 6:45 al Camp Nou contra el Getafe. Ahir es va entrenar ja amb tots els internacionals, menys Rafinha, que segueix recuperant-se en solitari de les molèsties a la cuixa, i Hansi Flick no es vol arriscar. El club blaugrana va fer oficial ahir, d'altra banda, la renovació de Xavi Espart fins al 2030, mentre que aquest migdia, al Camp Nou, acte de comiat a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El Barça, a més, ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de l'equip femení contra l'Arsenal, previst per l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista. A la segona divisió, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit de demà a Ceuta, perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. Ho explica el tècnic arlequinat Ferran Costa.
3: Bueno, estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, bueno, estem una mica expectant, no?
1: El Girona, per la seva banda, tancarà la novena jornada dilluns a Tenerife.
0: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
1: Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions, a casa contra el Dinamo de Bucarest per 34-27. L'equip blaugrana suma ja 3 victòries en 3 partits i és líder del seu grup, l'E. A la Lliga Sobal, el Granollers visita avui la Ciutat Real a 8:45 del vespre en partit de la cinquena jornada. Els vallesans són 6ens amb 6 punts, un més que els manxecs. Antonio Rama és l'entrenador de l'equip vallesà.
4: Que és un equip que apreta molt físicament, que juga molt bé les transicions i que té un altíssim ritme de partit. Ja l'any passat ens van guanyar, com deies, és un desplaçament molt complicat, dels més complicats, penso, de la categoria, també per posar el Quijote Arena, no?, que imposa, i és un equip que està jugant molt bé.
1: A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí la seu per 70-60 sobre el Leganés. En canvi, derrota de l'Uni Girona a casa davant el Palma per 83-89. Segona derrota de les gironines en 2 partits de Lliga. Caral Casas demana fer un pas més.
5: Vull ser positiva i pensar que, bueno, hem estat allà, no? Estem agafant cada vegada potser més confiança i hem estat allà, però hem d'acabar de fer aquest pas. És veritat que quan vens d'encadenar una mica de, bueno, derrotes o males sensacions, sí, podem dir, és difícil, no?, sortir una mica del pou, entre cometes, que no estem al pou, però bueno, mica en mica hem de començar a treure-ho i bueno.
1: A l'Eurolliga masculina, el Barça rep els Alguiris de Kaunas a 8:45 a la quarta jornada. L'equip blaugrana recupera Euoma i Nibo, però perd per 10 dies l'alè Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. El Barça, de moment, suma 2 victòries i una derrota. En hoquei patins, aquest vespre, selecció espanyola femenina amb 7 jugadores catalanes s'enfronta a Portugal a les semifinals del Mundial d'Asunción, al Paraguai, i a MotoGP és a punt de començar la segona sessió d'entrenaments lliures, al Practis, del Gran Premi d'Indonèsia. A la primera sessió, Marc Márquez ha fet segon al darrere de Marco Bezzecchi.
0: Trescat Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta hora en general comença a millorar el trànsit després de les retencions de primera hora, però encara hi ha punts complicats. El principal a la ronda litoral, a l'alçada de Montjuïc, en sentit Besòs, on un camió variat talla el carril dret i provoca retencions des de Mercabarna. Un altre a la B23, Esplugues, d'entrada cap a la Diagonal i fora de Barcelona. Retencions també a la C-17, a l'alçada de Canovelles, en sentit Barcelona.
0: Nous homenatges avui en record de Mari Carmen Abascal. Els sindicats han convocat un minut de silenci aquest migdia i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona on també es recordarà l'Olga Matute. És la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després de ser desnonada. La mort de Mari Carmen Abascal capitalitza la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. Tant el PP com el PSOE han fet servir la mort de la dona per atacar-se mútuament i els populars han impedit a Madrid els minuts de silenci en honor seu. La direcció d'Esquerra manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres d'àmbit estatal i territorial. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector junquerista, es podria convertir en l'alternativa si no s'arriba a un acord amb Rufián. La proximitat de les cites electorals marca també la celebració avui de la Diada del 9 d'octubre al País Valencià, amb el record inesborrable de la tragèdia de la Dana. Al lideratge del president valencià Juan Fran Pérez Llorca es qüestiona des de les mateixes files del seu partit, el Partit Popular. El govern francès anuncia les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants que han sacsejat el país des del començament de curs. S'ha compromès a reforçar immediatament la plantilla de professors substituts, que és un dels problemes més denunciats pels manifestants. Els administradors de finques estan desbordats per gestionar les reparacions de les destrosses que han provocat els intensos aiguats de les últimes setmanes. A Barcelona, moltes comunitats han tingut alguna mena de dany i els terminis s'allarguen perquè es prioritzen les reparacions més urgents. Carlota Pérez fa història a Sitges i es converteix en la primera dona espanyola que inaugura el Festival de Cinema Fantàstic. Ho ha fet amb Foundry Alive, una producció hispano-nord-americana amb el segell de la directora de Cerdita.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, que obre la vuitena jornada. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. El Barça, per la seva banda, continua preparant el retorn a la Lliga per afrontar-se demà al Getafe al Camp Nou, amb el dubte de Rafinha. A l'agenda esportiva d'avui divendres, a l'Eurolliga masculina de bàsquet, a 8:45, Barça-Zalgiris. A la Champions d'handbol, jugat ahir, Barça 34, Dinamo de Bucarest 27. A la Lliga femenina de bàsquet, Cadira-Seu 70, Leganés 60, i Unigirona 83, Palma 89.
0: Pel que fa al temps, ambient fresc de tardor amb temperatures normalitzades, dominarà el sol amb valors lleugerament per sobre dels 20 graus. El vent de tramuntana i mestral es mantindran tota la jornada, però baixant d'intensitat. A la tarda s'esperen algunes franges de núvols prims al nord del país.
4: Trescat Info.
0: 9 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Doncs bé, la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona desnonada de casa seva a Madrid, continua marcant les mobilitzacions en favor pel dret a l'habitatge. Els sindicats han convocat avui al migdia un minut de silenci en record seu i també es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre. Es farà en memòria seva i també en memòria de l'Olga Matute. És la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Això mentre hi ha el vespre a Madrid, la marxa en record de la Mari Carmen va plegar milers de persones. Una manifestació que va anar de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a l'edifici on Mari Carmen va viure durant més de 70 anys. Madrid, Anaïs Sainz de Aja.
5: Flors i espelmes recorden Mari Carmen, el portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixades algunes de les milers de persones que han marxat des de la Puerta del Sol enmig d'un silenci trencat només estones. La commoció i la ràbia per la seva mort han donat pas a una motivació renovada per continuar les mobilitzacions.
6: Con una tristeza infinita,
2: directament l'arrenca en su memòria.
6: Això no ens pot parar, és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
2: Con un sentimiento de ahora más que nunca también por Mari Carmen.
5: El sindicat de llogateres vol dur les protestes més enllà de la vaga de l'11 de novembre. Avui al migdia han convocat un minut de silenci juntament amb la UGT i Comissions Obreres.
0: La mort de Mari Carmen Abascal capitalitza la precampanya per les eleccions del 29N. Tant el PP com el PSOE han utilitzat la mort de la dona per atacar-se mútuament. Sentim la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso i el ministre de la presidència Félix Bolaños.
7: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
8: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
0: De fet, els minuts de silenci en memòria de la dona s'han convertit en una arma llancívola entre el PSOE i el PP. Els populars han impedit que se'n facin tant al Senat com a l'Assemblea i l'Ajuntament de Madrid. I davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde madrileny José Luis Martínez Almeida ha carregat contra el president català, contra Salvador Illa.
9: Guardó el president de la Generalitat de Catalunya o l'alcalde de Barcelona un minuto de silencio por una mujer que en Barcelona, que en Catalunya se suicidó después de un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
0: És cert que ni la Generalitat ni el Parlament van fer cap minut de silenci per aquest cas. Sigui com sigui, Illa no ha respost a Almeida, però sí que ha demanat que el cas de la Mari Carmen serveixi per remoure consciències.
10: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent.
0: Els socialistes també han demanat fer un minut de silenci en record de la Mari Carmen a les Corts Valencianes i en aquest cas el PP no hi ha posat cap impediment. El 90% dels espanyols estan preocupats justament per la situació de l'habitatge. De fet, pràcticament la meitat dels ciutadans de l'Estat asseguren que el tema els perjudica personalment. Ho apunta l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Segons l'enquesta, 8 de cada 10 persones defensen que l'Estat ha d'intervenir al mercat de l'habitatge per garantir l'accés universal a un pis i pràcticament totes creuen que cal construir més habitatge públic i abaixar els impostos per la compra de la primera casa. La majoria d'enquestats també opina que els propietaris han de tenir més garanties en cas que els llogaters no puguin pagar la mensualitat.
4: Tresca Info.
11: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
12: Quan vulgui.
11: Que bé. Però i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
12: Tot el temps que vulgui.
11: I totes les bombolles que vulgui?
12: Totes les bombolles que vulgui.
11: I tot el relax que vulgui?
12: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
13: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions i, a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Tresca Info.
0: Esquerra manté les negociacions amb Gabriel Rufián perquè torni a encapçalar el partit el 29N, però Jordi Albert podria ser l'alternativa si finalment Rufián ho rebutja. Mentre la formació insisteix que l'aposta és l'actual líder dels republicans a Madrid, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. En un missatge a les xarxes, Rufián ha reiterat que ell vol representar el partit, però que el partit també ho ha de voler. Manté que s'han de donar unes condicions mínimes en referència al fet de poder influir en els noms de la resta de la candidatura i que Esquerra s'ha d'obrir a altres forces d'àmbit estatal. La cúpula republicana sempre s'ha negat a aquesta segona circumstància. Amb l'engranatge electoral intern en marxa, la qüestió ha d'estar resolta aquest diumenge. Fins ara, els diputats Jordi Salvador i Pilar Vallugera, crítics amb Rufián, han anunciat que no repetiran, igual que la líder dels republicans al Senat, Sara Bailac. En canvi, Teresa Jordà, que manté discrepàncies amb Rufián, presenta batalla i opte a ser la candidata per Girona. Possiblement s'enfrontaran un procés de primàries a la també diputada Edna Estrems, persona de confiança de Rufián, que, com Jordà, aspira a liderar la llista gironina. Doncs bé, la resta de partits també estan ultimant les seves llistes electorals. A Junts per Catalunya, Míriam Nogueres repetirà com a cap de llista al Congrés per Barcelona. També hi tornaran a ser Josep Maria Cruzet a Tarragona, Marta Madrenes a Girona i Isidre Gavín a Lleida. No s'han presentat candidats al alternatius i, per tant, quedarien proclamats automàticament sense necessitat de primàries. Al PP, dirigents del partit donen per fet que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, serà el cap de llista per Barcelona. Ell espera que li demani al president del partit, Alberto Núñez Feijó, i assegura que, en qualsevol cas, no deixaria l'alcaldia.
15: A qui li correspon decidir quin va ser el cap de llista per Barcelona va ser el presidente del partido y conmigo nos ha puesto en contacto. Yo sí que le puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
0: I a l'espai de Sumada, Colau diu que estaria disposat a liderar el Front Ampli amb la condició que també inclogui Podem. El Front Ampli haurà de tenir definit quins partits acaben formant part de l'Aliança d'Esquerres divendres de la setmana que ve. I la celebració del 9 d'octubre, la Diada Nacional del País Valencià, no s'escapa d'aquest clima preelectoral. És una jornada de commemoració històrica, sobretot, però marcada, com dèiem, per les eleccions generals i també les autonòmiques, en el cas del País Valencià. Juanfran Pérez Llorca hi arriba com a president de la Generalitat després d'agafar el relleu de Carlos Mazón, però amb la incògnita encara si serà el nom que el PP proposarà per ser candidats. València, Pepa Ferrer.
16: Un escenari ni esperat ni desitjat. En un context on els lideratges són importants, Feijó ha convocat 21 congressos, però no el de València. Ana López és politòloga.
17: Això és gasolina, especialment per al bloc de l'esquerra, per atacar la debilitat d'un president.
16: Joan Baldoví, Compromís.
18: Cada dia que passa se li fa més cara de pato coix.
16: Amb autoritat institucional però sense l'orgànica, la lluita interna per lideratge aflora. Francisco Camps fa temps que es postula i el president de la Diputació de València, Vicente Mompó, ho fa de manera subtil.
17: Ha començat la campanya electoral en un relat sobre la dana que canvia la fulla de ruta del Partit Popular.
16: Vicente Mompó, president de la Diputació de València.
19: I més con la cantidad de muertos que ha habido, que fue un desastre la gestión.
16: El País Valencià és un país de blocs, dreta i esquerra, i el trasbassament entre ells és poc probable. En les passades eleccions la diferència va ser de 47.000 vots. Llorca té al seu favor la desmobilització i la fragmentació de l'esquerra. I en contra, la judicialització de la dana, la presència de Carlos Mazón a l'hemicicle i els dubtes de Feijó.
17: Si és perquè Pérez Llorca té algo en el seu historial que li pot inhabilitar per a ser president o perquè té un altre candidat i encara no està confirmat per a no entrar en guerra i que la guerra pues, siga el més tard possible i ja entrar directament en campanya.
16: Aquest 9 d'octubre mira eleccions generals, locals i autonòmiques. Així serà clau el vot de la província de València. És on més vots es concentren i on es lliurarà la batalla per capitalitzar el vot descontent de la gestió de la dana.
0: Sortim a l'exterior. El govern francès ha començat a acceptar les demandes dels estudiants que des de començament de curs encadenen una mobilització darrere una altra. El ministre d'Educació reforçarà amb efectes immediats el personal docent, en especial al professorat substitut París Isabel Galí.
20: El Ministeri de l'Educació desplega des d'avui divendres i fins dimarts que ve 3.000 professors substituts per tot França per resoldre les vacants que hi ha. És una de les mesures reclamades pels estudiants de batxillerat amb qui el ministre Eduard Jeffré s'ha reunit a les últimes hores.
21: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
20: El moviment de protesta estudiantil, però es mantindrà la setmana que ve, dimarts, i ha convocada una nova manifestació i vaga als instituts.
0: Matança russa a Ucraïna per segon dia consecutiu. Almenys 42 persones han mort en diferents atacs. El pitjor de tots, a Kramatorsk, a prop del front del Donbass. El president Volodymyr Zelensky promet respondre-hi. Amb aquestes accions, Rússia estén el terror a les zones urbanes amb una estratègia que Kiev no aconsegueix frenar. Per contra, l'exèrcit rus pràcticament no és capaç d'avançar cap al Donbass. Busquem més informació a Moscou amb la Cristina Solías.
22: Els soldats russos guanyen posicions molt lentament i ho fan a costa de moltes morts. A més, l'exèrcit ucraïnès ha contraatacat amb èxit al nord de Donetsk. Tot això impedirà que es faci realitat l'obsessió de Putin de conquerir tot el Donbass abans de finals d'any. En aquest context d'estancament, Moscou ha redoblat els seus bombardejos contra zones urbanes amb una nova generació de drons a reacció, molt més ràpids i difícils de batre, i amb una nova tàctica d'atacs intermitents durant tot el dia que fa la vida impossible als veïns de Kiev. També s'ha tornat a proposar deixar els ucraïnesos sense llum ni calefacció aquest hivern, destrossant la seva infraestructura energètica. Una estratègia per doblegar la moral ucraïnesa i obligar Zelensky a cedir.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Un quart de 10 del matí. Repassa la situació del trànsit a carreteres i autopistes del país i el transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Segueixen les retencions a la ronda litoral a l'alçada de Montjuïc en sentit Besòs, on, recordem, un camió avariat talla el carril dret i això provoca lentitud des de Mercabarna. Fora de Barcelona, a aquesta hora destaquen també retencions a la C-17 entre Canovelles i Granollers, direcció Barcelona. Tret d'aquestes dues incidències, però en general trànsit fluid.

0: I Jofre Genué.
1: Aquesta matinada les temperatures han tocat fons. La matinada més freda del que portem de tardor i, de fet, temperatures com les que estem tenint no les teníem des de la passada primavera. Feia molt de temps, amb glaçades que han tornat, sobretot cap a les valls del Pirineu. Alta muntanya no cal dir, que s'ha arribat a prop del 7 sota 0 al Cap de Baquera, però a Das, a Ger, per exemple, 1 sota 0, a Barruera també, al Pont de Suert també pràcticament 1 sota 0, a Camprodon també mig grau sota 0. Avui es pren que les màximes pugin poc per sobre dels 20 graus, amb una amplitud tèrmica notable. Farà sol i, per tant, les temperatures es recuperaran força, però bé, sempre amb un ambient bastant suau. Difícilment s'arribaran els vols més alts als 25 i no cal dir al Pirineu que esperem que les temperatures amb prou feines arribin als 20 graus. Amb una jornada de sol, alguns núvols, sobretot molt localitzats, potser al vessant nord del Pirineu, o a la tarda alguns de prims passatgers, i la tramuntana i el mestral, que encara han donat alguns cops pròxims als 100 km per hora, sobretot a la tramuntana a l'Alt Empordà, aniran de baixa aquests vents sense acabar de desaparèixer. No cal dir que pels propers dies, com a molt, alguns núvols poc importants, però estabilitat, i les temperatures, sobretot les diurnes, amb tendència a anar remuntant.
0: Després de 6 dies activat avui, ja no hi ha alerta per pluja. Tot i això, els bombers de la Generalitat continuen treballant per recuperar la normalitat a les zones afectades per les inundacions d'aquests darrers dies. També es manté a Granollers el dispositiu de recerca d'un menor de 12 anys i participen 9 dotacions terrestres. Des de l'inici de l'episodi de pluja, de dissabte han mort 3 persones i els bombers han atès més de 4.000 avisos. Els administradors de finques estan desbordats de feina per gestionar les reparacions de les destrosses que han provocat tots aquests aiguats. A Barcelona, molts edificis han tingut desperfectes i els terminis per solucionar les incidències s'estan allargant, Anna Alfonso.
2: Pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua són algunes de les destrosses principals que han deixat aquestes pluges als edificis. Feia 50 anys que no queien aiguats a Barcelona d'aquesta magnitud. Només fins dimarts es van acumular gairebé 280 litres per metre quadrat a estacions com la de Can Bruixa. La vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, explica que van de corcoll.
3: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
2: Les que acostumen a fer-se càrrec de les indemnitzacions són les assegurances, però en cas de fenòmens meteorològics extrems, com inundacions, se n'encarrega el Consorci, que també arrossega feina endarrerida. Ho explica l'assessor jurídic del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, Carlos Solís.
4: S'estan gestionant sinistres extraordinaris anteriors, com per exemple el terratrèmol de Granada, on s'han registrat més de 60.000 reclamacions, pot fer que el Consorci tingui més dificultats per gestionar aquest sinistre.
2: I recorden que per demanar indemnitzacions cal conservar tota la documentació, com factures de les reparacions, pressupostos o fotografies.
0: La farmacèutica polonesa Adamet Pharma invertirà més de 100 milions d'euros a la planta de Riells i Viabrea, a la comarca de la Selva, fins al 2034. La intenció de la companyia és potenciar el mercat europeu i augmentar la capacitat de producció de medicaments, Laia Claret.
5: A finals de gener, la multinacional francesa Sanofi va anunciar un principi d'acord amb la polonesa Adamet Pharma per vendre-li la planta de fabricació que tenia a Riells i l'ha comprat aquest estiu. La intenció de la companyia, amb el pla estratègic, permetrà triplicar la capacitat de producció de medicaments, asseguren també incorporar-ne de nous i passar dels 3.000 milions de comprimits cada any als 10.000. La propietària i membre del Consell de Supervisió de la companyia, la doctora Carolina Adamkiewicz, remarca què suposarà.
6: 40% de medicamentos terminados en Europa vienen de China y India y esta planta nos dan esta oportunidad de producir más en Europa.
5: La voluntat és anar incorporant més personal a mesura que completi el pla. Actualment té 260 treballadors.
0: Els Mossos han detingut el suposat responsable de provocar 6 incendis a Montblanc, a la Conca de Barberà, en els últims 2 dies. Els focs registrats en diversos punts del nucli urbà havien generat molta preocupació entre els veïns del municipi. Tarragona, Ricard Boigues.
7: El detingut és un home de 25 anys amb 5 antecedents policials. Els Mossos el van identificar dimecres, però no el van detenir fins ahir dijous, quan van tenir proves suficients que el vinculaven amb els incendis. Els focs han afectat diversos immobles abandonats, a patis i altres llocs públics de la població. El més greu és l'incendi d'una gran pila de palla ubicada a tocar d'una granja al costat del convent de la Serra. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, ha explicat a 3cat Info que es tracta d'una persona sense domicili fix, segurament amb un trastorn mental que actuava

0: de forma aleatòria.
1: No hi havia un patró que per part de Mossos d'Esquadra ens han informat que pogués ajudar a tenir una previsió d'actuació, sinó que era una cosa molt espontània, i es va poder fer una primera identificació. Mossos d'Esquadra ens comentaven que no tenien indicis suficients per atribuir-li l'autoria i, per tant, la van haver de deixar lliure, però, i tot i així, al moment de deixar-lo lliure, ens trobem amb l'últim episodi. Ara, per sort, doncs, s'ha pogut trobar algun indici que ha permès que Mossos d'Esquadra, doncs, el puguin ja detenir.
0: No hi ha persones ferides pels focs. Els Mossos mantenen oberta la investigació per esbrinar si el detingut està relacionat amb altres incendis.
2: El gran recapte posa aquest any el focus en les noves pobreses, persones que treballen però que no arriben a final de mes. La campanya solidària de recollida del Banc dels Aliments es farà els dies 13 i 14 de novembre en més de 2.000 establiments de tot Catalunya. Per fer-la possible, els organitzadors necessiten 17.000 voluntaris. En parla la directora del Banc dels Aliments de Barcelona, Elisabet Viladomiu.
3: Quan més voluntaris i voluntàries hi ha en els punts de recollida, més aliments recollim, més donacions. Per tant, estem avui, endeguem la campanya del gran recapte. Avui obrim la pàgina web per a les inscripcions. Demanem i fem aquesta crida a que les persones s'apuntin.
2: Segons les entitats, els preus han pujat més d'un 30% en els últims 4 anys. El Banc dels Aliments reparteix menjar unes 170.000 persones cada mes a Catalunya. Carlota Pereda ha fet història a Sitges per primera vegada, una pel·lícula dirigida per una dona espanyola inaugurat al Festival de Cinema Fantàstic. Es titula Found Alif i és una coproducció hispano-nord-americana a Sitges. Marc Garriga.
4: És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita, amb tensió, litres de sang i un plantejament crític vers una societat que dubta de les dones quan són víctimes, en aquest cas, d'un pertorbat que segresta adolescents. Es tracta de l'adaptació d'una novel·la de Carla Norton amb un guió ja preparat que Carlota Pereda, com ha explicat a 3cat.info, va voler fer-se seu.
5: Sí, era poner a contar-la des de la perspectiva d'ella, que fuera una película, un thriller que se sintiera propulsivo, que llevara a la gente a estar en el, como dicen los americanos, the edge of the seat, pero al mismo tiempo que se sintiera íntimo y que se sintiera que estábamos siendo totalmente honestos con el punto de vista de la protagonista y no con el punto de vista del psycho killer, ¿no? Que no fuera, que fuera una película que fuera realmente su arco emocional.
4: Precisament ens ha dit que el més complicat està trobar l'equilibri entre el thriller i el drama intern de la protagonista, interpretada per Chloe Grace Moretz.
5: Sí, es lo más complejo de la película, claro, porque pues muy fácil caer en el arte y ensayo y es muy fácil caer en el thriller, que no, todo entonces ha sido lo más complejo, lo que nos ha costado más encontrar, tanto del guión, en el rodaje no tanto, en el rodaje estaba muy claro, porque es como que era, estás viéndolo, ¿no? Pero luego cuando tienes un guión y tienes muchas horas, tienes muchas secuencias que te gustan y es encontrar ese equilibrio, ¿no?
4: La bona rebuda d'aquest film li ha obert ja les portes als Estats Units, li estan plovent propostes. De moment, aquí contenta i orgullosa de formar part, diu, de la història del Festival de Sitges.
6: 10 minuts per saber què hi ha darrere d'un fenomen social, d'una decisió política, d'un conflicte internacional, d'una història sorprenent. Cada dia t'expliquem un tema d'actualitat en menys de 10 minuts.
7: El Radar, el podcast diari de notícies a 3cat Info, amb Eloi Barrera.
6: Cada dia trobaràs un nou capítol del Radar al web i l'app de 3cat Info, perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
7: 3cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Trescat Info.
2: 5 minuts per 2:15.
7: Esports.
2: Ricard Isidro, bon dia.
8: Bon dia, Carme. Un cop superada l'aturada pels compromisos de seleccions, torna al futbol a la primera divisió i ho fa amb el Màlaga Espanyol, que començarà a les 9 del vespre. El conjunt blanquiblau, 15è amb 7 punts, visita el CUE, que encara no ha guanyat cap partit després de 7 jornades. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, no creu que jugui al càrrec. A més, assegura que els jugadors arriben motivats a aquest partit.
9: Bueno, estem amb ganes de que arribi el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar bueno, bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
8: La gran novetat de la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. A banda del lesionat Quique, ha quedat fora per decisió tècnica Jofre Carreras.
7: 3CAT Info.
8: El Barça, per la seva banda, jugarà demà a 6:45 al Camp Nou contra el Getafe. Ahir es va entrenar ja amb tots els internacionals, menys Rafinha, que segueix recuperant-se en solitari de les molèsties a la cuixa, i Hansi Flick no es vol arriscar. El club blaugrana va fer ahir oficial, d'altra banda, la renovació de Xavi Espart fins al 2030, mentre que aquest migdia al Camp Nou acta de comiat a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El Barça, a més, ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit del Gay femení contra l'Arsenal, previst per l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en la data prevista. I a la segona divisió, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit de demà a Ceuta, perquè diversos jugadors estan afectats per un virus. El Girona, per la seva banda, tancarà la novena jornada dilluns a Tenerife.
7: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
8: Parlem ara de motor i de MotoGP, perquè tenim en marxa el practice del Gran Premi d'Indonèsia al circuit urbà de Marina Bay. Damià Aguilar, bon dia.
10: Bon dia, doncs aquest practice de MotoGP hauria d'haver començat a les 9 del matí, però no ho ha fet per problemes de connectivitat al paddock del circuit de Mandalika, que segons direcció tècnica de MotoGP han afectat l'oficina de comissaris i el cronometratge. La broma és pensar si això s'assemblava una mica al que va passar a la Fórmula 1 a Malàisia. En fi, en qualsevol cas, ara mateix a la pista 65 graus ambientals, i això és el que es trobaran els pilots de MotoGP d'aquí a 8 minuts exactament, que és quan començaran la seva sessió. Els de MotoGP ja han fet la primera, el primer lliure a primera hora del matí, hora de Lombok, de l'illa de Lombok, i Marco Bezzecchi és qui liderava aquesta sessió al davant de Marc Márquez, Jorge Martín i Pedro Acosta. Per tant, els quatre primers de la classificació en ordre canviat, però amb aquestes posicions, i hem de dir que ha estat un molt bon començament per Marc Márquez en el que és el seu històricament pitjor circuit.
8: Moltes gràcies, Damià. Recordem que aquest cap de setmana també es disputa el Gran Premi de Singapur de Fórmula 1 al circuit urbà de Marina Bay. Kimi Antonelli i arriba com a líder en solitari amb 320 punts, 84 més que el seu company a Mercedes, George Russell.
7: 3CAT Info.
8: Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions, a casa, contra el Dinamo de Bucarest per 34-27. L'equip blaugrana ara ja suma 3 victòries en 3 partits i és líder del grup E. El blaugrana Ludovic Fàbregas, en una entrevista a Sport 3, es mostrava satisfet.
11: Un partit de Champions és molt, molt complicat, molt difícil, tots els equips jugant per guanyar, i crec que també el Dinamo, si vol passar a la segona ronda, té que guanyar contra nosaltres, així que ho han intentat. Crec que també anàvem guanyant de 4 a l'inici, així que crec que no estava malament, però crec que podem fer millor, però avui un bon partit i estem contents de lo que hem fet avui.
8: A la Lliga Sobal, el Granollers visita avui el Ciudad Real a 9:15 del vespre en partit de la 5ª jornada. A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria ahir del Cadireseu per 70-60 sobre el Leganés. En canvi, derrota de l'Uni Girona a casa davant el Palma per 83-89. Mentre que a l'Eurolliga, avui el Barça rep els del Guiris de Kaunas a 9:15 del vespre a la 4ª jornada. L'equip blaugrana recupera Ewoma i Nibo, però perd per 10 dies l'aler Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. En hoquei patins, aquest vespre la selecció espanyola femenina, amb 7 jugadores catalanes, s'enfronta a Portugal a les semifinals del Mundial d'Assumpció al Paraguai.
2: Dos quarts de 10, repassa les informacions més destacades a aquesta hora. Nous homenatges avui en record de Mari Carmen Abascal. Els sindicats han convocat un minut de silenci aquest migdia i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona on també recordarà l'Olga Matute. És la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després de ser desnonada a l'abril. La direcció d'Esquerra manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'Esquerra d'àmbit estatal i territorial. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, es podria convertir en l'alternativa si no s'arriba a un acord amb Rufián. I el govern francès anuncia les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants que han sacsejat el país des de començament de curs. S'ha compromès a reforçar immediatament la plantilla de professors substituts. De tot plegat n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que el Pentàgon retransmetrà en directe i en públic, in situ, l'execució per escamot d'afusellament d'un militar que va matar 13 persones en un tiroteig en una base de Texas. El secretari de Defensa diu que vol que sigui públic perquè la gent entengui les conseqüències d'actes com aquests. I arriba a la gran pantalla la seqüela de la xarxa social, la pel·lícula que narrava el naixement de Facebook. A banda d'aquesta, El precio de la red, entre les novetats també hi trobem el documental NASA sobre l'ofensiva israeliana a Gaza o la segona part d'Escape Room. En esports, Eudal, què destaquem? Ai, Eudal, no, perdona'm, Ricard,
8: cap costum. Cap problema, Carme. Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, que obre avui la vuitena jornada. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionats. I dos apunts més a l'agenda d'avui divendres a l'Eurolliga masculina de bàsquet. A 8:45, Barça-Zalgiris. I a la Lliga Sobal, el Granollers visita el Ciudad Real a 8:15 del vespre en partit de la cinquena jornada.
2: Ambient fresc de tardor amb temperatures normalitzades, dominarà el sol amb valors lleugerament per sobre dels 20 graus. El vent de tramuntana i mestral es mantindrà tota la jornada, però baixant d'intensitat. A la tarda s'esperen algunes franges de núvols prims al nord del país. Dos quarts de 10 i 2 minuts, la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona desnonada de casa seva a Madrid, continua marcant les mobilitzacions en favor del dret a l'habitatge. Els sindicats han convocat per avui al migdia un minut de silenci en record seu i també es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre, es farà en memòria seva, i també de l'Olga Matutes, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril de casa seva. Això mentre ahir al vespre a Madrid, la marxa en record de la Mari Carmen va plegar milers de persones. La manifestació va anar de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a l'edifici on hi va viure més de 70 anys la Mari Carmen. Anem, per tant, a Madrid. Més detalls amb el Dani Sainz de AHA.
12: Flors i espelmes recorden Mari Carmen, el portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixades algunes de les milers de persones que han marxat des de la Puerta del Sol enmig d'un silenci trencat només estones. La commoció i la ràbia per la seva mort han donat pas a una motivació renovada per continuar les mobilitzacions.
13: Con una tristeza infinita, directamente le arranca en su memoria.
14: Això no ens pot parar, és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
15: Con un sentimiento de ahora más que nunca también por Mari Carmen.
12: El sindicat de llogateres vol dur les protestes més enllà de la vaga de l'11 de novembre. Avui al migdia han convocat un minut de silenci juntament amb la UGT i Comissions Obreres.
2: La mort de Mari Carmen Abascal capitalitza la precampanya per les eleccions del 29 de novembre. Tant el PP com el PSOE han utilitzat la mort de la dona per atacar-se mútuament. Sentim la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y al ministro de la presidencia Félix Bolaños.
16: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
17: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
2: De fet, els minuts de silenci en memòria de la dona s'han convertit en un arma llancívola entre el PSOE i el PP. Els populars han impedit que se'n facin tant al Senat com a l'Assemblea i l'Ajuntament de Madrid. I davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde madrileny, José Luis Martínez Almeida, ha carregat contra el president català, contra Salvador Illa.
18: Guardó el president de la Generalitat de Catalunya o l'alcalde de Barcelona un minuto de silencio por una mujer que en Barcelona, que en Catalunya se suicidó después de un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
2: És cert que ni la Generalitat ni el Parlament van fer cap minut de silenci per aquest cas. Sigui com sigui, Salvador Illa no ha respost a Almeida, però sí que ha demanat que el cas de la Mari Carmen serveixi per remoure consciències.
7: Fresca Info. Del 5 al 10 d'octubre, Lleida és la capital de la literatura catalana. Torna a Sant Miquel de les Lletres.
19: Mig centenar d'activitats, diàlegs literaris, mercat del llibre, narració oral i poesia pels carrers.
7: 6 dies per viure les lletres.
19: Organitza la Fundació Horitzons 2050.
7: Programa complet a horitzons2050.org.
20: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
21: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
20: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
21: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
20: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
21: Apialia, la força de vendre junts.
22: 3G Info.
2: Esquerra manté les negociacions amb Gabriel Rufián perquè torni a encapçalar el partit el 21-9N, però Jordi Albert podria ser l'alternativa si finalment Rufián ho rebutja. Mentre la formació insisteix que l'aposta és l'actual líder dels republicans a Madrid, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. En un missatge a les xarxes, Rufián ha reiterat que ell vol representar el partit, però que el partit també ho ha de voler. Manté que s'han de donar unes condicions mínimes en referència al fet de poder d'influir en els noms de la resta de la candidatura i que Esquerra s'ha d'obrir a altres forces d'àmbit estatal i això Esquerra Republicana sempre s'ha negat a fer-ho. Amb l'engranatge electoral intern a marxa, la qüestió d'estar resolta aquest diumenge. Fins ara els diputats Jordi Salvador i Pilar Vallugera, crítics amb Rufián, han anunciat que no repetiran, igual que la líder dels republicans al Senat, Sara Bailac. En canvi, Teresa Jordà, que manté discrepàncies amb Rufián, presenta batalla i opta a ser la candidata per Girona. I la CUP també ha de decidir en aquest cas demà si es presenta o no a les generals del novembre. El partit, que fa mesos que ho debat, té molts dubtes i hi ha corrents interns que discrepen de com s'ha d'abordar la convocatòria. Ara bé, un dels temors dels anticapitalistes és sortir del focus mediàtic quan falten només 8 mesos per les municipals, que és la seva autèntica prioritat, Àlex Giral Robert.
23: Segons fonts dels anticapitalistes, a un costat de la balança hi ha un context propici amb l'habitatge a l'agenda, l'amenaça de l'extrema dreta i cap partit independentista d'esquerres diuen que pugui canalitzar tot això. I a l'altre cantó, la poca mobilització de l'electorat de l'espai sumat a factors com la precipitació del calendari. Un debat intern que encarnen dues de les organitzacions que històricament han estat sota el paraigua de la CUP. Segons ha pogut saber aquesta emissora, Poble Lliure està pressionant la formació per concórrer a les generals. Endavant, en canvi, defensa tot el contrari. El desenllaç el decidirà demà la mesa nacional de la CUP en una reunió que, si no hi ha consens, acabarà amb una votació interna. Al partit tampoc se li escapa que renunciar a presentar-s'hi pot fer-lo sortir de l'epicentre de l'actualitat i això els pot restar punts, creuen, de cara a les municipals del maig, que és la cita prioritària dels antisistema. El partit busca recuperar múscul electoral, entre d'altres, erigint-se com l'antítesi d'Aliança Catalana, tant en clau socioeconòmica com nacional. Non Casadevall, líder del partit.
24: L'extrema dreta avança i intenta apropiar-se de la catalanitat per convertir-la en una eina de divisió i d'exclusió. Doncs els hi direm molt clar, no els hi regalarem la nostra catalanitat.
23: Els màxims objectius de la CUP en clau municipal són retenir l'alcaldia de Girona i tornar a entrar a l'Ajuntament de Barcelona 8 anys després.
22: Tresca Info.
25: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
26: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Hans-Sophie Mutta amb la Filarmònica de Múnich,
25: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
26: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
25: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
22: 3G Info.
2: El govern francès anuncia les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants que han sacsejat el país des de començament de curs. S'ha compromès a reforçar immediatament la plantilla de professors substituts, que és un dels problemes més denunciats pels manifestants. A la Catalunya Nord també continuen les mobilitzacions. Ahir algun centenar de joves van sortir al carrer per reivindicar una millora de les seves condicions. La jornada es va desenvolupar sense incidents. Perpinyà, Laura Bertran.
27: Les protestes estudiantils segueixen al centre de secundària i a l'Universitat de Perpinyà, malgrat una baixa tant en la participació com en la intensitat de les accions. I és que les decisions es prenen per separat quan la força de la manifestació de dimarts va ser la unitat. Sentim la Lorena, que té clar què hauria de fer el govern francès.
28: Simplement la primera reivindicació, i després podem parlar de moltes coses, és més diners per l'educació nacional i per serveis públics. Treuen diners dels serveis públics i ells poden finançar altres coses com la policia.
27: Avui es preveuen reunions per decidir la continuïtat o no dels bloquejos.
2: El Pentàgon vol retransmetre en directe per les xarxes i en públic, in situ, l'execució per escamot d'afusellament d'un metge militar que va matar 13 persones en un tiroteig en una base de Texas. El secretari de Defensa diu que servirà d'exemple. Washington, Oriol Serra.
0: Aquest seria el següent salt en l'expansió de la pena de mort inclosa a l'agenda de l'administració de Donald Trump. Ell mateix, el president dels Estats Units, va ordenar l'execució per afusellament de Nidal Malik Hassan, condemnat per haver assassinat premeditadament 13 persones a la caserna militar on treballava com a psiquiatre de l'exèrcit l'any 2013. La idea de fer l'execució públicament a través d'internet no té precedents als Estats Units i equipararia aquest país a l'Afganistan o l'Iran pel que fa les execucions públiques. Els experts dubten que la idea expressada pel secretari de Defensa, Pete Hegseth, s'acabi duent a terme per la forta oposició social. Hegseth, com és habitual, ho ha donat per fet i ha donat a entendre que l'execució pública tindria efectes pedagògics per a la societat nord-americana.
1: S'enfrontarà a un escamot d'execució tal com cal i ens assegurarem que la gent ho pugui veure, que sigui públic, perquè cal que la gent entengui que aquesta és la conseqüència greu d'aquest tipus d'actes.
0: El condemnat va resultar ferit durant l'atac de caire islamista i es desplaça en cadira de rodes, circumstància que encara faria augmentar el grau de sadisme d'un hipotètic afusellament públic. L'execució de Nidal Malik Hassan seria la primera de caire militar des del 1961, aleshores mitjançant la forca. L'últim afusellament militar als Estats Units va tenir lloc el 1945. Actualment, la pena de mort a través dels afusellaments només està permesa a 5 estats nord-americans. Els 3 últims casos van tenir lloc l'any passat a Carolina del Sud.
2: L'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha demanat a Donald Trump la retirada dels agents de l'ICE de la ciutat després d'un nou tiroteig per part d'agents d'aquesta agència anti-immigració. Els membres de l'ICE han ferit un home a qui han abordat el seu vehicle entre l'Alt Manhattan i el Bronx. Li han disparat diversos trets mentre portava el seu fill de 5 anys al darrere del vehicle. L'home ferit ha estat traslladat a un hospital on ha recuperat les ferides i continua detingut. L'agència ha justificat l'acció assegurant que l'objectiu era detenir un immigrant sense papers de la República Dominicana que tenia antecedents per robatori i per tràfic de drogues. Segons l'alcalde de Nova York, aquestes accions generen terror entre la població, especialment entre els 3 milions de migrants que viuen a la ciutat.
3: L'ICE mina la seguretat pública i ens fa estar menys segurs. La ciutat de Nova York no es quedarà de braços plegats mentre els agents de l'ICE disparen contra els novaiorquesos i no renunciarem a l'exigència que tants, incloent mi, hem plantejat una vegada i una altra. És una agència que cal eliminar.
2: Canviem de qüestió. La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà a la companyia arran del suïcidi de la jove. Va passar diumenge a França. La noia havia treballat a la seu de Meta Barcelona entre el 2022 i 25 i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. Anna Romeu és psicòloga experta en gestió emocional i membre de la secció de psicologia d'emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
4: Una exposició continuada a continguts violents, a situacions que són d'alt impacte emocional, que en diem, doncs el que pot fer és crear a la persona un trauma vicari. La persona pot viure situacions d'aquest tipus com si fossin seves i al llarg del temps desenvolupar fins i tot un trastorn per estrès posttraumàtic, o sigui, pot afectar d'una forma molt significativa.
2: La noia estava en tràmits per sumar-se a una demanda de més de 600 moderadors contra Meta per aquest mateix motiu. I avui se sabrà el guanyador del Premi Nobel de la Pau d'aquest any. El de literatura va guardonar ahir la poesia. El premi l'ha guanyat la canadenca Anne Carson, de 76 anys, considerada la poeta viva més important de les lletres anglosaxones. El seu títol més conegut és la novel·la en vers, Autobiografia de Rojo, que trasllada el mite d'Hèrcules i Gerió al món actual. L'editorial Vasorotto l'ha publicat en català. La seva traductora és Núria Busquets, en declaracions a 3cat.info.
5: Anne Carson és molt variada i, a més, és molt valenta perquè el tipus de literatura que fa barreja diferents gèneres, i això no ho fa tothom. És una gran assagista, a més és una persona que domina molt la cultura clàssica. Jo penso que també és valent per part del Comitè del Nobel donar-li el Nobel a ella, perquè és una autora molt intel·lectual, que potser no arriba tan fàcilment al poble, però que a la vegada és molt divertida.
2: Hem arribat a 3:15 del matí. Nova connexió amb el trànsit i també amb el temps, amb els nostres meteoròlegs. Comencem amb la Clàudia Serra, equip viari. Bon dia.
6: Bon dia. A aquesta hora, en general, tranquil·litat a les carreteres, però sí que es mantenen tres punts complicats amb retencions a la Ronda Litoral, a l'alçada de Montjuïc, en sentit Besòs, on un camió avariat talla el carril dret, a la C-17 entre Canovelles i Granollers, en direcció Barcelona, on hi ha retencions per obres, i a la 2, Esparreguera, on un accident talla un carril direcció Barcelona. Pel que fa al transport públic, avui les línies de rodalies afectades pel temporal ja circulen en tot el seu recorregut, però hi ha retards destacats. Les línies R2 Sud, R2 Nord i R2 acumulen 30 minuts de demora, segons Rodalies, per treballs de millora a la infraestructura. D'altra banda, els trens de les línies R15, R16 i RTU circulen en aquests moments per via única, a causa d'una incidència a les instal·lacions entre Vilaseca i Tarragona. Això pot provocar retards i que s'incrementi el temps de trajecte.
8: El temps.
3: Aquesta matinada les temperatures han tocat fons, la matinada més freda del que portem de tardor i, de fet, temperatures com les que estem tenint no les teníem des de la passada primavera, feia molt de temps, amb glaçades que han tornat, sobretot cap a les valls del Pirineu, alta muntanya no cal dir, que s'ha arribat a prop del 7 sota 0 al Cap de Baquera, però a Das, a Ger, per exemple, 1 sota 0, a Barruera també, al Pont de Suert també pràcticament 1 sota 0, a Camprodon també mig grau sota 0. Avui esperem que les màximes pugin poc per sobre dels 20 graus, amb una amplitud tèrmica notable. Farà sol i, per tant, les temperatures es recuperaran força, però bé, sempre amb un ambient bastant suau. Difícilment s'arribaran als vols més alts als 25 i no cal dir al Pirineu que esperem que les temperatures amb prou feines arribin als 20 graus. Amb una jornada de sol, alguns núvols, sobretot molt localitzats, potser al vessant nord del Pirineu o a la tarda alguns de prims passatgers, i la tramuntana i el mestral, que encara han donat alguns cops pròxims als 100 km per hora, sobretot a la tramuntana a l'Alt Empordà, aniran de baixa aquests vents sense acabar de desaparèixer. No cal dir que pels propers dies, com a molt, alguns núvols poc importants, però estabilitat, i les temperatures, sobretot les diurnes, amb tendència a anar remuntant.
2: Cop policial contra el narcotràfic a Catalunya. Els Mossos han intervingut 8.000 quilos d'haixís en una nau de cabanes a l'Alt Empordà, valorats al mercat negre en més de 16 milions d'euros. És més de la meitat d'aquest tipus de droga que han localitzat aquest any a tot Catalunya. Girona, Fèlix Martín.
9: Els 8.000 quilos d'haixís, repartits en paquets, estaven amagats entre la càrrega d'un tràiler, una càrrega legal amb palets de grans saques de ràfia, plenes de picadura de cautxú. A dins els sacs hi havia la droga. El camió era dins la nau de cabanes i quan hi van entrar els Mossos hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes més petites. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el mes de juny quan van enxampar a Viladecans una furgoneta amb 2.400 quilos d'haixix. Estirant del fil van arribar a la nau industrial de l'Alt Empordà que funcionava com a magatzem. En aquest temps han fet seguiment de l'activitat, amb anades i vingudes de persones i vehicles. Però aquesta activitat es va multiplicar molt quan a principis de mes hi va arribar un camió de gran tonatge i això va desencadenar l'operatiu que avui han fet públic. Aquest any els Mossos d'Esquadra han comissat a Catalunya 14.900 quilos de xix.
2: Les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la Plana Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats pels robatoris de cable de coure de l'estiu costarà uns 14 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigues.
10: Els treballs que havien de durar 2 mesos s'allargaran fins a finals del 2026. Els trens de passatgers no tornaran a circular fins al 2027. Adif diu que els danys són molt greus. L'alcalde de Montblanc, Amar Vinya, diu a Catalunya Ràdio que és una molt mala notícia per a la Conca de Barberà.
11: El que veiem és que hi ha com una espècie de total impunitat davant dels robatoris de coure que provoquen greus estralls en el sistema ferroviari i de retruc doncs, a tota la població de Catalunya que fa ús d'aquest servei.
10: Es mantindrà el servei alternatiu per carretera entre les Borges i Picamoixons.
2: Pacients de cures intensives de l'Hospital Trueta de Girona s'uneixen per visibilitzar la síndrome post-UCI, un conjunt de seqüeles físiques i psicològiques que afecten més de la meitat dels supervivents. Per ajudar pacients i familiars s'han creat l'associació Girona Post-UCI. És la primera d'aquest àmbit a tot Catalunya. Anem a Girona, Pau Bartrolí.
7: Els seus fundadors, Carlos Felipe Seixas i Toni Agustín, es van adonar que no existia cap associació a Catalunya que ajudés a pacients i a familiars a superar l'estada a cures intensives, un procés que sovint comporta l'aparició d'una gran desconeguda fora de l'entorn sanitari, la síndrome post-UCI. La descriu Toni Agustín, president de l'associació Girona Post-UCI.
12: I tornar a casa és un món. Llavors, allà comences a veure totes les dificultats, doncs motores, de cognitives, a nivell social, de fet de no treballar...
7: Tot un seguit de seqüeles que pateixen la meitat de les persones que hi fan estada. Són físiques, es perd molta massa muscular, psicològiques, s'utilitzen analgèsics molt potents que solen disminuir la capacitat de concentració i, sobretot, emocionals. La resumeix Carol Lorenzo, la cap de servei de medicina intensiva del Trueta de Girona.
13: Aquests pacients queden molt tocats. Tenen una molta pèrdua d'autoestima, són pacients que tenen alteracions de la son i pateixen d'insomni, tenen quadres d'angoixa, de depressió...
7: Una síndrome que, a banda dels pacients, també afecta els familiars.
13: Quan un pacient ingressa a la UCI, no només ingressa ell a la UCI, ingressa tota la família del seu entorn. No? Quan el pacient surt de la UCI, s'encarrega molt d'aquesta recuperació.
7: És per això que l'associació Girona Post-UCI s'encarrega d'acompanyar pacients i familiars en dos dels principals canvis que viuran, el pas a planta i després l'alta hospitalària.
14: 3CAT Info.
2: Arriba al cinema és El precio de la red, seqüela de la xarxa social, la pel·lícula que narrava el naixement de Facebook. És una de les estrenes destacades de la setmana juntament amb el documental NASA o la segona part d'Escape Room amb Joel Joan. Ens ho explica el Marc Garriga.
15: Do you have an interest in social media?
16: Not even a little bit. Look, I'm an investigative reporter, and that guy and this company are playing an unprecedented role in our lives.
17: El precio de la red relata com una treballadora de Facebook revela a través del Wall Street Journal una sèrie de documents comprometedors per a aquella empresa, els anomenats Facebook Files, que confirmaven les sospites que el seu algoritme tenia efectes en la salut mental juvenil, la polarització política i la desinformació. Fa la sensació que el film queda obsolet ràpidament i cansa perquè es ple de tecnicismes incomprensibles. Aaron Sorkin, guanyador de l'Oscar pel guió de la xarxa social i creador de sèries com El ala oeste de la Casa Blanca, vol emular Frank Capra ara com a director i es queda a mig camí, que ja és dir molt. Dos cineastes israelians, sota el paraigües del diari britànic The Guardian, han elaborat un magnífic i impactant reportatge periodístic, NASA. Val a dir que el documental és pobre, cinematogràficament parlant, però el seu valor rau en haver aconseguit que una vintena de soldats i agents secrets del seu país expliquin com es perpetra l'aniquilació d'un poble.
18: Dear Grandma, we've moved to the countryside. Dad's crazy plan is infecting the whole family.
17: El árbol muy muy lejano és una encantadora cinta d'aventures fantàstiques dirigida a un públic familiar amb un repartiment que encaixa a la perfecció. Claire Foy i Andrew Garfield són els pares d'uns nens que, quan s'endinsen en el bosc, descobreixen un món màgic ple de personatges estrambòtics. La història està basada en una de les centenars de novel·les de la llegendària imaginativa Enid Blyton.
19: Tornem a jugar? Merda.
29: Ah, mira, és aquí.
19: Les seves entrades, sisplau.
29: És que nosaltres estem convidats.
19: Oh, ala.
17: Escape Room 2, Joel Joan torna a esprem el seu humor blanc amb una història divertida i simpàtica, menys irreverent que la primera. A més, també s'estrena la potent Ceniza en la boca, la visió d'una immigrant mexicana entre Madrid i Barcelona, dirigida per l'actor Diego Luna, La vida d'una mujer, un pretensiós drama delicat i elegant, però al cap i a la fi insubstancial i anodí, Su propio infierno, de Nicholas Winding Refn, que manté la idea d'il·luminar amb llums de neó la buidor més absoluta, dues cintes d'animació infantils, Mascotes al rescate i Doraemon, aventures al món de l'art, i un bon thriller basc ambientat als anys 30, Les ciegas hormigas.
2: Diumenge es fa a Fira Montjuïc el Saga Barcelona Game Fest, que aspira a convertir-se en el nou gran saló dels videojocs de referència al sud d'Europa. El certamen ofereix més de 500 punts de joc i neix de la unió de tres iniciatives clau del videojoc a Catalunya: el BSN Game Fest, el Retro Barcelona i el Saga Saló del Gaming, organitzat per la Plataforma de la Llengua. 5 minuts per arribar a les 10 del matí.
14: Esports.
2: Ricard Isidro, bon dia.
30: Bon dia, Carme. Un cop superada l'aturada pels compromisos de seleccions, torna el futbol a la primera divisió i ho fa amb el Màlaga espanyol, que començarà a les 9 del vespre. El conjunt blanquiblau, 15 amb 7 punts, visita l'últim classificat, que encara no ha guanyat cap partit després de 3 jornades. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, no creu que jugui al Carrac.
1: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat, em transmet confiança, els jugadors també, el vestidor també. Entenc el debat. Quan anaven cinquers tampoc va venir la gent a posar-me un pis, ni a regalar-me un cotxe, ni un Rolex, ni res d'això. Llavors, hòstia, ni tanto ni tan calvo. Arriba un moment que sé on estic. És una cosa amb la que he de conviure i he d'estar el més preparat possible perquè no m'afecti.
30: L'Espanyol, a més, vol trencar una ratxa de 2 derrotes seguides. La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Poado, que torna després de 10 mesos lesionat. El Barça, per la seva banda, jugarà demà a 6:45 al Camp Nou contra el Getafe. Ahir es va entrenar ja amb tots els internacionals, menys Rafinha, que segueix recuperant-se en solitari de les molèsties a la cuixa, i Hansi Flick no es vol arriscar. El club blaugrana, d'altra banda, va fer ahir oficial la renovació de Xavi Espart fins al 2030, mentre que aquest migdia, al Camp Nou, acte de comiat a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El Barça, a més, ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit del equip femení contra l'Arsenal, previst per l'11 de novembre al Camp Nou i corresponent a la quarta jornada de la Champions. La coincidència amb la vaga general complica la disputa del partit en aquesta data prevista. A la segona divisió, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit de demà a Ceuta perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus, mentre que el Girona, per la seva banda, tancarà dilluns la novena jornada a Tenerife.
14: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
30: En motor, a MotoGP, a l'anterior bloc d'informació esportiva, encara no havia començat el circuit de Mandalika, el practice del Gran Premi d'Indonèsia per problemes tècnics. Damià Aguilar, en quin punt ens trobem? Bon dia.
20: Bon dia, doncs ha pogut començar. Ara mateix ens trobem que falten 38 minuts per la bandera de quadres d'aquest practice, que vol dir el tancament de la feina del primer dia del Gran Premi d'Indonèsia pel que fa als pilots de MotoGP de la classe reina. Ara mateix amb una temperatura de 30 graus ambientals i pràcticament 60 en pista, una situació difícil de suportar, amb un Marc Márquez que ve de fer el segon millor temps en primer entrenament lliure i que ara mateix ocupa la cinquena posició provisional a 4 dècimes de Raúl Fernández, que és l'home que marca el millor temps. Un Marc Márquez que busca reconciliar-se amb aquest circuit. 4 anys aquest circuit ha estat al Mundial i en aquestes 4 ocasions Marc Márquez no ha estat capaç d'acabar cap cursa dels diumenges. Raúl Fernández, Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo, Pedro Acosta i Marc Márquez ocupen les 5 primeres posicions. Quartararo no hi hauria de ser, ha posat un pneumàtic tou i encara no són els minuts de la veritat, i veiem el líder Jorge Martín, que com sempre, tradicionalment, els divendres li toca patir una mica més fins que troba la bona posada a punt. Ara mateix, novena posició per Martin Aitor. Per tant, encara tot per decidir, 36 minuts per la bandera de quadres.
30: Gràcies, Damià. Aquest cap de setmana, recordem, també es disputa el Gran Premi de Singapur de Fórmula 1 al circuit urbà de Marina Bay.
14: 3CAT Info.
30: Victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions, a casa contra el Dinamo de Bucarest per 34-27. L'equip blaugrana suma ja 3 victòries en 3 partits i és líder del grup E a la Lliga Sobal. El Granollers visita el Ciudad Real a 8:15 del vespre en partit de la cinquena jornada. Els vallesans són 600 amb 6 punts, un més que els manxecs. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep avui els Alguiris de Kaunas a 8:15 a la quarta jornada. L'equip blaugrana recupera Ewoma i Nibo, però perd per 10 dies l'aler Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. El Barça arriba a aquest partit amb un balanç de 2 victòries i una derrota. A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria del Cadí la Seu per 70-60 sobre el Leganés. En canvi, derrota de l'Uni Girona a casa davant el Palma per 83-89. Segona derrota de les gironines en 2 partits de Lliga.
14: 3CAT Info.
30: Afegir que en waterpolo des d'avui fins diumenge es disputen 2 fases prèvies europees de waterpolo amb diversos equips catalans, a la Champions femenina i a l'Eurocup masculina. A la Champions femenina, el Sabadell i el Terrassa juguen al mateix grup, a la piscina sabadellenca. Avui el Sabadell s'enfronta al Don't Go de neerlandès a les 7 i el Terrassa al Lilla a 9:15. El Catalunya juga a Atenes contra el Glifada a 9:45. El Barcelona juga a Nàpols contra el Buliagmeni grec a les 6. A la mateixa hora el Terrassa juga a Podgorica a Montenegro contra el Rijeka croat. Parlem de l'Eurocup masculina.
14: 3CAT Info.

0: Són les 10. Nous homenatges avui en record de Mari Carmen Abascal. Els sindicats han convocat un minut de silenci aquest migdia i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona on també es recordarà l'Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després de ser desnonada. Milers de persones van participar ahir en una marxa a Madrid. La mort de Mari Carmen Abascal també capitalitza la precampanya per a les eleccions del 29 de novembre. Tant el PP com el PSOE han fet servir la mort de la dona per atacar-se mútuament i els populars han impedit a Madrid els minuts de silenci en honor seu. Des del PP recorden que la Generalitat tampoc en va fer cap en memòria de l'Olga. La direcció d'Esquerra Republicana manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres d'àmbit estatal i territorial. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector juncarista, es podria convertir en l'alternativa per liderar la llista si no s'arriba a un acord amb Rufián. El Pentàgon retransmetrà en directe i en públic in situ l'execució per escamot d'afusellament d'un militar que va matar 13 persones en un tiroteig en una base de Texas. El secretari de Defensa diu que vol que sigui públic perquè la gent entengui les conseqüències d'actes com aquests. Els trens amb passatgers no passaran entre les Borges Blanques i la plana de Picamoixons a les línies R13 i R14 fins a principis de l'any que ve. Els treballs derivats dels efectes de robatoris de coure a l'estiu tenien una previsió d'execució de 2 mesos. El govern francès anuncia les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants que han sacsejat el país des del començament de curs. S'ha compromès a reforçar immediatament la plantilla de professors substituts, un dels problemes més denunciats pels manifestants. Els laboristes mantenen l'escó de l'exprimer ministre britànic Keir Starmer i derroten el líder del Partit Verd, Zach Polanski, que no aconsegueix entrar al Parlament per consolidar el ressorgiment dels ecologistes al Regne Unit. Carlota Pareda fa història a Sitges i es converteix en la primera dona espanyola que inaugura el Festival de Cinema Fantàstic. Ho ha fet amb Found Alive, una coproducció hispano-nord-americana amb el segell de la directora de Cerdita.
1: Esports.
2: Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, que obre la 8a jornada. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. El Barça, per la seva banda, continua preparant el retorn a la Lliga per enfrontar-se demà al Getafe al Camp Nou, amb el dubte de Rafinha. I a l'agenda esportiva d'avui divendres a l'Eurolliga masculina de bàsquet, a 8:45, Barça, Alguiris, a la Lliga Sobal, el Granollers visita la Ciutat Real a 8:45 del vespre en partit de la 5a jornada.
0: El vent de nord perdrà molta força al llarg del dia, però no acabarà de desaparèixer. Domini del sol amb només alguns núvols prims passatgers i temperatures que, en general, pujaran poc per sobre dels 20 graus. Temps estable per als pròxims dies, amb més contrast tèrmic entre el dia i la nit.
1: 3CAT Info.
0: Passen ara 3 minuts de les 10 del matí. Bon dia, us està parlant Mireia Sala.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: De seguida obrim pàgina política, però abans dic que aquesta hora ha de començar a Lleida una tracturada convocada per JARC per denunciar l'augment dels costos de producció. Anem a Lleida, ens ho explica Pere Joan Álvarez. Bon dia, Pere Joan.
3: Hola, bon dia, Mireia. Doncs som a la Rambla d'Aragó, això és davant de la delegació d'Hisenda, al centre de la ciutat de Lleida. Des d'aquí, la tracturada, que ara té doncs, desenes de tractors concentrats, anirà fins a la subdelegació del govern espanyol. Tant aquí a la delegació d'Hisenda com a la subdelegació reuniran amb la delegada de l'Agència Tributària i amb el subdelegat José Crespín. Una protesta que arriba en un moment de preus molt elevats, de costos de producció disparats, que fins i tot fan tema que alguna de les explotacions agràries hagi de tancar perquè no poden suportar aquesta crisi. Amb nosaltres, el president de JARC, recordem que aquesta convocatòria l'ha fet el Sindicat Joves Agricultors i Ramaters de Catalunya. Joan Carles Massot, president de JARC, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Per què sortiu al carrer?
4: A veure, és evident, per la pujada dràstica hem tingut dels costos de producció, fertilitzants, i ara s'afegeix el dièsel, i, bueno, i això comporta pues, dificultat, no? Dificultat per plantejar les sembres d'enguany, no? Això ja molta gent s'està plantejant la sembra d'enguany, i, bueno, i a partir d'aquí pues, intentar apretar per a veure si podem buscar més compensacions, per, sobretot pel gasoil, no? Perquè el topall dels 20 cèntims jo crec que és insuficient i estaríem parlant d'arribar als 40-45 cèntims, que això és el que faria falta per donar una mica d'aire al sector.
3: Joan Carles, explica'ns per tot el país, què vol dir costos de producció? Què vol dir disparats els costos de producció per al pagès, per al ramader?
4: Bueno, disparar els costos de producció vol dir que per produir, jo què sé, un quilo de blat, un quilo d'ordi, o un quilo de blat de moro, o la fruita, o les explotacions ramaderes, pues això farà de que els costos, diguéssim, de produir un aliment seran més cars, no? I si són més cars, què vol dir això? Pues que això que acabarà afectant al consumidor. I moltes vegades doncs, podríem parlar inclús de subministrament, no? Si a la llarga es plantegen no fer sembres, possiblement parlem de dificultats de subministrament en segons quins productes, i això comportarà sobretot l'encariment, i això volem que s'eviti, no? Sobretot hem d'assegurar la sobirania alimentària en aquest cas.
3: Una pregunta més per acabar. Hem vist molts joves aquí. Són els que han de continuar amb la tradició familiar. Els joves tenen en risc la continuïtat de les explotacions, no?
4: A veure, per nosaltres és clau els joves, i per això avui presentarem una bateria de mesures fiscals. La lliure amortització, els joves, com veieu, estan invertint en maquinària, han de tindre llibertat d'amortitzar l'any que vulguin, perquè hi ha anys bons i anys dolents de l'agricultura. Després, les cessions fiscals quan s'incorporen. Un jove no li podem cobrar impostos dels ajuts que perceben mentre s'estiguin incorporant. I després també l'accés a la terra. Un propietari que traspassa la terra, ven o llogui la terra amb un professional o un jove, ha de tindre una excepció tributària. Llavors, això facilitaria l'accés a la terra.
3: Gràcies, Joan Carles. Creiem tot el matí amb vosaltres.
4: Merci a vosaltres.
3: Doncs, gràcies. Això és el que es deia el president de JARC. Recordem que la setmana que ve, dimecres, hi ha una altra tracturada, en aquest cas a Barcelona, convocada per Unió de Pagesos amb el suport de SAGE.
0: Molt bé, doncs. Moltes gràcies, Pere Joan.
3: Bon dia.
0: Bon dia.
5: Uf, quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
6: Quan vulgui.
5: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
6: Tot el temps que vulgui.
5: I totes les bombolles que vulgui?
6: Totes les bombolles que vulgui.
5: I tot el relax que vulgui?
6: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
7: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Ara passen 7 minuts de les 10 del matí, la mort de la Mari Carmen Abascal, la dona desnonada de casa seva a Madrid, continua marcant les mobilitzacions en favor al dret a l'habitatge. Els sindicats han convocat per avui al migdia un minut de silenci en record seu i també es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i també en la de l'Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Això mentre ahir al vespre a Madrid la marxa en record de la Mari Carmen va plegar milers de persones. La manifestació va anar de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a l'edifici on va viure durant més de 70 anys. Madrid, Dani Sainz de Aja.
9: Flors i espelmes recorden Mari Carmen, el portal on va viure 71 dels seus 87 anys. Les han deixades algunes de les milers de persones que han marxat des de la Puerta del Sol enmig d'un silenci trencat només estones. La commoció i la ràbia per la seva mort han donat pas a una motivació renovada per continuar les mobilitzacions.
10: Con una tristeza infinita. Directamente le arranca en su memoria.
11: Això no ens pot parar, és com molta més força de dir, tio, ens estan matant.
12: Con un sentimiento de ahora más que nunca también por Mari Carmen.
9: El sindicat de llogateres vol dur les protestes més enllà de la vaga de l'11 de novembre. Avui al migdia han convocat un minut de silenci juntament amb la UGT i Comissions Obreres.
0: La mort de Mari Carmen Abascal capitalitza la precampanya per a les eleccions del 29 de novembre. Tant el PP com el PSOE han utilitzat la mort de la dona per atacar-se mútuament. Sentim la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
13: El gobierno que ejecuta el desahucio de Mari Carmen es el de Pedro Sánchez, pero la culpa es de Ayuso. Si se hubieran aplicado en poner pisos a mujeres como Mari Carmen en lugar de a mujeres y amantes como Jessica o a los prostíbulos de Sabiniano, a lo mejor hubieran puesto en marcha una política de vivienda para los españoles.
14: Mari Carmen ya se ha convertido en un símbolo y yo creo que nos está interpelando ese símbolo y esa causa justa nos está interpelando a todas las administraciones y a todos los responsables políticos.
0: De fet, els minuts de silenci en memòria de la dona s'han convertit en una arma llancívola entre el PSOE i el PP. Els populars han impedit que se'n facin tant al Senat com a l'Assemblea i l'Ajuntament de Madrid. I davant les crítiques de l'esquerra, l'alcalde madrileny José Luis Martínez Almeida ha carregat contra el president català Salvador Illa.
15: Ho guardó el presidente de la Generalitat de Cataluña o el alcalde de Barcelona un minuto de silencio por una mujer que en Barcelona, que en Cataluña se suicidó después de un desahucio dejando dos hijos? No lo hicieron. ¿Por qué se hace ahora en Madrid? ¿Por qué se instrumentaliza Mari Carmen?
0: És cert que ni la Generalitat ni el Parlament van fer cap minut de silenci per aquest cas. Sigui com sigui, Illa no ha respost a Almeida, però sí que ha demanat que el cas de la Mari Carmen serveixi per remoure consciències.
16: La seva mort ens entristeix i ens colpeix profundament i no deixa ningú indiferent.
0: Els socialistes també han demanat fer un minut de silenci en record de la Mari Carmen a les Corts Valencianes i en aquest cas el PP no hi ha posat cap impediment. 10 minuts passen ara de les 10 del matí. Esquerra manté les negociacions amb Gabriel Rufián perquè torni a encapçalar el partit el 29 de novembre, però Jordi Albert podria ser l'alternativa si finalment Rufián ho rebutja. Mentre la formació insisteix que l'aposta és l'actual líder dels republicans a Madrid, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. En un missatge a les xarxes, Rufián ha reiterat que ell vol representar el partit, però que el partit també ho ha de voler. Manté que s'han de donar unes condicions mínimes en referència al fet de poder influir en els noms de la resta de la candidatura i que Esquerra s'ha d'obrir a altres forces d'àmbit estatal. La cúpula republicana sempre s'ha negat a aquesta segona circumstància. Amb l'engranatge electoral intern en marxa, la qüestió ha d'estar resolta aquest diumenge. Fins ara, els diputats Jordi Salvador i Pilar Vallugera, crítics amb Rufián, han anunciat que no repetiran, igual que la líder dels republicans al Senat, Sara Bailac. En canvi, Teresa Jordà, que manté discrepàncies amb Rufián, presenta batalla i opta a ser la candidata per Girona. Possiblement s'enfrontaran un procés de primàries a la també diputada Edna Estrems, persona de confiança de Rufián, que, com Jordà, aspira a liderar la llista gironina. I encara en clau política us explicarem que el PP vol un debat electoral cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez, però que no sigui a la televisió pública. Ha acceptat fer-lo a Mediaset, que és de Telecinco i 4. Els populars plantegen que sigui el 16 de novembre. Igualment estan disposats a un debat entre els candidats dels principals partits amb representació parlamentària en una altra privada, al 3 Media, Antena 3 i la Sexta. I el PP proposa que se celebri la data més propera a les eleccions, el 26 de novembre. En canvi, el debat a la televisió pública serà només de portaveus dels grups parlamentaris i el PP ha acceptat participar-hi. Núñez Feijóo està disposat a concedir una entrevista a Televisió Espanyola sempre que es faci en un espai de producció pròpia i no pas en una productora externa.
17: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRA.
18: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
17: Recapta!
18: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al gran recapte dels bancs dels aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
19: 3CAT Info.
0: El Pentàgon vol retransmetre en directe per les xarxes i en públic in situ l'execució per escamot d'afusellament d'un metge militar que va matar 13 persones en un tiroteig en una base de Texas. El secretari de Defensa diu que servirà d'exemple. Washington, Oriol Serra.
20: Aquest seria el següent salt en l'expansió de la pena de mort inclosa a l'agenda de l'administració de Donald Trump. Ell mateix, el president dels Estats Units, va ordenar l'execució per afusellament de Nidal Malik Hassan, condemnat per haver assassinat premeditadament 13 persones a la caserna militar on treballava com a psiquiatre de l'exèrcit l'any 2013. La idea de fer l'execució públicament a través d'internet no té precedents als Estats Units i equipararia aquest país a l'Afganistan o l'Iran pel que fa a les execucions públiques. Els experts dubten que la idea expressada pel secretari de Defensa, Pete Hegseth, s'acabi duent a terme per la forta oposició social. Hegseth, com és habitual, ho ha donat per fet i ha donat a entendre que l'execució pública tindria efectes pedagògics per a la societat nord-americana.
21: S'enfrontarà a un escamot d'execució tal com cal i ens assegurarem que la gent ho pugui veure, que sigui públic, perquè cal que la gent entengui que aquesta és la conseqüència greu d'aquest tipus d'actes.
20: El condemnat va resultar ferit durant l'atac de caire islamista i es desplaça en cadira de rodes, circumstància que encara faria augmentar el grau de sadisme d'un hipotètic afusellament públic. L'execució de Nidal Malik Hassan seria la primera de caire militar des del 1961, aleshores mitjançant la forca. L'últim afusellament militar als Estats Units va tenir lloc el 1945. Actualment, la pena de mort a través dels afusellaments només està permesa a 5 estats nord-americans. Els 3 últims casos van tenir lloc l'any passat a Carolina del Sud.
0: L'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha demanat a Donald Trump la retirada dels agents de l'ICE de la ciutat després d'un nou tiroteig per part d'agents d'aquesta agència antiimmigració. Els membres de l'ICE han ferit un home a qui han abordat el seu vehicle entre l'Alt Manhattan i el Bronx. Li han disparat diversos trets mentre portava el seu fill de 5 anys al darrere del vehicle. L'home ferit ha estat traslladat a un hospital on es recupera de les ferides i continua detingut. L'agència ha justificat l'acció assegurant que l'objectiu era detenir un immigrant sense papers de la República Dominicana que tenia antecedents per robatori i tràfic de drogues. Segons l'alcalde de Nova York, aquestes accions generen terror entre la població, especialment entre els 3 milions de migrants que viuen a la ciutat.
2: L'ICE mina la seguretat pública i ens fa estar menys segurs. La ciutat de Nova York no es quedarà de braços plegats mentre els agents de l'ICE disparen contra els novaiorquesos i no renunciarem a l'exigència que tants, incloent mi, hem plantejat una vegada i una altra. És una agència que cal eliminar.
0: És un quart en punt d'11. Amb aquesta informació hem arribat a l'àrea de servei. Sapiguem com està el trànsit i el transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
19: Bon dia. Tres punts complicats a aquesta hora a les carreteres, a la Ronda Litoral, a l'alçada de Montjuïc,

0: provoca que els trens amb destinació Vilanova finalitzin al Garraf. D'altra banda, els trens de les línies R15, R16 i RT1 circulen en aquests moments per via única a causa d'una incidència a les instal·lacions entre Vilaseca i Tarragona. Això pot provocar retards i que s'incrementi el temps de recorregut.
1: El temps.
2: Amb Jofre Genué.
3: El temps estable s'imposa i continuarà amb nosaltres al llarg d'aquests propers dies, aquest cap de setmana llarg, de fet, fins i tot gran part de la setmana que ve, dominats per les altes pressions. Sí que poden arribar alguns núvols, però en general poc importants i en principi sense precipitacions. Avui a la tarda algun núvol prim cap al nord del país, potser diumenge també hi hagin alguns núvols donant certa variabilitat i sempre tot plegat amb un panorama de força contrast tèrmic entre el dia i la nit, perquè les nits es mantindran fredes, a les fondalades fins i tot una mica més a propera matinada, a la resta aniran recuperant-se lentament, però sobretot serà el termòmetre diurn el que pujarà més, per tant aquest contrast que s'accentuarà de temperatures que avui poden pujar en general poc per sobre dels 20 graus, però que al llarg dels propers dies i la setmana que ve podrien haver-hi doncs, ja xifres que tornin a aproximar-se als 25 graus.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana de Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats pels robatoris de cable de coure de l'estiu costarà uns 14 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
4: Els treballs que havien de durar 2 mesos s'allargaran fins a finals del 2026. Els trens de passatgers no tornaran a circular fins al 2027. Adif diu que els danys són molt greus. L'alcalde de Montblanc, Amar Vinya, diu a Catalunya Ràdio que és una molt mala notícia per a la Conca de Barberà.
5: El que veiem és que hi ha com una espècie de total impunitat davant dels robatoris de coure que provoquen greus estralls en el sistema ferroviari i de retruc doncs, a tota la població de Catalunya que fa ús d'aquest servei.
4: Es mantindrà el servei alternatiu per carretera entre les Borges i Picamoixons.
2: El Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra desplegaran més de 1.000 controls a les carreteres catalanes amb motiu del cap de setmana llarg del 12 d'octubre. L'objectiu és reforçar la seguretat viària durant un cap de setmana en què es preveu que més de 500.000 de cotxes surtin de l'àrea metropolitana. El responsable del dispositiu del Servei de Trànsit, Guillermo Villuendas, apunta el tipus de control que hi haurà.
6: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a l'AP7 des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant a la sortida com en la tornada.
2: A més de la restricció de vehicles pesants, Trànsit també habilitarà carrils addicionals a la P7 per la tornada, tant al nord com al sud de l'àrea metropolitana. A més, l'inici de la temporada de tardor ha fet que també es prenguin mesures addicionals a la C16 al seu pas per Berga. Tot i les mesures, Villuendas demana prudència.
6: El que recomanem, sobretot als conductors, doncs és que comprovin l'estat de la meteorologia, que comprovin l'estat del trànsit també i l'estat de les vies, perquè sí que hi ha algunes vies que encara doncs, estan fent treballs de manteniment amb aquests dies de causa de tots aquests aiguats que hem tingut.
2: La previsió és que els moments de màxima mobilitat a les carreteres siguin aquesta tarda i demà al matí per l'operació sortida. Pel que fa a la tornada, es concentrarà a la tarda de dilluns.
1: 3Cat Info.
7: El cinema fantàstic torna a Sitges.
8: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
7: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
8: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
7: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
2: El govern francès ha començat a acceptar les demandes dels estudiants que des de començament de curs encadenen una mobilització rere l'altra. El ministre d'Educació reforçarà amb efectes immediats el personal docent, especialment el professorat substitut. París, Isabel Galí.
9: El Ministeri de l'Educació desplega des d'avui divendres i fins dimarts que ve 3.000 professors substituts per tot França per resoldre les vacants que hi ha. És una de les mesures reclamades pels estudiants de batxillerat amb qui el ministre Eduard Jeffré s'ha reunit a les últimes hores.
10: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
9: El moviment de protesta estudiantil, però, es mantindrà la setmana que ve.

0: març i ha convocat una nova manifestació i vaga als instituts.
1: I al Regne Unit, el líder del Partit Verd britànic, Zach Polanski, ha caigut derrotat en les eleccions parcials convocades per substituir l'exprimer ministre laborista Keir Starmer. L'arquitecte d'un espectacular ressorgiment verd al Regne Unit ha quedat darrere la candidata laborista, que ha aprofitat la popularitat d'Andy Burnham, primer ministre des del juliol. Londres, Quim Olivares.
2: Era una aposta arriscada de Zach Polanski per aconseguir l'escó al Parlament en aquesta circunscripció londinenca de Holborn i St Pancras, un feu tradicional laborista. Ara Polanski diu, però, que no pensa plegar.
3: Puc continuar com a líder del Partit Verd. El que ha passat a Holborn i St Pancras és que hem més que triplicat el nostre percentatge de vots. Volia guanyar, ningú es presenta a unes eleccions per perdre.
2: Des que va assumir el lideratge dels Verds l'any passat, Polanski, que és jueu, va adoptar una postura pro-palestina molt crítica amb Israel, en un intent per captar els votants desil·lusionats del Partit Laborista. Recentment, però, la seva imatge ha patit arran de diverses controvèrsies, com ara l'aprovació per part del seu partit d'una moció que equipara el sionisme amb el racisme. La guanyadora ha estat el laborista Segal Abdi Wali, que va arribar al barri londinenc de Camden Town als anys 90 com a refugiada després de fugir de Somàlia. Ha dit que la victòria té un significat profundament personal per ella. Sentim-la.
4: Representar el lloc que em va donar una llar a mi i a la meva família. Em va donar una oportunitat i em va ajudar a forjar la persona que sóc avui. Camden em va oferir una comunitat i em va inculcar la creença en la justícia social, l'equitat i la justícia.
2: La candidata conservadora ha quedat en tercer lloc, seguida del partit anti-immigració Reform UK.
1: Després de 6 dies activada, avui ja no hi ha alerta per pluja. Tot i això, els bombers de la Generalitat continuen treballant per recuperar la normalitat a les zones afectades per les inundacions d'aquests darrers dies. També es manté a Granollers el dispositiu de recerca d'un menor de 12 anys i participen 9 dotacions terrestres. Des de l'inici de l'episodi de pluja dissabte, han mort 3 persones i els bombers han atès més de 4.000 avisos. Els administradors de finques estan desbordats de feina per gestionar totes les reparacions de les destrosses que han provocat aquests aiguats. A Barcelona, molts edificis han tingut desperfectes i els terminis per solucionar les incidències s'estan allargant. Anna Alfonso.
5: Pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua són algunes de les destrosses principals que han deixat aquestes pluges als edificis. Feia 50 anys que no queien aiguats a Barcelona d'aquesta magnitud. Només fins dimarts es van acumular gairebé 280 litres per metre quadrat a estacions com la de Can Bruixa. La vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, explica que van de corcoll.
6: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
5: Les que acostumen a fer-se càrrec de les indemnitzacions són les assegurances, però en cas de fenòmens meteorològics extrems, com inundacions, se n'encarrega el Consorci, que també arrossega feina endarrerida. Ho explica l'assessor jurídic del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, Carlos Solís.
7: S'estan gestionant sinistres extraordinaris anteriors, com per exemple el terratrèmol de Granada, on s'han registrat més de 60.000 reclamacions, pot fer que el Consorci tingui més dificultats per gestionar aquest sinistre.
5: I recorden que per demanar indemnitzacions cal conservar tota la documentació, com factures de les reparacions, pressupostos o fotografies.
1: Esports. Ricard Isidro, bon dia.
8: Bon dia. Torna el futbol a la primera divisió després dels compromisos de seleccions i ho fa amb el Màlaga Espanyol, que començarà a les 9 del vespre. El conjunt blanquiblau, 15 amb 7 punts, visita el CUE, que encara no ha guanyat cap partit després de 7 jornades. L'equip de Manuel González, a més, vol trencar una ratxa de 2 derrotes seguides. L'entrenador de l'Espanyol no creu que jugui al càrrec i assegura que l'equip torna motivat.
9: Bueno, estem amb ganes de carrer el partit de demà per poder fer un bon partit, intentar treure els 3 punts, que sabem que és un partit complicat, però que bueno, arribem amb ganes de competir i tornar a agafar bones sensacions que teníem abans dels darrers partits.
8: La gran novetat a la llista de l'Espanyol és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. El Barça, per la seva banda, jugarà demà a 6:45 al Camp Nou contra el Getafe. Ahir es va entrenar ja amb tots els internacionals, menys amb Rafinha, que segueix recuperant-se en solitari de les molèsties a la cuixa. I, a més, Hansi Flick no vol arriscar. El club blaugrana, d'altra banda, va fer ahir oficial la renovació de Xavi Espar fins al 2030, mentre que aquest migdia, al Camp Nou, acte de comiat a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El Barça, a més, ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit d'arquí femení contra l'Arsenal, previst per l'11 de novembre. La coincidència amb la vaga general complicaria la disputa del partit en la data prevista. I a la segona divisió, el Sabadell manté els dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit de demà a Ceuta, perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. El Girona, per la seva banda, tancarà la novena jornada dilluns a Tenerife.
10: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
8: I a MotoGP ja tenim en marxa, ara sí, el pràctic del Gran Premi d'Indonèsia al circuit de Mandalika. Damià Aguilar, bon dia.
11: Bon dia. Raúl Fernández acaba de rebentar el rècord de la pista del circuit d'Indonèsia. Raúl Fernández amb l'Aprilia, amb 1:28.725, i està liderant aquest pràctic, del qual li queden menys de 8 minuts per la bandera de quadres. Lidera Raúl Fernández sobre Marco Bezzecchi, Marc Márquez, Fabio Di Gian Antonio, Jorge Martín i Pedro Acosta. Sis pilots de moment, els que tancarien també la zona del tall, Alec Rins, Franco Morbidelli, Ayogura i Fabio Quartararo, els altres catalans, Àlex Márquez, de moment en la 17a posició amb problemes, Maverick Viñales 21è i penúltim i últim, Aleix Espargaró, que és el substitut aquest cap de setmana de Joan Mir. Nou rècord de pista absolut per Raúl Fernández, però encara tot obert. Aviam si Bezzecchi és capaç de replicar aquest temps també amb l'Aprilia i aviam si Marc Márquez és capaç d'acostar-se una miqueta més. El resultat de Marc Márquez, tercer provisionalment, és boníssim, donada la seva història en aquest circuit, però ara mateix en volta ràpida és a 7 dècimes de Raúl Fernández, menys de 7 minuts per la bandera de quadres.
8: Moltes gràcies, Damià. Aquest cap de setmana, també en motor, es disputa el Gran Premi de Singapur de Fórmula 1 al circuit urbà de Marina Bay. Kimi Antonelli hi arriba com a líder destacat, amb 320 punts, 84 més que el seu company a Mercedes, George Russell.
10: 3CAT Info.
8: A l'Eurolliga, el Barça rep els Alguiris de Kaunas a 8:45 a la quarta jornada de la competició. L'equip blaugrana recupera Ewoma i Nivo, però perd per 10 dies l'aleix Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. Alexander Sekulic, l'entrenador blaugrana, valora el fet de poder jugar 4 partits seguits al Palau.
12: Playing at home, especially after this very...
13: Jugar a casa, sobretot després de 3 partits a fora i en viatges llunyans, ha estat molt dur físicament pels jugadors. Ara hem d'afrontar els 4 propers partits sense pràcticament temps per entrenar.
8: Aquest partit el podreu seguir per l'app i el web de Catalunya Ràdio i per la plataforma 3CAT. A la Lliga Femenina de Bàsquet, jugats ahir, Cadira-Seu 70, Leganés 60 i derrota de l'Uni Girona a casa davant el Palma per 83-89. En hoquei patins, aquest vespre, la selecció espanyola femenina, amb 7 jugadores catalanes, s'enfronta a Portugal a les semifinals del Mundial d'Asunción, al Paraguai, i victòria del Barça d'handbol per 34-27 a la tercera jornada de la Lliga de Campions davant el Dinamo de Bucarest. L'equip blaugrana ha sumat 3 victòries en 3 partits i és líder del grup E. A la Lliga Sobal, el Granollers visita el Ciudad Real a 8:15 del vespre en partit de la 5a jornada. Els vallesans són 6ens amb 6 punts, un més que el conjunt manxec.

0: Són 2:15 i aquestes són les notícies més destacades d'avui. Nous homenatges en record de Mari Carmen Abascal. Els sindicats han convocat un minut de silenci aquest migdia i a la tarda es farà una manifestació a Barcelona on també es recordarà l'Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després de ser desnonada. Milers de persones van participar ahir en una marxa a Madrid. La direcció d'Esquerra manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres d'àmbit estatal i territorial. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector junquerista, es podria convertir en l'alternativa per liderar la llista si no s'arriba a un acord amb Rufián. El Pentàgon retransmetrà en directe i en públic in situ l'execució per escamot d'afusellament d'un militar que va matar 13 persones en un tiroteig en una base de Texas. El secretari de Defensa diu que vol que sigui públic perquè la gent entengui les conseqüències d'actes com aquests. A partir d'ara us explicarem que els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig es plantegen tornar molt aviat a Catalunya un cop el Tribunal Suprem els ha aixecat les ordres de detenció com a primer pas per a l'aplicació de l'amnistia. Comín necessita recollir l'acta d'eurodiputat a Madrid i Puig vol asseure's al seu escó del Parlament, que porta anys buit. El govern francès anuncia les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants que han sacsejat el país des del començament de curs. S'ha compromès a reforçar immediatament la plantilla de professors substituts, un dels problemes més denunciats pels manifestants. A l'Espai Aula Oberta visitarem l'escola Montnegre a la Batllòria, a Sant Celoni, on fan un projecte en què són els alumnes qui avaluen els mestres. Què és el més destacat dels esports, Ricard Isidro?
1: Doncs que torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga Espanyol, que obre la 8a jornada. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat.
0: I el temps, el vent de nord, perdrà molta força al llarg del dia, però no acabarà de desaparèixer. Domini del sol amb només alguns núvols prims, passatgers i temperatures que en general pujaran poc per sobre dels 20 graus. Temps estable per als pròxims dies amb més contrast tèrmic entre el dia i la nit. Passen 2 minuts de 2:15 del matí. La mort de la Mari Carmen Abascal, la dona desnonada de casa seva a Madrid, continua marcant les mobilitzacions en favor al dret a l'habitatge. Els sindicats han convocat per avui al migdia un minut de silenci en record seu i també es farà una manifestació a Barcelona a les 7 del vespre en la seva memòria i també en la de l'Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada a l'abril. Això mentre ahir al vespre a Madrid la marxa en record de la Mari Carmen va plegar milers de persones. La manifestació va anar de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, fins a l'edifici on va viure durant més de 70 anys. Madrid, de nit, Dani Sainz de Aja.
2: És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita.
0: No és Dani Sainz de Aja des de Madrid. Mentrestant, us explicarem que la mort de Mari Carmen Abascal capitalitza la precampanya per a les eleccions del 29 de novembre. Tant el PP com el PSOE han utilitzat la mort de la dona per atacar-se mútuament.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: En marxa a Lleida una tracturada convocada per la JARC per denunciar l'augment dels costos de producció. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
4: Hola, bon dia. Som en ple centre de Lleida. Això és a la Rambla d'Aragó, davant de la delegació d'Hisenda, on a aquesta hora una representació de joves agricultors i ramaders de Catalunya, de JARC, s'entrevistarà amb la delegada de l'Agència Tributària. Veiem una pancarta en un tractor que diu sense gasoil assequible, l'agricultura és impossible. Han vingut tractors de diverses poblacions de la Plana de Lleida, de la comarca del Segrià, també de la Noguera. Són concentrats davant de la delegació d'Hisenda i d'aquí marxaran cap a la subdelegació del govern espanyol on s'entrevistaran amb el subdelegat José Crespín. Han vingut per denunciar l'augment dels costos de producció, l'augment del gasoil, l'augment dels preus dels aliments pels animals, dels fertilitzants, de l'energia. És, en definitiva, una crisi que pot afectar tot el sector i que, de fet, també provoca una concentració, una manifestació el dimecres de la setmana que ve a Barcelona amb la convocatòria que ha fet Unió de Pagesos i que té el suport d'Assaig. Aquí, de moment, els tractors estan estacionats, quiets, esperant que acabi la reunió i d'aquí sortiran, com dic, en direcció a la subdelegació del govern espanyol.
0: Gràcies, Pere Joan. Bon dia.
4: Bon dia.
3: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Esquerra manté les negociacions amb Gabriel Rufián perquè torni a encapçalar el partit el 29N, però Jordi Albert podria ser l'alternativa si finalment Rufián ho rebutja. Mentre la formació insisteix que l'aposta és l'actual líder dels republicans a Madrid, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. En un missatge a les xarxes, Rufián ha reiterat que ell vol representar el partit, però que el partit també ho ha de voler. Manté que s'han de donar unes condicions mínimes en referència al fet de poder influir en els noms de la resta de la candidatura i que Esquerra s'ha d'obrir a altres forces d'àmbit estatal. La cúpula republicana sempre s'ha negat a aquesta segona circumstància. Amb l'engranatge electoral intern en marxa, la qüestió ha d'estar resolta aquest diumenge. Fins ara, els diputats Jordi Salvador i Pilar Vallugera, crítics amb Rufián, han anunciat que no repetiran, igual que la líder dels republicans al Senat, Sara Bailac. En canvi, Teresa Jordà, que manté discrepàncies amb Rufián, presenta batalla i opta a ser la candidata per Girona. Possiblement s'enfrontaran a un procés de primàries a la també diputada Edna Estrems, persona de confiança de Rufián, que, com Jordà, aspira a liderar la llista gironina. I la resta de partits també ultimen les seves llistes electorals. A Junts per Catalunya, Míriam Nogueras repetirà com a cap de llista al Congrés per Barcelona. També hi tornaran a ser Josep Maria Cruzet a Tarragona, Marta Madrenas a Girona i Isidre Gavín a Lleida. No s'han presentat candidats alternatius i, per tant, queden proclamats automàticament sense necessitat de primàries. El Partit Popular, dirigents del partit, donen per fet que l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, serà el cap de llista per Barcelona. Ell espera que li demani el president del partit, Alberto Núñez Feijó, i assegura que, en qualsevol cas, no deixaria l'alcaldia.
5: A qui li correspon decidir quin va ser el cap de llista per Barcelona va ser el president del partit i conmigo no s'ha posat en contacte. Jo sí que li puedo decir que yo soy el alcalde de Badalona y seguiré siendo el alcalde de Badalona.
0: Segons les enquestes, Vox superaria el PP a Catalunya i el partit veu amb el perfil d'Albiol la possibilitat de frenar la fuga de vots cap a l'extrema dreta. I a l'espai de Sumar, Ada Colau diu que està disposada a liderar el Front Ampli amb la condició que també inclogui Podem. L'exalcaldessa de Barcelona ho explicava a Televisió Espanyola.
6: La ciudadanía nos está pidiendo que no haya más de una papeleta, que haya una única. Si yo puedo ayudar, si puedo ser una persona de consenso para que haya efectivamente ese frente amplio que amplíe y sume a mucha más gente de la que está ahora mismo en la representación institucional, entonces yo estoy dispuesta.
0: El Front Ampli haurà de tenir definit quins partits acaben formant part de l'Aliança d'Esquerres divendres que ve.
7: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
8: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
7: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
8: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
7: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
8: Apialia, la força de vendre junts.
0: El govern francès ha començat a acceptar les demandes dels estudiants que des de començament de curs encadenen una mobilització rere l'altra. El ministre d'Educació reforçarà amb efectes immediats el personal docent, especialment el professorat substitut. Ens ho explica des de París Isabel Galí.
9: El Ministeri de l'Educació desplega des d'avui divendres i fins dimarts que ve 3.000 professors substituts per tot França per resoldre les vacants que hi ha. És una de les mesures reclamades pels estudiants de batxillerat amb qui el ministre Eduard Jeffré s'ha reunit a les últimes hores.
10: En les pròximes hores, 3.000 professors s'incorporaran a aquestes institucions. En segon lloc, autoritzaré els rectors a contractar més professors dels que realment necessiten, concretament uns quants centenars de professors addicionals on calgui.
9: El moviment de protesta estudiantil, però es mantindrà la setmana que ve, dimarts, i ha convocada una nova manifestació i vaga als instituts.
0: Matança russa a Ucraïna per segon dia consecutiu. Almenys 42 persones han mort en diferents atacs, el pitjor de tots a Kramatorsk, a prop del front del Donbass. El president Zelensky promet respondre i amb aquestes accions Rússia estén el terror a les zones urbanes amb una estratègia que Kiev no aconsegueix frenar. Per contra, l'exèrcit rus pràcticament no és capaç d'avançar al Donbass. Moscou, Cristina Solies.
11: Els soldats russos guanyen posicions molt lentament i ho fan a costa de moltes morts. A més, l'exèrcit ucraïnès ha contraatacat amb èxit al nord de Donetsk. Tot això impedirà que es faci realitat l'obsessió de Putin de conquerir tot el Donbass abans de finals d'any. En aquest context d'estancament, Moscou ha redoblat els seus bombardejos contra zones urbanes amb una nova generació de drons a reacció, molt més ràpids i difícils de batre, i amb una nova tàctica d'atacs intermitents durant tot el dia que fa la vida impossible als veïns de Kiev. També s'ha tornat a proposar deixar els ucraïnesos sense llum ni calefacció aquest hivern, destrossant la seva infraestructura energètica. Una estratègia per doblegar la moral ucraïnesa i obligar Zelensky a cedir.
3: Tresca Info.
12: Què ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena? Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
13: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: El cinema fantàstic torna a Sitges.
15: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
14: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
15: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
14: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
3: 3Cat Info.
0: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta demandarà la companyia arran del suïcidi de la jove. Va passar diumenge a França. La noia havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre el 2022 i el 2025 i havia explicat als advocats que relacionava el deteriorament de la seva salut mental amb l'exposició continuada a continguts violents. Anna Romeu és psicòloga experta en gestió emocional i membre de la secció de Psicologia d'Emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya.
16: Una exposició continuada a continguts violents, a situacions que són d'alt impacte emocional, que en diem, doncs el que pot fer és crear a la persona un trauma vicari. La persona pot viure situacions d'aquest tipus com si fossin seves i al llarg del temps desenvolupar fins i tot un trastorn per estrès posttraumàtic, o sigui, pot afectar d'una forma molt significativa.
0: La noia estava en tràmits per sumar-se a una demanda de més de 600 moderadors contra Meta per aquest mateix motiu. 4 minuts i arribarem a 3:15. Un cementiri del Papiol, al Baix Llobregat, permet per primera vegada que les persones que ho vulguin puguin ser enterrades amb les cendres de la seva mascota. Concretament és el cementiri Roques Blanques. Segons ha avançat a 3Cat Info, el conseller delegat d'Àltima, Joan Ventura, aquest nou servei respon a una demanda social.
17: La família ens porta les cendres dintre una urna i amb un certificat conforme s'ha fet dintre d'un crematori de mascotes. Llavors, pots la família, el titular de la concessió, si ell ho autoritza, es poden enterrar les cendres amb aquesta sepultura, i pot tant ser un panteón, com una tomba, com un ninxo, com un columbari, però sempre i quan el titular de la concessió ho autoritzi.
0: Aquests enterraments mixtos ja es fan en altres països, però a tot l'estat només es pot fer, de moment, en aquest cementiri del Papiol. Cop policial contra el narcotràfic a Catalunya. Els Mossos han intervingut 8.000 quilos de xix en una nau de Cabanes, a l'Alt Empordà, valorats al mercat negre en més de 16 milions d'euros. És més de la meitat d'aquest tipus de droga que han localitzat aquest any a Catalunya. Girona, Fèlix Martín.
18: Els 8.000 quilos de xix repartits en paquets estaven amagats entre la càrrega d'un tràiler, una càrrega legal amb palets de grans saques de ràfia, plenes de picadura de cautxú. A dins els sacs hi havia la droga. El camió era dins la nau de Cabanes i quan hi van entrar els Mossos hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes més petites. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el mes de juny quan van enxampar a Viladecans una furgoneta amb 2.400 quilos de xix. Estirant del fil van arribar a la nau industrial de l'Alt Empordà que funcionava com a magatzem. En aquest temps han fet seguiment de l'activitat, amenades i vingudes de persones i vehicles. Però aquesta activitat es va multiplicar molt quan a principis de mes hi va arribar un camió de gran tonatge i això va desencadenar l'operatiu que avui han fet públic. Aquest any els Mossos d'Esquadra han comissat a Catalunya 14.900 quilos de xix.
3: 3Cat Info.
19: Del 5 al 10 d'octubre, Lleida és la capital de la literatura catalana. Torna a Sant Miquel de les Lletres.
20: Mig centenar d'activitats, diàlegs literaris, mercat del llibre, narració oral i poesia pels carrers.
19: 6 dies per viure les lletres.
20: Organitza la Fundació Horitzons 2050.
19: Programa complet a horitzons2050.org.
3: 3Cat Info.
0: Pocs segons i arribarem a 3:15. Informació del trànsit i del transport públic. Clàudia Serra, bon dia.
21: Bon dia. Doncs a aquesta hora seguim amb tres punts complicats a les carreteres, a la Ronda Litoral, a l'alçada de Montjuïc, en sentit Besòs, on des de fa ja més de 2 hores un camió avariat talla el carril dret. L'altre és a la C-17, entre Canovelles i Granollers, direcció Barcelona, on hi ha retencions per obres. I per últim, a l'A-2, Esparreguera, on un accident talla un carril direcció Barcelona i també provoca retencions. Pel que fa al transport públic, públic diverses incidències actives a Rodalies. Les línies R11, R2 Sud, R2 Nord i R2 acumulen a mitja hora de retard, segons Rodalies, per treballs de millora a la infraestructura. A més, a la R2 Sud hi ha una incidència entre les estacions de Sitges i Vilanova i la Geltrú, i això provoca que els trens amb destinació Vilanova hagin de finalitzar el seu recorregut a Garraf. D'altra banda, els trens de les línies R15, R16 i RT1 circulen per via única a causa d'una incidència a les instal·lacions entre Vilaseca i Tarragona. Això està provocant retards i que s'incrementi el temps de recorregut del trajecte.
1: El temps.
0: Amb Jofre Genué.
2: Després d'aquesta matinada que hem tingut, la més freda des de maig, des de mitjans de maig, des de la primavera, i de fet la més freda del que portem de tardor, esperem que avui les temperatures es mostrin molt agradables a les hores centrals de la jornada, en general poc per sobre dels 20 graus, acostant-se potser en alguns indrets del sud del país als 25, però fins i tot en el Pirineu serà difícil arribar als 20 graus i no cal dir alta muntanya. Tot i així, la temperatura s'anirà recuperant en aquests propers dies, sobretot a muntanya, també fora de les fondalades, i per tant l'ambient s'anirà suavitzant, però amb temperatures bastant allà on tocaria per l'època, bastant normalitzades. El contrast tèrmic s'accentuarà entre el dia i la nit, i esperem estabilitat. De fet, tant aquest cap de setmana llarg com també gran part de la setmana que ve, el temps estarà dominat per l'absència de precipitacions, pel domini del sol o alguns núvols poc importants, les boires matinals, les fondalades que es dissiparan, i núvols passatgers, com els que esperem aquesta tarda, núvols prims cap al Pirineu, que també podrien fer-se una mica abundants de cara a diumenge.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
22: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
23: Obrim l'aula per parlar d'avaluació. Visitem l'escola Montnegre, la Batllòria, Sant Celoni, el Vallès Oriental, per conèixer el projecte Com la veig, que funciona des de fa 5 anys. Una proposta on són els alumnes els qui avaluen els mestres. L'objectiu de tot plegat és normalitzar l'avaluació, acceptar la crítica constructiva i reflexionar sobre el funcionament de l'escola.
24: Buscàvem sentir la veu de l'alumnat, no? Que és una part que ja ens demanava el departament, i era veure com podíem fer que ells també diguessin la seva sobre nosaltres. Estem tot l'any avaluant-los a ells, però nosaltres també ens hem d'avaluar i hem de veure quines coses podem millorar.
23: És la Laura Navarro i és la cap d'estudis de l'escola. L'objectiu de l'avaluació és saber com se senten els alumnes a classe i què els transmeten als mestres. Hi participen els estudiants més grans, els de quart a sisè de primària. N'hem parlat amb la Lucía, la Ivet, en Carlos, en Máximo, l'Enrique i la Valeria.
25: Ens pregunten com si tu entens les classes d'aquell professor o professora, si s'entén quan parla, si són divertides o entretingudes.
26: Com et sents amb ells?
27: Si estem bé a l'escola, si ens sentim bé amb els professors o professores.
23: Per l'escola, els alumnes acullen bé la proposta, encara que també els descol·loca.
24: Es posen nerviosos perquè no estan acostumats a avaluar a l'adult. Entre ells i elles sí que ho fan, i a ells i elles mateixes, però a l'adult és com, uau!
23: Sobretot si és la primera vegada.
28: Jo també estava una mica nerviosa i no sabia com avaluar-los per falta de costum.
29: Una mica raro perquè nosaltres sempre ho fèiem al revés.
25: La primera vegada va ser com què he de fer, o sigui, he d'avaluar els professors. I, bueno, ja després, amb el pas del temps, ja em vaig acostumar i vaig prestar més atenció als professors a veure què podien millorar.
23: L'avaluació és anònima i això també ajuda els alumnes a deixar-se anar, encara que, de vegades, els detalls els delaten.
24: Ens hem trobat, potser, amb algun exemple molt concret de l'espineta clavada. D'aquest dia em vas dir això i ara ho faig constar aquí. Però comentaris fora de lloc, potser algun dia, algun una miqueta més puixadet, sí, però la norma no.
0: Els alumnes no coneixen els resultats de l'enquesta. La direcció només en fa retorn als mestres i els serveix com un element més a l'hora de fer balanç del curs i, bàsicament, confirmen coses que ja saben.
4: Que ja és la pròpia mestra que quan veu el resultat diu «Ui, sí, això ho faig molt, o parlo molt ràpid, o és que començo a explicar i me'n vaig per les branques». I ja és molt procés d'autoreflexió del propi equip de mestres.
0: I sovint, a partir d'aquesta avaluació, els alumnes noten el canvi.
5: La nostra mestra al principi no s'entenia molt bé ni els exemples eren tan entenedors com ara. Ara ha canviat molt, posa més exemples i està tot millor.
6: A classes d'anglès teníem una altra mestra que no tenia tanta paciència i cridava més. I llavors, quan vam fer lo de avaluar, ho va veure i llavors va començar a tindre més paciència i no sé com s'ho va fer, però va ser més calmada i va tindre més paciència.
0: L'enquesta també pregunta als alumnes per la seva experiència als diferents espais, com el pati, i això també permet detectar si un alumne se sent sol.
4: Tot i ser anònim, comentaris així ja dius, mira, deu ser aquesta persona o deu ser aquesta i ja ho lligues amb aspectes que has anat treballant o has anat veient, però clar, evidentment, són informacions que d'una altra manera potser no ens haguessin trobat així, sí, i ens permet fer un treball a partir d'aquí d'ell, què està passant, tenim aquesta persona que no està a gust, que està dient que no té amics, doncs què podem fer?
0: Tot sumat aconsegueix que avaluar sigui una pràctica normalitzada i que els alumnes perdin la por a equivocar-se.
5: Aquest projecte ens serveix perquè, igual que nosaltres aprenem dels nostres tutors, també ells aprenen de nosaltres.
0: Un projecte que dona veu i protagonisme als alumnes i ajuda a reflexionar als mestres i millorar la convivència a l'escola. Amb ells, tanquem l'aula.
22: Aula oberta.
0: Són 3:15 d'11. Arriba als cinemes El precio de la red, seqüela de La xarxa social, la pel·lícula que narrava el naixement de Facebook. És una de les estrenes destacades de la setmana, juntament amb el documental NASA o la segona part d'Escape Room, amb Joel Joan. Ens ho explica Marc Garriga.
7: Do you have an interest in social media?
8: Not even a little bit. Look, I'm an investigative reporter, and that guy and this company are playing an unprecedented role in our lives.
9: El precio de la red relata com una treballadora de Facebook revela a través del Wall Street Journal una sèrie de documents comprometedors per a aquella empresa, els anomenats Facebook Files, que confirmaven les sospites que el seu algoritme tenia efectes en la salut mental juvenil, la polarització política i la desinformació. Fa la sensació que el film queda obsolet ràpidament i cansa perquè és ple de tecnicismes incomprensibles. Aaron Sorkin, guanyador de l'Oscar pel guió de La xarxa social i creador de sèries com El ala oeste de la Casa Blanca, vol emular Frank Capra ara com a director i es queda a mig camí, que ja és dir molt. Dos cineastes israelians, sota el paraigües del diari britànic The Guardian, han elaborat un magnífic i impactant reportatge periodístic, NASA. Val a dir que el documental és pobre, cinematogràficament parlant, però el seu valor rau en haver aconseguit que una vintena de soldats i agents secrets del seu país expliquin com es perpetra l'aniquilació d'un poble.
10: Dear Grandma, we've moved to the countryside. Dad's crazy plan is infecting the whole family.
9: El árbol muy muy lejano és una encantadora cinta d'aventures fantàstiques dirigida a un públic familiar amb un repartiment que encaixa a la perfecció. Claire Foy i Andrew Garfield són els pares d'uns nens que, quan s'endinsen en el bosc, descobreixen un món màgic ple de personatges estrambòtics. La història està basada en una de les centenars de novel·les de la llegendària imaginativa Enid Blyton.
11: Tornem a jugar? Merda.
12: Ah, mira, és aquí.
11: Les seves entrades, sisplau.
12: És que nosaltres estem convidats.
11: Oh,
9: Escape Room 2, Joel Joan torna a esprémer el seu humor blanc amb una història divertida i simpàtica, menys irreverent que la primera. A més, també s'estrena la potent Ceniza en la boca, la visió d'una immigrant mexicana entre Madrid i Barcelona, dirigida per l'actor Diego Luna, La vida d'una mujer, un pretensiós drama delicat i elegant, però al cap i a la fi insubstancial i anodí, Su propio infierno, de Nicholas Winding Refn, que manté la idea d'il·luminar amb llums de neó la buidor més absoluta, dues cintes d'animació d'animació infantils, Mascotes al rescate i Doraemon, Aventures al món de l'art i un bon thriller basc ambientat als anys 30, Les ciegues hormigues.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia. Torna el futbol a la primera divisió, un cop superada l'aturada pels compromisos de seleccions. I ho fa amb el Màlaga espanyol, que començarà a les 9 del vespre. El conjunt blanquiblau, 15 amb 7 punts, visita el CUE, que encara no ha guanyat cap partit després de 7 jornades. L'Espanyol, per la seva banda, vol aprofitar aquesta visita per trencar una ratxa de dues derrotes seguides. Manuel González, l'entrenador de l'Espanyol, no creu que jugui al càrrec i reconeix que han provat canvis aquestes dues setmanes d'aturada.
13: Hem mirat de tocar coses, òbviament, a nivell de defensiu, a nivell ofensiu també, bueno, de buscar una mica més d'equilibri, però sí buscar també, pues, en funció dels jugadors, veient coses que es donaven als partits, que potser abans funcionaven i ara no acaben de funcionar com volien, tocar una mica alguna cosa perquè ens ajudi a atacar millor i a estar millor també a nivell defensiu.
3: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. Quique, per lesió, Jofre Carreras, per decisió tècnica, no han viatjat.
1: 3CAT Info.
3: El Barça, per la seva banda, jugarà demà a 6:45 al Camp Nou contra el Getafe. Ahir es va entrenar ja amb tots els internacionals, menys Rafinha, que segueix recuperant-se en solitari de les molèsties a la cuixa. Demà també juga el Madrid, que rebrà a les 9 del vespre el Villarreal. José Mourinho, el tècnic del conjunt blanc, diu que no hi ha cap falta de compromís de Kylian Mbappé.
14: Que mañana Mbappé va a jugar, ni en banquillo estará, va a jugar, y si va a jugar es porque yo pienso, no pienso, yo estoy seguro de que no ha fallado con el Real Madrid, no ha fallado con sus obligaciones.
3: Tornant al Barça, el club ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de Champions del equip femení contra l'Arsenal, previst per l'11 de novembre al Camp Nou, i que coincidiria amb la vaga general, un fet que complicaria la disputa del partit en aquesta data prevista. El club blaugrana, d'altra banda, va fer ahir oficial la renovació de Xavi Espart fins al 2030, mentre que aquest migdia, al Camp Nou, acte de comiat a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. Ha afegit també en futbol que a la segona divisió el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit de demà a Ceuta, perquè diversos jugadors de l'equip arlequinat estan afectats per un virus. Ho explica el tècnic arlequinat Ferran Costa.
15: Bueno, estem tenint un virus a nivell de vestidor. Hi ha diversos jugadors que estan passant per aquest procés. Llavors, bueno, estem una mica expectant, no?
3: El Girona, per la seva banda, tancarà dilluns la novena jornada a Tenerife. Pel que fa al motor, a MotoGP, a l'anterior bloc havíem parlat ja que estava en marxa el circuit de Mandalika, el practice del Gran Premi d'Indonèsia. Ara mateix ja ha finalitzat. Anem amb en Damià Aguilar. Damià, bon dia.
16: Hola, bon dia. Bon començament de Marc Márquez al Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. Tot i tenir els seus rivals per al títol davant seu, el Tro de Cervera està a prop. Ha liderat la primera jornada Raúl Fernández amb Aprilia. Ha fet rècord absolut de pista, seguit per Marco Bezzecchi i el líder del campionat Jorge Martín, que són companys de marca. Quarta posició per Pedro Acosta amb la seva KTM i cinquena posició per Marc Márquez, que és la millor Ducati. També passa en aquest tall Dijan Antonio Quartararo, Àlex Márquez, Moreira i Bañaia. En canvi, hauran de fer repesca els catalans Rins, Viñales i Aleix Espargaró, a banda d'Ogura, Aldeguer i Bastianini. La cursa sprint demà a les 9 del matí, en directe per l'aplicació i pel web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
3: Gràcies, Damià. Aquest cap de setmana també es disputa el Gran Premi de Singapur de Fórmula 1 al circuit urbà de Marina Bay. Kimi Antonelli en Mercedes i arriba com a líder en solitari amb 320 punts, 84 més que el seu company d'escuderia, George Russell. A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep els Alguiris de Kaunas a 8:45, en partit de la quarta jornada. L'equip blaugrana recupera Ewoma i Nivo, però perd per 10 dies l'aleix Justin Minaya, que té una lesió a l'adductor de la cuixa dreta. Sobre el rival d'avui en parla el jugador del Barça, Kevin Panther.
17: Els Alguiris tenen un bon equip. Fa temps que mantenen una estructura sòlida i no baixen el nivell. Naturalment, són humans i els podem guanyar, però tenen qualitat per ser un dels 8 millors equips de l'Eurolliga.
3: El Barça, de moment, suma dues victòries i una derrota. A la Lliga Femenina, victòria ahir del Cadí a la Seu per 70-60 sobre el Leganés. En canvi, derrota de l'Unis Girona 83-89 davant el Palma. I a la Lliga Sobal, a un quart de nou del vespre, Ciudad Real Granollers.
1: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 11. A aquesta hora s'ha de fer públic el nom del Premi Nobel de la Pau, un guardó que arriba en un moment en què els conflictes s'estenen arreu del món, un món cada cop més tensionat. L'any passat va ser per la líder opositora veneçolana María Corina Machado, un premi però un guardó que va acabar regalant a Donald Trump. Als Estats Units, el Pentàgon retransmetrà en directe i amb assistència de públic l'execució per escamot d'afusellament d'un militar que va matar 13 persones en un tiroteig a una base de Texas. El secretari de Defensa justifica com l'argument que la gent ha d'entendre les conseqüències d'actes com aquests. Lleida és l'escenari a aquesta hora d'una tracturada convocada per Jarc per l'encariment continuat del preu del carburant i l'efecte que té sobre els costos de producció. La setmana que ve hi ha una altra mobilització convocada en aquest cas pels sindicats Unió de Pagesos i Assaja a Barcelona. Nous homenatges avui en record de Mari Carmen Abascal. Els sindicats han convocat un minut de silenci aquest migdia a la tarda manifestació a Barcelona, on també recordarà l'Olga Matut i la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va associar després de ser desnonada. Els Mossos intervenen fins a 8 tones d'aixís en una nau de cabanes a l'Alt Empordà i detenen 7 persones. És més de la meitat d'aquesta droga localitzada a Catalunya aquest any. El seu valor al mercat superaria els 16 milions d'euros. Els trens amb passatgers no passaran entre les Borges Blanques i la plana de Picamoixons de les línies R13 i R14 fins a principis de l'any que ve. Els treballs derivats de l'efecte dels robatoris de coure a l'estiu tenien una previsió inicial de 2 mesos d'execució. I arriba a la gran pantalla la seqüela de la xarxa social, la pel·lícula que narrava com va néixer Facebook. A banda d'aquesta, El precio de la red, també entre les novetats destaca el documental NASA sobre l'ofensiva iraniana a Gaza o bé la segona part d'Escape Room.
1: Esports.
2: Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, que obre la 8a jornada. Javi Puedo torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. El Barça, per la seva banda, continua preparant el retorn a la Lliga per enfrontar-se demà al Getafe al Camp Nou amb el dubte de Rafinha. I avui a l'Eurolliga masculina de bàsquet, a 8:45, Barça-Zalgiris, a la Lliga Sobal, el Granollers visita el Ciudad Real a 8:15 del vespre.
0: Pel que fa al temps, el vent del nord perdrà molta força al llarg del dia, però no acabarà de desaparèixer del tot. Domini del sol amb només alguns núvols prims passatgers i temperatures que en general pujaran per sobre dels 20 graus. Temps estable els pròxims dies, amb més contrast tèrmic, això sí, entre el dia i la nit.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passen 3 minuts de les 11. Us parla en nom dels serveis informatius David Badia, gironès.
1: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
0: I a aquesta hora ja tenim nom. L'advocada sud-africana Nabi Pillay ha obtingut el Premi Nobel de la Pau 2026. El comitè Nobel Noruec ha atorgat el guardó destacant el seu treball per la lluita contra els genocidis i l'apartheid, especialment la representació de Nelson Mandela. Per segon any consecutiu, doncs, el comitè Nobel ha superat les pressions perquè el premi fos per a Donald Trump, a qui l'ha reclamat en diverses ocasions, i s'ha atribuït d'haver posat fi a diversos conflictes internacionals. De fet, els líders d'Armènia i d'Azerbaidjan havien anunciat que en les últimes hores una iniciativa conjunta per tal que fos Donald Trump qui rebés el Nobel per haver aconseguit la pau entre les dues repúbliques caucàsiques. La premiada de l'any passat, recordem-ho, l'opositora veneçolana María Corina Machado ja li va donar la medalla del Nobel a Trump en una visita que va fer a Casa Blanca després de la intervenció militar dels Estats Units a Venezuela per fer fora a Machado.
1: 3CAT Info.
0: I tot això passa quan als Estats Units el Pentàgon vol retransmetre en directe per les xarxes i en públic in situ l'execució per escamot d'afusellament del metge militar que va matar 13 persones en un tiroteig en una base de Texas. El secretari de Defensa diu que servirà d'exemple. Washington, Oriol Serra.
3: Aquest seria el següent salt en l'expansió de la pena de mort inclosa a l'agenda de l'administració de Donald Trump. Ell mateix, el president dels Estats Units, va ordenar l'execució per afusellament de Nidal Malik Hassan, condemnat per haver assassinat premeditadament 13 persones a la caserna militar on treballava com a psiquiatre de l'exèrcit l'any 2013. La idea de fer l'execució públicament a través d'internet no té precedents als Estats Units i equipararia aquest país a l'Afganistan o l'Iran pel que fa a les execucions públiques. Els experts dubten que la idea expressada pel secretari de Defensa, Pete Hegseth, s'acabi duent a terme per la forta oposició social. Hegseth, com és habitual, ho ha donat per fet i ha donat a entendre que l'execució pública tindria efectes pedagògics per a la societat nord-americana.
4: S'enfrontarà a un escamot d'execució tal com cal i ens assegurarem que la gent ho pugui veure, que sigui públic, perquè cal que la gent entengui que aquesta és la conseqüència greu d'aquest tipus d'actes.
3: El condemnat va resultar ferit durant l'atac de caire islamista i es desplaça en cadira de rodes, circumstància que encara faria augmentar el grau de sadisme d'un hipotètic afusellament públic. L'execució de Nidal Malik Hassan seria la primera de caire militar des del 1961, aleshores mitjançant la forca. L'últim afusellament militar als Estats Units va tenir lloc el 1945. Actualment, la pena de mort a través dels afusellaments només està permesa a 5 estats nord-americans. Els 3 últims casos van tenir lloc l'any passat a Carolina del Sud.
0: I encara un punt més dels Estats Units, l'alcalde de Nova York, Zoran Mandami, ha demanat a Donald Trump la retirada dels agents de l'ICE de la ciutat després d'un nou tiroteig per part d'agents d'aquesta unitat antiimmigració. Els membres de l'ICE han ferit un home que aquí han abordat el seu vehicle entre Manhattan i el Bronx. Li han disparat diversos trets mentre aquest portava el seu fill de 5 anys al darrere del vehicle. L'home ferit està tallat a l'hospital, es recupera de ferides però continua detingut. L'agència justifica l'acció i això és el que diu Mandami.
5: L'ICE mina la seguretat pública i ens fa estar menys segurs. La ciutat de Nova York no es quedarà de braços plegats mentre els agents de l'ICE disparen contra els novaiorquesos i no renunciarem a l'exigència que tants, incloent mi, hem plantejat una vegada i una altra. És una agència que cal eliminar.
1: Trescat Info.
0: 11 i 7 minuts, marxem cap a Lleida, un centenar de tractors bloquegen aquesta hora el centre de la ciutat en una marxa lenta que recorre les principals institucions. Es tracta de pagesos convocats pel sindicat Agrari Jarc que reclamen mesures per garantir el futur del sector. Denuncien, bàsicament, l'augment dels costos per produir aliments. Ho estàs seguint amb Pere Joan, on sou ara mateix. Bon dia.
6: David, doncs som al mateix lloc que des de les 10, que és quan ha començat aquesta protesta. Els tractors s'han concentrat davant de la delegació d'Hisenda, on han arribat des de diferents punts de les comarques de Lleida, sobretot de la Plana, i aquí s'han aturat perquè a aquesta hora s'estan entrevistant els responsables de Jarc amb la delegada de l'Agència Tributària. A partir d'aquí, quan s'hagin entrevistat, sortiran en una tracturada, en una marxa lenta, pel centre de la ciutat de Lleida. Som a la Rambla d'Aragó, per tant, recorreran l'Avinguda de Catalunya passant per davant de la delegació del Govern de la Generalitat i després l'Avinguda de Madrid i aniran fins a la subdelegació del Govern espanyol. Què reclamen? Doncs que s'acabi aquesta escalada de preus que els fa tenir uns costos de producció molt elevats i que després no poden repercutir en els seus aliments i que, per tant, hi ha diverses explotacions que poden tenir perill per la seva continuïtat si continua aquesta escalada de preus. El president de JAR, Joan Carles Massot, recordava quins són els efectes que poden tenir, detallava alguns dels efectes que pot tenir l'escalada dels costos de producció. Bé, no el podem sentir. En tot cas, consideren que fins i tot pot provocar una falta d'aliments, la pujada dels costos per produir els pagesos i ramaders. La tracturada, com dic, no ha començat. Tan sols és ara una concentració i ha d'anar d'aquí a la subdelegació. Per tant, bloquejaran durant tot el matí el centre de la capital del Segrià.
0: Gràcies, doncs, a Pere Joan. És una marxa i, per tant, ha de posar-se a recórrer els carrers de Lleida tard o d'hora. Ho seguirem. Gràcies. Bon dia.
6: Bon dia.

0: Ara, avui encara també un nom sobre la taula, el de Mari Carmen, la veïna que va morir després de ser desnonada de l'habitatge on havia viscut durant més de 70 anys. Avui, a aquesta hora, d'aquí, de fet, una hora, a les 12, hi ha prevista un minut de silenci en record seu. Es farà també una manifestació. Barcelona serà a les 7 en la seva memòria. I també la d'Olga Matut i la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar després d'haver estat desallotjada el mes d'abril. Ahir va ser Madrid qui va acollir aquesta marxa. Es va fer des de la Puerta del Sol, on continua l'acampada pel dret a l'habitatge, i fins a l'edifici on va viure la Mari Carmen. I tot això està marcant, sens dubte, també l'actualitat política del que seria la precampanya per les eleccions del novembre. Amb l'espai a l'esquerra del PSOE, encara sense posar-se d'acord, també hem de dir que Sumar demana discreció i generositat al resta de partits i conformen aquest front ampli per tal de triar qui ha de ser el cap de llista, el seu candidat definitiu. També els mena pressa el PSOE. El ministre Òscar Puente el que fa és demanar-los que deixin els egos i que també tanquin una candidatura única. Tot plegat des de Madrid amb la Tània Tàpia.
1: Les negociacions que fins fa uns dies eren privades han saltat als mitjans de comunicació després que Més Madrid situés Ada Colau com a candidata per a liderar el Front Ampli. Encara sense un acord clar i amb la incògnita de si Podem entrarà o no en l'equació, un altre dels partits que conformaran la coalició, Moviment Sumar, ha demanat discreció, generositat, cooperació i amplitud a la resta de l'espai i alhora ha confirmat que la seva cara visible serà Verónica Barbero. També n'ha parlat el ministre socialista Òscar Puente, que els demana que es posin d'acord i que hi hagi una papereta única a l'esquerra del PSOE, ho ha dit a la cadena SER.
2: Por favor, pónganse de acuerdo, porque lo que viene, lo que se asoma, es suficientemente grave y suficientemente serio como para que se dejen al lado egos, circunstancias de menos importancia y se piense sobre todo en el futuro de nuestro país y de nuestra sociedad.
1: Una altra de les incògnites sobre l'encaix d'aquest espai és el paper de Gabriel Rufián. Continua la negociació amb Esquerra per saber si Rufián repetirà de candidat a Madrid. El partit ja li ha tancat la porta a la seva idea d'unir les esquerres sobiranistes i independentistes de tot Espanya, però diferents veus del Front Ampli no descarten que, si no va a la llista d'Esquerra, pugui tenir encaix en el nou espai que s'està configurant.
0: Gràcies, Tània. I el Partit Popular, que vol un debat electoral cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez, però que no sigui a televisió pública, a acceptar fer-ho a Mediaset, Telecinco i 4, o bé, en aquest cas, que sigui en un lloc públic. Els populars plantegen que sigui el dia 16 de novembre. Igualment estan disposats a un debat entre els candidats dels principals partits amb representació parlamentària, serien una altra privada, o bé a 3 Media, que gestiona Antena 3 i la Sexta. En canvi, el debat a la televisió pública vol que sigui només amb els portaveus dels grups parlamentaris. Més coses, quan falten 2 minuts per arribar a un quart de 12, les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana Picamoixons fins a principis de 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys provocats pels robatoris de coure d'aquest estiu costaran uns 14 milions d'euros. Des de Tarragona Crònica, de Ricard Buigas.
3: Els treballs que havien de durar 2 mesos s'allargaran fins a finals del 2026. Els trens de passatgers no tornaran a circular fins al 2027. Adif diu que els danys són molt greus. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, diu a Catalunya Ràdio que és una molt mala notícia per a la Conca de Barberà.
4: El que veiem és que hi ha com una espècie de total impunitat davant dels robatoris de coure que provoquen greus estralls en el sistema ferroviari i de retruc, doncs, a tota la població de Catalunya que fa ús d'aquest servei.
3: Es mantindrà el servei alternatiu per carretera entre les Borges i Picamoixons.
0: Gràcies, Ricard. I ja que hi som, l'Advocacia de l'Estat qüestiona que el Consell Delegat de la nova empresa mixta Rodalies de Catalunya sigui també director de Rodalies de Renfe. Tots dos càrrecs recauen en Òscar Playà. Segons informa avui La Vanguardia, un informe del Servei Jurídic de l'Estat impedeix que combinin les dues responsabilitats. El dictamen no vinculant indica que una segona funció executiva en una altra empresa pública, el de director de Rodalies, és incompatible amb la dedicació exclusiva que ja té la nova empresa mixta formada per la Generalitat i Renfe. Fonts del govern, consultades per Tres Catinfo, afirmen que Playà només té un nomenament, que és el de l'empresa mixta. Des de Renfe expliquen que les funcions que exerceix com a director operatiu ho fa també amb el vistiplau de la direcció de la companyia.

0: Cescat.info.
1: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
2: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
1: Passa amb tots els rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
2: Apa.
1: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
3: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: 3cat.info.
4: Hem arribat al punt horari d'un quart de 12. Tot seguit la informació del trànsit amb Clàudia Serra. Bon dia.
5: Bon dia. A aquesta hora es mantenen les retencions a la Ronda Litoral a l'alçada de Montjuïc en sentit Besòs, on un camió avariat talla el carril dret, i a la C-17 entre Canovelles i Granollers direcció Barcelona, en aquest cas per obres. Per contra, circulació normalitzada ja a la 2 Esparreguera direcció Barcelona, on hi ha hagut un accident ja retirat. Pel que fa al transport públic, diverses incidències actives a Rodalies a aquesta hora. Les línies R11, R2 Sud, R2 Nord i R2 acumulen 30 minuts de demores de mitjana per treballs de millora a la infraestructura. A més, a la R2 Sud, una incidència entre Sitges i Vilanova i la Geltrú provoca que els trens amb destinació Vilanova finalitzin a Garraf. Els trens regionals sud paren a totes les estacions per poder garantir la mobilitat en aquest tram. D'altra banda, a les línies R15, R16 i RT1 circulen per via única a causa d'una altra incidència a les instal·lacions entre Vilaseca i Tarragona. Això està provocant retards i que s'incrementi el temps de trajecte.
0: El temps.
4: Torn, doncs, per Jofre Genoer.
6: El temps estable s'imposa i continuarà amb nosaltres allà.

0: temperatures que avui poden pujar en general poc per sobre dels 20 graus, però que al llarg dels propers dies i la setmana que ve podrien haver-hi doncs, ja xifres que tornin a aproximar-se als 25 graus.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Passen ara mateix 2:15. Cop policial contra el narcotràfic a Catalunya. Els Mossos han intervingut fins a 8.000 quilos de xis en una nau de Cabanes, això és a l'Alt Empordà. Estarien valorats al mercat negre més de 16 milions d'euros, més de la meitat d'aquest tipus de droga que s'ha localitzat aquest any a Catalunya. Els detalls els té a Girona Fèlix Martín.
3: Els 8.000 quilos de xix repartits en paquets estaven amagats entre la càrrega d'un tràiler, una càrrega legal amb palets de grans saques de ràfia plenes de picadura de cautxú. A dins els sacs hi havia la droga. El camió era dins la nau de Cabanes i quan hi van entrar els Mossos hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes més petites. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el mes de juny quan van enxampar a Viladecans una furgoneta amb 2.400 quilos de xix. Estirant del fil van arribar a la nau industrial de l'Alt Empordà que funcionava com a magatzem. En aquest temps han fet seguiment de l'activitat, amenades i vingudes de persones i vehicles. Però aquesta activitat es va multiplicar molt quan a principis de mes hi va arribar un camió de gran tonatge i això va desencadenar l'operatiu que avui han fet públic. Aquest any els Mossos d'Esquadra han comissat a Catalunya 14.900 quilos de xix.
2: Gràcies, Fèlix. I els Mossos han detingut el suposat responsable de provocar fins a 6 incendis a Montblanc, això és la Conca de Barberà, els últims 2 dies. Uns focs que registrats en diversos punts del nucli urbà que havien generat molta preocupació entre els veïns d'aquest municipi. Tarragona, Ricard Buigas.
4: El detingut és un home de 25 anys amb 5 antecedents policials. Els Mossos el van identificar dimecres, però no el van detenir fins ahir dijous, quan van tenir proves suficients que el vinculaven amb els incendis. Els focs han afectat diversos immobles abandonats, a patis i altres llocs públics de la població. El més greu és l'incendi d'una gran pila de palla ubicada a tocar d'una granja al costat del convent de la Serra. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, ha explicat a 3CAT Info que es tracta d'una persona sense domicili fix, segurament amb un trastorn mental que actuava de forma aleatòria.
5: No hi havia un patró que per part de Mossos d'Esquadra ens han informat que pogués ajudar a tenir una previsió d'actuació, sinó que era una cosa molt espontània i es va poder fer una primera identificació. Mossos d'Esquadra ens comentaven que no tenien indicis suficients per atribuir-li l'autoria i, per tant, la van haver de deixar lliure. Però, i tot i així, al moment de deixar-ho lliure, ens trobem amb l'últim episodi. Ara, per sort, doncs, s'ha pogut trobar algun indici que ha permès que Mossos d'Esquadra doncs, el puguin ja detenir.
4: No hi ha persones ferides pels focs. Els Mossos mantenen oberta la investigació per esbrinar si el detingut està relacionat amb altres incendis.
1: 3CAT Info.
6: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
7: Segur que no n'hi ha per tant.
8: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
1: 3CAT Info.
2: Temps per la cultura. Arriba als cinemes El precio de la red. És la seqüela de La xarxa social, la pel·lícula que narrava el naixement de Facebook. És una de les escenes destacades d'aquesta setmana, juntament també amb el documental NASA, o bé la segona part d'Escape Room amb Joel Joan. Tot plegat ens ho explica en Manga Riga.
9: Do you have an interest in social media?
10: Not even a little bit. Look, I'm an investigative reporter, and that guy and this company are playing an unprecedented role in our lives.
11: El precio de la red relata com una treballadora de Facebook revela a través del Wall Street Journal una sèrie de documents comprometedors per a aquella empresa, els anomenats Facebook Files, que confirmaven les sospites que el seu algoritme tenia efectes en la salut mental juvenil, la polarització política i la desinformació. Fa la sensació que el film queda obsolet ràpidament i cansa perquè es ple de tecnicismes incomprensibles. Aaron Sorkin, guanyador de l'Oscar pel guió de La xarxa social i creador de sèries com El ala oeste de la Casa Blanca, vol emular Frank Capra ara com a director i es queda a mig camí, que ja és dir molt. Dos cineastes israelians, sota el paraigües del diari britànic The Guardian, han elaborat un magnífic i impactant reportatge periodístic, NASA. Val a dir que el documental és pobre, cinematogràficament parlant, però el seu valor rau en haver aconseguit que una vintena de soldats i agents secrets del seu país expliquin com es perpetra l'aniquilació d'un poble.
12: Dear Grandma,

0: We've moved to the countryside. Dad's crazy plan is infecting the whole family.
1: El árbol muy muy lejano es una encantadora cinta d'aventures fantàstiques dirigida a un públic familiar amb un repartiment que encaixa a la perfecció. Claire Foy i Andrew Garfield són els pares d'uns nens que, quan s'endinsen en el bosc, descobreixen un món màgic ple de personatges estrambòtics. La història està basada en una de les centenars de novel·les de la llegendària imaginativa Enid Blyton.
2: Tornem a jugar? Merda.
3: Ah, mira, és aquí.
2: Les seves entrades, sisplau.
3: És que nosaltres estem convidats.
2: Oh, ala.
1: Escape Room 2, Joel Joan torna a esprem el seu humor blanc amb una història divertida i simpàtica, menys irreverent que la primera. A més, també s'estrena la potent Ceniza en la boca, la visió d'una immigrant mexicana entre Madrid i Barcelona, dirigida per l'actor Diego Luna, La vida d'una mujer, un pretensiós drama delicat i elegant, però al cap i a la fi insubstancial i anodí, Su propio infierno, de Nicholas Winding Refn, que manté la idea d'il·luminar amb llums de neó la buidor més absoluta, dues cintes d'animació infantils, Mascotes al rescate i Doraemon, aventures al món de l'art i un bon thriller basc ambientat als anys 30, Les ciegas hormigas.
4: Doncs amb Marc Garriga encara el que fem és parlar del Festival de Sitges, que tot just ha començat.
1: És un thriller psicològic amb factura absolutament nord-americana, però amb el segell distintiu de la directora de Cerdita, amb tensió, litres de sang i un plantejament crític vers una societat que dubta de les dones quan són víctimes, en aquest cas d'un pertorbat que segresta adolescents. Es tracta de l'adaptació d'una novel·la de Carla Norton, amb un guió ja preparat que Carlota Pereda, com ha explicat a Tres Catinfo, va voler fer-se seu.
5: Sí, era poner a les persones... contarla desde la perspectiva de ella, que fuera una película, un thriller que se sintiera propulsivo, que llevara a la gente a estar en el, como dicen los americanos, the edge of the seat, pero al mismo tiempo que se sintiera íntimo y que se sintiera que estábamos siendo totalmente honestos con el punto de vista de la protagonista y no con el punto de vista del psycho killer, ¿no? Que no fuera, que fuera una película que fuera realmente su arco emocional.
1: Precisament ens ha dit que el més complicat està trobar l'equilibri entre el thriller i el drama intern de la protagonista, interpretada per Chloe Grace Moretz.
5: Sí, ha sido, es lo más complejo de la película, claro. Porque pues muy fácil caer en el arte y ensayo y es muy fácil caer en el thriller, que no, todo entonces ha sido lo más complejo, lo que nos ha costado más encontrar, tanto del guión, en el rodaje no tanto, en el rodaje estaba muy claro, porque es como que era, estás viéndolo, ¿no? Pero luego cuando tienes un guión y tienes muchas horas, tienes muchas secuencias que te gustan y es encontrar ese equilibrio, ¿no?
1: La bona rebuda d'aquest film li ha obert ja les portes als Estats Units, li estan plovent propostes. De moment, aquí contenta i orgullosa de formar part, diu, de la història del Festival de Sitges.
4: Esports. 5 minuts, dèiem, i seran 12:15 del migdia. Ricard Isidro, bon dia.
6: Bon dia. El Màlaga Espanyol obre avui la 8a jornada de la primera divisió masculina de futbol, un cop superada l'aturada pels compromisos de seleccions. El conjunt blanc i blau, 15è amb 7 punts, visita el CUE, que encara no ha guanyat cap partit després de 7 jornades. L'Espanyol, a més, vol aprofitar aquesta visita per trencar una ratxa de dues derrotes seguides. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, no creu que jugui al càrrec.
7: No, bueno, no, realment no ho sento així. El que passarà no ho sé. No sé si avui jo, quan creu un carrer a Màlaga, m'atropellarà un cotxe. No ho sé. Jo, a mi el club em transmet tranquil·litat.
6: La gran novetat a la llista de convocat és la de Javi Poado, que torna després de 10 mesos lesionat. Quique, per lesió, i Jofre Carreras, per decisió tècnica, no han viatjat. Aquest Màlaga Espanyol començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir a l'antena de Catalunya Ràdio.
8: 3CAT Info.
6: El Barça, per la seva banda, jugarà demà a 6:45 al Camp Nou contra el Getafe. Ahir es va entrenar ja amb tots els internacionals, menys amb Rafinha, que segueix recuperant-se en solitari de les molèsties a la cuixa. Demà també juga el Madrid, que rebrà el Villarreal. José Mourinho, el tècnic del conjunt blanc, diu que no hi ha cap falta de compromís de Kylian Mbappé per haver anat en bicicleta i demana paciència als seguidors amb Vinícius.
9: Obviamente no está neste Vinícius, que es un jugador de otro mundo. Me hace mal al corazón que la gente, probablemente también influenciada por muchos de vosotros, que no lo está ayudando. Y es un chico que merece ser ayudado, porque él quiere mucho ser el Vinícius que ha regalado tantas alegrías importantes al madridismo.
6: Tornant al Barça, el club ha fet una petició formal a la UEFA per trobar una solució de cara al partit de Champions del equip femení contra l'Arsenal, previst per l'11 de novembre al Camp Nou. Coincidiria amb la vaga general convocada. El club blaugrana, d'altra banda, va fer oficial la renovació de Xavi Espart fins al 2030, mentre que aquest migdia, al Camp Nou, acte de comiat a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. A la segona divisió, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit de demà a Ceuta, perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. El Girona, per la seva banda, tancarà dilluns la novena jornada jugant a Tenerife. En una entrevista al podcast Orgull Gironí, Porto diu que després del descens i de la sortida d'alguns jugadors, ara estan enfortits el grup que ha quedat.
10: No quiero entrar en detalles ni nada, pero quizá ha habido momentos en los que hay una línea roja donde no se puede sobrepasar. Pero también dicen que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y creo que este verano, pues tan ajetreado y con tanta información, desinformación, con tanto revuelo, nos ha hecho desde el primer momento hacer más piña, ¿no?
8: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
6: A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep els Alguiris de Kaunas a 8:45 en partit de la quarta jornada. L'equip blaugrana recupera Ewoma i Nibo, però perd per 10 dies l'aleix Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. Sobre el rival d'avui en parla el jugador del Barça, Kevin Panther.
11: Els Alguiris tenen un bon equip. Fa temps que mantenen una estructura sòlida i no baixen el nivell. Naturalment, són humans i els podem guanyar, però tenen qualitat per ser un dels 8 millors equips de l'Eurolliga.
6: Aquest Barça és Alguiris, el podreu seguir per l'app i el web de Catalunya Ràdio, també per la plataforma 3CAT. A la Lliga Femenina, jugats ahir, Cadí la Seu 70, Leganés 60 i Unix Girona 83, Palma 89. A la Lliga Asobal, el Granollers visita el Ciudad Real a 8:15 del vespre en partit de la cinquena jornada. Els vallesans són sisens amb 6 punts, un més que el conjunt manxec. Ahir, victòria del Barça a la tercera jornada de la Lliga de Campions d'handbol. Va superar el Dinamo de Bucarest per 34-27 i és el líder del grup E amb 3 victòries en 3 partits. Pel que fa al waterpolo, des d'avui fins diumenge es disputen dues fases prèvies europees de waterpolo amb diversos equips catalans. A la Champions femenina, a Sabadell, Don Gouda, neerlandès, i a 8:45, Terrassa, Lilla. El Catalunya juga a Atenes contra el Glifada a 9:15. I a l'Eurocamp masculina, el Barcelona juga a Nàpols contra el Buliakmeni grec a 6:00. El Terrassa juga a Podgorica a Montenegro contra el Rijeka croat.

0: Són 11:45, moment de recapitular el més destacat a aquesta hora amb un nom propi, sens dubte, el de Nevi Pillay. És la nova i flamant Premi Nobel de la Pau, jutgessa sud-africana. Ho valorarem en pocs minuts amb el director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herbolzheimer. També el record de Mari Carmen Abascal continua ben viu d'aquí a mitja hora, convocat un minut de silenci ja a la tarda, manifestació homenatge que es trasllada al carrer de Barcelona. A partir del País Valencià celebra el 9 d'octubre, ho fa aquest migdia amb president del País Valencià, Juanfran Pérez Llorca, fent el seu discurs institucional, una diada en un moment en què el seu lideratge dins les files del PP, de cara a les pròximes eleccions, no està gens clar. Si l'edifici on viviu o bé el pàrquing on teniu el cotxe ha patit alguna mena de dany per l'històric episodi de pluges, doncs paciència, els administradors de finques no donen l'abast, us ho explicarem. I parlarem també de videojocs. Fira Montjuïc acull fins diumenge el Saga Barcelona Game Fest. Es tracta d'un certamen de nova creació que no aglutina de jocs existents i que aspira a convertir-se en el nou gran saló de videojocs de referència del sud d'Europa.
1: Esports.
0: També parlem d'esport. Ricard Isidro, torna a la Lliga.
2: Torna a la Lliga, torna al futbol de la primera divisió després de l'aturada pels partits de seleccions i ho fa amb un Màlaga espanyol a les 9 del vespre. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionats. I a l'Eurolliga masculina de bàsquet, a partir de 9:15, Barça-Zalgiris.
0: Pel que fa al temps, el vent del nord perdrà molta força al llarg del dia, domini del sol, per tant, amb només alguns núvols prims i passatgers, temperatures que en general pujaran per sobre dels 20 graus, però poc. Temps estable a partir d'avui pels pròxims dies, amb més contrast tèrmic entre el dia i la nit.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Us ho dèiem, la jutgessa sud-africana Nevi Pillay ha guanyat el Premi Nobel de la Pau 2026. Ho ha fet pel seu treball en favor de la pau i el dret internacional. Ho destacava el Comitè Nobel Noruec amb seu a Oslo.
3: En casos històrics davant tribunals internacionals, ha demostrat que les mesures jurídiques poden ajudar a prevenir actes de guerra i violència. Nevi Pillay també ha contribuït a enfortir les institucions del dret internacional. La seva independència, competència i fermesa l'han convertit en una de les juristes internacionals més respectades del nostre temps.
0: Entre els molts càrrecs, Pillay va ser alta comissionada per Nacions Unides pels Drets Humans i membre del Tribunal Penal Internacional. Amb el seu reconeixement, el Comitè Nobel també ha volgut llançar un missatge en favor de la justícia internacional per establir la pau.
3: Amb la concessió d'aquest Premi Nobel de la Pau d'enguany, el Comitè Nobel Noruec vol recordar al món que l'estat de dret, tant nacional com internacional, és la base del sistema que hem establert per garantir la pau i resoldre els conflictes de manera no violenta. La pau requereix justícia.
0: Doncs per analitzar la transcendència de la premiada, les implicacions d'aquest guardó, tenim ara mateix en línia el director de l'Institut Català Internacional per la Pau, l'ICIP, Christian Herbolzheimer. Bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: Una primera pregunta obligada. Ens podria fer un esbós de qui és Nevi Pillay i quin ha estat el seu paper en favor d'aquesta justícia internacional, que ha estat el que ha destacat primer de tot els membres del comitè?
4: Jo crec que Nevi Pillay representa amb la seva pròpia persona i la seva pròpia trajectòria la rellevància del dret i del dret internacional per superar les injustícies i els conflictes. Recordem que Nevi és sud-africana, filla d'immigrants de la Índia, de l'ètnia tamil, a més, més significativament, i que, per tant, a banda de la població negra, també la població migrada de la Índia sofria, patia la discriminació. Ella va ser la primera jutgessa no blanca amb un tribunal a Sud-àfrica, va jugar un paper molt important en acabar amb l'apartheid i posteriorment ha tingut càrrecs molt rellevants dins el context africà. Doncs en el cas de Ruanda, sobretot, en el cas de Ruanda, és el primer cop que hi ha un tribunal internacional que emet una condemna per genocidi i és ella que presideix el tribunal i és el primer cop també que la violència sexual és un crim associat al genocidi. I ella, de nou, va ser capdavantera amb aquesta iniciativa i, per tant, pionera amb una trajectòria que després s'ha anat consolidant al llarg del temps. Una persona que posteriorment ha treballat en molts altres càrrecs molt rellevants al sistema de Nacions Unides i al sistema internacional i, per tant, és un premi el que representa, però també crec que per la trajectòria personal de víctima en un context d'apartheid a jutgessa en l'àmbit internacional.
0: D'aquesta resposta també transcendeix el fet de fins a quin punt creu que hi ha hagut un gest, no direm un cop sobre la taula, però sí un gest per part del comitè respecte a les qüestionaments constants de potències internacionals com els Estats Units del TPI.
4: Claríssimament, i no són només els Estats Units. És a dir, parlen de grans poders i no han donat noms no només per no esmentar els Estats Units, també podrien esmentar la Xina, podrien esmentar Rússia i altres poderosos, inclouríem Israel en aquest cas, que es neguen a reconèixer l'estatus de les Corts Internacionals, però no només això, perquè això ja fa anys que dura, sinó que el més recent i el que alerta el Comitè Nobel és el qüestionament permanent al dret i al dret internacional i als mecanismes internacionals per jutjar i prevenir les violències i els conflictes armats. Això, aquesta erosió, aquest qüestionament, està creixent d'una forma molt significativa, extremadament preocupant, i per tant és especialment important que en aquestes circumstàncies el Comitè Nobel reconegui el valor del dret internacional i els mecanismes internacionals de justícia com a pilar fonamental per a la construcció de pau.
0: Recordem que hi havia un rerefons també de pressions per part de Donald Trump per rebre aquest Nobel de la Pau. L'any passat, de fet, li va arribar de manera indirecta a través de Corina Machado. Quina pot ser la reacció del president nord-americà, que ens té ja a tots espantats?
4: Jo crec que el seu propi lobby va ser molt intens l'any passat. Aquest any ja s'ho ha pres amb més calma i ja ha donat per fet que ell no guanyarà el Premi Nobel, potser també ha entès com funciona el mecanisme. I el mecanisme és que hi ha uns nomenaments que arriben fins al 31 de gener. És a dir, la Navi Pillay va ser nomenada per algú de manera anònima abans del 31 de gener. I no és fins ara, fins al mes d'octubre, doncs, que es fan públics aquests noms. Sempre hi ha hagut nomenaments polèmics. També en el seu dia van ser nomenats Hitler, Stalin i d'altres. Però no deixen de ser anècdotes, òbviament. Havent dit això, sí que hi ha hagut premis que a vegades han sigut qüestionats. Si el Barack Obama va rebre el Premi Nobel quan tot just iniciava el seu mandat i mai ha estat molt clar per què el va rebre. O el president d'Etiopia, l'any 2019, va rebre el premi per haver fet la pau amb Eritrea, i allò era important i significatiu, però poc després de rebre el premi es va enfrascar en una guerra contra la minoria Tigray dins del seu propi país, que va ser una de les guerres més violentes que hem viscut al món aquests últims anys. Per tant, els premis tenen a vegades la seva polèmica, però jo crec que enguany ha estat extremadament encertat, rellevant aquest premi.
0: Ho deia abans, reforçament del paper del TPI. Reforça també una mica el prestigi del Comitè Nobel respecte a aquests casos que comentàvem, més polèmics?
4: Crec que sí. A més, el Premi Nobel ha marcat aquest premi d'una manera que és molt rellevant. És a dir, ha destacat que mai, des de la Segona Guerra Mundial, tenim el nombre de conflictes armats més elevats, el nombre de persones refugiades més elevats i, alhora, la despesa militar més elevada. És un còctel que ens està portant en una direcció doncs, no de control i disminució dels conflictes armats en el món, sinó més aviat de creixement. I en aquestes circumstàncies, reforçar el paper del dret i dels tribunals internacionals és un dels eixos fonamentals per aturar l'escalada armamentista i l'escalada bel·licista que pateix el món aquests últims anys.
0: Tot plegat, recordem, en un món cada cop més tensionat, però que va bé també recordar que hi ha molta gent que rema a favor de la pau perquè s'hi mantingui el màxim possible i guanyi terreny, però que també n'hi ha molts que volen tot el contrari. Hem parlat d'aquesta qüestió amb el director de l'Institut Català Internacional per la Pau, l'ICIP, Christian Herbolzheimer, a qui agraïm aquesta conversa. Gràcies, bon dia.
4: Gràcies.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen tot just... Falten 5 minuts per arribar a 3:15. El que fem tot seguit a Catalunya Informació és parlar d'un d'aquests governs que doncs, té les coses a casa una mica d'aquella manera. El Pentàgon vol retransmetre per directe per les xarxes, en pública més, l'execució per escamot d'un afusellament amb metge militar que va matar fins a 13 persones en un tiroteig en una base militar. Va ser a Texas. El secretari de Defensa nord-americà diu que això servirà d'exemple. Des de Washington, Oriol Serra.
5: Aquest seria el següent salt en l'expansió de la pena de mort inclosa a l'agenda de l'administració de Donald Trump. Ell mateix, el president dels Estats Units, va ordenar l'execució per afusellament de Nidal Malik Hassan, condemnat per haver assassinat premeditadament 13 persones a la caserna militar on treballava com a psiquiatre de l'exèrcit l'any 2013. La idea de fer l'execució públicament a través d'internet no té precedents als Estats Units i equipararia aquest país a l'Afganistan o l'Iran pel que fa a les execucions públiques. Els experts dubten que la idea expressada pel secretari de Defensa, Pete Hegseth, s'acabi duent a terme per la forta oposició social. Hegseth, com és habitual, ho ha donat per fet i ha donat a entendre que l'execució pública tindria efectes pedagògics per a la societat nord-americana.
6: S'enfrontarà a un escamot d'execució tal com cal i ens assegurarem que la gent ho pugui veure, que sigui públic, perquè cal que la gent entengui que aquesta és la conseqüència greu d'aquest tipus d'actes.
5: El condemnat va resultar ferit durant l'atac de caire islamista i es desplaça en cadira de rodes, circumstància que encara faria augmentar el grau de sadisme d'un hipotètic afusellament públic. L'execució de Nidal Malik Hassan seria la primera de caire militar des del 1961, aleshores mitjançant la forca. L'últim afusellament militar als Estats Units va tenir lloc el 1945. Actualment, la pena de mort a través dels afusellaments només està permesa a 5 estats nord-americans. Els 3 últims casos van tenir lloc l'any passat a Carolina del Sud.
0: Gràcies, Oriol. Parlem també de França. El govern que anuncia les primeres mesures per calmar les protestes dels estudiants que han sacsejat el país des del començament del curs. Es compromet a reforçar immediatament la plantilla de substituts, professors substituts, un dels problemes més denunciats pels manifestants. De fet, però, molts estudiants universitaris s'han afegit ja a les protestes d'aquest sector. Alguns recorden que les reivindicacions d'ara són per problemes que ells també ja van patir. Ho explicaven declaracions al matí de Catalunya Ràdio Jean Florentin Labief, estudiant de màster d'Hispàniques a la Universitat de la Sorbona.
7: Ara estic estudiant en la universitat, però els problemes que ells criden...
0: Criden, protesten...
7: En els carrers són problemes que ja existien fa anys, quan jo també estudava en el secundari.
0: I al mateix programa, Diego Noguera, estudiant d'Enginyeria i del Centre d'Estudis Catalans a París, es preguntava el nivell educatiu en què arribarà a l'educació superior.
8: Tinc molta preocupació pel el nostre futur, el futur dels joves, perquè és veritat que no hi ha un nivell d'educació suficient a l'institut, al liceu, com faran aquests joves a l'universitat?
0: I us parlem també del líder del partit verd britànic, Zach Polanski, que ha caigut derrotat a les eleccions parcials convocades per substituir l'exprimer ministre laborista Keir Starmer. L'arquitecte d'un espectacular ressorgiment verd al Regne Unit ha quedat darrere la candidata laborista, que ha aprofitat tot plegat la popularitat d'Andy Burgum per primer ministre per tal d'imposar-se. Des de Londres, Quim Olivares.
9: Era una aposta arriscada de Zach Polanski per aconseguir l'escó al Parlament en aquesta circunscripció londinenca de Holborn i St Pancras, un feu tradicional laborista. Ara Polanski diu, però, que no pensa plegar.
10: Puc continuar com a líder del Partit Verd. El que ha passat a Holborn i St Pancras és que hem més que triplicat el nostre percentatge de vots. Volia guanyar, ningú es presenta unes eleccions per perdre.
9: Des que va assumir el lideratge dels Verds l'any passat, Polanski, que és jueu, va adoptar una postura pro-palestina molt crítica amb Israel, en un intent per captar els votants desil·lusionats del Partit Laborista. Recentment, però, la seva imatge ha patit arran de diverses controvèrsies, com ara l'aprovació per part del seu partit d'una moció que equipara el sionisme amb el racisme. La guanyadora ha estat el laborista Segal Abdiwali, que va arribar al barri londinenc de Camden Town als anys 90 com a refugiada després de fugir de Somàlia. Ha dit que la victòria té un significat profundament personal per ella. Sentim-la.
11: Representar el lloc que em va donar una llar a mi i a la meva família. Em va donar una oportunitat i em va ajudar a forjar la persona que sóc avui. Camden em va oferir una comunitat i em va inculcar la creença en la justícia social, l'equitat i la justícia.
9: La candidata conservadora ha quedat en tercer lloc, seguida del partit anti-immigració Reform UK.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Ara establirem àrea de servei, el trànsit i el temps, però abans hem de passar per Lleida perquè el govern d'Aragó puja el to i afirma que ho té tot a punt per forçar el trasllat del monestir de Sixena de les pintures murals de la sala capitular, que ara es conserven al MNAC. Ho ha dit la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, després d'assegurar que el Museu Nacional d'Art de Catalunya incompleix els terminis d'operació que es va fixar el jutge d'Osca. Mentrestant, el que sí que ja té data és el trasllat a Sixena d'unes altres obres del monestir, que també reclama l'Aragó. Es tracta de les pintures profanes. Lleida, Estela Busons, bon dia.
12: Hola, bon dia. Sí, sobre les pintures profanes, hi ha acord entre el Museu Nacional d'Art de Catalunya i el govern aragonès i el trasllat es farà durant 4 setmanes, entre el 19 d'octubre i el 5 de novembre. Són murals de temàtica no religiosa, arrencats del monestir el 1960, per tant, anys més tard que el mateix procés es fes amb les pintures murals religioses de la sala capitular al principi de la Guerra Civil i després d'un incendi. En les profanes hi ha acord, però el litigi continua obert pel que fa a les pintures religioses. A l'abril, els jutjat d'Osca, recordem-ho, va fixar un termini de 56 setmanes perquè fossin traslladades al monestir, però el govern aragonès afirma que no s'està complint aquest cronograma. El 2017, les obres d'art de Sixena, que eren al Museu de Lleida, ja es van traslladar per la força i ara la vicepresidenta Mar Vaquero amenaça que la situació es pot repetir.
0: Gràcies, doncs. Estela, bon dia.
12: Bon dia.

0: Clàudia Serra, el trànsit, com el tenim?
1: Mira, començarem parlant de Rodalies, perquè avui les línies afectades pel temporal ja circulen, però ho fan amb retards d'uns 30 minuts de mitjana. És el cas de la R11, de la R2 Sud, de la R2 Nord i de la R2. Segons Renfe, això és per treballs de millora a la infraestructura. A més, s'ha d'afegir que entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona Estació de França només estan circulant dos trens per hora i sentit per una incidència entre Sitges i Vilanova. Això afecta els trams de la R2 Sud i de la R2. Una altra incidència afecta també les línies R15, R16 i RT1, que circulen per via única a causa d'una incidència a les instal·lacions entre Vilaseca i Tarragona. Això està provocant retards i també un increment en els temps del trajecte. Pel que fa a les carreteres, novetats, s'està retirant ja el camió avariat que tallava un carril a la Ronda Litoral, gairebé des de primera hora del matí, a l'alçada de Montjuïc, en sentit Besòs. Tot i això, encara hi ha lentitud quan s'arriba en aquest punt. I a la C-17 es mantenen les retencions entre Canovelles i Granollers, direcció Barcelona, en aquest cas per obres.
2: El temps.
0: Jofre Genoer.
3: Després d'aquesta matinada que hem tingut, la més freda des de maig, des de mitjans de maig, des de la primavera, i de fet la més freda del que portem de tardor, esperem que avui les temperatures es mostrin molt agradables a les hores centrals de la jornada, en general poc per sobre dels 20 graus, acostant-se potser en alguns indrets del sud del país als 25, però fins i tot en el Pirineu serà difícil arribar als 20 graus i no cal dir alta muntanya. Tot i així, la temperatura s'anirà recuperant en aquests propers dies, sobretot a muntanya, també fora de les fondalades, i per tant l'ambient s'anirà suavitzant, però amb temperatures bastant allà on tocaria per l'època, bastant normalitzades. El contrast tèrmic s'accentuarà entre el dia i la nit i esperem estabilitat. De fet, tant aquest cap de setmana llarg com també gran part de la setmana que ve, el temps estarà dominat per l'absència de precipitacions, pel domini del sol o alguns núvols poc importants, les boires matinals, les fondalades que es dissiparan i núvols passatgers com els que esperem aquesta tarda, núvols prims cap al Pirineu, que també podrien fer-se una mica abundants de cara a diumenge.
0: Gràcies, Jofre. Continuem parlant del temps. Aprofitem-ho per dir que els administradors de finques estan desbordats de feina per gestionar les reparacions de les destrosses que han provocat els aiguats, els episodis de pluges fortes, aquests aiguats de les últimes setmanes. A Barcelona, molts edificis han tingut desperfectes i els terminis per solucionar les incidències s'allarguen. Ens ho explica l'Anna Alfonso.
4: També estan...
5: Que nadie piense es una caricatura.
0: Intentem-ho de nou, busquem l'Anna Alfonso, que ens està d'explicar el que és aquesta situació pel que fa als... Bé, no la tenim a punt, sí, ara sí.
6: Pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua són algunes de les destrosses principals que han deixat aquestes pluges als edificis. Feia 50 anys que no caien aiguats a Barcelona d'aquesta magnitud i la vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, explica que van de corcoll.
7: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
6: Recorden que per demanar indemnitzacions cal conservar les factures de les reparacions, pressupostos o fotografies. Sana Alfonso, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
8: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
2: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
9: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: 10 minuts i arribem al migdia. El País Valencià celebra avui, 9 d'octubre, la Diada. És una jornada de commemoració històrica, però especialment marcada aquest any per la proximitat de cites electorals, eleccions generals i autonòmiques. En el cas del País Valencià, Juan Pérez Llorca hi arriba com president de la Generalitat després d'agafar el relleu de Carlos Mazón, però amb la incògnita de qui serà el nom que el Partit Popular proposarà per ser candidat. Des de València, Pepa Ferrer.
10: Un escenari ni esperat ni desitjat. En un context on els lideratges són importants, Feijóo ha convocat 21 congressos, però no el de València. Anna López és politòloga.
11: Això és gasolina, especialment per al bloc de l'esquerra, per atacar la debilitat d'un president.
10: Joan Baldoví, Compromís.
12: Cada dia que passa se li fa més cara de pato coix.
10: Amb autoritat institucional però sense l'orgànica, la lluita interna per lideratge aflora. Francisco Camps fa temps que es postula i el president de la Diputació de València, Vicente Mompó, ho fa de manera subtil.
11: Ha començat la campanya electoral en un relat sobre la dana que canvia la fulla de ruta del Partit Popular.
10: Vicente Mompó, president de la Diputació de València.
4: I més con la cantidad de muertos que ha habido, que fue un desastre la gestión.
10: El País Valencià és un país de blocs, dreta i esquerra, i el trasbassament entre ells és poc probable. En les passades eleccions la diferència va ser de 47.000 vots. Llorca té al seu favor la desmobilització i la fragmentació de l'esquerra. I en contra, la judicialització de la dana, la presència de Carlos Mazón a l'hemicicle i els dubtes de Feijóo.
11: Si és perquè Pérez Llorca té algo en el seu historial que li pot inhabilitar per a ser president, o perquè té un altre candidat i encara no està confirmat per a no entrar en guerra, i que la guerra pues, siga el més tard possible i entrar directament en campanya.
10: Aquest 9 d'octubre mira eleccions generals, locals i autonòmiques. Així serà clau el vot de la província de València. És on més vots es concentren i on es lliurarà la batalla per capitalitzar el vot descontent de la gestió de la dana.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Fins diumenge es farà Fira Montjuïc al SACA Barcelona Game Fest. Es tracta d'un festival, un certamen que aspira a convertir-se en el gran saló dels videojocs de referència al sud d'Europa, un certamen que ofereix més de 500 punts de joc i, com destaca la seva portaveu, Tina Font, compta amb un estand oficial de la multinacional japonesa Nintendo que presenta totes les seves novetats.
12: Tenim una novetat importantíssima i és que comptarem amb 192 metres quadrats a l'espai oficial de Nintendo, que és un referent internacional i que poques vegades té presència a l'estat.
0: És un saló que neix de diverses iniciatives, la unió de tres iniciatives en concret clau del videojoc a Catalunya, el BSN Game Fest, el Retro Barcelona i el Saga Saló del Gaming, organitzat per la Plataforma per la Llengua. Un dels objectius, afegeix Font, és potenciar el català dins d'aquesta indústria.
12: Fem un salt de dimensió i convertim la fira en un espai vertebrador. Lògicament, llengua i indústria es converteixen en sinònims perquè connecti el públic, els creadors, estudis, editors, inversors, centres educatius i professionals. Fem d'aquest Saga Barcelona Game Fest un espai obert i inclusiu que estrena 14.000 metres quadrats, que inclouran una setantena de jocs en català, un nombre d'estudis aproximat de 160 i ascendim a 360 estants.
0: L'oferta desplega més de 150 màquines recreatives clàssiques, més de 200 videojocs independents, tornejos i també competicions de diferents títols i xerrades i activitats per a tots els públics. La promoció també inclou la celebració dels 25 anys del programa de Catalunya Ràdio Generació Digital. Ho fa amb una taula rodona especial amb diversos dels seus col·laboradors. Això tot plegat serà demà a les 12 del migdia.
2: Esports.
0: Amb Ricard Isidro arribant a les 12, bon dia.
13: Bon dia, torna el futbol a la primera divisió, un cop superada l'aturada pels compromisos de seleccions i ho fa amb el Màlaga espanyol, que començarà a les 9 del vespre. El conjunt blanquiblau, 15è amb 7 punts, visita el Cué, que encara no ha guanyat cap partit després de 7 jornades. L'espanyol, a més, vol aprofitar aquesta visita per trencar una ratxa de dues derrotes seguides. Manolo González, l'entrenador de l'espanyol, no creu que jugui al càrrec i reconeix que han provat canvis en aquestes dues setmanes d'aturada.
14: Bueno, hem mirat de tocar coses, òbviament, a nivell de defensiu, a nivell ofensiu també, de, bueno, de buscar una mica més d'equilibri, però sí buscar també, pues, en funció dels jugadors, veient coses que es donaven als partits, que potser abans funcionaven i ara no acaben de funcionar com volien, tocar una mica alguna cosa perquè ens ajudi a atacar millor i a estar millor també a nivell defensiu.
13: La gran novetat de la llista de convocats és la de Javi Poado, que torna després de 10 mesos lesionat. Quique, per lesió, i Jofre Carreras, per decisió tècnica, no han viatjat.
2: 3CAT Info.
13: El Barça, per la seva banda, jugarà demà 6:45 al Camp Nou contra el Getafe i ja ha començat l'últim entrenament, una sessió que segueix el Ramon Salmurri.
15: En marxa la sessió d'entrenament del Barça prèvia al partit de demà a 6:45 de la tarda contra el Getafe al Camp Nou. En aquesta darrera sessió, Rafinha continua entrenant al marge dels seus companys. A partir de la 1, la roda premsa del tècnic Hansi Flick per escoltar la valoració que fa de l'estat físic de Rafinha, entre altres qüestions. La resta, tots els efectius disponibles pel tècnic alemany, a excepció dels lesionats Rooney, Bardaggi i Andreas Christensen.
13: Demà també juga el Madrid, que rebrà el Villarreal. Josep Mourinho, el tècnic del conjunt blanc, diu que no hi ha falta de compromís per part de Kylian Mbappé.
16: Que mañana Mbappé vai jugar, ni en banquillo estará, vai jugar, y si vai jugar es porque yo pienso, no pienso, yo estoy seguro de que no ha fallado con el Real Madrid, no ha fallado con sus obligaciones.
13: Tornant al Barça, el club va fer ahir oficial la renovació de Xavi Espar fins al 2030, mentre aquest migdia, al Camp Nou i d'aquí uns minuts, acte de comiat a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. A la segona divisió, el Sabadell té dubtes de si podrà afrontar amb garanties el partit de demà a Ceuta, perquè diversos jugadors de l'equip estan afectats per un virus. El Girona, per la seva banda, tancarà la novena jornada dilluns a Tenerife.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
13: A l'Eurolliga masculina de bàsquet, el Barça rep els Alguiris de Kaunas a 2:15 del vespre. Sentim Alexander Sekulić, l'entrenador blaugrana, parlant del rival d'avui.
17: Els Alguiris està jugant molt bon bàsquet. Per molt que hagin guanyat un partit i n'hagin perdut dos, haurien pogut perfectament guanyar-los. També el d'Olympiacos, l'actual campió d'Europa. Tenen un bon equip.
18: They show the quality, even though they have a couple of new players, they have really good roster, really good team.
13: L'equip blaugrana recupera Uoma i Nivo, però perd per 10 dies l'aler Justin Minaya, que té una lesió al abductor de la cuixa dreta. Aquest partit, aquest Barça-Zalgiris, el podreu seguir per la web i l'app de Catalunya Ràdio i també per la plataforma 3CAT. A la Lliga Femenina de Bàsquet, jugats ahir, Cadireu 70, Leganés 60 i Unigirona 83, Palma 89. És la segona derrota de les gironines en dos partits de Lliga. A la Lliga Asobal, el Granollers visita el Ciudad Real a 8:15 del vespre en partit de la cinquena jornada. Els ballesans són sisens amb 6 punts, un més que els manxecs. Antoni Ramà és el tècnic del conjunt ballesà.
19: Que és un equip que apreta molt físicament, que juga molt bé les transicions i que té un altíssim ritme de partit. Ja l'any passat ens van guanyar, com deies, és un desplaçament molt complicat, dels més complicats, penso, de la categoria, també per el Quijote Arena, no?, que imposa, i és un equip que està jugant molt bé.
13: També en handbol, victòria del Barça ahir a la tercera jornada de la Lliga de Campions, a casa contra el Dinamo de Bucarest per 34-27. L'equip blaugrana suma 3 victòries en 3 partits i és líder del grup E.
2: 3CAT Info.
13: En waterpolo, des d'avui fins diumenge es disputen 2 fases prèvies europees de waterpolo amb diversos equips catalans. A la Champions femenina, el Sabadell i el Terrassa juguen al mateix grup a la piscina sabadellenca. A les 7, Sabadell Don Gouda neerlandès i a 8:45 Terrassa Lilla. El Catalunya, per la seva banda, juga a Atenes contra el Glifada a 9:45. A la lligueta principal ja hi són directament el Mataró i el Sant Andreu. I a l'Eurocamp masculina, el Barcelona juga a Nàpols contra el Buliagmeni grec a les 6. A la mateixa hora, el Terrassa juga a Podgorica a Montenegro contra el Rijeka croat. En hoquei patins, aquest vespre la selecció espanyola femenina amb 7 jugadores catalanes s'enfronta a Portugal a les semifinals del Mundial d'Assumpción al Paraguai. I la lleidatana Ait Sunoda es va proclamar i campiona del món de judo en la categoria de fins a 70 quilos en el Mundial que es disputa a Bakú, a l'Azerbaidjan.
2: Trescat Info.

0: Són les 12. A aquesta hora ha convocat un minut de silenci a tots els centres de treball i d'estudi del país en record de Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que al setembre es va suïcidar després que la desnonessin. Els principals sindicats, Comissions i UGT també s'han sumat a la crida. La jutgessa sud-africana Navi Pillay, guardonada amb el Premi Nobel de la Pau 2026 per la seva feina en favor de la pau i el dret internacional. Lluitadora contra l'apartheid, va ser alta comissionada de l'ONU i membre del Tribunal Penal Internacional i va jutjar el genocidi a Ruanda. La direcció d'Esquerra manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres d'àmbit estatal i territorial. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector junquerista, es podria convertir en l'alternativa per liderar la llista si no s'arriba a un acord amb Rufián. Lleida és l'escenari a aquesta hora d'una tracturada convocada per JARC per l'encariment continuat del preu del carburant i l'efecte sobre els costos de producció. La setmana que ve hi ha una altra mobilització convocada pels sindicats Unió de Pagesos i Assaja a Barcelona. Els Mossos intervenen 8 tones de xix en una nau de cabanes a l'Alt Empordà i detenen 7 persones. És més de la meitat d'aquesta droga localitzada a Catalunya aquest any. El seu valor al mercat superaria els 16 milions d'euros. El Pentàgon retransmetrà en directe i amb assistència de públic l'execució per escamot d'afusellament d'un militar que va matar 13 persones en un tiroteig en una base de Texas. El secretari de Defensa ho justifica amb l'argument que la gent ha d'entendre les conseqüències d'actes com aquests. Els trens amb passatgers no passaran entre les Borges Blanques i la plana de Picamoixons a les línies R13 i R14 fins a principis de l'any que ve. Els treballs derivats dels efectes de robatoris de coure a l'estiu tenien una previsió d'execució de 2 mesos.
1: Esports.
2: Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, que obre la 8a jornada. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. El Barça, per la seva banda, continua preparant el retorn a la Lliga per enfrontar-se demà al Getafe al Camp Nou, amb el dubte de Rafinha, que avui s'ha entrenat, però al marge dels seus companys. I a l'agenda esportiva d'avui divendres, a l'Eurolliga masculina de bàsquet, a 8:45, Barça, Žalgiris, en handbol a la Lliga Sobal, el Granollers visita el Ciudad Real a 8:15 del vespre.
0: I el temps, el vent de nord perdrà molta força al llarg del dia, però no acabarà de desaparèixer. Domini del sol amb només alguns núvols prims passatgers i temperatures que en general pujaran poc per sobre dels 20 graus. Temps estable per als pròxims dies amb més contrast tèrmic entre el dia i la nit.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts de les 12 del migdia. La jutgessa sud-africana Navi Pillay ha guanyat el Premi Nobel de la Pau 2026 per la seva feina en favor de la pau i el dret internacional, segons ha destacat el Comitè Nobel Noruec amb seu a Oslo.
3: En casos històrics davant tribunals internacionals, ha demostrat que les mesures jurídiques poden ajudar a prevenir actes de guerra i violència. Navi Pillay també ha contribuït a enfortir les institucions del dret internacional. La seva independència, competència i fermesa l'han convertit en una de les juristes internacionals més respectades del nostre temps.
0: Lluitadora contra el règim de l'apartheid sud-africana i defensora de Nelson Mandela, Pillay ha ocupat diversos alts càrrecs per preservar la justícia internacional. Entre d'altres, va ser alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans i membre del Tribunal Penal Internacional. També va presidir el Tribunal Penal Internacional sobre Ruanda, on es va establir la violència sexual com a crim de lesa humanitat. Amb el seu reconeixement, el Comitè Nobel també ha volgut llançar el missatge en favor de la justícia per establir la pau a nivell global.
4: In awarding this year's Nobel Peace Prize.
3: Amb la concessió d'aquest Premi Nobel de la Pau d'enguany, el Comitè Nobel Noruec vol recordar al món que l'estat de dret, tant nacional com internacional, és la base del sistema que hem establert per garantir la pau i resoldre els conflictes de manera no violenta. La pau requereix justícia.
0: L'ONU ha felicitat Pillay pel guardó i ha destacat el seu treball en favor dels drets humans.
1: 3CAT Info.
0: El Sindicat de Llogateres ha convocat a aquesta hora un minut de silenci a tots els centres de treball i d'estudi del país en record de la Mari Carmen Abascal i l'Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que al setembre es va suïcidar després que la desnonessin. Els principals sindicats, Comissions i UGT també s'han sumat a la crida. Una de les empreses que secunda aquest minut de silenci és el Metro de Barcelona. A les 12, TMB ha aturat tota la xarxa. Anem fins a la parada d'Hospital Clínic, la línia 5. Núria Jar, bon dia.
5: Bon dia. Fa uns minuts, a les 12 en punt, el Metro de Barcelona ha aturat totes les línies en solidaritat amb els familiars de la Mari Carmen. Abans i després d'aquesta aturada, TMB n'ha informat per megafonia, però no en el moment en què ha entrat el comboi davant nostre, que s'ha aturat amb les portes obertes durant aquest minut de silenci. El Sindicat de Llogateres va convocar ahir al migdia, en menys de 24 hores, aquest minut, i hi ha sindicats que es queixen que la informació no ha arribat en prou temps. Tot i això, hi ha treballadors de molts ajuntaments, per exemple com el de Barcelona, que s'han sumat en aquest minut del silenci. També empreses com l'Hotel Palace, la SEAT a Martorell, que paren a taller però no surten a la porta, oficines de Renfe i el centre d'atenció primària Gornal a l'Hospitalet, d'on era la veïna que es va suïcidar el setembre després que la desnonessin. Llavors hi ha els hospitals, com el Clínic aquí davant, on no hem vist cap minut de silenci, tampoc els comerços del voltant, aquí a l'esquerra de l'Eixample, on hi ha moltes botigues i restaurants de tot tipus. Tot això, per cert, aquest matí el Sindicat de Llogateres ha anunciat que deixa l'acampada de Plaça Catalunya per preparar la vaga general del proper 11 de novembre. Això no vol dir que l'acampada s'aixequi. Aquí, a diferència de Madrid, el sindicat mai ha estat darrere d'aquesta acampada. Hi ha moltes organitzacions que hi participen i seguiran participant, com el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, l'Organització Juvenil Socialista de Catalunya o la CGT.
0: Gràcies, Núria. Bon dia.
5: Bon dia.
0: Afegirem des d'aquí que les mobilitzacions i els homenatges continuen aquesta tarda amb una manifestació a les 7 del vespre a la plaça Universitat de Barcelona sota el lema Per l'Olga i la Mari Carmen, el negoci de l'habitatge mata. I a aquesta hora continua la tractorada pels carrers de la ciutat de Lleida. Un centenar de tractors bloquegen bona part de les vies centrals. Són pagesos convocats pel sindicat agrari JARC per reclamar mesures per garantir el futur del sector. Denuncien, sobretot, l'augment dels costos per produir aliments. Anem a Lleida, ho està seguint Pere Joan Álvarez. Bon dia.
6: Hola, Mireia, bon dia. Doncs hem de dir que des de les 10 del matí aquesta tracturada ha sigut de moment una concentració perquè estan aturats des de l'inici d'aquesta protesta davant de la delegació d'Hisenda, on fa una estona que els responsables del sindicat JARC s'entrevistaven amb els representants de l'agència tributària. Fa un moment també hi ha hagut parlaments, han exposat quines són les seves reivindicacions. Nosaltres hem parlat amb alguns dels pagesos que s'hi manifesten. Això és el que ens deien.
7: Com sembrarem, el preu que tindrem que pagar la llavor, el preu que tindrem que pagar els adobs, los herbicides, los insecticides.
8: Nosaltres, el nostre sector de la fruita, depenent molt de la mà d'obra, ens volen tornar a pujar i nosaltres cada vegada ens costa més poder subsistir.
9: El gasoil està impagable i és que no podem viure perquè no podem treballar a costos que és que no el podem pagar-los.
6: Parlàvem també amb el Joan Carles Massot, el president de JARC, després de reunir-se amb la delegada de l'Agència Tributària aquí a Lleida. Això és el que ens deia.
10: Aquí a Hisenda són els temes fiscals, no? Els temes tributaris, no? Sobretot la lliure amortització del sector agrari, creiem que és bàsica, que te pugui triar quan vols amortitzar la maquinària o les inversions que fas. També l'exempció de tributació dels ajuts que reben els joves quan s'incorporen i, sobretot, també, molt important, l'exempció dels propietaris de finques que arrenden o venen que no tinguin tributació tampoc quan venen amb un agricultor professional o un jove.
6: Aquestes eren les peticions que han fet arribar aquí a l'agència tributària. D'aquí sortiran en tracturada, en manifestació, marxa lenta, fins a la subdelegació del govern espanyol. I, per tant, és una concentració que, després d'un esmorzar i d'aquests parlaments, doncs es mourà i començarà a marxar cap a la subdelegació, bloquejant el centre de la ciutat de Lleida.
0: Gràcies, Pere Joan. Bon dia.
6: Bon dia.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: La direcció d'Esquerra Republicana manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerres d'àmbit estatal i territorial. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector juncarista, es podria convertir en l'alternativa per liderar la llista si no s'arriba a un acord amb Rufián. I amb l'espai a l'esquerra del PSOE, encara sense posar-se d'acord, Sumar demana discreció i generositat a la resta de partits que conformen el Front Ampli per triar candidat. També els mena pressa el PSOE. El ministre Òscar Puente els prega que deixin els egos a banda i tanquin una única candidatura. Anem a Madrid, Tània Tàpia.
11: Les negociacions que fins fa uns dies eren privades han saltat als mitjans de comunicació després que, a més, Madrid situés Ada Colau com a candidata per a liderar el Front Ampli. Encara sense un acord clar i amb la incògnita de si Podem entrarà o no en l'equació, un altre dels partits que conformaran la coalició, Moviment Sumar, ha demanat discreció, generositat, cooperació i amplitud a la resta de l'espai i, alhora, ha confirmat que la seva cara visible serà Verónica Barbero. També n'ha parlat el ministre socialista Òscar Puente, que els demana que es posin d'acord i que hi hagi una papereta única a l'esquerra del PSOE. Ho ha dit a la cadena SER.
12: Por favor, pónganse de acuerdo, porque lo que viene, lo que se asoma, es suficientemente grave y suficientemente serio como para que se dejen al lado egos, circunstancias de menos importancia y se piense sobre todo en el futuro de nuestro país y de nuestra sociedad.
11: Una altra de les incògnites sobre l'encaix d'aquest espai és el paper de Gabriel Rufián. Continua la negociació amb Esquerra per saber si Rufián repetirà de candidat a Madrid. El partit ja li ha tancat la porta a la seva idea d'unir les esquerres sobiranistes i independentistes de tota Espanya, però diferents veus del Front Ampli no descarten que, si no va a la llista d'Esquerra, pugui tenir encaix en el nou espai que s'està configurant.
0: Gràcies, Tània. En plena precampanya es comencen a definir els debats electorals. El PP vol un cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez que no sigui a la televisió pública. Feijóo ha acceptat fer-lo a Mediaset, a Telecinco i 4, i planteja que sigui el 16 de novembre. Igualment, els populars plantegen un debat entre els candidats dels principals partits amb representació parlamentària i han acceptat la invitació en una altra privada. En canvi, el PP vol que el debat de la televisió pública espanyola sigui de portaveus dels grups parlamentaris. El PSOE ha assegurat que serà a tots els debats electorals i afegeix que són els mitjans de comunicació els que els organitzen i no els partits polítics els que decideixen on i amb qui debatre. 3 minuts i arribem a un quart d'una. Obrim pàgina internacional. El Pentàgon vol retransmetre en directe per les xarxes i en públic in situ l'execució per escamot de fusellament d'un metge militar que va matar 13 persones en un tiroteig en una base de Texas. El secretari de Defensa diu que servirà d'exemple. Washington, Oriol Serra.
13: Aquest seria el següent salt en l'expansió de la pena de mort inclosa a l'agenda de l'administració de Donald Trump. Ell mateix, el president dels Estats Units, va ordenar l'execució per afusellament de Nidal Malik Hassan, condemnat per haver assassinat premeditadament 13 persones a la caserna militar on treballava com a psiquiatre de l'exèrcit l'any 2013. La idea de fer l'execució públicament a través d'internet no té precedents als Estats Units i equipararia aquest país a l'Afganistan o l'Iran pel que fa a les execucions públiques. Els experts dubten que la idea expressada pel secretari de Defensa, Pete Hegseth, s'acabi duent a terme per la forta oposició social. Hegseth, com és habitual, ho ha donat per fet i ha donat a entendre que l'execució pública tindria efectes pedagògics per a la societat nord-americana.
14: S'enfrontarà a un escamot d'execució tal com cal i ens assegurarem que la gent ho pugui veure, que sigui públic, perquè cal que la gent entengui que aquesta és la conseqüència greu d'aquest tipus d'actes.
13: El condemnat va resultar ferit durant l'atac de caire islamista i es desplaça en cadira de rodes, circumstància que encara faria augmentar el grau de sadisme d'un hipotètic afusellament públic. L'execució de Nidal Malik Hassan seria la primera de caire militar des del 1961, aleshores mitjançant la forca. L'últim afusellament militar als Estats Units va tenir lloc el 1945. Actualment, la pena de mort a través dels afusellaments només està permesa a 5 estats nord-americans. Els 3 últims casos van tenir lloc l'any passat a Carolina del Sud.
0: L'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha demanat a Donald Trump la retirada dels agents de l'ICE de la ciutat després d'un nou tiroteig per part d'agents d'aquesta agència antiimmigració. Els membres de l'ICE han ferit un home que han abordat el seu vehicle entre l'Alt Manhattan i el Bronx. Li han disparat diversos trets mentre portava el seu fill de 5 anys al darrere del vehicle. L'home ferit ha estat traslladat a un hospital on es recupera de les ferides i continua detingut. L'agència ha justificat l'acció assegurant que l'objectiu era detenir un immigrant sense papers de la República Dominicana que tenia antecedents per robatori i tràfic de drogues. Segons l'alcalde de Nova York, aquestes accions generen terror entre la població, especialment entre els 3 milions de migrants que viuen a la ciutat.
15: L'ICE mina la seguretat pública i ens fa estar menys segurs. La ciutat de Nova York no es quedarà de braços plegats mentre els agents de l'ICE disparen contra els novaiorquesos i no renunciarem a l'exigència que tants, incloent mi, hem plantejat una vegada i una altra. És una agència que cal eliminar.
0: Amb aquesta informació hem arribat a un quart d'una del migdia. Àrea de servei, primer amb el trànsit i els transports públics. Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia. A aquesta hora les carreteres força tranquil·litat. Només es mantenen dos punts amb retencions destacades a la C-17 per obres entre Canovelles i Granollers en sentit Barcelona i a la Ronda Litoral a l'alçada de Montjuïc en sentit Besòs, on s'està retirant el camió avariat que ha tallat un carril des de primera hora del matí. Pel que fa al transport públic, hem de parlar de Rodalies, hi ha retards de mitja hora a les línies R11, R2 i R2 Nord, segons Renfe, per treballs de millora a la infraestructura. Per contra, a la R2 Sud ja s'ha resolt la incidència que afectava les estacions de Sitges i Vilanova. Renfe informa que a poc s'aniran recuperant les freqüències de pas habituals. D'altra banda, els trens de les línies R15, R16 i RT1, recordem-ho, circulen per via única a causa d'una incidència a les instal·lacions entre Vilaseca i Tarragona. Això està provocant retards i un increment en els temps del trajecte.
1: El temps.
0: Amb Jofre Genuer.
17: Venim d'una baixada important de temperatura aquesta matinada, la més freda, la més fresca a la costa, des del 16-17 de maig. Per tant, hem entrat directament a la tardor, petita enfarinada al Pirineu, les últimes hores, molt poca cosa. Alguna calamarsada ahir a la comarca d'Osona, 10-20 litres per metre quadrat, 24, per exemple, a Can Toni Gros, i destaquem també d'ahir al voltant de 30-40 litres al Pla de l'Estany. Els ruixats han desaparegut ja aquesta nit matinada, per tant, l'ambient serà assolellat tota la tarda, aquest divendres, amb capes de núvols prims al Pirineu i Prepirineu. El vent moderat a fort de tramuntana a l'Empordà i també de mestral a les Terres de l'Ebre, a bona part de la part central de Catalunya. Gairebé no farà vent. La màxima avui recula una mica, malgrat el sol. A l'interior 18, 20, 21 graus. A la costa o prelitoral

0: tant, i diumenge dia enterbolit, mig ennuvolat i temperatura lleugerament més alta de nit.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
2: Aguanta'm bé, per la feina ja.
1: L'agenda del 3 Rondes, el cap de setmana casteller de 3Cat Info.
3: Passat el millor concurs a Castells, les colles tornen a les diades tradicionals del calendari. Diumenge, Santa Teresa al Vendrell. La diada de Santa Teresa començarà a la 1 del migdia a la plaça Vella de la capital del Baix Penedès.
4: I podreu veure la colla Jove Xiquets de Tarragona, tercera classificada al concurs a Castells, després d'haver carregat per primer cop el 4 de 10 als anfitrions de la plaça, els Nens del Vendrell, que a la diada de dissabte del certamen hi van estrenar el 5 de 8 i el 7 de 8, i els Minyons de Terrassa, que no participen a la competició tarragonina.
3: Diumenge hi ha més actuacions escampades pel país, com la de Festa Major a Sarrià.
4: La diada comença a 11:45 a la plaça del Consell de la Vila, i participen els castellers de Barcelona, que al concurs van firmar una tripleta màgica, els castellers de Sarrià i els de Molins de Rei. Diumenge al migdia també hi ha Castells a Sant Feliu de Llobregat, el casal de la gent gran amb la colla local, i al vespre a Dènia, al País Valencià, amb els Alots de Llevant.
3: I aquest dissabte també hi ha diades interessants. La sotscampiona del concurs, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, actua a Tarragona.
4: A la plaça de la Font, a les 6 de la tarda, és la diada de final de temporada dels castellers de Sant Pere i Sant Pau, 300 classificats al concurs, on van provar per primer cop el 3 de 9. A més de la Vella, que diumenge passat va carregar el 3 de 9 net, de convidada també hi haurà la Colla Castellera de Figueres.
3: La quarta classificada del concurs, la Colla Joves, Xiquets de Valls, actua a la capital de l'Alt Camp, a la diada del Museu Casteller.
4: La diada és a 6:15 a la plaça Pere Català Roca, al costat de les Joves, que va carregar el 3 de 10 a la Tàrraco Arena. Hi haurà uns platòrics Xiquets de Reus, que al concurs van firmar la tripleta màgica amb el primer 4 de 9 descarregat del seu historial, i els Xicots de Vilafranca.
3: Dissabte al migdia, diada de Festa Major al barri de les Corts a Barcelona. A la 1, la plaça Comas, i podreu veure els castellers de Sants, 5ens classificats al concurs, els castellers de Barcelona i els Xics de Granollers.
4: A Brunyola, a 6:15 de la tarda, hi actuaran els castellers de la Selva i els de Santpedor. A les 6, a la plaça de la Vila de Viladecans, hi actuaran els castellers locals, acompanyats dels castellers del Foix de Cubelles i la Jove de l'Hospitalet. I a la mateixa hora, a la plaça Sant Ramon de Cerdanyola del Vallès, diada d'aniversari dels castellers locals, acompanyats de la Colla Castellera de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, i els castellers de Montcada i Reixac.
3: El cap de setmana casteller us l'explicarem aquest diumenge a 3Cat Info, de 9 a 10 del vespre, a l'informatiu 3 Rondes.
1: Every fraction of a degree will cost lives. A 3Cat Info. But we can still bring warming back below. Insostenibles.
5: Primera hora s'ha enviat un alert per risc d'inundacions.
1: Insostenibles.
6: És el repte que es planteja davant el canvi climàtic al departament. Que...
1: El retrat de la crisi climàtica i ambiental a 3Cat Info.
7: Al 112 hi han entrat 246 trucades.
1: Us expliquem les transformacions climàtiques i els seus efectes.
8: Que els pagesos han començat a collir la fruita abans del que és habitual.
1: Posem el termòmetre a l'estat de salut dels nostres ecosistemes i ens acostem al que estem fent per frenar-ho i adaptar-nos a la nova situació. Insostenibles, a 3Cat Info, amb Montse Poblet.
9: Abordar la salut mental des de tots els àmbits de la vida de les persones, com l'habitatge o les ajudes a la dependència, és l'objectiu i el repte del govern, segons el president de la Generalitat, Salvador Illa. Durant l'acte de commemoració del Dia Mundial de la Salut Mental que s'ha fet al Palau de la Generalitat, Illa ha remarcat que cal mirar més enllà de l'atenció sanitària.
10: Tenir cura de la persona de manera integral, cuidar-la abans d'arribar a l'ingrés hospitalari. Evitar sempre que es pugui la medicalització, però tampoc deixar ningú sol, si cal atenció especialitzada. Si parlem d'un repte de país, d'una necessitat que afecta el conjunt de la societat i que, per tant, requereix una resposta de país, cal, per tant, enfortir el Pacte Nacional de Salut Mental. I així ho hem fet en aquests darrers dos anys amb una dotació de 25 milions d'euros al pressupost de la Generalitat.
9: Durant l'acte també s'ha remarcat la importància de parlar de salut mental i treure l'estigma que encara ara acompanya les persones que pateixen aquest tipus de trastorns. Passen 7 minuts d'un quart d'una del migdia. L'advocat de l'exmoderadora de Meta, que es va suïcidar diumenge passat a França, demandarà penalment el fundador de Meta, Mark Zuckerberg. Creu que darrere la mort hi hauria un delicte d'homicidi imprudent. La jove havia treballat a la seu de Meta Barcelona entre el 2022 i el 2025, descartant vídeos de violència, abusos i de suïcidis en directe. L'anunci l'ha fet l'advocat de la família, Roberto Castro,

0: però a aquesta emissora.
1: En el cas dels moderadors en general, estem parlant d'un delicte contra els drets dels treballadors. En el cas de la Inés Mendoza, també, però en el seu cas se li afegeix un delicte d'homicidi imprudent. La mare vol reclamar responsabilitats al més alt nivell. Nosaltres estem estudiant que la querella sigui contra el senyor Zuckerberg.
0: La noia estava en tràmits per sumar-se a una demanda de 700 moderadors contra Meta per l'estrès posttraumàtic que els va comportar el visionat d'imatges. I cop policial contra el narcotràfic a Catalunya. Els Mossos han intervingut 8.000 quilos de xix en una nau de Cabanes, a l'Alt Empordà, valorats al mercat negre amb més de 16 milions d'euros. És més de la meitat d'aquest tipus de droga que han localitzat aquest any a Catalunya. Anem a Girona, Fèlix Martín.
2: Els 8.000 quilos de xix repartits en paquets estaven amagats entre la càrrega d'un tràiler, una càrrega legal amb palets de grans saques de ràfia, plenes de picadura de cautxú. A dins els sacs hi havia la droga. El camió era dins la nau de Cabanes i quan hi van entrar els Mossos hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes més petites. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el mes de juny quan van enxampar a Viladecans una furgoneta amb 2.400 quilos de xix. Estirant del fil van arribar a la nau industrial de l'Alt Empordà que funcionava com a magatzem. En aquest temps han fet seguiment de l'activitat, amenades i vingudes de persones i vehicles. Però aquesta activitat es va multiplicar molt quan a principis de mes hi va arribar un camió de gran tonatge i això va desencadenar l'operatiu que avui han fet públic. Aquest any els Mossos d'Esquadra han comissat a Catalunya 14.900 quilos de xix.
0: 5 minuts i arribarem a 1:15.
3: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
0: Esports. Ricard Isidro, bon dia.
4: Bon dia. Torna el futbol a la primera divisió, un cop superada l'aturada pels compromisos de seleccions. I ho fa avui amb el Màlaga Espanyol, que començarà a les 9 del vespre. El conjunt blanquiblau, 15è amb 7 punts, visita el CUE, que encara no ha guanyat cap partit després de 7 jornades. L'Espanyol, a més, vol aprofitar aquesta visita per trencar una ratxa de dues derrotes seguides. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, no creu que es jugui el càrrec i reconeix que han provat canvis en aquestes dues setmanes d'aturada.
5: No hem mirat de tocar coses, òbviament, a nivell de defensiu, a nivell ofensiu també, de buscar una mica més d'equilibri, però sí buscar també, pues, en funció dels jugadors, veient coses que es donaven als partits, que potser abans funcionaven i ara no acaben de funcionar com volien, tocar una mica alguna cosa perquè ens ajudi a atacar millor i a estar millor també a nivell defensiu.
4: La gran novetat de la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. Quique, per lesió, i Jofre Carreras, per decisió tècnica, no han viatjat.
3: 3CAT Info.
4: El Barça, per la seva banda, jugarà demà 6:45 al Camp Nou contra el Getafe. En marxa l'entrenament d'avui i el més destacat és que Rafinha segueix entrenant-se al marge. Serà el primer entrenament, d'altra banda, de Xavi Espart des que ahir va ampliar el seu contracte fins al 2030. Mentrestant, al Camp Nou ja ha finalitzat l'acte d'acomiad a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys.
6: Es difícil, ¿no? Seguramente voy a echar de menos muchas cosas del mundo del fútbol, sobre todo el día del partido, de la competición, porque yo creo que al final eso es lo más bonito, es sentir esa tensión, esa pasión de la gente, jugar por algún objetivo en particular, ¿no?
4: Pedro farà demà la sacada d'honor al partit contra el Getafe. Demà també juga el Madrid, que rebrà el Villarreal. Josep Mourinho, el tècnic del conjunt blanc, diu que no hi ha falta de compromís per part de Kylian Mbappé.
7: Que mañana Mbappé va a jugar, ni en banquillo estará, va a jugar, y si va a jugar es porque yo pienso, no pienso, yo estoy seguro de que no ha fallado con el Real Madrid, no ha fallado con sus obligaciones.
3: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
4: A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep els Alguiris de Kaunas a 8:45 del vespre en partit de la quarta jornada. Rival que analitza el tècnic del Barça, Alexander Sekulic.
8: Zalgiris is playing basketball that
9: Els Zalgiris està jugant molt bon bàsquet. Per molt que hagin guanyat un partit i n'hagin perdut dos, haurien pogut perfectament guanyar-los. També el d'Olympiacos, l'actual campió d'Europa, tenen un bon equip.
8: They show the quality, even though they have a couple of new players, they have really good roster, really good team.
4: L'equip blaugrana recupera Ewoma i Nibo, però perd per 10 dies l'aler Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. Aquest partit Barça-Zalgiris, que recordem començarà a 8:45 del vespre, el podreu seguir pel web i l'app de Catalunya Ràdio, també per la plataforma 3CAT. A la Lliga Femenina de Bàsquet, jugats ahir, Cadireseu 70, Leganés 60 i Unigirona 83, Palma 89. És la segona derrota de les gironines en dos partits de Lliga.
3: 3CAT Info.
4: A la Lliga Sobal, el Granollers visita avui el Ciudad Real 8:45 del vespre en partit de la cinquena jornada. Els ballesans són sisens amb 6 punts, un més que el conjunt manxec. Sobre el partit d'avui en parla el tècnic del Granollers, Antonio Rama.
10: Que és un equip que apreta molt físicament, que juga molt bé les transicions i que té un altíssim ritme de partit. Ja allà l'any passat ens van guanyar, com deies, és un desplaçament molt complicat, dels més complicats, penso, de la categoria, també per el Quijote Arena, no?, que imposa, i és un equip que està jugant molt bé.
4: I ahir, victòria del Barça d'handbol a la tercera jornada de la Lliga de Campions a casa contra el Dinamo de Bucarest per 34-27. En waterpolo, des d'avui fins diumenge es disputen dues fases prèvies europees. A la Champions femenina, el Sabadell i el Terrassa juguen al mateix grup, a la piscina sabadellenca. El Sabadell avui a les 7 contra el Don Gou de neerlandès i a 8:45 el Terrassa contra el Lilla francès. El Catalunya juga a Atenes contra el Glifada a 9:15. A l'Eurocup masculina, el Barcelona juga a Nàpols contra el Buliakmeni grec a les 6. A la mateixa hora, el Terrassa jugarà a Podgorica a Montenegro contra el Rijeka croat.

0: Són 1:15. Destaquem les principals notícies a aquesta hora. La jutgessa sud-africana Navi Pillay, guardonada amb el Premi Nobel de la Pau 2026 per la seva feina en favor de la pau i el dret internacional. Lluitadora contra l'apartheid, va ser alta comissionada de l'ONU i membre del Tribunal Penal Internacional i va jutjar el genocidi a Ruanda. A les 12 en punt del migdia s'ha fet un minut de silenci en record de la Mari Carmen Abascal i l'Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet que es va suïcidar després que la desnonessin. Continua ben viu el record i d'aquí mitja hora està convocat a un minut de silenci que s'ha fet just a les 12 del migdia. La direcció d'Esquerra Republicana manté l'aposta per Gabriel Rufián com a cap de llista, tot i que el diputat insisteix a establir aliances amb altres forces d'esquerra d'àmbit estatal i territorial. El portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament, Jordi Albert, del sector juncarista, es podria convertir en l'alternativa per liderar la llista si no s'arriba a un acord amb Rufián. A partir d'ara us explicarem que el País Valencià celebra el 9 d'octubre. Aquest migdia el president Juanfran Pérez Llorca fa el discurs institucional d'aquesta diada en un moment en el seu lideratge dins les files del PP de cara a les pròximes cites electorals no està gens clar. Els administradors de finques estan desbordats per gestionar les reparacions de les destrosses que han provocat els intensos aiguats de les últimes setmanes. A Barcelona, moltes comunitats han tingut alguna mena de dany i els terminis s'allarguen perquè es prioritzen les reparacions més urgents. En l'àmbit esportiu, què destaqueu, Ricard Isidro?
1: Doncs que torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga Espanyol, que obre la 8a jornada. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. I a l'Eurolliga de bàsquet, avui juga el Barça, que rep els Alguiris a 9:15.
0: I el temps, el vent de nord perdrà molta força al llarg del dia, però no acabarà de desaparèixer. Domini del sol amb només alguns núvols prims passatgers i temperatures que en general pujaran poc per sobre dels 20 graus. Temps estable per als pròxims dies amb més contrast tèrmic entre el dia i la nit. Passen 2:45. La jutgessa sud-africana Navi Pillay ha guanyat el Premi Nobel de la Pau 2026 per la seva feina en favor de la pau i el dret internacional, segons ha destacat el Comitè Nobel Noruec amb seu a Oslo.
2: En casos històrics davant tribunals internacionals, ha demostrat que les mesures jurídiques poden ajudar a prevenir actes de guerra i violència. Navi Pillay també ha contribuït a enfortir les institucions del dret internacional. La seva independència, competència i fermesa l'han convertit en una de les juristes internacionals més respectades del nostre temps.
0: Lluitadora contra el règim de l'apartheid sud-africà i defensora de Nelson Mandela, Pillay ha ocupat diversos alts càrrecs per preservar la justícia internacional. Entre d'altres, va ser alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans i membre del Tribunal Penal Internacional. També va presidir el Tribunal Penal Internacional sobre Ruanda, on es va establir la violència sexual com a crim de lesa humanitat. Amb el seu reconeixement, el Comitè Nobel també ha volgut llançar el missatge en favor de la justícia per establir la pau a nivell global. In awarding this
2: year's Nobel Peace Prize. Amb la concessió d'aquest Premi Nobel de la Pau d'enguany, el Comitè Nobel Noruec vol recordar al món que l'estat de dret, tant nacional com internacional, és la base del sistema que hem establert per garantir la pau i resoldre els conflictes de manera no violenta. La pau requereix justícia.
0: L'ONU ha felicitat Pillay pel guardó i ha destacat el seu treball en favor dels drets humans.
3: Info. Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
4: Quan vulgui.
3: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
4: Tot el temps que vulgui.
3: I totes les bombolles que vulgui?
4: Totes les bombolles que vulgui.
3: I tot el relax que vulgui?
4: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
5: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. I a més, un segon premi de 20 milions. Milionari forever.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Esquerra manté les negociacions amb Gabriel Rufián perquè torni a encapçalar el partit del 29N, però Jordi Albert podria ser l'alternativa si finalment Rufián ho rebutja. Mentre la formació insisteix que l'aposta és l'actual líder dels republicans a Madrid, el portaveu adjunt d'Esquerra al Parlament ha engegat una recollida d'avals per poder formar part de les llistes al Congrés. En un missatge a les xarxes, Rufián ha reiterat que ell vol representar el partit, però que el partit també ho ha de voler. Manté que s'han de donar unes condicions mínimes en referència al fet de poder influir en els noms de la resta de la candidatura i que Esquerra s'ha d'obrir altres forces d'àmbit estatal. La cúpula republicana sempre s'ha negat a aquesta segona circumstància. Amb l'engranatge electoral intern en marxa, la qüestió ha d'estar resolta aquest diumenge. Fins ara, els diputats Jordi Salvador i Pilar Vallugera, crítics amb Rufián, han anunciat que no repetiran, igual que la líder dels republicans al Senat, Sara Bailac. En canvi, Teresa Jordà, que manté discrepàncies amb Rufián, presenta batalla i opta a ser la candidata per Girona. Possiblement s'enfrontaran un procés de primàries a la també diputada Edna Estrems, persona de confiança de Rufián, que, com Jordà, aspira a liderar la llista gironina. I la CUP ha de decidir les pròximes hores si torna a fer llista per les generals. Segons fonts dels anticapitalistes, dins del partit no hi ha consens sobre la qüestió, malgrat que porten mesos debatent-ho. Els partidaris de concórrer-hi, com el corrent Poble Lliure, consideren necessària una proposta per canalitzar el moment actual de malestar per l'habitatge i l'amenaça de l'extrema dreta. En canvi, els detractors, com l'organització Endavant, creuen que l'espai polític no està prou fort com per destinar recursos a una campanya d'última hora. El màxim òrgan dels copaires es reuneix demà al matí per decidir-ne el desenllaç i no descarten acabar la trobada amb una votació interna si les posicions continuen enrocades. I és que veus de la CUP alerten també dels riscos de sortir del focus mediàtic a 8 mesos de les municipals, que admeten que és la màxima prioritat de la formació. El partit busca recuperar múscul electoral, entre d'altres, erigint-se com l'antítesi d'Aliança Catalana, tant en clau socioeconòmica com nacional. Non Casadevall, líder del partit, i Su Moreno, portaveu.
7: L'extrema dreta avança i intenta apropiar-se de la catalanitat per convertir-la en una eina de divisió i d'exclusió. Doncs els hi direm molt clar, no els hi regalarem la nostra catalanitat.
8: Que l'independentisme és antifeixista.
0: Els objectius principals de la CUP en clau municipal són retenir l'alcaldia de Girona i tornar a entrar a l'Ajuntament de Barcelona 8 anys després. En plena precampanya es comencen a definir els debats electorals. El PP vol un cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo i Pedro Sánchez que no sigui a la televisió pública. Feijóo ha acceptat fer-lo a Telecinco i 4 i planteja que sigui el 16 de novembre. Igualment, els populars plantegen un debat entre els candidats dels principals partits amb representació parlamentària i han acceptat la invitació en una altra privada. En canvi, el PP vol que el debat de la televisió pública espanyola sigui de portaveus dels grups parlamentaris. El PSOE ha assegurat que serà a tots els debats electorals i afegeix que són els mitjans de comunicació els que els organitzen i no els partits polítics els que decideixen on i amb qui debatre. 2:15, el País Valencià celebra avui 9 d'octubre la Diada Nacional. És una jornada de commemoració històrica, però especialment marcada aquest any per la proximitat de les eleccions generals i autonòmiques en el cas del País Valencià. Juan Fran Pérez Llorca hi arriba com a president de la Generalitat després d'agafar el relleu de Carlos Mazón, però amb la incògnita encara si serà el nom que el Partit Popular proposarà per ser candidat. València, Pepa Ferrer.
9: Un escenari ni esperat ni desitjat. En un context on els lideratges són importants, Feijóo ha convocat 21 congressos, però no el de València. Ana López és politòloga.
10: Això és gasolina, especialment per al bloc de l'esquerra, per atacar la debilitat d'un president.
9: Joan Baldoví, Compromís.
11: Cada dia que passa se li fa més cara de pato coix.
9: Amb autoritat institucional però sense l'orgànica, la lluita interna per lideratge aflora. Francisco Camps fa temps que es postula i el president de la Diputació de València, Vicente Mompó, ho fa de manera subtil.
10: Ha començat la campanya electoral en un relat sobre la dana que canvia la fulla de ruta del Partit Popular.
9: Vicente Mompó, president de la Diputació de València.
12: I més con la cantidad de muertos que ha habido, que fue un desastre la gestión.
9: El País Valencià és un país de blocs, dreta i esquerra, i el trasbassament entre ells és poc probable. En les passades eleccions la diferència va ser de 47.000 vots. Llorca té al seu favor la desmobilització i la fragmentació de l'esquerra. I en contra, la judicialització de la dana, la presència de Carlos Mazón a l'hemicicle i els dubtes de Feijóo.
10: Si és perquè Pérez Llorca té algo en el seu historial que li pot inhabilitar per a ser president o perquè té un altre candidat i encara no està confirmat per a no entrar en guerra i que la guerra pues, siga el més tard possible i entrar directament en campanya.
9: Aquest 9 d'octubre mira a eleccions generals, locals i autonòmiques. Així serà clau el vot de la província de València. És on més vots es concentren i on es lliurarà la batalla per capitalitzar el vot descontent de la gestió de la dana.
0: L'Audiència Nacional rebutja per ara imputar el PSOE pel conegut com a cas Leire. El tribunal ha refusat la petició del PP perquè considera que encara no hi ha cap principi de prova per vincular el partit a fets delictius d'aquesta suposada trama, que intentava torpedinar causes judicials al voltant dels socialistes. El jutge instructor fa cas a la Fiscalia i apunta que s'ha de recopilar més informació abans de decidir si inclou el PSOE al sac d'investigats, com ara la declaració del seu ex número 3, Santos Cerdán, el presumpte líder de l'entramat. El PP va demanar dimarts la imputació del socialistes a la causa 24 hores després de l'anunci de l'avançament electoral. 3.
13: Ripollès.info.
14: Escolta, t'apuntaràs com a voluntariat al GRAN.
15: El gran recapte dels bancs dels aliments és tan gran que reuneix 17.000 persones per ajudar-ne prop de 170.000.
14: Recapta!
15: Tan gran que només hi faltes tu. El 13 i 14 de novembre fes voluntariat al gran recapte dels bancs dels aliments. Apunta-t'hi a granrecapte.org.
16: Estimo... Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobretaules eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
17: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
0: Després de 6 dies activada, avui ja no hi ha alerta per pluja. Tot i això, els bombers de la Generalitat continuen treballant per recuperar la normalitat a les zones afectades per les inundacions d'aquests darrers dies. També es manté a Granollers el dispositiu de recerca d'un menor de 12 anys. Hi participen 9 dotacions terrestres. Des de l'inici de l'episodi de pluja dissabte han mort 3 persones i els bombers han atès més de 4.000 avisos. Els administradors de finques estan desbordats de feina per gestionar les reparacions de les destrosses que han provocat tots aquests aiguats. A Barcelona, molts edificis han tingut desperfectes i els terminis per solucionar les incidències s'estan allargant. Ens ho explica Anna Alfonso.
18: Pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua són algunes de les destrosses principals que han deixat aquestes pluges als edificis. Feia 50 anys que no caien aiguats a Barcelona d'aquesta magnitud i la vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, explica que van de corcoll.
19: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
18: Recorden que per demanar indemnitzacions cal conservar les factures de les reparacions, pressupostos o fotografies. Sana Alfonso, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Les línies R13 i R14 continuaran sense trens de passatgers entre les Borges Blanques i la plana de Picamoixons fins a principis del 2027. Adif diu que la reparació dels greus danys causats pels robatoris de cable de coure de l'estiu costarà uns 14 milions d'euros. Tarragona, Ricard Buigas.
20: Els treballs que havien de durar 2 mesos s'allargaran fins a finals del 2026. Els trens de passatgers no tornaran a circular fins al 2027. Adif diu que els danys són molt greus. L'alcalde de Montblanc, Amar Vinya, diu a Catalunya Ràdio que és una molt mala notícia per a la Conca de Barberà.
21: El que veiem és que hi ha com una espècie de total impunitat davant dels robatoris de coure que provoquen greus estralls en el sistema ferroviari i terratruc doncs, a tota la població de Catalunya que fa ús d'aquest servei.
20: Es mantindrà el servei alternatiu per carretera entre les Borges i Picamoixons.
0: Falten 2 minuts per 3:15. El govern d'Aragó apuja el to i amenaça de forçar el trasllat de les pintures de Sixena des del MNAC, com ja va fer el 2017 al Museu de Lleida. La vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, acusa el Museu Català d'incomplir el termini de 56 setmanes fixat a l'abril pel jutjat d'Osca.
22: También están los bienes que se recuperaron en el 2017, los 44 bienes, y que tuvimos que ir a buscarlos. Pues igualmente, si esas pinturas vienen voluntariamente, se llevarán a cabo la reinstalación, que también está todo previsto en la sala capitular, y si no, se llevará a cabo la ejecución subsidiaria, para lo cual estamos definitivamente y perfectamente preparados.
0: El que sí que és a prop és el trasllat de les pintures profanes del MNAC a l'Aragó i que es preveu abans de finals de novembre. Segons el director general de Cultura d'Aragó, Pedro Oloqui, aquesta operació demostrarà que el trasllat de les pintures de la sala capitular és tècnicament segur, en contra del que argumenta la part catalana.
23: És verdad que los pigmentos se vieron más afectados, por eso tienen una cierta grisura superior los de la sala capitular, pero la situación química y física es la misma. La consolidación de las pinturas profanas será muy similar a la que necesitará la consolidación de las pinturas murales de la sala capitular. Por tanto, este traslado es un avance de que es posible el traslado de las pinturas de la sala capitular.
0: Fons del MNAC recorden que el seu informe sobre els riscos del trasllat està pendent de completar, ja que encara desconeix les condicions de conservació del recinte que ha d'acollir les pintures religioses. Tres quarts d'una, informació del trànsit amb Clàudia Serra, bon dia.
1: A les carreteres aquesta hora força tranquil·litat en general. Tot i això sí que hi ha punts amb retencions a la C-17 per obres entre Canovelles i Granollers en sentit Barcelona i en trams intermitents a la ronda, sobretot ronda litoral a Montjuïc, sentit Besòs, on s'està retirant un camió avariat a primera hora d'aquest matí. Pel que fa al transport públic, diverses incidències a Rodalies i a retards de mitja hora de mitjana a les línies R11 i R2 Nord, i recordem que els trens de les línies R15, R16 i RTU circulen per via única a causa d'una incidència a les instal·lacions entre Vilaseca i Tarragona. Això pot provocar retards i temps de recorregut més llargs del que és habitual.
2: El temps.
0: El temps amb Jofre Genuer.
3: Avui, durant el cap de setmana, no preveiem pluja. De fet, pot anar per llarg. La propera setmana, fins i tot de moment, almenys els propers 7 o 8 dies, no veiem precipitacions. Avui pot caure algun ruixat entre Mallorca, Menorca, el vespre cap a Eivissa i Formentera. Estem parlant de les Illes Balears i a Catalunya. Destaquem el vent de tramuntana moderat a fort. Des de la zona de l'Empordà també cap al Rosselló, i vent moderat, amb estones de calma aquesta tarda, però de nit es reforça notablement pel que fa al Baix Camp, al Baix Ebre i punts del Montsià, les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona Sud. Tot això amb sol, capes de núvols prims al nord, Pirineu, Prepirineu, màxima avui de temperatura de 20 a 24, les més altes, més aviat 20 a l'interior, 17, 18, alguna vall del Pirineu, i arribant aquests 22, 23, 24 arran de mar. La propera nit tornarà a fer fred al Pirineu, tornarà a fer fresca, però en general la temperatura puja entre 3 i 5 graus. On més pujarà serà el Pirineu Alta Muntanya. A les valls i la comarca d'Osona, a les valls interiors i també de pressió central, la temperatura es manté o pujarà un grau o dos. Cap de setmana de sol, algun núvol prim demà, poca cosa, puja una mica la temperatura de dia, fins a 25 les més altes, i diumenge, cel mig enterbolit, mig ennuvolat, sense cap pluja.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els Mossos han detingut el suposat responsable de provocar 6 incendis a Montblanc, a la Conca de Barberà, en els últims 2 dies. Els focs, registrats en diversos punts del nucli urbà, havien generat molta preocupació entre els veïns del municipi. Tarragona, Ricard Buigas.
20: El detingut és un home de 25 anys amb 5 antecedents policials. Els Mossos el van identificar dimecres, però no el van detenir fins ahir dijous, quan van tenir proves suficients que el vinculaven amb els incendis. Els focs han afectat diversos immobles abandonats, a patis i altres llocs públics de la població. El més greu és l'incendi d'una gran pila de palla ubicada a tocar d'una granja al costat del convent de la Serra. L'alcalde de Montblanc, Marc Vinya, ha explicat a 3CAT Info que es tracta d'una persona sense domicili fix, segurament amb un trastorn mental, que actuava de forma aleatòria.
13: No hi havia un patró que per part de Mossos d'Esquadra ens han informat que pogués ajudar a tenir una previsió d'actuació, sinó que era una cosa molt espontània, i es va poder fer una primera identificació. Mossos d'Esquadra ens comentaven que no tenien indicis suficients per atribuir-li l'autoria i, per tant, la van haver de deixar lliure, però, i tot i així, al moment de deixar-ho lliure, ens trobem amb l'últim episodi. Ara, per sort, doncs, s'ha pogut trobar algun indici que ha permès que Mossos d'Esquadra, doncs, el puguin ja detenir.
20: No hi ha persones ferides pels focs. Els Mossos mantenen oberta la investigació per esbrinar si el detingut està relacionat amb altres incendis.
0: Cop policial contra el narcotràfic a Catalunya. Els Mossos han intervingut 8.000 quilos de xix en una nau de Cabanes, a l'Alt Empordà, valorats al mercat negre en més de 16 milions d'euros. És més de la meitat d'aquest tipus de droga que han localitzat aquest any a Catalunya. Girona, Fèlix Martín.
24: Els 8.000 quilos de xix repartits en paquets estaven amagats entre la càrrega d'un tràiler, una càrrega legal amb palets de grans saques de ràfia, plenes de picadura de cautxú. A dins els sacs hi havia la droga. El camió era dins la nau de Cabanes i quan hi van entrar els Mossos hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes més petites. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el mes de juny quan van enxampar a Viladecans una furgoneta amb 2.400 quilos de xix. Estirant del fil van arribar a la nau industrial de l'Alt Empordà, que funcionava com a magatzem. En aquest temps han fet seguiment de l'activitat, amb anades i vingudes de persones i vehicles. Però aquesta activitat es va multiplicar molt quan a principis de mes hi va arribar un camió de gran tonatge, i això va desencadenar l'operatiu que avui han fet públic. Aquest any els Mossos d'Esquadra han comissat a Catalunya 14.900 quilos de xix.
0: Passen 5 minuts de 3 quarts d'una, matança russa a Ucraïna per segon dia consecutiu. Almenys 42 persones han mort en diferents atacs, el pitjor de tots a Kramatorsk, a prop del front del Donbass. El president Zelensky promet respondre-hi. Amb aquestes accions, Rússia estén el terror a les zones urbanes amb una estratègia que Kiev no aconsegueix frenar. Per contra, l'exèrcit rus pràcticament no és capaç d'avançar al Donbass. Moscou, Cristina Solies.
4: Els soldats russos guanyen posicions molt lentament i ho fan a costa de moltes morts. A més, l'exèrcit ucraïnès ha contraatacat amb èxit al nord de Donetsk. Tot això impedirà que es faci realitat l'obsessió de Putin de conquerir tot el Donbass abans de finals d'any. En aquest context d'estancament, Moscou ha redoblat els seus bombardejos contra zones urbanes amb una nova generació de drons a reacció, molt més ràpids i difícils de batre, i amb una nova tàctica d'atacs intermitents durant tot el dia que fa la vida impossible als veïns de Kiev. També s'ha tornat a proposar a deixar els ucraïnesos sense llum ni calefacció aquest hivern, destrossant la seva infraestructura energètica. Una estratègia per doblegar la moral ucraïnesa i obligar Zelensky a cedir.
0: I al Regne Unit, el líder del Partit Verd britànic, Zach Polanski, ha caigut derrotat en les eleccions parcials convocades per substituir l'exprimer ministre laborista Keir Starmer. L'arquitecte d'un espectacular ressorgiment verd al Regne Unit ha quedat darrere la candidata laborista, que ha aprofitat la popularitat d'Andy Burnham, primer ministre des del juliol. Londres, Quim Olivares.
5: Era una aposta arriscada de Zach Polanski per aconseguir l'escó al Parlament en aquesta circumscripció londinenca de Holborn i St Pancras, un feu tradicional laborista. Ara Polanski diu, però, que no pensa plegar.
6: Puc continuar com a líder del Partit Verd. El que ha passat a Holborn i St Pancras és que hem més que triplicat el nostre percentatge de vots. Volia guanyar, ningú es presenta unes eleccions per perdre.
5: Des que va assumir el lideratge dels Verds l'any passat, Polanski, que és jueu, va adoptar una postura pro-palestina molt crítica amb Israel, en un intent per captar els votants desil·lusionats del Partit Laborista. Recentment, però, la seva imatge ha patit arran de diverses controvèrsies, com ara l'aprovació per part del seu partit d'una moció que equipara el sionisme amb el racisme. La guanyadora ha estat el laborista Sagal Abdiwali, que va arribar al barri londinenc de Camden Town als anys 90 com a refugiada després de fugir de Somàlia. Ha dit que la victòria té un significat profundament personal per ella. Sentim-la.
7: Representar el lloc que em va donar una llar a mi i a la meva família. Em va donar una oportunitat i em va ajudar a forjar la persona que sóc avui. Camden em va oferir una comunitat i em va inculcar la creença en la justícia social, l'equitat i la justícia.
5: La candidata conservadora ha quedat en tercer lloc, seguida del partit anti-immigració Reform UK.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Arriba als cinemes El precio de la red, seqüela de La xarxa social, la pel·lícula que narrava el naixement de Facebook. És una de les estrenes destacades de la setmana, juntament amb el documental NASA o la segona part d'Escape Room amb Joel Joan. Marc Garriga.
8: Do you have an interest in social media?
25: Not even a little bit. Look, I'm an investigative reporter, and that guy and this company are playing an unprecedented role in our lives.
26: El precio de la red relata com una treballadora de Facebook revela a través del Wall Street Journal una sèrie de documents comprometedors per a aquella empresa, els anomenats Facebook Files, que confirmaven les sospites que el seu algoritme tenia efectes en la salut mental juvenil, la polarització política i la desinformació. Fa la sensació que el film queda obsolet ràpidament i cansa perquè es ple de tecnicismes incomprensibles. Aaron Sorkin, guanyador de l'Oscar pel guió de La xarxa social i creador de sèries com El ala oeste de la Casa Blanca, vol emular Frank Capra ara com a director i es queda a mig camí, que ja és dir molt. Dos cineastes israelians, sota el paraigües del diari britànic The Guardian, han elaborat un magnífic i impactant reportatge periodístic, NASA. Val a dir que el documental és pobre, cinematogràficament parlant, però el seu valor rau en haver aconseguit que una vintena de soldats i agents secrets del seu país expliquin com es perpetra l'aniquilació d'un poble.
27: Dear Grandma, we've moved to the countryside. Dad's crazy plan is infecting the whole family.
26: El árbol muy muy lejano és una encantadora cinta d'aventures fantàstiques dirigida a un públic familiar amb un repartiment que encaixa a la perfecció. Claire Foy i Andrew Garfield són els pares d'uns nens que, quan s'endinsen en el bosc, descobreixen un món màgic ple de personatges estrambòtics. La història està basada en una de les centenars de novel·les de la llegendària imaginativa Enid Blyton.
28: Tornem a jugar? Merda.
29: Ah, mira,
9: És aquí.
10: Les seves entrades, sisplau.
9: És que nosaltres estem convidats.
10: Hola.
26: Escape Room 2, Joel Joan torna a esprem el seu humor blanc amb una història divertida i simpàtica, menys irreverent que la primera. A més, també s'estrena la potent Ceniza en la boca, la visió d'una immigrant mexicana entre Madrid i Barcelona, dirigida per l'actor Diego Luna, La vida d'una mujer, un pretensiós drama delicat i elegant, però al cap i a la fi insubstancial i anodí, Su propio infierno, de Nicholas Winding Refn, que manté la idea d'il·luminar amb llums de neó la buidor més absoluta, dues cintes d'animació infantils, Mascotes al rescate i Doraemon, aventures al món de l'art, i un bon thriller basc ambientat als anys 30, Les ciegas hormigas.
0: Ricard Isidro, bon dia.
6: Bon dia. Torna el futbol a la primera divisió, un cop superada l'aturada pels compromisos de seleccions, i ho fa amb el Màlaga espanyol, que començarà a les 9 del vespre. El conjunt blanquiblau, 15, 7 punts, visita el CUE, que encara no ha guanyat cap partit després de 7 jornades. L'Espanyol, a més, vol aprofitar aquesta visita per trencar una ratxa de dues derrotes seguides. I Manuel González, l'entrenador de l'Espanyol, no creu que jugui al càrrec. Al contrari, se sent fort i convençut.
11: Crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Des del primer dia, pues, notes aquesta pressió i has de saber com viure amb això. Llavors, bueno, en aquest aspecte jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però, bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
6: Javi Puado és la gran novetat a la llista de convocats. Torna després de 10 mesos lesionat. Quique, per lesió, i Jofre Carreras, per decisió tècnica, no han viatjat a Màlaga.
2: 3CAT Info.
6: El Barça, per la seva banda, jugarà demà a 6:45 al Camp Nou contra el Getafe. Tenim en marxa encara l'entrenament d'avui, últim, abans d'aquest partit, i el més destacat és que Rafinha segueix entrenant-se al marge. Serà, d'altra banda, el primer entrenament, o ha estat el primer entrenament de Xavi Espart des que ahir va ampliar el seu contracte fins al 2030. Mentrestant, al Camp Nou ja ha finalitzat l'acte d'acomiad a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys.
12: Ahora que me he retirado quiero disfrutar mucho más de mi familia, que he estado tantos años sin poder ver, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? Estar cerca de ellos, verlos crecer, y bueno, esa es la parte difícil de nuestro trabajo, y bueno, eso es un principio lo que me gustaría hacer, y luego pues ya obviamente, seguramente alguna cosa ligada con el fútbol, veremos si puedo ser entrenador o agente o estar simplemente para jugar algún partido de leyendas.
6: Pedro farà demà la sacada d'honor al partit contra el Getafe. Demà també juga el Madrid, que rebrà el Villarreal, i Josep Mourinho, el tècnic del conjunt blanc, diu que no hi ha falta de compromís per part de Kylian Mbappé.
14: Que mañana Mbappé va a jugar, ni en banquillo estará, va a jugar, y si va a jugar es porque yo pienso, no pienso, yo estoy seguro de que no ha fallado con el Real Madrid, no ha fallado con sus obligaciones.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
6: A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep avui els Alguiris de Kaunas a 9:15 del vespre, en partit de la quarta jornada. Kevin Panther, jugador blaugrana, analitza així el rival d'avui.
15: Els Alguiris tenen un bon equip. Fa temps que mantenen una estructura sòlida i no baixen el nivell. Naturalment, són humans i els podem guanyar, però tenen qualitat per ser un dels 8 millors equips de l'Eurolliga.
6: El Barça recupera Iwoma i Nibo, però perd per 10 dies l'aler Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. Aquest partit entre el Barça i els Alguiris el podreu seguir pel web i l'app de Catalunya Ràdio, també per la plataforma 3CAT. A la Lliga Femenina de Bàsquet, jugats ahir, Cadí-la-Seu 70, Leganés 60, i Uni Girona 83, Palma 89. És la segona derrota de les gironines en 2 partits de Lliga.
2: 3CAT Info.
6: A la Lliga Sobal, el Granollers visita el Ciudad Real 8:15 del vespre en partit de la 5a jornada. Els vallesans són 600 amb 6 punts, un més que els manxecs. Ahir, victòria del Barça d'en Vol a la 3a jornada de la Lliga de Campions, a casa, i contra el Dinamo de Bucarest, per 34-27. En waterpolo, des d'avui fins diumenge, es disputen 2 fases prèvies europees. A la Champions femenina, el Sabadell i el Terrassa juguen al mateix grup, a la piscina sabadellenca, i el Sabadell s'enfronta al Dong Gouda neerlandès a les 7, i a 9:15
9: el Terrassa al Lilla. El Catalunya ha jugat a Enas contra el Glifada a un quart de 10. A l'Eurocamp masculina, el Barcelona juga a Nàpols contra el Buliagmeni grec a les 6. A la mateixa hora, el Terrassa juga a Podgorica a Montenegro contra el Rijeka croat. I en hoquei patins, aquest vespre, la selecció espanyola amb 7 jugadores catalanes s'enfronta a Portugal a les semifinals del Mundial d'Assumpción al Paraguai.
2: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Crit de socors del camp que es manifesta amb les botzines i el bloqueig dels tractors. De moment, avui, a Lleida. Un centenar de vehicles bloquegen el centre de la capital del Segrià. De què es queixen, doncs, de l'augment desmesurat dels preus que els fa disparar la despesa de produir aliments fins al punt que, en comptes de guanyar-s'hi la vida, hi perden calés.
16: Els costos de produir un aliment seran més cars, no? I si són més cars, què vol dir això? Pues que això que acabarà afectant el consumidor.
1: I avisen també que pot provocar falta de subministrament, que es deixi de sembrar i que, per tant, hi hagi escassetat d'alguns productes i, com a conseqüència, pugin els preus. Un cercle viciós. Pugen les llavors, els adobs, els herbicides, el gasoil, la mà d'obra, i a sobre la fiscalitat i la burocràcia, sovint en comptes d'ajudar, els fa la traveta. La tracturada d'avui, que ha començat a les 10 del matí, que encara dura, l'ha convocada el Sindicat de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, la JARC, una protesta que seguirà, no es queda aquí. Sense anar més lluny, la setmana que ve, dimecres, Unió de Pagesos ha convocat una tracturada, aquesta vegada a Barcelona.
2: Catalunya al dia.
1: Avui és divendres, posem fi a una setmana molt intensa a nivell informatiu. Marc Vidal, bon dia.
17: Què tal, bon dia.
1: Han passat moltes coses, per exemple, les fortes pluges i els seus efectes. Avui els pagesos de l'Ebre han fet balanç del mal que els ha fet als camps.
17: I qui també ha fet inventari dels desperfectes és el municipi de la Ràpita, en aquest cas de la Dana Alice, que van patir fa just un any.
1: Els aiguats de l'última setmana han multiplicat la feina dels administradors de finques. No donen a l'abast per gestionar les reparacions que s'han de fer per les destrosses dels aiguats.
18: El que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
1: Cop policial contra el narcotràfic a Catalunya. També en parlarem al programa d'avui. Els Mossos han trobat en una nau industrial de Cabanes, a l'Alt Empordà, 8 tones de xix. Això és molta droga. Perquè us en feu una idea, és la meitat de tot l'haixix que s'ha interceptat a Catalunya durant aquest any.
17: I han detingut 7 persones en relació a aquest cas. Calculen que el valor d'aquest haixix al mercat hagués estat de 16 milions d'euros.
1: I sentirem el punyent testimoni d'un dels afectats per la síndrome post-UCI. Comporta greus seqüeles per als que han estat molt temps a la unitat de cures intensives.
19: I tornar a casa és un món. Llavors, allà comences a veure totes les dificultats, doncs motores, de cognitives, a nivell social, del fet de no treballar.
17: Expacients de l'UCI de l'Hospital Trueta de Girona han creat la primera associació pionera a Catalunya per ajudar els afectats per aquesta síndrome i també els seus familiars.
1: Som a les portes d'un cap de setmana llarg perquè dilluns és festiu. Es preveu que surtin de l'àrea metropolitana més de 500.000 de cotxes. Hi ha retencions importants en algun punt ja a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra.
21: Doncs de moment encara tranquil·litat en general, però sí que hi ha alguns punts amb més intensitat per diverses incidències. A l'A2 a Sant Feliu de Llobregat per un accident que talla un carril en sentit Barcelona, a la C-17 entre Canovelles i Granollers sentit Barcelona per obres, i a Barcelona a la Ronda de Dalt, a Horta sentit Llobregat i a la Ronda Litoral a Montjuïc en sentit Besòs.
1: I Dani Ramírez, pel que fa al temps, ha baixat la temperatura i ja no plou. Aquest seria el principal titular, no?
3: Sí, i ja convenia, perquè portaven pràcticament 10 dies seguits de pluges. Ahir encara al vespre va fer algun xàfec una mica intens, en punts de Girona, de l'Empordà, tocar del Montseny, alguns barris de Barcelona, Castelldefels, el Baix Llobregat. I avui parlem de vent, vent moderat a fort del nord, núvols de vent, núvols prims, estones una mica més espessos al Pirineu i Prepirineu, es veuen ja al terç nord de Catalunya, però sol, sol i temperatura suau. Avui baixa una mica respecte a ahir, estem arribant com a molt Cap a dos quarts d'una fèiem temperatures de 22 graus a Sabadell, 21 graus a Ulldecona, 21 a Cunit, 20 al Vendrell, 20 a Amposta o també Vilanova i la Geltrú. I demà arribarem a 20-25, diumenge semblants o baixen 2 graus perquè diumenge hi haurà una mica més de núvols, però globalment el dia, tant demà com demà passat, seria assolellat, almenys també pel que fa diumenge al matí. Al matí algun banc de boira, la Catalunya central, la propera nit freda, però no tant.
4: Doncs ja ens toca algun regalet, per tant, sembla que el temps acompanyarà aquest cap de setmana llarg. Gràcies, sí. Dani, bon dia.
3: Bon dia.
4: I en esports, Ricard Isidro, bon dia.
5: Bon dia.
4: Aquest cap de setmana torna la Lliga de Futbol Masculina.
5: I amb un partit en presència catalana, la de l'Espanyol, que visita el Màlaga a les 9 del vespre. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionats. El Barça, per la seva banda, rebrà demà el Getafe al Camp Nou, amb el dubte de Rafinha, que avui s'ha tornat a entrenar en solitari. A Girona, declaracions de Porto. L'extrem del conjunt gironí creu que després de les sortides polèmiques d'aquest estiu, l'equip ara és més fort i compromès. A Tarragona, avui comença una nova edició dels Jocs Special Olímpics, la gran cita esportiva i inclusiva, amb la participació de 1.600 esportistes amb discapacitat intel·lectual procedents de Catalunya, de la resta de l'estat i de 7 països europeus. I la lleidatana Ai Sonoda va guanyar ahir la medalla d'or al Mundial de Judo de Bakú a l'Azerbaijan en la categoria de fins a 70 quilos.
4: Doncs tot això al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb David Badia a la sotja edició, l'Aurora Guindo i l'Alba Monclús a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i Manel Gil avui al control central. És la una i pràcticament 6 minuts. Comencem.
7: Catalunya al dia, amb Estel Batet.

0: Doncs això no és cap sintonia nova del Catalunya al dia, això és en aquests moments el que s'està sentint al centre de Lleida en aquesta tracturada, l'hem estat seguint durant tot el matí, bloqueja bona part del centre de la ciutat, hi ha un centenar de tractors, estan convocats pel sindicat agrari JARC i denuncien sobretot l'augment dels costos per produir aliments i reclamen solucions per fer viable la seva activitat. I tenim, seguint-ho, en Pere Joan Álvarez. Pere Joan, bon dia.
1: Hola, bon dia, Estel.
0: Ara mateix, costa de creure que això sigui una manifestació, sí, que sigui una tracturada. És que...
1: Perquè abans hem pogut sentir els tractors quan estaven arribant a la subdelegació del govern espanyol, però ara han parat de sonar els clàxons i, com podeu comprovar, han posat música a tot drap i és el que sona en aquests moments aquí davant de la subdelegació, que està envoltada, tots els carrers envoltats dels centenars de tractors que participen en aquesta protesta. Una protesta que sortia a les 10 del matí de la delegació d'Hisenda, més que sortir, era una concentració aturada davant de la delegació d'Hisenda, i han estat més de dues hores, i després de reunir-se amb els representants de l'agència tributària, han sortit pels carrers de la zona cèntrica de la ciutat de Lleida i han arribat fins aquí a la subdelegació, on esperen entregar un manifest.
0: Doncs ara estem veient que fan un repàs als grans hits, als grans èxits del rock més dur, diguéssim. Suposo que per posar-se una mica en l'ambient de com està el seu estat d'humor ara mateix, perquè el motiu principal de la protesta, ja l'hem dit, que cada vegada tot és més car fer de pagès, però mira, ara han canviat a Queen. Quines queixes concretes has pogut recollir tu, Pere Joan?
1: Doncs queixes de tot tipus. Els costos de producció, és a dir, el que els costa produir els aliments, ja siguin agraris o ramaders, els fertilitzants, els fitosanitaris, l'energia, que és cada vegada més cara, hi ha la llum i el gas, els carburants, evidentment, com un dels preus més elevats que han tingut i que ha repercutit en la renda dels pagesos en els últims anys i sobretot en els últims mesos. Per tant, són tot un seguit de reivindicacions de costos de producció que els fa incrementar més aquests costos i que, per tant, després no poden repercutir en el producte final i acaben perdent. Si et sembla, podem sentir el que ens deien alguns dels pagesos amb què hem parlat.
2: Com sembrarem, el preu que tindrem que pagar la llavor, el preu que tindrem que pagar els adobs, los herbicides, los insecticides...
3: Nosaltres, el nostre sector de la fruita, depenent molt de la mà d'obra, ens volen tornar a pujar, i nosaltres cada vegada ens costa més poder subsistir.
4: El gasoil està impagable i és que no podem viure, perquè no podem treballar a costos que és que no podem pagar-los.
1: Com deien, la delegació d'Hisenda s'han reunit els responsables de JARC amb la responsable de l'agència tributària, Joan Carles Massot, president de JARC. Al sortir de la reunió ens deia que és el que li havien fet arribar.
5: Aquí a Hisenda són els temes fiscals, no? Els temes tributaris, no? Sobretot la lliure amortització del sector agrari, creiem que és bàsica, que de poder triar quan vols amortitzar la maquinària o les inversions que fas. També l'exempció de tributació dels ajuts que reben els joves quan s'incorporen i, sobretot, també, molt important, l'exempció dels propietaris de finques que arrenden o venen que no tinguin tributació tampoc quan venen amb un agricultor professional o un jove.
1: Una tracturada que acaba aquí a la subdelegació del govern espanyol i que doncs, ve després o ve abans d'una manifestació, una nova tracturada que hi haurà, recordem-ho, dimecres de la setmana que ve a Barcelona per part, en aquest cas, d'Unió de Pagesos, que és qui la convoca, i a Saja, que és qui li dona suport. Per tant, els pagesos estan en guerra, com diuen ells, i per tant volen que se'ls escolti i que se'ls doni ajuts per poder fer front a l'increment de costos que fa perillar fins i tot a la continuïtat d'algunes explotacions.
0: I que avui han fet una mostra de la seva força per fer sentir la seva veu, la seva protesta, amb aquesta tracturada que ja porta més de 3 hores pels carrers del centre de Lleida, amb aquesta banda sonora que els està acompanyant, i amb en Pere Joan, que ho ha seguit. Moltes gràcies, Pere Joan, bon dia.
1: Gràcies, Estel, bon dia.
0: I seguim parlant de pagesos i també de sindicats agraris.
6: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: Però en aquest cas, per fer balanç, concretament a l'Ebre, passades les tempestes, Unió de Pagesos demana ajudes i accions urgents per reparar els danys provocats pels aiguats que hi ha hagut en desenes de finques d'aquesta zona, de les Terres de l'Ebre. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Quins són aquí els sectors més afectats?
6: Mira, han patit sobretot els cultius d'oliva i d'arròs. El sindicat agrari ha demanat aquest matí ajudes urgents, sobretot per aquests dos sectors. I és que les inundacions a l'Ebre han agreujat les pèrdues d'un sector agrari que ja viu al límit des de fa anys. Després dels problemes que els havia generat la sequera, ara ha estat la pluja la que els ha castigat. Carlos Sanz, coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre, lamenta que ara la climatologia s'afegeixi als problemes normatius que diu que tenen.
7: Però el tema és més greu. El tema de l'arròs i altres sectors, per això anem a Barcelona el dia 14, i perquè ja no és un sector, és tots els sectors. Un sector que estàvem suposadament bé, que era l'arròs, en dos anys ens ha baixat el 50%. I ara demanem una ajuda ja per a passar l'any.
6: L'organització fa una crida, com sentíem, a aquesta mobilització del pròxim dia 14, la gran manifestació que s'ha de fer a Barcelona, d'un sector en crisi que, segons Sanz, està agonitzant.
0: I, d'altra banda, Manel, l'Ajuntament de la Ràpita al Montsià ha fet balanç, en aquest cas, de les obres que s'han fet l'últim any per reduir l'impacte dels aiguats i arran de la dana Alice que van tenir l'octubre de l'any passat.
6: Sí, el més destacat és el nou pont del carrer Sant Josep que s'inaugurarà al desembre. Segons ha explicat l'alcalde Xavier Reverter, tot el que s'ha fet fins ara reduirà també de forma dràstica el risc de tornar a patir unes inundacions com les que hi va haver fa un any.
8: Ha vingut una segona dana, no ha sigut tan forta, però sí que hem aconseguit que amb totes les mesures l'han pogut passar. Estem treballant en un tema de renaturalització, sobretot doncs, bueno, les mesures més importants, lo dragat, l'arreglar el pont, el pont del Chicharri i, com no, tot el mur de contenció i tot el que hem arreglat també del canal de la PACA, no?
6: Pel que fa al projecte per millorar el drenatge del carrer Sant Josep, segons ha explicat Reverter, això suposarà una inversió d'entre 5 o 6 milions d'euros. Inclourà també 200 metres de canalització subterrània i la reconducció de l'aigua cap a una bassa de laminació per abocar-la al mar. Les obres podrien començar en uns 6 mesos per estar llestes d'aquí un any.
0: Entesos, doncs, gràcies des de Tarragona. Manel Sastre, bon dia.
6: Bon dia.
0: Minuts, un quart de dues del migdia i avui és notícia que després de 6 dies activada ja no hi ha alerta per pluja. A Barcelona, els administradors de finques i els industrials no donen l'abast per gestionar les reparacions de les destrosses que han provocat els aiguats de l'última setmana. Anna Alfonso, bon dia.
9: Bon dia.
0: Perquè ara mateix en quina situació es troben aquests administradors de finques?
9: Doncs algunes de les destrosses principals que es troben són pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua. Feia 50 anys que no queien aiguats a Barcelona d'aquesta magnitud i la vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, explica que van de bòlit.
10: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
0: Sentíem que els industrials estan desbordats, però també hi ha altres professionals atrafegats per aquests aiguats.
9: Sí, és el cas també dels conductors d'excavadores o camions cisterna, alguns dels més sol·licitats aquests dies. Eulàlia Tort és la presidenta del Gremi de Transport i Maquinària de la Construcció de Catalunya.
11: És una situació de col·lapse operatiu total. És que ja ens trobem en una allau de peticions simultànies per retirar els fangs, les terres, materials, alguna petició, algun ajuntament que ens han dit bueno, és que el veí està incomunicat, és que no pot sortir de casa seva. Es prioritzen emergències.
0: I important, qui es fa càrrec econòmicament d'aquests desperfectes?
9: Acostumen a fer-ho les assegurances, però en cas d'inundacions se n'encarrega el consorci, que també arrossega feina endarrerida. Ho explica l'assessor jurídic del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, Carlos Solís.
12: En aquests moments s'estan gestionant sinistres extraordinaris anteriors, com per exemple el terratrèmol de Granada, on s'han registrat més de 60.000 reclamacions, pot fer que el consorci tingui més dificultats per gestionar aquest sinistre.
9: Recorden que per demanar indemnitzacions cal conservar factures de les reparacions, pressupostos o fotografies.
0: Molt important, eh? Per tant, guardeu-ho tot. Gràcies, Anna, bon dia.
9: Bon dia.
0: I avui hi ha una nova jornada de mobilitzacions per l'habitatge. A les 12 del migdia s'ha fet un minut de silenci en record de Mari Carmen Abascal i també d'Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que al setembre, el mes passat, es va suïcidar després que la desnonessin. I a la tarda, el sindicat de llogateres ha convocat una nova manifestació a la plaça Universitat de Barcelona. Núria Har, bon dia.
9: Bon dia.
0: Tu has sigut al metro de Barcelona per seguir aquest minut de silenci. Com ha anat?
9: Sí, perquè TMB ha aturat totes les línies durant un minut. També els treballadors de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona s'han sumat en aquest minut de silenci. A plaça Sant Jaume també s'hi han afegit l'alcalde Collboni i la consellera d'Economia amb els delegats sindicals de Comissions Obreres i la UGT.
13: Hem guardat un minut de silenci en record de la Mari Carmen i de cada víctima, i per reclamar des del silenci que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització. Descansa en pau, la nostra indignació continua.
9: Com deies, les mobilitzacions continuen aquesta tarda amb una manifestació al centre de Barcelona. Per cert, que el sindicat de llogateres ha anunciat que deixa l'acampada de Plaça Catalunya per preparar la vaga general.
0: I un dels efectes que ha tingut aquesta crisi de l'habitatge s'ha notat sobretot en la salut mental. Els últims 5 anys ha augmentat prop d'un 50% el nombre de persones que ha acudit als serveis d'urgències, als hospitals catalans, per un problema d'aquesta categoria de salut mental. Si ens fixem en els pacients que busquen ajuda als centres d'urgències de l'atenció primària, aquesta xifra s'ha doblat des del 2021. Aquestes dades les ha fet públiques el govern avui, vigília del Dia Mundial per la Salut Mental, i en el marc d'un acte institucional que s'ha fet aquest matí al Palau de la Generalitat. Mònica Mas, bon dia.
14: Bon dia. Doncs sí, segons aquestes xifres, 573.000 persones van passar per l'atenció primària l'any passat amb el diagnòstic de problemes de salut mental. Més de 19.000 pacients van tenir un ingrés hospitalari per trastorns d'aquest tipus. Segons dades del Departament de Salut, l'any passat es van receptar fins a 106 dosis diàries d'antidepressius per cada 1.000 habitants. Això suposa un augment del 29% respecte a fa 4 anys. Pel que fa als ansiolítics, s'han receptat durant l'any passat 38 dosis diàries per cada 100.000 habitants. Per aquest motiu, durant aquest acte que deies institucional per la salut mental, s'ha remarcat la importància d'abordar aquest problema, però des de tots els

0: Una dotació de 25 milions d'euros al pressupost de la Generalitat.
1: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
2: Pràcticament 4 minuts passant d'un quart de dues del migdia. Tenim en marxa, des de fa una hora, de fet, el dispositiu especial del Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra per aquest cap de setmana llarg del 12 d'octubre. Fins demà s'espera que surtin de l'àrea de Barcelona 570.000 vehicles i es desplegaran més d'un miler de controls. Miquel Jarque, bon dia.
3: Molt bon dia, Estel.
2: Per tant, si hem de sortir de Barcelona, quina és la franja que hem d'evitar? Quan no hem de sortir, quan és?
3: Segons Trànsit, el pitjor moment per marxar és la franja que va de les 2 del migdia a les 8 del vespre. Per tant, és una franja una mica àmplia.
2: Home, anava a dir, no ens dones gaires opcions,
3: No ens donen moltes opcions, aquests de trànsit. Però bé, a la tornada, el pitjor moment serà entre 4:45 i 9:15 del vespre. El responsable del dispositiu del Servei Català de Trànsit, Guillermo Villuendas, fa una crida a planificar bé la sortida, sobretot pel tema de les pluges.
4: El que recomanem, sobretot als conductors, doncs és que comprovin l'estat de la meteorologia, que comprovin l'estat del trànsit també i l'estat de les vies, perquè sí que hi ha algunes vies que encara doncs estan fent treballs de manteniment, no?, amb aquests dies de causa de tots aquests aiguats que hem tingut.
2: I hi ha prevista alguna restricció en aquesta operació sortida?
3: De camions, de més de 7,5 tones en la circulació per l'AP7 en el tram des de l'Hospitalet de l'Infant a Maçanet de la Selva, avui i demà i també dilluns.
2: I controls també, no?
3: Sí, per controlar la circulació de camions, però també els altres que són ja més habituals.
4: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a l'AP7 des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant a la sortida com en la tornada.
3: I per fer aquests controls, Mossos mobilitza 1.500 agents.
2: Això pel que fa al trànsit rodat. Pel que fa al ferroviari, amb la xarxa de rodalies ja recuperada dels temporals, avui el focus es posa als despatxos. L'advocacia de l'Estat qüestiona que el conseller delegat de la nova empresa mixta Rodalies de Catalunya sigui també director de Rodalies de Renfe. Totes dues funcions recauen en una sola persona, que és Òscar Playà. Joan García, bon dia.
5: Hola, Estel. Sí, segons La Vanguardia, un informe del Servei Jurídic de l'Estat impedeix que combini les dues responsabilitats. El dictamen no vinculant indica que una segona funció executiva en una altra empresa pública, seria la de director de Rodalies, és incompatible amb la dedicació exclusiva que ja té a la nova empresa mixta formada per la Generalitat i Renfe. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, no hi veu cap polèmica.
6: Òscar Playà només té un càrrec, que és el de conseller delegat de Rodalies de Catalunya. És el màxim responsable, efectivament, d'aquest traspàs de governança. Però jo no he entès molt bé la polèmica, perquè al final Òscar Playà té un càrrec, és conseller delegat, i per tant està tot d'acord al que normativament es preveia i volíem.
5: Segons la consellera, amb l'empresa mixtes ja constituïda, s'ha millorat la coordinació amb les operadores. Des de Renfe expliquen que les funcions que té com a director operatiu les exerceix amb el vistiplau de la direcció de la companyia, i des del Ministeri també hi treuen rellevància. Apunten que el que diu la informació no afecta el servei, que l'empresa mixta és una novetat a l'Estat i que necessita temps per desenvolupar-se.

0: Més coses, els Mossos d'Esquadra han intervingut 8.000 quilos de xix en una nau de cabanes a l'Alt Empordà, valorats al mercat negre en 16 milions d'euros. La policia vigilava la nau des de feia setmanes ja. Més detalls des de Girona, Fèlix Martín.
1: Sí, aquest any els Mossos d'Esquadra han comissat 14.900 quilos de xix. 8.000 són d'aquest operatiu. Aquesta droga l'han trobat repartida en paquets. Estava amagada entre la càrrega d'un tràiler. Una càrrega legal, amb palets de grans saques plenes de picadura de cautxú. A dins dels sacs hi havia la droga. El camió estava, per la seva banda, dins la nau de cabanes i quan hi van entrar els Mossos hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el mes de juny quan ja van enxampar a Viladecans una furgoneta també amb 2.400 quilos de xix. Estirant del fil, van arribar fins a aquesta nau industrial de l'Alt Empordà. A principis de mes hi va arribar el camió de gran tonatge, n'estaven fent seguiment, i això va desencadenar l'operatiu que avui han fet

0: I els Mossos han detingut el suposat responsable de provocar 6 incendis a Montblanc, a la Conca de Barberà, els últims 2 dies. Els focs, registrats en diversos punts del nucli urbà, havien generat molta preocupació entre els veïns d'aquest municipi. Tarragona, Ricard Boigas, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Qui és el detingut?
1: Doncs mira, es tracta d'una persona de 25 anys amb 5 antecedents policials. Els Mossos el van identificar dimecres, però no el van poder detenir fins ahir dijous, quan van tenir proves suficients que el vinculen amb els incendis. Els focs han afectat diversos immobles abandonats, a patis i altres llocs públics de la població. El més greu és l'incendi d'una gran pila de palla ubicada a tocar d'una granja al costat del convent de la Serra. L'alcalde de Montblanc, Marvinya, ens ha explicat que es tracta d'una persona sense domicili fix, segurament amb un trastorn mental que actuava de forma aleatòria.
2: No hi havia un patró que, per part de Mossos d'Esquadra, ens han informat que pogués ajudar a tenir una previsió d'actuació, sinó que era una cosa molt espontània, i es va poder fer una primera identificació. Mossos d'Esquadra ens comentaven que no tenien indicis suficients per atribuir-li l'autoria i, per tant, la van haver de deixar lliure, però, i tot i així, al moment de deixar-lo lliure, ens trobem amb l'últim episodi. Ara, per sort, doncs, s'ha pogut trobar algun indici que ha permès que Mossos d'Esquadra doncs, el puguin ja detenir.
1: No hi ha persones ferides pels focs, això és important. Els Mossos mantenen oberta la investigació per esbrinar si el detingut està relacionat amb altres incendis.
0: I els agents rurals han aturat una tala il·legal de 200 avets a Espinelves. Els treballs s'han fet sense autorització en una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal. Girona, Núria Peraire.
3: Els agents rurals han denunciat l'empresa responsable per possibles infraccions de la normativa forestal i urbanística i han aturat els treballs quan ja s'havien talat 200 avets. Les actuacions afecten una superfície d'uns 8.000 metres quadrats de terreny forestal i han comportat moviments de terres i l'eliminació de coberta vegetal en una zona classificada com a sòl no urbanitzable de protecció. L'any passat el cos va aixecar 236 denúncies per actuacions relacionades amb tales d'arbres i moviments de terres sense l'autorització pertinent.
0: Expacients de cures intensives de l'Hospital Josep Trueta de Girona s'han unit per visibilitzar la síndrome post-UCI. És un conjunt de seqüeles físiques i psicològiques que afecten més de la meitat dels supervivents. Per ajudar pacients i familiars, han creat l'associació Girona Post-UCI. És la primera d'aquest àmbit a Catalunya. Des de Girona ens ho explica en Pau Bertrulí amb aquest muntatge musical de Josep Lluís Santiso.
4: El 5 de juliol del 2022, tornant a casa, jo anava amb moto, va haver-hi un cotxe que va fer una infracció molt greu, se'm van portar per davant i vaig despertar 33 dies després de l'UCI.
5: Després d'un accident de moto, l'exmosso i educador social Toni Agustín va passar 33 dies a la unitat de cures intensives. Després vindrien 2 mesos a planta i una llarga recuperació de 2 anys i mig, amb l'aparició d'una gran desconeguda fora de l'entorn sanitari, la síndrome post-UCI.
4: Vaig patir el síndrome post-UCI. Podem parlar de moltes conseqüències més enllà de les pròpies de la patologia per la que ingresses, inestabilitat a l'hora de caminar, manca de sensibilitat a les 4 extremitats, síndrome d'estrès post-traumàtic...
5: Tot un seguit de seqüeles que pateixen la meitat de les persones que hi fan estada. Són físiques, es perd molta massa muscular. Psicològiques, s'utilitzen analgèsics molt potents que solen disminuir la capacitat de concentració. I sobretot emocionals. La resumeix Carol Lorenzo, la cap del Servei de Medicina Intensiva del Trueta de Girona.
6: Aquests pacients queden molt tocats. Tenen una molta pèrdua d'autoestima, són pacients que tenen alteracions de la son i pateixen d'insomni, tenen quadres d'angoixa, de depressió...
5: Una síndrome que, a banda dels pacients, també afecta els familiars.
6: Quan un pacient ingressa a la UCI no només ingressa ell a la UCI, ingressa tota la família del seu entorn. Quan el pacient surt de la UCI s'encarrega molt d'aquesta recuperació.
5: Precisament per ajudar pacients i familiars a superar l'estada a cures intensives, neix l'associació Girona Post-UCI, la primera d'aquest àmbit a Catalunya, fundada per Carlos Felipe Seixas, Toni Agustín i altres pacients amb el suport del Trueta de Girona.
6: Fins i tot és que m'estranya que no sortís abans. És recent. Aquest síndrome, llavors, poder, fins que no li han donat un nom, ni no li han donat l'entitat, això és poder el que es necessitava perquè un pacient digui, ostres, és que és això el que tinc.
7: On sóc? No sento res. El negre m'envolta i no ho entenc. I si estic somiant,
5: L'entitat guia pacients, familiars i també dona suports en tràmits administratius. El seu president, Toni Agustín, resumeix molt bé els passos per superar un ingrés a cures intensives.
4: Com te n'en surts? Doncs importantíssim la teràpia psicològica, molt important també el suport familiar i bueno, molt d'esforç i molt de treball. I bueno, encara estic en el camí.
8: Catalunya al dia.
0: A punt d'arribar a 2:15 del migdia, ara us expliquem que la farmacèutica polonesa Adamet Pharma invertirà més de 100 milions d'euros en la planta de Riells i Viabrea, a la Selva, fins al 2034. La intenció de la companyia és potenciar el mercat europeu i augmentar la capacitat que té per produir medicaments. Tornem a Girona, ara amb la Laia Claret. L'empresa ha comprat la planta aquest any. Oi, Laia, bon dia?
9: Sí, exacte. Hola, bon dia. A finals del mes de gener, la multinacional francesa Sanofi va anunciar un principi d'acord amb la polonesa Adamet Pharma per vendre-li la planta de fabricació que tenia a Riells. I aquest estiu la va comprar i ara ha anunciat els plans que té de futur d'aquesta planta. La intenció de la companyia, amb el pla estratègic, permetrà triplicar la capacitat de producció de medicaments, asseguren, incorporar-ne de nous i passar de 3.000 milions de comprimits cada any als 10.000 milions. La propietària, membre del Consell de Supervisió de la companyia, la doctora Carolina Adamkiewicz, explica què els suposarà.
10: 40% de medicaments terminados en Europa vienen de China y India y esta planta nos dan esta oportunidad de producir más en Europa.
9: Ara, des de Riells, s'exporten medicaments a 84 països. La intenció de la companyia és anar incorporant més personal a mesura que es vagi completant aquest pla. Actualment té 260 treballadors.

0: L'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran estaran connectades a partir de dimarts vinent amb una nova línia de bus interurbà entre el pont de Suert i Viella. És un servei molt reivindicat en aquesta zona, sobretot per facilitar els desplaçaments dels estudiants, dels treballadors i de les persones que han d'anar a l'Hospital de Viella. Des del pont de Suert, Pau Rovira, la gent normalment vol saber, a veure, quants viatges i en quins horaris.
1: Hola, Estel, bon dia. Doncs seran 4 expedicions per sentit en dies feiners, és a dir, de dilluns a divendres, entre el pont de Suert i Viella. La nova línia tindrà parades intermèdies a Les Bordes, Vilaller i Sanet i vol donar més alternatives de transport públic en un territori on els desplaçaments entre comarques sovint depenen del vehicle privat. Anem als horaris. Des del pont de Suert, els autobusos sortiran al matí a les 7 i a 1:15 i a la tarda a 3:15 i a 5:15. En sentit contrari, des de Viella, les sortides seran al matí a les 8 i a 12:45 i a la tarda a 4:15 i a 7:15. Jordi Mas, director de Serveis Territorials, destaca que aquesta nova línia de busos interurbans no substitueix les actuals, sinó que s'hi afegeix.
2: O sigui, ara les línies que van a Barcelona o Lleida tenen l'horari que tenen i aquest és un reforç específic amb 4 itineraris d'anada i de tornada de Viella cap aquí i del pont cap allà, però són independents al que hi ha allà. Per tant, és un afegit a l'oferta que existeix.
1: Aquest servei, com deies, vol facilitar especialment la mobilitat quotidiana entre les dues comarques, tant per motius laborals, d'estudis, com per accedir als serveis sanitaris de la capital aranesa i respon a una demanda que el territori feia temps que reclamava.
3: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: I també amb en Marc Vidal per fer un cop d'ull a la web i a l'app del 3Cat Info. Marc, bon dia de nou.
4: Què tal? Bon dia de nou.
0: Què destaquem avui?
4: Mira, avui parlem de les portes obertes amb motiu de la Jornada Europea del Patrimoni, portes obertes a diferents monuments de Catalunya. A la web del 3Cat Info podreu consultar el mapa de tots els llocs que es poden visitar, veure que són desenes, en fi, no sé si són centenars. I també molt interessant un cercador on podeu buscar fins i tot per paraula clau. És a dir, vull visitar un monestir, doncs podries buscar quins monestirs de Catalunya aquests dies estan oberts. Per cert, entre les recomanacions que fan en aquesta web i l'app del 3Cat Info, doncs això, visitar, per exemple, els claustres recentment restaurats del Reial Monestir de Santes Creus o també el Castell Monestir d'Escornalbou, com dèiem, amb jornada de portes obertes, per tant, amb accés a entrada gratuïta.
0: Mira, abans que deies quants municipis són, quants punts podem trobar aquí, doncs són 190 municipis catalans, amb 270 equipaments i entitats patrimonials que es poden visitar fins diumenge en aquestes Jornades Europees del Patrimoni. Visites guiades també, tallers, conferències, espectacles...
4: Són diferents activitats, sí, fins a 450 activitats, diu.
0: Doncs sí, i teniu rutes, per exemple, esglésies romàniques de la Vall de Boí, itineraris per les trinxeres de la Guerra Civil a la Granja d'Escarp, o visites nocturnes, fins i tot, i teatralitzades.
4: Sí. Jo crec que no hi ha excusa aquest cap de setmana. A més, aprofitant que molts tenen festa dilluns, doncs vinga.
0: Sí, que a més ens han dit que el temps ens acompanyarà.
4: És veritat.
0: I som, per tant, a les portes del cap de setmana, quan s'aprofita per fer moltes festes populars, moltes de tradicionals. Temps ara per al concurs del Catalunya al dia. Aquest trivial que us plantegem cada dia en preguntes sobre el país. Avui és divendres, avui toca preguntes sobre tradicions. Doncs vinga, Marc, dispara.
4: Fins a l'1 de novembre es pot veure al TNC l'obra El Cadell, escrita i dirigida per Josep Maria Miró, un drama rural que explora la figura de l'hereu en la tradició catalana. Ara bé, quin nom rebien, segons el Codi Civil de Catalunya, els fills que no eren hereus?
0: Els que no eren hereus. Tres possibles respostes amb la A.
4: Cabaler.
0: Amb la B.
4: Legatari.
0: O amb la C.
4: Alué.
0: Teniu uns minuts per pensar-hi. La resposta correcta la sabreu a l'últim minut del programa.
3: Catalunya al dia.

0: I ara marxem cap al Vendrell. A aquesta hora s'estan entregant els Premis Nacionals de Cultura que concedeix el Consell Nacional de la Cultura i les Arts. Els 7 premiats són d'àmbits diferents de la cultura catalana i ho està seguint la nostra corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené-Ribà. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs mira, els premiats són la cantant i compositora Sílvia Pérez Cruz, l'actor i creador teatral Oriol Pla, el director artístic d'òpera i de la Fura dels Baus Àlex Uller, el col·lectiu artístic Cabo San Roque, l'escriptor Pol Guasch, la dramaturga Victòria Spunsberg i l'editorial Jande. Ho són pels seus mèrits en els seus camps, la literatura, el teatre, l'exploració creativa o la música, com en el cas de la Sílvia Pérez Cruz, que ha dit que aquest premi a casa per ella és com menjar una escudella, provocant el somriure còmplice del públic. Podem sentir-la explicant què sent, què va sentir quan li van dir que era una de les premiades.
2: I és, això que et dic, ho sento com una abraçada i sento molt, molt agraïment perquè sé que són moltes persones fent coses, llavors que et triïn a tu amb tota la consciència de que som molts, ho agraeixo molt.
1: L'actor Oriol Pla, sobretot, s'ha mostrat molt sorprès, però es veu que un cop refet doncs, explica que ha estat molt complagut per aquest premi.
3: Una miqueta com un error, com un accident, com ensopegar amb una pedra, una miqueta va ser com... Hòstia, vols dir? Sí. I és meravellós, però és que, clar, que agafa una cosa tan solemne que de cop sorprèn, no? I d'alguna manera preguntes quina és la relació entre, no?, la institució i la cultura i l'art i tal. Però passat aquest tràngol, doncs em fa molt feliç i em fa molta il·lusió.
1: Aquestes els premiats són de trajectòries molt diferents. Hi ha trajectòries de més de 40 anys, com la de l'Àlex Uller, actualment creador operístic i molt conegut com a director artístic de la Fura dels Baus. Ell està content per aquest reconeixement a casa.
4: Sempre és una satisfacció, per suposat. Hi ha gent que diu, no, és que a mi els premis... A mi sí em fan il·lusió, no? Perquè, i a més, si te'l donen al teu país... perquè n'hi rebut molts a l'estranger, però aquí no tants. A vegades al teu propi país, no? No sé per què, fins que no triomfes a fora, oi? Costa tindre aquest reconeixement a casa.
1: Hi ha hagut reconeixements a la veterania, però també a la joventut, com la del tarragoní Pol Guasch, escriptor de 28 anys, autor de Napalm al cor o Relíquia.
0: Doncs és el resum d'aquesta entrega de premis als Premis Nacionals de Cultura. Ho hem seguit des del Vendrell amb la Montse Gené-Ribà. Montse, gràcies, bon dia.
1: Adéu-siau, bon dia.
0: I saludem una altra Montse, la Montse Mas. Montse, bon dia.
5: Bon dia.
0: El govern d'Aragó apuja el to, amenaça de forçar el trasllat de les pintures de Sixena des del Museu Nacional d'Art de Catalunya, com ja va fer el 2017 al Museu de Lleida.
5: Sí, la vicepresidenta aragonesa Mar Vaquero acusa el Museu Català d'incomplir el termini de 56 setmanes fixat a l'abril pel jutjat d'Osca i adverteix que l'Aragó assumirà el trasllat si el MNAC no ho fa.
6: También están los bienes que se recuperaron en el 2017, los 44 bienes, y que tuvimos que ir a buscarlos, pues igualmente. Si esas pinturas vienen voluntariamente, se llevarán a cabo la reinstalación, que también está todo previsto en la sala capitular, y si no, se llevará a cabo la ejecución subsidiaria, para lo cual estamos definitivamente y perfectamente preparados.
5: Fons del MNAC recorden que el seu informe sobre els riscos del trasllat està pendent de completar, ja que encara desconeix les condicions de conservació del recinte que ha d'acollir les pintures religioses. El que sí que està a prop és el trasllat de les pintures profanes del MNAC a l'Aragó i que el museu preveu fer abans de finals de novembre.
0: Josep Maria Mestres assumeix el càrrec de director artístic del Teatre Nacional de Catalunya amb el compromís de reforçar la llengua i la cultura catalanes i també l'anunci de la creació d'una nova companyia nacional. Barcelona, Marta Vivas.
7: Mestres afronta la nova responsabilitat des d'un gran coneixement de la casa, com ell mateix ha definit.
8: Per les parets, per la gent que les habita, pels espectacles que hi he vist i pels que hi he fet, el TNC m'hi trobo... com a casa.
7: Una casa on ha dirigit 10 espectacles, 7 a la sala gran i 3 a la sala petita, i on aquesta temporada es posarà al capdavant de Mare Coratge. Un dels eixos del seu projecte situa la llengua al centre de la institució.
8: Soc molt conscient que les nostres han estat una llengua i una cultura minoritzades i que encara hi ha qui les mira amb una certa condescendència. Revertir aquesta mirada ha de ser una de les tasques primordials del Teatre Nacional de Catalunya.
7: I com a aposta principal, la creació d'una companyia nacional que estarà formada per 12 intèrprets professionals menors de 35 anys i contractats de manera estable. Cada promoció tindrà una durada de 2 temporades i es posarà en marxa el 2028.
8: La creació i funcionament de la companyia del Teatre Nacional de Catalunya s'ha d'entendre com una peça estructural del projecte artístic, no com un dispositiu aïllat, sinó com una eina integrada dins la dinàmica del teatre. S'iniciarà el muntatge del primer espectacle a partir d'un text del patrimoni teatral, preferentment català.
7: Mestres incorporen al seu equip el dissenyador de llums Ignasi Camprodon com a assessor artístic i la traductora i directora d'escena Gara Roda com a coordinadora artística del TNC.
0: I ara parlem una mica de nosaltres. La plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més destacats d'un mitjà públic europeu. El projecte que s'ha presentat aquest matí a Barcelona preveu implementar 18 canals fins al juny de l'any que ve per tal d'ampliar audiències i reforçar la presència del català en aquestes xarxes. Barcelona, Montse Pujol, bon dia.
9: Bon dia. Impulsar una nova estratègia perquè els continguts de 3CAT arribin a tothom i es pugui promocionar la llengua catalana a YouTube. Aquest seria l'objectiu de la nova aposta de 3CAT, tal com ha explicat la seva presidenta, Rosa Romà.
10: També creiem que el paper de 3CAT és un paper fonamental per a una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món. I, per tant, necessitem ser allà on hi ha també aquest consum i hem de competir a la mateixa alçada que estan competint els continguts d'altres mitjans de comunicació, d'altres creadors de continguts amb altres llengües.
9: De manera progressiva i fins al juny del 2027 s'implementarà una nova oferta de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils. Vicky Cazalla, responsable d'Aliances Estratègiques de Mitjans a YouTube, s'ha felicitat per la feina conjunta.
11: El ambicioso giro digital que habéis iniciado, pues desde el relanzamiento de 3CAT a lo largo de los últimos meses, es una realidad ya totalmente espectacular. De pasar de 8 canales a 20 de canales en YouTube es una apuesta muy importante y es entender que la televisión del futuro no se limita únicamente a una pantalla.
9: Entre els canals d'aquesta primera etapa hi ha un canal exclusiu de notícies, el 3CAT Info, i un canal amb continguts esportius pels més joves, 3CAT Esports.

0: Barcelona es converteix durant tot aquest cap de setmana en la capital dels videojocs. I és que avui ha arrencat la fira de videojocs Saga Barcelona Game Fest, que vol impulsar encara més el sector a Catalunya i també a nivell internacional, Montse.
1: L'antic Saga, el Saló del Gaming, s'uneix al BSN Game Fest i al Retro Barcelona per junts convertir-se en la nova fira dels videojocs de referència al sud d'Europa. Un dels grans objectius del Saló és connectar el públic als estudis i als editors per potenciar el català dins la indústria, com explica la seva portaveu Tina Font.
2: Fem un salt de dimensió i convertim la fira en un espai vertebrador. Lògicament, llengua i indústria es converteixen en sinònims perquè connecti el públic, els creadors, estudis, editors, inversors, centres educatius i professionals. Fem d'aquest Saga Barcelona Game Fest un espai obert i inclusiu que estrena 14.000 metres quadrats, que inclouran una setantena de jocs en català, un nombre d'estudis aproximat de 160 i ascendim a 360 estants.
1: Tot això és en un nou espai a la Fira Montjuïc amb més de 500 punts de videojocs, 150 màquines arcade i la possibilitat de provar videojocs d'estudis independents abans que ningú. I una novetat important, afegeix Font, també hi ha un stand oficial de la multinacional Nintendo.
2: Tenim una novetat importantíssima i és que comptarem amb 192 metres quadrats a l'espai oficial de Nintendo, que és un referent internacional i que poques vegades té presència a l'estat.
1: Durant el Saga Barcelona Game Fest també se celebraran els 25 anys del programa dedicat Generació Digital, amb una taula rodona especial amb diversos dels seus col·laboradors. Això serà demà dissabte a les 12 del migdia.
3: Catalunya al dia.
0: A punt d'arribar a 2:45, tenim una última hora i és que els Mossos han detingut la cinquena i sisena persona relacionades amb l'agressió amb arma de foc a dos agents de la Guàrdia Civil. En van parlar i va ser l'1 d'octubre a Terrassa, Miquel.
4: Sí, anaven de paisà aquests guàrdies civils. Es tracten aquestes dues persones d'un menor d'edat i d'un home major d'edat que després de saber que tenien un ordre de detenció en contra per la seva presumpta participació en l'atac s'han presentat a les dependències policials de la comissaria de Granollers. Segons els investigadors dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil, tots dos apareixien en un vídeo en el moment de l'atac que va gravar un veí. La investigació continua oberta, és conjunta entre la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos i la Guàrdia Civil.
0: Ja en el seu dia, com que estava gravat per càmeres, doncs ja van dir que estaven buscant més gent relacionada amb aquest cas i, per tant, avui és aquesta la notícia, la cinquena i sisena persona relacionada.
4: Ara ja els tenen tots.
0: Molt bé, gràcies, Miquel. Bon dia.
4: Bon dia.
0: I Manresa, encara tocada per l'apunyalament mortal de fa un mes amb menors implicats, ampliarà els efectius de la Guàrdia Urbana per tenir més policia al carrer. L'Ajuntament ha demanat al Departament d'Interior la incorporació immediata de 15 nous agents. L'objectiu és que el cos arribi als 120 efectius en dos anys per adaptar-se al creixement poblacional de la ciutat, que en 20 d'anys ha hagut d'absorbir 12.000 habitants més. Anem cap a Manresa, a Tiadell. Aquest reforç de la Guàrdia Urbana han explicat on posarà el focus?
5: Doncs sí, bon dia. La llista és llarga. Hi haurà més patrullatge a peu de carrer, més vigilància sobre els multireincidents, especialment entre els joves, i campanyes específiques per detectar armes blanques. També han anunciat més controls d'alcoholèmia, substàncies estupefaents i velocitat. A més, també es faran més inspeccions, diuen, activitats comercials que generen molèsties a l'espai públic i més supervisió sobre l'absentisme escolar. Al gener hi haurà una convocatòria de 10 places i el 2028 una altra, i mentre aquests agents de la Guàrdia Urbana de Manresa no arriben, perquè els processos són llargs, ha demanat 15 agents a Interior que es puguin incorporar de manera immediata. L'alcaldessa Marc Eloi.
6: Incrementar el cos en 20 efectius més que estiguin al carrer, que ens permetin fer més feina, que puguem treballar amb la proximitat als barris, que puguem treballar amb les activitats en el compliment de les ordenances municipals.
5: En relació a l'homicidi de l'1 de setembre, ha insistit que la multireincidència i les armes blanques són un problema de país i que s'ha de revisar la llei del menor per donar una resposta judicial i socioeducativa ràpida i efectiva. També ha reclamat una fiscalia de menors a la ciutat davant l'augment de delictes comesos per joves.
3: Catalunya al dia.
0: L'Alt Urgell reivindica el seu passat com a centre terrissaire, una recerca que vol posar en valor tots els centres de producció de terrissa de la comarca i la importància que hi va tenir. Castellciutat, Joaquim Albalaté, bon dia.
7: Hola, Estel, bon dia.
0: I tot bé d'una troballa casual?
7: Sí, del jaciment de les monges de la Seu d'Urgell, que es va descobrir durant unes obres. Allà es van trobar moltes restes de terrissa i dos forns de l'edat moderna que van permetre descobrir una producció local desconeguda. Fins aleshores es creia que els plats o les cassoles s'importaven de fora. I es va començar a investigar què quedava a la comarca d'un ofici totalment desaparegut. Natàlia Martí és antropòloga de l'Associació Obagas.
8: És veure com era la quotidianitat, el dia a dia dels terrissers en relació a aquest ofici que amb el temps es va anar perdent per diferents transformacions socials i nous materials que es van incorporar i recollir doncs, aquesta memòria oral que, vulguis o no, s'ha perdut una part.
7: Justament una part important de la informació l'han aportat els descendents dels antics terrissaires, com Miquel Ticó, de Castellciutat.
9: Bé, molt bé, perquè és una cosa que si no se'n parla doncs es perd a la memòria. Vull dir, són oficis ja de molts anys que han desaparegut i bueno, és bo, tot és bo recordar el passat. Tenim un escrit que va fer el meu besavi pocs anys abans de morir que explica una mica la història del forn.
7: El testimoni d'aquestes famílies s'ha enregistrat perquè es mantingui viu. A més de Castellciutat i de la Seu, fins ara s'han estudiat terrissaires a Coll de Nargó i a Tuixent.
0: Molt bé, gràcies, Joaquim. Bon dia.
7: Adéu, bon dia.
0: I avui comencen a Arenys de Mar les jornades gastronòmiques del Calamarenys. Es pot tastar des del plat més tradicional a noves experiències culinàries amb aquest mol·lusc que agrada gairebé a tothom. Arenys de Mar, Marta Vallès, el Calamarenys porta fins a la comarca del Maresme gent de tot el país.
10: Bon dia. Des d'avui fins al 8 de novembre, el calamar de la costa d'Arenys de Mar és protagonista a taula. Una vintena de restaurants s'hi han implicat per oferir des de les receptes més conegudes, com el calamar andalusa, a la seva tinta o arròs i fideuà amb calamar, fins a coca de recapte de calamar i moniato o l'estimat entrepà de calamars d'altres terres. La fira ja té 31 anys. Estanis Forç, alcalde d'Arenys de Mar.
11: Hi ha moltes jornades gastronòmiques que sorgeixen, però és veritat que es van morint i que es van esllargassant al llarg del temps. El Calamarenys ha fet que cada vegada doncs, tinguem més restauradors, més activitats i que la gent se l'espera el mes d'octubre. Lo important que és la consolidació i de fer Arenys una referència del calamar, això l'hem tingut i aquells que van començar doncs, fa 31 anys ho hem aconseguit.
10: Una cita que aquesta tardor arriba amb un sector pesquer amb problemes. Ramir Vidal, regidor de promoció econòmica d'Arenys de Mar.
12: El sector pesquer no ho està passant gaire bé, tot el tema de les restriccions europees, i és veritat que aquest any està costant el tema del calamar. Fins ara no es podia pescar, veurem ara el tema de rastre, a veure com va, i esperem que vagi bé, però sí, evidentment, si no cuidem el nostre litoral, no cuidem el medi ambient, cada vegada pot ser més difícil.
10: Teniu tota la programació prevista per aquestes jornades del Calamarenys a la pàgina de l'Ajuntament d'Arenys de Mar.

0: Molts cops quan anem a veure una exposició artística ens trobem que només és un petit fragment, una fotografia, d'una part de tota l'obra d'un artista. I precisament això és el que vol corregir la mostra Joan Pere Massana, una mirada retrospectiva. Es pot visitar Lleida fins al mes que ve, fins al novembre, i per primer cop recull tota l'obra d'aquest creador de la Noguera. La mostra l'ha visitada la Júlia Albacar.
1: Doncs sí, bon dia, Estel. I ens acompanya el mateix Joan Pere Massana, qui li hem preguntat com viu el fet de tenir tota la seva obra, des dels seus inicis fins a l'actualitat, en una única mostra.
2: Exposar en una galeria uns quadres, i penjar-los i despenjar-los i que no quedi res a darrere, te quedes una mica insatisfet. Llavors, que aquest projecte de l'Adrià de fer un discurs museístic, això t'aporta, a mi m'aporta personalment una satisfacció brutal.
1: I ens explica que ha tingut l'oportunitat de revisitar algunes de les seues creacions, però des d'una perspectiva canviada.
2: Hi ha obres que dius, ostres, ara m'estan explicant coses totalment diferents, perquè jo sóc diferent, no? Llavors, sí, evidentment, jo sóc el creador, sóc el que ha parit aquestes peces, no? Però jo he evolucionat i ara faig una altra lectura.
1: Massana, que per cert ha exposat en sales arreu d'Europa i del món, és conegut per les seues sèries, anomenades llibres, que dedica a objectes concrets com un arbre, la pell o els silencis.
2: Les sèries surten una mica de com estàs tu personalment, no? Llavors, per exemple, el llibre dels jocs és tornar a la infantesa i, per exemple, el llibre de l'aigua és una sèrie molt més meditativa, molt més blanca. El llibre dels arbres, per exemple, és una sèrie molt més densa, molt més barroca.
1: Tot plegat busca ser un reconeixement a la seua figura i explicar la seva obra completa. Adrià Codina és comissari de la mostra.
3: Jo no entenia que no se li hagués dedicat una exposició retrospectiva. Sempre les galeries, els museus on ella ha exposat, volen l'obra nova, no? Lo d'última creació, i jo trobo molt interessant descobrir tota la seva obra a partir dels orígens.
1: L'exposició es podrà visitar a l'Adrià Codina Art Gallery de Lleida fins al 14 de novembre.
0: I encara una altra proposta per aquest cap de setmana. El Centre KBR de Barcelona acaba d'encetar nova temporada amb la primera gran retrospectiva de la fotògrafa neerlandesa Dana Lixenberg, coneguda pels seus retrats de la societat nord-americana. American Images reuneix des de retrats d'icones com el raper assassinat Tupac Shakur o Prince fins al projecte documental Imperial Curse, dedicat als veïns d'un barri degradat de Los Angeles. That's just the way it is. Oh yeah. Some things will never change.
4: Esports.
0: Sis minuts, haurem arribat a les dues del migdia. Moment per la informació esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions. Ricard Isidro, bon dia.
5: Bon dia.
0: El que molts i moltes esperaven, que és el retorn de la Lliga de Primera Divisió de Futbol Masculina.
5: I ho fa amb el Màlaga Espanyol, que començarà a les 9 del vespre. El conjunt blanquiblau, 15è amb 7 punts, visita el CUE, que encara no ha guanyat cap partit després de 7 jornades. L'Espanyol vol aprofitar, a més, aquesta visita per tancar una ratxa de dues derrotes seguides i sumar la tercera victòria. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, no creu que jugui al càrrec. És més, es mostra fort i convençut.
6: Crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Des del primer dia, pues, notes aquesta pressió i has de saber com viure amb això. Llavors, bueno, amb aquest aspecte jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però, bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
5: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. Quique, per lesió, i Jofre Carreras, per decisió tècnica, no han viatjat.
0: El Barça, per la seva banda, jugarà demà a 6:45 al Camp Nou contra el Getafe.
5: I l'entrenador del Barça, Hansi Flick, ja ha comparegut en roda de premsa a la prèvia d'aquest partit. La seguida, Ramon Salmurri, i amb un nom destacat per sobre de la resta, el de Rafinha. Ramon, bon dia.
7: Ha explicat Hansi Flick fa tot just uns instants que Rafinha efectivament té una lesió. Per contra del missatge que havia anat esbombant el club a tort i a dret, Rafinha té una lesió i queda descartat per jugar demà contra el Getafe a 6:45 i també contra el Galatasaray dimarts.
8: Moltes lesions, tres. Per això mateix i per això volem cuidar-ho i no estarà disponible, doncs, demà ni tampoc a Istanbul contra el Galatasaray.
7: Un Hansi Flick ha explicat que el seu substitut serà Gabriel Jesús. El tècnic del Barça ha explicat també que Joan García està ja per ser porter titular i que Frenkie de Jong tornarà a la convocatòria del partit contra el Betis.
5: Gràcies, Ramon. Mentrestant, al Camp Nou també hi ha hagut activitat, en aquest cas, en l'acte d'acomiad a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys.
4: Ahora que me he retirado quiero disfrutar mucho más de mi familia, que he estado tantos años sin poder ver, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? Estar cerca de ellos, verlos crecer. Y bueno, esa es la parte difícil de nuestro trabajo y bueno, eso es un principio lo que me gustaría hacer y luego pues ya obviamente, seguramente alguna cosa ligada con el fútbol, veremos si puedo ser entrenador o agente o estar simplemente para jugar algún partido de leyendas.
5: Pedro farà demà el servei d'honor al partit contra el Getafe. A la segona divisió, recordem que també demà jugarà el Sabadell, serà el camp del Ceuta.
0: A l'Eurolliga de bàsquet avui a partit al Palau Blaugrana.
5: El Barça rep els Alguiris de Kaunas a 8:45 a la quarta jornada. El tècnic del Barça, Alexander Sekulic, analitza l'equip lituà.
9: Žalgiris is playing basketball that
10: Els Alguiris està jugant molt bon bàsquet. Per molt que hagin guanyat un partit i n'hagin perdut dos, haurien pogut perfectament guanyar-los. També el d'Olympiacos, l'actual campió d'Europa. Europa tenen un bon equip.
9: They show the quality even though they have a couple of new players, they have a really good roster, a really good team.
5: L'equip blaugrana recupera Iwoma i Nibo, però perd per 10 dies l'alè Justin Minaya, que té una lesió a l'abductor de la cuixa dreta. Aquest partit el podreu seguir per l'app i el web de Catalunya Ràdio per la plataforma 3CAT.
0: Pel que fa a l'handbol, triomf balsàmic per al Barça a la Champions.
5: Després de la contundent derrota a la final del Mundial de Clubs, ahir l'equip de Carlos Ortega va derrotar amb claredat el Dinamo de Bucarest per 34-27. L'equip blaugrana ha sumat 3 victòries en 3 partits i és líder del grup E. I avui juga el Freiking Granollers. L'equip ballesà visita el Ciudad Real a 8:15 del vespre en el partit de la 5ª jornada de la Lliga Asobal. Antonio Ramos, l'entrenador del Granollers.
11: Pues és un equip que va molt bé, que va molt bé a l'1 contra 1, que té una velocitat de circulació de pilota altíssima. Té jugadors que van superbé a l'1 contra 1, el Bizu, Sergi Mac, Domingo i després els esquerrans, no? Tant l'Alonso com el Maqueda són jugadors amb moltíssima experiència, que tenen molt llançament exterior.
5: I en waterpolo, des d'avui fins diumenge es disputen 2 fases prèvies europees. A la Champions femenina, el Sabadell i el Terrassa juguen al mateix grup, a la piscina sabadellenca. A les 7, Sabadell, Don Gouda, neerlandès. I a 8:45, Terrassa, Lilla. El Catalunya juga a Atenes contra el Glifada a 9:15. I a l'Eurocup masculina, el Barcelona juga a Nàpols contra el Buliamènic grec a les 6. A la mateixa hora, el Terrassa juga a Podgorica, a Montenegro contra el Rijeka croat.

0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
1: Doncs vinga, ja som a l'últim minut del programa i a l'últim minut de la setmana. Avui, divendres, el trivial del Catalunya al dia tocava pregunta de tradicions. Recordem quina era, Marc.
2: Fins a l'1 de novembre es pot veure al TNC l'obra El Cadell, un drama rural que explora la figura de l'hereu a la tradició catalana. Ara bé, quin nom rebien, segons el Codi Civil de Catalunya, els fills que no eren hereus?
1: I teníeu tres opcions, amb la A, cabaler, amb la B, legatari, i amb la C, alué. I la resposta correcta és...
2: La cabaler, perquè rebien com a herència una compensació econòmica en diners o en cabal, per tant, cabaler al moment de casar-se o en morir els seus pares. Un legatari és una altra cosa, és una persona que pot testar. I l'alouer, doncs, a l'edat mitjana, era el propietari d'un alou, un terreny que estava exempt de qualsevol tipus de pagament o de tribut.
1: Molt bé, doncs que passeu un bon cap de setmana. Ens tornem a sentir dimarts.
3: Les esquerres esgoten els terminis per superar la seva divisió abans de les eleccions generals. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
3: Pugna pel control de la llista d'Esquerra Republicana, encara amb la incògnita de si l'encapçalarà o no Gabriel Rufián. Pressió del PSOE a Sumar i a Podem per tal que vagin junts en una sola llista. I dubtes a la CUP sobre si acudir o no a la cita, a les eleccions generals. Aquesta és la fotografia de l'Esquerra 5 dies després de la convocatòria d'eleccions, Joan Bota.
5: La situació d'Esquerra és la més candent i s'ha de resoldre aquest cap de setmana. Rufián insisteix a confluir amb altres formacions progressistes i el partit, que ho descarta, es prepara per si la disputa acaba amb trencadissa. Mentrestant, el PSOE adverteix del perill de la dispersió del vot a la seva esquerra i planteja una candidatura unitària progressista al Senat.
3: Connectem amb el Parlament i amb el Congrés. Marta Corbalán i Tània Tàpia.
6: Esquerra Republicana té poc més de 48 hores per convèncer Gabriel Rufián. Les negociacions entre el partit i l'actual portaveu al Congrés continuen obertes. Si aquestes converses no descarrilen i Rufián es queda, podria ser designat candidat directament amb l'aval d'un terç de la direcció del partit sense haver de recollir avals de la militància. Aquest diumenge se sabrà el desenllaç.
7: Mentrestant, l'espai a l'esquerra del PSOE, que es dirà Front Ampli, té una setmana per decidir si Podem s'integra o no a la coalició, que encara no té un lideratge clar. Els partits negocien i tothom es vol reservar places de sortida a les llistes de Madrid i Barcelona, però el PSOE els demana un acord i consens, que vagin junts en una única papereta per tenir opcions de reeditar el govern de coalició. Òscar Puente, ministre a la SER.
8: La verdad, me gustaría hacer un llamamiento con la que está cayendo y con los riesgos que hay y con los problemas que hay que afrontar. Por favor, pónganse de acuerdo.
3: En aquest context preelectoral, aquest migdia, molts centres de treball i d'estudis han fet minuts de silenci en record de Mari Carmen Abascal i també d'Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet del Llobregat, que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin.
5: En paral·lel, el sindicat de llogateres ha fet públic que marxa de l'acampada per l'habitatge de Plaça Catalunya per concentrar-se en els preparatius de la vaga general de l'11 de novembre. El Banc d'Espanya adverteix avui que la inflació es mantindrà alta el que queda d'any i tot el 2027.
3: La família de l'exmoderadora de Meta, que es va suïcidar la setmana passada, demandarà al cap de la companyia, Mark Zuckerberg, per homicidi imprudent.
5: Vincula la seva mort al contingut extrem que va haver de veure entre el 2022 i el 2025, sentiu l'advocat de la família, Roberto Castro, a aquesta emissora.
9: Pel torn de nit hi havia una psicòloga i el mío eren 200 moderadors. I el mío estàs veient com li tallen el cap a un nadó. El moderador es trenca i necessita un psicòleg, necessita alguna cosa, necessita assistència.
3: Tot això a les portes demà del Dia Mundial de la Salut Mental. Atenció a les xifres que ha fet públiques avui el govern.
5: Les visites a urgències per aquest motiu han augmentat un 50% en 5 anys. Als CAPs la xifra directament s'ha doblat al mateix període.
3: I avui també és notícia un nom propi.
10: To award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai.
3: Com sentiu, Navi Pillai és la Premi Nobel de la Pau 2026.
5: El Comitè Nobel Noruec l'ha reconegut per la seva feina en favor de la pau i el dret internacional, entre altres. Ha estat alta comissionada de les Nacions Unides pels Drets Humans i membre del Tribunal Penal Internacional.
3: I al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem com els administradors de finques

0: estan desbordats per l'allau d'incidències que han provocat les pluges torrencials dels últims dies.
1: Això allargarà els terminis per resoldre incidències i reclamacions a les asseguradores. Avui és el primer dia des de dissabte passat que no hi ha activada cap alerta de pluja.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. David Ubach, bon dia.
2: Bon dia.
0: Aquest cap de setmana torna la Lliga de Futbol de Primera Divisió després de l'aturada de seleccions més llarga que es recorda.
2: I el Barça rebrà demà el Getafe i l'Espanyol obre aquest vespre mateix la jornada. Hansi Flick ha confirmat que Rafinha serà baixa demà. I encara més, també dimarts contra el Galatasaray a la Lliga de Campions. El tècnic del Barça ha obert les portes en aquest sentit a Gabriel Jesús per ser titular. L'Espanyol, mentrestant, visita a les 9, com dèiem, el CUE de primera, un Màlaga que encara ha de guanyar el seu primer partit. Els blanquiblaus recuperen Puado 9 mesos després. Mourinho ha defensat la vida extraesportiva d'Mbappé demà a Madrid-Vilareal. I al Camp Nou avui han viscut el comiat de Pedrito, que penja les botes als 39 anys amb la fita d'haver marcat en les 6 competicions en el Barça del sextet, el de Pep Guardiola.
0: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Molta gent comença un pont de 3 dies. Es nota això a les carreteres o no, Mariluz García?
3: Doncs, de moment, amb retencions habituals d'aquesta hora d'entrada a Barcelona pel nus de Trinitat i a les rondes, en trams intermitents en tots dos sentits de la marxa. Fora de Barcelona, aturats a la P7, sobretot entre Sant Cugat del Vallès i Barberà, direcció Girona. Llarga cua també a la C-17 entre l'Ametlla del Vallès i Granollers, sentit Barcelona, per obres. S'espera que en les pròximes hores sortiran de l'àrea de Barcelona 570.000 vehicles per aquest pont del 12 d'octubre.
0: Doncs són 3 dies de festa. El Joan Botan no vol que diguem pont, diu que vols que diguem un cap de setmana llarg. Per tant, molta gent pendent de la previsió meteorològica.
4: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
5: Bon dia.
0: Aquest cap de setmana llarg, quin temps tindrem?
5: Doncs mira, fa una estona deies que estàvem pendents de la previsió meteorològica, però curiosament estarem tranquils, no estarem pendents del radar.
0: Després d'on venim, bé.
5: Sí, sí, sí, portem 8 dies de pluges i d'aiguats, més 2 dies de setembre, som gairebé 10 dies controlant minut a minut la situació meteorològica. Ara no, ara tenim calma. Això sí, vent moderat a fort de tramuntana a l'Empordà, a l'Empordà sobretot, algun sector del Pirineu, i també cap a la Vall de l'Ebre, que es pot mantenir demà i la nit de dissabte a diumenge, però ja no tant. Avui hem arribat a fregar el 100 per hora a la muntanya de Portbou, o també alguna ràfaga que ha arribat a 74 per hora de mestral a l'Hospitalet de la Infant, 64 a Palafrugell. Tarda de sol, núvols prims al nord del país, i aquesta és la novetat. No pronostiquem ni pluja, ni tempesta, ni cap aiguat, que bona falta fa. Dissabte i diumenge també amb sol, algun núvol prim, els núvols podien incrementar-se al migdia, a la tarda diumenge, quedar un cel enterbolit, la temperatura remuntarà, notarem que demà al matí farà fresca o fred, però no tant com avui, en general, i el Pirineu, que és on més fred ha fet, és on més puja la temperatura demà de 4 a 7 graus més. De tota manera, encara al matí serà sota zero. I dilluns tampoc ve canvi de temps. De fet, sembla que no plouria els propers 7 o 8 dies.
0: Molt bé, doncs després del que tenim, ara 7 dies de sequera, entre cometes. Gràcies.
5: Ha respirat, sí, tenia molta humitat. Sí. Convé.
0: Gràcies, Dani, bon dia.
5: Fins ara, bon dia.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2 i 7 minuts. Esquerra, Sumar i la CUP intenten a contrarrellotge aclarir les seves candidatures per les eleccions del 29 de novembre. Els republicans tenen 48 hores per convèncer Gabriel Rufián per tal que torni a repetir com a cap de llista a Madrid. Ara mateix les negociacions entre la direcció del partit i l'actual portaveu al Congrés continuen obertes a aquesta hora, Marta Corbalán.
6: La direcció del partit no llança la tovallola i dona per fet que Rufián tornarà a encapçalar la llista dels republicans a les eleccions del 29 de novembre. Aquest diumenge acaba el termini que s'ha marcat Esquerra perquè els candidats presentin els avals de la militància per poder-se presentar. De totes maneres, hi ha una via més directa per ser designat cap de cartell sense haver de recollir avals. Si s'arriba a un acord, Rufián podria ser proclamat amb el suport d'un terç dels membres de l'executiva nacional, que és un òrgan format pels principals dirigents d'Esquerra. Després de dies de silenci, Rufián va deixar clar ahir a les xarxes socials que ell vol representar Esquerra Republicana, però demana unes mínimes condicions. Per exemple, tenir un equip de confiança al seu voltant, tenint en compte que les relacions amb l'actual grup parlamentari estan trencades, i tenir també més incidència per decidir l'estratègia política a Madrid. El que el partit rebutja de totes és fer un front de les esquerres per tot l'estat com volia Rufián. En cas que hi hagués una trencadissa, Esquerra ja té un pla B. El diputat del Parlament, Jordi Albert,

0: es dibuixa com a possible alternativa. De moment, ell està recollint avals per anar almenys en un dels llocs de sortida de la candidatura al Congrés.
1: Bé, doncs al marge d'aquesta decisió de Gabriel Rufián, també si decideix o no acostar-se a l'esquerra del PSOE, la nova coalició, anomenada Front Ampli, té una setmana per decidir si concorre juntament amb Podem i dues setmanes per trobar un lideratge. Els socialistes els demanen pressa i els pressionen perquè deixin de banda els egos i tanquin una candidatura unitària per tenir opcions de reeditar el govern de coalició progressista. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
2: Bon dia. El rellotge no s'atura i l'urgència obliga les esquerres a definir com es presentaran a les eleccions del 29 de novembre. El que fins ara eren negociacions discretes han saltat pels aires aquesta setmana, després que Més Madrid situés Ada Colau com a candidata per liderar el Front Ampli. I ja ha començat l'estira i arronsa per decidir qui copa les llistes de Madrid i Barcelona. Un dels partits de la coalició, Moviment Sumar, ha demanat discreció, generositat i cooperació a la resta de l'espai i alhora confirma que la seva cara visible serà Verónica Barbero. Encara pendent de resoldre si Podem entrar en l'equació, qui s'ha sumat a la pressió és també el PSOE. El ministre Óscar Puente els demana que vagin a la una en una papereta única. Ho ha dit a la SER.
3: Por favor, pónganse de acuerdo, porque lo que viene es suficientemente grave y suficientemente serio como para que se dejen al lado egos, circumstàncies de menys importància.
2: Fons del PSOE, per la seva banda, també exploren una aliança amb aquest espai per fer llistes conjuntes al Senat, on el PP té ara majoria absoluta. Mentrestant, els populars ja han posat condicions per als debats electorals, només accepten un cara a cara i un debat a cadenes privades, amb unes dates ja fixades, i a Televisió Espanyola només una entrevista de Núñez Feijóo. El PSOE els ha replicat, que diu que seran a tots els debats, i recrimina al PP que vulguin posar la seva agenda.
1: I a Catalunya, la CUP ha de decidir també demà si torna o no a fer llista per les generals. Una part destacada del partit pressiona per presentar candidatura, sabent que serà molt difícil obtenir representació a l'exil al Robert.
4: Sí, segons fonts dels anticapitalistes, porten mesos debatent-ho internament sense arribar a una conclusió àmpliament compartida. Els partidaris de concórrer-hi, com el corrent Poble Lliure, consideren necessària una proposta per canalitzar, diuen, el moment actual de malestar per qüestions com l'habitatge i l'amenaça de l'extrema dreta. En canvi, els detractors, com l'organització Endavant, creuen que l'espai polític no està prou fort com per destinar recursos a una campanya d'última hora. Els copaires es troben demà al matí per decidir el desenllaç i no descarten acabar la reunió amb una votació interna si les posicions continuen enrocades. I és que veus de la CUP també alerten dels riscos de sortir del focus mediàtic a 8 mesos de les municipals, que reconeixen que és l'autèntica prioritat del partit. La formació busca recuperar múscul electoral, entre d'altres, erigint-se com l'antítesi d'Aliança Catalana, tant en clau socioeconòmica com nacional. Non Casadevall, líder del partit, i Su Moreno, portaveu.
5: L'extrema dreta avança i intenta apropiar-se de la catalanitat per convertir-la en una eina de divisió i d'exclusió. Doncs els hi direm molt clar, no els hi regalarem la nostra catalanitat.
6: Que l'independentisme és antifeixista.
4: Els objectius de la CUP en clau municipal són retenir l'alcaldia de Girona i tornar a entrar a l'Ajuntament de Barcelona 8 anys després.
1: I amb els partits d'esquerra en ple debat intern, avui el president espanyol Pedro Sánchez es planteja indultar l'exfiscal general de l'Estat Álvaro García Ortiz, condemnat per revelació de secrets pel cas de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Ho ha dit a El Diario Punés.
7: Estamos estudiando ahora mismo todas las leyes, todas las medidas que nos han quedado pendientes para ver la actividad de poder aprobarlas bien en diputación permanente o bien por parte del gobierno de España.
8: No lo descarta.
7: No lo descarto.
1: I sobre el futur judicial dels socialistes, l'Audiència Nacional rebutja, per ara, imputar el PSOE en el conegut com a cas Leire, la suposada trama per fer descarrilar casos judicials que afecten els socialistes. El tribunal ha refusat la petició del PP perquè considera que encara no hi ha cap principi de prova que demostri que el Partit Socialista participava en la suposada organització delictiva, Vila García.
9: El jutge instructor Santiago Pedraz ha fet cas de la Fiscalia, que hi veu indicis de delicte, però que demana recopilar més informació abans de decidir si inclou el PSOE com a investigat, com ara la declaració del seu ex número 3, Santos Cerdán, el presumpte líder de la trama. El PP va demanar dimarts que el jutge cités el PSOE com a investigat, 24 hores després de l'anunci de l'avançament electoral. Pel cap de campanya dels populars, Miguel Tellado, una imputació estaria més que justificada.
10: Hicimos bien cuando decidimos pedir la imputación del Partido Socialista. Anticorrupción ya ve también indicios para proceder con ella en un futuro no muy lejano. Hablamos de todo un partido con todos sus recursos, operando como si fuese una cloaca mafiosa.
1: I mentrestant, al carrer, nova jornada de mobilitzacions per l'habitatge. A les 12 del migdia, molts centres de treball i d'estudi han fet un minut de silenci per la mort de Mari Carmen Abascal, que ha encès el moviment per l'habitatge, i també per l'Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet, que el mes de setembre es va suïcidar després que la desnonessin. A la tarda, el Sindicat de Llogateres ha convocat una nova manifestació al centre de Barcelona, a Núria Har.
8: Sí, hi ha sindicats que s'han queixat perquè el minut de silenci s'ha convocat amb menys de 24 hores de marge. Tot i així, hi ha hagut seguiment, per exemple, al metro de Barcelona, que ha aturat el servei a les 12. També han fet el minut de silenci els treballadors de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona a la plaça Sant Jaume. S'hi han sumat l'alcalde Jaume Collboni, la consellera d'Economia Alicia Romero i els delegats sindicals de Comissions Obreres i la UGT.
11: És la història de polítiques d'habitatge subordinades als mercats i a concebre pisos i cases com un actiu d'especulació.
12: Que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització.
8: Per aquesta tarda a les 7, el Sindicat de Llogateres ha convocat una manifestació a la plaça Universitat de Barcelona i ha anunciat que deixa l'acampada de la plaça Catalunya per centrar-se en la vaga general de l'11 de novembre.
1: I precisament sobre la crisi de vivenda, el Banc d'Espanya insisteix que hi ha falta d'habitatges i manté el càlcul que de cara a l'any 2028 faltarà 1 milió de pisos. L'organisme ho recull en un nou informe sobre la marxa de l'economia espanyola que pronostica més creixement però també una inflació més elevada, Jordi Canal.
13: Segons l'organisme, la guerra de l'Orient Mitjà continuarà tenint un impacte negatiu en els preus, sobretot els de l'energia, però que es traslladarà als serveis i al cistell de la compra. La inflació tancarà l'any en el 3,9%, 3 dècimes per sobre del que es preveia en l'informe del mes de juny. La situació es mantindrà l'any que ve. Hi haurà una petita moderació, però l'alça de preus continuarà sent elevada, del 3,7%. Amb tot, el Banc d'Espanya afirma que l'economia de l'Estat manté un dinamisme notable i revisa a l'alça les previsions de creixement. Calcula que l'increment del PIB arribarà al 2,6% aquest any, 3 dècimes més del previst fins ara, i que l'any que ve ho farà el 2,2%, 5 dècimes més.
1: Tot això avui, que és 9 d'octubre, és la Diada del País Valencià, la primera festivitat amb Juanfran Pérez Llorca a la Generalitat Valenciana, i amb el dubte de si el seu partit, el PP, apostarà per ell o no com a cap de cartell a les eleccions valencianes del mes de maig. La Diada també es barreja amb les protestes per l'habitatge a València, Marta García.
14: I que ha suposat canvis en la programació, com per exemple la Mascleta, que enguany no s'ha disparat, i més presència policial. Una quarantena de furgons han acordonat l'acampada des de primera hora del matí, i això ha fet que escenes habituals, com esta.
15: ¡Som valencians! ¡Som catalans!
16: ¡Som espanyoles!
17: ¡Arriba España, catalans!
18: ¡Viva España!
14: S'hagin tornat a viure, sí, però més des de la distància. Una policia advertida després d'una manifestació de l'extrema dreta que ahir va acabar fent fallida. Hugo, portaveu de l'acampada, als micròfons de Catalunya Ràdio.
19: Un poco más tranquilos que ayer estamos. Ahora tenemos a la policía acordonando la zona, vigilando. Entonces, en principio podremos pasar la procesión con normalidad y sin ninguna agresión. Quizá no esperábamos tantos, pero estábamos avisados ya de que nos protegerían.
14: El dia arranca amb un matí institucional amb l'entrega de les distincions de la Generalitat a diverses personalitats, amb la processó cívica i amb el discurs del president. Un Pérez Llorca en una situació com a mínim peculiar. A 7 mesos de les eleccions a la Generalitat encara no està confirmat com a candidat.
20: Els valencianes i els valencians esperen solucions, no esperen soroll. Ese és el llegat que defineix la comunitat valenciana. Orgullosa de parlar en valencià o en castellà en llibertat. Este poble que no vol ser més que ningú, però que no accepta ser menys que ningú. Valencians sense complexos, no la sucursal de ningú. Espanyols sense dubtes i europeus sense reserves.
14: I esta vesprada es fa la manifestació reivindicativa convocada per Acció Cultural del País Valencià.
1: Passant 3 minuts d'un quart de 3. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
21: Catalunya migdia. Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
22: La FACT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, 2 simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
23: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell, al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa, al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans i a l'Atlàntida de Vic.
22: Entrades ja a la venda.
24: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
25: Si você...
0: esclat de tant.

0: Amb La Vanguardia.
1: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
2: Aquí el tens.
1: Ja?
3: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
4: Catalunya migdia.
5: Passen 20 minuts de les dues. En els últims 4 anys ha augmentat prop d'un 50% el nombre de persones que acudeix als serveis d'urgències dels hospitals catalans per un problema de salut mental. Si ens fixem en el que busquen ajuda a les urgències de l'atenció primària, aquesta xifra s'ha doblat des de l'any 2021. Són dades que ha fet públiques el govern avui, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental i en el marc d'un acte institucional que s'ha fet al Palau de la Generalitat. Mònica Mas, bon dia.
6: Bon dia. Més de 500.000 de persones van passar per l'atenció primària l'any passat amb un diagnòstic de salut mental i més de 19.000 pacients van haver d'ingressar a un hospital per trastorns d'aquest tipus. Segons dades del Departament de Salut, l'any passat es van receptar un 29% més d'antidepressius respecte a fa 4 anys. Pel que fa als ansiolítics, se'n van dispensar 38 dosis diàries per cada 100.000 habitants. Per aquest motiu, durant l'acte institucional per la salut mental, s'ha remarcat la importància d'abordar aquest problema des de tots els àmbits de la vida de les persones, com l'habitatge o les ajudes a la dependència. El president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que això és un repte de govern i que cal mirar més enllà de l'atenció sanitària.
7: Tenir cura de la persona de manera integral, cuidar-la abans d'arribar a l'ingrés hospitalari. Evitar sempre que es pugui la medicalització, però tampoc deixar ningú sol si cal atenció especialitzada. Si parlem d'un repte de país, d'una necessitat que afecta el conjunt de la societat i que, per tant, requereix una resposta de país, cal, per tant, enfortir el Pacte Nacional de Salut Mental.
6: Eliminar l'estigma de la salut mental i parlar-ne més és un altre dels objectius del govern.
5: I l'advocat de l'exmoderadora de Meta, que es va suïcidar diumenge passat a França, demandarà penalment el fundador de Meta, Mark Zuckerberg. Creu que darrere la mort hi hauria un delicte d'homicidi imprudent. La dona havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre els anys 2022 i 2025, descartant vídeos de violència, d'abusos i de suïcidis en directe a Miquel Jarque.
8: A més, estava en tràmits per sumar-se a una demanda laboral de 700 moderadors contra aquesta empresa per l'estrès posttraumàtic que els va comportar el visionat d'imatges. L'anunci l'ha fet Roberto Castro, del bufet Basset, en declaracions d'aquesta emissora.
9: En el cas dels moderadors en general, estem parlant d'un delicte contra els drets dels treballadors. En el cas de la Inés Mendoza, també, però en el seu cas se li afegeix un delicte d'homicidi imprudent. La mare vol reclamar responsabilitats al més alt nivell. Nosaltres estem estudiant que la querella sigui contra el senyor Zuckerberg.
8: Castro subratlla que treballaven pràcticament sense suport psicològic.
9: Pel torn de nit hi havia una psicòloga i el meu eren 200 moderadors. I el meu estàs veient com li tallen el cap a un nadó. El moderador es trenca i necessita un psicòleg, necessita alguna cosa, necessita assistència. I quasi que la màxima assistència que tenien era el company que estava al costat. També moderant en aquell moment.
8: Segons l'advocat, ni Meta ni la seva empresa subcontractada a Barcelona advertien els aspirants a moderadors de la duresa dels continguts a què estarien exposats.
5: La jutgessa sud-africana Navi Pillay és la nova Premi Nobel de la Pau. Amb el guardó, el Comitè Nobel noruec reconeix el paper de la justícia internacional i l'estat de dret per resoldre els conflictes. Lluitadora contra el règim de l'apartheid a Sud-àfrica, Pillay ha ocupat destacats càrrecs a l'ONU i ha estat jutge del Tribunal Penal Internacional Vincent Mifsud.
10: Pillay, de 85 anys, va ser la primera jutgessa no blanca després del règim de l'apartheid de Sud-àfrica. També ha estat alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans, membre del TPI i presidenta del Tribunal Penal sobre Ruanda. Allà es va establir la violència sexual com a crim de lesa humanitat. El Comitè Nobel noruec l'ha premiada en un moment en què les grans potències qüestionen la justícia internacional.
11: In awarding this year's Nobel Peace Prize.
12: Amb la concessió d'aquest Premi Nobel de la Pau d'enguany, el Comitè Nobel noruec vol recordar al món que l'estat de dret, tant nacional com internacional, és la base del sistema que hem establert per garantir la pau i resoldre els conflictes de manera no violenta. La pau requereix justícia.
10: Pillay ha conegut la notícia en una reunió de juristes internacionals al Tribunal de Nuremberg a Alemanya, on ha dedicat el premi a tots els supervivents de crims internacionals. Ha recordat que als 85 anys continua activa en el tribunal

0: de l'ONU per a Myanmar i ha destacat el treball per denunciar els crims a Gaza.
1: Vull dir que em sembla molt adequat, ja que sóc entre bons amics i col·legues i tots defensem els drets humans, que l'última cosa que hagi fet sigui la presentació de l'informe sobre Gaza, en què qualifiquem el que està passant allà de genocidi.
0: Doncs justament les felicitacions de l'ONU, la Unió Europea o el govern sud-africà contrasten amb la reacció d'Israel. El ministre d'Afers Estrangers diu que s'ha premiat l'odi, les mentides i la demonització del poble israelià.
2: L'exèrcit dels Estats Units vol difondre en directe una execució per part d'un escamot d'afusellament en una base de Texas a principis del mes de desembre. L'home, un musulmà d'origen palestí, està condemnat per la mort de 13 militars fa 17 anys. La mesura, anunciada pel secretari de Defensa com a mètode exemplificador, planteja dubtes ètics i legals que han criticat l'oposició demòcrata i també les Nacions Unides. Washington, Oriol Serra, bon dia.
3: Bon dia. Les sortides de to de Pete Hegseth sembla que no tenen límit. Si la setmana passada el secretari de Defensa parlava d'implantar capelles a totes les casernes dels Estats Units i de netejar l'exèrcit de transsexuals, aquesta ha anunciat que des del Pentàgon s'asseguraran que tothom pugui veure l'execució d'un ex-psiquiatre de l'exèrcit, autor de la matança del 2009 a la caserna de Fort Hood, a Texas, que va costar la vida a 13 persones. La massacre va tenir motivacions islamistes. L'aplicació de la pena capital contra Nidal Malik Hassan està prevista pel 3 de desembre amb el mètode de l'afusellament, cosa que no passava dins l'exèrcit nord-americà des del final de la Segona Guerra Mundial. Hegseth, que s'autoanomena secretari de guerra, ho ha dit ni més ni menys durant una conversa amb un influenciador d'extrema dreta.
4: S'enfrontarà a un escamot d'execució tal com cal i ens assegurarem que la gent ho pugui veure, que sigui públic, perquè cal que la gent entengui que aquesta és la conseqüència greu d'aquest tipus d'actes.
3: L'anunci de Hegseth ha provocat un gran enrenou als Estats Units, on, segons les enquestes vigents, la immensa majoria de la societat rebutja la idea que les execucions siguin públiques, un fet que equipararia els Estats Units amb països com l'Iran, Corea del Nord o l'Afganistan. Ara per ara, els experts observatoris de la pena de mort en aquest país veuen poc probable que l'execució s'acabi transmetent per internet i molt menys per televisió.
2: A França, gairebé 150 instituts continuen tancats avui, l'endemà que el govern francès anunciés una primera mesura per calmar les protestes dels estudiants. Des d'un liceu, el ministre d'Educació, Edouard Geffré, ha anunciat aquest matí que el 96% dels centres estan oberts. En alguns llocs, però, la mobilització ha baixat d'intensitat, Albert Manyà.
5: Alguns estudiants ho justifiquen per reservar forces per dimarts que ve, quan hi ha una altra manifestació convocada. Però deixen clar que la promesa d'ahir de desplegar immediatament 3.000 professors substituts està molt per sota de les expectatives, com ha dit el principal sindicat. Les forces de l'ordre han desbloquejat la facultat de SAS, plena de brossa, un símbol de la implicació dels universitaris en el moviment, conscients de les dificultats que ells també van patir, com ha explicat al matí de Catalunya Ràdio Jean-Florentin Liebev, estudiant de màster d'hispàniques a la Universitat de la Sorbona.
6: Ara estic estudiant en la universitat, però els problemes que ells criden,
7: protesta.
6: En els carrers són problemes que ja existien fa anys, quan jo també estudiava en el secundari.
5: Les Nacions Unides s'han mostrat amoïnades pels incidents en les protestes i demanen que no hi hagi un ús desproporcionat de la força per part de la policia. Fins ara s'han detingut més de 6.800 persones, el 86% de les quals menors, segons el Ministeri de Justícia.
2: D'aquí a 2 minuts seran 2 quarts. Fem una pausa i de seguida encara parlem dels efectes de les pluges.
8: Catalunya migdia. Els dies 9, 10 i 11 d'octubre celebrem les Jornades Europees de Patrimoni. Més de 400 activitats gratuïtes arreu de Catalunya, amb concerts, passejades i visites a monuments, museus i jaciments. Una oportunitat única per viure i conèixer la riquesa del patrimoni cultural català.
9: Consulta l'agenda a patrimoni.gencat.cat/jep.
10: Catalunya migdia.
2: 1 minut i seran 2 quarts. ens ho deia el Dani Ramírez quan començàvem aquest Catalunya migdia. Després de 6 dies consecutius activada, avui ja no hi ha cap alerta per pluja a Catalunya. Tot i això, els bombers de la Generalitat continuen treballant per recuperar la normalitat en les zones afectades per les inundacions d'aquests últims dies. També es manté a Granollers el dispositiu de recerca d'un menor de 12 anys i participen 9 dotacions terrestres. Des de l'inici de l'episodi de pluja dissabte, han mort 3 persones i els bombers han atès més de 4.000 avisos. Els administradors de finques estan desbordats de feina per gestionar totes les reparacions de les destrosses dels aiguats en l'última setmana. A Barcelona, sense anar més lluny, hi ha molts edificis encara amb desperfectes i els terminis per solucionar-los s'estan allargant en Alfonso.
7: Pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua són algunes de les destrosses principals als edificis. La vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, explica que van de bòlit.
9: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
7: Les que s'acostumen a fer càrrec de les indemnitzacions són les assegurances, però en cas d'inundacions se n'encarrega el consorci, que també arrossega feina endarrerida. Ho explica l'assessor jurídic del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Barcelona, Carlos Solís.
10: En aquest moment s'estan gestionant sinistres extraordinaris anteriors, com per exemple el terratrèmol de Granada, on s'han registrat més de 60.000 reclamacions, pot fer que el consorci tingui més dificultats per gestionar aquest sinistre.
7: I recorden que per demanar indemnitzacions cal conservar factures de les reparacions, pressupostos o fotografies.
2: I encara sobre les pluges, Unió de Pagesos demana ajudes i accions urgents per reparar els danys provocats pels aiguats en desenes de finques de les Terres de l'Ebre. Mentrestant, a Alcanar, al Montsià, continuen aplicant accions urbanístiques per evitar inundacions com les de l'any passat. Tarragona, Manel Sastre.
11: Bon dia. Ha patit sobretot els cultius d'oliva, molt castigats ja per la sequera, i el d'arròs. Ara el sindicat agrari reclama ajudes urgents per un sector que fa anys que està al límit. Carlos Sanz és el coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
12: Han passat d'una sequera extrema de 4 mesos sense ploure, han passat a tindre uns aiguats de 300 litres per metro quadrat. A part de, com veieu aquí al voltant, les destrosses de molts barranquets i moltes finques, aiguats, preus, fauna, no me'n sortim.
11: El canal Montsià, ara que fa un any d'unes altres devastadores inundacions, han executat ja moltes millores per evitar que repeteixin. El desembre s'obrirà el trànsit al nou pont del carrer Sant Josep. Encara falta, però, executar el projecte de millora de drenatge d'aquest carrer amb una inversió de més de 5 milions d'euros, unes obres que podrien estar acabades d'aquí un any.
2: A Lleida, durant tot el matí, hem estat seguint una protesta d'un centenar de tractors que ha bloquejat bona part del centre de la ciutat. Els ha convocat el sindicat agrari JARC. Denuncien, sobretot, l'augment dels costos per produir aliments i reclamen solucions per fer viable la seva activitat. Ho ha seguit en concret el Pere Joan Álvarez. Pere Joan, quin recorregut ha fet la manifestació?
13: Doncs la tractorada ha sortit del davant de la delegació d'Hisenda, on han fet arribar les seves reivindicacions fiscals, i ha arribat a la subdelegació del govern espanyol, on ha entregat un manifest. Els pagesos denuncien que si no se'ls ajuda no poden fer front als elevats costos de producció com els carburants, els fertilitzants o les energies. Això és el que ha encopsat entre alguns dels manifestants.
14: Com sembrarem el preu que tindrem que pagar la llavor, el preu que tindrem que pagar els adobs, los herbicides, los insecticides?
15: Nosaltres, el nostre sector de la fruita, depenem molt de la mà d'obra, ens volen tornar a pujar i nosaltres cada vegada ens costa més poder subsistir.
16: El gasoil està impagable i és que no podem viure, perquè no podem treballar a costos que és que no el podem pagar-los.
13: La tractura ha bloquejat durant unes 4 hores al centre de Lleida en una manifestació sense incidents, però això sí, molt sorollosa. Un sector que, recordem-ho, continua en lluita i que dimecres de la setmana que ve torna a sortir als carrers amb una tractura de Barcelona convocada per la Unió de Pagesos amb el suport de Saja.
2: I els Mossos d'Esquadra han intervingut 8.000 quilos d'haixix en una nau a Cabanes, a l'Alt Empordà, valorats al mercat negre en 16 milions d'euros. La policia vigilava la nau des de feia setmanes. Girona, Fèlix Martín.
17: Sí, realment ha estat un cop policial contra el narcotràfic a Catalunya, i és que si aquest any els Mossos d'Esquadra han comissat 14.900 quilos d'haixix, 8.000 són d'aquest operatiu. Aquesta droga l'han trobat repartida en paquets. Estava amagada entre la càrrega d'un tràiler. Una càrrega legal, amb palets de grans saques plenes de picadura de cautxú. A dins dels sacs hi havia la droga. El camió estava, per la seva banda, dins la nau de Cabanes, i quan hi van entrar els Mossos, hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el mes de juny, quan ja van enxampar a Viladecans una furgoneta també amb 2.400 quilos de xix. Estirant del fil, van arribar fins a aquesta nau industrial de l'Alt Empordà. A principis de mes hi va arribar el camió de gran tonatge, n'estaven fent seguiment, i això va desencadenar l'operatiu que avui han fet públic.
2: Passant 4 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
8: Catalunya migdia. Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
18: Per què ens cal avui desencadenar el present?
8: Atura't, pregunta't i reflexiona.
18: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
8: Ajuntament de Barcelona.
19: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
20: Podríem tenir son.
21: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
22: Literalment.
20: O poques ganes de treballar.
22: És que tinc molta feina.
21: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
20: De dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Amb Xavi Canalías.
23: Som pura cafeïna.
2: Catalunya migdia. Passen 5 minuts a 2:15. La plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més destacats d'un mitjà públic europeu. El projecte que s'ha presentat aquest matí a Barcelona preveu implementar 18 canals fins al juny de l'any que ve per tal d'ampliar audiències i reforçar la presència del català en aquesta plataforma. Barcelona, Montse Pujol.
24: 3CAT renova la seva aposta per YouTube amb un nou model de producció i distribució audiovisual per ampliar l'abast de continguts a totes les plataformes. L'estratègia vol connectar amb audiències diverses, construir comunitats digitals al voltant d'interessos compartits i reforçar la presència del català. Sentim la presidenta de 3CAT, Rosa Romà.
25: També creiem que el paper de 3CAT és un paper fonamental per a una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món. I, per tant, necessitem ser allà on hi ha també aquest consum i hem de competir a la mateixa alçada que estan competint els continguts d'altres mitjans de comunicació, d'altres creadors de continguts amb altres llengües.
24: I Vicky Cazalla, que és responsable d'Aliances Estratègiques de Mitjans a YouTube, s'ha felicitat per la feina conjunta.
26: El ambicioso giro digital que habéis iniciado, pues desde el relanzamiento de 3CAT a lo largo de los últimos meses, es una realidad ya totalmente espectacular. De pasar de 8 canales a una veintena de canales en YouTube.
24: De manera progressiva i fins al juny del 2027 s'implementarà una nova oferta de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils.
2: I ara, premis. Aquesta que sentim, la cantant Sílvia Pérez Cruz, però també l'actor Oriol Pla o el director escènic Àlex Uller, són tres dels guardonats amb els Premis Nacionals de Cultura que s'han entregat aquest migdia al Museu Pau Casals del Vendrell. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba, bon dia.
27: Hola, bon dia. La resta de premiats són l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el grup d'arquitectura sonora Cabo San Roque, la dramaturga Victoria Spunsberg i l'editorial Jande, que publica autors que venen de la immigració. Així l'ha rebut la cantant de Palafrugell, Sílvia Pérez Cruz.
28: Gràcies per donar-me aquest premi aquí a casa. És com un bon plat d'escudella. Amb aquest món tan terrible, la música m'ajuda a recordar els valors que m'agraden, a recordar el col·lectiu, vivim un moment molt individualista.
27: Oriol Pla, que va guanyar un Emmy Internacional d'Interpretació, ha reivindicat la importància de la cultura de base i de l'espai públic. Ell s'ha mostrat sorprès pel premi.
29: Una miqueta com un error, com un accident. Vols dir sí, però passat aquest tràngol, doncs em fa molt feliç.
27: També l'escriptor de 28 anys, Pol Guasch, que ha estat contundent en defensa de la inversió pública en la cultura.
30: Les biblioteques públiques i l'educació pública fa molts anys que s'estan desmantellant, que s'estan destruint.
27: Àlex Uller, de la Fura dels Baus, s'ha mostrat molt agraït i ha parlat de la satisfacció de donar oportunitats als més joves. També s'han reivindicat la diversitat d'orígens com a tresor per part de Victoria Spunsberg i de les joves fundadores de Jande, Diana Rahmouni i Aissa Tambalo. El president Illa ha defensat la cultura en temps agitats com a refugi per no caure en la deshumanització i ha dit que la cultura a Catalunya viu un bon moment amb projectes de gran ambició.
2: I ara, cinema.
0: Do you have an interest in social media?
1: Not even a little bit. Look, I'm an investigative reporter, and that guy...
2: De les pel·lícules que arriben avui a les sales de cinema destaquen El precio de la red, que és la seqüela de La xarxa social, la pel·lícula que narrava el naixement de Facebook. També el documental NASA, o l'última pel·lícula de Nicholas Winding Refn, que ha presentat al Festival de Sitges. Anem cap allà, Marc Garriga.
3: El precio de la red relata com una treballadora de Facebook va revelar a través del Wall Street Journal una sèrie de documents comprometedors que confirmaven que el seu algoritme tenia efectes en la salut mental juvenil, la polarització política i la desinformació. Dirigeix Aaron Sorkin, creador de sèries com El ala oeste de la Casa Blanca, que s'ofega en tecnicismes i li treu passió als personatges. Tot i així, interessant. Pel que fa a NASA, és un reportatge periodístic amb escàs valor cinematogràfic, però enorme valor informatiu, perquè recull el testimoni de soldats i agents secrets israelians explicant com es perpetra l'aniquilació d'un poble. També arriba en El árbol muy muy lejano, una encantadora cinta d'aventures fantàstiques per a un públic familiar, Escape Room 2, amb Joel Joan, divertida i simpàtica, Ceniza en la boca, una impactant pel·lícula sobre immigració amb Barcelona de fons, i la violenta Su propio infierno, de Nicholas Winding Refn, que l'ha defensat així en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: L'art és un acte de violència. L'art ha de violar per inspirar-te. Necessita penetrar la teva ment i el teu cos per proporcionar-te una experiència, que és el propòsit de la creativitat. I a més, la violència és la necessitat més primitiva de l'ésser humà. Primal urge.
3: Inhuman. Malgrat això, el director de la magnífica Drive aquí il·lumina amb llums de neó la buidor més absoluta.
2: De seguida els esports, abans però teatre. Perquè Josep Maria Mestres assumeix el càrrec de director artístic del TNC amb el compromís de reforçar la llengua i la cultura catalanes i l'anunci de la creació d'una nova companyia nacional. Barcelona, Marta Vives.
5: Mestres afronta la nova responsabilitat amb un gran coneixement de la casa, com ell mateix l'ha definit.
6: Per les parets, per la gent que les habita, pels espectacles que hi he vist i pels que hi he fet, el TNC m'hi trobo com a casa.
5: Ho fa col·locant la llengua al centre de la institució.
6: Soc molt conscient que les nostres han estat una llengua i una cultura minoritzades i que encara hi ha qui les mira amb una certa condescendència. Revertir aquesta mirada ha de ser una de les tasques primordials del Teatre Nacional de Catalunya.
5: I amb una aposta decidida per crear la companyia del TNC, que estarà formada per 12 intèrprets professionals menors de 35 anys contractats durant dues temporades de manera estable.
6: La creació i funcionament de la companyia del Teatre Nacional de Catalunya s'ha d'entendre com una peça estructural del projecte artístic.
5: La nova companyia serà una realitat el 2028.
2: D'aquí a 18 minuts seran les 3, anem als esports. Tres caps de setmana després de l'última jornada de Lliga, torna la primera divisió de futbol després de la llarga aturada de seleccions. I ho fa amb el Barça més afectat pel virus FIFA del que inicialment semblava. El principal damnificat, Ramon Salmurri, és Rafinha.
7: És molt greu el que ha explicat avui Òscar Hansi Flick, perquè en Rafinha i a lesió es perdrà els propers dos partits i és a la mateixa zona on la temporada passada va patir tres lesions.
9: The picture shows something and it's not a big injury, but
10: la ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir tres lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
9: It's not available tomorrow and also not available or in Istanbul against Galatasaray.
7: Flick ha explicat que aquesta posició de davant de centre la suplirà Gabriel Jesús, que està especialment satisfet amb el seu rendiment. Que Joan Garcia està a punt per tornar a recuperar la titularitat. Que Frenkie de Jong no l'espera fins al partit contra el Betis. És a dir, ara el Barça juga dissabte contra el Getafe, dimarts contra el Galatasaray i el proper partit és ja dissabte contra el Betis. Doncs aleshores serà quan Frenkie, si tot va bé, tornarà a la convocatòria. I queda clar que Lamine, sense dir-ho explícitament, serà titular. Ha lluat molt la tasca de Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, en la gestió dels futbolistes blaugranes, però Lamine va ser titular en els quatre partits de la selecció espanyola. Va jugar 280 minuts, va ser el futbolista del Barça amb més minuts, però és veritat que el va alliberar pràcticament d'un partit sencer. Queda clar pel que diu Hansi Flick, ara l'escoltaràs, que la mina apunta titular.
8: Hem d'entendre que és diferent parlar de jugadors com Rodri que fer-ho de Lamine o Cubarsí. Són joves i recuperen molt ràpid. A Lamine li encanta jugar a futbol. Si ha de ser canviat a falta de 20 minuts o mitja hora, potser no està content, però per ell és perfecte. En períodes on s'entrena molt poc, seguir jugant t'ajuda a mantenir aquest nivell. Ara té la confiança, però la seva actitud és impressionant. Serà el millor jugador del món si no ho és ja.
11: But also his attitude is amazing and he will be the best player in the world if he's not now.
2: Doncs, efectivament, sense dir-ho en totes les lletres, se li ha entès tot a Hansi Flick i Lamine fa pinta que serà titular demà contra el Getafe. Encara sobre el Barça, Salmo, ahir vam saber que el club blaugrana s'ha garantit la continuïtat del jugador revelació als plans de Hansi Flick aquesta temporada.
7: Sí, amplia el seu contracte per dues temporades més. És un dels tres anuncis que Deco va fer davant l'assemblea. Rafinha, Marc Bernal i Xavi Espar, doncs tanca la renovació de Xavi Espar fins al 2030 i també va acompanyada, evidentment, d'una millora contractual i també d'una millora de la clàusula de rescisió per protegir-se també de les ofertes que pugui tenir el Barça d'un jugador que fins ara era futbolista del planter i que aquesta temporada està destacant el primer equip.
2: Doncs bones notícies des dels despatxos del Barça, aquesta renovació de Xavi Espar. Per cert, encara sobre el Barça. Aquesta setmana, Pedro Rodríguez, Pedrito, va anunciar la seva retirada del futbol. I avui, a l'Auditori 1899 del Barça, s'ha acomiadat del món del futbol de la mà de moltíssimes llegendes blaugranes, Joan Fitó.
12: Acompanyat per tota la seva família i també per alguns excompanys il·lustres, com Xavi Hernández, Sergio Busquets o Carles Puyol, també hi eren Joan Laporta o Deco. Tot plegat per dir adéu a un dels protagonistes del Barça màgic de Pep Guardiola. Pedro ho va guanyar tot amb el Barça, va ser clau en la majoria de títols aconseguits, però diu que ara ja en té prou.
13: Ahora que me he retirado quiero disfrutar mucho más de mi familia, que he estado tantos años sin poder ver, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? Estar cerca de ellos, verlos crecer. Y bueno, esa es la parte difícil de nuestro trabajo y bueno, eso es un principio lo que me gustaría hacer y luego pues ya obviamente seguramente alguna cosa ligada con el fútbol, veremos si puedo ser entrenador o agente o estar simplemente para jugar algún partido de leyendas.
12: En aquest acte de comiat, Xavi ha explicat que quan va ser l'entrenador del Barça va intentar que Pedro tornés al club. Va intentar fitxar-lo també present. Com dèiem, Joan Laporta, el president del club blaugrana, ha dit que demà, contra el Getafe al Camp Nou, Pedro farà el servei d'honor. Un gest del Barça per acomiadar un futbolista que va vestir 321 vegades la samarreta blaugrana, que va fer 99 gols i va guanyar 20 títols.
2: Dèiem que aquest cap de setmana torna a la Lliga, demà amb aquest Barça-Getafe, però avui obre la vuitena jornada de Lliga després d'aquesta llarga aturada de seleccions i ho fa en partit de l'Espanyol. Aquest vespre a les 9, els blanquiblaus visiten el CUE, el Màlaga, que encara no sap què és guanyar en el seu retorn a primera, Sergi Andreu.
14: L'Espanyol visita un estadi que li ha estat favorable en els últims anys. No ha perdut cap de les últimes 7 visites. De fet, són 6 victòries i un empat. L'última derrota perica a la Rosaleda és del 2011, amb Pochettino. De totes maneres, de poc serveixen les dades i els precedents si l'Espanyol no millora considerablement aquesta nit el joc i la imatge dels últims dos partits. Encara no podrà disposar el 100% de Puado, que ha entrat a la convocatòria després de 9 mesos del seu últim partit. Manolo, el tècnic, no se'n refia gens ni mica d'un equip que és cué, sense victòries encara, i que només ha estat capaç de marcar 3 gols en 7 partits de Lliga.
15: Jo intento no analitzar els rivals com si va primer o si va l'últim. Si veus, el Màlaga fa moltes coses bé, és un equip ofensiu que és atrevit i que competeix bé. De fet, l'últim partit a Getafe no mereix perdre, per dir alguna cosa, i acaba perdent. Ha tingut partits que ha merescut més del que té, però bueno, és un equip que fa les coses bé. No és un equip que els hagin golejat, per dir alguna cosa, i sabem que el partit serà exigent.
14: Per cert, el Màlaga no podrà jugar l'ex-perico José Salinas per la clàusula de la por. Sí que ho farà en principi Calero, que a priori està previst que debuti avui amb el conjunt andalús. Extraesportivament, baixen remogudes les aigües a Màlaga després que un jutjat de la ciutat ha decidit mantenir la presó incondicional per un dels fills del xeic català Abdullah Al-Thani, per la seva gestió al capdavant del club de futbol.
2: L'Espanyol, doncs, que juga avui aquest vespre, el Barça juga demà, també el Madrid, que rep al Bernabéu el Villarreal. A Mourinho, l'aturada de seleccions se li ha fet molt llarga per diverses polèmiques que, segons ell, han creat els periodistes. Montserrat Raya, algunes sobre Kylian Mbappé.
16: Sí, fa uns dies es va veure Francesc sortint d'una discoteca a París quan es recuperava de la lesió al genoll i també van aparèixer imatges seves en bici pels Alps suïssos just uns dies després que Mourinho digués que era molt arriscat que els jugadors anessin en bici o a esquiar. Mourinho hi treu ferro tot plegat.
17: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era en un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
16: Mbappé demà serà titular perquè, segons Mourinho, no ha fallat al Madrid i assegura que quan un jugador no compleixi amb les seves obligacions, el deixarà a casa. Pel que fa als xiulets del Bernabéu a Vinícius pel seu baix rendiment, a Mourinho diu que se li trenca el cor.
17: Obviamente no está neste Vinícius, que es un jugador de otro mundo. Me hace mal al corazón que la gente, probablemente también influenciada por muchos de vosotros, que no lo está ayudando. Y es un chico que merece ser ayudado.
16: Fede Valverde es dubte per a aquest Madrid-Villarreal de demà.
2: Tot això que hem explicat a la primera divisió. A la segona, el Sabadell obre demà la novena jornada i el Girona la tanca dilluns, Eduard Solà.
18: Demà Ceuta-Sabadell a les dues del migdia i dilluns Tenerife-Girona a les 9 hora d'aquí. El Girona ha recuperat avui tots els internacionals amb la incorporació del colombià Esprilla, que ja s'ha entrenat aquest matí. D'altra banda, avui hem pogut sentir un dels capitans Porto, que en el podcast Orgull Gironí que publica el club, diu que després dels problemes que hi va haver a la pretemporada amb els jugadors que volien marxar, ara estan més units que mai. Porto diu que hi ha línies vermelles que no es poden creuar, però que el que va passar els han fortit.
19: No quiero entrar en detalles ni nada, pero quizá había momentos en los que hay una línea roja donde no se puede sobrepasar. Pero también dicen que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y creo que este verano, pues, tan ajetreado y con tanta información, desinformación, con tanto revuelo, nos ha hecho desde el primer momento hacer más piña, ¿no? De los que queríamos estar, de la gente que venía que quería estar, de los que se han quedado también. El estar más unidos, el ser más familia, ¿no?
18: El Sabadell, mentrestant, continua en ruta per terra, mar i aire cap a Ceuta, on juga demà. Pendents de l'afectació del virus, que hi ha al vestidor, els sabadellencs es van entrenar ahir a Cádiz i avui han d'arribar a Ceuta.
2: D'aquí a 9 minuts seran les 3. I després de la publicitat...
20: Els Alguiris té un bon equip. Fa temps que mantenen una estructura sòlida i no baixen el nivell.
2: Kevin Panther, alertant dels perills dels Alguiris a l'Eurolliga de bàsquet.
21: Catalunya migdia.
22: El cinema fantàstic torna a Sitges.
23: Del 8 al 18 d'octubre, viu la 59a edició del Festival de Sitges, el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
22: Cinema, estrenes, grans convidats, terror, ciència-ficció i molt més t'espera a Sitges.
23: Prepara't per 11 dies de pel·lícules, emocions i experiències úniques.
22: Festival de Sitges. El cinema fantàstic comença aquí.
24: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
25: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
24: Entrades a auditori.cat.
26: 81 352 469 C de casa. El tens gravat al cap i saps que mai no l'oblidaràs. Però saps també que pots resoldre les teves reclamacions de consum gratuïtament i sense anar a judici? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el DNI. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
31: 9 lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres. Què deu ser una fira de...
32: Expo Ocasió, home.
31: Ah, clar. Expo Ocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim. Expo Ocasió.
33: Torna a Expo Ocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
34: Com et dius?
35: Ferran Adrià.
34: Quina és la teva experiència com a cuiner?
35: Has estat a alguna escola?
34: Has tingut algun mestre?
35: Això és una altra lliga.
34: Això són dos estrelles Michelin.
36: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
37: Estàs posant a tots al límit.
38: Prendreu tots mal. Ah!
36: Gènesi.
39: Ja disponible a la plataforma 3CAT.
40: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
41: Catalunya Ràdio.
40: Som 3CAT.
41: Som 3CAT.
2: D'aquí a 7 minuts seran les 3. L'Eurolliga de bàsquet torna al Palau Blaugrana. Després de la doble jornada a domicili la setmana passada, el Barça juga el segon partit europeu a casa i el rival és tot un clàssic d'aquesta competició, Ernest Macià.
0: Doncs sí, és el Žalgiris de Kaunas, un equip que lluitarà per ser un dels 6, 7, 8 millors de la competició. Per tant, és rival directe del Barça, un Barça que ahir us comentàvem que recupera a Tosan Ewoma, un aler pivot britànic que el Barça va fitxar per reforçar el joc interior i que s'espera bastant d'ell. Josh Nebo, un pivot que també podria tornar avui mateix. I tot això en un context favorable pel Barça, perquè si guanya aconseguirà la tercera victòria en 4 partits i perquè li esperen 4 partits partits seguits a casa, començant per avui el partit dels Žalgiris de Kaunas. Aquest és Alexander Sekulić.
1: Playing at home, especially after this.
3: Jugar a casa, sobretot després de 3 partits a fora i en viatges llunyans, ha estat molt dur físicament pels jugadors. Ara hem d'afrontar els 4 propers partits sense pràcticament temps per entrenar.
4: For the next couple of weeks where we're not going to be able to practice.
0: Bé, de la jornada d'Eurolliga destaca ja la primera victòria del Madrid en 4 partits, que el València els ha guanyat tots 4, que ahir va guanyar Àlex Mombrum la Virtus i que Xavi Pasqual va perdre quasi 20 punts a casa.
2: La transmissió d'aquest Barça-Žalgiris, que la farem a Catalunya Ràdio a través de l'app i el web i també a través del 3CAT. I encara en bàsquet, els dos equips catalans de la Lliga Femenina van jugar ahir els seus partits de la segona jornada. Mentre l'Uni Girona no aixeca el cap, el Cadí la Seu va sumar la primera victòria, Eduard.
18: L'Uni Girona va encaixar la segona derrota en 2 partits de la Lliga Femenina i encara no ha guanyat cap dels 4 partits oficials d'aquesta temporada. La final de la Lliga Catalana, la prèvia de l'Eurolliga i els 2 partits de la Lliga Femenina. Ahir 83-89 davant el Mallorca Palma i el tècnic Roberto Iñiguez, que va criticar la falta de rebot. I la jugadora Caral Casas diu que a poc va millorant però que no n'hi ha prou.
5: Vull ser positiva i pensar que, bueno, hem estat allà, no? Estem agafant cada vegada potser més confiança i hem estat allà, però hem d'acabar de fer aquest pas. És veritat que quan vens d'encadenar una mica derrotes o males sensacions, sí, podem dir, és difícil, no?, sortir una mica del pou, entre cometes, que no estem al pou. Però, bueno, a mica en mica hem de començar a treure-ho.
18: I mentrestant, victòria allí del Cadí a la Seu, 70-60 davant el Leganés, a la primera victòria a la Lliga Femenina. Diumenge, tercera jornada, amb el Girona Jairis i el Mallorca Palma a la Seu.
2: En motos, Marc Márquez ha sortit avui a disputar els primers entrenaments del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP amb la sana intenció de reconciliar-se amb una pista que li porta molt mals records, Damià Aguilar.
6: Perquè l'any passat s'hi va lesionar i encara li dura i perquè els darrers 4 anys no ha acabat cap cursa llarga i ha tingut abandonaments i altres lesions, com una diplòpia. Al matí, hora local, era segon. A la tarda era cinquè, a prop dels rivals Bezzecchi i Martín, que han estat segon i tercer respectivament.
7: First of all, my mood is another one. But it's true that, yeah, the feeling is better.
8: D'entrada, la meva actitud és diferent i aquest és el punt de partida. Les sensacions són bones i sóc més consistent. L'any passat ja vaig entendre el que necessito aquí. En ritme de cursa sóc consistent, però en volta ràpida pateixo i cal millorar. Necessito trobar 2 dècimes en algun punt per veure si podem optar a lluitar pel podi.
6: Les dècimes les busca el campió en la zona ràpida del circuit, que no s'ajusta precisament ni al seu pilotatge ni a la configuració de la seva Ducati. Queda demostrat que la moto Abatra és la Aprilia, que a mans de Raúl Fernández ha fet rècord de pista. Àlex Márquez també passa el tall, mentre que els altres catalans, Rins Viñales i Aleix Espargaró, hauran de fer repesca.
2: I atenció a la història que us expliquem ara, perquè no és gaire habitual que un pilot de Fórmula 1 es desplaci d'un circuit a un altre en bicicleta. I això és el que ha fet el finlandès Valtteri Bottas. Ha pedalat durant 4 dies des de Malàisia, on va córrer diumenge passat, fins a Singapur, on ho fa aquest cap de setmana. Eudald Serra.
9: Han estat 350 quilòmetres de recorregut des de dilluns fins ahir dijous amb una bicicleta de gravel, adaptada per circular per l'asfalt i també per camins de terra, durant els quals Valtteri Bottas ha cobert la distància que hi ha entre Malàisia i Singapur, una experiència que diu que repetiria.
10: M'alegro molt d'haver-ho fet perquè he pogut veure gairebé tota Malàisia en pocs dies. I a més, la part més salvatge del país, la selva, les plantacions. La millor part va ser segurament pedalar de nit. En una de les jornades vaig rodar durant 2 hores de nit amb només un llum i sentint tots aquells sons. Envoltat de selva, et preguntes què hi deu haver a prop.
9: I és que Valtteri Bottas és un gran aficionat al ciclisme i a la modalitat de gravel, i més d'un cop se l'ha pogut veure per Girona fent alguna ruta. És clar que l'afició li ve en bona part de la seva parella, l'australiana Tiffany Cromwell, que és ciclista professional i que, a més d'haver participat al Giro, al Tour o a la Vuelta d'aquest any, també va ser olímpica als Jocs de Tòquio, on va ser la millor de les representants del seu país. Per cert, que aquest matí ja s'han disputat els primers entrenaments lliures del Gran Premi de Singapur de Fórmula 1 i Bottas ha estat 22è i últim al circuit de Marina Bay en una sessió liderada per George Russell. Potser ha pagat els esforços d'aquests últims dies.
2: Avui comença a Tarragona una nova edició dels Jocs Special Olympics, la gran cita esportiva i inclusiva pels esportistes amb discapacitat intel·lectual, Carles Vila.
11: Hi participen 1.600 esportistes de Catalunya, altres comunitats de l'Estat i 7 països europeus. La competició que es disputa al Tarraco Arena comença avui i s'acabarà el dia 12 d'octubre. Pepa Muñoz és una de les responsables de l'organització.
12: Ens espera competició esportiva, perquè de vegades ens pensem que les persones amb discapacitat intel·lectual, bueno, fan com patxangues. No, aquí hi ha competició, competició de la bona, i això és molt important que s'entenga i que es reconega. I després també doncs, viurem connexió amb la ciutadania, que ja ho estem veient ara en la torxa. Per nosaltres és molt important este vincle amb la ciutadania, que la ciutadania siga conscient que els esportistes amb discapacitat intel·lectual són això, grans esportistes, i que tenen dret a gaudir de l'esport doncs, d'una manera inclusiva.
11: En total hi haurà 61 clubs catalans, 11 de les comunitats autònomes i de 7 països europeus, com dèiem, en aquesta 13a edició de l'Special Olympics.
2: I es queda una mica més de 30 segons per arribar a les 3. Què més podem afegir-hi?
10: Doncs que en les últimes hores hem tingut una campiona del món a l'esport català, és la judoka lleidatana Ai Tsunoda, que va guanyar ahir el Mundial de Bakú a l'Azerbaidjan en la categoria de fins a 70 quilos. Aquest vespre, a les 8 hora catalana, semifinal del Mundial d'hoquei patins al Paraguai. La selecció espanyola amb 7 catalanes s'enfronta a Portugal per un lloc a la final i el cap de setmana estarà farcit de prèvies de waterpolo europeu amb diversos equips catalans.
2: Gràcies, David Ubach. Pràcticament les 3. Són les 3.
13: Catalunya migdia.
2: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia amb tots els dubtes i les carpetes pendents que arrossega l'esquerra de cara a les eleccions generals del dia 29 de novembre amb l'amenaça eterna de divisió interna. També hem repassat la figura de Navi Pillay, Premi Nobel de la Pau 2026. I ens hem fixat en l'augment de les visites a urgències per problemes de salut mental. Han augmentat un 50% en els últims 5 anys. Als CAPs, la xifra directament ha doblat en el mateix període. Tot això ho hem repassat a la primera hora del Catalunya migdia. Què més podem afegir-hi, Joan Bota?
14: Doncs mira, ara mateix ja tenim en marxa el dispositiu especial del Servei Català de Trànsit i dels Mossos d'Esquadra pel cap de setmana llarga del Pilar. Fins demà s'espera que surtin de l'àrea de Barcelona 570.000 vehicles. Es desplegaran més d'un miler de controls. Sapiguem com tenim ara mateix la circulació. Equip viari, Maruth García.
15: Doncs amb diverses complicacions provocades per incidències. Hi ha uns 12 quilòmetres de cua a la B23 i la P7 del Papiol a Cerdanyola del Vallès en direcció Girona perquè hi ha un accident que talla dos carrils. Una llarga cua també a la ronda de dalt entre Hort i Pedralbes, direcció Llobregat, també va a causa d'una topada. També una retenció destacable en sentit Besòs, des de l'Hospitalet i fins a Canyelles. La ronda litoral de Fòrum a Montjuïc en direcció Llobregat per un vehicle avariat. I llarga cua a la C-17 entre l'Ametlla del Vallès i Granollers, sentit Barcelona per obres.
14: La Fiscalia reclama al Tribunal Suprem que aixequi la suspensió cautelar del dret de vot dels nacionalitzats per la coneguda com a Llei de Nets. Segons ha avançat el diari El País, el Ministeri Públic manté la seva posició i reclama que els descendents d'exiliats per la Guerra Civil que han obtingut el passaport espanyol puguin participar a les eleccions de finals de novembre. El Tribunal va donar temps fins ahir a les parts per pronunciar-s'hi. Els magistrats ho han de resoldre els pròxims dies. I els Mossos d'Esquadra han detingut la cinquena i la sisena persona relacionades amb l'agressió amb arma de foc a dos agents de la Guàrdia Civil de Paisà l'1 d'octubre a Terrassa. Es tracta d'un menor d'edat i d'un home major d'edat que, després de saber que tenien un ordre de detenció, s'han presentat a la comissaria de Granollers. Segons els investigadors, tots dos apareixen al vídeo que va gravar un veí en el moment de l'atac.
2: Passant dos minuts de les 3.
40: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
2: Des d'ara i fins les 4 amb la Isabel García Pagán, sos directora de La Vanguardia. Bona tarda.
16: Molt bona tarda.
2: El Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques de la revista Mongòlia. Bona tarda.
17: Què tal? Bona tarda.
2: I de seguida, la Mònica Sabata, consultora en projectes institucionals. Dic de seguida, dependrà d'aquestes cues que ens estava explicant ara la Marilú García, perquè tenim a la Mònica Sabata enganxada en aquestes cues, per tant, tan bon punt pugui, doncs, s'incorporarà a la tertúlia del Catalunya Migdia. Abans, com sempre... Ja sabeu que els divendres qui engega la tertúlia és l'Empar Moliner. Empar, bona tarda.
19: Bona tarda.
2: Tot bé?
19: Tot estupendament.
2: No, deixa'm fer un avís a la població, perquè la notícia del dia no és res,
19: és
2: no és res del que hem explicat a Catalunya Migdia. No hi ha res equiparable.
19: Té a veure amb Mariluz.
2: No, té a veure amb tu.
19: Sí,
2: Jo crec que Catalunya no està preparada pel que pot passar
19: encara
2: a partir d'avui.
19: Encara no.
2: Ja sabeu, els oients, que al Catalunya Migdia hem seguit atentament els periples, les aventures i desventures, especialment d'Empar Moliner, intentant treure's el carnet de conduir.
19: Sí.
2: Ha arribat el dia.
19: Hem culminat.
2: Tens el carnet?
19: Encara no.
2: Però has aprovat?
19: Sí. M'ha dit el senyor.
17: T'has felicitat.
19: Quina passada, quina il·lusió.
2: Dues coses. Una, els miracles existeixen? Perquè,
19: No. Mira.
16: El que necessitem és que ens diguis quina és la teva àrea d'acció.
19: No, exactament.
2: Per no passar.
19: Exactament.
16: I horaris.
19: Creu de Sant Jordi pel meu professor d'autoescola.
2: Home,
19: Creu de Sant Jordi per Gil Bavià.
2: Gil Bavià, Creu de Sant Jordi. El que deu haver aguantat aquest bon home, perquè clar...
19: No, jo crec que es pot retirar ja.
16: Amb els diners que has pagat.
19: No, perquè a més hem rigut... No, amb els diners que hem pagat, no perquè hem fet les pràctiques normals, no perquè ha tingut paciència, però hem rigut molt. Perquè jo no me'n recordo dels llocs per on es passa. Diu, tu en recordes de la rotonda del Lidl? Dic, no. Diu, però si vam passar ahir. Ja, Gil, però jo no sé com hem arribat a la rotonda del Lidl, que es veu que és una rotonda maleïda. Però avui ho he fet niquelat, nens.
2: O sigui, niquelat. Avui, el moment culminant ha estat
19: aquest matí,
2: avui mateix, eh?
19: Aquest matí.
2: Allà per on l'has fet?
19: Des de pistes, això que se'n diu pistes.
2: Molt bé, sí.
19: Pistes. Ja tots els anyells estan allà esperant. Des de pistes per Manresa. On hem anat? A Sant Joan de Vilatorrada, potser. Que Sant Joan de Vilatorrada té la cosa, ja me'n recordaré per tota la vida, que els ressalts es fan en primera. És una cosa que passa a Sant Joan de Vilatorrada. Estic molt feliç i molt contenta, perquè jo pensava que avui arribaria aquí dient-vos aquell autobús, no l'he vist, ha sortit de cop, he tornat a suspendre, no sé d'on ha sortit, i aquell senyor m'ha començat a cridar, i jo m'he posat burra, això. I no ha passat això. No ha passat això, ha sigut molt bonic.
2: Molt bé, escolta'm, penso una cosa, que ara els autobusos poden seguir sortint sense voler, vull dir que vigila.
19: Sens dubte, no, i ara posant-nos seriosos, tu et treus el carnet, no ho tenies previst, això és divertit, la vida de vegades et dona coses que no et tocaven en una hora, i això fa que això sigui encara més divertit tot. Tu, hi ha un moment que comprens, aquestes normes que aquestes persones han posat aquí no són per fotre'm.
2: No.
19: No, és al revés.
2: Aquestes normes, hi ha milers de persones que condueixen cada dia i no hi ha accidents, o no n'hi ha gaires d'accidents, gràcies a aquestes normes. Si no hi haguessin normes, allò seria la selva. No. És que no és per tranquil·litzar.
19: Aquestes normes són, per exemple, quan tu veus un pas de vianants, això que passa en aquestes persones,
2: has de parar, eh?
19: Has de parar si passa un vianant, que si no... La fluidez de la circulació, et diuen. Hi ha unes herbes. Unes herbes que et posen abans del pas de vianants. I jo em deu pensar, aquestes herbes... No, doncs aquestes herbes són perquè tu no vegis el vianant i hagis d'anar a poc a poc. Diu, llavors tot té un sentit. És meravellós. M'encanta el trànsit. A favor. Visca.
16: No has fet pràctiques per Barcelona, clar, si t'havies d'examinar...
19: No, per fer pràctiques per Barcelona compraré un altre paquet quan me'l pugui permetre, però no penso venir. No penso venir. O sigui, Mariluz García ja m'ha espantat avui.
2: Clar, aquestes cues són habituals, especialment els divendres.
19: Seguirem anant amb tren, que mola.
2: Molt bé. En tot cas, avisem, especial, per tant, si no tens previst arribar a Barcelona,
19: els
2: conductors de la zona del Bages. Jo gairebé demano això.
19: On és alerta?
2: És alerta a la zona del Bages, perquè hi ha un cotxe amb una L molt grossa que pot ser Empar Moliner fent de les seves.
19: Ara que m'esperin les botigues de vehicles d'ocasió baratos.
17: Perquè a més en compraràs diversos, eh? Perquè si els vas estavellant no hauràs d'anar canviant, eh?
19: No, no els estavellaré, perquè no, no, que m'ho ha dit el senyor. Diu, que juega usted a videojuegos? Lo ha hecho muy bien.
17: Veus?
16: Escolta,
17: molt bé.
16: Escolta, escolta.
19: No juego a videojuegos porque me mareo.
17: Oh, muy bien, gracias a en Gil, que és el meu personal.
16: L'assegurança està pujant mentre estem a la tertúlia, diguéssim.
19: És veritat, això és veritat, és veritat, és veritat.
17: Molt bé, escolta'm, felicitats.
19: Gràcies, Gil, això Badià.
17: Felicitats.
19: Hi haurà un pernil.
17: O dos.
19: Un pernil juralet.
17: Molt bé, molt bé. A banda d'això, que Déu-n'hi-do.
19: Aviam, als Estats Units, ho haureu llegit avui, ho haureu sentit també aquí a Catalunya Ràdio, retransmetran en directe l'afusellament a un pres. Això no passava, això de fusellar un pres des de la Segona Guerra Mundial. Es diu Nidal Malik Hassan, que és un nom que us dona una pista de com ho petarà d'audiència, aquest programa. És un senyor que va assassinar 13 persones a la base de Fort Hood, una base militar, com a protesta per la guerra de l'Afganistan, que és igual, per què ho fes, és igual, és un assassí. Han dit, el psiquiatre de l'exèrcit dels Estats Units ha dit, ens assegurarem que sigui públic perquè la gent ha d'entendre les conseqüències. Entendre les conseqüències. Efectivament, les entenem molt bé. La gent ha d'entendre això i ha d'entendre també que serà un format curt, serà un estil reel, que pot funcionar molt bé. Jo crec que serà un gran programa, o sigui que si algú el vol patrocinar, doncs tindrà audiència. Però sobretot, i això és una recomanació que donem des dels mitjans de comunicació, això de l'entreteniment, que no disparin tots al mateix lloc i que no facin allò que es feia abans, quan s'afusellava la gent, que és que posaven tot de bales falses menys una. No, heu d'agafar bales per tothom i que no tirin tots al mateix lloc, que un tiri a l'orella, que un tiri al fetge, una mica perquè hi hagi una mica de sang, perquè si no el programa serà molt curtet. Jo també faria que no fossin trets mortals primers, sinó que el senyor es dessagnés allà mateix. De tota manera, i pel bé de l'espectacle, jo qüestiono el sistema. Per exemple, trobo molt més bo el sistema de l'enemic, que també escarmenta. Els pengen en una grua i els deixen allà durant dies. Però clar, com que és l'enemic, i si no, proposo un mètode molt més tradicional que crec que serà del gust de Donald Trump com a pare dels Estats Units, la crucifixió. Llavors, pots posar una GoPro allà on s'hi solia escriure INRI, i li poses una GoPro que vagis veient l'agonia de l'ésser i esperar que l'agonia duri. Són dies i dies i dies i dies, una càmera com la del Temps, de TV3, però el tens allà el senyor, doncs, agonitzant. Jo crec que és el més similar a pa i circ que ens poden oferir, que seria crucifixió i hamburguesa. I llavors, un debat al plató amb cares conegudes, famosos, i en Hassan encara amb una finestreta de cos present. Jo penso que és un programa que ho pot petar.
17: Doncs aquesta és la proposta que fan per alinear els programadors televisius, més enllà de la broma i de la ironia, òbviament. Clar, fa uns dies al Catalunya Migdia trucàvem amb l'Oriol Serra, el nostre corresponsal, per explicar com a una reclusa que havien de fer la pena de mort li havien arribat a administrar dues vegades la injecció, en teoria letal, que no ho va ser tant. Continua viva aquesta dona, manillada però viva en un hospital, i ara retransmetran en directe un afusellament. No sé què us sembla, perquè si m'ho diuen fa algun temps que estaríem donant aquesta notícia en ple segle XXI, em semblaria absolutament fora de temps. Així és, no? I per això és especialment apropiat el sarcasme que ha utilitzat l'Empar, no? per subratllar aquesta cosa tan incomprensible i increïble, i que alhora mostra fins a quin punt, diguem, hi ha gent molt optimista que creu que la història és anar sempre cap endavant, fins i tot Si es mira els que creuen que sempre es va cap endavant, fins i tot en aquests casos doncs hi ha entremig molts retrocessos i després es tornen endavant, però hi ha molts retrocessos. I ara estem clarament, penso, en un moment d'aquests retrocessos en què coses que es donaven per superades doncs no ho són i tornen amb aquesta força, no només als Estats Units. Als Estats Units hi ha el líder mundial d'aquest retrocés, però després hi ha molta gent. I per tant, drets i coses i actituds i convencions que donaven per segurs que ja estàvem en una fase de progrés, que això estava consolidat, doncs aquest element, aquest fet, ens torna a posar de manifest que no és així i que, per tant, no es pot abaixar mai els braços de donar per fet drets o qüestions relacionades amb la dignitat humana que donaven per fets.
16: És que aquest tipus de notícies et fan pensar fins i tot en si s'ha modificat la definició de democràcia, no? O sigui, aquest tipus de comportaments, per molt que el psicòleg, com deia l'Empar digués, no? És que la gent ha de ser conscient dels efectes dels seus actes. No té res a veure amb un estat democràtic. I pensant, quan hem vist la notícia aquest matí, pensaves en quin lloc se situa als Estats Units a l'hora, no?, de defensar aquest tipus d'actuació. I són els pitjors règims que hi ha al planeta, i fins i tot ens podríem pensar que és que els únics que fan retransmissions en directes d'execucions és Estat Islàmic.
17: Els únics estats on hi ha execucions públiques, allò, retransmeses o seguides popularment, és Iran i Afganistan.
16: Sí, però són públiques. Sí, sí, sí. Però vull dir, el fet de la retransmissió, la voluntat de retransmetre una cosa... Bueno, és tot de l'esnable, diguéssim, eh? Però la voluntat de fer la retransmissió és que t'equipara amb...
19: Estat Islàmic els va posar un micròfon als últims degollats. Un micròfon de com aquests que ens posem a la tele tan simpàtics pel bé de la transmissió.
1: T'equipara, però a més amb l'afegitó, l'Empar ho deia de manera sarcàstica, però veient el marc que està dibuixant el Trump als Estats Units, segur que hi haurà gent fent negoci amb aquest acte, les televisions, els anunciants, i per tant, era sarcasme, però, i per tant això és pitjor que Afganistan.
16: Que han passat de no voler ensenyar els taüts dels soldats morts en guerra, que va passar durant la guerra d'Afganistan,
1: sí,
16: que no volien ensenyar els taüts dels soldats morts, o que no es volia, per exemple, retransmetre les persones que van, la imatge de les persones que van caure de les torres a l'11S, ara hem passat a fer la retransmissió en directe de les execucions.
1: Però de les execucions dels enemics,
16: sí,
1: perquè són, al final, quasi sempre seran, en aquest cas ja pel nom que has dit, gent racialitzada,
17: En aquest cas, però, era un psiquiatre de l'exèrcit americà, passa que és veritat que és d'ascendència palestina i que sembla que va matar 13 persones en una base militar, però en tot cas era un membre de l'exèrcit dels Estats Units.
19: I per això l'afusellen, perquè és un
17: I després similar. És evident que el principal responsable és el règim o el govern que decideix això. Però després també la responsabilitat de les plataformes. És a dir, en unes plataformes en què si a la foto del teu fill se li veu una mica més de l'espatlla o del pit, no te la deixen penjar, perquè sembla que sigui nuesa i que, per tant, o que si et penges una fotografia a la platja en què es veu una noia que se li veu una mica més del pit del que seria normal, ja no te la deixen penjar perquè això pot ofendre a l'espectador, en canvi es pot retransmetre un afusellament, això no ofèn l'espectador?
1: És una mostra d'hipocresia extrema que òbviament va molt més enllà, no? Perquè aquestes mateixes plataformes, aquests dies ho hem vist amb aquest suïcidi de la treballadora de Meta, no? Que en parlarem, però vull dir que és realment el conjunt d'hipocresia i d'actituds que s'escapen de les ments, de lo que era la democràcia liberal convencional, doncs em temo que això està molt superat i lamentablement sense que veiem fins on s'arribarà, perquè em temo que no estem al final encara d'aquesta regressió que parlàvem, sinó que estem en plena ofensiva.
17: És un quart de quatre de la tarda. Els companys de la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga en parlaran llargament sobre aquesta execució. Insisteixo, s'ha anunciat que es retransmetrà en directe, televisivament, el mes de desembre, amb voluntat exemplificadora, és a dir, perquè la gent que ho vegi, no ho repeteixo, sàpigui quines són les conseqüències d'actuar segons com, però vaja, és absolutament una regressió a èpoques passades que semblaven que estaven ja fora de l'agenda i en canvi ara tornen coses que semblava que no podien tornar mai més. Insisteixo, els companys de la tarda hi tornaran a partir de les 4. Empar Moliner, gràcies, bona
19: gràcies
17: tarda.
19: Gràcies a vosaltres.
17: Passa gairebé 2 minuts d'un quart de 4. Fem una pausa i de seguida entrem en matèria.
20: Catalunya migdia.
21: El futur serà verd o no serà? A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
22: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
23: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net. Sí.
24: És una central ja de nova generació.
21: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri. A l'API web de Catalunya Ràdio.
25: I també disponible a la plataforma 3CAT.
26: Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat. Valors en futur.
0: aquest any amb Rosa dels Vents, viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
3: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu cap i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
20: Catalunya migdia.
4: L'Eurolliga de bàsquet va a 100. El Barça de bàsquet fa 100 anys i es vol fer sentir a Europa. I a Catalunya Ràdio t'ho continuem explicant en directe. Amb l'equip encapçalat per Ernest Macià.
5: Joel Parra l'enfonsa.
4: La Lloberes.
6: Bloc directe, centre central.
4: I Joan Pitó. L'any del centenari, l'Eurolliga juga a Catalunya Ràdio. Aquest divendres a partir d'un quart de nou del vespre, Barça-Zalgiris en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Fem que Europa ens escolti.
7: Ja fa unes quantes temporades que cada dissabte i diumenge intentem explicar què passa al món a través de testimonis que ens atrapen.
8: Més que sentències o no sentències, nosaltres el que volem saber és la veritat.
7: Però encara ens queden moltes històries per descobrir.
18: Doncs mira, em quedo amb la primera nit que vaig poder esplaiar-me i fer l'amor amb la persona de qui estava brutal i terriblement enamorat.
7: Perquè les preguntes mai són tan importants com les respostes. Com el vas aprendre tu aquella època al català?
27: Amb el cotxe. Quan anava en el cotxe passava sempre a Catalunya Ràdio.

0: Pinyol, i d'aquí uns minuts confiem que arribi la Mònica Sabata, perquè la tenim atrapada en l'abús, després la trucarem, perquè em fa l'efecte que, a més, ha sortit de casa fa molta estona i s'ha trobat enxampada amb aquest embolic de trànsit que hi ha ara mateix al voltant de la ciutat de Barcelona, i, a més, ja m'avanço a un dels arguments que tindrà la Mònica, i és que viu a la Garriga, és R3, i la R3 de Rodalies, que és l'alternativa en transport públic, no seria el millor transport ara mateix, que està embolicada amb trams tallats i obres. Recta final, en tot cas, de la precampanya electoral i de conèixer el cens electoral, que s'ha de saber la setmana que ve, i també les llistes. I ara mateix, i podríem dir que és gairebé un clàssic, hi ha embolic a l'esquerra. A més, en diferents partits. Esquerra Republicana manté les negociacions amb Gabriel Rufián perquè torni a encapçalar el partit a les pròximes eleccions generals del 29 de novembre. Insisteix que aquesta és la seva aposta, la del partit, una situació que ha de quedar resolta diumenge a les 6 de la tarda, que és quan s'acaba el termini del partit per presentar-se com a candidat. En un missatge a les xarxes, Gabriel Rufián va reiterar ahir al vespre que ell vol representar Esquerra, però que el partit també ho ha de voler, donant a entendre que la direcció d'Esquerra no té tan clar com ell. El cap de llista republicà, però, posa unes condicions que ell anomena mínimes, que passarien per poder influir en els noms de la resta de candidats a la llista, i que Esquerra s'ha d'obrir, ha dit, a altres forces d'àmbit estatal. Justament la direcció d'Esquerra sempre s'ha negat a aquesta segona circumstància. Davant d'aquesta incertesa, el diputat al Parlament de Catalunya, d'Esquerra, Jordi Albert, es proposa com a alternativa, i tot i que oficialment s'ha postulat per formar part de la llista com a representant del Baix Llobregat, alguns han interpretat el moviment com un pla alternatiu per si finalment Gabriel Rufián rebutgés acabar encapçalant la llista d'Esquerra. No sé com ho veieu, però aquesta situació s'allarga i hauria d'acabar. La lògica diu que Gabriel Rufián hauria de repetir, però...
1: És la sensació com si Esquerra Republicana estigués negociant una coalició amb GR, amb Gabriel Rufián. I no és una coalició. Gabriel Rufián era el candidat d'Esquerra Republicana a partit. És militant del partit i, per tant, la negociació de les condicions, ja sabem que la confecció de les llistes és un engranatge complex, perquè no només has de contentar el cap de llista, sinó que, a més, has de contentar el partit en totes les seves, en tot el territori, has de contactar les seccions del partit, o sigui, que si la sectorial d'habitatge, la sectorial d'economia, i vull dir que és un engranatge molt complex, i la sensació que acabes tenint és que Gabriel Rufián es pensa que és un ente autònom i que negocia una coalició amb un partit que és Esquerra Republicana, i a més pretén que es negociï més coalició amb altres partits. Vull dir que no em sembla una situació molt ajustada a la realitat, malgrat és evident que Gabriel Rufián té una acceptació popular molt gran, i ho veiem a totes les enquestes, fins i tot més alta que el mateix Oriol Junqueras entre el votant d'Esquerra Republicana, però no sé si té molt sentit, perquè si no és candidat d'Esquerra, de qui serà candidat? Que és una pregunta que no respon. I si és candidat d'Esquerra, després de tot aquesta performance que portem fa dies veient, com es presenta, no? Com puja a un escenari o a fer un míting a demanar el vot per unes sigles que ell mateix no considera que siguin suficients per fer la feina que vol fer Esquerra Republicana al Congrés. I després ja tot són moviments no? d'escacs, no? Col·locar peces. La peça de Jordi Albert podria ser un pla B, però jo l'entenc més com si fos l'element per controlar un grup parlamentari, tenint, no, sabent i coneixent que Gabriel Rufián fa la seva vida pròpia al Congrés, i després hi ha el grup parlamentari que l'has de posar a treballar, l'has de posar a funcionar, que s'han d'ocupar molts espais i atendre molta activitat legislativa o molta activitat parlamentària, i que el líder del grup, en aquest cas Gabriel Rufián, en tot aquest temps no ho ha fet. Ha fet la seva feina com a portaveu, però no ha fet la feina parlamentària que queda distribuïda en tot el grup. I entenc que la figura de Jordi Albert, que ja és portaveu adjunt a Catalunya, serviria per controlar des del carrer Calàbria, des de la seu d'Esquerra Republicana, la feina del grup parlamentari de Madrid.
2: Sí, és exactament com diu la Isabel. Complementaria només dient que aquí, òbviament, hi ha una disjuntiva estratègica entre el que manté Gabriel Rufián, que té una línia estratègica diferent de l'oficial d'Esquerra Republicana, òbviament, i diferent de lo que és la tradició històrica de quasi

0: 100 anys d'Esquerra Republicana, que és uns vincles més enllà de Catalunya i més estructurals, més importants, Gabriel Rufián ho diu, arran, diguem, del moment excepcional, però és aliè a la tradició d'Esquerra Republicana i, per tant, és una diferenciació estratègica molt legítima que fa molt temps que s'anuncia i que el que sobta és que no s'hagi pogut abordar, que s'hagi anat deixant podrir. És veritat que no comptaven amb l'avançament electoral, però l'avançament electoral sempre ha estat una possibilitat sobre la taula des del minut 1 de la legislatura i, per tant, sobta que s'hagi arribat sense, no sé si una conversa o alguns elements clarificadors abans d'arribar a aquest punt. Arribat a aquest punt, jo diria, potser em puc equivocar moltíssim i Gabriel Rufián pot encapçalar alguna altra candidatura o fer alguna altra cosa, però crec que arribat en aquest punt no hi ha cap altra sortida que Gabriel Rufián encapçali la llista d'Esquerra Republicana, però deixant unes ferides que difícilment o que són molt complicades de resoldre o de cicatritzar en els propers en el curt termini. Per tant, s'han fumut en un embolic, jo crec que per no adreçar en una conversa alhora, ben a temps, un legítim una legítima disjuntiva estratègica.
1: Però és que la trencadissa es podia haver produït abans, diguéssim, però...
0: Trencadissa no s'ha produït.
1: Dic trencadissa emocional, fins i tot, no? Perquè Gabriel Rufián sempre... Vull dir, perdoneu, però és que Oriol Junqueras el 2023 va proclamar candidat a Gabriel Rufián sense esperar-se que el partit obrís ni el...
0: Sí.
1: El reglament per fer les llistes. O sigui, es va pujar a l'escenari la nit de les eleccions municipals del 2023 i abans que estiguessin convocades les eleccions generals va dir que Gabriel Rufián seria el candidat d'Esquerra Republicana a les properes eleccions. I en aquest cas hem hagut d'esperar, no? Esperarem a que es compleixi el termini fixat a saber si serà candidat o no serà candidat, que en qualsevol cas ell no ha de recollir avals, és el que serà candidat proposat per l'executiva, però en quines condicions? Vull dir, és evident que Gabriel Rufián en aquest moment és el millor candidat que pot presentar Esquerra Republicana, però no sap, igual comença la legislatura, però tampoc no sabem si l'acabarà amb Esquerra Republicana. Jo crec que anem més en aquest camí que cap a una reconciliació entre les dues parts.
2: Dèiem que l'embolic és a tota l'esquerra, perquè és veritat que Esquerra Republicana ara mateix no té candidat. Voldria que fos Gabriel Rufián i estan negociant, veurem si arriben a aquest acord o no. Però a banda d'aquesta decisió també s'està configurant l'espai a l'esquerra del PSOE, l'anomenat Front Ampli. Ara mateix no té líder, falten 51 dies per a les eleccions, tampoc no és clar si Podem, si acabarà integrant o no en aquesta mateixa llista de Front Ampli. Sí que sorgeixen noms que es proposen per liderar llistes com Ada Colau dels Comuns, com Mònica García, de Més Madrid. El PSOE, per boca avui, per exemple, del ministre Òscar Puente, els ha demanat que es posin d'acord i que tanquin una candidatura única.
3: Por favor, pónganse de acuerdo, porque lo que viene es suficientemente grave y suficientemente serio como para que se dejen al lado egos, circunstancias de menos importancia.
2: No dista molt del que va passar a les últimes eleccions. Cada vegada que hi ha hagut una cita en les urnes, a l'esquerra del PSOE hi ha embolic per saber si van amb una llista, amb dues, amb un nom, amb un altre. Tampoc no hi ha un líder clar després de la marxa de Yolanda Díaz.
0: En realitat és el mateix debat, del Rufián. Sí. Això que hem escoltat de l'Òscar Puente ho hagués pogut dir el Rufián, perquè estan apel·lant al mateix tipus d'emergència i en els mateixos actors. I és veritat que això és una tradició típica de l'esquerra, no d'ara, sinó de tota la vida, no? Però a les últimes eleccions, malgrat que es va tancar en fals, el PSOE va aconseguir, el govern progressista va aconseguir renovar, únic, sobretot, gràcies a que aquest espai es va ordenar i va anar amb una candidatura única, perquè en aquell moment Podem, tot i que no estaven en bona situació o en bones relacions amb la resta dels que després va ser Sumar, però van fer una candidatura única, que és l'única possibilitat que té l'esquerra d'intentar repetir el govern progressista. És molt difícil, però només té aquesta possibilitat pel propi sistema electoral espanyol, que sabem que és molt important qui queda tercer a les províncies, no? Perquè hi ha moltes províncies per la llei d'Ohm i pel repartiment entre províncies, que la resta se la solen portar al tercer partit. Clarament el tercer partit en aquests moments és Vox, que està molt disparat per sobre de qualsevol intenció de vot de tots aquests elements, fins i tot si van junts, de l'esquerra al PSOE, però que l'única possibilitat de rascar per aquí i de competir amb Vox i, per tant, de tenir possibilitats de repetir el govern progressista és si tot aquest espai s'ordena. Per tant, això crec que ho sap absolutament tothom i anar més disgregats en aquestes eleccions, tenint en compte tots aquests elements, és un autèntic, seria un autèntic suïcidi.
1: És que tornem a la... bueno, deia el Pere que és el mateix debat de Gabriel Rufián, però és que després de tot aquest desori de uns que volen ser, altres que no volen, altres que són, no?, incompatibilitat de caràcters, és amb quina és la il·lusió, diguéssim, que genera una candidatura d'aquest tipus, més enllà de s'ha de tapar l'emergència que suposa o que suposa un govern que inclogui l'extrema dreta dintre del govern, no només donant-li suport, sinó dintre del govern. Haurien de fer uns resultats excepcionals tant al PSOE com a aquesta esquerra, però costa de veure que aquesta esquerra, fins i tot ordenant-se, podria treure un resultat modest o per sobreviure al Congrés, però és costa de veure que sigui un resultat excepcional o que respongui a una mobilització excepcional. La sensació és que Pedro Sánchez ha acabat amb tot el que hi havia a la seva esquerra i el que hi ha i les engrunes que queden són molt difícils de que serveixin per tornar a reconstruir res, com a mínim, i això és una cosa que diem molt sovint, com a mínim amb els protagonistes actuals, però és que els que venen del passat, com Ada Colau, tampoc no venen lliures d'impugnació.
0: Però al mateix temps, tot i sent veritat això, si hi ha un clima unitari, això dibuixa un escenari, i a partir d'aquí pots aconseguir il·lusionar, perquè a més amb un marc, diguem, electoral de relat de què aniran aquestes eleccions, en què s'han introduït contra pronòstic i per tot això que ha passat amb la Mari Carmen, l'element de l'habitatge com un eix central, doncs en aquí tens, si t'uneixes, una certa possibilitat de que aquesta mateixa acte d'unir-te et doni una embranzida, que tinguis partit, que hi hagi partit. Si no, amb tota seguretat no hi ha partit. Llavors, és veritat que és molt complicat, però tot passa com a per poder disputar el partit. Després, segurament vas perdent en el descans, ho tens molt complicat, però mentre hi ha vida i esperança, o el partit encara s'ha de jugar els 90 minuts, en fi, hi ha tota mena de tòpics que perquè puguis posar-los, diguem, sobre la taula i veure si poden passar, la premissa és que hi hagi una candidatura unitària en què hi siguin tots, i si no, ja està, ja s'ha acabat el partit.
2: I per acabar-ho de complicar encara més, a nivell català, us hem explicat fa una hora que demà la CUP decidirà si es presenta o no a les eleccions generals del mes de novembre. El partit fa mesos que ho debat i encara hi ha molts dubtes. Un dels temors, si no es presenten, és sortir del focus mediàtic quan falten 8 mesos per a les municipals, unes eleccions que són la seva autèntica prioritat i que es faran el maig del 2027. Per tant, demà també tindrem la decisió sobre si la CUP entra o no entra en el còmput electoral, no sé com ho veieu.
1: Bueno, no seria la primera vegada i és evident que si estem parlant d'un front ampli a nivell estatal, que la CUP es presenti a Catalunya, també va en contra de la idea d'incorporar nous partits que té Gabriel Rufián quan demana que Esquerra Republicana s'obri a incorporar nous partits. O sigui, obrir una altra vegada la porta a que la CUP vagi a les eleccions també dificultar, no?, i fa més voluble el vot de les esquerres a Catalunya. I recordem que el resultat que hi hagi a Catalunya serà clau tant pel PSOE com pel PP. I les esquerres, doncs, no sé, aquí en comptes de sumar estan fragmentant.
0: Sí, totes aquestes esquerres tenen programes molt diferents i, per tant, és superlegítim que totes pensin que porten coses que no porten les altres. I a més, és que és veritat, no tenen res a veure la CUP amb altres esquerres de caire espanyol o el que sigui, no? Però en aquestes eleccions, si totes comparteixen que és un marc antifeixista, que ho diuen totes, jo, amb independència del que jo pensi, i que, per tant, són excepcionals, un escenari en què a Catalunya hi hagi les paperetes d'Esquerra Republicana, el PSC, el Frente Amplio, Podem i la CUP, és el que dèiem abans, un suïcidi.
2: Passant 4 minuts de 3:45 de la tarda, som al Catalunya migdia i fa una estona us dèiem que hi havia molt d'embolic de trànsit. Connectem amb l'equip viari de Catalunya Ràdio. Mariluz García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: Quina situació tenim ara mateix a la xarxa viària catalana?
4: Doncs l'AP7 afectada per un parell d'incidències. Hi havia un accident a l'altura de Sant Cugat en sentit nord, aquest ja retirat de la calçada, però encara queda una mica de retenció, i ara on s'ha fet més cua és en sentit contrari. Hi ha retencions de Cerdanyola al Papiol en direcció Barcelona-Tarragona perquè hi ha també un altre accident. També per darrere també hi ha més cua entre Santa Perpètua i Barberà, igualment també en sentit sud. La C58 i la C33 força carregades d'entrada a Barcelona des de Montcada, i les que estan molt complicades són les dues rondes de Barcelona per diverses incidències. Hi ha cua a la Ronda de Dalt pràcticament des del Nus de Trinitat i fins a Pedralbes en direcció Llobregat a causa d'un accident. També en sentit contrari, una llarga retenció des de l'Hospitalet i fins a Canyelles, i a la Ronda Litoral encara aturats des de Sant Adrià i fins a Montjuïc, una retenció també força llarga, també perquè hi ha aquí un vehicle avariat. I també una llarga cua a l'extrem sud de la Gran Via des de l'Hospitalet a l'altura de Bellvitge i fins pràcticament plaça Espanya en direcció d'entrada a Barcelona. A la C-17 una retenció també destacable des de l'Ametlla del Vallès i fins a Granollers, en sentit sud, en direcció Barcelona, perquè s'hi estan fent unes obres.
2: Pel que dius, hi ha embolic a les rondes i després, sobretot, d'entrada a Barcelona, no pas de sortida.
4: Sí,
2: d'entrada... Perquè un pensaria que a les portes de 3 dies de festa hi ha més gent que vol sortir de Barcelona, i en canvi el que et trobes és més problemes per entrar a Barcelona que no pas per sortir.
4: Sí, perquè sempre l'operació especial de trànsit comença a les 3 de la tarda, però sí que és veritat que és pràcticament l'hora de dinar o l'hora de sortir de molta gent treballadora o que estudia, i aleshores passa més a les primeres hores que els conductors entren a Barcelona o a l'àrea metropolitana, diguem-ne, per tornar a casa, i és més ja cap a mitja tarda quan ja més comencen a sortir. I ara també l'AP7, perquè hi ha hagut aquest parell d'incidències.
2: Mariluz García, gràcies, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: I ara podem connectar amb una damnificada de tot aquest embolic. Mònica Sabata, bona tarda.
5: Bones tardes.
2: Havies d'estar al programa a les 3 de la tarda.
5: Sí.
2: Arribes 3:35.
5: Sí.
2: No pas perquè hagis vingut allò amb
5: caminant,
2: el temps just.
5: Caminant, podria haver vingut gairebé.
2: O perquè hagis sortit tard de casa o t'hagis sortit un imprevist.
5: No, he sortit més d'hora que mai.
2: A quina hora has sortit de casa?
5: A la 1:20. He passat 2 hores i quart per fer 35 quilòmetres. Un país on passes 2 hores i quart per fer 35 quilòmetres no pot anar bé de cap mena de les maneres.
2: I algú pot pensar, no he agafat el cotxe, agafa transport públic, però
5: no
2: quina alternativa de transport públic tenies des de la Garriga?
5: Perquè
2: l'R3 està en obres i tallada, per tant,
5: sí.
2: Malament. I un autobús no t'hagués portat més ràpid perquè el mateix embús l'ha de passar l'autobús.
5: No, perquè hi ha el mateix embús. T'has
2: posat molt nerviosa, el cotxe?
5: Home, és que a mi em neguiteja molt arribar tard. Llavors començo a taladrar a l'Eli, dir-li...
2: L'Eli és l'Elisenda Sol, la nostra productora.
5: A més,
2: eh?
5: Clar, quan passa això, poses el navegador. I el navegador et continua dient que passis per allà. Però tu, que et saps les rutes del Vallès Oriental, m'he fet el Vallès Oriental sencer per escapar-me de la C-17, on hi ha obres, perquè hi ha unes esllavissades i estan fent obres i no sé què i no sé quantos. Però és que això no pot anar bé de cap mena de les maneres, perquè... Una cosa és que jo em posi nerviosa, diguem-ne, que em preocupa arribar tard als llocs. I no m'agrada. I els que som autònoms hem de fer una gestió del temps bona, diguem-ne. Però és impresentable. Em sap molt de greu.
2: No, escolta'm.
5: És molt impresentable. No. I un havia de pensar que les cues eren de sortida de Barcelona.
2: Sí, no? Li preguntava a la Mariluz García, de dir, no, en teoria, divendres a la tarda, a les portes de 3 dies de festa... penses que hi ha problemes per sortir, però no, ella mateixa explicava que els problemes són per entrar a la ciutat de Barcelona.
5: Segurament ara les trobaré de sortida.
2: Però és doble.
5: T'estan esperant. M'ho prenc en filosofia, però de veritat, i vas rumiant i penses, és que això no... Si algú que se dedica a les infraestructures en aquest país ens està sentint... que s'ho rumien dues vegades, perquè això no pot anar bé. És a dir, o vius a Barcelona amb totes les dificultats que implica viure a Barcelona, habitatge, tot allò que expliquem en aquestes tertúlies, o sembla que estiguis al final del món. I no estem al final del món, estem només al Vallès Oriental. I ara vull pensar en què els hi passa als que estan al Ripollès. O...
2: No sé si et... Si
5: m'ha de consolar, això,
2: si
5: que diràs.
2: Consola. No sé. A veure, espera't un moment. Clar, ha estat dir-ho en antena i llavors... Montse Mir, bona tarda.
6: Bona tarda.
2: La Montse Mir és companya dels serveis informatius de Catalunya Ràdio. On estàs, Montse, ara?
6: Ara estic entrant a Barcelona. O sigui, he deixat la cua de la C-17 i ara replegaré les de Barcelona.
2: Molt bé. A quina hora has sortit de casa? Tu vens d'Aigua Freda.
6: D'Aigua Freda he sortit a les 2:20.
2: No, t'has anat més ràpid sí. que la Mònica, segons cop, a una hora i quart. Però, per tant, la situació molt complicada. És molt diferent de qualsevol altre dia o més o menys és el que et trobes cada divendres, potser?
6: Els divendres sempre és complicat, pel que explicava abans la Mari Luz, que hi ha molta gent que surt de treballar de molts polígons del Vallès i encara no surt de l'àrea metropolitana, sinó que hi entra. El que passa que avui a la C-17 hi ha una gent que estan treballant, uns obrers, perquè va caure, diguem-ne, sorra, fang, el dia dels aiguats. I llavors això ha provocat que hagin tallat un carril de la C-17 i un altre carril, és a dir, hi ha un moment en què són dos els carrils tallats, i llavors allò és, doncs, avançar a pas de tortuga, per dir-ho d'alguna manera.
2: Mònica Sabata, Montse Mir, Marc Güell, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
2: Un altre company dels Serveis Informatius de Catalunya Ràdio. On ets, Marc?
7: Doncs mira, acabo de deixar les cues de la C-17, passo per Parets del Vallès, i encara la C-17.
2: Encara et queda un trosset. A quina hora has sortit, tu, d'on vens?
7: Ja vinc de Vic, i he sortit ja fa una mica més d'una hora.
2: I te'n queda ben bé gairebé una altra, no?, d'hora?
7: Mira, segons el navegador, 50 minuts encara. El problema és que els navegadors a la C-17 et desvien dins de Granollers, amb el problema que a Granollers encara hi ha molts problemes de les pluges d'aquests dies, i et trobes amb carrers tallats, i en fi, també es fan moltes cues a dins de Granollers.
5: Recomano sortir per l'estació de Granollers-Canovelles i agafar el polígon fins al tros del Coll d'Alemanya, en aquests casos.
7: Doncs,
5: però ja t'ho has passat, això, eh?
7: Sí.
2: Ja no li serveix aquesta,
5: ja no li serveix,
2: però una altra vegada guarda-te-la aquesta, Marc.
7: El proper dia, que segur que n'hi haurà, em servirà segur.
2: Molt bé, doncs escolta'm, molts ànims al Marc Ruiz i a la Marc Güell i a Montse Mir, que estan tots dos atrapats en aquestes cues. Ànims, paciència, no correu, vull dir, ara no vulgueu recuperar el temps perdut. Ànims a tots dos.
7: Fins ara,
2: el Marc Güell i la Montse Mir.
8: 93201... La vostra trucada no es pot efectuar.
2: 93201-7474, si hi ha més gent que està atrapada en aquests embussos. 93201-7474. En tinc més, perquè encara hi ha més gent que va enviant missatges, a veure si podem anar contactant.
1: Tots els serveis informatius?
2: No, de Catalunya Ràdio ja no.
1: Ah, vigila, perquè...
2: No, sí, no. M'hi hauré de quedar fent més hores.
1: Si t'enganxa.
0: Aquest és un desplegament que has muntat, no?
2: En un moment. Va, però són companys que estan escoltant la ràdio, senten el que explica la Mònica i diuen, escolta'm, la situació, però encara puc tenir més. Txell Ortiz, bona tarda.
9: Hola, bona tarda, Òscar.
2: Companya dels Serveis Informatius de TV3, però que on ets ara, Txell?
9: Mira, avui he sortit a 3:45 de la tele, justament, perquè tinc un metge, i encara sóc a la sortida 7, a la ronda de dalt. El navegador em diu que em queda mitja hora i molt probablement no arribaré a la cita perquè faré tard. Quan arribi al CAP, a veure si encara em poden atendre o no ho sé, o reprogramar-me la visita, però he sortit amb temps pensant que ja em trobaria trànsit, però això d'avui és infernal.
2: Perquè a més no es podia preveure tenint 3 dies de festa molta gent, perquè clar, l'embolic...
9: No, justament he sortit abans pensant que ja estàvem nosaltres mateixos anunciant que avui podia ser un dia complicat d'operació sortida. I quan vaig a mirar, i quan he mirat ja portava una hora de retenció. Dic, doncs he de marxar ja perquè si no arribaré. Però aquí ara es va acumulant tot. Ara ja porto una hora al cotxe, però ara ja és... Ja trigaré una hora i mitja en arribar segons el navegador, però això va dient ja 4:45, 4:20, bueno, no sé.
2: Molts ànims, Txell, no vull entretenir-te més, que si vas conduint, molts ànims. Gràcies, molts ànims i molta paciència, i que et puguin reprogramar, o com a mínim que et puguin atendre, ni que sigui més tard avui al CAP i que no t'hagin de reprogramar un altre dia. Gràcies, Txell Ortiz, companya de TV3. 93-201-7474, 93-201-7474, perquè em fa l'efecte que tenim més oients que estan atrapats en aquest macroembús que hi ha ara mateix al voltant de la ciutat de Barcelona. Uns de sortida, altres d'entrada, o travessar la ciutat a través de les rondes. No sé si t'ha servit com a consol.
5: lamento que ells encara estiguin enganxats. Jo ja me n'he escapat. Ara m'hi tornaré a posar.
2: I comences a mentalitzar-te de la tornada, no?
5: Sí, sí. Molt bé. I estic per demanar un plegatín a Catalunya Ràdio i així segur que el proper cop això no passa.
2: Gairebé 3:15. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses. Catalunya migdia.
10: Amb el tast d'orquestra, entendre la música simfònica mai no havia estat tan fàcil.
11: L'OBC i els homes clàssics et donen les claus per descobrir grans obres del repertori en un format més accessible, amb curiositats, explicacions i música en directe.
10: Entrades a auditori.cat.
12: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
13: Màrius, dissabte 17 d'octubre vaig a una trobada presencial de British Summer amb escoles de tot el món. T'hi apuntes? Tu volies anar al Canadà, oi? Triarem on farem el quart d'ESO.
14: I tant que hi vinc. Ho diré als meus pares.
12: Recorda, trobada excepcional el 17 d'octubre al carrer Còrsega 286 de Barcelona de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació a britishsummer.com.
15: Nou lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou lletres, nou lletres, que deu ser una fira de cotxe.
16: Expo Ocasió, home.
15: Ah, clar, Expo Ocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Ocasió.
17: Torna a Expo Ocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
18: Ai, que ràpid passen les coses bones.
19: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
18: O els 10 dies Nissan.
19: Com?
18: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
20: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
21: Desperta els maneirons i allibera el poble de Vilamont. El seu destí és a les teves mans. Maneirons, el primer videojoc en català per consoles de 3CAT. Ja disponible a Nintendo Switch i a totes les plataformes de joc. No podràs parar de jugar.
22: Catalunya migdia.
23: Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
24: Increïble!
23: Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
25: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
26: Hola, sóc l'Elisenda Carot. Si tens un problema i el vols solucionar, deixa el missatge després de sentir el senyal.
27: Carot, tu que t'agrada esbrinar tantes coses, tu saps per què ens vestim amb un look mariner a l'estiu?
28: A què es dedica exactament una directora de càsting?
29: Escolta, per què algunes farmàcies tenen la creu verda i d'altres vermella?
30: Si vosaltres teniu un problema, nosaltres tenim la solució.
31: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució. Per aprofundir en tota mena de temes.
30: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, la solució, amb Elisenda Carot.
31: Buscarem la solució.
22: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
30: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
30: Som 3CAT.
2: 12 minuts i seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Isabel García Pagán, el Pere Rossinyol i la Mònica Sabata, que ara sí que la tenim aquí. He demanat al 93201-7474, gent que estigui atrapada en l'embús. Lluís, bona tarda.
32: I bona tarda, Òscar.
2: On estàs, Lluís?
32: Doncs mira, a punt de sortir a la Vall-llòria, però, cony, m'ho heu pintat tan negre que dic, escolta, tinc que anar cap a Rubí, dic, aviam, per on passo?
2: És a dir, tu encara no has iniciat el camí, eh? Encara, i et, no, veus, no, et veus a venir el drama.
32: El vostre assessorament. Però ara amb els anuncis he sentit el programa a la Crònica i potser m'he equivocat del programa, on t'havia de trucar.
2: Potser la solució, però la solució, com que el fan al migdia a la una, no t'hagués solucionat ara el problema.
32: No.
2: Si has d'anar amb cotxe, que em fa l'efecte que sí, molts ànims, i no sé, la Mònica ha evitat la C-17, però està la cosa complicada.
5: No, la Vall-llòria, Rubí, i la C-17 no l'ha fet.
2: No, sí, sí, a l'autopista.
0: Escolta la ràdio, més de GM...
32: I la P3 s'ha passat Cerdanyola. Que des d'aquí dalt de ser Sant Celoni.
2: Doncs escolta, molts ànims i molta paciència si has d'agafar el cotxe. Gràcies per trucar-nos.
32: Bueno, doncs vinga, ara m'apunto a la reflexió, eh? Aquest país no pot funcionar així.
2: Mira, doncs això segur que molts ho firmen. Gràcies, Lluís.
32: Vinga, una abraçada.
2: També tenim al telèfon l'Ester. Ester, bona tarda.
33: Hola, bona tarda.
2: On estàs?
33: Aviam, jo he sortit
1: l'equip de Barcelona, de la Torre Glòries, que avui feia una presentació, a les 2 i 42 minuts, ara ho mirava el tiquet del pàrquing.
2: Sí.
1: Són les 4 i ara estic a la B23, he aconseguit arribar a la B23 per anar a casa meva. Sí, he estat, no sé, una hora i mitja més per creuar Barcelona. El carrer Aragó col·lapsat, el carrer Ribau col·lapsat, el carrer Casanova col·lapsat, la Diagonal horrorós fins a la B23, i ara per fi la B23 en direcció sortida de Barcelona va bé fins al Papiol, perquè aquí ja començo a trobar caravana un altre cop, però d'entrada és un drama. O sigui, d'entrada, el carril que va cap a la Ronda de Dalt, vull dir que no l'agafi ningú perquè està absolutament parat des de Sant Feliu. Vull dir que... terrible.
2: Exacte, i l'Esther ens afegeix que ja no només és l'entrada o la sortida o les rondes, també l'interior de la ciutat de Barcelona, vull dir que l'embús és majúscul. Esther, ànims, i gràcies, i bona tarda.
1: Vinga, gràcies a vosaltres, adéu.
2: Doncs són alguns exemples de trucades, però bé, molta paciència als que esteu al cotxe, i si esteu escoltant la ràdio, doncs mira, intentem fer-vos companyia una estona, i això, no vulgueu ara recuperar el temps que no heu pogut aconseguir, perquè això encara podria ser més perillós, però vaja, màxima solidaritat amb tots.
5: El nostre escalf.
2: Exacte, sí. Potser té a veure amb això, amb tots aquests embolics, però els últims 4 anys ha augmentat prop d'un 50% el nombre de persones que acudeix als serveis d'urgències dels hospitals catalans per un problema de salut mental. Si ens ho mirem per anys, 573.000 persones van passar per l'atenció primària l'any passat amb el diagnòstic de problemes de salut mental, i més de 19.000 van tenir un ingrés hospitalari per trastorns d'aquest tipus. Avui s'ha fet un acte institucional per la salut mental, perquè demà és el Dia Mundial. S'ha fet evident la importància d'abordar aquest problema des de tots els àmbits de la vida de les persones, com ara l'habitatge, les ajudes a la dependència. Vaja, que cada vegada és un problema que tenim més entre nosaltres.
0: Sí, hi ha la doble cosa, no? Segurament cada vegada ho tenim més entre nosaltres, i alhora es va normalitzant mica en mica com un problema habitual, que abans simplement es negava en un percentatge molt gran, i semblava que el que creia o buscava respostes en els seus problemes de salut mental era, diguem, un boig, no? I per tant, jo crec que són les dues coses. Efectivament, anem amb societats que cada vegada tenim menys certeses i més incerteses, i tot el contrari, més incerteses i més pors, i això genera inevitablement problemes de salut mental, i alhora es reconeixen i, per tant, s'aborden, i hi ha cada vegada més gent que sap que ha de poder-se tractar, i tant de bo la sanitat pública sigui capaç d'entomar-ho, perquè diria que com que abans no es reconeixia, ja no la sanitat pública, la societat, doncs aquí tenim un dèficit molt gran, i que és molt important accelerar molt, perquè és un tema central.
5: Jo difereixo una mica del Pere. Crec que els problemes de salut mental hi eren igualment.
0: Hi eren, no es reconeixien, però hi eren.
5: Crec que no els hi paràvem atenció.
0: Sí, sí.
5: I crec que no hi havia la sensibilització que potser intentem dir que hi ha ara sobre la salut mental, o que els mitjans se'n fan més ressò, no? Crec que és evident que la soledat no desitjada és un mal dels nostres temps. Crec que les xarxes, els telèfons, les pantalles, etc, estan aïllant els nostres joves. Crec que els problemes de l'habitatge, ho hem vist, no?, en els darrers dies, un parell de suïcidis, doncs, per culpa de desnonaments. Crec que l'estrès que es provoca en les empreses, doncs, segurament també influeix molt. I crec que està molt bé que des de les administracions i des dels mitjans i des de tot arreu on calgui ens en fem ressò, però el que manquen són recursos. És a dir, quan parles amb famílies que tenen joves amb problemes de salut mental que ja són majors d'edat, el problema és enorme. És enorme perquè fins que són menors d'edat, si ho requereixen, malgrat hi ha poques places, poden tenir una plaça en algun centre. Quan són majors d'edat és el drama absolut, perquè no hi ha centres, perquè no hi ha atenció i perquè no hi ha qui els aculli. I el mateix passa, doncs, amb tants d'altres col·lectius, no? Però en tot cas, crec que si realment som una societat que està sensibilitzada pels temes de salut mental, s'hi ha de posar recursos, això segur, i s'hi ha de posar solucions que vagin més enllà de la solució química, no? Que és anar-se'n al metge i dir no em trobo bé, em costa funcionar, etcètera, etcètera. Cadascú ho explica com vol o com pot. I, per tant, s'han de posar recursos que permetin que aquest malestar en salut mental que tenen les persones doncs es puguin resoldre més enllà de solucions immediates, perquè els problemes de salut mental no són mai de solució immediata. I en aquest costat, i al costat d'això, hi ha una altra qüestió que crec que també cal parar-li atenció, que és que s'està veient com aquest 14% de baixes i d'absentisme laboral que es produeix en les empreses, que el Col·legi d'Economistes ha calculat en el 14%, moltes vegades són persones que se'n van al metge i al·leguen problemes de salut mental perquè saben que fàcilment o que potser fàcilment se'ls hi pot donar una baixa. Jo crec que aquest també és un tema que hem de vetllar. És a dir, utilitzar la salut mental com a excusa, com hi ha algunes persones que l'excusen, i sé que estic dient una cosa poc simpàtica de dir, diguem-ne, però utilitzar la salut mental com a excusa per absentar-se del teu lloc de feina em sembla vergonyós, en el sentit del respecte cap a les persones que realment tenen un problema de salut mental. I, per tant, crec que als professionals de la salut també se'ls hauria de donar recursos perquè realment en els CAPs es puguin detectar el que són problemes de salut mental i el que no ho són. Perquè ja entenc que els professionals de la salut al CAP tenen molta dificultat perquè tampoc tenen especialistes en salut mental fixes allà cada dia. Jo crec que és un tema molt complicat. Benvinguda sigui la sensibilització que sembla que tenim en temes de salut mental a casa nostra en els darrers temps, però crec que queda molt, molt camí per recórrer.
3: Sí, és evident que s'ha superat l'estigma, ha augmentat la sensibilització, però l'augment d'aquesta sensibilització no es correspon amb els mitjans que es tenen per treballar sobre el terreny. En les dues vessants que comentava la Mònica, és evident que si hi ha més mitjans, tu també no només pots atendre a les persones que necessiten a aquesta atenció especialitzada en salut mental, sinó que també és més fàcil de detectar aquells que se n'aprofiten d'aquesta sensibilització. I sí que és veritat que la manca de recursos no s'ha de confondre la manca de recursos amb les solucions fàcils per tapar-los, que és allò que estem veient últimament, no?, de gent que fa servir el ChatGPT per intentar pal·liar els seus problemes, que són evidentment de salut mental i no d'una soledat, de no em trobo bé avui, diguéssim.
0: Jo crec que l'estigma no s'ha superat del tot encara, no? S'ha avançat molt, però encara hi ha molta gent que creu que no és el mateix que està malalt, diguem, no? O sigui, que són coses que es podrien, que no caldrien al metge, no? I en canvi, realment, o sigui, penso que hi ha encara molt camí a fer també per superar l'estigma, no només per tot l'altre que s'ha dit i que és correcte, sinó també per superar l'estigma.
2: D'aquí a 2 minuts seran les 4 de la tarda, d'aquí a 2 minuts doncs donarem el testimoni, passarem el relleu a la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga. Garriga, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: Què tal?
4: Doncs escoltant-vos, avui amb aquest enrenou, no sé si inesperat a les carreteres, que tenim molta gent atrapada.
2: A mi em va sorprès, és a dir, era esperable que un divendres abans de 3 dies de festa hi hauria embolic, a mi em va sorprès que hi hagi més embolic d'entrada a la ciutat de Barcelona, sí, que no pas de sortida.
4: Això bé, sí
2: que
4: de sortida una mica també, perquè nosaltres estem enviant l'Aleix Figueres a una ubicació catalana i han hagut de pensar la sortida perquè han vist que igual feien tard.
2: Una ubicació catalana, ho has deixat així. Ja ho he vist.
4: Mira, et diré el lloc.
2: Hi ha un interès per amagar allò on
4: te va. No, perquè a més et preguntaré si tu hi aniries.
2: A veure.
4: Horrorland. Seria molt divertit anar-hi amb tu.
2: Escolta'm.
4: Que no tinc mutes per res.
2: Escolta'm. Hi he anat.
4: No fotis.
2: Ei, et diré més. Amb gent de la ràdio.
4: No, és que ja veig aquí un dels
2: inclics. És que hi ha algú que ha estat amb mi a Horrorland.
4: I es va espantar.
2: Però no en la ubicació actual.
4: M'han dit que l'Òscar era de gel.
2: Sí, sí. Sí, sí. Vam fer una sortida d'aquestes de fer equip amb la tarda de Catalunya Ràdio.
4: Team building.
2: Sí, bueno, l'època amb la Carot i Servidora, sí, sí.
4: Mira, sí, doncs ara m'estan retraient que no ho hem fet.
2: Ah, mira. És una idea que et deixo.
3: Quin lloc per anar a fer equip, perdoneu, eh?
2: Vam riure
4: que
2: molt.
4: Que volia matar de l'ensurt algú.
2: Vam riure molt.
6: Ja era l'època aquella que et posaves perruca.
4: Ah, clar, aquella foto de la perruca.
2: Sí, clar, és aquella època. Sí, sí, aquella foto, sí, sí. Però sí, és aquella època.
4: Si fem la sortida et convidarem, Òscar.
2: Home, jo, ja saps que vosaltres vinc, ara ja et dic, eh? No, dono poc joc amb aquests llocs.
4: Doncs ara ens hi posem, anirem a Horrorland i t'explicarem quin jugador del Barça era i el concert d'Oques Grasses si se sabia totes les cançons.
2: Ah,
4: totes,
2: molt bé, molt
4: totes,
2: bé, molt
4: les va cantar totes.
2: Perfecte, doncs escolta'm...
4: No era Frenkie de Jong.
2: No, no, ja, no feia pinta, no hagués apostat per ell. Doncs de seguida la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga i companyia, els blocs informatius del 3Cat Info, nosaltres ho deixem aquí, acomiado la Isabel García Pagán, el Pere Rossinyol i la Mònica Sabata, gràcies a tots tres.
3: Gràcies, bona tarda.
2: Nosaltres tornem dimarts a partir de les dues en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bon cap de setmana a tothom.
7: Fresca Info.
8: Bona tarda, són les 4.

0: I comencem explicant-vos que hi ha una situació complicada a aquesta hora a les carreteres pel pont de 3 dies. Equip viari.
1: Hi ha resoltes ja diverses incidències a l'AP7 i les rondes de Barcelona que ho han complicat especialment, però encara queden cues a l'AP7 de Cerdanyola del Vallès a Sant Cugat, en sentit sud, la ronda de dalt entre el nus de la Trinitat i Pedralbes, direcció Llobregat, i des de l'Hospitalet fins a Canyelles, en sentit Besòs, la ronda litoral de Fòrum a Montjuïc, direcció Llobregat, i destaquem també la C-17 entre l'Ametlla del Vallès i Granollers, sentit Barcelona, a causa d'obres.
0: Més titulars. Esquerra Republicana negocia contrarrellotge amb Gabriel Rufián per tacar la candidatura a les eleccions del 29 de novembre. La direcció dels republicans veu encarrilades les converses. Mentrestant, el PSOE pressiona Sumar per tancar una candidatura forta que doni opcions de reeditar la coalició. Nova manifestació aquesta tarda al centre de Barcelona en favor del dret a l'habitatge. El sindicat de llogateres ha anunciat que deixa l'acampada de Plaça de Catalunya per centrar-se en la vaga general. A les 12 del migdia s'ha fet un minut de silenci en record de les víctimes dels desnonaments, Mari Carmen Abascal i Olga Matute. En els últims 4 anys ha augmentat prop d'un 50% el nombre de persones que van a urgències dels hospitals catalans per un problema de salut mental i 500.000 van passar per atenció primària per un diagnòstic relacionat amb aquests trastorns. Són dades que ha fet públiques el govern avui, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental. El Premi Nobel de la Pau a la jutgessa sud-africana Navi Pillay fa un reconeixement a la justícia internacional en plena escalada bèl·lica al món. Pillay ha dedicat el premi als supervivents dels crims internacionals i ha recordat als líders mundial l'obligació de respectar els drets humans. Els Mossos d'Esquadra han intervingut 8 tones de xix en una nau de cabanes a l'Alt Empordà. La droga està valorada al mercat negre en 16 milions d'euros. Hi ha 7 detinguts. La cantant Sílvia Pérez Cruz, l'actor Oriol Pla i el director escènic Àlex Uller són 3 dels guardonats amb els Premis Nacionals de Cultura que s'han entregat aquest migdia al Museu Pau Casals del Vendrell. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts ha distingit també Victoria Spumberg, Pol Guas, Cabo San Roque i Jange Editorial. 3Cat impulsa un desplegament ampli a YouTube per ampliar audiències i potenciar la llengua catalana. A finals del 2027 hi haurà una vintena de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils. Esports.
2: Rafinha es perdrà els 2 propers partits del Barça, demà contra el Getafe i dimarts al camp del Galatasaray. Joan García, en canvi, té moltes opcions de jugar demà al Camp Nou. Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, cobra la 8a jornada a les 9 del vespre. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. A l'Eurolliga masculina de bàsquet, a 8:45, Barça Salguiris al Palau. I a la Lliga Solval, el Granollers visita el Ciutat Real a 8:15 del vespre.
0: I pel que fa al temps, després de 8 dies consecutius amb pluges localment torrencials, la tarda d'avui serà ben estable i no s'esperen ruixats enlloc del país. Serà assolellada amb alguns núvols prims. L'arribada d'aire fred ha fet caure les temperatures i l'ambient és suau al sol i fresc a l'ombra.
3: 3Cat Info.
0: Ara mateix, passant 5 minuts de les 4 de la tarda, us informa fins les 5... Marta Vives. Esquerra, Sumar i la CUP intenten a contrarrellotge aclarir les seves candidatures per les eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans tenen poc més de 48 hores per convèncer Gabriel Rufián perquè torni a repetir de cap de llista a Madrid. Ara mateix, les negociacions entre el partit i l'actual portaveu al Congrés continuen obertes i diferents fonts de la direcció ho veuen ben encarrilat. Ens ho explica Marta Corbalán.
4: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
0: Ara sí, ens informa Marta Corbalà.
5: La direcció del partit no llança la tovallola i dona per fet que Rufián tornarà a encapçalar la llista dels republicans. Aquest diumenge acaba el termini que s'ha marcat Esquerra perquè els candidats presentin els avals de la militància. De totes maneres, hi ha una via més directa per ser designat cap de cartell sense haver de recollir avals. Si s'arriba a un acord, Rufián podria ser proclamat amb el suport d'un terç dels membres de l'Executiva Nacional, que és un òrgan format pels principals dirigents d'Esquerra. Després de dies de silenci, Rufián va deixar clar ahir a les xarxes socials que ell vol representar Esquerra Republicana, però demana unes mínimes condicions. Per exemple, envoltar-se d'un equip de confiança, tenint en compte que les relacions amb l'actual grup parlamentari estan trencades, i tenir també més incidència per decidir l'estratègia política a Madrid. El que el partit rebutja de totes és fer un front de les esquerres a tot l'Estat, com volia Rufián. En cas que hi hagués una trencadissa, Esquerra ja té activat un pla B. El diputat del Parlament, Jordi Albert, es dibuixa com a possible alternativa. De moment, ell està recollint avals per anar almenys en un dels llocs de sortida de la candidatura al Congrés.
0: I a l'espera de decidir si Rufián es queda a Esquerra o aposta per sumar-se a la nova coalició de Front Ampli, el PSOE pressiona perquè hi hagi una candidatura única a la seva esquerra i poder revalidar el govern progressista. Front Ampli té una setmana per decidir si concorre amb Podem i dues setmanes per trobar un lideratge. Madrid, Tania Tàpia.
6: El rellotge no s'atura i l'urgència obliga les esquerres a definir com es presentaran a les eleccions del 29 de novembre. El que fins ara eren negociacions discretes han saltat pels aires aquesta setmana després que Més Madrid situés Ada Colau com a candidata per liderar el Front Ampli. I ja ha començat l'estira i arronsa per decidir qui copa les llistes a Madrid i Barcelona. Un dels partits de la coalició, Moviment Sumar, ha demanat discreció, generositat i cooperació a la resta de l'espai i alhora confirma que la seva cara visible serà Verónica Barbero. Encara pendent de resoldre també si Podem entrarà en l'equació, qui s'ha sumat a la pressió és el Partit Socialista. El ministre Òscar Puente els demana que vagin a l'una en una papereta única, ho ha dit a la SER.
7: Por favor, pónganse de acuerdo, porque lo que viene es suficientemente grave y suficientemente serio como para que se dejen al lado egos, circumstàncies de menys importància.
6: Fons del PSOE, per la seva banda, també exploren una aliança amb aquest espai per fer llistes conjuntes al Senat, on el PP té ara majoria absoluta. Mentrestant, els populars ja han posat condicions per als debats electorals, només accepten un cara a cara entre Sánchez i Feijó i un debat a cadenes privades amb unes dates ja fixades i a Televisió Espanyola només una entrevista. El PSOE els ha replicat que ells seran a tots els debats i recrimina al PP que vulguin posar la seva agenda.
0: I la CUP ha de decidir les pròximes hores si torna a fer llista per les generals. Segons fonts dels anticapitalistes, dins del partit no hi ha consens sobre la qüestió, malgrat que porten mesos debatent-ho. Els partidaris de concórrer-hi, com el corrent Poble Lliure, consideren necessària una proposta per canalitzar el moment actual de malestar per l'habitatge i l'amenaça de l'extrema dreta. En canvi, els detractors, com l'organització Endavant, creuen que l'espai polític no està prou fort per destinar recursos a una campanya d'última hora. El màxim òrgan dels copaires es reuneix demà al matí per decidir el desenllaç i no descarten acabar la trobada amb una votació interna si les posicions continuen enrocades. I és que veus de la CUP alerten també dels riscos de sortir del focus mediàtic a 8 mesos de les municipals, que admeten que és la màxima prioritat de la formació. El partit busca recuperar múscul electoral, entre d'altres, erigint-se com l'antítesi d'Aliança Catalana, tant en clau socioeconòmica com nacional. Non Casabadall, líder del partit, i Su Moreno, portaveu.
8: L'extrema dreta avança i intenta apropiar-se de la catalanitat per convertir-la en una eina de divisió i d'exclusió. Doncs els hi direm molt clar, no els hi regalarem la nostra catalanitat.
9: Que l'independentisme és antifeixista.
0: Els objectius principals de la CUP en clau municipal són retenir l'alcaldia de Girona i tornar a entrar a l'Ajuntament de Barcelona 8 anys després. I encara en plana política, Vox recorre al Tribunal Suprem l'aixecament de les ordres de detenció contra l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Comín i Puig i reclama que es mantinguin vigents. El partit d'extrema dreta, que exerceix l'acusació popular en la causa de l'1 d'octubre, alega que la situació processal dels exiliats independentistes no ha canviat. Consideren que segueixen declarats en rebel·lia fora del territori espanyol i sense haver comparegut davant de la justícia. També argumenten que hi ha qüestions prejudicials que queden per resoldre per part del Tribunal Europeu de Justícia de la Unió Europea i que s'omet la gravetat del delicte, així com el fet que no se'ls hagi pogut processar. Afegeixen que el jutge Pablo Llarena ha actuat d'ofici sense donar-ho a conèixer ni al fiscal ni a les acusacions particulars.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més qüestions importants d'aquest divendres. El Sindicat de Llogateres ha convocat una nova manifestació per aquesta tarda al centre de Barcelona. També han anunciat que deixen l'acampada de la plaça Catalunya per centrar-se en la vaga general de l'11 de novembre. A les 12 del migdia, molts centres de treball i d'estudi han fet un minut de silenci per la mort de Mari Carmen Abascal, que ha encès el moviment per l'habitatge, i també per Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que al setembre es va suïcidar després que la desnonessin. Hi ha sindicats que s'han queixat perquè el minut de silenci s'ha convocat amb menys de 24 hores de marge. Tot i així, hi ha hagut seguiment, per exemple, al metro de Barcelona, que ha aturat el servei a les 12. També han fet el minut de silenci els treballadors de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona a la plaça Sant Jaume. S'hi han sumat l'alcalde Jaume Collboni, la consellera d'Economia Alicia Romero i els delegats sindicals de Comissions i la UGT.
10: És la història de polítiques d'habitatge subordinades als mercats i a concebre pisos i cases com un actiu d'especulació.
11: Que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització.
0: El Banc d'Espanya insisteix que hi ha falta d'habitatge i manté el càlcul que de cara al 2028 faltaran 1 milió de pisos. L'organisme ho recull en un nou informe sobre la marxa de l'economia espanyola que pronostica més creixement però també una inflació més elevada. Segons l'organisme, la guerra de l'Orient Mitjà continuarà tenint un impacte negatiu en els preus, sobretot els de l'energia, però que es traslladarà als serveis i al cistell de la compra. La inflació tancarà l'any en el 3,9%, 3 dècimes per sobre del que es preveia en l'informe del mes de juny. La situació es mantindrà l'any que ve. Hi haurà una petita moderació, però l'alça de preus continuarà sent elevada, del 3,7%. Amb tot, el Banc d'Espanya afirma que l'economia de l'Estat manté un dinamisme notable i revisa a l'alça les previsions de creixement. Calcula que l'increment del PIB arribarà al 2,6% aquest any, 3 dècimes més del previst fins ara, i que l'any que ve ho farà el 2,2%, 5 dècimes més. Falten 2 minuts per 4:45 de la tarda i també us expliquem que en els últims 4 anys ha augmentat prop d'un 50% el nombre de persones que acudeix als serveis d'urgències dels hospitals catalans per un problema de salut mental. Si ens fixem en els que busquen ajuda a les urgències de l'atenció primària, aquesta xifra s'ha doblat des del 2021. Són dades que ha fet públiques el govern avui, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental, i en el marc d'un acte institucional que s'ha fet al Palau de la Generalitat. Més de 500.000 de persones van passar per l'atenció primària l'any passat amb un diagnòstic de salut mental, i més de 19.000 pacients van haver d'ingressar a un hospital per trastorns d'aquest tipus. Segons dades del Departament de Salut, l'any passat es van recaptar un 29% més d'antidepressius respecte 4 anys. Pel que fa als ansiolítics, se'n van dispensar 38 dosis diàries per cada 1.000 habitants. Per aquest motiu, durant l'acte institucional per la salut mental s'ha remarcat de la importància d'abordar aquest problema des de tots els àmbits de la vida de les persones, com l'habitatge o les ajudes a la dependència. El president de la Generalitat, Salvador Illa, creu que això és un repte de govern i que cal mirar més enllà de l'atenció sanitària.
12: Tenir cura de la persona de manera integral, cuidar-la abans d'arribar a l'ingrés hospitalari. Evitar sempre que es pugui la medicalització, però tampoc deixar ningú sol si cal atenció especialitzada. Si parlem d'un repte de país, d'una necessitat que afecta el conjunt de la societat i que, per tant, requereix una resposta de país, cal, per tant, enfortir el Pacte Nacional de Salut Mental.
0: Eliminar l'estigma de la salut mental i parlar-ne més és un altre dels objectius del govern. I amb aquesta notícia hem arribat a 4:45 de la tarda, temps d'àrea del servei. Moment d'actualitzar l'estat a les carreteres a aquesta hora, una tarda complicada, ho dèiem just començar aquest informatiu a les 4. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs continua millorant després d'aquest migdia, en què ha sigut complicat a causa de diverses incidències que ja han quedat resoltes i també del volum de trànsit que hi havia. Ara ja comencen a disminuir les retencions. N'hi ha, però, encara a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua, també de Cerdanyola del Vallès a Sant Cugat, en direcció Barcelona-Tarragona, i també a Castellbisbal i de Martorell a Castellví de Rosanes, també en sentit sud, també a Bellaterra, en direcció Girona. A Barcelona, la Ronda a Dalt millora, però encara queda cua entre el Nus de la Trinitat i Sarrià, en sentit el Llobregat, i també d'Esplugues a Canyelles en sentit Besòs. La Ronda Litoral encara entre Fòrum i Montjuïc en direcció Llobregat, i també des de Zona Franca i fins al Port i de Sant Adrià a Santa Coloma en direcció al Nus de la Trinitat. La C58 i la C33 d'entrada a Barcelona des de Montcada, la B20 la Pota Nord des de Santa Coloma de Gramenet. Per obres, una llarga retenció també a la C17 entre l'Ametlla del Vallès i Granollers, direcció Barcelona, perquè hi ha un carril tallat. L'autovia A2 a l'altura de Jorba en direcció Lleida, i algunes aturades ja més curtes a la B20, la Pota Nord, a l'altura de Montgat en direcció Mataró, la C60 a l'altura d'Argentona en sentit sud, també per anar cap a Mataró, i la C59 a Palau-solità i Plegamans en direcció Caldes. Més informació d'aquí un quart d'hora.
0: N'estarem molt pendents, Mariluz. Moltes gràcies.
1: Bona tarda.
0: Bona tarda.
3: El temps.
0: I ara temps pel temps amb Dani Ramírez.
13: Avui, durant el cap de setmana, no preveiem pluja. De fet, pot anar per llarg. La propera setmana, fins i tot de moment, almenys els propers 7 o 8 dies, no veiem precipitacions. Avui pot caure algun ruixat entre Mallorca, Menorca, el vespre cap a Eivissa i Formentera. Estem parlant de les Illes Balears, i a Catalunya destaquem el vent de tramuntana moderat a fort, des de la zona de l'Empordà també cap al Rosselló, i vent moderat amb estones de calma aquesta tarda, però de nit es reforça notablement pel que fa al Baix Camp, al Baix Ebre i punts del Montsià, les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona sud. Tot això amb sol, capes de núvols prims al nord, Pirineu, Prepirineu, màxima avui de temperatura de 20 a 24, les més altes, més aviat 20 a l'interior, 17, 18, alguna vall del Pirineu, i arribant aquests 22, 23, 24 arran de mar. La propera nit tornarà a fer fred al Pirineu, tornarà a fer fresca, però en general la temperatura puja entre 3 i 5 graus. On més pujarà serà el Pirineu Alta Muntanya. A les valls i la comarca d'Osona, a les valls interiors i també de pressió central, la temperatura es manté o pujarà un grau o dos. Cap de setmana de sol, algun núvol prim demà, poca cosa, puja una mica la temperatura de dia, fins a 25 les més altes, i diumenge, cel mig enterbolit, mig ennuvolat, sense cap pluja.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
14: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
15: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: 3CAT Info.
0: I seguim endavant. L'advocat de l'exmoderadora de Meta es va suïcidar diumenge passat a França. Demandarà penalment al seu fundador, Mark Zuckerberg. Creu que darrere la mort hi hauria un delicte d'homicidi imprudent. La dona havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre el 2022 i el 2025, descartant vídeos de violència, abusos i de suïcidis en directe. L'anunci l'ha fet Roberto Castro, del bufet Bastet, a aquesta emissora.
16: En el cas dels moderadors en general, estem parlant d'un delicte contra els drets

0: Adéu. El moderador es trenca i necessita un psicòleg, necessita alguna cosa, necessita assistència. I quasi que la màxima assistència que tenien era el company que estava al costat, també moderant en aquell moment.
1: Segons l'advocat ni Meta ni la seva empresa subcontractada a Barcelona advertien els aspirants a moderadors de la duresa dels continguts a què estarien exposats.
2: 3Cat Info.
1: La jutgessa sud-africana Nabi Pillay ha estat guardonada amb el Premi Nobel de la Pau 2026 en un reconeixement a la justícia internacional en plena escalada bèl·lica al món. Així ho ha expressat el portaveu del Comitè Nobel Noruec.
3: In awarding this year's Nobel Peace Prize.
4: Amb la concessió d'aquest Premi Nobel de la Pau d'enguany, el Comitè Nobel Noruec vol recordar al món que l'estat de dret, tant nacional com internacional, és la base del sistema que hem establert per garantir la pau i resoldre els conflictes de manera no violenta. La pau requereix justícia.
1: Lluitadora contra el règim de l'apartheid sud-africà, ha estat alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans i jutge del Tribunal Penal Internacional. També va dirigir l'informe que va qualificar de genocidi l'actuació d'Israel a Gaza i va presidir el Tribunal Penal sobre Ruanda, on es va establir la violència sexual com a crim de lesa humanitat. Pillay, de 85 anys, ha rebut la notícia en una reunió de juristes internacionals al Tribunal de Nuremberg. Ha dedicat el premi als supervivents de els crims internacionals i ha llançat un missatge als líders mundials.
5: Teniu l'obligació legal de protegir els drets humans, evitar la guerra i fer realitat la Carta de les Nacions Unides. És una obligació que insto tots els estats a complir. L'últim que volem és que els estats actuïn pel seu compte, com en el cas de l'atac contra el Tribunal Penal Internacional.
1: Les felicitacions de l'ONU, la Unió Europea o el govern sud-africà contrasten amb la reacció d'Israel. El ministre d'Afers Estrangers diu que el premi s'ha fet servir com una arma per augmentar l'odi contra el seu poble. I el director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herzbolzheimer, ha dit a 3Cat Info que aquest premi és molt pertinent. En un context de gran tensió bèl·lica internacional, el nombre més gran de refugiats de la història i una despesa militar a l'alça.
6: Reforçar el paper del dret i dels tribunals internacionals és un dels eixos fonamentals per aturar l'escalada armamentista i l'escalada bel·licista que pateix el món aquests últims anys.
1: I estem molt atents a les carreteres perquè està en marxa el dispositiu especial del Servei Català de Trànsit i els Mossos d'Esquadra per al cap de setmana al llarg del 12 d'octubre. Fins demà s'espera que surtin de l'àrea de Barcelona 570.000 vehicles. El responsable de tot l'operatiu, Guillermo Villuendas, fa una crida a planificar bé la sortida.
7: El que recomanem, sobretot als conductors, doncs és que comprovin l'estat de la meteorologia, que comprovin l'estat del trànsit també i l'estat de les vies, perquè sí que hi ha algunes vies que encara doncs, estan fent treballs de manteniment, no?, amb aquests dies de causa de tots aquests aiguats que hem tingut.
1: Avui, demà i dilluns, volíem dir, s'han previst restriccions de circulació de camions de més de 7,5 tones per l'AP7 en el tram des de l'Hospitalet de l'Infant a Maçanet de la Selva. Per controlar el compliment de la restricció, s'han habilitat controls.
7: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a l'AP7 des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant a la sortida com en la tornada.
1: Per fer aquests controls, els Mossos d'Esquadra activen 1.500 agents. I amb aquesta notícia hem arribat a quan falten 5 minuts de 4:45 de la tarda.
2: Esports.
1: Moment per la informació esportiva. Àlex Gorina, bona tarda. Alfons Gorina, bona tarda.
8: Bona tarda. Torna el futbol a la primera divisió un cop superada l'aturada pels compromisos de seleccions i ho fa amb el Màlaga espanyol, que començarà a les 9 del vespre. El conjunt blanc i blau, 15è amb 7 punts, visita el CUE, que encara no ha guanyat cap partit després de 7 jornades. L'Espanyol vol aprofitar aquesta visita per trencar una ratxa de 2 derrotes seguides. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, no creu però que jugui al càrrec.
9: Crec que és aviat, que portem 7 jornades i que al final jo ja sé el club en el castig. Des del primer dia

0: Pues notes aquesta pressió i has de saber com viure amb això. Llavors, bueno, en aquest aspecte jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
1: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. Quique, per lesió, i Jofre Carreras, per decisió tècnica, no han viatjat. El Barça, per la seva banda, jugarà demà a 6:45 al Camp Nou contra el Getafe. Hansi Flick ha confirmat la baixa de Rafinha tant per aquest partit com pel de la Champions contra el Galatasaray de dimarts, i ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús i de Lamine Yamal.
2: Hem d'entendre que és diferent parlar de jugadors com Rodri que fer-ho de Lamine o Cubarsí. Són joves i recuperen molt ràpid. A Lamine li encanta jugar a futbol. Si ha de ser canviat a falta de 20 minuts o mitja hora, potser no està content, però per ell és perfecte. En períodes on s'entrena molt poc, seguir jugant t'ajuda a mantenir aquest nivell. Ara té la confiança, però la seva actitud és impressionant. Serà el millor jugador del món si no ho és ja. But also his attitude is amazing and
1: he will be the best player in the world if he's not now. Joan Garcia també està preparat per tornar i serà el primer partit de Xavi Espar des de que ahir va ampliar el seu contracte fins al 2030. Per cert, que a les 7, el pròxim rival de la Champions del Barça, el Galatasaray, juga el seu partit de Lliga contra el Kasim Pasa.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Mentrestant, al Camp Nou ja ha finalitzat l'acte de comiat de Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys.
4: Pues en este sentido, ahora que me he retirado, quiero disfrutar mucho más de mi familia, que he estado tantos años sin poder ver, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? Estar cerca de ellos, verlos crecer. Y bueno, esa es la parte difícil de nuestro trabajo y bueno, eso es un principio lo que me gustaría hacer y luego pues ya obviamente, seguramente alguna cosa ligada con el fútbol, veremos si puedo ser entrenador o agente o estar simplemente para jugar algún partido de leyendas, eventos de la FIFA, lo que vaya saliendo, como ya ha hecho alguno también ahora.
1: Pedro farà demà la sacada d'honor al partit contra el Getafe.
3: 3CAT Info.
1: Demà també juga el Madrid, que rebrà el Villarreal. José Mourinho, el tècnic del conjunt blanc, diu que no hi falta compromís per part de Kylian Mbappé.
5: Que mañana Mbappé va a jugar, ni en banquillo estará, va a jugar, y si va a jugar es porque yo pienso, no pienso, yo estoy seguro de que no ha fallado con el Real Madrid, no ha fallado con sus obligaciones.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep els Alguiris Kaunas a 9:15 a la quarta jornada. Sentim el jugador del Barça, Kevin Panther, parlar d'aquest partit.
6: Els Alguiris tenen un bon equip. Fa temps que mantenen una estructura sòlida i no baixen el nivell. Naturalment, són humans i els podem guanyar, però tenen qualitat per ser un dels 8 millors equips de l'Eurolliga.
1: El Barça, de moment, suma 2 victòries i 1 derrota. El podreu seguir, com sempre, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
3: 3CAT Info.
1: I a MotoGP, bon començament de Marc Márquez al Gran Premi d'Indonèsia, tot i tenir els seus rivals per al títol davant seu. El Tro de Cervera està a prop. Ha liderat la primera jornada Raúl Fernández amb Aprilia i rècord absolut de la pista, seguit per Marco Bezzecchi i el líder Jorge Martín, companys de marca. Quarta posició per a Pedro Acosta amb la KTM i cinquè Marc Márquez, que és la primera Ducati. Passen també al tall Dijan Antonio, Quartararo, Àlex Márquez, Moreira i Bañaia. Hauran de fer repesca els catalans Rins Vinyales i Aleix Espargaró a banda d'Ogura, Aldeguer i Bastianini. Curs Sprint demà a les 9 del matí en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. I aquest cap de setmana també es disputa el Gran Premi de Singapur de Fórmula 1 al circuit urbà de Marina Bay. A la sessió de qualificació per a la cursa sprint, Max Verstappen de Red Bull ha estat el més ràpid, seguit del Mercedes de George Russell i el Ferrari de Charles Leclerc. Demà a les 11, curs sprint i a les 3, qualificació del Gran Premi.
7: 4:45 de la tarda. I comencem fent atenció al trànsit. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Queden cues a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua, a Cerdanyola del Vallès, també a Castellbisbal i de Martorell a Castellví de Rosanes, en sentit sud, també a l'altura de Bellaterra, direcció Girona. A Barcelona destaquem la ronda a dalt entre el Nus de Trinitat i Sant Gervasi en direcció Llobregat i d'Esplugues a Horta, sentit Besòs. La ronda litoral des de Fòrum a la Barceloneta en direcció Llobregat, l'extrem sud de la Gran Via, la C31 entre Gornal i Plaça Espanya en direcció d'entrada i per obres la C17 aturada entre l'Ametlla del Vallès i Granollers, direcció Barcelona.
9: També molt pendents de les decisions que prenguin els partits d'esquerres a l'hora de configurar les seves llistes de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. Tant Esquerra com el PSOE com Sumar i la CUP mantenen negociacions i debats interns per elaborar-les i tancar-les. Nova manifestació aquesta tarda al centre de Barcelona en favor del dret a l'habitatge. El sindicat de llogateres ha anunciat que deixa l'acampada de Plaça Catalunya per centrar-se en la vaga general. I fins a les 5 també us explicarem que els administradors de finques treballen per gestionar totes les reparacions de les destrosses que han provocat els intensos aiguats de l'última setmana. A Barcelona hi ha molts edificis que encara tenen desperfectes i els terminis per arreglar-los s'allarguen perquè es prioritzen les actuacions urgents. Barcelona acull aquest cap de setmana el Saga BCN Game Fest, una fira renovada a Fira Montjuïc, que vol posicionar-se com a referent del sector del videojoc al sud d'Europa. El Saló aposta per potenciar l'ús del català en l'indústria dels videojocs. I els titulars d'esports, Alfons Gorina.
1: Rafinha es perdrà els dos propers partits del Barça, demà contra el Getafe i dimarts al camp del Galatasaray. Joan Garcia, en canvi, té moltes opcions de jugar demà al Camp Nou. Torna el futbol a la primera divisió amb el Màlaga. Espanyol cobra la 8a jornada avui a les 9 del vespre. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. I a l'Eurolliga masculina de bàsquet, a 8:45, Barça, Salguiris al Palau.
9: I pel que fa al temps, tarda amb sol i temperatures suaus arreu del país, per bé que seran més baixes que les d'ahir. Alguns núvols prims al centre i nord, cap al Pirineu i nord de Lleida principalment. Cap de setmana sense pluges i remuntada dels termòmetres. Esquerra, Sumar i la CUP intenten a contrarrellotge aclarir les seves candidatures per les eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans tenen poc més de 48 hores per convèncer Gabriel Rufián perquè torni a repetir de cap de llista a Madrid. Ara mateix les negociacions entre el partit i l'actual portaveu al Congrés continuen obertes i diferents fonts de la direcció ho veuen ben encarrilat. Ens ho explica la Marta Corbalán.
10: La direcció del partit no llança la tovallola i dona per fet que Rufián tornarà a encapçalar la llista dels republicans. Aquest diumenge acaba el termini que s'ha marcat Esquerra perquè els candidats presentin els avals de la militància. De totes maneres, hi ha una via més directa per ser designat cap de cartell sense haver de recollir avals. Si s'arriba a un acord, Rufián podria ser proclamat amb el suport d'un terç dels membres de l'executiva nacional, que és un òrgan format pels principals dirigents d'Esquerra. Després de dies de silenci, Rufián va deixar clar ahir a les xarxes socials que ell vol representar Esquerra Republicana, però demana unes mínimes condicions. Per exemple, envoltar-se d'un equip de confiança, tenint en compte que les relacions amb l'actual grup parlamentari estan trencades, i tenir també més incidència per decidir l'estratègia política a Madrid. El que el partit rebutja de totes és fer un front de les esquerres a tot l'estat, com volia Rufián. En cas que hi hagués una trencadissa, Esquerra ja té activat un pla B. El diputat del Parlament, Jordi Albert, es dibuixa com a possible alternativa. De moment, ell està recollint avals per anar almenys en un dels llocs de sortida de la candidatura al Congrés.
9: I a l'espera de decidir si Rufián es queda a Esquerra o aposta per sumar-se a la nova coalició de Front Ampli, el PSOE pressiona perquè hi hagi una candidatura única a la seva esquerra i poder revalidar el govern progressista. Front Ampli té una setmana per decidir si concorre amb Podem i dues setmanes per trobar un lideratge. Madrid.
11: El rellotge no s'atura i l'urgència obliga les esquerres a definir com es presentaran a les eleccions del 29 de novembre. El que fins ara eren negociacions discretes han saltat pels aires aquesta setmana després que Més Madrid situés Ada Colau com a candidata per liderar el Front Ampli. I ja ha començat l'estira i arronsa per decidir qui copa les llistes a Madrid i Barcelona. Un dels partits de la coalició, Moviment Sumar, ha demanat discreció, generositat i cooperació a la resta de l'espai i alhora confirma que la seva cara visible serà Verónica Mònica Barbero. Encara pendent de resoldre també si Podem entrar en l'equació, qui s'ha sumat a la pressió és el Partit Socialista. El ministre Òscar Puente els demana que vagin a l'una en una papereta única, ho ha dit a la SER.
12: Por favor, pónganse de acuerdo, porque lo que viene es suficientemente grave y suficientemente serio como para que se dejen al lado egos, circumstàncies de menys importància.
11: Fons del PSOE, per la seva banda, també exploren una aliança amb aquest espai per fer llistes conjuntes al Senat, on el PP té ara majoria absoluta. Mentrestant, els populars ja han posat condicions per als debats electorals, només accepten un cara a cara entre Sánchez i Feijó i un debat a cadenes privades amb unes dates ja fixades i a Televisió Espanyola només una entrevista. El PSOE els ha replicat que ells seran a tots els debats i recrimina al PP que vulguin posar la seva agenda.
9: I la CUP ha de decidir les pròximes hores si torna a fer llista per les generals. Segons fonts dels anticapitalistes, dins del partit no hi ha consens sobre la qüestió, malgrat que porten mesos debatent-ho. Els partidaris de concórrer-hi, com el Corrent Poble Lliure, consideren necessària una proposta per canalitzar el moment actual de malestar per l'habitatge i l'amenaça de l'extrema dreta. En canvi, els detractors, com l'Organització Endavant, creuen que l'espai polític no està prou fort per destinar recursos a una campanya d'última hora. El màxim òrgan dels copaires es reuneix demà al matí per decidir el desenllaç i no descarten acabar la trobada amb una votació interna si les posicions continuen enrocades. Els objectius principals de la CUP en clau municipal són retenir l'alcaldia de Girona i tornar a entrar a l'Ajuntament de Barcelona 8 anys després.

0: I amb els partits d'Esquerra en ple debat intern, avui el president espanyol Pedro Sánchez es planteja indultar l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, condemnat per revelació de secrets pel cas de la parella d'Isabel Díaz Ayuso. Ho ha dit al diario.es.
1: L'extrema dreta avança i intenta apropiar-se de la catalanitat per convertir-la en una eina de divisió i d'exclusió. Doncs els hi direm molt clar, no els hi regalarem la nostra catalanitat.
2: Que l'independentisme és antifeixista.
0: I sobre el futur judicial dels socialistes, l'Audiència Nacional rebutja per ara imputar al PSOE en el contingut en el conegut com a cas Leire, la suposada trama per fer descarrilar casos judicials que afecten els socialistes. El jutge instructor Santiago Pedraz ha fet cas de la Fiscalia que hi veu indicis de delicte, però que demana recopilar més informació abans de decidir si inclou el PSOE com a investigat, com ara la declaració del seu ex número 3, Santos Cerdán, el presumpte líder de la trama. El PP va demanar dimarts que el jutge cités a PSOE com a investigat 24 hores després de l'anunci de l'avançament electoral. Pel que fa a la campanya dels populars, Miguel Tellado, una imputació estaria més que justificada.
3: Estamos estudiando ahora mismo todas las leyes, todas las medidas que nos han quedado pendientes para ver la factibilidad de poder aprobarlas bien en diputación permanente o bien por parte del gobierno de España.
4: No lo descarta.
3: No lo descarto.
0: La Fiscalia reclama al Suprem que aixequi la suspensió cautelar del dret de vot dels nacionalitzats per la coneguda com a llei de nets. Segons ha avançat el diari El País, el Ministeri Públic manté la seva posició i reclama que els descendents d'exiliats per la Guerra Civil que han obtingut el passaport espanyol puguin participar en les eleccions de finals de novembre. El tribunal va donar temps fins ahir a les parts per pronunciar-s'hi. Els magistrats ho han de resoldre els pròxims dies. El sindicat de llogateres ha convocat una nova manifestació per aquesta tarda al centre de Barcelona. També han anunciat que deixen l'acampada de la plaça Catalunya per centrar-se en la vaga general de l'11 de novembre. A les 12 del migdia, molts centres de treball i d'estudi han fet un minut de silenci per la mort de Mari Carmen Abascal, que ha encès el moviment per l'habitatge i també per Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que al setembre es va suïcidar després que la desnonessin.
5: Hicimos bien cuando decidimos pedir la imputación del Partido Socialista. Anticorrupción ya ve también indicios para proceder con ella en un futuro no muy lejano. Hablamos de todo un partido con todos sus recursos operando como si fuese una cloaca mafiosa.
0: Hi ha sindicats que s'han queixat perquè el minut de silenci s'ha convocat amb menys de 24 hores de marge. Tot i així, hi ha hagut seguiment, per exemple, al metro de Barcelona, que ha aturat servei a les 12. També hem fet el minut de silenci als treballadors de la Generalitat de l'Ajuntament de Barcelona a la plaça Sant Jaume. S'hi han sumat l'alcalde Jaume Collboni, la consellera d'Economia, Alicia Romero, i els delegats sindicals, Comissions i la UGT.
6: És la història de polítiques d'habitatge subordinades als mercats i a concebre pisos i cases com un actiu d'especulació.
7: Que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització.
0: Els Mossos d'Esquadra han investigat 8.000 quilos de xix en una nau de cabanes a l'Alt Empordà, valorats al mercat negre en 16 milions d'euros. La policia vigilava la nau des de feia setmanes. Girona, Fèlix Martí.
8: Sí, aquest any els Mossos d'Esquadra han comissat 14.900 quilos de xix. 8.000 són d'aquest operatiu. Aquesta droga l'han trobat repartida en paquets. Estava amagada entre la càrrega d'un tràiler. Una càrrega legal, amb palets de grans saques plenes de picadura de cautxú. A dins dels sacs hi havia la droga. El camió estava, per la seva banda, dins la nau de cabanes i quan hi van entrar els Mossos hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el mes de juny quan ja van enxampar a Viladecans una furgoneta també amb 2.400 quilos de xix. Estirant del fil, van arribar fins a aquesta nau industrial de l'Alt Empordà. A principis de mes hi va arribar el camió de gran tonatge, n'estaven fent seguiment, i això va desencadenar l'operatiu que avui han fet públic.
0: 3 minuts i arribarem a 4:45 de la tarda. Els Mossos han detingut a la 5ª i la 6ª persona relacionades amb l'agressió amb arma de foc a 2 agents de la Guàrdia Civil de Paisà l'1 d'octubre a Terrassa. Es tracta d'un menor d'edat i d'un home major d'edat que, després de saber que tenien un ordre de detenció, s'han presentat a la comissaria de Granollers. Segons els investigadors dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil, tots dos apareixen al vídeo que va gravar un veí en el moment de l'atac. La cantant Sílvia Pérez Cruz, l'actor Oriol Pla i el director escènic Àlex Uller són tres dels guardonats amb els Premis Nacionals de Cultura que s'han entregat aquest migdia al Museu Pau Casals del Vendrell. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Jané Riba.
4: La resta de premiats són l'escriptor tarragoní Pol Guasch, el grup d'arquitectura sonora Cabo San Roque, la dramaturga Victòria Spunsberg i l'editorial Jande, que publica autors que venen de la immigració. Així l'ha rebut la cantant de Palafrugell, Sílvia Pérez Cruz.
9: Gràcies per donar-me aquest premi aquí a casa. És com un bon plat d'escudella. Amb aquest món tan terrible, la música m'ajuda a recordar els valors que m'agraden, a recordar el col·lectiu, vivim un moment molt individualista.
4: Oriol Pla, que va guanyar un Emmy Internacional d'Interpretació, ha reivindicat la importància de la cultura de base i de l'espai públic. Ell s'ha mostrat sorprès pel premi.
10: Una miqueta com un error, com un accident. Vols dir sí, però passat aquest tràngol, doncs em fa molt feliç.
4: També l'escriptor de 28 anys, Pol Guasch, que ha estat contundent en defensa de la inversió pública en la cultura.
11: Les biblioteques públiques i l'educació pública fa molts anys que s'estan desmantellant, que s'estan destruint.
4: Àlex Uller, de la Fura dels Baus, s'ha mostrat molt agraït i ha parlat de la satisfacció de donar oportunitats als més joves. També s'han reivindicat la diversitat d'orígens com a tresor per part de Victòria Spunsberg i de les joves fundadores de Jande, Diana Rahmouni i Aissa Tambalo. El president Illa ha defensat la cultura en temps agitats com a refugi per no caure en la deshumanització i ha dit que la cultura a Catalunya viu un bon moment amb projectes de gran ambició.

0: La plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més destacats d'un mitjà públic europeu. El projecte que s'ha presentat aquest matí a Barcelona preveu implementar 18 canals fins al mes de juny de l'any que ve per tal d'ampliar audiències i reforçar la presència del català. Ens ho explica la Montse Pujol.
1: 3CAT renova la seva aposta per YouTube amb un nou model de producció i distribució audiovisual per ampliar l'abast de continguts a totes les plataformes. L'estratègia vol connectar amb audiències diverses, construir comunitats digitals al voltant d'interessos compartits i reforçar la presència del català. Sentim la presidenta de 3CAT, Rosa Romà.
2: També creiem que el paper de 3CAT és un paper fonamental per a una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món. I, per tant, necessitem ser allà on hi ha també aquest consum i hem de competir a la mateixa alçada que estan competint els continguts d'altres mitjans de comunicació, d'altres creadors de continguts amb altres llengües.
1: I Vicky Cazalla, que és responsable d'aliances estratègiques de mitjans a YouTube, s'ha felicitat per la feina conjunta.
3: El ambicioso giro digital que habéis iniciado, pues desde el relanzamiento de 3CAT a lo largo de los últimos meses, es una realidad ya totalmente espectacular. De pasar de 8 canales a una veintena de canales en YouTube.
1: De manera progressiva i fins al juny del 2027 s'implementarà una nova oferta de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils.
0: Tres quarts de cinc de la tarda. Moment d'actualitzar l'estat a les carreteres. Mariluz García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Doncs ara torna a haver-hi un nou accident a l'AP7, ara a l'altura de Cerdanyola del Vallès, en direcció Tarragona, talla un carril, provoca uns 9 quilòmetres de cua des de Santa Perpètua de Mogoda. També aturats a la mateixa autopista AP7, a l'altura del Papiol, a Castellbisbal, de Martorell a Castellví de Rosanàs, també en sentit a sud, també a Bellaterra, en direcció Girona. A Barcelona, destaquem la Ronda a Dalt, encara amb cua des del Nus de Trinitat i fins a Sant Gervasi, en direcció Llobregat, i també congestionada entre Diagonal i Horta, en sentit Besòs. La ronda litoral continua millorant també, però encara queda retenció de Fòrum a la Barceloneta en direcció Llobregat i també entre Zona Franca i el Port en sentit Besòs i també de Sant Adrià a Santa Coloma. A l'extrem sud de la Gran Via, aturants des de Gornal a l'Hospitalet fins a Plaça Espanya, sobretot en direcció d'entrada. Els accessos, la C58 i la C33 des de Montcada fins al Nus de la Trinitat, la B20 la Pota Nord des de Santa Coloma, autopista B23 al tram final entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal, la C32 sud, autopista del Garraf, a l'altura de Sant Boi, direcció Castelldefels. D'altra banda, fora de l'àrea de Barcelona, s'intensifica força la circulació a l'est del Llobregat, a la C16, a l'altura de Cercs, en direcció Puigcerdà. I a causa d'obres, aturats a la C17, una llarga cua entre l'Ametlla del Vallès i Granollers, direcció Barcelona, a l'autovia 2, a l'altura de Jorba, en direcció Lleida, i la C55, a Sant Vicenç de Castellet, en direcció Manresa. Més informació al punt de les 5.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
4: Fins ara.
5: El temps.
0: I ara temps per la previsió meteorològica amb Dani Ramírez.
6: Avui, durant el cap de setmana, no preveiem pluja. De fet, pot anar per llarg. La propera setmana, fins i tot de moment, almenys els propers 7 o 8 dies, no veiem precipitacions. Avui pot caure algun ruixat entre Mallorca, Menorca, el vespre cap a Eivissa i Formentera. Estem parlant de les Illes Balears i a Catalunya. Destaquem el vent de tramuntana moderat a fort, des de la zona de l'Empordà també cap al Rosselló, i vent moderat amb estones de calma aquesta tarda, però de nit es reforça notablement pel que fa al Baix Camp, al Baix Ebre i punts del Montsià, les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona sud. Tot això amb sol, capes de núvols prims al nord, Pirineu, Prepirineu, màxima avui de temperatura de 20 a 24, les més altes, més aviat 20 a l'interior, 17, 18, alguna vall del Pirineu, i arribant a aquests 22, 23, 24 arran de mar. La propera nit tornarà a fer fred al Pirineu, tornarà a fer fresca, però en general la temperatura puja entre 3 i 5 graus. On més pujarà serà el Pirineu Alta Muntanya. A les valls i la comarca d'Osona, a les valls interiors i també de pressió central, la temperatura es manté o pujarà un grau o dos. Cap de setmana de sol, algun núvol prim demà, poca cosa, puja una mica la temperatura de dia, fins a 25 les més altes, i diumenge cel mig enterbolit, mig ennuvolat, sense cap pluja.
0: I de la previsió del temps a les conseqüències del temps, perquè després de 6 dies activada avui ja no hi ha alerta per pluja, però els administradors de finques estan desbordats de feina per gestionar les reparacions de les destrosses pels aiguats de l'última setmana. A Barcelona hi ha molts edificis amb desperfectes i els terminis per solucionar-los s'estan allargant. Pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua són algunes de les destrosses principals als edificis. La vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, explica que van de corcoll.
7: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
0: Els que també van atrafegats són els conductors d'excavadores o camions cisterna, alguns dels més sol·licitats aquests dies. En parla Eulàlia Tort, presidenta del Gremi de Transport i Maquinària de la Construcció de Catalunya.
8: És una situació de col·lapse operatiu total. Ens trobem amb una allau de peticions simultànies per retirar els fangs, les terres, materials. Alguna petició d'algun ajuntament que ens han dit bueno, és que el veí està incomunicat, és que no pot sortir de casa seva. Es prioritzen emergències.
0: Les que acostumen a fer-se càrrec de les indemnitzacions són les assegurances, però en cas d'inundacions se n'encarrega el Consorci. Per demanar-les, cal conservar factures de les reparacions, dels pressupostos o fotografies. I Unió de Pagesos demana ajudes i accions urgents, per cert, per reparar els danys provocats per aquests aiguats en desenes de finques de les Terres de l'Ebre. Mentrestant, al Canà, al Montsià, continuen aplicant accions urbanístiques per evitar inundacions com les de l'any passat. Tarragona, Manel Sastre.
9: Han patit sobretot els cultius d'oliva, molt castigats ja per la sequera i el d'arròs. Ara el sindicat agrari reclama ajudes urgents per un sector que fa anys que està al límit. Carlos Sanz és el coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
10: Han passat d'una sequera extrema de 4 mesos sense ploure, han passat a tindre uns aiguats de 300 litres per metro quadrat. A part de que on veieu aquí al voltant les destrosses de molts barranquets i moltes finques, aiguats, preus, fauna, no me'n sortim.
9: El Canà, ara que fa un any també d'unes altres devastadores inundacions, han executat moltes millores per evitar que repeteixin. El desembre s'obrirà el trànsit al nou pont del carrer Sant Josep i, segons l'alcalde Xavier Reverter, tot el que s'ha fet fins ara ha reduït de forma dràstica el risc de tornar a patir inundacions.
11: Ha vingut una segona dana, no ha sigut tan forta, però sí que aconseguit que en totes les mesures l'han pogut passar. Estem treballant en un tema de renaturalització, sobretot doncs, bueno, les mesures més importants, lo dragat, l'arreglar el pont.
9: Encara falta executar el projecte de millora del drenatge d'aquest carrer Sant Josep amb una inversió de més de 5 milions d'euros. Les obres podrien estar acabades d'aquí un any.
0: I un centenar de tractors s'ha manifestat aquest matí a la ciutat de Lleida per denunciar l'augment dels costos al sector agrari i ramader. Els manifestants convocats per JARC reclamen solucions per fer viable la seva activitat. Lleida, Pere Joan Álvarez.
12: La tractorada ha sortit del davant de la delegació d'Hisenda, on han fet arribar les seves reivindicacions fiscals, i ha arribat a la subdelegació del govern espanyol, on han entregat un manifest. Els pagesos denuncien que si no se'ls ajuda, no poden fer front als elevats costos de producció, com els carburants, els fertilitzants o les energies. Això és el que han copsat entre alguns dels manifestants.
13: Com sembrarem el preu que tindrem que pagar la llavor, el preu que tindrem que pagar els adobs, los herbicides, los insecticides.
14: Nosaltres, el nostre sector de la fruita, depenem molt de la mà d'obra, ens volen tornar a pujar, i nosaltres cada vegada ens costa més poder subsistir.
15: El gasoil està impagable i és que no podem viure, perquè no podem treballar a costos que és que no podem pagar-los.
12: La tractorada ha bloquejat durant unes 4 hores al centre de Lleida en una manifestació sense incidents i molt sorollosa. Un sector que continua en lluita i que dimecres de la setmana que ve torna a sortir als carrers amb una tractorada de Barcelona, convocada en aquest cas per la Unió de Pagesos amb el suport de Saja.
5: Trescat Info. Trescat Info.
0: I en plana cultural, Barcelona acull fins diumenge el Saga Barcelona Game Fest, la nova fira de referència dels videojocs al sud d'Europa, nascuda de la fusió de la Saga, el BSN Game Fest i el Retro Barcelona. L'esdeveniment vol connectar públic, estudis i editors, així com potenciar la presència del català a la indústria. Tina Font és la seva portaveu.
16: Fem un salt de dimensió i convertim la fira en un espai vertebrador. Lògicament, llengua i indústria es converteixen en sinònims anònims perquè connecti el públic, els creadors, estudis, editors, inversors, centres educatius i professionals. Fem d'aquest Saga Barcelona Game Fest un espai obert i inclusiu que estrena 14.000 metres quadrats, que inclouran una setantena de jocs en català, un nombre d'estudis aproximat de 160 i ascendim a 360 estants.
0: Tot això és un nou espai a la Fira Montjuïc, amb més de 500 punts de videojocs, 150 màquines arcat i la possibilitat de provar videojocs d'estudis independents abans que ningú. I una novetat important, afegeix Font. També hi ha un stand oficial de la multinacional Nintendo.
16: Tenim una novetat importantíssima i és que comptarem amb 192 metres quadrats a l'espai oficial de Nintendo, que és un referent internacional i que poques vegades té presència a l'estat.
0: Durant el Saga Barcelona Game Fest també se celebraran els 25 anys del programa dedicat a Generació Digital, amb una taula rodona especial amb diversos dels seus col·laboradors. Això serà demà dissabte a les 12 del migdia. I amb aquesta informació hem arribat a quan falten 5 minuts de les 5 de la tarda.
5: Esports.
0: Que és el moment de la informació esportiva amb l'Alfons Gorina. Alfons, bona tarda.
17: Bona tarda. Torna el futbol a la primera divisió un cop superada l'aturada pels compromisos de seleccions i ho fa amb el Màlaga Espanyol, que començarà a les 9 del vespre. El conjunt blanc i blau, 15è amb 7 punts, visita el CUE, que encara no ha guanyat cap partit després de 7 jornades. L'Espanyol vol aprofitar aquesta visita per trencar una ratxa de dues derrotes seguides. Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, no creu que jugui al càrrec.
18: Crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el castig. Des del primer dia pues, notes aquesta pressió i has de saber com viure amb això. Llavors, bueno, en aquest aspecte jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè que l'equip millori.
17: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. Quique, per lesió, i Jofre Carreras, per decisió tècnica, no han viatjat.
5: 3CAT Info.
17: El Barça, per la seva banda, jugarà demà a 6:45 al Camp Nou contra el Getafe. Hansi Flick ha confirmat la baixa de Rafinha tant per aquest partit com pel de Champions contra el Galatasaray de dimarts i ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús i de Lamine Yamal.
19: Hem d'entendre que és diferent parlar de jugadors com Rodri que fer-ho de Lamine o Cubarsí. Són joves i recuperen molt ràpid. A Lamine li encanta jugar a futbol. Si ha de ser canviat a falta de 20 minuts o mitja hora, potser no està content, però per ell és perfecte. En períodes on s'entrena molt poc, seguir jugant t'ajuda a mantenir aquest nivell. Ara té la confiança, però la seva actitud és impressionant. Serà el millor jugador del món si no ho és ja.
20: But also his attitude is amazing and he will be the best player in the world if he's not now.
17: Joan Garcia també està preparat per tornar i serà el primer partit de Xavi Espar des de que va ampliar el seu contracte fins al 2030. Per cert, que a les 7 de la tarda, el pròxim rival de la Champions al Barça, el Galatasaray, juga el seu partit de Lliga contra el Kasimpasa. I al Camp Nou s'ha celebrat aquest matí l'acte de comiat a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El jugador retira després d'haver militat a 4 grans clubs d'Europa, el Barça, el Chelsea, la Roma i la Lazio, també de Roma.
21: Pues en este sentido, ahora que me he retirado, quiero disfrutar mucho más de mi familia, que he estado tantos años sin poder ver, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? Estar cerca de ellos, verlos crecer. Y bueno, esa es la parte difícil de nuestro trabajo. Y bueno, eso es un principio lo que me gustaría hacer. Y luego, pues ya obviamente, seguramente alguna cosa ligada con el fútbol. Veremos si puedo ser entrenador o agente o estar simplemente para jugar algún partido de leyendas, eventos de la FIFA, lo que vaya saliendo, como ya ha hecho alguno también ahora.
17: Pedro farà demà la sacada d'honor al partit contra el Getafe.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: I demà també juga el Madrid, que rebrà el Villarreal. José Mourinho, el tècnic portuguès del conjunt blanc, diu que no hi ha falta de compromís per part de Kylian Mbappé.
22: Que mañana Mbappé va a jugar. Ni en banquillo estará. Va a jugar. Y si va a jugar... Es porque yo pienso, no pienso, yo estoy seguro de que no ha fallado con el Real Madrid, no ha fallado con sus obligaciones.
17: A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep els Alguiris Kaunas a 8:45 a la quarta jornada. Sentim a Kevin Panther.
1: Els Alguiris tenen un bon equip. Fa temps que mantenen una estructura sòlida i no baixen el nivell. Naturalment, són humans i els podem guanyar, però tenen qualitat per ser un dels 8 millors equips de l'Eurolliga.
17: El Barça, de moment, suma 2 victòries i 1 derrota. Podreu seguir aquest partit, com sempre, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. I aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de Singapur de Fórmula 1 al circuit urbà de Marina Bay. A la sessió de qualificació per a la cursa sprint, Max Verstappen de Red Bull ha estat el més ràpid, seguit del Mercedes de George Russell i el Ferrari de Charles Leclerc. Demà a les 11 és la cursa sprint i a les 3 la qualificació del Gran Premi. I a la Lliga Sobal, el Granollers visita el Ciudad Real a 8:45 del vespre en partit de la 5a jornada. Els vallesans són 6ens amb 6 punts, un més que els manxecs.
5: Trescat Info.
2: Bona tarda, són les 5. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari.
4: Diversos trams de retencions a la P7 de Santa Perpètua a Barberà en sentit sud, també al Papiol, de Castellbisbal a Castellví de Rosanes, també sentit sud, a Bellaterra, direcció Girona, a Barcelona, a Ronda Adal, entre Roquetes i Pedralbes, direcció Llobregat, a Ronda Litoral, entre Fòrum i la Barceloneta, l'extrem sud de la Gran Via, de Gornal a Plaça Espanya, en direcció d'entrada, i per obres destaquem la cua a la C-17 entre l'Ametlla del Vallès i Granollers, direcció Barcelona.
2: Esquerra Republicana està negociant a contrarrellotge amb Gabriel Rufián per tancar la candidatura de les eleccions del dia 29 de novembre. La direcció dels Republicans veu encarrilades les converses, mentre ara el PSOE pressiona Sumar per tancar una candidatura forta que doni opcions a reeditar la coalició. Nova manifestació avui a la tarda pel centre de Barcelona en favor del dret a l'habitatge. El sindicat de llogateres anuncia que deixa l'acampada de Plaça Catalunya per centrar-se a la vaga general. Avui al migdia s'ha fet un minut de silenci en record de les víctimes dels desnonaments de les últimes setmanes, Mari Carmen Abascal i Olga Matute. L'advocacia de l'Estat qüestiona que Òscar Playà pugui compaginar el càrrec de conseller delegat de la nova empresa mixta Rodalies de Catalunya amb les seves funcions com a director de Rodalies de Renfe. La Generalitat assegura que tot es fa d'acord amb la normativa. En els últims 4 anys ha augmentat gairebé un 50% el nombre de persones que van a urgències dels hospitals catalans per un problema de salut mental. I 500.000 van passar per l'atenció primària per un diagnòstic relacionat amb aquests trastorns. Són dades que ha fet públiques avui el govern, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental. S'allunya el fantasma d'una guerra comercial entre la Unió Europea i la Xina. Totes dues parts han aconseguit arribar a un principi d'acord sobre el comerç de vehicles híbrids xinesos a Europa i la Xina retira l'amenaça de deixar de vendre terres rares a la Unió Europea. El Premi Nobel de la Pau a la jutgessa sud-africana Navi Pillay fa un reconeixement a la justícia internacional en plena escalada bèl·lica al món. Pillay ha dedicat el premi als supervivents dels crims internacionals i ha recordat als líders mundials l'obligació de respectar els drets humans. La cantant Sílvia Pérez Cruz, l'actor Oriol Pla i el director escènic Àlex Oller són tres dels guardonats amb els Premis Nacionals de Cultura que s'han entregat avui al migdia al Museu Pau Casals del Vendrell. El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts ha distingit també a Victoria Spumberg, Paul Wask, Casa Cabo San Roque i Jange Editorial.
5: Esports.
17: Rafinha es perdrà els 2 propers partits del Barça, demà contra el Getafe i dimarts al camp del Galatasaray. Joan García, en canvi, té moltes opcions de jugar demà al Camp Nou. Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, cobra la 8a jornada, avui a les 9. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. A l'Eurolliga masculina de bàsquet, a 8:45, Barça, Salguiris, al Palau, i a la Lliga Sobal, el Granollers visita el Ciudad Real a 8:45 del vespre.
2: Tarda estable, sense ruixats, en lloc del país, assolellada i amb alguns núvols prims. L'arribada d'aire fred fa caure les temperatures en diversos punts, però l'ambient es manté suau al sol, fresc a l'ombra.
5: Trescat Info.
2: Ara passem poc més de 4 minuts de les 5 de la tarda. Us parla Jaume Brufau. Esquerra, Sumar i la CUP intenten a contrarrellotge aclarir les seves candidatures per a les eleccions generals del dia 29 de novembre. Els republicans tenen poc més de 48 hores per convèncer Gabriel Rufián perquè torni a repetir de cap de llista a Madrid. En aquests moments, les negociacions entre el partit i l'actual portaveu al Congrés continuen obertes i diferents fonts de la direcció ho veuen ben encarrilat, Marta Corbalán.
3: La direcció del partit no llança la tovallola i dona per fet que Rufián tornarà a encapçalar la llista dels republicans. Aquest diumenge acaba el termini que s'ha marcat Esquerra perquè els candidats presentin els avals de la militància. De totes maneres, hi ha una via més directa per ser designat cap de cartell sense haver de recollir avals. Si s'arriba a un acord, Rufián podria ser proclamat amb el suport d'un terç dels membres de l'Executiva Nacional, que és un òrgan format pels principals dirigents d'Esquerra. Després de dies de silenci, Rufián va deixar clar ahir a les xarxes socials que ell vol representar Esquerra Republicana, però demana unes mínimes condicions. Per exemple, envoltar-se d'un equip de confiança, tenint en compte que les relacions amb l'actual grup parlamentari estan trencades, i tenir també més incidència per decidir l'estratègia política a Madrid. El que el partit rebutja de totes és fer un front de les esquerres a tot l'estat, com volia Rufián. En cas que hi hagués una trencadissa, Esquerra ja té activat un pla B. El diputat del Parlament Jordi Albert es dibuixa com a possible alternativa. De moment, ell està recollint avals per anar almenys en un dels llocs de sortida de la candidatura al Congrés.
2: A l'espera de decidir si Gabriel Rufián es queda a Esquerra o aposta per sumar-se a la nova coalició de Front Ampli, el PSOE pressiona perquè hi hagi una candidatura única a la seva esquerra i poder revalidar el govern progressista. Front Ampli té una setmana per decidir si concorre amb Podem i dues setmanes per trobar un lideratge. Anem ara fins a Madrid, Tània Tàpia.
6: El rellotge no s'atura i l'urgència obliga les esquerres a definir com es presentaran a les eleccions del 29 de novembre. El que fins ara eren negociacions discretes han saltat pels aires aquesta setmana després que Més Madrid situés Ada Colau com a candidata per liderar el Front Ampli. I ja ha començat l'estira i arronsa per decidir qui copa les llistes a Madrid i Barcelona. Un dels partits de la coalició, Moviment Sumar, ha demanat discreció, generositat i cooperació a la resta de l'espai i alhora confirma que la seva cara visible serà Verónica Barber. Encara pendent de resoldre també si Podem entrar en l'equació, qui s'ha sumat a la pressió és el Partit Socialista. El ministre Òscar Puente els demana que vagin a l'una en una papereta única, ho ha dit a la SER.
7: Por favor, pónganse de acuerdo, porque lo que viene es suficientemente grave y suficientemente serio como para que se dejen al lado egos, circumstàncies de menys importància.
6: Fons del PSOE, per la seva banda, també exploren una aliança amb aquest espai per fer llistes conjuntes al Senat, on el PP té ara majoria absoluta. Mentrestant, els populars ja han posat condicions per als debats electorals, només accepten un cara a cara entre Sánchez i Feijó i un debat a cadenes privades amb unes dates ja fixades i a Televisió Espanyola només una entrevista. El PSOE els ha replicat que ells seran a tots els debats i recrimina al PP que vulguin posar la seva agenda.
2: I la CUP ha de decidir a les pròximes hores si torna a fer llista per les generals o no. Segons fonts dels anticapitalistes, dins del partit no hi ha consens sobre la qüestió, malgrat que porten mesos debatent-ho. Els partidaris de Concorrei, com el corrent Poble Lliure, consideren necessària una proposta per canalitzar el moment actual del malestar per l'habitatge i l'amenaça de l'extrema dreta. Però, en canvi, els detractors, com ara l'organització Endavant, creuen que l'espai públic no està prou fort, políticament parlant, per destinar recursos a una campanya d'última hora. El màxim òrgan dels copaires es reuneix demà al matí per decidir el desenllaç i no descarten acabar amb la trobada amb una votació interna si les posicions continuen enrocades. I és que veus de la CUP també alerten dels riscos de sortir del focus mediàtic a 8 mesos de les municipals l'any vinent, que admeten que és la màxima prioritat de la formació. El partit busca recuperar múscul electoral, entre altres, erigint-se com l'antítesi d'Aliança Catalana tant en clau socioeconòmica com nacional. Non Casadevall, líder de la formació, i Su Moreno, portaveu, s'hi han referit així.
23: L'extrema dreta avança i intenta apropiar-se de la catalanitat per convertir-la en una eina de divisió i d'exclusió. Doncs els hi direm molt clar, no els hi regalarem la nostra catalanitat.
24: Que l'independentisme és antifeixista.
2: Els objectius principals de la CUP en clau municipal són retenir l'alcaldia de Girona i tornar a entrar a l'Ajuntament de Barcelona 8 anys després. I Vox ha recorregut al Tribunal Suprem l'aixecament de les ordres de detenció contra l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig i reclama que es mantinguin vigents. El partit d'extrema dreta, que exerceix l'acusació popular a la causa per l'1 d'octubre, alega que la situació processal dels exiliats independentistes no ha canviat. Consideren que segueixen declarats en rebel·lia fora del territori espanyol i sense haver comparegut davant de la justícia. També argumenten que hi ha qüestions prejudicials que queden per resoldre per part del Tribunal Europeu de Justícia de la Unió Europea i que somet la gravetat del delicte, així com el fet que no se'ls hagi pogut processar. Afegeixen que el jutge Pablo Llarena ha actuat d'ofici sense informar ni el fiscal ni les acusacions particulars.
5: 3CAT Info.
2: El sindicat de llogateres ha convocat una nova manifestació per avui a la tarda al centre de Barcelona i també han anunciat que deixen l'acampada de la plaça de Catalunya per centrar-se a la vaga general de l'11 de novembre. Al migdia, molts centres de treball i d'estudi han fet avui un minut de silenci per la mort de Mari Carmen Abascal, que encés el moviment per l'habitatge, però també per a Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que al setembre es va suïcidar després que la desnonessin. Hi ha hagut alguns sindicats que s'han queixat perquè el minut de silenci s'ha convocat amb menys de 24 hores de marge, però tot i així hi ha hagut seguiment, per exemple, al metro de Barcelona, que ha parat el servei també a les 12. També han fet minut de silenci els treballadors de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona a la plaça Sant Jaume. S'hi han sumat l'alcalde Jaume Collboni, la consellera d'Economia, Alicia Romero, i els delegats sindicals de Comissions i la UGT.
8: És la història de polítiques d'habitatge subordinades als mercats i a concebre pisos i cases com un actiu d'especulació.
9: Que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització.
2: Amb la xarxa de Rodalies ja recuperada pels temporals, avui el focus està posat sobretot als despatxos. L'advocacia de l'Estat qüestiona que el conseller delegat de la nova empresa mixta Rodalies de Catalunya sigui també director de Rodalies de Renfe. Totes dues funcions recauen en Òscar Playà. Segons La Vanguardia, un informe del Servei Jurídic de l'Estat impedeix que combini les dues responsabilitats. El dictamen, no vinculant, indica que una segona funció executiva en una altra empresa pública, la de director de Rodalies, és incompatible amb la dedicació exclusiva que ja té la nova empresa mixta formada per la Generalitat i per Renfe. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, no hi veu, però, cap polèmica.
10: Òscar Playà només té un càrrec, que és el de conseller delegat de Rodalies de Catalunya. És el màxim responsable, efectivament, d'aquest traspàs de governança. Però jo no he entès molt bé la polèmica, perquè al final Òscar Playà té un càrrec, és conseller delegat, i per tant està tot d'acord al que normativament es preveia i volíem.
2: Segons la consellera, amb l'empresa mixta ja constituïda, s'ha millorat la coordinació amb les operadores. Des de Renfe expliquen que les funcions que té com a director operatiu les exerceix amb el vistiplau de la direcció de la companyia. Des del Ministeri també veuen rellevància i apunten que el que diu la informació no afecta el servei, que l'empresa mixta és una novetat a l'Estat i que necessita temps per poder-se desenvolupar.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: A aquesta hora els bombers treballen per apagar un incendi que afecta una nau industrial a Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà. Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el Procicat i recomana a la població que tanqui portes i finestres per evitar l'exposició al fum. Ho estem seguint. Tarragona, Ricard Buigues.
11: Els bombers han rebut l'avís 20 minuts abans de les 4 de la tarda. Han activat una desena de dotacions. El foc afecta una nau de l'empresa al terme de Santa Coloma de Caral, a tocar de la carretera C-241D. Segons les primeres informacions, les flames afecten un dipòsit buit de la fàbrica. Els equips d'extinció treballen des de l'exterior per evitar la propagació del foc a altres naus. L'incendi genera una gran columna de fum que es veu des de molts punts de la comarca de la Conca de Barberà i també des de l'Urgell i la Segarra. Segons els equips d'emergències, no consten persones ferides. Com a mesura preventiva, Protecció Civil recomana als veïns tancar portes i finestres si el fum arriba als seus habitatges.
2: I a aquesta hora en marxa el dispositiu especial del Servei Català de Trànsit i dels Mossos d'Esquadra pel cap de setmana llarg per a moltes persones del 12 d'octubre, dilluns, festiu. Fins demà s'espera que surtin de l'àrea de Barcelona 570.000 vehicles. El responsable de tot l'operatiu, Guillermo Villuendas, fa una crida a planificar bé aquesta sortida.
12: El que recomanem sobretot als conductors doncs és que comprovin l'estat de la meteorologia, que comprovin l'estat del trànsit també i l'estat de les vies, perquè sí que hi ha algunes vies que encara doncs estan fent treballs de manteniment, no?, en aquests dies a causa de tots aquests aiguats que hem tingut.
2: Avui, demà i dilluns s'han previst restriccions de circulació de camions de més de 7 tones i mitja per l'AP7 en el tram des de l'Hospitalet de l'Infant a Maçanet de la Selva. Per controlar el compliment de la restricció, s'han habilitat controls.
12: Controls d'alcoholèmia i drogues, controls de seguretat passiva, controls molt adreçats a motocicletes, a distraccions, a controls de velocitat i també controls molt adreçats a les restriccions de circulació de vehicles pesants a l'AP7 des de l'Hospitalet de l'Infant fins a Maçanet de la Selva, tant a la sortida com en la tornada.
2: Per fer aquests controls, els Mossos d'Esquadra activen fins a 1.500 agents. I fem molta atenció al trànsit a aquesta hora. Gairebé un quart de sis. Connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Torna a haver incidències a l'AP7. Ara dos vehicles avariats que provoquen retencions entre Bellaterra i Barberà i també de Mollet a Parets del Vallès, això en direcció Girona. En direcció Tarragona, aturats entre Santa Perpètua i Barberà, també a l'altura del Papiol, a Castellbisbal i de Martorell a Castellví de Rosanes. També es comença a fer cua ara a l'autovia A2 a l'altura d'Esparreguera, en direcció Lleida. La mateixa autovia A2 també hi ha retencions a l'altura de Jorba, igualment direcció Lleida, en aquest cas a causa d'obres. Altres obres que provoquen força complicació són les que s'estan fent a la C-17. Hi ha una cua d'uns 4-5 quilòmetres força compacta entre l'Ametlla del Vallès i Granollers en direcció Barcelona, perquè hi ha un carril tallat a causa d'aquests treballs a la calçada. També cues a la C-60 a l'altura d'Argentona en direcció Mataró, la C-58 i la C-33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la B-20 la Pota Nord des de Santa Coloma, autovia 2 a l'altura de Cornellà, direcció Barcelona, la C-32 Sud, autopista del Garraf a l'altura de Sant Boi i de Viladecans a Gavà, i les rondes de Barcelona continuen força carregades, tot i que han millorat en les últimes hores, però queda cua a la ronda a dalt entre el Nus de la Trinitat i Pedralbes, direcció Llobregat, i també des de Diagonal fins a Horta en sentit Besòs, i la ronda litoral amb menys retenció, però també entre Zona Franca i el Port, també de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat. A l'extrem sud de la Gran Via, aturats des de l'Hospital a la zona de Gornal i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, sobretot en direcció d'entrada. Fora de l'àrea de Barcelona destaquem l'eix del Llobregat, la C-16, on s'intensifica la circulació a l'altura de Berga i de Cercs en direcció Puigcerdà, i més cap al sud a la C-55 a Sant Vicenç de Castellet en direcció Manresa. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
2: Gràcies, Maria Luz. Bona tarda.
4: Fins ara.
5: El temps.
2: Néstor Gómez.
13: Després de tantes tardes i tants dies amb ruixats, tempestes, nuvolades, aiguats, avui tenim un dia molt tranquil i aquesta tarda no s'esperen precipitacions en lloc del país. El que sí que esperem és tenir el cel blau amb algunes teranyines que emblanquinen una miqueta el cel, però ja diem, avui no s'esperen pluges en lloc del país. I el que també podem esperar és una temperatura fresca, perquè després que hagi arribat aquest aire fred, ha fet fred aquest matí amb unes temperatures que han baixat per sota dels 0 graus en algunes valls del Pirineu, també i força alta muntanya, i les màximes que s'estan quedant curtetes. Amb prou feines, les més altes del dia arriben a la xifra dels 24 graus al Dubí i l'Aldea, 23 graus a Ulldecona, Barcelona o també a Tarragona. D'aquesta manera, pràcticament acabarem el dia amb unes temperatures que clarament han davallat respecte a ell. I tot això a les portes d'aquest cap de setmana llarg que ve encapçalat per l'estabilitat atmosfèrica. Després de 8 dies consecutius de precipitació, tot el que portem de mes d'octubre menys avui, doncs aquest dissabte i aquest diumenge, fins i tot dilluns, es presenta un temps molt tranquil, molt assolellat, amb algunes teranyines de núvols alts que emblanquinaran una miqueta cel, però sobretot aquest cap de setmana sense precipitacions. Demà, amb fred matinal, ens tornarem a abrigar una miqueta més. No farà tant de fred com aquesta nit passada, però tot i així les temperatures seran molt baixes, properes als 0 graus a les valls del Pirineu, per sota dels 10 a les comarques de l'interior i al voltant dels 13-14 graus a la façana costanera. Un dissabte assolellat i amb unes màximes que tendiran a remuntar una miqueta i és possible que demà, cap a la façana costanera, assolim valors de 25 graus a l'àrea de Barcelona, Camp de Tarragona i algun punt de les comarques de Girona. De cara a diumenge, continuarà aquest ambient assolellat, amb alguns núvols més, possiblement diumenge a la tarda, en principi sense precipitacions, i unes temperatures que es mantindran estables, pràcticament estancades i molt similar a les que toca per aquestes dates.
0: 3CAT Info.
14: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
15: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
0: 3CAT Info.
2: En els últims 4 anys ha augmentat gairebé un 50% el nombre de persones que va als serveis d'urgències dels hospitals catalans per un problema de salut mental. Si ens fixem en els que busquen ajuda a les urgències de l'atenció primària, aquesta xifra s'ha doblat des de l'any 2021. Són dades que ha fet públiques el govern avui, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental, i en el marc d'un acte institucional que s'ha fet al Palau de la Generalitat. Més de 500.000 de persones van passar per l'atenció primària l'any passat amb un diagnòstic de salut mental, i més de 19.000 pacients van haver d'ingressar en un hospital per trastorns d'aquest tipus. Segons dades del Departament de Salut, l'any passat es van receptar un 29% més d'antidepressius respecte fa 4 anys. Pel que fa als ansiolítics, se van dispensar 38 dosis diàries per cada 1.000 habitants. Per aquest motiu, durant l'acte institucional avui, s'ha remarcat la importància d'abordar aquest problema des de tots els àmbits de la vida de les persones, com l'habitatge o les

0: És un altre dels objectius que també es fixa el govern.
1: 3CAT Info.
0: S'allunya el fantasma d'una guerra comercial entre la Unió Europea i la Xina. Després de 2 dies de negociacions a Pequín, totes dues parts han aconseguit arribar a un principi d'acord sobre el comerç de vehicles híbrids xinesos a Europa. Això obriria la porta a reduir les vendes d'aquest tipus de vehicles a més de la meitat de les d'ara i permetria també que la indústria automobilística europea competís amb la xinesa en condicions més equilibrades. Els vehicles híbrids van passar de representar el 7% dels automòbils importats des de la Xina l'any 2023 a un 39% durant el primer semestre del 2026. Pel que fa als cotxes elèctrics, totes dues parts han acordat continuar revisant els compromisos de preus i subvencions a la producció a Europa com a alternativa als aranzels. A més, la Xina retira l'amenaça de deixar de vendre terres rares a la Unió Europea, un recurs indispensable per la fabricació de mòbils, ordinadors i tot tipus d'aparells electrònics. La relació comercial entre la Unió Europea i la Xina està desequilibrada, amb un dèficit europeu pròxim als 1.000 milions d'euros cada dia. Les eleccions legislatives palestines que s'havien de fer el dia 28 de novembre es posposaran possiblement fins al setembre de l'any vinent. Segons fonts de l'Autoritat Nacional Palestina, no es donen les condicions polítiques, econòmiques i de seguretat per celebrar els comicis i reconeixen que això posaria en dubte el mateix procés. El president palestí, Mahmoud Abbas, firmarà aviat un decret per formalitzar el retard i elaborar un full de ruta per portar-les a terme, cosa que inclou un diàleg amb les diferents faccions palestines. Els últims dies, el govern palestí ha denunciat que Israel ha impedit als responsables electorals accedir a Jerusalem i a Gaza. Des de fa 20 anys que els palestins no poden votar la composició del seu parlament. En aquest context, el ministre d'Afers Estrangers israelià, Gideon Saar, ha acusat Mahmoud Abbas d'enganyar la comunitat internacional per endarrerir les eleccions, de fer promeses buides, de ser un corrupte i ha lamentat que tot això no tingui cap conseqüència. La jutgessa sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Premi Nobel de la Pau 2026 en un reconeixement a la justícia internacional en plena escalada bèl·lica al món. Així ho ha expressat el portaveu del Comitè Nobel Noruec.
2: In awarding this year's Nobel Peace Prize.
3: Amb la concessió d'aquest Premi Nobel de la Pau d'enguany, el Comitè Nobel Noruec vol recordar al món que l'estat de dret, tant nacional com internacional, és la base del sistema que hem establert per garantir la pau i resoldre els conflictes de manera no violenta. La pau requereix justícia.
0: Lluitadora contra el règim de l'apartheid sud-africà, ha estat l'alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans i jutge del Tribunal Penal Internacional. També va dirigir l'informe que va qualificar de genocidi l'actuació d'Israel a Gaza i va presidir el Tribunal Penal sobre Ruanda, on es va establir la violència sexual com a crim de lesa humanitat. Cinc minuts i mig i seran 6:45 de la tarda.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, bona tarda.
4: Bona tarda. Torna el futbol a la primera divisió un cop superada l'aturada pels compromisos de seleccions i ho fa amb el Màlaga espanyol, que començarà a les 9 del vespre. El conjunt blanc i blau, 15è amb 7 punts, visita el CUE, que encara no ha guanyat cap partit després de 7 jornades. L'Espanyol vol aprofitar aquesta visita per trencar una ratxa de 2 derrotes seguides. Manolo González, l'entrenador blanc i blau, però no creu que s'estigui jugant al càrrec.
5: Crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el castig. Des del primer dia pues, notes aquesta pressió i has de saber com viure amb això. Llavors, bueno, amb aquest aspecte jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
4: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. Quique per lesió i Jofre Carreras per decisió tècnica no han viatjat.
1: 3CAT Info.
4: El Barça, per la seva banda, jugarà demà a 6:45 al Camp Nou contra el Getafe. Hansi Flick ha confirmat la baixa de Rafinha tant per aquest partit com pel de Champions contra el Galatasaray de dimarts i ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús i de Lamine Yamal.
6: Hem d'entendre que és diferent parlar de jugadors com Rodri que fer-ho de Lamine o Cubarsí. Són joves i recuperen molt ràpid. A Lamine li encanta jugar a futbol. Si ha de ser canviat a falta de 20 minuts o mitja hora, potser no està content, però per ell és perfecte. En períodes on s'entrena molt poc, seguir jugant ajuda a mantenir aquest nivell. Ara té la confiança, però...

0: La seva actitud és impressionant. Serà el millor jugador del món si no ho és ja.
1: But also his attitude is amazing and he will be the best player in the world if he's not now.
2: Joan Garcia també està preparat per tornar i serà el primer partit de Xavi Espart des de que hi va ampliar el seu contracte fins al 2030. Per cert, que a les 7, el pròxim rival a la Champions del Barça, el Galatasaray juga el seu partit de Lliga contra el Kasımpaşa. I al Camp Nou s'ha celebrat aquest matí l'acte de comiat a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El jugador retira després d'haver militat a 4 grans clubs d'Europa, el Barça, el Chelsea, la Roma i la Lazio.
3: Pues en este sentido, ahora que me he retirado, quiero disfrutar mucho más de mi familia, que he estado tantos años sin poder ver, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? Estar cerca de ellos, verlos crecer. Y bueno, esa es la parte difícil de nuestro trabajo y bueno, eso es un principio lo que me gustaría hacer y luego pues ya obviamente, seguramente alguna cosa ligada con el fútbol, veremos si puedo ser entrenador o agente o estar simplemente para jugar algún partido de leyendas, eventos de la FIFA, lo que vaya saliendo, como ya ha hecho alguno también ahora.
2: Pedro farà demà la sacada d'honor al partit contra el Getafe.
4: 3Cat Info.
2: Demà també juga el Madrid, que rebrà el Villarreal. José Mourinho, el tècnic del conjunt blanc, diu que no hi ha falta de compromís per part de Kylian Mbappé.
5: Que mañana Mbappé va a jugar, ni en banquillo estará, va a jugar, y si va a jugar es porque yo pienso, no pienso, yo estoy seguro de que no ha fallado con el Real Madrid, no ha fallado con sus obligaciones.
4: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
2: A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep els Alguiris de Kaunas a 9:15 a la quarta jornada. Sentim el jugador del Barça, Kevin Panther.
6: Els Alguiris tenen un bon equip. Fa temps que mantenen una estructura sòlida i no baixen el nivell. Naturalment, són humans i els podem guanyar, però tenen qualitat per ser un dels 8 millors equips de l'Eurolliga.
2: El Barça, de moment, suma 2 victòries i 1 derrota. El podreu seguir, com sempre, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.
2: A MotoGP, bon començament de Marc Márquez al Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP, tot i tenir els seus rivals per al títol davant seu. El Tro de Cervera està a prop. Ha liderat la primera jornada Raúl Fernández amb Aprilia, amb rècord absolut de la pista, seguit per Marco Bezzecchi i el líder Jorge Martín, companys de marca. Quarta posició per a Pedro Acosta amb la KTM i cinquè Marc Márquez, que és la primera Ducati. Passen també el tall Gian Antonio, Quartararo, Àlex Márquez, Moreira i Bañaia. Hauran de fer repesca els catalans Rins, Viñales i Aleix Espargaró a banda d'Ogura, Aldeguer i Bastianini. La cursa sprint demà a les 9 del matí en directe per l'app i el web de Catalunya Ràdio i 3Cat.
4: 3Cat Info.
2: I aquest cap de setmana també es disputa el Gran Premi de Singapur de Fórmula 1 al circuit urbà de Marina Bay. A la sessió de qualificació per a la cursa sprint, Max Verstappen de Red Bull ha estat el més ràpid, seguit del Mercedes de George Russell i el Ferrari de Charles Leclerc. Demà a les 11 és la cursa sprint i a les 3 la qualificació pel Gran Premi.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 6:15. Comencem fent molta atenció al trànsit. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Altre cop cues a l'AP7, a la zona del Vallès Occidental, per incidències, aturats des de Santa Perpètua de Mogoda fins a Bellaterra, en direcció Tarragona, a causa d'un accident, i entre Sant Cugat i Barberà, en sentit nord, en direcció Girona, a causa d'un vehicle avariat. Destaquem també la llarga cua a la C-17 entre l'Ametlla del Vallès i Granollers, en direcció Barcelona, a causa d'obres, i les dues rondes de Barcelona en totes dues direccions.
1: Aquesta hora també destaquem les decisions que estan prenent els partits d'esquerres a l'hora de configurar les seves llistes de cara a les eleccions generals del 29 de novembre. De moment encara no hi ha res tancat, però tant Esquerra com el PSOE i Sumar i la CUP estan mantenint debats interns per poder elaborar aquestes llistes, tancar-les i triar els seus números 1. Seguiment avui a la tarda, 3CAT Info, al centre de Barcelona, de la manifestació que es farà en favor del dret a l'habitatge. El sindicat de llogateres anuncia que deixa l'acampada de Plaça Catalunya per centrar-se a la vaga general de l'11 de novembre. I des d'ara fins a arribar a les 6 de la tarda, entre diverses qüestions, farem atenció a expacients de cures intensives de l'Hospital Josep Trueta de Girona, que s'han unit per visibilitzar la síndrome post-UCI, un conjunt de seqüeles físiques i psicològiques que afecten més de la meitat dels supervivents. Per ajudar aquests pacients, però també els seus familiars, han creat l'associació Girona Post-UCI, la primera d'aquest àmbit a Catalunya. I el nou director del Teatre Nacional de Catalunya, Josep Maria Mestres, impulsarà la nova companyia nacional amb 12 intèrprets professionals menors de 35 anys. Assumirà la direcció artística a l'agost de l'any vinent i proposa un projecte connectat amb el públic que posi, diu, l'accent a la llengua i en la cultura catalanes. I en esports, aquesta hora, Alfons Gorina, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Què destaques, Alfons?
3: Doncs que Rafinha es perdrà els dos propers partits del Barça, demà contra el Getafe i dimarts al camp del Galatasaray. Joan García, en canvi, té moltes opcions de jugar demà al Camp Nou. Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol aquesta nit a les 9 del vespre. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. I a l'Eurolliga masculina de bàsquet, també avui a 9:15, Barça, Zalgiris al Palau Blaugrana.
1: Tarda amb sol i temperatures suaus arreu del país, per bé que seran més baixes que les d'ahir. Alguns núvols prims al centre i al nord, cap al Pirineu i al nord de Lleida principalment. Cap de setmana sense pluges i remuntada dels termòmetres. Esquerra, Sumar i la CUP intenten a contrarrellotge aclarir les seves candidatures per les eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans tenen poc més de 48 hores per convèncer Gabriel Rufián perquè torni a repetir de cap de llista a Madrid. En aquests moments, les negociacions entre el partit i l'actual portaveu al Congrés continuen obertes i diferents fonts de la direcció les veuen ben encarrilades. És una informació que ha elaborat Marta Corbalán.
4: La direcció del partit no llança la tovallola i dona per fet que Rufián tornarà a encapçalar la llista dels republicans. Aquest diumenge acaba el termini que s'ha marcat Esquerra perquè els candidats presentin els avals de la militància. De totes maneres, hi ha una via més directa per ser designat cap de cartell sense haver de recollir avals. Si s'arriba a un acord, Rufián podria ser proclamat amb el suport d'un terç dels membres de l'executiva nacional, que és un òrgan format pels principals dirigents d'Esquerra. Després de dies de silenci, Rufián va deixar clar ahir a les xarxes socials que ell vol representar Esquerra Republicana, però demana unes mínimes condicions. Per exemple, envoltar-se d'un equip de confiança, tenint en compte que les relacions amb l'actual grup parlamentari estan trencades, i tenir també més incidència per decidir l'estratègia política a Madrid. El que el partit rebutja de totes és fer un front de les esquerres a tot l'estat, com volia Rufián. En cas que hi hagués una trencadissa, Esquerra ja té activat un pla B. El diputat del Parlament Jordi Albert es dibuixa com a possible alternativa. De moment, ell està recollint avals per anar almenys en un dels llocs de sortida de la candidatura al Congrés.
1: A l'espera de decidir si Rufián es queda a Esquerra o aposta per sumar-se a la nova coalició de Front Ampli, el PSOE pressiona perquè hi hagi una candidatura única a la seva esquerra i poder revalidar el govern progressista. Front Ampli té una setmana per decidir si concorre amb Podem i dues per trobar un lideratge. Madrid ara, Tània Tàpia.
0: El rellotge no s'atura i l'urgència obliga les esquerres a definir com es presentaran a les eleccions del 29 de novembre. El que fins ara eren negociacions discretes han saltat pels aires aquesta setmana després que Més Madrid situés Ada Colau com a candidata per liderar el Front Ampli. I ja ha començat l'estira i arronsa per decidir qui copa les llistes a Madrid i Barcelona. Un dels partits de la coalició, Moviment Sumar, ha demanat discreció, generositat i cooperació a la resta de l'espai i alhora confirma que la seva cara visible serà Verónica Barbé. Encara pendent de resoldre també si Podem entrar en l'equació, qui s'ha sumat a la pressió és el Partit Socialista. El ministre Òscar Puente els demana que vagin a l'una en una papereta única, ho ha dit a la SER.
5: Por favor, pónganse de acuerdo, porque lo que viene es suficientemente grave y suficientemente serio como para que se dejen al lado egos, circumstàncies de menys importància.
0: Fons del PSOE, per la seva banda, també exploren una aliança amb aquest espai per fer llistes conjuntes al Senat, on el PP té ara majoria absoluta. Mentrestant, els populars ja han posat condicions per als debats electorals, només accepten un cara a cara entre Sánchez i Feijóo i un debat a cadenes privades amb unes dates ja fixades i a Televisió Espanyola només una entrevista. El PSOE els ha replicat que ells seran a tots els debats i recrimina al PP que vulguin posar la seva agenda.
1: També la CUP ha de decidir a les pròximes hores si torna a fer llista o no per les eleccions generals. Segons fonts dels anticapitalistes, dins de la formació no hi ha consens sobre aquesta qüestió, tot i que fa mesos que ho estan debatent. Els partidaris de concórrer-hi, com ara el corrent Poble Lliure, consideren necessària una proposta per canalitzar el moment actual de malestar per l'habitatge o l'amenaça de l'extrema dreta, però, en canvi, els detractors, com l'organització Endavant, creuen que l'espai polític no està prou fort per destinar recursos a una campanya d'última hora. Hi ha veus a la CUP que alerten dels riscos de sortir del focus mediàtic a 8 mesos de les municipals, al maig de l'any vinent, que admeten que és la màxima prioritat de la formació. El partit busca recuperar múscul electoral, entre altres, erigint-se com l'antítesi de l'Aliança Catalana, tant en clau socioeconòmica com nacional. N'han parlat Non Casade Vall, líder de la formació, i Su Moreno, portaveu.
6: L'extrema dreta avança i intenta apropiar-se de la catalanitat per convertir-la en una eina de divisió i d'exclusió. Doncs els hi direm molt clar, no els hi regalarem la nostra catalanitat.
7: Que l'independentisme és antifeixista.
1: Amb els partits d'Esquerra també, amb els objectius principals de la CUP en clau municipal, per retenir l'alcaldia de Girona i per tornar a entrar a l'Ajuntament de Barcelona 8 anys després. I el Sindicat de Llogateres ha convocat per avui a la tarda una nova manifestació pel centre de Barcelona. També ha anunciat que deixen l'acampada de la plaça Catalunya per centrar-se en la situació de vaga general de l'11 de novembre. Avui al migdia, molts centres de treball i d'estudi han fet un minut de silenci per la mort de Mari Carmen Abascal, que encès el moviment per l'habitatge, però també per a Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que al setembre es va suïcidar després que la desnonessin. Hi ha hagut alguns sindicats que s'han queixat perquè el minut de silenci s'ha convocat amb menys de 24 hores de marge. Tot i així, hi ha hagut seguiment, per exemple, al metro de Barcelona, que ha parat el servei a les 12 del migdia. També han fet el minut de silenci els treballadors de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona a la plaça Sant Jaume. S'hi han sumat l'alcalde Jaume Collboni, la consellera d'Economia Alicia Romero i els delegats sindicals de Comissions Obreres i de la UGT.
8: És la història de polítiques d'habitatge subordinades als mercats i a concebre pisos i cases com un actiu d'especulació.
9: Que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització.
1: Trescat Info. Poc més de 5 minuts i seran 5:45 de la tarda. L'incendi que crema en una nau industrial de Santa Coloma de Caral a la Conca de Barberà evoluciona favorablement. Protecció Civil ha aixecat la recomanació de confinament de la població tarragona. Ricard Boigues.
10: Els bombers han rebut l'avís 20 minuts abans de les 4 de la tarda. Una desena de dotacions treballen des de l'exterior de la nau d'aquesta empresa que es dedica a la fabricació d'envasos a tocar de la carretera C-241D. Les flames han afectat uns dipòsits buits de la fàbrica. El sostre ha col·lapsat sense afectar les oficines ni unes naus del costat on s'emmagatzemaven productes inflamables. L'incendi genera una gran columna de fum negre que es veu des de molts punts de la Conca de Barberà, l'Urgell i la Segarra. Segons els equips d'emergències, no consten persones ferides. Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el pla Procicat. Tot i això, poc després de les 5 de la tarda, ha aixecat les recomanacions que han fet arribar la població perquè tanquessin portes i finestres si el fum arribava a les seves cases.
1: Expacients de cures intensives de l'Hospital Josep Trueta de Girona s'uneixen per visibilitzar la síndrome post-UCI, un conjunt de seqüències físiques i psicològiques que com a seqüela afecten més de la meitat dels supervivents. Per poder ajudar pacients i familiars, han creat l'associació Girona Post-UCI, la primera d'aquest àmbit a tot Catalunya, Girona Pau Bartrolí.
11: Els seus fundadors, Carlos Felipe Seixas i Toni Agustín, es van adonar que no existia cap associació a Catalunya que ajudés a pacients i a familiars a superar l'estada a cures intensives, un procés que sovint comporta l'aparició d'una gran desconeguda fora de l'entorn sanitari, la síndrome post-UCI. La descriu Toni Agustín, president de l'associació Girona Post-UCI.
12: I tornar a casa és un món. Llavors allà comences a veure totes les dificultats, doncs motores, de cognitives, a nivell social, de fet de no treballar...
11: Tot un seguit de seqüeles que pateixen la meitat de les persones que hi fan estada. Són físiques, es perd molta massa muscular, psicològiques, s'utilitzen analgèsics molt potents que solen disminuir la capacitat de concentració i, sobretot, emocionals. La resumeix Carol Lorenzo, la cap de Servei de Medicina Intensiva del Trueta de Girona.
13: Aquests pacients queden molt tocats. Tenen una molta pèrdua d'autoestima, són pacients que tenen alteracions de la son i pateixen d'insomni, tenen quadres d'angoixa, de depressió...
11: Una síndrome que, a banda dels pacients, també afecta els familiars.
13: Quan un pacient ingressa a la UCI, no només ingressa ell a la UCI, ingressa tota la família del seu entorn. Quan el pacient surt de la UCI, s'encarrega molt d'aquesta recuperació.
11: És per això que l'associació Girona Post-UCI s'encarrega d'acompanyar pacients i familiars en dos dels principals canvis que viuran, el pas a planta i després l'alta hospitalària.
14: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els agents rurals han aturat una tala il·legal de 200 avets a Espinelves. Els treballs s'han fet sense autorització en una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal. Girona de nou, ara la crònica és de Núria Peraire.
15: Els agents rurals han denunciat l'empresa responsable per possibles infraccions de la normativa forestal i urbanística i han aturat els treballs quan ja s'havien talat 200 avets. Les actuacions afecten una superfície d'uns 8.000 metres quadrats de terreny forestal i han comportat moviments de terres i l'eliminació de coberta vegetal en una zona classificada com a sòl no urbanitzable de protecció. L'any passat el cos va aixecar 236 denúncies per actuacions relacionades amb tales d'arbres i moviments de terres sense l'autorització pertinent.
1: Josep Maria Mestres assumeix el càrrec de director artístic del Teatre Nacional de Catalunya amb el compromís de reforçar la llengua i la cultura catalanes i amb l'anunci de la creació d'una nova companyia nacional, Marta Vives.
16: Mestres afronta la nova responsabilitat des d'un gran coneixement de la casa, com ell mateix l'ha definit.
17: Per les parets, per la gent que les habita, pels espectacles que hi he vist i pels que hi he fet, el TNC m'hi trobo com a casa.
16: Un dels eixos del seu projecte és situar la llengua al centre de la institució.
17: Soc molt conscient que les nostres han estat una llengua i una cultura minoritzades i que encara hi ha qui les mira amb una certa condescendència. Revertir aquesta mirada ha de ser una de les tasques primordials del Teatre Nacional de Catalunya.
16: I com aposta a la creació d'una companyia nacional que estarà formada per 12 intèrprets professionals menors de 35 anys que estaran contractats de manera estable. Cada promoció durarà 2 temporades i es posarà en marxa el 2028.
17: La creació i funcionament de la companyia del Teatre Nacional de Catalunya s'ha d'entendre com una peça estructural del projecte artístic.
16: Mestres assumirà el càrrec l'1 d'agost del 2027. Aquesta temporada està previst que dirigeixi Mare Coratge a la Sala Gran.
14: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Gairebé són 6:15. Trànsit a aquesta hora. Connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
18: Hola, bona tarda. Hi ha un nou accident a l'autopista AP7, ara a l'altura de Bellaterra, en sentit sud, en direcció Barcelona-Tarragona, que talla un carril i provoca una llarga retenció d'uns 7-8 quilòmetres des de Santa Perpètua de Mogoda. També aturats en sentit contrari entre Sant Cugat i Barberà, direcció Girona, a causa d'un vehicle avariat. A la zona de Castellbisbal, Martorell, Castellví de Rosanes, amb aturades intermitents en sentit sud. També hi ha algunes aturades a l'autovia A2, a l'altura de Martorell, Martorell, d'Abrera, també a l'altura d'Esparreguera, en direcció Lleida, i això afecta de retruc la B40 amb retencions a l'altura d'Abrera per enllaçar amb l'autovia A2. A la mateixa A2, també aturats a l'altura de Jorba, una llarga cua d'uns 5 quilòmetres aproximadament a causa de les obres que es fan en aquesta zona. També per obres, una llarga retenció a la C-17 entre l'Ametlla del Vallès i Granollers en sentit sud en direcció Barcelona perquè hi ha un carril tallat a la circulació. També per obres la C-55 a l'altura de Sant Vicenç de Castellet en sentit nord en direcció Manresa i també hi ha cua a l'altura de Manresa en sentit sud en direcció Barcelona. També aturants a la C-60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, les entrades a Barcelona per la C-58 i la C-33 des de Montcada, la B-20, la Pota Nord des de Santa Coloma, autopista B-23 d'Esplugues a l'entrada per la Diagonal, autovia 2 a l'altura de Cornellà, també d'entrada a la C-32 sud, autopista del Garraf a l'altura de Sant Boi, direcció Castelldefels, Sitges, i pel que fa a les rondes, millora una mica la situació després de les llarguíssimes cues que hi ha hagut aquest migdia a primeres hores de la tarda, però queda retenció a la ronda de dalt entre Pedralbes i Horta, en sentit en Besòs, també des de Roquetes fins a Pedralbes, direcció Llobregat. I la ronda litoral és la que més millora, amb retencions de Zona Franca a Montjuïc, a l'altura del Port, a la Barceloneta de Sant Adrià, Santa Coloma, sentit Besòs, i també entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat. I a l'extrem sud de la Gran Via, aturants des de l'Hospitalet a l'altura de Fira Gran Via i fins pràcticament plaça Espanya, sobretot en direcció d'entrada. D'altra banda, també complicacions a l'est del Llobregat, a la C-16, amb lentitud a l'altura de Berga i de Cercs en direcció Puigcerdà. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
1: Perfecte, Maria Luz, gràcies. Bona tarda.
18: Bona tarda.
14: El temps.
1: Néstor Gómez.
19: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per l'estabilitat atmosfèrica, una estabilitat que no teníem des de fa molts dies. De fet, des de que van començar el mes d'octubre, cada dia els aiguats, les pluges torrencials, fins i tot han visitat Catalunya en un lloc o en un altre. Avui no, avui tenim un dia totalment estable, que es tradueix en una tarda assolellada, sense precipitacions, amb un cel ben blau, amb algunes teranyines de núvols alts que desfilen sense amenaçar absolutament a res, i amb unes temperatures que, després dels vents de nord, que han emportat aire fred, es nota com les temperatures s'han quedat avui una miqueta més curtes. Ho hem notat, o vàrem notar a primera hora del matí, i també ho notem a hores d'ara. Unes màximes que amb prou feines les més altes toquen la xifra dels 24 graus a les Terres de l'Ebre. I tot això a les portes d'un cap de setmana que es presenta molt estable, amb un gran domini del sol, amb algunes teranyines de núvols alts, sense pluges ni dissabte ni diumenge, i el que sí que podem esperar demà és que pugin una miqueta i possiblement a la façana costanera i algun punt de Girona assolint valors de fins a 25 graus. Una situació meteorològica d'estabilitat que tindrà continuïtat també diumenge i dilluns.
14: Every fraction of a degree will cost life. A 3CAT Info. But we can still bring warming back below. Insostenibles.
20: A primera hora s'ha enviat un alert per risc d'inundacions.
14: Insostenibles.
21: És el repte que es planteja davant el canvi climàtic al departament.
14: El retrat de la crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info.
22: Al 112 hi han entrat 246 trucades.
14: Us expliquem les transformacions climàtiques i els seus efectes.
23: Els pagesos han començat a collir la fruita abans del que és habitual.
14: Posem el termòmetre a l'estat de salut dels nostres ecosistemes i ens acostem al que estem fent per frenar-ho i adaptar-nos a la nova situació. Insostenibles, a 3CAT Info, amb Montse Poblet. Un país per voltar. El turisme a 3CAT Info. Amb Fèlix Martín.
24: El Centre Històric de Vic compta des d'aquest estiu amb un espai museïtzat que recrea diferents comerços dels anys 60, des d'un quiosc a un colmado. Es tracta d'una iniciativa privada que porta per nom Vic d'ahir, Museu de Botigues Antigues. La idea s'inspira en les botigues de Salàs, al Pallars Jussà, però concentrat en un sol edifici amb diferents racons temàtics. És un reportatge de Nàtia Dell amb el muntatge musical de Jordi Galbany.
25: Bon dia a tothom, sóc l'Abel Cuixeres i ens trobem al casc antic de Vic, a la casa de Badal, que és del segle XVIII. Ara, si m'acompanyeu, us ensenyo el meu projecte.
26: Endavant.
25: Som-hi, doncs. En primer lloc, podem veure el primer espai, que és un quiosc dels anys 60. Ja estem veient la Heidi, en Marco, aquells revòlvers o pistoles de petard. Les típiques càmeres de fotografia de joguina. Aquí trobem els tebeos, i trobem en Mortadelo, en Pulgarcito, nines de retallar...
0: Això és nostàlgia pura, no?
25: Sí, sí, sí, tant.
0: Següent pas?
25: Sí, ara entrarem a la fusteria de joguines, on hi trobem el banc de fuster amb les seves eines.
0: I aquí veig un futbolí.
25: Sí, molt senzillet, però era dels primers futbolins amb jugadors del Barça a Madrid.
0: Algunes d'aquestes joguines eren teves, realment?
25: La veritat és que no. Les he anat recopilant.
0: Home, veig unes baldufes.
25: Aquí a la comarca d'Osona, sobretot a la Vall d'Algès, eren típiques les torneries i feien moltes joguines de fusta i de més.
0: Molt bé. Llegeixo aquí un cartell que diu "El joc no mor mai, canvia de mans".
25: Un lema molt important per mi, no llançar res. Mira, aquí tinc una peça que m'encanta, és aquest dòmino. Veus que l'han apedestat i han ficat una tapa d'una capsa de bombons.
0: Mig 600, un safareig i un racó de costura. Funciona aquesta màquina de cosir? És una Singer, eh?
25: Sí, aquesta màquina era de la meva mare, per exemple, veus?
2: Me gusta cuando la, me gusta su sabor.
25: Aquí al costat tenim una petita farmàcia, també. Veus aquests pots de farmàcia?
0: Va, és ceràmic, això?
25: Sí. El meu pare havia treballat tota la vida a la farmàcia Genís de Quibí, des dels 9 anys fins que es va jubilar, i els he volgut conservar. A banda del meu pare, els meus avis tenien una fruiteria aquí al carrer de la Riera. Però vaja, no he estat mai de dependenta. És més que res perquè m'ha agradat el col·leccionisme. L'antropologia, per mi, em dona molta curiositat. Llavors, aquest museu ve a ser això. És una manera de poder explicar com vivia i es relacionava la gent als anys 60 i que en tan pocs anys ha canviat tant aquesta forma de viure.
3: És el colacao, desayuno y merienda.
25: Ara aquí entrarem a la drogueria. Aquí podem trobar el sabó típic del lagarto. Sents l'olor?
0: Sí. Home, i el paper d'elefant.
25: Però que no es deia l'elefant, es deia Patentado. La marca era Patentado. Oh, no, horrorós era. Jo dic, pues això va ser un miracle. Heu de pensar que abans d'això hi havia paper de diari i l'havies de retallar a trossets i penjar-lo amb un filferro al costat del lavabo. Palla, fulles, herba i pedres. La finalitat de venir a visitar el museu és que entenguin com es vivia abans, amb quines mancances i com la gent se les ingeniava per tirar endavant i com valorava les poques coses que tenia.
0: Mira, el Floyd.
25: Tenim el Floyd. Aquest Floyd ha fet emocionar més d'un. L'oloren i recorden a l'avi, al pare...
4: Aún existen caballeros. Yo, Floyd, para hombres de verdad.
25: I la llet, eh? Qui no recorda anar a buscar la llet? O a la vaqueria o a la casa de pagès més propera. Ui, tothom se'n recorda de l'aigua del Carme. Era miraculosa i servia per tot.
0: Acabem el recorregut.
25: Esteu convidats tots a venir al Vic d'ahir. A la gent de més de 40 anys els produirà moltes sensacions, molts somriures i molts records. I els de menys de 40 anys segur que veureu com vivien els nostres pares i els nostres avis. Veniu, doncs, a fer el vostre viatge al passat.
0: Són visites concertades. Tota la informació a la pàgina web vicdahir.cat.
14: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info. 3CAT Info.
5: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis. Emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
6: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
26: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
14: 3CAT Info.
1: Poc més de 5 minuts i seran les 6.
14: Esports.
1: Alfons Gorina, bona tarda.
7: Bona tarda. Torna el futbol a la primera divisió un cop superada l'aturada pels compromisos de seleccions i ho fa amb el Màlaga espanyol, que començarà a les 9 del vespre. El conjunt blanquiblau, 15è amb 7 punts, visita el CUE, que encara no ha guanyat cap partit després de 7 jornades. L'Espanyol vol aprofitar aquesta visita per trencar una ratxa de dues derrotes seguides. Manolo González, el tècnic blanquiblau, no creu que es jugui al càrrec.
8: Crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Des del primer dia pues, notes aquesta pressió i has de saber com viure amb això. Llavors, bueno, amb aquest aspecte jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
7: La gran novetat de la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. Quique per lesió i Jofre Carreras per decisió tècnica no han viatjat.
14: 3CAT Info.
7: El Barça, per la seva banda, jugarà demà a 6:45 al Camp Nou contra el Getafe. Hansi Flick ha confirmat la baixa de Rafinha tant per aquest partit com pel de Champions contra el Galatasaray de dimarts i ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús i de Lamine Yamal.
9: Hem d'entendre que és diferent parlar de jugadors com Rodri que fer-ho de Lamine o Cubarsí. Són joves i recuperen molt ràpid. A Lamine li encanta jugar a futbol. Si ha de ser canviat a falta de 20 minuts o mitja hora, potser no està content, però per ell és perfecte. En períodes on s'entrena molt poc, seguir jugant t'ajuda a mantenir aquest nivell. Ara té la confiança, però la seva actitud és impressionant. Serà el millor jugador del món si no ho és ja.
10: But also his attitude is amazing and he will be the best player in the world if he's not now.
7: Joan Garcia també està preparat per tornar i serà el primer partit de Xavi Espart des de que ahir va ampliar el seu contracte fins al 2030. Per cert, que a les 7, el pròxim rival a la Champions del Barça, el Galatasaray, juga el seu partit de Lliga contra el Kasim Pasa. I al Camp Nou s'ha celebrat aquest matí l'acte de comiat a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El jugador es retira després d'haver militat a 4 grans clubs d'Europa, el Barça, el Chelsea, la Roma i la Lazio.
11: Pues en este sentido, ahora que me he retirado, quiero disfrutar mucho más de mi familia, que he estado tantos años sin poder ver, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? Estar cerca de ellos, verlos crecer. Y bueno, esa es la parte difícil de nuestro trabajo. Y bueno, eso es un principio lo que me gustaría hacer. Y luego, pues ya obviamente, seguramente alguna cosa ligada con el fútbol. Veremos si puedo ser entrenador o agente o estar simplemente para jugar algún partido de leyendas, eventos de la FIFA, lo que vaya saliendo, como ya ha hecho alguno también ahora.
7: Pedro farà demà la sacada d'una hora al partit contra el Getafe. Demà també juga el Madrid, que rebrà el Villarreal. José Mourinho, el tècnic del conjunt blanc, diu que no falta compromís per part del davanter Kylian Mbappé.
12: Que mañana Mbappé va a jugar, ni en banquillo estará, va a jugar, y si va a jugar es porque... Yo pienso, no pienso, yo estoy seguro de que no ha fallado con el Real Madrid, no ha fallado con sus obligaciones.
7: A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep els Alguiris de Kaunas a 8:45 a la quarta jornada. Podem sentir el jugador del Barça, Kevin Panther, opinar abans d'aquest partit.
13: Els Alguiris tenen un bon equip. Fa temps que mantenen una estructura sòlida i no baixen el nivell. Naturalment, són humans i els podem guanyar, però tenen qualitat per ser un dels 8 millors equips de l'Eurolliga.
7: El Barça, de moment, suma 2 victòries i una derrota. El podreu seguir, com sempre, aquest partit a l'app i al web de Catalunya Ràdio. A MotoGP, bon començament de Marc Márquez al Gran Premi d'Indonèsia, tot i tenir els seus rivals pel títol davant seu. El tro de Cervera no està molt lluny. Ha liderat la primera jornada Raúl Fernández amb Aprilia, fent el rècord absolut de la pista, seguit per Marco Bezzecchi i el líder Jorge Martín. Quarta posició per a Pedro Acosta amb la KTM i cinquena per Marc Márquez. Hauran de fer repesca els catalans Rins Viñales i Aleix Espargaró. La cursa sprint demà a les 9 del matí en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. I aquest cap de setmana també es disputa el Gran Premi de Singapur de Fórmula 1 al circuit urbà de Marina Bay. A la sessió de qualificació per a la cursa sprint, Max Verstappen de Red Bull ha estat el més ràpid, seguit del Mercedes de George Russell i el Ferrari de Charles Leclerc. Demà a les 11, la cursa sprint, i a les 3, la qualificació del Gran Premi.
1: Bona tarda, a les 6.

0: Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari.
1: Destaquem les cues de 8 quilòmetres a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Bellaterra en direcció Tarragona per un accident també de Sant Cugat del Vallès a Barberà en direcció Girona després que han retirat un vehicle avariat. La mateixa autopista AP7 amb uns 6 quilòmetres de cua a la zona de Cambrils en direcció Castelló on retiren un vehicle i hi ha un carril tallat a la circulació. També cues destacables a les dues rondes de Barcelona en totes dues direccions i recordem també l'est del Llobregat amb lentitud a Berga i a Cercs en direcció Puigcerdà i per obres la C-17 de l'Ametlla del Vallès a Granollers direcció Barcelona i l'A2 a Jorba, direcció Lleida.
0: Esquerra Republicana de Catalunya està negociant a contrarrellotge amb Gabriel Rufián per tancar la candidatura a les eleccions del 29 de novembre. La direcció dels Republicans veu encarrilades les converses, mentrestant el PSOE pressiona en sumar per tancar una candidatura forta que doni opcions de reeditar la coalició. El País Valencià celebra avui la seva diada. A aquesta hora de començar a València, la manifestació convocada per Acció Cultural del País Valencià enmig d'un fort desplegament policial per la proximitat de l'acampada per l'habitatge i la possibilitat d'enfrontaments amb l'extrema dreta. Nova manifestació avui a la tarda al centre de Barcelona, en aquest cas, a favor del dret a l'habitatge. El sindicat de llogateres anuncia que deixa l'acampada de Plaça Catalunya per centrar-se a la vaga general de l'11 de novembre. El Premi Nobel de la Pau a la jutgessa sud-africana Navi Pillay fa un reconeixement a la justícia internacional en plena escalada bèl·lica al món. Pillay ha dedicat el premi als supervivents dels crims internacionals i ha recordat als líders mundials l'obligació de respectar els drets humans. S'allunya el fantasma d'una guerra comercial entre la Unió Europea i la Xina. Les dues parts han aconseguit arribar a un principi d'acord sobre el comerç de vehicles híbrids xinesos a Europa i la Xina retira l'amenaça de deixar de vendre terres rares a la Unió Europea. El nou director del Teatre Nacional de Catalunya, Josep Maria Mestres, impulsarà la nova companyia nacional amb 12 intèrprets professionals menors de 35 anys. Mestres, que assumirà la direcció artística a l'agost del 2027, proposa un projecte connectat amb el públic que posi l'accent a la llengua i la cultura catalanes.
2: Esports.
3: Rafinha es perdrà els dos propers partits del Barça, demà contra el Getafe i dimarts al camp del Galatasaray. Joan García, en canvi, té moltes opcions de jugar demà al Camp Nou. Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, cobra la vuitena jornada avui a les 9. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. A l'Eurolliga masculina de bàsquet, a 8:45, Barça, Zalgiris al Palau i a la Lliga Sobal, el Granollers visita el Ciutat Real a 8:45 del vespre.
0: Temps molt estable les pròximes hores, també de cara a aquest cap de setmana llarg per a moltes persones. Una calma atmosfèrica que es traduirà en sol i en algunes teranyines de núvols prims. Les temperatures seran les normals per aquestes dates. Fresca al matí, o fred, i al vespre. I a l'ambient més agradable al migdia.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 6 de la tarda, us parla Jaume Brufau. Esquerra, Sumar i la CUP intenten a contrarrellotge aclarir les seves candidatures per les eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans tenen poc més de 48 hores per convèncer Gabriel Rufián perquè torni a repetir de cap de llista a Madrid. En aquests moments, les negociacions entre el partit i l'actual portaveu al Congrés continuen obertes i diferents fonts de la direcció les veuen ben encarrilades, Marta Corbalán.
4: La direcció del partit no llança la tovallola i dona per fet que Rufián tornarà a encapçalar la llista dels republicans. Aquest diumenge acaba el termini que s'ha marcat Esquerra perquè els candidats presentin els avals de la militància. De totes maneres, hi ha una via més directa per ser designat cap de cartell sense haver de recollir avals. Si s'arriba a un acord, Rufián podria ser proclamat amb el suport d'un terç dels membres de l'executiva nacional, que és un òrgan format pels principals dirigents d'Esquerra. Després de dies de silenci, Rufián va deixar clar ahir a les xarxes socials que ell vol representar Esquerra Republicana, però demana unes mínimes condicions. Per exemple, envoltar-se d'un equip de confiança, tenint en compte que les relacions amb l'actual grup parlamentari estan trencades, i tenir també més incidència per decidir l'estratègia política a Madrid. El que el partit rebutja de totes és fer un front de les esquerres a tot l'estat, com volia Rufián. En cas que hi hagués una trencadissa, Esquerra ja té activat un pla B. El diputat del Parlament Jordi Albert es dibuixa com a possible alternativa. De moment, ell està recollint avals per anar almenys en un dels llocs de sortida de la candidatura al Congrés.
0: a l'espera de decidir si Gabriel Rufián es queda a Esquerra o aposta per sumar-se a aquesta nova coalició de Front Ampli, el PSOE pressiona perquè hi hagi una candidatura única a la seva esquerra i poder revalidar el govern progressista. Front Ampli té una setmana per decidir si concorre amb Podem i dues per trobar un lideratge en Madrid, Tania Tàpia.
5: El rellotge no s'atura i l'urgència obliga les esquerres a definir com es presentaran a les eleccions del 29 de novembre. El que fins ara eren negociacions discretes han saltat pels aires aquesta setmana després que Més Madrid situés Ada Colau com a candidata per liderar el Front Ampli. I ja ha començat l'estira i arronsa per decidir qui copa les llistes a Madrid i Barcelona. Un dels partits de la coalició, Moviment Sumar, ha demanat discreció, generositat i cooperació a la resta de l'espai i alhora confirma que la seva cara visible serà Verónica Barbé. Encara pendent de resoldre també si Podem entrar en l'equació, qui s'ha sumat a la pressió és el Partit Socialista. El ministre Òscar Puente els demana que vagin a l'una en una papereta única, ho ha dit a la SER.
6: Por favor, pónganse de acuerdo, porque lo que viene es suficientemente grave y suficientemente serio como para que se dejen al lado egos, circumstàncies de menys importància.
5: Fons del PSOE, per la seva banda, també exploren una aliança amb aquest espai per fer llistes conjuntes al Senat, on el PP té ara majoria absoluta. Mentrestant, els populars ja han posat condicions per als debats electorals, només accepten un cara a cara entre Sánchez i Feijó i un debat a cadenes privades amb unes dates ja fixades i a Televisió Espanyola només una entrevista. El PSOE els ha replicat que ells seran a tots els debats i recrimina al PP que vulguin posar la seva agenda.
0: I també la CUP ha de decidir a les pròximes hores si torna a fer llista o no per a aquestes eleccions generals. Segons fons dels anticapitalistes, dins de la formació no hi ha consens sobre aquesta qüestió, tot i que porten mesos debatent-la. Els partidaris de concórrer, com ara el corrent Poble Lliure, consideren necessària una proposta per canalitzar el moment actual de malestar per l'habitatge i per l'amenaça de l'extrema dreta. Però, en canvi, els detractors, com ara l'organització Endavant, creuen que l'espai polític no està prou fort per destinar recursos a una campanya d'última hora. El màxim òrgan dels copaires es reuneix demà al matí per decidir el desenllaç i no descarten acabar la trobada amb una votació interna si les posicions continuen enrocades. Hi ha veus a la CUP que alerten dels riscos de sortir del focus mediàtic a 8 mesos de les municipals, que admeten que és la màxima prioritat de la formació. El partit busca recuperar múscul electoral, entre altres, erigint-se com l'antítesi d'Aliança Catalana, tant en clau socioeconòmica com nacional. Nun Casadevall, líder del partit, i Su Moreno, portaveu, s'hi han referit amb aquestes declaracions.
7: L'extrema dreta avança i intenta apropiar-se de la catalanitat per convertir-la en una eina de divisió i d'exclusió. Doncs els hi direm molt clar, no els hi regalarem la nostra catalanitat.
8: Que l'independentisme és antifeixista.
0: Els objectius principals de la CUP en clau municipal són retenir l'alcaldia de Girona i tornar a entrar a l'Ajuntament de Barcelona 8 anys després.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El sindicat de llogateres ha convocat una nova manifestació per avui a la tarda al centre de Barcelona i també han anunciat que deixen l'acampada de la plaça Catalunya per centrar-se a la vaga general de l'11 de novembre. Avui al migdia, molts centres de treball i estudi han fet un minut de silenci per la mort de Mari Carmen Abascal, que encés el moviment per l'habitatge, i també per a Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que al setembre es va suïcidar després que la desnonessin. Hi ha sindicats que s'han queixat perquè el minut de silenci s'ha convocat amb menys de 24 hores de marge, però tot i així. Hi ha hagut seguiment, per exemple, al metro de Barcelona, que ha parat el servei a les 12. També han fet el minut de silenci els treballadors de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona a la plaça Sant Jaume. S'hi han sumat l'alcalde Jaume Collboni, la consellera d'Economia, Alicia Romero, i els delegats sindicals de Comissions i la UGT. Podem escoltar aquests últims.
9: És la història de polítiques d'habitatge subordinades als mercats i a concebre pisos i cases com un actiu d'especulació.
10: Que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització.
2: 3CAT Info.
0: La jutgessa sud-africana Nadi Pillay ha estat guardonada amb el Premi Nacional de la Pau 2026 en un reconeixement a la justícia internacional en plena escalada bèl·lica al món. Això ho ha expressat el portaveu del Comitè Nobel Noruec.
11: In awarding this year's Nobel Peace Prize.
12: Amb la concessió d'aquest Premi Nobel de la Pau d'enguany, el Comitè Nobel Noruec vol recordar al món que l'estat de dret, tant nacional com internacional, és la base del sistema que hem establert per garantir la pau i resoldre els conflictes de manera no violenta. La pau requereix justícia.
0: Lluitadora contra el règim de l'apartheid sud-africà, ha estat alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans i jutge del Tribunal Penal Internacional. També va dirigir l'informe que va qualificar de genocidi l'actuació d'Israel a Gaza i va presidir el Tribunal Penal sobre Ruanda, on es va establir la violència sexual com a crim de lesa humanitat. Pillay, de 85 anys, ha rebut la notícia en una reunió de juristes internacionals al Tribunal de Nuremberg. Ha dedicat el premi als supervivents dels crims internacionals i ha llançat un missatge als líders mundials.
13: Teniu l'obligació legal de protegir els drets humans, evitar la guerra i fer realitat la Carta de les Nacions Unides. És una obligació que insto tots els estats a complir. L'últim que volem és que els estats actuïn pel seu compte, com en el cas de l'atac contra el Tribunal Penal Internacional.
0: Les felicitacions de l'ONU, la Unió Europea o el govern sud-africà contrasten amb la reacció que ha tingut Israel. El ministre d'Afers Estrangers ha dit que el premi s'ha fet servir com una arma per augmentar l'odi contra el seu poble. S'allunya el fantasma d'una guerra comercial entre la Unió Europea i la Xina. Després de dos dies de negociacions a Pequín, les dues parts han aconseguit arribar a un principi d'acord sobre el comerç de vehicles híbrids xinesos a Europa. Això obriria la porta a reduir les vendes d'aquest tipus de vehicles a més de la meitat de les d'ara i permetria que la indústria automobilística europea competissi amb la xinesa en condicions més equilibrades. Els híbrids van passar de presentar el 7% dels automòbils importats de la Xina l'any 2023 a un 39% durant el primer semestre del 2026. Pel que fa als cotxes elèctrics, les dues parts han acordat continuar revisant els compromisos de preus i subvencions a la producció europea com a alternativa als aranzels. A més, la Xina retira l'amenaça de deixar de vendre terres rares a la Unió Europea, un recurs indispensable per a la fabricació de mòbils, ordinadors i tot tipus d'aparells electrònics. La relació comercial entre la Unió Europea i la Xina ha estat desequilibrada, amb un dèficit europeu gairebé pròxim als 1.000 milions d'euros cada dia. Als vols de les 6 de la tarda havia de començar a València la manifestació per la Diada que se celebra avui, convocada per la Comissió 9 d'octubre. Aquest any amb un fort desplegament policial per la proximitat de l'acampada per l'habitatge i per la possibilitat d'enfrontaments amb l'extrema dreta. L'estem seguint del més de prop possible amb la Marta García. Marta, bona tarda.
14: Bona vesprada. Doncs ha començat res uns minutets després de les 6 de la vesprada. Guanyem el futur és el lema d'esta manifestació que convoca la Comissió 9 d'octubre, que aglutina diverses associacions, entre elles Acció Cultural del País Valencià. Anna Oliver és la seva presidenta.
15: Un país valencià que parli la nostra llengua, que respecta la nostra cultura i els nostres orígens. En aquest any que fem 750 anys de la mort de Jaume I, una cita que ha passat absolutament inadvertida per les institucions i que quan han publicitat la programació ho han fet en una programació en castellà i desarrelada de nosaltres.
14: Com dèieu, hi ha un fort desplegament policial, 1.700 efectius de la Policia Nacional, sobretot, és un número lleugerament superior al que és habitual, 500 efectius més, com deies, tot això per la possibilitat d'enfrontaments amb l'extrema dreta després que ahir van convocar una manifestació que realment va ser fallida. Què més demanen en esta manifestació? Doncs ho explica en Oliver.
15: No és això el que volem per al País Valencià. Volem un País Valencià ben finançat, en una condonació del deute, amb lleis pròpies, que puga governar, que puga dictaminar sobre el dret civil valencià. Evidentment que parlen valencià, que respecta l'escola.
14: Reivindicacions que fa la Comissió 9 d'octubre. S'hi han sumat també sindicats amb el col·lectiu docent, amb una columna educativa, i també l'esquerra independentista.
0: Gràcies, Marta. Bona tarda.
14: Bona vesprada.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: És un quart de set. Ara la del trànsit i el temps. Connexió amb l'equip viari. Mari Luz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Les últimes incidències que hi ha hagut a la P7 a la zona del Vallès ja s'han resolt i ara queden retencions més intermitents a la zona de Sant Cugat, també de Bellaterra, de Barberà en sentit nord i de Santa Perpètua a Barberà en direcció sud. També aturades intermitents a la mateixa P7 des de Castellbisbal a Castellví de Rosanes, passat Martorell, també en direcció Tarragona. També algunes aturades a l'altura de la zona de Gelida, Sant Sadurní, també en sentit sud. La mateixa autopista P7 també amb retencions a la zona de Can en direcció Castelló perquè retiren un vehicle avariat o accidentat i hi ha un carril tallat a la circulació. Un altre punt conflictiu és l'eix del Llobregat, la C-16, que ja es troba congestionat a la zona de Berga, per això ha tallat l'accés a Berga Centre i també aturants a l'altura de Cercs, tot en direcció Puigcerdà. Tornant a l'àrea de Barcelona, les rondes milloren, però encara queden cues a la ronda de dalt entre Pedralbes i Canyelles, en sentit en Besòs, i també des de Roquetes fins a Sant Gervasi, direcció Llobregat. La ronda litoral també millora ja força, però queda també cua des de Zona Franca fins a Montjuïc, a la zona del Port, a la Barceloneta, de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i també entre Sant Adrià i la Barceloneta, direcció Llobregat. Això afecta també la C31 Nord, l'autopista del Maresme, amb retencions a l'altura de Badalona i a Sant Adrià en direcció Barcelona. Cues també als accessos a Barcelona pel nus de la Trinitat, a la C58 i la C33 des de Montcada, i la B20, la Pota Nord, des de Santa Coloma. Pel que fa a obres, provoquen retencions destacables a la C-17 des de l'Ametlla del Vallès fins a Granollers en direcció Barcelona i a l'autovia 2 a l'altura de Jorba en direcció Lleida. A l'A2 també hi ha aturades a l'altura d'Abrera i d'Esparreguera igualment en direcció Lleida. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
1: Fins ara.
2: El temps.
0: Néstor Gómez.
11: El temps continua serè i així es mantindrà durant tot el que resta de divendres. Un divendres molt assolellat i ho hem tingut durant el matí, també aquesta tarda, amb algunes pinzellades de núvols alts que entrenyinaven el cel. Fins i tot han aparegut alguns núvols lenticulars fruit del vent de nord, que s'han format aquests núvols al vessant sud del Pirineu, però que eren lenticulars, aquells que mostren que a alta muntanya bufa el vent. Tret d'això, diríem que la situació meteorològica es manté molt plàcida. Avui hem notat clarament com les temperatures han caigut, sobretot a primera hora del matí, amb unes temperatures que han baixat dels 5 graus en molts punts de l'interior del país i fins i tot en algunes valls del Pirineu per sota dels 0 graus en temperatura negativa. Val a dir que de cara a aquest cap de setmana les temperatures pujaran. No farà tant de fred, però tot i així el fred continuarà ben viu a primera hora del matí i al vespre a les comarques de l'interior i sobretot a l'àrea de l'Pirineu. Tot això amb un cap de setmana que s'espera tant dissabte, diumenge com aquest cap de setmana llarg de dilluns amb el temps assolellat, amb algunes teranyines de núvols alts i en principi sense precipitacions en lloc del país. El que sí que esperem demà és que pugin una miqueta. Ja diem, avui han tocat fons les mínimes, demà pujaran lleugerament, tot i així l'ambient continuarà a ser fresc o fred a primera hora del dia. Les màximes també pujaran una miqueta i és possible que si avui les més altes s'han arribat als 24 graus, de cara a demà tocarem la xifra dels 25, una temperatura que es mantindrà també de cara a diumenge.
0: Els Mossos d'Esquadra han intervingut 8.000 quilos d'haixix en una nau de Cabanes a l'Alt Empordà, valorats al mercat negre en 16 milions d'euros. La policia vigilava la nau des de feia setmanes. Girona, Fèlix Martín.
16: Si aquest any els Mossos d'Esquadra han comissat 14.900 quilos d'haixix, 8.000 són d'aquest operatiu. Aquesta droga l'han trobat repartida en paquets. Estava amagada entre la càrrega d'un tràiler. Una càrrega legal, amb palets de grans saques plenes de picadura de cautxú. A dins dels sacs hi havia la droga. El camió estava, per la seva banda, dins la nau de Cabanes i quan hi van entrar els Mossos hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el mes de juny quan ja van enxampar a Viladecans una furgoneta també amb 2.400 quilos de xix. Estirant del fil, van arribar fins a aquesta nau industrial de l'Alt Empordà. A principis de mes hi va arribar el camió de gran tonatge, n'estaven fent seguiment, i això va desencadenar l'operatiu que avui han fet públic.
0: L'incendi en una nau industrial de Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, evolucionà favorablement. Protecció Civil aixecava ara fa uns minuts la recomanació de confinament per la població. Ho estem seguint a Tarragona amb en Ricard Buigues.
17: Els bombers han rebut l'avís 20 minuts abans de les 4 de la tarda. Una desena de dotacions treballen des de l'exterior de la nau d'aquesta empresa que es dedica a la fabricació d'envasos a tocar de la carretera C-241D. Les flames han afectat uns dipòsits buits de la fàbrica. El sostre ha col·lapsat sense afectar les oficines ni unes naus del costat on s'emmagatzemaven productes inflamables. L'incendi genera una gran columna de fum negre que es veu des de molts punts de la Conca de Barberà, l'Urgell i la Segarra. Segons els equips d'emergències, no consten persones ferides. Protecció Civil ha activat en fase de prealerta el pla Procicat. Tot i això, poc després de les 5 de la tarda, ha aixecat les recomanacions que han fet arribar la població perquè tanquessin portes i finestres si el fum arribava a les seves cases.
0: L'advocat de l'exmoderadora de Meta, que es va suïcidar diumenge passat a França, demandarà penalment al seu fundador Mark Zuckerberg. Creu que darrere de la mort hi hauria un delicte d'homicidi imprudent. La dona havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre el 2022 i el 2025, descartant vídeos de violència, abús

0: 700 moderadors per l'estrès posttraumàtic que els va comportar el visionat d'imatges. Castro subratlla que treballaven pràcticament sense suport psicològic.
1: Pel torn de nit hi havia una psicòloga i al millor eren 200 moderadors. I al millor estàs veient com li tallen el cap a un nadó. El moderador es trenca i necessita un psicòleg, necessita alguna cosa, necessita assistència. I quasi que la màxima assistència que tenien era el company que estava al costat, també moderant en aquell moment.
0: Segons aquest advocat, ni Meta ni la seva empresa subcontractada a Barcelona advertien els aspirants a moderadors de la duresa sovint dels continguts a què estarien exposats. Les urgències hospitalàries per problemes de salut mental han crescut gairebé un 50% en 4 anys. A l'atenció primària, les urgències per salut mental també han augmentat i s'han doblat des del 2021. Són dades que el govern ha fet públiques avui, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental, en un acte institucional al Palau de la Generalitat. L'any passat, l'atenció primària va detectar problemes de salut mental a gairebé 450.000 persones. Entre els menors atesos, 4 de cada 10 ja tenen un diagnòstic crònic, gairebé el doble abans que l'epidèmia. Els trastorns més habituals són el TDAH i l'autisme. A més, segons dades del Departament de Salut, el consum d'antidepressius ha pujat un 29% en els últims 4 anys. Per això, el govern defensa abordar la salut mental des de tots els àmbits de la vida de les persones, com l'habitatge o les ajudes a la dependència. Per al president de la Generalitat, Salvador Illa, és un repte de govern que va més enllà de l'atenció primària.
2: Tenir cura de la persona de manera integral, cuidar-la abans d'arribar a l'ingrés hospitalari. Evitar sempre que es pugui la medicalització, però tampoc deixar ningú sol si cal atenció especialitzada. Si parlem d'un repte de país, d'una necessitat que afecta el conjunt de la societat i que, per tant, requereix una resposta de país, cal, per tant, enfortir el Pacte Nacional de Salut Mental.
0: Eliminar l'estigma i parlar-ne més és un altre dels objectius que es marca també al govern. L'executiu d'Aragó apuja el to i amenaça de forçar el trasllat de les pintures de Sixena des del MNAC, com ja va fer el 2017 al Museu de Lleida. La vicepresidenta aragonesa Mar Vaquero acusa el Museu Català d'incomplir el termini de 56 setmanes fixat a l'abril pel jutjat d'Osca.
3: También están los bienes que se recuperaron en el 2017, los 44 bienes, y que tuvimos que ir a buscarlos. Pues igualmente, si esas pinturas vienen voluntariamente, se llevarán a cabo la reinstalación, que también está todo previsto en la sala capitular, y si no, se llevará a cabo la ejecución subsidiaria, para lo cual estamos definitivamente y perfectamente preparados.
0: El que sí que és més a prop és el trasllat de les pintures profanes del MNAC a l'Aragó i que es preveu abans de finals de novembre. Segons el director general de Cultura d'Aragó, Pedro Lluquí, aquesta operació demostrarà que el trasllat de les pintures de la sala capitular és tècnicament segur, en contra del que argumenta la part catalana.
4: Es verdad que los pigmentos se vieron más afectados, por eso tienen una cierta grisura superior los de la sala capitular, pero la situación química y física es la misma. La consolidación de las pinturas profanas será muy similar a la que necesitará la consolidación de las pinturas murales de la sala capitular. Por tanto, este traslado es un avance de que es posible el traslado de las pinturas de la sala capitular.
0: Fons del MNAC recorden que el seu informe sobre els riscos del trasllat està pendent de completar perquè encara desconeix les condicions de conservació del recinte que ha d'acollir aquestes pintures religioses.
5: 3CAT Info.
0: 4 minuts i mig i seran 6:45.
5: Esports.
0: Alfons Gorina, bona tarda.
6: Bona tarda. Torna el futbol a la primera divisió un cop superada l'aturada pels compromisos de seleccions i ho fa amb el Màlaga espanyol, que començarà a les 9 del vespre. El conjunt blanc i blau, 15è amb 7 punts, visita el CUE, que encara no ha guanyat cap partit després de 7 jornades. L'Espanyol vol aprofitar aquesta visita per trencar una ratxa de 2 derrotes seguides. Manolo González, l'entrenador blanquiblau, no creu, però, que es jugui el càrrec en aquest partit.
7: Crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Des del primer dia, pues, notes aquesta pressió i has de saber conviure amb això. Llavors, bueno, en aquest aspecte jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però, bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
6: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que ha tornat després de 10 mesos lesionat.
5: 3CAT Info.
6: El Barça, per la seva banda, jugarà demà 6:45 al Camp Nou contra el Getafe. Hansi Flick ha confirmat la baixa de Rafinha tant per aquest partit com pel de Champions contra el Galatasaray de dimarts i ha insinuat

0: les titularitats de Gabriel Jesús i de Lamine Yamal.
1: Hem d'entendre que és diferent parlar de jugadors com Rodri que fer-ho de Lamine o Cubarsí. Són joves i recuperen molt ràpid. A Lamine li encanta jugar a futbol. Si ha de ser canviat a falta de 20 minuts o mitja hora, potser no està content, però per ell és perfecte. En períodes on s'entrena molt poc, seguir jugant t'ajuda a mantenir aquest nivell. Ara té la confiança, però la seva actitud és impressionant. Serà el millor jugador del món si no ho és ja.
0: Joan Garcia també està preparat per tornar i serà el primer partit de Xavi Espart des de que ahir va ampliar el seu contracte fins al 2030. Per cert que a les 7, el pròxim rival a la Champions del Barça, el Galatasaray turc, juga el seu partit de Lliga contra el Kasim Pasa. I al Camp Nou s'ha celebrat aquest matí l'acte de comiat a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El jugador es retira després d'haver militat a 4 grans clubs d'Europa, el Barça, el Chelsea, la Roma i la Lazio.
2: Pues en este sentido, ahora que me he retirado, quiero disfrutar mucho más de mi familia, que he estado tantos años sin poder ver, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? Estar cerca de ellos, verlos crecer. Y bueno, esa es la parte difícil de nuestro trabajo y bueno, eso es un principio lo que me gustaría hacer y luego pues ya obviamente seguramente alguna cosa ligada con el fútbol, veremos si puedo ser entrenador o agente o estar simplemente para jugar algún partido de leyendas, eventos de la FIFA, lo que vaya saliendo, como ya ha hecho alguno también ahora.
0: Pedro farà demà la sacada d'honor al partit contra el Getafe.
3: 3Cat Info.
0: I demà també juga el Madrid, que rebrà el Villarreal. José Mourinho, el tècnic del conjunt blanc, diu que no hi ha falta de compromís per part de Kylian Mbappé.
4: Que mañana Mbappé va a jugar, ni en banquillo estará, va a jugar, y si va a jugar es porque yo pienso, no pienso, yo estoy seguro de que no ha fallado con el Real Madrid, no ha fallado con sus obligaciones.
0: Parlem de bàsquet. A l'Eurolliga, el Barça rep els Alguiris de Kaunas a 9:15 a la quarta jornada. Sentim a Kevin Panther parlar del partit contra els Alguiris.
5: Els Alguiris tenen un bon equip. Fa temps que mantenen una estructura sòlida i no baixen el nivell. Naturalment, són humans i els podem guanyar, però tenen qualitat per ser un dels 8 millors equips de l'Eurolliga.
0: El Barça, de moment, suma 2 victòries i 1 derrota. Un partit que podreu seguir, com sempre, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I a la Lliga Sobal, el Granollers visita el Ciudad Real a 8:15 del vespre en partit de la 5ª jornada. Els vallesans són 600 amb 6 punts.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda. A aquesta hora, a 6:45, estem molt pendents de l'operació sortida d'aquest cap de setmana llarg per a moltes persones. Connectem amb l'equip viari Mariluz García. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs fins les 6 d'aquesta tarda han sortit de l'àrea de Barcelona més de 196.000 vehicles. Això és més d'un terç dels previstos fins demà al migdia. Aquesta situació i també diverses incidències han provocat cues destacables a les principals vies del país. Ara ha millorat, però queden retencions a l'AP7 a l'altura de Bellaterra en totes dues direccions, també de Martorell a Castellví de Rosanes, a l'altura de Gelida a Cambrils en sentit sud, la C16 a l'est del Llobregat congestionada a Berga i també a Cercs en direcció Puigcerdà, l'autovia A2 a l'altura d'Abrera i d'Esparreguera direcció Lleida i per obres la C17 entre l'Ametlla del Vallès i Granollers direcció Barcelona i l'autovia A2 a Jorba direcció Lleida.
1: Compte enrere dels partits d'Esquerra per decidir de quina manera es presenten a les eleccions generals del 29 de novembre. Gabriel Rufián ha de decidir aquest cap de setmana si es presenta com a cap de llista, mentre que el PSOE reclama als partits de la seva esquerra que tanquin una llista conjunta perquè sigui més fàcil reeditar una possible coalició de govern. Del món destaquem la important cimera que hi ha hagut entre la Unió Europea i la Xina a Pequín, en què s'han arribat a acords per evitar una guerra comercial. La conclusió més visible és que es reduirà a la meitat la importació de vehicles híbrids xinesos, amb l'objectiu que la indústria europea competeixi en millors condicions. Durant la pròxima mitja hora passarem pel districte de Ciutat Vella, a Barcelona, que acull la cinquena edició d'aparadors artístics. L'objectiu és potenciar la importància dels aparadors com a espais comercials i de diàleg amb la ciutadania, i millorar el teixit social del barri. I us explicarem que 3CAT impulsa un desplegament ampli a YouTube per ampliar audiències i potenciar la llengua catalana. A finals de l'any que ve, hi haurà una vintena de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils. I ara es posa aquesta hora Alfons Corina. Bona tarda.
3: Bona tarda. Rafinha es perdrà els dos propers partits del Barça, demà contra el Getafe i dimarts al camp del Galatasaray. Joan Garcia, en canvi, té moltes opcions de tornar demà al Camp Nou. Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, cobra la vuitena jornada a partir de les 9 del vespre. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. A l'Eurolliga masculina, el Barça rep els Alguiris de Kaunas al Palau a 8:45 i a la Lliga Sobal, el Granollers visita el Ciudad Real a 8:45 del vespre.
1: Tarda amb bonança meteorològica, encara de cara al cap de setmana una calma atmosfèrica que es traduirà en estones de sol i en alguns núvols prims poc importants. Les temperatures seran les normals d'aquestes dates, amb fresca o fred al matí i al vespre i ambient més agradable cap al migdia.

0: Esquerra, Sumar i la CUP intenten a contrarrellotge aclarir les seves candidatures per les eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans tenen poc més de 48 hores per convèncer Gabriel Rufián perquè torni a repetir com a cap de llista a Madrid. En aquests moments, les negociacions entre el partit i l'actual portaveu al Congrés continuen obertes i diferents fonts de la direcció les veuen ben encarrilades. Informació de Marta Corbalán.
1: La direcció del partit no llança la tovallola i dona per fet que Rufián tornarà a encapçalar la llista dels republicans. Aquest diumenge acaba el termini que s'ha marcat Esquerra perquè els candidats presentin els avals de la militància. De totes maneres, hi ha una via més directa per ser designat cap de cartell sense haver de recollir avals. Si s'arriba a un acord, Rufián podria ser proclamat amb el suport d'un terç dels membres de l'executiva nacional, que és un òrgan format pels principals dirigents d'Esquerra. Després de dies de silenci, Rufián va deixar clar ahir a les xarxes socials que ell vol representar Esquerra Republicana, però demana unes mínimes condicions. Per exemple, envoltar-se d'un equip de confiança, tenint en compte que les relacions amb l'actual grup parlamentari estan trencades, i tenir també més incidència per decidir l'estratègia política a Madrid. El que el partit rebutja de totes és fer un front de les esquerres a tot l'estat, com volia Rufián. En cas que hi hagués una trencadissa, Esquerra ja té activat un pla B. El diputat del Parlament Jordi Albert es dibuixa com a possible alternativa. De moment, ell està recollint avals per anar almenys en un dels llocs de sortida de la candidatura al Congrés.
0: A l'espera de decidir si Gabriel Rufián es queda a Esquerra o aposta per sumar-se a la nova coalició de Front Ampli, el PSOE pressiona perquè hi hagi una candidatura única a la seva esquerra i poder revalidar el govern progressista. Front Ampli té una setmana per decidir si concorre amb Podem i dues per trobar un lideratge. Madrid ara, Tània Tàpia.
2: El rellotge no s'atura i l'urgència obliga les esquerres a definir com es presentaran a les eleccions del 29 de novembre. El que fins ara eren negociacions discretes han saltat pels aires aquesta setmana després que Més Madrid situés Ada Colau com a candidata per liderar el Front Ampli. I ja ha començat l'estira i arronsa per decidir qui copa les llistes a Madrid i Barcelona. Un dels partits de la coalició, Moviment Sumar, ha demanat discreció, generositat i cooperació a la resta de l'espai i alhora confirma que la seva cara visible serà Verónica Barber. Encara pendent de resoldre també si Podem entrar en l'equació, qui s'ha sumat a la pressió és el Partit Socialista. El ministre Òscar Puente els demana que vagin a l'una en una papereta única, ho ha dit a la SER.
3: Por favor, pónganse de acuerdo, porque lo que viene es suficientemente grave y suficientemente serio como para que se dejen al lado egos, circumstàncies de menys importància.
2: Fons del PSOE, per la seva banda, també exploren una aliança amb aquest espai per fer llistes conjuntes al Senat, on el PP té ara majoria absoluta. Mentrestant, els populars ja han posat condicions per als debats electorals, només accepten un cara a cara entre Sánchez i Feijó i un debat a cadenes privades amb unes dates ja fixades i a Televisió Espanyola només una entrevista. El PSOE els ha replicat que ells seran a tots els debats i recrimina al PP que vulguin posar la seva agenda.
0: El sindicat de llogateres ha convocat una nova manifestació per avui a la tarda al centre de Barcelona. També han anunciat que deixen l'acampada de la plaça Catalunya per centrar-se a la vaga general del dia 11 de novembre. Avui al migdia, molts centres de treball i d'estudi han fet un minut de silenci per la mort de Mari Carmen Abascal, que encés el moviment per l'habitatge, però també per a Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que al setembre es va suïcidar després que la desnonessin. Hi ha hagut sindicats que s'han queixat perquè el minut de silenci s'ha convocat en menys de 24 hores de marge, però tot i així hi ha hagut seguiment, per exemple, al metro de Barcelona que ha parat el servei al punt de les 12 del migdia. També han fet el minut de silenci els treballadors de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona a la plaça Sant Jaume. S'hi han sumat l'alcalde Jaume Collboni, la consellera d'Economia, Alicia Romero, i també els delegats sindicals de Comissions i de la UGT, a qui podem escoltar.
4: És la història de polítiques d'habitatge subordinades als mercats i a concebre pisos i cases com un actiu d'especulació.
5: Que els poders públics atenguin el clam social i la mobilització.
0: Trescat Info. Dos quarts i mig de set de la tarda, després de sis dies activada, avui ja no tenim l'alerta per pluja, però els administradors de finques estan carregadíssims de feina per gestionar les reparacions de les destrosses pels aiguats de l'última setmana. A Barcelona hi ha molts edificis amb desperfectes i els terminis per solucionar-los s'estan allargant. Pàrquings inundats, terrats fets malbé, filtracions d'aigua, són algunes de les destrosses principals dels edificis. La vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, explica que tenen molta feina.
6: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
0: També van molt atrafegats els conductors d'excavadores o camions cisterna, alguns dels més sol·licitats també aquests dies. En parla Eulàlia Tort, presidenta del Gremi de Transport i Maquinària de la Construcció de Catalunya.
7: És una situació de col·lapse operatiu total. Ens trobem en una allau de peticions simultànies per retirar els fangs, les terres, materials. Alguna petició, algun ajuntament que ens han dit bueno, és que el veí està incomunicat, és que no pot sortir de casa seva. Es prioritzen emergències.
0: Les que acostumen a fer-se càrrec de les indemnitzacions són les assegurances, però en cas d'inundacions se n'encarrega el Consorci. Per demanar aquestes indemnitzacions cal conservar factures de les reparacions, pressupostos o fotografies. Unió de Pagesos demana ajuts i accions urgents per reparar els danys provocats pels aiguats en desenes de finques de les Terres de l'Ebre. Al Canal Montsià continuen aplicant accions urbanístiques per evitar inundacions com les que van patir l'any passat. Tarragona, Manel Sastre.
8: Han patit sobretot els cultius d'oliva, molt castigats ja per la sequera, i el d'arròs. Ara el sindicat agrari reclama ajudes urgents per un sector que fa anys que està al límit. Carlos Sanz és el coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
9: Han passat d'una sequera extrema, de 4 mesos sense ploure, han passat a tindre uns aiguats de 300 litres per metro quadrat. A part de que on veieu aquí al voltant les destrosses de molts barranquets i moltes finques, aiguats, preus, fauna, no me'n sortim.
8: Alcanar, ara que fa un any també d'unes altres devastadores inundacions, han executat moltes millores per evitar que repeteixin. El desembre s'obrirà el trànsit al nou pont del carrer Sant Josep i, segons l'alcalde Xavier Reverter, tot el que s'ha fet fins ara ha reduït de forma dràstica el risc de tornar a patir inundacions.
10: Ha vingut una segona dana, no ha sigut tan forta, però sí que hem aconseguit que en totes les mesures l'han pogut passar. Estem treballant en un tema de renaturalització, sobretot les mesures més importants, lo dragat, l'arreglar el pont...
8: Encara falta executar el projecte de millora del drenatge d'aquest carrer Sant Josep amb una inversió de més de 5 milions d'euros. Les obres podrien estar acabades d'aquí un any.
0: Els agents rurals han aturat una tala il·legal de 200 avets a espinelves. Els treballs s'han fet sense autorització en una superfície d'unes 8 hectàrees de terreny forestal Girona, Núria Peraire.
11: Els agents rurals han denunciat l'empresa responsable per possibles infraccions de la normativa forestal i urbanística i han aturat els treballs quan ja s'havien talat 200 avets. Les actuacions afecten una superfície d'uns 8.000 metres quadrats de terreny forestal i han comportat moviments de terres i l'eliminació de coberta vegetal en una zona classificada com a sòl no urbanitzable de protecció. L'any passat el cos va aixecar 236 denúncies per actuacions relacionades amb tales d'arbres i moviments de terres sense l'autorització pertinent.
12: 3CAT Info.
0: Josep Maria Mestres assumeix el càrrec de director artístic del Teatre Nacional de Catalunya amb el compromís de reforçar la llengua i la cultura catalanes i amb l'anunci de la creació d'una nova companyia nacional. Marta Vives.
13: Mestres afronta la nova responsabilitat des d'un gran coneixement de la casa, com ell mateix l'ha definit.
14: Per les parets, per la gent que les habita, pels espectacles que hi he vist i pels que hi he fet, el TNC m'hi trobo com a casa.
13: Un dels eixos del seu projecte és situar la llengua al centre de la institució.
14: Soc molt conscient que les nostres han estat una llengua i una cultura minoritzades i que encara hi ha qui les mira amb una certa condescendència. Revertir aquesta mirada ha de ser una de les tasques primordials del Teatre Nacional de Catalunya.
13: I com aposta a la creació d'una companyia nacional que estarà formada per 12 intèrprets professionals menors de 35 anys que estaran contractats de manera estable. Cada promoció durarà 2 temporades i es posarà en marxa el 2028.
14: La creació i funcionament de la companyia del Teatre Nacional de Catalunya s'ha d'entendre com una peça estructural del projecte artístic.
13: Mestres assumirà el càrrec l'1 d'agost del 2027. Aquesta temporada està previst que dirigeixi Mare Coratge a la Sala Gran.
0: El districte de Ciutat Vella de Barcelona acull la 5a edició d'aparadors artístics. Vol potenciar la importància dels aparadors com a espais comercials i de diàleg amb la ciutadania. A l'edició d'aquest any hi ha 40 intervencions artístiques que s'exposaran en 40 aparadors d'establiments singulars del barri gòtic. Fèlix Riera, codirector de la publicació cultural Hansel i Gretel, impulsora de la iniciativa.
12: L'objectiu essencialment és recuperar una idea que ja va sorgir en el seu moment amb el Rossinyol, amb l'auca del senyor Esteve, que és com s'estableix aquesta relació entre el comerç i l'art.
0: Amb aquest projecte també es busca beneficiar el teixit social pel barri. Ho explica Llucia Homs, codirector de la publicació cultural Hansel i Gretel.
15: Aquí hi ha una voluntat de revitalitzar el barri i donar-li ànima a una importància com tenen els comerciants per fer una ciutat molt més amable. No? A vegades expliquem que els comerciants són els veïns de planta zero del nostre barri i, per tant, això genera una ciutat, un barri molt més amable en el que poder viure. Aquí és interessantíssima aquesta vinculació que s'estableix entre l'artista i el comerciant, que treballen durant mesos per arribar al moment del que serien les instal·lacions dels 40 aparadors.
0: La ruta per aquests aparadors artístics es podrà fer fins al dia 31 d'octubre amb mostres al carrer Petritxol, a la plaça del Pi, per la Boqueria i pel carrer Cardenal Casanyes, entre altres.
16: 3CAT Info.
0: Gairebé són 6:45. Connexió amb l'equip viari. Trànsit a aquesta hora. Mare Luz García, bona tarda.
17: Hola, bona tarda. Recordem que fins les 6 d'aquesta tarda i des de les 12 han sortit de l'àrea de Barcelona més de 196.000 vehicles. Això és un 34,5% dels previstos fins demà al migdia, segons l'última actualització del Servei Català de Trànsit. Ara, un dels punts més conflictius del país és a la zona sud, a les comarques de Tarragona, perquè hi ha retencions a l'AP7 d'uns 6 quilòmetres fins a Cambrils, en sentit sud, on retiren un vehicle avariat o accidentat, i també més endavant a l'autovia a 7, també aturats entre Montroig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant, també en direcció Castelló. També cues a la C16, des del Llobregat, a l'altura de Berga. Aquí hi ha tallat l'accés a Berga Centre, tot això en sentit nord, i també a Cercs, igualment en direcció Puigcerdà. També aturats a l'autovia 2, a l'altura d'Abrera i d'Esparreguera, en direcció Lleida, cosa que afecta la B40 a l'altura d'Abrera per enllaçar amb la 2. També a l'autopista AP7, a l'altura de Mollet del Vallès, també a l'altura de Bellaterra, en sentit nord, en direcció Girona, i des de Castellbisbal a Castellví de Rosanes, passat Martorell, en sentit sud, en direcció Tarragona. A l'àrea de Barcelona, cues a la C58 i la C33 des de Montcada fins a entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la B20, la Pota Nord, des de Badalona, l'autopista B23 entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal més enrere, també aturats des de Molins de Rei a Sant Feliu, igualment direcció Barcelona, C32 sud, autopista del Garraf a l'altura de Sant Boi, direcció Castelldefels, i millora ja força la situació a les rondes, però la més complicada continua sent la ronda litoral, amb retencions des de Sant Adrià de Besòs a la zona de l'enllaç amb Gran Via i fins la Barceloneta, direcció Llobregat, també de passeig de la zona franca Montjuïc en sentit Besòs, i la ronda de dalt és la que més millora, però queda cua entre Pedralbes i Vallcarca, també a l'altura d'Horta, sentit Besòs, i entre el Nus de Trinitat i Roquetes en direcció Llobregat. A causa d'obres, se queden encara aturades a l'autovia A2, a l'altura de Jorba, en direcció Lleida, i també a la C55 a Sant Vicenç de Castellet, en direcció Manresa. En canvi, s'ha normalitzat ja la situació a la C17 a l'altura de Granollers, on també s'han fet avui unes obres que han provocat llargues retencions. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
0: Gràcies, Manluz. Bona tarda.
17: Bona tarda.
16: El temps.
0: Néstor Gómez.
18: La situació d'estabilitat es manté. Avui hem gaudit d'un dia esplèndid després d'un inici de mes d'octubre encapçalada per les precipitacions, pels ruixats, les tempestes i els aiguats. Avui és el primer dia tranquil. 9 dies després hem tingut un dia plàcid, un dia d'estabilitat atmosfèrica de cap a cap, amb ampli domini del sol, amb alguna teranyina de núvols alts, i això sí, amb unes temperatures ben baixes. L'arribada del vent de nord ha portat aire fred, també tramuntana, que pràcticament a l'àrea de l'Empordà ha arribat avui als 100 km/h, i sobretot aquest aire fred s'ha notat a primera hora del dia, amb temperatures que a les valls del Pirineu han baixat per sota dels 0 graus, a les comarques de l'interior cap als 5 graus i a la façana costanera per sota dels 15. Sobretot s'ha notat també a alta muntanya, un matí en el qual les temperatures han baixat cap als 5 graus sota 0 a cota 2.500. La tarda ha estat molt agradable, amb unes temperatures que han arribat fins als 24 graus en el cas del Dubé i l'Aldea, a Tarragona, Barcelona, 23 graus de temperatura màxima. I tot això a les portes d'un cap de setmana llarg, que s'espera assolellat, amb molt de sol, amb algunes teranyines de núvols alts, similars als que hem tingut avui, i amb unes temperatures que tant dissabte com diumenge tendiran a pujar una miqueta, però només una miqueta. De bon matí no farà tant de fred com avui, però tot i així les temperatures seran baixes i les màximes pugen una miqueta, però no es dispararan pas. Les més altes, tant de dissabte com de diumenge, no passaran dels 25 graus, sobretot a la façana costanera. Tresca Info.
19: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
20: Segur que no n'hi ha per tant.
21: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
16: Tresca Info.
0: De les pel·lícules que avui arriben a les sales de cinema destaquen El precio de la red, seqüela de La xarxa social, la pel·lícula que narrava el naixement de Facebook, el documental NASA o l'última pel·lícula de Nicholas Winding Refn que l'han presentat al Festival de Sitges, que seguim amb en Marc Garriga.
22: This is the Journal's new Facebook detective. He's not looking for trouble. He's hunting for it.
23: El precio de la red relata com una treballadora de Facebook va revelar a través del Wall Street Journal una sèrie de documents comprometedors que confirmaven que el seu algoritme tenia efectes en la salut mental juvenil, la polarització política i la desinformació. Dirigeix Aaron Sorkin, creador de sèries com El ala oeste de la Casa Blanca, que s'ofega en tecnicismes i li treu passió als personatges. Tot i així, interessant. Pel que fa a NASA, és un reportatge periodístic amb escàs valor cinematogràfic, però enorme valor informatiu, perquè recull el testimoni de soldats i agents secrets israelians explicant com es perpetra l'aniquilació d'un poble. També arriba en El árbol muy muy lejano, una encantadora cinta d'aventures fantàstiques per a un públic familiar, Escape Room 2, amb Joel Joan, divertida i simpàtica, Ceniza en la boca, una impactant pel·lícula sobre immigració amb Barcelona de fons, i la violenta Su propio infierno, de Nicholas Winding Refn, que l'ha defensat així en declaracions a Catalunya Ràdio.
24: Art's an act of violence.
25: L'art és un acte de violència. L'art ha de violar per inspirar-te. Necessita penetrar la teva ment i el teu cos per proporcionar-te una experiència, que és el propòsit de la creativitat. I a més, la violència és la necessitat més primitiva de l'ésser humà.
23: Malgrat això, el director de la magnífica Drive aquí il·lumina amb llums de neó la buidor més absoluta. I això que ell assegura que la seva mort, real, en una intervenció quirúrgica, li ha proporcionat una nova energia.
25: Vaig ser molt afortunat de morir i tornar, perquè abans de morir la meva flama creativa, la que tots tenim, s'havia apagat. Per mi resultava frustrant, perquè no sabia què faria la resta de la meva vida. Però quan vaig ressuscitar, la flama s'havia tornat a encendre. Així que ara tinc la flama creativa d'un noi de 16 anys amb la seva curiositat i la seva arrogància.
23: Winding Refn també ha confirmat que l'any vinent tindrà a punt el remake de la mítica Maniac Cop.

0: I la plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més destacats d'un mitjà públic europeu. El projecte s'ha presentat avui al matí a Barcelona i preveu implementar 18 canals fins al juny de l'any vinent per tal d'ampliar audiències i, Montse Pujol, reforçar la presència del català.
1: 3CAT renova la seva aposta per YouTube amb un nou model de producció i distribució audiovisual per ampliar l'abast de continguts a totes les plataformes. L'estratègia vol connectar amb audiències diverses, construir comunitats digitals al voltant d'interessos compartits i reforçar la presència del català. Sentim la presidenta de 3CAT, Rosa Romà.
2: També creiem que el paper de 3CAT és un paper fonamental per a una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món. I, per tant, necessitem ser allà on hi ha també aquest consum i hem de competir a la mateixa alçada que estan competint els continguts d'altres mitjans de comunicació, d'altres creadors de continguts amb altres llengües.
1: I Vicky Cazalla, que és responsable d'Aliances Estratègiques de Mitjans a YouTube, s'ha felicitat per la feina conjunta.
3: El ambicioso giro digital que habéis iniciado, pues desde el relanzamiento de 3CAT a lo largo de los últimos meses, es una realidad ya totalmente espectacular. De pasar de 8 canales a una veintena de canales en YouTube.
1: De manera progressiva i fins al juny del 2027 s'implementarà una nova oferta de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils.
0: L'escriptora i investigadora Eva Comas Arnal publica Nit blava a Ginebra, un llibre que arrenca la tardor del 1959 a Ginebra, quan un tramvia atropella Mercè Rodoreda poc abans que comenci a escriure La plaça del Diamant. Ho ha explicat la mateixa autora.
4: Trobava fascinant que l'obra més important, o una de les obres més importants de la literatura del segle XX en català, doncs hagués nascut en unes condicions tan adverses, no? I que ningú ho hagués explicat.
0: La novel·la se centra en com l'accident de tramvia va portar a Rodoreda a fixar-se en el metge que l'atén, el doctor Neville. La relació va inspirar un conte breu, Paràlisi, i una segona obra, una novel·la que va quedar inacabada al capítol 10 i amb els materials repartits en diverses capses. Eva Comas Arnal explica que, fins ara, els investigadors consideraven que aquests capítols formaven part de dues novel·les diferents.
4: Mercè Rodoreda va escriure una novel·la on explica la seva relació amb aquest doctor. Fins ara els investigadors no han sabut veure que eren la mateixa novel·la perquè hi ha dues veus, la veu del doctor i la veu de Mercè Rodoreda, amb la qual cosa s'havien pensat que eren dues novel·les independents. No, en ser una novel·la d'amor, són dues veus que en certa manera i en segons quins moments dialoguen.
0: Aquesta Mercè Rodoreda convalescent i el seu amor platònic són una de les dues línies temporals d'aquesta novel·la.
5: 3CAT Info.
0: 5 minuts i seran les 7.
5: Esports.
0: Alfons Gorina, bona tarda.
6: Bona tarda. Torna el futbol a la primera divisió un cop superada l'aturada pels compromisos de seleccions i ho fa amb el Màlaga espanyol, que començarà a les 9 del vespre. El conjunt blanquiblau, 15è amb 7 punts, visita el CUE, que encara no ha guanyat cap partit després de 7 jornades. L'Espanyol vol aprofitar aquesta visita per trencar una ratxa de dues derrotes seguides. Manolo González, l'entrenador blanquiblau, no creu, però, que s'hi jugui el càrrec en aquest partit.
7: Crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el castig, que des del primer dia pues, notes aquesta pressió i has de saber com viure amb això. Llavors, bueno, amb aquest aspecte jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
6: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. El Barça, per la seva banda, jugarà demà a 6:45 al Camp Nou i contra el Getafe. Hansi Flick ha confirmat la baixa de Rafinha tant per aquest partit com per el de la Champions contra el Galatasaray de dimarts, i ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús i de Lamine Yamal.
8: Hem d'entendre que és diferent parlar de jugadors com Rodri que fer-ho de Lamine o Cubarsí. Són joves i recuperen molt ràpid. A Lamine li encanta jugar a futbol. Si ha de ser canviat a falta de 20 minuts o mitja hora, potser no està content, però per ell és perfecte. En períodes on s'entrena molt poc, seguir jugant t'ajuda a mantenir aquest nivell. Ara té la confiança, però la seva actitud és impressionant. Serà el millor jugador del món si no ho és ja.
9: But also his attitude is amazing, and he will be the best player in the world. If he's not now...
6: Joan Garcia també està preparat per tornar i serà el primer partit de Xavi Espar des de que ahir va ampliar el contracte fins al 2030. Ara a les 7, per cert, comença el partit del pròxim rival a la Champions del Barça, el Galatasaray turc, que juga el seu partit de Lliga contra el Kasımpaşa. I al Camp Nou s'ha celebrat aquest matí l'acte d'acomiad a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El jugador es retira després d'haver militat en quatre grans clubs d'Europa, el Barça, el Chelsea, la Roma i la Lazio.
10: Pues en este sentido, ahora que me he retirado, quiero disfrutar mucho más de mi familia, que he estado tantos años sin poder ver, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? Estar cerca de ellos, verlos crecer. Y bueno, esa es la parte difícil de nuestro trabajo y bueno, eso es un principio lo que me gustaría hacer y luego pues ya obviamente seguramente alguna cosa ligada con el fútbol, veremos si puedo ser entrenador o agente o estar simplemente para jugar algún partido de leyendas, eventos de la FIFA, lo que vaya saliendo, como ya ha hecho alguno también ahora.
6: Pedro farà demà el servei d'honor al partit contra el Getafe.
5: 3CAT Info.
6: Demà també juga el Madrid, que rebrà el Villarreal. José Mourinho, el tècnic del conjunt blanc, diu que no hi ha falta de compromís per part de Kylian Mbappé.
11: Que mañana... Mbappé va a jugar, ni en banquillo estará, va a jugar, y si va a jugar es porque yo pienso, no pienso, yo estoy seguro de que no ha fallado con el Real Madrid, no ha fallado con sus obligaciones.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep els Alguiris de Kaunas a 9:15 a la quarta jornada. Podem sentir el jugador del Barça, Kevin Panther, fer una valoració dels Alguiris abans d'aquest partit.
12: Els Alguiris tenen un bon equip. Fa temps que mantenen una estructura sòlida i no baixen el nivell. Naturalment, són humans i els podem guanyar, però tenen qualitat per ser un dels 8 millors equips de l'Eurolliga.
6: El Barça, de moment, suma 2 victòries i 1 derrota. El partit el podreu seguir, com sempre, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
5: 3CAT Info.
6: I aquest cap de setmana també es disputa el Gran Premi de Singapur de la Fórmula 1, al circuit urbà de Marina Bay. A la sessió de qualificació per la cursa sprint, Max Verstappen de Red Bull ha estat el més ràpid, seguit del Mercedes de George Russell i el Ferrari de Charles Leclerc. Demà a les 11 és la cursa sprint i a les 3 la qualificació del Gran Premi.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 7.

0: I a aquesta hora, primer de tot, actualitzem quin és l'estat de la xarxa viària catalana amb el nostre equip viari, Maria Luz García. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Destaquem les cues a l'est del Llobregat, la C-16, des de Berga fins a Cercs, en direcció Puigcerdà, l'AP-7 de Castellbisbal a Castellví de Rosanes, en sentit sud, de Parets a Montornès del Vallès, direcció Girona, a l'altura de Cambrils, direcció Castelló, on han retirat un turisme que ha cremat. Aquesta congestió afecta de retruc l'autovia A-7 de Montroig del Camp a l'Hospitalet de l'Infant, direcció Castelló, i destaquem també la cua per obres a l'autovia 2 a l'altura de Jorba, direcció Lleida.
0: Nova manifestació aquesta tarda al centre de Barcelona en favor del dret a l'habitatge. El sindicat de llogateres ha anunciat que deixa l'acampada de Plaça Catalunya per centrar-se en la vaga general. A les 12 del migdia s'ha fet un minut de silenci en record de les víctimes dels desnonaments, Mari Carmen Abascal i Olga Matute. Continua a València la manifestació que ha començat fa una hora amb motiu de la Diada del País Valencià, convocada per la Comissió 9 d'octubre. Ambient festiu fins ara. La mobilització ha generat un fort desplegament policial per la proximitat de l'acampada per l'habitatge i la possibilitat d'enfrontaments amb l'extrema dreta. Esquerra Republicana negocia contrarrellotge amb Gabriel Rufián per tancar la candidatura a les eleccions del 29 de novembre. La direcció dels republicans veu encarrilades les converses. Mentrestant, el PSOE pressiona Sumar per tancar una candidatura forta que doni opcions de reeditar la coalició. Els Estats Units anuncien sancions contra el Tribunal Penal Internacional després de saber-se el Premi Nobel a Navi Pillay, una de les exjutgesses de la institució. El TPI denuncia que l'objectiu de Washington és intimidar les persones que treballen amb l'òrgan jurídic. La Unió Europea, el Canadà i el Japó fan costat al TPI davant les noves sancions. En els últims 4 anys han augmentat prop d'un 50% el nombre de persones que van a urgències dels hospitals catalans per un problema de salut mental i 500.000 van passar per l'atenció primària per un diagnòstic relacionat amb aquests trastorns. Són dades que ha fet públiques el govern avui, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental. I el govern d'Aragó amenaça d'assumir el trasllat de les pintures murals de Sixena des del MNAC si el Museu Català no compleix els terminis judicials. El MNAC preveu lliurar les pintures profanes abans de finals de setembre.
2: Esports.
3: Rafinha es perdrà els dos propers partits del Barça, demà contra el Getafe i dimarts al camp del Galatasaray. Joan García, en canvi, té moltes opcions de jugar demà al Camp Nou. Torna al futbol de la primera divisió amb el Màlaga espanyol, cobra la 8a jornada a les 9 del vespre. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. A l'Eurolliga masculina de bàsquet, a partir de 8:45, el Barça rep els Alguiris al Palau Blaurana. I a la Lliga Sobal, el Granollers visita el Ciutat Real a 8:45 del vespre.
0: I pel que fa al temps, serà molt estable a les pròximes hores i també de cara al cap de setmana llarg. Una calma atmosfèrica que es traduirà en sol i en algunes teranyines de núvols prims. Les temperatures seran les normals d'aquestes dates. Farà fresca o fred al matí i al vespre i l'ambient serà agradable al migdia.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 7 de la tarda, us informa Roger Santaló.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: El sindicat de llogateres es concentra aquest vespre a la plaça de la Universitat de Barcelona amb el lema "El negoci de l'habitatge mata". Durant l'acte s'homenatjarà Mari Carmen Abascal i també Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que al setembre es va suïcidar després que la desnonessin. El sindicat també ha anunciat avui que deixa l'acampada de la plaça Catalunya per centrar-se en la vaga general de l'11 de novembre. A la plaça de la Universitat de Barcelona hi és la Montse Mir.
4: Una concentració que començarà d'aquí uns minuts i de la qual ara se n'enllesteixen els últims detalls. A més del sindicat de llogateres, també hi participen la Confederació de Sindicats de l'Habitatge de Catalunya, el Sindicat Socialista de l'Habitatge i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. Porten pancartes i banderes amb lemes ja habituals d'aquest tipus de mobilitzacions, com ara "ens quedem" o "abaixem els lloguers". La majoria dels que hi participaran estan concentrats al centre de la plaça de la universitat. També hi ha un punt de trobada al carrer Aribau.
0: Gràcies, Montse. I de Barcelona anem fins a València, perquè allà també hi ha una altra manifestació, aquesta però convocada en motiu de la Diada del País Valencià, que té lloc el dia d'avui. Ara per ara, amb un ambient festiu. La convocatòria, feta per la Comissió 9 d'octubre, ha començat a les 6 de la tarda enmig d'un fort desplegament policial per la proximitat de l'acampada per l'habitatge i la possibilitat d'enfrontaments amb l'extrema dreta. A València, seguint aquesta mobilització, hi tenim la Marta García. Marta, bona tarda.
5: Bona vesprada. Doncs la Moixeranga amb les dolçaines i els tabals ha obert esta manifestació amb el lema Guanyem el País. Convoca la Comissió 9 d'octubre, que al seu temps engloba diferents associacions com Acció Cultural del País Valencià, la Plataforma per la Llengua, s'han sumat també la Comunitat Docent del País Valencià amb els sindicats STPB, Comissions Obreres i la UGT amb una columna educativa, i en esta manifestació també participa l'Esquerra Independentista, tot i que el tram final de la manifestació es bifurcarà i tindrà un lloc final diferent. Anna Imma Milà és d'Esquerra Republicana del País Valencià.
6: Demostren la feblesa, la convocatòria que ells van acabar aconseguint. Va ser ridícula, no arribaven a les 20 persones, no? I això el que demostra és que s'ha acabat el temps de la por, de l'amenaça, de tractar d'intimidar-nos i de tractar de fer que ens repleguem a casa. I aquest discurs de la por, que també, en certa manera, també estan alentant des de Madrid el govern del PSOE i els governs d'Espanya.
5: Fa referència a aquesta convocatòria que ahir va fer l'extrema dreta, que volia anar a traure la gent de l'acampada de la plaça de l'Ajuntament, i d'ahir el que explicàveu, un dispositiu policial molt més nombrós del que és habitual, 1.700 efectius estan vetllant per la manifestació i també per l'acampada a la plaça de l'Ajuntament.
0: Moltes gràcies, Marta García. Seguirem ben pendents aquí de tot el que passi a València. Bona tarda.
5: Bona vesprada.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Entrem de ple al bloc polític perquè Esquerra, Sumar i la CUP intenten a contrarrellotge aclarir les seves candidatures per a les eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans tenen poc més de 48 hores per convèncer Gabriel Rufián perquè torni a repetir de cap de llista a Madrid. Ara mateix, les negociacions entre el partit i l'actual portaveu al Congrés continuen obertes i diferents fonts de la direcció ho veuen ben encarrilat. Marta Corbalán.
7: La direcció del partit no llança la tovallola i dona per fet que Rufián tornarà a encapçalar la llista dels republicans. Aquest diumenge acaba el termini que s'ha marcat Esquerra perquè els candidats presentin els avals de la militància. De totes maneres, hi ha una via més directa per ser designat cap de cartell sense haver de recollir avals. Si s'arriba a un acord, Rufián podria ser proclamat amb el suport d'un terç dels membres de l'executiva nacional, que és un òrgan format pels principals dirigents d'Esquerra. Després de dies de silenci, Rufián va deixar clar ahir a les xarxes socials que ell vol representar Esquerra Republicana, però demana unes mínimes condicions. Per exemple, envoltar-se d'un equip de confiança, tenint en compte que les relacions amb l'actual grup parlamentari estan trencades, i tenir també més incidència per decidir l'estratègia política a Madrid. El que el partit rebutja de totes és fer un front de les esquerres a tot l'estat, com volia Rufián. En cas que hi hagués una trencadissa, Esquerra ja té activat un pla B. El diputat del Parlament Jordi Albert es dibuixa com a possible alternativa. De moment, ell està recollint avals per anar almenys en un dels llocs de sortida de la candidatura al Congrés.
0: I a l'espera de decidir si Rufián es queda a Esquerra o aposta per sumar-se a la nova coalició de Front Ampli, el PSOE pressiona perquè hi hagi una candidatura única a la seva esquerra i poder revalidar així el govern progressista. Front Ampli té una setmana per decidir si concorre amb Podem i dues setmanes per trobar un lideratge. Anem fins a Madrid, Tania Tàpia.
8: El rellotge no s'atura i l'urgència obliga les esquerres a definir com es presentaran a les eleccions del 29 de novembre. El que fins ara eren negociacions discretes han saltat pels aires aquesta setmana després que Més Madrid situés Ada Colau com a candidata per liderar el Front Ampli. I ja ha començat l'estira i arronsa per decidir qui copa les llistes a Madrid i Barcelona. Un dels partits de la coalició, Moviment Sumar, ha demanat discreció, generositat i cooperació a la resta de l'espai i alhora confirma que la seva cara visible possible serà Verónica Barbero. Encara pendent de resoldre també si Podem entrar en l'equació, qui s'ha sumat a la pressió és el Partit Socialista. El ministre Òscar Puente els demana que vagin a l'una en una papereta única, ho ha dit a la SER.
9: Por favor, pónganse de acuerdo, porque lo que viene es suficientemente grave y suficientemente serio como para que se dejen al lado egos, circumstàncies de menys importància.
8: Fons del PSOE, per la seva banda, també exploren una aliança amb aquest espai per fer llistes conjuntes al Senat, on el PP té ara majoria absoluta. Mentrestant, els populars ja han posat condicions per als debats electorals, només accepten un cara a cara entre Sánchez i Feijó i un debat a cadenes privades amb unes dates ja fixades i a Televisió Espanyola només una entrevista. El PSOE els ha replicat que ells seran a tots els debats i recrimina al PP que vulguin posar la seva agenda.
0: I a hores d'ara, pràcticament tots els líders del procés ja han demanat al Tribunal Suprem que els apliqui l'amnistia després que el Constitucional ho ordenés aquesta setmana. Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa i Jordi Turull ja han traslladat la petició al Tribunal que els va condemnar. Demanen que se'ls anul·lin les penes pel delicte de malversació, tenint en compte la sentència del Constitucional. Lluís Puig ho va sol·licitar abans d'ahir i Carles Puigdemont de moment no ho ha fet. Ara bé, encara té marge perquè el termini no s'acaba fins d'aquí una setmana.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: A la crònica internacional, els Estats Units han anunciat avui sancions contra el Tribunal Penal Internacional, organisme que l'administració Trump no reconeix i considera una amenaça. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha dit que tant demòcrates com republicans han rebutjat durant dècades la idea que el TPI pugui jutjar ciutadans dels Estats Units, militars en servei i líders polítics, i que amb les noves sancions volen tallar els recursos a l'òrgan jurídic internacional. El tribunal ha respost l'anunci de Washington amb un rebuig frontal a les noves mesures, que considera una intimidació en tota regla a la gent que treballa amb el TPI. El tribunal, que té 125 països membres, ha instat els seus integrants a adoptar mesures concretes per garantir el seu funcionament. Poc després de l'anunci dels Estats Units, la Comissió Europea ha afirmat que està disposada a fer el que calgui perquè el TPI continuï operant com fins ara, tant pel que fa a la investigació com als processos oberts per crims de guerra i contra la humanitat. Altres països, com el Canadà, el Japó i el Regne Unit, també han anunciat que faran costat al Tribunal Penal Internacional davant les sancions de Washington.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Falten 2 minuts per 7:45 de la tarda. La jutgessa sud-africana Navi Pillay està guardonada amb el Premi Nobel de la Pau 2026, en un reconeixement a la justícia internacional en plena escalada bèl·lica al món. Així ho ha expressat el portaveu del Comitè Nobel noruec.
10: In awarding this year's Nobel Peace Prize.
11: Amb la concessió d'aquest Premi Nobel de la Pau d'enguany, el Comitè Nobel noruec vol recordar al món que l'estat de dret, tant nacional com internacional, és la base del sistema que hem establert per garantir la pau i resoldre els conflictes de manera no violenta. La pau requereix justícia.
0: Lluitadora contra el règim de l'apartheid sud-africà, ha estat alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans i jutge del Tribunal Penal Internacional. També va dirigir l'informe que va qualificar de genocidi l'actuació d'Israel a Gaza i va presidir el Tribunal Penal sobre Ruanda, on es va establir la violència sexual com a crim de lesa humanitat. Pillay, de 85 anys, ha rebut la notícia en una reunió de juristes internacionals al Tribunal de Nuremberg. Ha dedicat el premi als supervivents dels crims internacionals i ha llançat un missatge als líders mundials.
12: Teniu l'obligació legal de protegir els drets humans, evitar la guerra i fer realitat la Carta de les Nacions Unides. És una obligació que insto tots els estats a complir. L'últim que volem és que els estats actuïn pel seu compte, com en el cas de l'atac contra el Tribunal Penal Internacional.
0: Les felicitacions de l'ONU, la Unió Europea o el govern sud-africà contrasten amb la reacció d'Israel. El ministre d'Afers Estrangers diu que el premi s'ha fet servir com una arma per augmentar l'odi contra el seu poble.

0: Gairebé un quart de vuit del vespre en aquests moments, a Trescat Info. Anem a repassar quina és la situació del trànsit i de la xarxa ferroviària catalana amb el nostre equip viari, Mariluz García. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs ja millora força la situació a les carreteres, però encara queden cues a l'eix del Llobregat, en la C-16, que es manté congestionada entre Berga i Cercs en sentit nord, en direcció túnel del Cadí-Puigcerdà. També aturats a l'AP-7 encara diversos trams de Castellbisbal a Castellví de Rosanes, en direcció Tarragona, també de Vilaseca a Cambrils, direcció Castelló, on han retirat un turisme que ha cremat, i també aturats de Mollet del Vallès a Parets, en direcció Girona. També cues a la C-60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, la C-59 a Palau-solità i Plegamans en direcció Caldes, C-58 i C-33 entre Montcada i Torrebaró, direcció Barcelona, la B-20, la Pota Nord entre Santa Coloma i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, autovia 2 a l'altura de Cornellà, direcció Barcelona, l'entrada per l'autopista B-23 a l'accés a l'avinguda Diagonal. Pel que fa a les obres, provoquen cues a l'autovia 2 a Jorba, direcció Lleida, i la C-55 a Sant Vicenç de Castellet, direcció Manresa. A Barcelona millora força la situació a les rondes, però ara hi ha un nou accident a la ronda de dalt, a l'altura de Vallcarca, que provoca retencions des de Pedralbes. També hi ha cua en sentit contrari, entre Hort i Vallcarca, direcció Llobregat. I a la ronda litoral, que ha registrat llarguíssimes cues aquesta tarda, queden aturades entre Zona Franca i Montjuïc i de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i també de Fòrum a la Barceloneta, en direcció Llobregat. Més informació d'aquí a 30 minuts.
0: Continuem pendents d'aquesta informació properament. Mariluz García, bona tarda, moltes gràcies.
1: Bona tarda.
0: El temps. Amb Néstor Gómez.
2: El temps continua serè i així es mantindrà durant tot el que resta de divendres. Un divendres molt assolellat, i ho hem tingut durant el matí, també aquesta tarda, amb algunes pinzellades de núvols alts que entrenyinaven el cel. Fins i tot han aparegut alguns núvols lenticulars fruit del vent de nord, que s'han format aquests núvols al vessant sud del Pirineu, però que eren lenticulars, d'aquells que mostren que a alta muntanya bufa el vent. Tret d'això, diríem que la situació meteorològica es manté molt plàcida. Avui hem notat clarament com les temperatures han caigut, sobretot a primera hora del matí, amb unes temperatures que han baixat dels 5 graus en molts punts de l'interior del país i fins i tot en algunes valls del Pirineu per sota dels 0 graus en temperatura negativa. Val a dir que de cara a aquest cap de setmana les temperatures pujaran. No farà tant de fred, però, tot i així, el fred continuarà ben viu a primera hora del matí i al vespre a les comarques de l'interior i sobretot a l'àrea del Pirineu. Tot això amb un cap de setmana que s'espera tant dissabte, diumenge, com aquest cap de setmana llarg de dilluns, amb el temps assolellat, amb algunes teranyines de núvols alts i en principi sense precipitacions en lloc del país. El que sí que esperem demà és que pugin una miqueta. Ja diem, avui han tocat fons les mínimes, demà pujaran lleugerament, tot i així l'ambient continuarà en ser fresc o fred a primera hora del dia. Les màximes també pujaran una miqueta i és possible que si avui les més altes s'han arribat als 24 graus, de cara a demà tocarem la xifra dels 25, una temperatura que es mantindrà també de cara a diumenge.
0: Trescat Info. Passen 3 minuts d'un quart de 8 de la tarda. Els bombers donen per controlar l'incendi que s'ha originat a les 4 en una nau industrial de Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. Segons els equips d'emergències, no consten persones ferides. Tarragona, Ricard Buigas.
3: El foc ha afectat les instal·lacions de l'empresa Pasfi, que es dedica a la fabricació de productes de poliuretà a Santa Coloma de Queralt i té ubicat al Centre Tecnològic Internacional. A causa del foc, s'ha ensorrat part del sostre d'una nau i això ha afectat una superfície d'uns 200 metres quadrats. També s'han cremat un tràiler i un remolc, diversos dipòsits de plàstic buits i una part de les oficines. No consten danys personals, segons els bombers. L'incendi ha generat una gran columna de fum negre. Per aquesta raó, Protecció Civil l'ha activat en fase de prealerta al Pla Procicat i ha recomanat a la població que viu a prop de la fàbrica que tanquessin portes i finestres. Poc després de les 5 de la tarda s'ha aixecat el confinament preventiu perquè la intensitat del fum ha baixat.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Ho dèiem en titulars, les urgències hospitalàries per problemes de salut mental han crescut prop d'un 50% en 4 anys. A l'atenció primària, les urgències per salut mental també han augmentat i s'han doblat des del 2021. Són dades que el govern ha fet públiques avui, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental, en un acte institucional al Palau de la Generalitat. L'any passat, l'atenció primària va detectar problemes de salut mental a prop de 450.000 persones. Entre els menors atès atesos, 4 de cada 10, tenen ja un diagnòstic crònic, gairebé el doble que abans de la pandèmia. Els trastorns més habituals són el TDAH i l'autisme. A més, segons dades del Departament de Salut, el consum d'antidepressius ha pujat un 29% en els darrers 4 anys. Per això, el govern defensa abordar la salut mental des de tots els àmbits de la vida de les persones, com l'habitatge i les ajudes a la dependència. Pel president de la Generalitat, Salvador Illa, això és un repte de govern que va més enllà de l'atenció sanitària.
5: Tenir cura de la persona de manera integral, cuidar-la abans d'arribar a l'ingrés hospitalari. Evitar sempre que es pugui la medicalització, però tampoc deixar ningú sol si cal atenció especialitzada. Si parlem d'un repte de país, d'una necessitat que afecta el conjunt de la societat i que, per tant, requereix una resposta de país, cal, per tant, enfortir el Pacte Nacional de Salut Mental.
0: Eliminar l'estigma i parlar-ne més és un altre dels objectius del govern.
4: 3CAT Info.
0: I l'advocat de l'exmoderadora de Meta, que es va suïcidar diumenge passat a França, demandarà penalment al seu fundador, Mark Zuckerberg. Creu que darrere la mort hi hauria un delicte d'homicidi imprudent. La dona havia treballat a la seu de Meta a Barcelona entre el 2022 i el 2025, descartant vídeos de violència, abusos i de suïcidis en directe. L'anunci l'ha fet Roberto Castro, del bufet Bastet, a aquesta emissora.
6: En el cas dels moderadors en general, estem parlant d'un delicte contra els drets dels treballadors. En el cas de la Inés Mendoza, també, però en el seu cas se li afegeix un delicte d'homicidi imprudent. La mare vol reclamar responsabilitats al més alt nivell. Nosaltres estem estudiant

0: contractada a Barcelona, advertien els aspirants a moderadors de la duresa dels continguts a què estarien exposats. 3CAT Info. A l'Alt Empordà, els Mossos d'Esquadra han intervingut 8.000 quilos de xix en una nau de cabanes, valorats al mercat negre en 16 milions d'euros. La policia vigilava la nau des de feia setmanes. Girona, Fèlix Martín.
1: Sí, aquest any els Mossos d'Esquadra han comissat 14.900 quilos de xix. 8.000 són d'aquest operatiu. Aquesta droga l'han trobat repartida en paquets. Estava amagada entre la càrrega d'un tràiler. Una càrrega legal, amb palets de grans saques plenes de picadura de cautxú. A dins dels sacs hi havia la droga. El camió estava, per la seva banda, dins la nau de cabanes i quan hi van entrar els Mossos hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el mes de juny quan ja van enxampar a Viladecans una furgoneta també amb 2.400 quilos de xix. Estirant del fil, van arribar fins a aquesta nau industrial de l'Alt Empordà. A principis de mes hi va arribar el camió de gran tonatge, n'estaven fent seguiment, i això va desencadenar l'operatiu que avui han fet públic.
0: El govern d'Aragó apuja el to i amenaça de forçar el trasllat de les pintures de Sixena des del MNAC, com ja va fer el 2017 al Museu de Lleida. La vicepresidenta aragonesa Mar Vaquero acusa el Museu Català d'incomplir el termini de 56 setmanes fixat a l'abril pel jutjat d'Osca.
2: También están los bienes que se recuperaron en el 2017, los 44 bienes, y que tuvimos que ir a buscarlos. Pues igualmente, si esas pinturas vienen voluntariamente, se llevarán a cabo la reinstalación, que también está todo previsto en la sala capitular, y si no, se llevará a cabo la ejecución subsidiaria, para lo cual estamos definitivamente y perfectamente preparados.
0: El que sí que és a prop és el trasllat de les pintures profanes del MNAC a l'Aragó i que es preveu abans de finals de novembre. Segons el director general de Cultura d'Aragó, Pedro Olloqui, aquesta operació demostrarà que el trasllat de les pintures de la sala capitular és tècnicament segur, en contra del que argumenta la part catalana.
3: Es verdad que los pigmentos se vieron más afectados, por eso tienen una cierta grisura superior los de la sala capitular, pero la situación química y física es la misma. La consolidación de las pinturas profanas será muy similar a la que necesitará la consolidación de las pinturas murales de la sala capitular.
0: Fons del MNAC recorden que el seu informe sobre els riscos del trasllat està pendent de completar, ja que encara desconeix les condicions de conservació del recinte que ha d'acollir les pintures religioses. Esports. Abans de dos quarts amb Alfons Gorina, bona tarda.
4: Bona tarda, torna al futbol a la primera divisió un cop superada l'aturada pels compromisos de seleccions i ho fa amb el Màlaga espanyol, que arrencarà a les 9 del vespre. El conjunt blanc i blau, 15è amb 7 punts, visita el CUE, que encara no ha guanyat cap partit després de 7 jornades. L'Espanyol vol aprofitar aquesta visita per trencar una ratxa de dues derrotes seguides. Manolo González, entrenador blanc i blau, creu que no s'hi juga al càrrec, però...
5: Crec que és aviat, que portem 7 jornades i que, bueno, que al final jo ja sé el club en el que estic. Des del primer dia pues, notes aquesta pressió i has de saber conviure amb això. Llavors, bueno, en aquest aspecte jo estic bé, estic fort, estic convençut de girar la situació i que l'equip millori. Però bueno, al final no em queda altra que fer el que t'he dit, treballar com un animal el temps que pugui i deixar-me tot el que tinc a dins perquè l'equip millori.
4: La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. 3CAT Info. El Barça, per la seva banda, jugarà demà a 6:45 al Camp Nou contra el Getafe. Hansi Flick ha confirmat la baixa de Rafinha tant per aquest partit com per el de la Champions contra el Galatasaray dimarts i ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús i de Lamine Yamal.
6: Hem d'entendre que és diferent parlar de jugadors com Rodri que fer-ho de Lamine o Cubarsí. Són joves i recuperen molt ràpid. A Lamine li encanta jugar a futbol. Si ha de ser canviat a falta de 20 minuts o mitja hora, potser no està content, però per ell és perfecte. En períodes on s'entrena molt poc, seguir jugant t'ajuda a mantenir aquest nivell. Ara té la confiança, però la seva actitud és impressionant. Serà el millor jugador del món si no ho és ja. But also his attitude is amazing and
4: he will be the best player in the world if he's not now. Joan Garcia també està preparat per tornar i serà el primer partit de Xavi Espar des que ahir va ampliar el contracte fins al 2030. Per cert, que ara mateix està jugant el pròxim rival a la Champions del Barça, el Galatasaray turc, contra el Kasımpaşa. Ara mateix, empat a 0 quan portem...

0: En 26 minuts de la primera part. I al Camp Nou s'ha celebrat aquest matí l'acte de comiat a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El jugador es retira després d'haver militat en 4 grans clubs d'Europa: el Barça, el Chelsea, la Roma i la Lazio.
1: Pues en este sentido, ahora que me he retirado, quiero disfrutar mucho más de mi familia, que he estado tantos años sin poder ver, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? Estar cerca de ellos, verlos crecer. Y bueno, esa es la parte difícil de nuestro trabajo y bueno, eso es un principio lo que me gustaría hacer y luego pues ya obviamente, seguramente alguna cosa ligada con el fútbol, veremos si puedo ser entrenador o agente o estar simplemente para jugar algún partido de leyendas, eventos de la FIFA, lo que vaya saliendo, como ya ha hecho alguno también ahora.
0: Pedro farà demà el servei d'honor al partit contra el Getafe.
2: 3CAT Info.
0: I demà també juga el Madrid, que rebrà el Villarreal. José Mourinho, el tècnic del conjunt blanc, diu que no hi ha falta de compromís per part de Kylian Mbappé.
3: Que mañana Mbappé va a jugar, ni en banquillo estará, va a jugar, y si va a jugar es porque yo pienso, no pienso, yo estoy seguro de que no ha fallado con el Real Madrid, no ha fallado con sus obligaciones.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: A l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep els Alguiris de Kaunas a 9:15 a la quarta jornada. Sentim a Kevin Panther valorar el seu rival, els Alguiris, pel partit d'aquest vespre.
4: Els Alguiris tenen un bon equip. Fa temps que mantenen una estructura sòlida i no baixen el nivell. Naturalment, són humans i els podem guanyar, però tenen qualitat per ser un dels 8 millors equips de l'Eurolliga.
0: El Barça, de moment, suma 2 victòries i 1 derrota. Podeu seguir aquest partit, com sempre, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I a la Lliga Sobal, el Granollers visita el Ciudad Real a 9:15 del vespre en partit de la 5ª jornada. Els vallesans són 6ens amb 6 punts.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Esteu escoltant l'antena de 3Cat Info i aquests són els titulars més destacats del dia. Nova manifestació en aquests moments al centre de Barcelona en favor del dret a l'habitatge, setmanes abans de la vaga general convocada per defensar que l'habitatge no sigui un bé especulatiu. Al mateix temps, el sindicat de llogateres ha anunciat que deixa l'acampada de Plaça Catalunya per centrar-se en aquesta vaga general. Precisament, la vaga tindrà lloc dies abans de les eleccions generals espanyoles. Esquerra Republicana negocia contrarrellotge amb Gabriel Rufián per tancar la candidatura a les eleccions del 29 de novembre. La direcció dels Republicans veu encarrilades les converses. En aquesta propera mitja hora també ens farem ressò de que els administradors de finques van de bòlit per gestionar les reparacions de les destrosses que han provocat els intensos aiguats de l'última setmana. L'advocacia de l'Estat qüestiona que Òscar Playà pugui compaginar el càrrec de conseller delegat de la nova empresa mixta Rodalies de Catalunya amb les seves funcions com a director de Rodalies de Renfe. El nou director del TNC, Josep Maria Mestres, impulsarà la nova companyia nacional amb 12 intèrprets professionals menors de 35 anys. Mestres assumirà la direcció artística a l'agost del 2027. I Barcelona acull aquest cap de setmana el Saga BCN Game Fest, una fira renovada a Fira de Montjuïc que vol posicionar-se com a referent del sector del videojoc al sud d'Europa. El Saló aposta per potenciar l'ús del català en la indústria dels videojocs.
1: Esports.
0: I Alfons Gorina, què tenim d'esports de destacat aquesta tarda?
2: Doncs que torna el futbol a la primera divisió amb aquest Màlaga espanyol, cobra la vuitena jornada a partir de les 9 del vespre. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. Rafinha, en canvi, es perdrà els dos propers partits del Barça, demà contra el Getafe i dimarts al camp del Galatasaray. A l'Eurolliga masculina, en menys d'una hora, a 8:45, arrenca el Barça-Zalgiris al Palau Blaurana i a la Lliga Sobal el Granollers visita el Ciudad Real a 8:45 del vespre.
0: Els esports, quan faltin 5 minuts per les 8 del vespre. I el temps serà molt estable les pròximes hores i també de cara al cap de setmana llarg. Una calma atmosfèrica que es traduirà en sol i en algunes teranyines de núvols prims. Les temperatures seran les normals d'aquestes dates. Farà fresc o fred al matí i al vespre i l'ambient serà agradable al migdia. Passen 3 minuts de 8:15. En marxa la manifestació convocada pel Sindicat de Llogateres a Barcelona sota el lema El negoci de l'habitatge mata. La marxa ha arrencat a la plaça Universitat i és un homenatge a Mari Carmen Abascal i també Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que al setembre es va suïcidar després que la desnonessin. Anem a connectar amb aquesta manifestació de Barcelona. Montse Mir, bona tarda.
3: Bona tarda. De moment és una concentració perquè no s'han bellugat. Tothom és al mig de la plaça de la Universitat i, de fet, tampoc ens han aclarit si continuaran aquí aquesta concentració o bé si es posaran en marxa i aniran cap a algun altre punt de la ciutat. La Gran Via, per cert, està tallada en aquesta zona del centre de la ciutat, just a l'altura de la Universitat. És una concentració que ha començat fa una estona i, com dèiem, doncs, sobretot les consignes que se senten aquí són ja de cara a aquesta vaga general convocada per l'11 de novembre. Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, ha explicat per què cal apuntar-se, per què cal lluitar per fer aquesta vaga.
4: Una vaga general contra aquesta gent, però per aconseguir coses concretes. Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Carmen, com la Mari Carmen, tinguin drets sindicals.
3: Des del sindicat i també els altres que també han convocat aquesta concentració, com el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya o la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, encoratgen els assistents perquè s'organitzin durant els 33 dies que queden per aquesta vaga general els seus llocs de treball i d'estudi per aconseguir que aquesta vaga, segons ells, sigui un èxit.
0: Des del centre de Barcelona, en directe, gràcies, Montse Mir. Seguim pendents
3: adeu.
0: De qualsevol novetat. Adéu, bona tarda.
3: Gràcies, adéu.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: En l'àmbit polític, Esquerra, Sumar i la CUP intenten a contrarrellotge aclarir les seves candidatures per a les eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans tenen poc més de 48 hores per convèncer Gabriel Rufián perquè torni a repetir de cap de llista a Madrid. Ara mateix, les negociacions entre el partit i l'actual portaveu del Congrés continuen obertes i diferents fonts de la direcció ho veuen ben encarrilat. Marta Corbalan.
5: La direcció del partit no llança la tovallola i dona per fet que Rufián tornarà a encapçalar la llista dels republicans. Aquest diumenge acaba el termini que s'ha marcat Esquerra perquè els candidats presentin els avals de la militància. De totes maneres, hi ha una via més directa per ser designat cap de cartell sense haver de recollir avals. Si s'arriba a un acord, Rufián podria ser proclamat amb el suport d'un terç dels membres de l'executiva nacional, que és un òrgan format pels principals dirigents d'Esquerra. Després de dies de silenci, Rufián va deixar clar ahir a les xarxes socials que ell vol representar Esquerra Republicana, però demana unes mínimes condicions. Per exemple, envoltar-se d'un equip de confiança, tenint en compte que les relacions amb l'actual grup parlamentari estan trencades, i tenir també més incidència per decidir l'estratègia política a Madrid. El que el partit rebutja de totes és fer un front de les esquerres a tot l'estat com volia Rufián. En cas que hi hagués una trencadissa, Esquerra ja té activat un pla B. El diputat del Parlament Jordi Albert es dibuixa com a possible alternativa. De moment, ell està recollint avals per anar almenys en un dels llocs de sortida de la candidatura al Congrés.
0: Incògnita Esquerra Republicana i dubtes a la CUP, que ha de decidir les pròximes hores si torna a fer llista per a les generals. Segons fonts dels anticapitalistes, dins del partit no hi ha consens sobre la qüestió, malgrat que porten mesos debatent-ho. Els partidaris de concórrer-hi, com el corrent Poble Lliure, consideren necessària una proposta per canalitzar el moment actual de malestar per l'habitatge i l'amenaça de l'extrema dreta. En canvi, els detractors, com l'organització Endavant, creuen que l'espai polític no està prou fort per destinar recursos a una campanya d'última hora. El màxim òrgan dels Copaires es reuneix demà al matí per decidir el desenllaç i no descarten acabar la trobada amb una votació interna si les posicions continuen enrocades. I és que veus de la CUP alerten també dels riscos de sortir del focus mediàtic a 8 mesos de les municipals, que admeten que és la màxima prioritat de la formació. El partit busca recuperar múscul electoral, entre d'altres, erigint-se com l'antítesi d'Aliança Catalana, tant en clau socioeconòmica com nacional. Non Casadevall, líder del partit, i Sumareno, portaveu.
6: L'extrema dreta avança i intenta apropiar-se de la catalanitat per convertir-la en una eina de divisió i d'exclusió. Doncs els hi direm molt clar, no els hi regalarem la nostra catalanitat.
7: Que l'independentisme és antifeixista.
0: Els objectius principals de la CUP en clau municipal són retenir l'alcaldia de Girona i tornar a entrar a l'Ajuntament de Barcelona 8 anys després.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Després de 6 dies activada, avui ja no hi ha alerta per pluja, però els administradors de finques estan desbordats de feina per gestionar les reparacions de les destrosses pels aiguats de l'última setmana. A Barcelona hi ha molts edificis amb desperfectes i els terminis per solucionar-los s'estan allargant. Pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua són algunes de les destrosses principals dels edificis. La vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, explica que davant de Corcoll.
8: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
0: Les que acostumen a fer-se càrrec de les indemnitzacions són les assegurances, però en cas d'inundacions se n'encarrega el consorci. Per demanar-les cal conservar factures de les reparacions, pressupostos o fotografies.
1: 3Cat Info.
0: I amb la xarxa de Rodalies ja recuperada d'aquests temporals, avui el focus està posat als despatxos. L'advocacia de l'Estat qüestiona que el conseller delegat de la nova empresa mixta Rodalies de Catalunya sigui també director de Rodalies de Renfe. Totes dues funcions recauen en Òscar Playà. Segons La Vanguardia, un informe del Servei Jurídic de l'Estat impedeix que combini les dues responsabilitats. El dictamen, no vinculant, indica que una segona funció executiva en una altra empresa pública, la de director de Rodalies, és incompatible amb la dedicació exclusiva que ja té a la nova empresa mixta formada per la Generalitat i Renfe. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, no hi veu cap polèmica.
9: Òscar Playà només té un càrrec, que és el de conseller delegat de Rodalies de Catalunya. És el màxim responsable efectivament efectivament, d'aquest traspàs de governança, però jo no entès molt bé la polèmica, perquè al final Òscar Pleyat té un càrrec, és conseller delegat, i per tant està tot d'acord al que normativament es preveia i volíem.
0: Segons la consellera, amb l'empresa mixta ja constituïda, s'ha millorat la coordinació amb les operadores. Des de Renfe expliquen que les funcions que té com a director operatiu les exerceix amb el vistiplau de la direcció de la companyia. Des del Ministeri també hi treuen rellevància i apunten que el que diu la informació no afecta el servei, que l'empresa mixta és una novetat a l'Estat i que necessita temps per desenvolupar-se.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 4 minuts per 3 quarts de 8, obrint crònica internacional. La Xina reduirà a la meitat el nombre de cotxes híbrids que exporta a Europa. Aquest és el compromís que ha arrencat una delegació de la Unió Europea a la Xina, que allunya el fantasma d'una guerra comercial entre les dues potències. Els fabricants europeus han aplaudit l'acord perquè asseguren que el ràpid increment de vehicles híbrids xinesos està alterant el mercat. Els híbrids han passat de representar el 7% dels automòbils importats des de la Xina el 2023 al 39% durant el primer semestre del 2025. Pel que fa als cotxes elèctrics, les dues parts revisaran els compromisos de preus i subvencions a la producció a Europa com a alternativa als arancels. Igualment, s'ha pactat millorar l'accés al mercat xinès de productes europeus, com ara els components per a l'automoció, l'oli d'oliva i altres productes alimentaris. A més, la Xina retira l'amenaça de deixar de vendre terres rares a la Unió Europea, un recurs indispensable per a la fabricació de mòbils, ordinadors i tot tipus d'aparells electrònics. La relació comercial entre la Unió Europea i la Xina està fortament desequilibrada, amb un dèficit europeu pròxim als 1.000 milions d'euros diaris.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I a França, gairebé 150 instituts continuen tancats avui, l'endemà que el govern anunciés una primera mesura per calmar les protestes dels estudiants. Des d'un liceu, el ministre d'Educació, Edouard Geffré, ha anunciat aquest matí que el 96% dels centres estan oberts. En alguns llocs, la mobilització ha baixat d'intensitat. Alguns estudiants ho justifiquen per reservar forces per a dimarts que ve, quan hi ha una altra manifestació convocada, però deixen clar que la promesa d'ahir de desplegar immediatament 3.000 professors substituts està molt per sota de les expectatives, com ha dit el principal sindicat. Les forces de l'ordre han desbloquejat la facultat de SAS, plena de brossa, un símbol de la implicació dels universitaris en el moviment, conscients de les dificultats que ells també van patir. Com ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio Jean-Florentin Liabeuf, estudiant del màster d'Hispàniques a la Universitat de la Sorbona.
10: Ara estic estudiant en la universitat, però els problemes que ells criden,
11: protesten,
10: en els carrers són problemes que ja existien fa anys, quan jo també estudiava en el secundari.
0: Les Nacions Unides s'han mostrat amoïnades pels incidents en les protestes i demanen que no hi hagi un ús desproporcionat de la força per part de la policia. Fins ara s'han detingut més de 6.800 persones, el 86% de les quals menors, segons el Ministeri de Justícia. Les destrosses estan valorades en almenys 30 milions d'euros, segons fons de l'executiu. I Manresa, encara tocada per l'apunyalament mortal de fa un mes amb menors implicats, ampliarà els efectius de la Guàrdia Urbana per tenir més policia al carrer. L'Ajuntament ha demanat al Departament d'Interior la incorporació immediata de 15 nous agents. Anem fins a Manresa, Nàtia Dell.
12: Hi haurà més patrullatge a peu de carrer, més vigilància sobre els multireincidents, especialment entre els joves, i campanyes específiques per detectar armes blanques. També han anunciat més controls d'alcoholèmia, substàncies estupefaents i velocitat. A més, també es faran més inspeccions, diuen, activitats comercials que generen molèsties a l'espai públic i més supervisió sobre l'absentisme escolar. Al gener hi haurà una convocatòria de 10 places i el 2028 una altra, i mentre aquests agents de la Guàrdia Urbana de Manresa no arriben, perquè els processos són llargs, ha demanat 15 agents a Interior que es puguin incorporar de manera immediata. L'alcalde és Marc Eloi.
13: Incrementar el cos en 20 efectius més que estiguin al carrer, que ens permetin fer més feina, que puguem treballar amb la proximitat als barris, que puguem treballar amb les activitats en el compliment de les ordenances municipals.
12: En relació a l'homicidi de l'1 de setembre, ha insistit que la multireincidència i les armes blanques són un problema de país i que s'ha de revisar la llei del menor per donar una resposta judicial i socioeducativa ràpida i efectiva. També ha reclamat una fiscalia de menors a la ciutat davant l'augment de delictes comesos per joves.
0: 7:45 tocats. I obrim l'àrea de servei per conèixer quin és l'estat viari de les carreteres catalanes amb Mariluz García. Bona tarda.
11: Hola, bona tarda. Continua millorant la situació a les carreteres, però el punt amb més congestió continua sent la C16 a l'est del Llobregat, congestionada des de Berga i fins a Cercs, en sentit nord, en direcció Puigcerdà-Túnel del Cadí. També aturats a la C17 a l'altura de Ripoll, en sentit nord, en direcció d'entrada a la població. A l'autopista AP7, retencions ja puntuals a l'altura de Borrassà, a l'Alt Empordà, direcció França, a l'altura de Montornès del Vallès, direcció Girona, i a l'altre extrem, a l'Ametlla de Mar, en direcció Castelló. També algunes petites retencions encara a la C60 a l'altura d'Argentona, direcció Mataró, a la B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma de Gramenet i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, la C32 Sud, autopista del Garraf a l'altura de Sant Boi, direcció Castelldefels, i a les rondes, la que continua més carregada és la Ronda Litoral, amb cua de Fòrum a la Barceloneta, direcció Llobregat, i en sentit contrari, entre Zona Franca i Montjuïc. I a la Ronda Dalt, en canvi, ja poques complicacions, ni a l'altura de Vallcarca en sentit Besòs i del Nus de Trinitat a Roquetes, direcció Llobregat. A causa d'obres encara aturats a l'autovia A2, a l'altura de Jorba, direcció Lleida, i a la C55 a Sant Vicenç de Castellet, en direcció Manresa. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: Gràcies, Mariludus. I del temps al trànsit, Néstor Gómez.
14: La situació d'estabilitat es manté. Avui hem gaudit d'un dia esplèndid després d'un inici de mes d'octubre encapçalada per les precipitacions, pels ruixats, les tempestes i els aiguats. Avui és el primer dia tranquil. 9 dies després hem tingut un dia plàcid, un dia d'estabilitat atmosfèrica de cap a cap, amb ampli domini del sol, amb alguna teranyina de núvols alts, i això sí, amb unes temperatures ben baixes. L'arribada del vent de nord ha portat aire fred, també tramuntana, que pràcticament a l'àrea de la Empordà ha arribat avui als 100 km per hora, i sobretot aquest aire fred s'ha notat a primera hora del dia, amb temperatures que a les valls del Pirineu han baixat per sota dels 0 graus, a les comarques de l'interior cap als 5 graus i a la façana costanera per sota dels 15. Sobretot s'ha notat també a alta muntanya, un matí en el qual les temperatures han baixat cap als 5 graus sota 0 a cota 2.500. La tarda ha estat molt agradable, amb unes temperatures que han arribat fins als 24 graus en el cas del Dubé i l'Aldea, a Tarragona, Barcelona, 23 graus de temperatura màxima. I tot això a les portes d'un cap de setmana llarg, que s'espera assolellat, amb molt de sol, amb algunes teranyines de núvols alts, similars als que hem tingut avui, i amb unes temperatures que tant dissabte com diumenge tendiran a pujar una miqueta, però només una miqueta. De bon matí no farà tant de fred com avui, però tot i així, les temperatures seran baixes, i les màximes pugen una miqueta, però no es dispararan pas. Les més altes, tant de dissabte com de diumenge, no passaran dels 25 graus, sobretot a la façana costanera.
0: Info. Passen 3 minuts de 7:45 del vespre, obrim plana cultural. Josep Maria Mestres assumeix el càrrec de director artístic del TNC amb el compromís de reforçar la llengua i la cultura catalanes i l'anunci de la creació d'una nova companyia nacional. Barcelona, Marta Vives.
15: Mestres afronta la nova responsabilitat des d'un gran coneixement de la casa, com ell mateix l'ha definit.
16: Per les parets, per la gent que les habita, pels espectacles que hi he vist i pels que hi he fet, el TNC m'hi trobo com a casa.
15: Un dels eixos del seu projecte és situar la llengua al centre de la institució.
16: Soc molt conscient que les nostres han estat una llengua i una cultura minoritzades i que encara hi ha qui les mira amb una certa condescendència. Revertir aquesta mirada ha de ser una de les tasques primordials del Teatre Nacional de Catalunya.
15: I com aposta a la creació d'una companyia nacional que estarà formada per 12 intèrprets professionals menors de 35 anys que estaran contractats de manera estable. Cada promoció durarà 2 temporades i es posarà en marxa el 2028.
16: La creació i funcionament de la companyia del Teatre Nacional de Catalunya s'ha d'entendre com una peça estructural del projecte artístic.
15: Mestres assumirà el càrrec l'1 d'agost del 2027. Aquesta temporada està previst que dirigeixi Mare Coratge a la Sala Gran.
0: I Barcelona acull fins diumenge el Saga Barcelona Game Fest, la nova fira de referència dels videojocs al sud d'Europa, nascuda de la fusió del Saga, el BCN Game Fest i el Retro Barcelona. L'esdeveniment vol connectar públic, estudis i editors, així com potenciar la presència del català a la indústria. Tina Font és la seva portaveu.
17: Fem un salt de dimensió i convertim la fira en un espai vertebrador. Lògicament, llengua i indústria es converteixen en sinònims perquè connecti el públic, els creadors, estudis, editors, inversors, centres educatius i professionals. Fem d'aquest Saga Barcelona Game Fest un espai obert i inclusiu que estrena 14.000 metres quadrats, que inclouran una setantena de jocs en català, un nombre d'estudis aproximat de 160 i ascendim a 360 estants.
0: Tot això és en un nou espai a la Fira de Montjuïc, amb més de 500 punts de videojocs, 150 màquines arcade i la possibilitat de provar videojocs d'estudis independents abans que ningú. Durant el Saga Barcelona Game Fest també se celebraran els 25 anys del programa DICAT Generació Digital, amb una taula rodona especial amb diversos dels seus col·laboradors. Això serà demà dissabte a les 12 del migdia.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: I començarem els esports abans de l'hora habitual endinsant-nos a fons en el món del futbol català. Repassarem la situació dels equips catalans abans del cap de setmana i què els espera en aquesta propera jornada.
1: Futbol català al dia.
18: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3CAT Info. A la primera federació, el Sant Andreu deixa escapar 3 punts de Can Dragó i acaba empatant a 2 amb l'Antequera. El Nàstic cau a Múrcia per 2-0 i l'Europa tampoc suma l'Alcoraz, derrota per 3-1 i els graciencs continuen en descens. A la segona federació, el temporal obliga a suspendre el Terrassa Girona B i l'Espanyol Benàxera. El Barça Atlètic es manté el líder gràcies a la victòria per 1-2 al camp del Tudelano. L'Olot és tercer després de guanyar 2-4 al Logroñés i el Manresa s'imposa per 1-4 en el duel català amb el Reus, que cau en zona de descens. Una categoria per sota tercera s'han suspès molts partits. El Tona Badalona s'ha jugat i ha acabat amb victòria escapolada per 1-3. Els badalonins són líders provisionals. També jugats l'Atlètic Lleida 1, Poble de Mafumet 1 i el Vilassar 1, Europa B6. El partit de Copa del Rei, que havia de jugar al Prat contra el Sant Rafel, s'ha ajornat. I menció especial pel Lleida, que s'estrena quarta catalana amb una golejada 2-5 al camp de sorra de Sunyer. A la primera federació femenina, el Barça B guanya la Lama 2-0 i aconsegueix la primera victòria de la temporada. A segona, el Barça C no ha jugat. Sí que ho ha fet l'EM de Lleida i l'Europa, que empaten a 0. L'Ona Sant Adrià ha derrotat el Villaviciosa 2-0 i és líder en solitari amb 12 punts.
1: Futbol català a 3CAT Info.
19: A primera ref, Hèrcules Sant Andreu, els andreuencs busquen guanyar el Rico Pérez i aconseguir la segona victòria seguida. Torremolinos Nàstic, segon desplaçament seguit del Nàstic, i Europa Algesires, els graciencs reben a un rival que també està en descens. A segona ref, Barça B, Logroñés. El líder rep un equip en descens, dos duels catalans, Girona B, Espanyol B i Olot Terrassa. A tercera ref, Badalona-Vilanova, enfrontament entre aspirants a l'ascens, Martinenc-Muntanyesa, duel barceloní, Guinardó contra Nou Barris i Mollerussa-Cerdanyola. Els dos equips volen fugir de la zona baixa. A la Lliga Elit, Argentona-Manlleu, equip en descens davant el líder, Rubí-Horta, dos equips que es volen mantenir a la zona alta, Vic Prat, el Vic Cué, busca la primera victòria de la temporada, i a primera ref femenina, clàssic de filials, Madrid B davant Barça B. A segona ref femenina, Balears Ona Sant Adrià, l'Ona líder buscarà 3 punts més a Palma, AM Lleida Saragossa, les lleidatanes volen guanyar i esperar que punxi l'Ona per atrapar-les, i també Europa Osca, Espanyol B Múrcia i València B Barça C.
1: Futbol català a 3CAT Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa. Esports.
0: I més actualitat esportiva fins les 8 amb Alfons Gorina. Bona tarda.
2: Bona tarda. Torna el futbol a la primera divisió un cop superada l'aturada pels compromisos de seleccions i ho fa amb el Màlaga espanyol, que arrencarà en poc més d'una hora i ja tenim a l'11 de Manolo González per aquest partit. Marxem a Màlaga. Sonia Olear, bona tarda.
19: Bona tarda, Alfons. Doncs tenim un 11 amb moltes novetats. En total, 6 canvis a l'11 fa avui Manolo González per enfrontar-se al Màlaga, aquí a la Rosaleda. I el canvi que més crida l'atenció és a la porteria, perquè no juga Dimitrovic, entra Fortuño. A la defensa, Omar, Riedel, Cabrera i Harman. El doble pivot per Pol i Expósito. Mitja punta per Javi Hernández. Banda dreta per Dolan. Banda esquerra per Brian. I en punta, Roberto, que torna després d'haver estat convocat amb la selecció espanyola de Luis de la Fuente. En total són, com et deia, 6 canvis. Entra Fortuño a la porteria per Dimitrovic, Pol per Urco, Omar per José Ángel, Hinojo per Harman, Riedel per Núñez i Dolan per Cala.
2: Gràcies, Sònia. El conjunt blanquiblau és 15, 7 punts i visita un Màlaga que encara no ha guanyat després de 7 jornades. L'Espanyol vol aprofitar, doncs, aquesta visita per trencar una ratxa de 2 derrotes seguides. També està a la convocatòria Javi Puado després de 10 mesos lesionat. I el Barça, per la seva banda, jugarà demà 6:45 al Camp Nou contra el Getafe. Hansi Flick ha confirmat la baixa de Rafinha tant per aquest partit com per el de la Champions contra el Galatasaray dimarts que ve. I ha insinuat la titularitat de Gabriel Jesús i de Lamine Yamal demà contra el Getafe.
20: Hem d'entendre que és diferent parlar de jugadors com Rodri que fer-ho de Lamine o Cubarsí. Són joves i recuperen molt ràpid. A Lamine li encanta jugar a futbol. Si ha de ser canviat a falta de 20 minuts o mitja hora, potser no està content, però per ell és perfecte. En períodes on s'entrena molt poc, seguir jugant t'ajuda a mantenir aquest nivell. Ara té la confiança, però la seva actitud és impressionant. Serà el millor jugador del món si no ho és ja.
21: But also his attitude is amazing he will be the best player in the world if he's not now.
2: Joan Garcia també està preparat per tornar i serà el primer partit de Xavi Espert des de que ahir va ampliar el contracte fins al 2030. Per cert que ara mateix està jugant també el pròxim rival a la Champions del Barça, el Galatasaray turc, que rep el Kasımpaşa. Ara mateix al descans el Galatasaray guanya per 1-0.
1: 3CAT Info.
2: I al Camp Nou s'ha celebrat aquest matí l'acte d'acomiad a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El jugador es retira després d'haver militat en 4 grans clubs d'Europa, com són el Barça, el Chelsea, la Roma i la Lazio.
22: Pues en este sentido, ahora que me he retirado, quiero disfrutar mucho más de mi familia, que he estado tantos años sin poder ver, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? Estar cerca de ellos, verlos crecer. Y bueno, esa es la parte difícil de nuestro trabajo y bueno, eso es un principio lo que me gustaría hacer y luego pues ya obviamente seguramente alguna cosa ligada con el fútbol, veremos si puedo ser entrenador o agente o estar simplemente para jugar algún partido de leyendas, eventos de la FIFA, lo que vaya saliendo, como ya ha hecho alguno también ahora.
2: Pedro farà demà el servei d'honor al partit contra el Getafe. I demà també juga el Madrid, que rebrà el Villarreal. José Mourinho, el tècnic del conjunt blanc, diu que no hi ha falta de compromís per part de Kylian Mbappé.
23: Que mañana Mbappé va a jugar, ni en banquillo estará, va a jugar, y si va a jugar es porque yo pienso, no pienso, yo estoy seguro de que no ha fallado con el Real Madrid, no ha fallado con sus obligaciones.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: I a l'Eurolliga de bàsquet, el Barça rep els Alguiris de Kaunas a 9:15 a la quarta jornada. El Barça de moment suma 2 victòries i una derrota. Podreu seguir aquest partit, com sempre, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. I a la Lliga Sobal, el Granollers visita el Ciutat Real a 9:15 del vespre en partit de la 5a jornada. Els vallesans són ara mateix 6ens amb 6 punts, un més que el seu rival manxec d'avui.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: En marxa aquesta hora la concentració convocada pel Sindicat de Llogateres al centre de Barcelona sota el lema El negoci de l'habitatge mate. L'acte també és un homenatge a Mari Carmen Abascal i a Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que al setembre es va suïcidar després que la desnonessin. Acaba sense incidents la manifestació d'avui a la tarda a València amb motiu de la Diada del País Valencià d'aquest 9 d'octubre. La mobilització ha generat un fort desplegament policial per la coincidència amb l'acampada per l'habitatge i amb la possibilitat que hi haguessin enfrontaments amb l'extrema dreta. Esquerra Republicana negocia a contrarrellotge amb Gabriel Rufián per tancar la candidatura de les eleccions del 29 de novembre. La direcció dels Republicans veu encarrilades les converses. Mentrestant, el PSOE pressiona Sumar per tancar una candidatura forta que doni opcions de reeditar la coalició. Els Estats Units anuncien sancions contra el Tribunal Penal Internacional després de saber-se que el Premi Nobel s'ha concedit a Navi Pillay, una de les exjutgesses de la institució. El TPI denuncia que l'objectiu de Washington és intimidar les persones que treballen amb l'òrgan jurídic. La Unió Europea, en canvi, el Canadà i el Japó, fan costat al TPI davant de les noves sancions. En els últims 4 anys ha augmentat gairebé un 50% el nombre de persones que van a urgències dels hospitals catalans per un problema de salut mental i 500.000 van passar per atenció primària per un diagnòstic relacionat amb aquests trastorns. Són dades que ha fet públiques avui el govern, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental. Rescat impulsa un desplegament ampli a YouTube per tal d'ampliar audiències i potenciar la llengua catalana. A finals de l'any vinent hi haurà fins a una vintena de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils.
1: Esports.
2: Torna el futbol a la primera divisió amb aquest Màlaga espanyol que arrencarà a partir de les 9 del vespre. Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. Rafinha, en canvi, es perdrà els dos propers partits del Barça, demà contra el Getafe i dimarts al camp del Galatasaray. A l'Eurolliga masculina de bàsquet, a 8:45, Barça-Zalgiris al Palau Blaugrana i a la Lliga Sobal, el Granollers visita el Ciudad Real a partir d'un 8:45 del vespre.
0: Temps molt estable per les pròximes hores, també de cara al cap de setmana llarg per a moltes persones, una calma que es traduirà en sol i amb alguns núvols prims poc importants. Contrast de temperatures, les normals per aquestes dates, fresca, fred al matí, ambient agradable al migdia.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 8 de la tarda, us parla Jaume Brufau. Aquesta hora està en marxa la concentració convocada pel Sindicat de Llogateres a Barcelona sota el lema El negoci de l'habitatge mate. L'acte és també un homenatge a Mari Carmen Abascal i a Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. A la seguim a Barcelona. Montse Mir, bona tarda.
3: Bona tarda i de fet fa 11 minuts s'ha fet un emotiu minut de silenci aquí a la plaça de la Universitat de Barcelona. Suposo que de fons també sentiu els parlaments que s'estan fent sí. Des de just l'entrada de la universitat. Des d'aquí també podem veure que en algunes de les finestres de la universitat s'han desplegat pancartes, han estat moments molt aplaudits, diuen vaga general 11N i també casa de la vaga. De moment la concentració no s'ha mogut d'aquí, de la plaça de la universitat, però no descarten anar cap a algun altre lloc de Barcelona, un bon punt acabin els parlaments. Uns parlaments en els quals sobretot s'ha fet referència als dos decrets d'habitatge i la situació política que s'ha generat i han destacat que tot plegat han inspirat una vaga general contra el govern, que tenen 33 dies per organitzar-la perquè diuen tot el que ha passat aquests dies no torni a passar. Gisela Bermúdez, portaveu del Sindicat Socialista de l'Habitatge, ha explicat la problemàtica que afecta molta gent.
4: Estem parlant de que ara mateix cada cop més persones es maten a treballar 8 hores al dia, més 2, més 3, més 4 hores de transport i ni tan sols es poden permetre una miserable habitació.
3: De fons ara podeu sentir vaga, vaga general. Aquesta és una de les consignes, dels càntics que més hi ha hagut durant tota aquesta concentració, com dèiem, aquí a la plaça de la Universitat.
0: Gràcies, Montsemir. Gràcies també a equips tècnics que fan possibles totes aquestes connexions en directe. Bona tarda.
3: Adéu.
0: I ha acabat sense incidents la manifestació que s'ha fet avui a la tarda a València amb motiu de la diada del 9 d'octubre. Una mobilització que ha comportat un fort desplegament policial per la proximitat de l'acampada per l'habitatge i la possibilitat que hi havia que hi haguessin enfrontaments amb l'extrema dreta, cosa que no ha acabat passant. L'hem seguit a València amb la Marta García.
5: 1.700 efectius de la Policia Nacional, 500 més del que és habitual, s'han desplegat durant tot el dia per garantir la seguretat tant en l'acampada com en els actes del 9 d'octubre, especialment en la processó cívica d'este matí i en la manifestació de la vesprada. Convocada per la Comissió 9 d'octubre, que engloba diverses organitzacions, amb el lema Guanyem el País, ha tingut també la lluita antifeixista molt present. Ens ho expliquen, per exemple, Mara i Aitana, dues de les participants.
6: Aquest any, precisament, està molt marcat per l'avanç del feixisme, per tant, utilitzem també aquesta diada per reivindicar que som antifeixistes.
7: Això és el que ens motiva a vindre al final, no? O sigui, trobo que justament en els moments en el que les coses semblen com que n'hi ha menys esperança, se construeix més com resistència, perquè és quan la gent s'adona que els drets i les lluites, que sembla que són coses que ja s'han assolit, no estan assegurades.
5: Han participat també associacions com Acció Cultural del País Valencià, Plataforma per la Llengua, una columna educativa amb els sindicats STPB, Comissions Obreres i la UGT, i també l'esquerra independentista, que ha compartit manifestació i que només s'ha bifurcat en els metres finals. Jornada, per tant, reivindicativa i festiva, que ha acabat sense incidents.
0: Esquerra, Sumar i la CUP estan intentant a contrarrellotge aclarir les seves candidatures per les eleccions generals del 29 de novembre. Els republicans tenen poc més de 48 hores per convencer Gabriel Rufián perquè torni a repetir com a cap de llista a Madrid. En aquests moments les negociacions, expliquen des del partit i l'actual portaveu del Congrés, continuen obertes i diferents fonts de la direcció les veuen ben encarrilades. Marta Corbalán.
8: La direcció del partit no llança la tovallola i dona per fet que Rufián tornarà a encapçalar la llista dels republicans. Aquest diumenge acaba el termini que s'ha marcat Esquerra perquè els candidats presentin els avals de la militància. De totes maneres, hi ha una via més directa per ser designat cap de cartell sense haver de recollir avals. Si s'arriba a un acord, Rufián podria ser proclamat amb el suport d'un terç dels membres de l'Executiva Nacional, que és un òrgan format pels principals dirigents d'Esquerra. Després de dies de silenci, Rufián va deixar clar ahir a les xarxes socials que ell vol representar Esquerra Republicana, però demana unes mínimes condicions. Per exemple, envoltar-se d'un equip de confiança, tenint en compte que les relacions amb l'actual grup parlamentari estan trencades, i tenir també més incidència per decidir l'estratègia política a Madrid. El que el partit rebutja de totes és fer un front de les esquerres a tot l'estat, com volia Rufián. En cas que hi hagués una trencadissa, Esquerra ja té activat un pla B. El diputat del Parlament Jordi Albert es dibuixa com a possible alternativa. De moment, ell està recollint avals per anar almenys en un dels llocs de sortida de la candidatura al Congrés.
0: A l'espera de decidir si Gabriel Rufián es queda a Esquerra o aposta per sumar-se a la nova coalició de Front Ampli, el PSOE pressiona perquè hi hagi una candidatura única a la seva esquerra i poder revalidar el govern progressista. Front Ampli té una setmana per decidir si concorre amb Podem i dues per trobar un lideratge. Anem ara fins a Madrid, Tània Tàpia.
9: El rellotge no s'atura i l'urgència obliga les esquerres a definir com es presentaran a les eleccions del 29 de novembre. El que fins ara eren negociacions discretes han saltat pels aires aquesta setmana després que Més Madrid situés Ada Colau com a candidata per liderar el Front Ampli. I ja ha començat l'estira i arronsa per decidir qui copa les llistes a Madrid i Barcelona. Un dels partits de la coalició, Moviment Sumar, ha demanat discreció, generositat i cooperació a la resta de l'espai i alhora confirma que la seva cara visible serà Verónica Barbero. Encara pendent de resoldre també si Podem entrarà en l'equació, qui s'ha sumat a la pressió és el Partit Socialista. El ministre Òscar Puente els demana que vagin a l'una en una papereta única, ho ha dit a la SER.
10: Por favor, pónganse de acuerdo, porque lo que viene es suficientemente grave y suficientemente serio como para que se dejen al lado egos, circumstàncies de menys importància.
9: Fons del PSOE, per la seva banda, també exploren una aliança amb aquest espai per fer llistes conjuntes al Senat, on el PP té ara majoria absoluta. Mentrestant, els populars ja han posat condicions per als debats electorals, només accepten un cara a cara entre Sánchez i Feijó i un debat a cadenes privades amb unes dates ja fixades i a Televisió Espanyola només una entrevista. El PSOE els ha replicat que ells seran a tots els debats i recrimina al PP que vulguin posar la seva agenda.
0: I la CUP ha de decidir les pròximes hores si torna a fer llista o no per a aquestes eleccions generals. Segons fonts dels anticapitalistes, dins de la formació no hi ha consens sobre aquesta qüestió, tot i que porten mesos debatent-la. Els partidaris de Concorrei, com ara el corrent Poble Lliure, consideren necessària una proposta per canalitzar el moment actual de malestar per l'habitatge i l'amenaça de l'extrema dreta. Però, en canvi, els detractors, com ara l'organització Endavant, creuen que l'espai polític no està prou fort per destinar recursos a fer campanya d'última hora. El màxim òrgan dels copaires es reuneix demà al matí per decidir el desenllaç i no descarte acabar amb la trobada amb una votació interna si les posicions continuen enrocades. Hi ha veus a la CUP que alerten dels riscos de sortir del focus mediàtic a 8 mesos de les municipals al maig de l'any vinent, que admeten que són la màxima prioritat de la formació. El partit busca recuperar múscul electoral, entre altres, erigint-se com l'antítesi d'Aliança Catalana, tant en clau socioeconòmica com nacional. N'han parlat Non Casadevall, líder de la formació, i Su Moreno, portaveu.
11: L'extrema dreta avança i intenta apropiar-se de la catalanitat per convertir-la en una eina de divisió i d'exclusió. Doncs els hi direm molt clar, no els hi regalarem la nostra catalanitat.
12: Que l'independentisme és antifeixista.
0: Els objectius principals de la CUP en clau municipal són retenir l'alcaldia de Girona i tornar a entrar a l'Ajuntament de Barcelona 8 anys després.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Poc més de 3 minuts i serà 9:15. Els Estats Units han anunciat avui sancions contra el Tribunal Penal Internacional, l'organisme que l'administració Trump no reconeix i considera una amenaça. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha dit que tant demòcrates com republicans han rebutjat durant dècades la idea que el TPI pugui jutjar ciutadans dels Estats Units, militars en servei i líders polítics, i que amb les noves sancions volen tallar els recursos a l'òrgan jurídic internacional.
13: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
0: L'alt tribunal ha respost l'anunci de Washington amb un rebuig frontal a les noves mesures que considera una intimidació en tota regla a la gent que treballa amb el TPI. El tribunal, que té 125 països membres, ha instat els seus integrants a adoptar mesures concretes per garantir el seu funcionament. Poc després de l'anunci dels Estats Units, la Comissió Europea ha afirmat que està disposada a fer el que calgui perquè aquest TPI continuï operant com fins ara, tant pel que fa a la investigació com als processos oberts per crims de guerra i contra la humanitat. D'altres països com el Canadà, el Japó i el Regne Unit també han anunciat que faran costat al Tribunal Penal Internacional davant de les sancions de Washington. Un nou punt de fricció amb els Estats Units i la comunitat internacional, que ha arribat el dia en què s'ha sabut que la jutgessa sud-africana Navi Pillay ha estat guardonada amb el Premi Nobel de la Pau 2026 en reconeixement a la justícia internacional en plena escalada bèl·lica al món. Això ho ha expressat el portaveu del Comitè Nobel Suec, Noruec.
14: In awarding this year's Nobel Peace Prize.
15: Amb la concessió d'aquest Premi Nobel de la Pau d'enguany, el Comitè Nobel Noruec vol recordar al món que l'estat de dret, tant nacional com internacional, és la base del sistema que hem establert per garantir la pau i resoldre els conflictes de manera no violenta. La pau requereix justícia.
0: Pillay, de 85 anys, ha rebut la notícia en una reunió de juristes internacionals al Tribunal de Nuremberg. Ha dedicat el premi als supervivents dels crims internacionals i ha llançat un missatge als líders mundials.
16: Teniu l'obligació legal de protegir els drets humans, evitar la guerra i fer realitat la Carta de les Nacions Unides. És una obligació que insto tots els estats a complir. L'últim que volem és que els estats actuïn pel seu compte, com en el cas de l'atac contra el Tribunal Penal Internacional.
0: El director de l'Institut Català Internacional per la Pau, Christian Herbolzheimer, ha explicat a 3CAT Info que aquest premi és molt pertinent en un context de gran tensió bèl·lica internacional, el nombre més gran de refugiats de la història i una despesa militar a l'alça.
17: Reforçar el paper del dret i dels tribunals internacionals és un dels eixos fonamentals per aturar l'escalada armamentista i l'escalada bel·licista que pateix el món aquests últims anys.
1: 3CAT Info.
0: És 9:15. Trànsit a aquesta hora. Connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
18: Hola, bona tarda. Ja queden poques complicacions, però localitzades. A l'eix del Llobregat, a la C-16, encara hi ha congestió a l'altura de Berga i també a Cercs, en sentit nord, en direcció Puigcerdà. La C-17, a l'altura de Ripoll, en sentit nord. A l'autopista AP-7 ja no queda congestió, on hi ha hagut durant tot el dia, sobretot a la zona del Vallès i de Martorell. Queda lentitud a la zona de l'Ametlla de Mar, en sentit sud, en direcció Castelló. A l'àrea de Barcelona, on també hi ha hagut força complicacions, queden algunes aturades a les rondes, però cada cop menys. Hi ha congestió a la ronda de dalt entre Sant Gervasi i Vallcarca, també a l'altura de la Vall d'Hebron, d'Horta Canyelles, sentit Besòs, també a l'altura de Roquetes, direcció Llobregat. Per darrere, la B20, la Pota Nord, amb retencions entre Santa Coloma de Gramenet i l'accés a Barcelona pel Nus de la Trinitat. I a la ronda litoral queden aturades també cada cop més puntuals entre passeig de la zona Franca i Montjuïc, de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i també de forma intermitent des de Diagonal Mar i fins la Barcelona Uneta, direcció Llobregat. A l'extrem sud de la Gran Via, la C31, també aturats encara des de plaça Cerdà i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, sobretot en direcció d'entrada. I a causa d'obres, encara aturades a l'autovia 2, a l'altura de Jorba, en direcció Lleida. Fins les 7 d'aquesta tarda han sortit de l'àrea de Barcelona més de 228.000 vehicles. Això és un 40% dels previstos fins demà al migdia, segons l'última actualització del Servei Català de Trànsit. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: Gràcies, Mariluz. Bona tarda.
18: Bona tarda.
0: Ara sentíem aquesta actualització de la sortida dels vehicles les últimes hores, la previsió dels cotxes que encara quedarien per sortir en aquest pont del 12 d'octubre, un cap de setmana llarg per a moltes persones. Hi ha hagut força incidències la setmana explicant, però volem saludar a aquesta hora el subdirector general de gestió del trànsit, Guillermo Villuendas. Senyor Villuendas, bona tarda.
19: Hola, bona tarda, què tal?
0: Moltes gràcies per tornar a atendre 3CAT Info, perquè amb vostè volem fer una primera valoració d'aquestes primeres hores d'operació sortida amb un gruix important de vehicles. Vostè l'escoltàvem ara fa unes hores, demanava que sempre que fos possible les sortides es programessin de forma esglaonada. Com està anant?
19: Bé, de moment podem dir que estem tenint, ara mateix hi ha una sortida, diguem-ne, habitual pel que seria un cap de setmana llarg. S'han produït diverses retencions en tots dos sentits, tant d'entrada com de sortida de l'àrea metropolitana. I en aquests moments, doncs, com comentava, bé, ara tinc unes dades una mica més actualitzades, ara a les 8 del vespre, doncs, haurien sortit uns 245.000 vehicles, que seria estem a punt ja del 45% de la previsió.
0: I de cara a les pròximes hores d'aquest vespre nit, creuen que continuarà havent-hi un volum important o que la gent ja s'espera més aviat a demà al matí?
19: Sí, normalment la previsió és que comenci demà al matí. Sí que durant la nit, diguem-ne, hi ha una caiguda, no? Hi ha aquestes hores vall on hi ha menys mobilitat i ja doncs, a partir de les 10 del matí doncs, ja comença a repuntar doncs, el que seria aquesta mobilitat fins a arribar al 100%, no? Que és quan tanquem, diguem-ne, l'operació sortida a les 3 de la tarda.
0: Segurament també vostè té totes les dades a la mà, al davant ara. La Mariluz García ens ha anat explicant avui a la tarda les diverses incidències que hi havia. Quan hi ha tanta mobilitat, és inevitable, hi ha hagut alguns accidents, hi ha hagut alguns vehicles avariats. En té constància de totes i si n'hi ha hagut alguna de més destacada que d'altres?
19: Sí, efectivament, sobretot avui el que hem observat és que s'han donat diferents avaries, no? En diferents vies, que al final doncs, això provoca afectacions, de vegades amb talls de carril per poder atendre el vehicle o retirar-lo en el cas que estigui immobilitzat. I sí que hi ha hagut una potser de més destacada, no? Que és l'incendi d'un vehicle a la P7 a l'alçada de Cambrils, en sentit sud, que ha provocat doncs, fins a 7-8 quilòmetres de retencions, però que en aquest cas doncs, no hi ha hagut cap ferit i, per tant, doncs, simplement ha estat això.
0: Això sempre bona notícia, però la P7, senyor Villuendas, gairebé sempre protagonista. Eh? És la via principal que tenim per moure'ns de nord a sud del país i és inevitable que hi hagi doncs, un nivell important d'incidència sovint quan hi ha, sobretot, tant de trànsit.
19: Sí, efectivament, amb tanta mobilitat, doncs, com et comentava, no? Només amb avaries, no? Doncs ja es produeixen diferents afectacions. En aquest sentit, avui divendres, de moment podem estar satisfets perquè no hi ha hagut cap accident greu i, per tant, doncs, dins de les afectacions sí que es produeixen doncs, aquestes afectacions a la mobilitat, aquestes retencions, però dins de la normalitat del que seria una operació sortida.
0: Quines altres vies hem tingut avui també amb alguna complicació? Perquè hi ha hagut, per exemple, a primera hora de la tarda, venim d'una setmana complicada pel que fa a la mobilitat i l'estat del territori, pels aiguats que hem tingut, però, per exemple, avui hem hagut de fer molta atenció a quarts de 4, quarts de 5, a la C-17, per exemple.
19: Sí, la C-17, doncs, hi ha un tram, per exemple, doncs, encara hi ha obres, però en aquest cas en sentit Barcelona, per dir-ho d'alguna manera, on s'està encara retirant doncs, l'esllavissada que es va produir i, per tant, doncs, això també provoca algunes retencions. També doncs, hi ha hagut doncs, aquest canvi de mobilitat, no? que fins ara era més d'estiu i més a la zona del litoral, i ara doncs, hem començat ja a observar doncs, aquesta mobilitat més d'interior, més cap a muntanya, on també s'han produït algunes retencions a la C-16, per exemple, que fins ara no s'havien donat aquests darrers caps de setmana.
0: Com estan les mesures especials que vostè també ens ha explicat que s'han posat en marxa per tal de garantir una bona operació sortida i, de fet, una bona mobilitat per tots els conductors?
19: Bé, les mesures, diguem-ne, estan funcionant correctament, estan donant els efectes doncs, que esperàvem, sobretot en quant no, de les restriccions de vehicles pesants, etc. I hem d'esperar una mica també el retorn, perquè tindrem aquest retorn més concentrat a la tarda de dilluns, durant tot el dia, però més aviat cap a la tarda, i aquí doncs, sí que tenim les mesures del que serien els carrils addicionals a la P7 i hem de veure doncs, també com funcionen, que esperem que vagin bé.
0: Les més importants d'avui han sigut això, aquesta restricció als vehicles de més de 7 tones i mitja de circular per sobretot la P7, és la més destacada?
19: Sí, durant la sortida és aquesta, també les de la C-16 a Berga, doncs, que hem fet aquests talls de les sortides i incorporacions de Berga, diguem-ne, per evitar que els vehicles vagin per dins de la ciutat, no? I

0: amb la C-58, on ja hem observat avui diverses aturades bastant destacades i que es podrien tornar a donar. També una mica veiem doncs, aquesta mobilitat d'interior, com comentaven, C-16, C-17, és el que hem d'anar observant.
1: Senyor Villuendas, Guillermo Villuendas, subdirector general de Gestió de Trànsit, moltes gràcies per l'actualització que ens ha fet al començament d'aquesta conversa i per les explicacions que ens han anat donant a 3CAT Info en directe a aquesta hora, en aquest dia de tant i tant de trànsit, amb aquesta sortida per molta gent, els més afortunats d'aquest pont de 3 dies. Gràcies, bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
2: 3CAT Info.
3: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
4: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
3: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
4: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
3: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
4: Apialia, la força de vendre junts.
2: 3CAT Info.
1: 6 minuts i seran 9:15.
2: Esports.
1: Alfons Gorina, bona tarda.
5: Bona tarda. Torna el futbol a la primera divisió un cop superada l'aturada pels compromisos de seleccions i ho fa amb aquest Màlaga espanyol que començarà a les 9 del vespre. El conjunt blanquiblau és 15è amb 7 punts i visita el CUE que encara no ha guanyat cap partit després de 7 jornades. L'Espanyol vol aprofitar aquesta visita per trencar una ratxa de 2 derrotes seguides. La gran novetat a la llista de convocats és la de Javi Puado, que torna després de 10 mesos lesionat. En canvi, el porter Dimitrovic es baixa d'última hora per unes molèsties i, per tant, al seu lloc l'ocuparà el porter suplent Fortuño. El Barça, per la seva banda, jugarà demà a 7:15 al Camp Nou i contra el Getafe. Hansi Flick ha confirmat la baixa de Rafinha tant per aquest partit com per el de Champions contra el Galatasaray de dimarts i ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús i de Lamine Yamal.
6: Hem d'entendre que és diferent parlar de jugadors com Rodri que fer-ho de Lamine o Cubarsí. Són joves i recuperen molt ràpid. A Lamine li encanta jugar a futbol. Si ha de ser canviat a falta de 20 minuts o mitja hora, potser no està content, però per ell és perfecte. En períodes on s'entrena molt poc, seguir jugant t'ajuda a mantenir aquest nivell. Ara té la confiança, però la seva actitud és impressionant. Serà el millor jugador del món si no ho és ja.
5: Joan García també està preparat per tornar i serà el primer partit de Xavi Espar des de que hi va ampliar el seu contracte fins al 2030. Per cert que ara mateix està jugant el pròxim rival de la Champions del Barça, el Galatasaray Turk contra el Kasımpaşa. Ara mateix, minut 19 de la segona part ja, i el Galatasaray guanya per 1-0.
2: 3CAT Info.
5: Al Camp Nou s'ha celebrat aquest matí l'acte de comiat a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El jugador es retira després d'haver militat a 4 grans clubs d'Europa, el Barça, el Chelsea, la Roma i la Lazio.
7: Pues en este sentido, ahora que me he retirado, quiero disfrutar mucho más de mi familia, que he estado tantos años sin poder ver, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? Estar cerca de ellos, verlos crecer. Y bueno, esa es la parte difícil de nuestro trabajo. Y bueno, eso es un principio lo que me gustaría hacer. Y luego, pues ya obviamente, seguramente alguna cosa ligada con el fútbol. Veremos si puedo ser entrenador o agente o estar simplemente para jugar algún partido de leyendas, eventos de la FIFA, lo que vaya saliendo, como ya he hecho alguno también ahora.
5: Pedro demà farà el servei d'honor al partit del Barça contra el Getafe. I demà també juga el Madrid, que rebrà el Villarreal. José Mourinho, el tècnic del conjunt blanc, diu que no hi ha falta de compromís per part de Kylian Mbappé.
8: Que mañana Mbappé va a jugar, ni en banquillo estará, va a jugar, y si va a jugar es porque... Yo pienso, no pienso, yo estoy seguro de que no ha fallado con el Real Madrid, no ha fallado con sus obligaciones.
5: Un últim apunt de futbol, perquè a la Lliga Àrab està jugant l'Al-Nassr amb Cristiano Ronaldo, titular després de tot l'enrenou amb la selecció portuguesa. Ara mateix, minut 28 de la primera part, i guanya l'Al-Nassr amb gol de Cristiano Ronaldo contra l'Al-Diriyah.
2: 3CAT Info. Informar. explicar.

0: entendre.
1: I en prou feines dos minuts arrenca el partit del Barça de bàsquet a l'Eurolliga al Palau i contra els Žalgiris de Kaunas. El Barça, de moment, suma dues victòries i una derrota en aquesta competició. Un partit que ja podeu seguir, com sempre, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I a la Lliga Sobal, el que està en joc és el partit del Granollers a la pista del Ciudad Real. Ara mateix, 9 minuts de partit i el Ciudad Real està guanyant de 5 gols, de 4 ara mateix, 8 gols a 4. Parlem de motor. Bon començament de Marc Márquez al Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. Té els rivals pel títol al davant, però el tro de Cervera està a prop. Ha liderat la primera jornada Raúl Fernández amb Aprilia i fent rècord absolut de la pista, seguit per Marco Bezzecchi i el líder del Mundial Jorge Martín. Quarta posició per a Pedro Acosta amb la KTM i cinquena per Marc Márquez amb Ducati. Passen també el tall d'Higien Antonio, Quartararo, Àlex Márquez, Moreira i Bañaia. Hauran de fer repesca els catalans Rins, Viñales i Aleix Espargaró, a banda d'Ogura, Aldeguer i Bastianini. La cursa sprint serà demà a les 9 del matí en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT.
0: 3CAT Info.
1: I encara en motor, aquest cap de setmana també es disputa el Gran Premi de Singapur de Fórmula 1 al circuit urbà de Marina Bay. A la sessió de qualificació per a la cursa sprint, Max Verstappen de Red Bull ha estat el més ràpid, seguit del Mercedes de George Russell i el Ferrari de Charles Leclerc. Demà a les 11 és la cursa sprint i a les 3 la qualificació pel Gran Premi.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: 3CAT Info.
1: Bona nit, són 8:45. Aquesta hora estem fent el seguiment de la concentració que es fa pel centre de Barcelona en favor al dret a l'habitatge, però també amb la vista ja fixada a la vaga general convocada per l'11 de novembre. Avui s'ha fet un minut de silenci al migdia en record de les víctimes dels desnonaments, Mari Carmen Abascal i Olga Matute, també molt presents avui en aquesta concentració. A València, tarda de mobilització amb motiu de la Diada del País Valencià, convocada per la Comissió 9 d'octubre. Una manifestació que ha generat un fort desplegament policial per la proximitat de l'acampada per l'habitatge i per la possibilitat d'enfrontaments amb l'extrema dreta. No hi ha hagut incidents. I tenim a punt l'espai L'Hemicicle amb el resum de la setmana parlamentària, on a la cambra ja s'ha respirat l'ambient preelectoral amb el 29 de novembre a l'horitzó. Marta Corbalán, a més, entrevista el president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret. I el seguiment de l'actualitat esportiva a aquesta hora, 3CAT Info, l'estem fent amb l'Alfons Gorina. Alfons, bona nit.
2: Bona nit. Rafinha es perdrà els dos propers partits del Barça, demà contra el Getafe i dimarts al camp del Galatasaray. Torna el futbol a la primera divisió amb el Màlaga espanyol. A partir de les 9, Dimitrovic és baixa per unes petites molèsties. En canvi, Javi Puado torna a la convocatòria després de 10 mesos lesionat. Ara mateix, en joc, el partit del Barça a l'Eurolliga contra els Alguiris Kaunas al Palau. 3-2, quan portem tot just un minut de partit a favor del Barça. I el Granollers perd de 3 gols, parlem de la Lliga Sobal d'handbol, 8-5 a la pista del Ciudad Real.
1: Temps estable les pròximes hores i també pel cap de setmana. De moment, només estones de sol i alguns núvols prims durant el dia, dissabte i diumenge. I temperatures normalitzades per aquesta època de l'any. Fresca o fred al matí i al vespre, i ambient més agradable de cara al migdia. A aquesta hora en marxa la concentració convocada pel Sindicat de Llogateres a Barcelona sota lema el negoci de l'habitatge Mate, amb un acte que també és un homenatge a Mari Carmen Abascal i a Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin, i que també té la mirada fixada ja a la vaga general convocada per l'11 de novembre. Ho estem seguint tot plegat a Barcelona amb la Montse Mir. Bona tarda.
3: Bona tarda. Precisament la pancarta que encapçala aquesta ara ja sí mobilització, perquè estan en marxa, diu, per l'Olga i la Mari Carmen, el negoci de l'habitatge Mata. Caminem cap a la vaga general de l'11N. Una capçalera d'aquesta mobilització que ara mateix arriba a la plaça Catalunya, just supera l'encreuament amb el portal de l'Àngel. La principal activitat ha tingut lloc a la plaça de la Universitat, on hi ha hagut diferents parlaments, on també s'han desplegat pancartes des del mateix edifici de la Universitat, unes pancartes que deien vaga general 11N i també casa de la vaga, i on també han pogut sentir diferents portaveus dels sindicats de l'habitatge. Carme Arcarazo, per exemple, del sindicat de llogateres, ha explicat el perquè d'aquesta convocatòria de vaga.
4: Una vaga general contra aquesta gent, però per aconseguir coses concretes. Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial, i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
3: I Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya, ha fet també una crida a tothom perquè s'organitzi per participar en aquesta vaga de l'11 de novembre.
5: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar de veritat el país el dia 11 de novembre. No demanarem res, exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
3: La capçalera, com dèiem, d'aquesta manifestació ara ja es dirigeix cap a la Via Laietana. Per tant, dues hipòtesis: o anirà cap a la plaça Sant Jaume o potser a la plaça de la Catedral.
1: Doncs ho seguirem, bé, ho seguiràs i ho explicarem a 3CAT Info i Catalunya Ràdio. Montse Mir, gràcies, bona nit.
3: Adeu.
0: 3CAT Info. L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3CAT Info, amb Marta Corbalán i el muntatge musical de Jordi Galbany.
6: El Parlament ha entrat de ple en la batalla electoral del 29 de novembre. després que Pedro Sánchez anunciés dilluns que avançava les eleccions generals, tots els partits s'han instal·lat en mode preelectoral i la sessió plenària d'aquesta setmana s'ha convertit en un tastet del que serà la campanya del 29N. Avui entrevistarem el president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret. Benvinguts a l'Hemicicle. Una de les conseqüències de l'avançament electoral és que les lleis clau de la legislatura, com el nou model de finançament autonòmic, cauen en sac foradat perquè les seves tramitacions acaben de cop. Haurà de ser el nou govern espanyol, sorgit de les eleccions del 29 de novembre, qui decideixi si les reactiva o no. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha posat en dubte la continuïtat de la legislatura catalana després de tots els compromisos que han quedat en paper mullat per la convocatòria electoral. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha replicat als de Puigdemont que triïn de quina banda volen estar, si amb el Partit Popular i Vox o amb les forces progressistes.
7: Vostè sap què és això, president, aquest full en blanc? És el resultat del seu govern i del PSC a Madrid. Nou finançament? No. Condonació del deute? No. Gestió de l'IRPF? No. Consorci d'inversions? No. Traspàs de Rodalies? No.
8: De cara al futur, o coalició progressista o coalició involucionista. I la pregunta és on són vostès.
6: Amb l'habitatge com un dels eixos centrals de la precampanya, el PP i Vox han criticat les polítiques socialistes. El popular Alejandro Fernández i Ignacio Garriga de Vox han demanat a Salvador Illa que deixi d'intervenir al mercat. El president de la Generalitat ha carregat contra ells i contra Junts per haver tombat la setmana passada al Congrés els decrets d'habitatge, que és el que ha servit de pretext per posar fi a la legislatura.
9: Dejen a la gente en paz, déjennos vivir libres, son ustedes el verdadero fondo buitre.
10: Si queremos viviendas dignas a precios asequibles, hay que cerrar las fronteras. Hay que construir miles y miles de viviendas sociales con prioridad nacional.
11: Tres sigles, PP, Vox, Junts, un sol vot. Bloquejar l'accés a l'habitatge.
6: Des del flanc de les esquerres, el portaveu dels comuns David Cid, la republicana Esther Capella i la diputada de la CUP Laura Vega han demanat al president Illa que no arrossegui els peus i faci tot el que estigui al seu abast perquè l'accés a l'habitatge sigui un dret.
12: Perquè el seu govern és incapaç de fer complir la llei del dret a l'habitatge.
13: No podem esperar que Madrid reguli o modifiqui la llei d'arrendaments urbans. Tenim mitjans propis, tenim l'eina bàsica per poder-ho fer, que és el Codi Civil de Catalunya.
14: Convoqui el govern i els grups que es vulguin arromangar una reunió i un sol punt a l'ordre del dia. Fer efectiu el mandat del Parlament i tenir les eines per fer l'habitatge un dret.
6: Illa ha recollit el guant de la CUP i s'ha compromès a reclamar que Catalunya tingui plenes competències per legislar sobre habitatge.
15: Els diputats Carles Puigdemont i Casamajor i Lluís Puiggordi del grup parlamentari de Junts han delegat el seu vot en la diputada Mònica Sales de la Cruz.
6: El d'aquesta setmana podria ser un dels últims plens en què Carles Puigdemont i Lluís Puig han de tornar a delegar el seu vot com a diputats perquè no poden ocupar físicament el seu escó. Després de 9 anys d'exili, el Tribunal Constitucional ha donat llum verda perquè s'apliqui l'amnistia a tots els líders de l'1 d'octubre. El president del Parlament, Josep Rull, s'ha compromès a rebre els dos diputats de Junts amb tots els honors quan tornin a Catalunya.
16: Esperem donar la benvinguda amb tots els honors de què siguem capaços als diputats d'aquest Parlament, el conseller Lluís Puig i el president Carles Puigdemont, que encara no han pogut exercir els seus drets polítics en plenitud. El rebrem amb tots els honors i tota la dignitat com ho hem fet amb d'altres exiliats.
6: L'entorn de Puigdemont s'inclina perquè vingui a Catalunya després de les eleccions generals del 29 de novembre per salvaguardar la institucionalitat del retorn. En canvi, Lluís Puig, igual que l'exconseller Toni Comín, preveuen posar fi a l'exili abans.
0: Té la paraula.
17: Ferran Pedret i Santos, president del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar.
6: Benvingut al programa L'Hemicicle. Com pot afectar la legislatura catalana l'avançament electoral anunciat aquesta setmana per Pedro Sánchez?
17: Hi ha un primer efecte evident, que és que els temes que estaven en debat a les Corts Generals i que tenien una vessant legislativa, doncs decauen amb el finiment de la legislatura. De totes maneres, nosaltres com confiem en que torni a haver-hi en la legislatura següent un govern progressista i mantenim la mateixa intenció d'impulsar temes que són en interès dels catalans i les catalanes, doncs esperem poder-ho reprendre i culminar-ho.
6: Vostè diu que confia que Pedro Sánchez d'alguna manera pugui resistir a la Moncloa després del 29 de novembre, però el cert és que moltes enquestes preveuen una victòria del Partit Popular que podria governar amb el suport de Vox. Si fos així, tots aquests acords que tenien pendents de complir a Madrid decaurien. Tot això podria incidir en el funcionament de la legislatura catalana?
17: Si arribés a aquest cas, veuríem què ha de fer el govern de la Generalitat de Catalunya i què han de fer les forces polítiques catalanes que d'una manera o una altra han estat impulsant aquests acords, no? Per exemple, sobre el model de finançament. Però és que tinc l'obligació de negar la major. Jo crec que Catalunya sap molt bé què s'hi juga, precisament, en aquestes eleccions, que les classes populars i treballadores saben molt bé també què s'hi juguen i que ha quedat molt palès en el Congrés quines forces polítiques bloquegen les lleis i polítiques en favor de les majories socials. Per tant, ara li correspon a la ciutadania de Catalunya decidir quines polítiques es faran des del Congrés.
6: Vostè el veig optimista, creu que el govern progressista es podrà reeditar després del 29 de novembre. Quins són aquests elements que percep que el fan ser optimista?
17: El primer motiu d'optimisme és que considero gairebé un deure cívic derrotar la onada reaccionària. I en segon terme, penso que en som més les persones que volem que hi hagi polítiques de progrés al Congrés i en general a tot arreu, i que és veritat que hem viscut uns darrers anys en què la dreta i l'extrema dreta està molt mobilitzada, està molt a l'ofensiva, molt desvergonyida, si se'm permet dir-ho així també, no? No tenen cap pudor en mostrar-se cruels amb els febles i en mostrar-se també febles amb els poderosos, i que doncs, la gent progressista ha estat potser més desmobilitzada, amb alguna recança, amb algun retret respecte al que feien els seus espais de referència, no? Però penso que a l'hora de la veritat hi ha una possibilitat de que la gent es mobilitzi, i estic començant a detectar al meu entorn i també en entorns que tenen tendència a votar altres formacions polítiques, vostè n'esmentava una, no?, una creixent mobilització, unes creixents ganes de donar la batalla, i això és el primer. Ningú guanya una confrontació com aquesta amb moral de derrota, i nosaltres, sens dubte, no estem derrotats per molt que ho intentin els mitjans de la dreta.
6: Ja sé que vostè no es vol posar l'escenari d'una eventual victòria del PP i Vox a les eleccions generals, però en cas que això acabés passant, que la dreta i l'extrema dreta governessin a la Moncloa, vostè seria partidari d'un govern de concentració a Catalunya per frenar l'extrema dreta?
17: És que vostè ho ha dit, jo és que em nego a posar-me en aquesta situació. Em nego a posar-m'hi. I crec que en el context en el que estem, repeteixo que Catalunya sap molt bé que s'hi juga. Catalunya sap molt bé que s'hi juga. Estem veient dia sí dia també tant el Partit Popular com a Vox dient quin tipus de polítiques farien si arribessin al govern. De fet, ho estem veient també en alguns llocs on hi ha govern en conjuntament. Polítiques que van en contra del català, polítiques que van contra la memòria democràtica, polítiques que van contra els drets i la igualtat entre homes i dones, polítiques que van contra el col·lectiu LGTBI, polítiques que van contra les persones que estan en sindicats, que van contra els treballadors i treballadores, contra les majories socials. Ho estan dient aquests dies. Figueredo està exposant un programa de privatització de les pensions, un programa de regals fiscals als més rics, cosa que després vol dir retallades en l'estat del benestar, i estan dient, i això ho estan dient en la fase en què, en principi, encara ens volen caure bé i que els votem, no? Doncs imagini's si arriben a tocar govern.
6: Junts per Catalunya ha deixat clar aquesta setmana, abans que comenci la campanya, que no investirà ni Pedro Sánchez ni Alberto Núñez Feijóo després del 29 de novembre. Per tant, si no hi ha un gir de guiols, de Puigdemont quedarien fora de l'equació de la governabilitat. No sé com ho valora.
17: Miri, jo, la veritat és que em costa d'entendre quina és l'orientació estratègica de Junts en general, i en particular en les últimes setmanes m'està costant molt d'entendre quina lectura fan de com està la societat catalana i espanyola en el seu conjunt. Hem sentit Turull dir que no investirà en Pedro Sánchez, i això és que són faves comptades. O sigui, o serà president Pedro Sánchez al capdavant d'una coalició de forces progressistes i de les diferents nacionalitats històriques d'Espanya, o serà Feijóo amb Abascal. Aleshores, clar, Turull el que està dient és que de manera directa o indirecta afavoreixen que el, no sé, que el vicepresident d'Espanya sigui Santi Abascal, no? A mi em sembla que és una manera molt estranya d'entrar en campanya. Em sembla que la major part dels electors de Junts no volen que Feijóo i Abascal estiguin al capdavant d'un govern d'Espanya, i per tant el que Turull els està dient, i és estrany, però és que votin socialista.
6: Aquesta setmana el Tribunal Constitucional ha donat llum verda a l'amnistia, i això apropa el retorn dels exiliats a Catalunya i també l'aixecament de les inhabilitacions als líders de l'1 d'octubre. L'amnistia és el punt i final?
17: No, l'amnistia és el que permet que tornem a una situació en què tothom pot veure restablerts els seus drets i que permet tornar al debat polític de fons al terreny de la política, que és d'on no hauria d'haver sortit mai.
6: Els partits independentistes diuen que l'amnistia no ha resolt el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat espanyol i que la següent pantalla ha de tornar a ser el dret a decidir. No sé quina ha de ser la següent pantalla per al PSC.
17: Nosaltres hi ha una sèrie de debats que els hem tingut i que no tenim cap problema en seguir tenint, que els hem tingut durant la darrera dècada i mitja, pràcticament. I pensem que el futur de Catalunya va per un altre camí, va pel camí d'un horitzó federal per Espanya i d'un horitzó federal per Europa.
6: Carles Puigdemont ha de ser rebut pel president Illa Palau quan torni a Catalunya?
17: Doncs miri, no ho sé, el que estic segur és que es trobaran i que parlaran i que, en fi, que precisament a la funció d'aquesta llei d'amnistia és poder tornar a tenir els debats polítics en seu política, que és el que dèiem, i per tant això seria perfectament esperable.
6: L'habitatge serà sens dubte un dels eixos principals d'aquesta campanya del 29 de novembre. Vostè comparteix els motius de la vaga general que han convocat els sindicats per a l'11 de novembre?
17: Miri, sí, el que no vull és que sembli que ara abracem i ens intentem, diguem, d'alguna manera emparar de la pancarta. Crec que cal respectar molt l'espai que correspon a la mobilització social, a les organitzacions que la impulsen, siguin les organitzacions pel dret a l'habitatge o siguin els sindicats de classe, però em sembla que clarament hi ha un malestar social profund relacionat amb les dificultats per accedir a un habitatge, per mantenir-s'hi, i amb les dificultats per arribar a final de mes. L'economia va bé, en el sentit de que creix, de que hi ha més afiliats a la Seguretat Social que mai, menys aturats que mai, però la gent té cada vegada més la sensació d'haver de pedalar cada vegada més fort, més ràpid, per mantenir-se al mateix lloc.
6: Ens endinsem ara ja en el terreny més personal. Li demano ara si pot contestar amb respostes el màxim de breus possible. Amb quin diputat o diputada del Parlament se n'aniria a dinar i compartiria una sobretaula distesa?
17: Doncs mirem l'Andrés García Berrio, sense anar més lluny.
6: Què s'enduria a una illa deserta?
17: Els mitjans per sortir-ne.
6: Té pis de lloguer o de propietat?
17: Tinc pis de propietat des de fa relativament poc, fa uns anys. Abans he estat de lloguer i de peregrinació, com tants altres barcelonins.
6: Si hagués de triar un adjectiu que el definís bé a vostè, quin triaria?
17: Una mica tossut. Sí, una mica tossut, sí.
6: Quin llibre està llegint ara mateix?
17: Doncs ara mateix estic llegint Els contes de Terramar, d'Úrsula K. Le Guin. M'estàs resultant una mica feixuc perquè estic més acostumat a la seva vessant de ciència-ficció que la de fantasia, però està bé.
6: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any?
17: Forçosament he de dir que espero que es revalidi una majoria progressista al Congrés.
6: Ferran Pedret, president del grup parlamentari del PSC, gràcies per atendre'ns al programa a l'Hemicicle de 3Cat Info i fins aviat.
17: Fins aviat.
0: Podeu tornar a escoltar l'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @l-hemicicle. Trescat Info.
1: Poc més de 10 minuts i seran les 9. Trànsit i temps a punt. Connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bona nit.
18: Hola, bona nit. Ja queden poques complicacions, però encara ha congestionat l'est del Llobregat, la C-16 a l'altura de Berga i també a Cercs, en direcció Puigcerdà. A l'àrea de Barcelona, la B-20, la Pota Nord, des de Santa Coloma, l'accés a Barcelona pel Nus de la Trinitat. A la capital catalana, les dues rondes, ronda a dalt entre Sarrià i Sant Gervasi i d'Horta a Canyelles, en sentit Besòs, i la ronda litoral entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc i a Sant Adrià, també direcció al Nus de la Trinitat. Per obres, encara aturats a l'autovia 2 a Jorba, direcció Lleida, i ara també a l'autopista AP2 a Montblanc en direcció Barcelona-Tarragona. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
1: Gràcies, Mariluz. Bona nit.
18: Bona nit.
0: El temps.
1: Néstor Gómez.
19: Temps assolellat el que hem tingut avui arreu del país i cel serè el que predominarà de cara a les immediates hores, fins i tot aquesta propera nit i matinada. I és que estem a les portes d'un cap de setmana que es presenta totalment estable. Tota l'estabilitat que no hem tingut en els primers dies d'octubre els tindrem almenys en els que venen. Un dissabte, diumenge i dilluns festiu encapçalada pel sol, possiblement amb alguns núvols més de cara a diumenge o possiblement de cara a dilluns, però ara per ara amb tota l'estabilitat atmosfèrica. Val a dir que això vindrà encapçalat també per la presència d'unes temperatures que de bon matí seran fresques o fredes, al matí i al vespre, i l'ambient serà prou agradable al sol durant les hores centrals del dia. De fet, demà pujaran lleugerament les temperatures, tant les mínimes com les màximes, mínimes que rondaran la xifra o estaran per sota dels 10 graus a les comarques de l'interior, per sota dels 5 graus als vells del Pirineu i a la façana costanera rondaran la xifra dels 14-15 graus a tot estirar. Les màximes aquest dissabte pujaran una miqueta. Si avui les màximes han assolit valors de gairebé 25 graus en el cas del Dover, demà s'esperen 25 graus a les comarques de Girona, també a la costa central i al camp de Tarragona. Situació també força similar de cara a diumenge, amb ampli domini del sol, teranyines de núvols alts i temperatures sense canvis.
1: Les urgències hospitalàries per problemes de salut mental han crescut prop d'un 50% en 4 anys. A l'atenció primària, les urgències per salut mental també han augmentat i s'han doblat des del 2021. Són dades que el govern ha fet públiques avui, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental, en un acte institucional al Palau de la Generalitat. L'any passat, l'atenció primària va detectar problemes de salut mental a gairebé 450.000 persones. Entre els menors atesos, 4 de cada 10 ja tenen un diagnòstic crònic, gairebé el doble que abans de la pandèmia. Els trastorns més habituals són el TDAH i l'autisme. A més, segons dades del Departament de Salut, el consum d'antidepressius ha pujat un 29% en els últims 4 anys. Per això el govern defensa abordar la salut mental des de tots els àmbits de la vida de les persones, com l'habitatge i les ajudes també a la dependència. Pel president de la Generalitat, Salvador Illa, és un repte de govern que va més enllà de l'atenció sanitària.
20: Tenir cura de la persona de manera integral, cuidar-la abans d'arribar a l'ingrés hospitalari. Evitar sempre que es pugui la medicalització, però tampoc deixar ningú sol si cal atenció especialitzada. Si parlem d'un repte de país, d'una necessitat que afecta el conjunt de la societat i que, per tant, requereix una resposta de país, cal, per tant, enfortir el Pacte Nacional de Salut Mental.
1: Eliminar l'estigma i parlar-ne més és un altre dels objectius de l'executiu. Un terratrèmol de magnitud 7,6 ha sacsejat Panamà, un sisme que ha afectat la costa del país i que s'ha notat especialment a Ciutat de Panamà i a la capital del país. El fort terratrèmol ha provocat que s'activessin també les alertes per tsunami en diversos països pròxims, com ara a Costa Rica, a l'Equador, el Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador o Mèxic. De moment no hi ha informació sobre víctimes o danys materials.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Acabem parlant d'aquesta casa perquè la plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més destacats d'un mitjà públic europeu. El projecte s'ha presentat avui al matí a Barcelona i preveu implementar 18 canals fins al juny de l'any vinent per tal d'ampliar audiències i, Montse Pujol, reforçar també la presència del català.
1: 3CAT renova la seva aposta per YouTube amb un nou model de producció i distribució audiovisual per ampliar l'abast de continguts a totes les plataformes. L'estratègia vol connectar amb audiències diverses, construir comunitats digitals al voltant d'interessos compartits i reforçar la presència del català. Sentim la presidenta de 3CAT, Rosa Romà.
2: També creiem que el paper de 3CAT és un paper fonamental per a una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món. I, per tant, necessitem ser allà on hi ha també aquest consum i hem de competir a la mateixa alçada que estan competint els continguts d'altres mitjans de comunicació, d'altres creadors de continguts amb altres llengües.
1: I Vicky Cazalla, que és responsable d'aliances estratègiques de mitjans a YouTube, s'ha felicitat per la feina conjunta.
3: El ambicioso giro digital que habéis iniciado, pues desde el relanzamiento de 3CAT a lo largo de los últimos meses, es una realidad ya totalmente espectacular. De pasar de 8 canales a una veintena de canales en YouTube.
1: De manera progressiva i fins al juny del 2027 s'implementarà una nova oferta de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils.
0: Poc més de 4 minuts i mig i seran les 9 de la nit.
4: Esports.
0: Alfons Gorina, bona nit.
5: Bona nit. Torna el futbol a la primera divisió un cop superada l'aturada pels compromisos de seleccions. I ho fa amb aquest Màlaga Espanyol que arrenca a partir d'ara de les 9 del vespre i que podeu seguir pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. El conjunt blanquiblau és 15è amb 7 punts i visita el CUE, i que encara no ha guanyat cap partit després de 7 jornades. L'Espanyol, doncs, vol aprofitar aquesta visita per trencar una ratxa de 2 derrotes seguides. El porter Dimitrovic és baixa per unes molèsties a l'esquena, però la gran novetat de la llista de convocats és la de Javi Puado, que ha tornat després de 10 mesos lesionat. El Barça, per la seva banda, jugarà demà a 6:45 al Camp Nou contra el Getafe. Hansi Flick ha confirmat la baixa de Rafinha, tant per aquest partit com per el de la Champions contra el Galatasaray de dimarts, i ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús i de Lamine Yamal.
6: Hem d'entendre que és diferent parlar de jugadors com Rodri que fer-ho de Lamine o Cubarsí. Són joves i recuperen molt ràpid. A Lamine li encanta jugar a futbol. Si ha de ser canviat a falta de 20 minuts o mitja hora, potser no està content, però per ell és perfecte. En períodes on s'entrena molt poc, seguir jugant t'ajuda a mantenir aquest nivell. Ara té la confiança, però la seva actitud és impressionant. Serà el millor jugador del món si no ho és ja. But also his attitude is amazing and
5: he will be the best player in the world if he's not now. Joan Garcia també està preparat per tornar i serà el primer partit de Xavi Espar des que ahir va ampliar el contracte fins al 2030. Ara mateix, per cert, està jugant el pròxim rival de la Champions del Barça, el Galatasaray turc, contra el Kasımpaşa. Quan estem ja al temps afegit, el Galatasaray guanya per 2-1, malgrat que juga amb un jugador menys. I al Camp Nou s'ha celebrat aquest matí l'acte de comiat a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El jugador es retira després d'haver militat en 4 grans clubs d'Europa: el Barça, el Chelsea, la Roma i la Lazio.
7: Pues en este sentido, ahora que me he retirado, quiero disfrutar mucho más de mi familia, que he estado tantos años sin poder ver, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? Estar cerca de ellos, verlos crecer. Y bueno, esa es la parte difícil de nuestro trabajo. Y bueno, eso es un principio lo que me gustaría hacer. Y luego, pues ya obviamente, seguramente alguna cosa ligada con el fútbol. Veremos si puedo ser entrenador o agente o estar simplemente para jugar algún partido de leyendas, eventos de la FIFA, lo que vaya saliendo, como ya he hecho alguno también ahora.
5: Pedro farà demà el servei d'honor al partit contra el Getafe.
4: 3CAT Info.
5: I demà també juga el Madrid, que rebrà el Villarreal. José Mourinho, el tècnic del conjunt blanc, diu que no hi ha falta de compromís per part de Kylian Mbappé.
8: Que mañana Mbappé va a jugar, ni en banquillo estará, va a jugar, y si va a jugar es porque yo pienso, no pienso, yo estoy seguro de que no ha fallado con el Real Madrid, no ha fallado con sus obligaciones.
5: Un últim apunt de futbol perquè està jugant l'Al-Nasr a la Lliga Àrab i amb Cristiano Ronaldo de titular. Al descans, l'Al-Nasr guanya 2-0 a l'Al-Diriyah i ha marcat Cristiano Ronaldo. Això després de tot l'enrenou amb la selecció portuguesa dels darrers dies.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I a l'Eurolliga de bàsquet, ara mateix tenim en joc el partit del Barça contra els Žalgiris al Palau Blaugrana i ara mateix, quan portem 3 minuts del segon quart, el Barça perd de 3 punts, 22-25. Un partit que podeu seguir, com sempre, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. I tenim més partits en joc. En aquest cas parlem de la Lliga Asobal. Està en joc el partit del Granollers a la pista del Ciudad Real i el partit arriba ara mateix al descans amb resultat en empat. Empat a 18 entre el Ciudad Real i el Granollers.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: L'operació sortida pel cap de setmana llarg pel 12 d'octubre ha estat complicada des de primera hora de la tarda. Cap de setmana de 3 dies i amb pronòstic de bon temps després de tanta pluja. I això s'ha traduït en molt de trànsit. Ara la situació creiem que ja és més tranquil·la. Ens ho confirma la Mariluz García. Bona nit, Mariluz.
1: Hola, bona nit. Doncs sí, queda encara una mica de cua a l'est del Llobregat, la C-16, més aviat congestió a l'altura de Berga i també de Cercs en direcció Puigcerdà. A l'àrea de Barcelona, petites aturades encara a la C-58 a Sabadell Sud en direcció Terrassa i a la B-20, la Pota Nord, des de Santa Coloma, a l'accés al Nus de la Trinitat. A Barcelona, la ronda Adal entre Pedralbes i Sant Gervasi i d'Horta Canyelles en sentit Besòs, la ronda litoral a Montjuïc i a Sant Adrià també direcció Besòs, per obres que avui també han donat força problemes i a cua a l'autovia 2 a Jorba, direcció Lleida, i a l'AP2 a Montblanc, direcció Barcelona-Tarragona, i és que fins les 9 d'aquest vespre han sortit de l'àrea de Barcelona més de 280.000 vehicles. Això és un 49% dels previstos fins demà al migdia, segons ens acaben d'informar des de trànsit.
0: Doncs a tothom a la carretera, a poc, escoltem la ràdio, precaució i som-hi. Bona nit, són les 9.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: La setmana en què s'han convocat les eleccions acaba amb un cap de setmana de decisions importants. Ja sabem quan votarem, el 29 de novembre, però encara queden preguntes per respondre sobre qui es presentarà i amb qui, i fins i tot, qui podrà votar.
3: I en aquest sentit, Ada Colau ha fet un moviment aquest vespre que veurem com acaba.
4: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
3: És això, ha convidat Gabriel Rufián a sumar-se al Front Ampli per unificar les esquerres a escala estatal. És una idea que defensa des de fa mesos, de fet, el Republicà. Rufián, de moment, guarda silenci. Esquerra ha de prendre una decisió abans de diumenge a les 6 de la tarda. I també la CUP decidirà aquest cap de setmana, demà, si es presenta a les eleccions espanyoles. I també us direm que les converses per articular un front ampli a l'esquerra del PSOE continuen amb el calendari electoral al damunt.
0: Cap de setmana de feina també pel Tribunal Suprem, que ha de decidir si permet votar als descendents d'exiliats nacionalitzats a través de la llei de nets. L'extrema dreta li demana vetar-los. L'advocacia de l'Estat i la Fiscalia, en canvi, consideren inviable comprovar més de 160.000 casos quan falten 20 dies per tancar el cens electoral.
3: El negoci de l'habitatge mata. Aquest és el lema de la manifestació que a aquesta hora recorre al centre de Barcelona, convocats pel Sindicat de Llogateres i en record de l'Olga, la dona que es va suïcidar a l'Hospitalet de Llobregat, i també de Mari Carmen. Montse Mir, bona nit, on són ara?
5: Doncs ara són a Via Laietana, a la cantonada amb l'avinguda de la Catedral. La idea dels manifestants era acostar-se a la Catedral, però tots els accessos estan blindats pels Mossos d'Esquadra i no hi poden entrar. Per cert, a la Mari Carmen i també a l'Olga se les ha homenatjat amb dos emotius minuts de silenci. Un ara fa uns instants aquí, a l'avinguda de la Catedral, i l'altre a la plaça de la Universitat, que és on s'ha iniciat la marxa.
0: El rei del Marroc ha parlat per primera vegada dels fets de Ceuta. I el que ha dit és que davant les declaracions irresponsables i la fragrant explotació de la qüestió per part de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya, diu, és una elecció sobirana i voluntària, que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge. Aquest és l'advertiment clar que ha fet fa una estona, ha pronunciat el rei del Marroc.
3: El Nobel de la Pau premia Nevi Piller i reivindica la justícia internacional qüestionada pels Estats Units, Rússia i Israel. La jurista ha format part del Tribunal Internacional de Justícia, del Tribunal Penal Internacional i també de les Nacions Unides.
6: Teniu l'obligació legal de protegir els drets humans, evitar la guerra i fer realitat la Carta de les Nacions Unides. És una obligació que insto tots els estats a complir. L'últim que volem és que els estats actuïn pel seu compte, com en el cas de l'atac contra el Tribunal Penal Internacional.
7: in such as the attack on the International Criminal Court.
3: El guardó arriba el mateix dia que Washington imposa noves sancions al Tribunal Penal Internacional.
0: I també us parlarem del cop més important dels Mossos d'Esquadra contra el tràfic d'haixix. Els Mossos han intervengut 8.000 quilos d'aquesta droga en una nau de cabanes a l'Alt Empordà, una quantitat que és més de la meitat del que s'havia confiscat aquest 2026. El seu preu al mercat negre era de més de 16 milions d'euros.
8: El ministro de Justicia inaugura en Barcelona la nueva prisión de mujeres. Las características de estas acomodan al carácter cristiano y progresivo del actual sistema penitenciario.
3: Amb aquest document històric posarem context a la història de la presó de dones de la Trinitat, l'antiga presó de dones de la Trinitat, que s'ha d'enderrocar, però que finalment és una acció que s'endarrereix fins al 2027. El recinte donarà pas a prop de 350 pisos protegits, però conservarà el cos de guàrdia i la garita com a testimonis de la repressió franquista. Sobre la història i el simbolisme d'aquesta presó, sentirem el reportatge que ha preparat la Txell Vallespí.
0: Trescat desplegarà 18 canals a YouTube fins al juny de l'any que ve per arribar a nous públics i reforçar la presència del català a la plataforma. El projecte presentat avui a Barcelona és un dels més ambiciosos d'un mitjà públic europeu i inclourà informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils.
3: I els esports, Francesc Ripoll, bona nit.
9: Bona nit. Mira, et destaco que tenim molt esport en directe a aquesta hora. Ha tornat la primera divisió de futbol després d'una llarguíssima aturada per seleccions i el primer equip en jugar és l'Espanyol. Ho està fent al camp del Màlaga des de fa 6 minuts, ara mateix. Empat a 0, sense gols. A la Rosaleda també està jugant el Barça de bàsquet, partit d'Eurolliga contra els Alguiris. Partit al segon quart guanya l'equip blaugrana de 6 punts, 31 i 25 tot això el dia, que hem sabut que Rafinha es perdrà el partit de demà del Barça contra el Getafe i el de dimarts de Champions contra el Galatasaray.
10: No, no vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación.
0: I a partir de les 10, com fem els divendres, molta cultura, avui entrevistarem un dels grups de música del moment, aquest que sona, Art de Bogotà.
10: Llegando tarde, se me hace largo el viaje.
0: Ens presentaran el seu últim disc, que ha sortit fa just una setmana avui. Com cada divendres també, repassarem les estrenes cinematogràfiques amb Marc Garriga.
10: Pero quería gritarte, me duele el pecho de amor.
3: I hem de fer un apunt també meteorològic a Gemma Puig. Bona nit.
11: Bona nit, doncs un cap de setmana llarg molt estable, després de molts dies de parlar de ruixats i tempestes. Dissabte, diumenge, dilluns tindrem estabilitat, temperatures contrastades entre el dia i la nit i es recuperarà una mica la temperatura als migdies.
3: Gràcies, Gemma. Més a tocar de les 10 de la nit. I avui la punt final serà a tocar de les 11. Això el farà la periodista Trini Gilbert.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Ada Colau acaba de moure fitxa a les portes d'un cap de setmana clau per saber qui serà el candidat d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre.
1: Claro que sí, o sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
0: Haurem de veure l'impacte d'aquestes declaracions en què l'exalcaldessa de Barcelona ofereix públicament a Gabriel Rufián que s'assumi a la candidatura Front Ampli, mentre el partit d'Oriol Junqueras l'intenta justament retenir perquè segueixi sota la marca d'Esquerra. Albert Prat, bona nit.
2: Què tal? Bona nit.
0: A hores d'ara, Rufián manté el seu silenci, encara no ha confirmat si repetirà com a cap de cartell per Esquerra.
2: I fa només uns instants, fonts de la direcció d'Esquerra ens han tornat a donar per fet que repetirà, però ell manté el pols i aguanta la pressió. Es resisteix a donar-ho per fet i es deixa estimar per l'entorn de Sumar. Colau li acaba de tirar la canya perquè sigui una de les cares visibles d'una gran candidatura a l'esquerra del PSOE.
1: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
2: Declaracions de fa poca estona de Colau a la Sexta com a resposta a hermetisme absolut a l'entorn de Rufián, i fins ara la direcció del partit no ha volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi pel Front Ampli i que impliqui diluir les sigles d'Esquerra. Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt per si finalment Rufián decideix saltar del partit.
0: Doncs precisament el que acabi fent Rufián també pot tenir conseqüències a l'entorn de Suma i de Podem, que tenen una mica més de marge per organitzar-se.
2: L'espai de Suma i de Podem tenen una setmana de coll per decidir si es presenten plegats, i a l'espera de veure què fa Rufián, el PSOE els colla perquè es presentin junts per concentrar el vot el 29 de novembre. El ministre Óscar Puente aquest matí a la SER.
3: Por favor, pónganse de acuerdo, porque lo que viene es suficientemente grave y suficientemente serio como para que se dejen al lado egos, circunstancias de menos importancia.
2: I, de fet, els socialistes també estan estudiant alguna mena de candidatura conjunta amb els partits de la seva esquerra al Senat, on el PP té ara majoria absoluta i controla la cambra.
0: I a tot això, Albert, també estarem pendents aquest cap de setmana de la CUP.
2: Sí, perquè els anticapitalistes decidiran demà si es presenten a les espanyoles. El partit s'hi va presentar l'última vegada, el 2023, però aleshores van perdre els dos diputats que havien arribat a tenir. Demà al matí ho tornaran a debatre i ara mateix hi ha divisió d'opinions.
0: Àlex Giral, Robert, bona nit.
4: Sí, i això que porten mesos amb el debat obert. Els que aposten per concórrer, i com el corrent Poble Lliure, consideren necessària una proposta electoral de l'esquerra independentista per canalitzar el malestar actual per l'habitatge i l'amenaça de l'extrema dreta. I també hi ha veus a la CUP que alerten del risc de sortir del focus mediàtic a 8 mesos per a les municipals. En canvi, els detractors, com l'organització Endavant, creuen que l'espai polític no està prou fort per construir una candidatura competitiva. Per tot plegat, els copaires no descarten acabar demà la reunió de la Mesa Nacional amb una votació interna.
0: I una última cosa, gràcies, Àlex. Albert, expliquem també que avui hem sabut que Junts i el partit de Marta Pascal es presentaran en coalició a les properes eleccions, no només a les espanyoles.
2: Sí, Pascal ha enterrat la destral de guerra contra Puigdemont i aquesta tarda ha signat l'acord amb el número 2 de Junts, Jordi Turull. La política usonenca ve de la mateixa família política, va arribar a ser la coordinadora general del PDeCAT, però va marxar del partit per discrepàncies amb Puigdemont. Ara el seu partit, el Partit Nacionalista de Catalunya, el PNC, s'ha posat d'acord amb Junts no només per tenir un lloc a les properes llistes electorals, sinó també per tenir una cadira a la direcció.
5: Doncs el cap de setmana serà també rellevant pel que fa als tribunals. La Fiscalia ha demanat al Suprem que deixi votar els ciutadans que han obtingut la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets de cara a les eleccions del 29 de novembre. Anem cap a Madrid. Laura Estrada, bona nit.
6: Bona nit. Tant Vox com Justitia Europa, una altra entitat ultra, han demanat que se suspenguin aquests vots, però l'advocacia de l'Estat i la Fiscalia veuen impossible fer les comprovacions pertinents. D'aquí 20 dies ha de quedar tancat el cens electoral i veuen inviable mirar els més de 160.000 casos de descendents d'exiliats que van obtenir la nacionalitat a través de la llei de nets. A més, la Fiscalia sosté que aplicar la suspensió podria comportar una paralització de les altes al cens fins i tot després de les eleccions. Davant d'això, demana al Suprem que se'ls permeti el vot. La sala del Tribunal continuarà deliberant aquest cap de setmana sobre l'aixecament o no d'aquesta suspensió.
0: Gràcies, Laura. Després encara tenim l'Audiència Nacional, que descarta de moment imputar el PSOE en el cas Leire Díaz, la suposada trama per fer descarrilar procediments judicials que afecten els socialistes.
6: Sí, el jutge instructor Santiago Pedrat ha fet cas de la Fiscalia, que hi veu indicis de delicte, però que demana recopilar més informació abans de decidir si inclou el PSOE com a investigat. Entre les diligències hi ha, per exemple, la declaració investigació de Santos Cerdán, que va ser número 3 dels socialistes i que assenyalen com a possible cap de la trama, Pedraz argumenta en la seva interlocutòria que, tot i que els fets podrien tenir en abstracte una aparença delictiva per part del PSOE, encara no hi ha dades objectives que així ho confirmin. El mateix Pedro Sánchez, en una entrevista al diari Punès, ha reconegut que dins del seu partit hi ha hagut casos de corrupció, però assegura que tota la resta són atacs per part de la dreta i l'ultradreta.
7: Yo creo que ha habido una corrupción real y es así. El caso de José Luis Ábalos lo demuestra. Y yo creo que ha habido ficción y ha habido un interés claro por parte de asociaciones de ultraderecha que han traspasado todas las líneas rojas.
6: L'endemà de l'anunci de l'avançament electoral, el PP va demanar que el jutge cités el PSOE com a investigat.
5: A punt d'arribar a un quart de 10, un dels fets que està marcant aquesta precampanya electoral són les mobilitzacions per l'habitatge. Tenim en marxa a aquesta hora una manifestació convocada pel Sindicat de Llogateres a Barcelona sota el lema "El negoci de l'habitatge mata". A les 7 de la tarda ha començat una concentració a la plaça Universitat com a homenatge a Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Barcelona, Montse Mir, bona nit.
8: Bona nit.
5: Per on avanceu ara mateix? On està aquesta manifestació?
8: Doncs mira, ara és a la plaça d'Antoni Maura, tocada a l'avinguda de la catedral. No, la idea dels manifestants era accedir a la zona de la catedral, però tots els accessos estan totalment blindats per furgonetes, policies i també tanques, per tant, no hi han pogut accedir. I ara sentim de fons la megafonia, han instal·lat aquí un petit altaveu. M'imagino, ja no goso dir que ho pugui assegurar perquè tot va una mica sobre la marxa, que aquí serà el final d'una manifestació que ha tingut moments emotius, amb 2 minuts de silenci, un aquí mateix i l'altre a la plaça de la Universitat, i també molts aplaudiments quan a l'edifici de la Universitat han sortit, han deixat anar des de les finestres un parell de pancartes que deien vaga general 11N i aquesta és la casa de la vaga. Els sindicats convocants diuen que aquesta manifestació, aquesta mobilització, es fa amb la idea que ara tot just comença i que cal que la gent s'organitzi. Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, ha explicat el perquè de la convocatòria de la vaga.
9: Una vaga general contra aquesta gent, però per aconseguir coses concretes. Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
8: I Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya, ha fet una crida als ciutadans perquè tothom s'apunti i s'organitzi per fer aquesta vaga.
10: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar de veritat el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
8: Ara mateix, crits de vaga general, tenim xifres, però només les del Sindicat de Llogateres de Participació diuen que hi ha 15.000 persones.
5: Gràcies, Montse.
8: Adeu.
0: Doncs en aquest context hi afegim una dada que ha fet pública avui el Banc d'Espanya, que de fet insisteix que de cara al 2028 faltaran 1 milió de pisos. L'organisme ho recull en un nou informe sobre la marxa de l'economia espanyola, que pronostica més creixement però també una inflació més elevada. Alerta que hi haurà un augment de preus que es traslladarà als serveis i al cistell de la compra. La inflació tancarà l'any vinent en el 3,9% i preveu una petita moderació per a l'any vinent. Tancarà aquest any, volem dir, en el 3,9%, i el que preveu és una petita moderació per l'any vinent. Amb tot, el Banc d'Espanya calcula que l'increment del PIB arribarà al 2,6% aquest any.
5: Doncs la següent informació, també sobre economia, l'anem a buscar a la Xina, que reduirà a la meitat el nombre de cotxes híbrids que exporta Europa. Aquest és el compromís que ha arrencat una delegació de la Unió Europea a la Xina, que allunya el fantasma d'una guerra comercial entre les dues potències. Els fabricants europeus han aplaudit l'acord perquè asseguren que el ràpid increment de vehicles híbrids xinesos està alterant al mercat. Anem cap a Pequín, Francesc Canals.
11: Bona nit. Dèficit comercial de la Unió Europea respecte de la Xina de 1.000 milions d'euros al dia
12: cosa que pot començar a canviar en un període de 4 anys si es confirmen les previsions del comissari de comerç de la UE, Maroš Šefčovič, a partir dels acords d'entesa que ha arribat després de 2 dies de reunions aquí a Pequín amb responsables de comerç del govern xinès. Šefčovič calcula que podrien reduir-se les importacions d'híbrids i d'híbrids endollables xinesos a la meitat. Accés al mercat xinès per a productes europeus, des de components per a automòbils a calçat, passant per l'oli d'oliva, tot plegat per un valor de 4.000 milions d'euros. A la conferència de premsa aquest vespre a la delegació de la Unió Europea aquí a Pequín, Maroš Šefčovič ens feia aquesta valoració als periodistes en roda de premsa.
13: Sovint dic que les negociacions genuïnes s'han d'aprovar. Per això valoro la implicació dels meus interlocutors. Dit això, encara estem lluny del final. És un primer pas crucial, però només un primer pas en el procés de reequilibri comercial.
12: Entesa també per facilitar l'exportació de minerals rars xinesos. Precisament coincidint amb la visita de Šefčovič aquí a Pequín, la Comissió Europea ha anunciat 46 nous projectes relacionats amb terres rares per reduir la dependència de la República Popular, que l'any passat en va fer una arma comercial en restringir-ne les exportacions. Tot plegat arriba quan França i Alemanya acaben de demanar a la Unió Europea nous mecanismes més ràpids i més eficaços per impedir que Pequín trobi sempre maneres d'esquivar les mesures europees contra el superàvit xinès.
0: Passen 20 minuts a les 9. A aquesta hora estem pendents dels efectes d'un terratrèmol que s'ha sacsejat a Panamà aquest vespre. El sisme és de magnitud 7,6 a l'escala de Richter. S'ha registrat a 10 quilòmetres de profunditat al sud del país, Oriol Pujador.
14: Sí, tot i que també s'ha sentit amb força a la capital de Panamà, Ciutat de Panamà. El Centre d'Alerta de Tsunamis dels Estats Units ha activat l'alerta per la crescuda d'onades a diversos països propers de la zona, com ara Colòmbia, Equador, Guatemala i Nicaragua. De moment, però, no hi ha informació sobre víctimes o danys, tot i que per motius de seguretat sí que s'ha informat ja que s'ha tancat l'aeroport. També s'ha confirmat que diverses zones del país estan sense llum, segurament pels efectes del sisme. En els últims mesos, diversos països de Llatinoamèrica han registrat aquests terratrèmols de gran magnitud. Recordem, per exemple, el de Venezuela, d'una magnitud de 7,2 i 7,5 del mes de juny i que va deixar milers de morts.
5: Avui hem sabut la guanyadora del Premi Nobel de la Pau d'aquest any, que ha anat a parar a la jutgessa sud-africana Navi Pillay, amb un clar missatge de defensa i reconeixement de la justícia internacional en un context de forts atacs i menyspreu al dret internacional. Ara en parlarem perquè els Estats Units han anunciat precisament sancions contra el TPI. Però abans, Ignasi Abad, sapiguem qui és Navi Pillay.
15: Doncs mira, aquesta jutgessa de 85 anys d'ascendència índia i nascuda d'Urbana, Sud-àfrica, va lluitar contra el règim de l'apartheid i va ser alta comissionada de les Nacions Unides pels Drets Humans entre el 2008 i el 2014. Des del Tribunal Internacional va presidir el Tribunal Penal sobre Ruanda, que va establir la violència sexual com a crim de lesa humanitat, i més recentment va dirigir l'informe que va qualificar de genocidi l'actuació d'Israel a Gaza. Segurament per això Benjamin Netanyahu avui ha dit que el Comitè del Premi Nobel ha perdut totalment la brúixola. Pillay ha rebut la notícia a Nuremberg en una reunió amb juristes internacionals, des d'on s'ha permès fer una petita broma sobre Donald Trump.
16: Gràcies, moltes gràcies. Si aplaudiu una mica més, hauré de compartir aquest premi amb Trump.
15: Recordem que l'any passat la guanyadora del Nobel de la Pau, la cap de l'oposició veneçolana, Maria Corina Machado,

0: El Premi Nobel de la Pau, Navi Pillay, exjutgessa de la institució. L'administració Trump vol tallar de socarrela el finançament a l'òrgan jurídic i desmantellar-lo. Washington, Oriol Serra, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Expliquem-ho, per què ara els Estats Units volen acabar amb el TPI?
1: Mira, l'administració de Trump fa temps que li té jugada al TPI, vol dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles, i l'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha advertit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces. America never joined
2: the court. We don't need. Els Estats Units mai han format part d'aquest tribunal. No ens cal ni el volem. Però ara, uns experts a l'altra banda de l'oceà volen que el Tribunal Penal Internacional faci més coses: processar ciutadans nord-americans i membres de les forces armades, agents de fronteres i també els nostres líders electes. El president Trump no permetrà mai que el Tribunal Penal Internacional processi nord-americans.
1: El Premi Nobel a Navi Pillay ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap. I el premi anunciat avui ha anat dirigit justament, com explicaves, Agnès, a una exjutgessa del TPI. De moment, Washington dona un període de gràcia de 6 mesos a les empreses que tinguin negocis amb el TPI. Després vindran les sancions si els negocis continuen.
0: Doncs bé, aquesta decisió d'avui, que és un nou cop de Washington contra l'ordre i les institucions internacionals. I això passa mentre el món continua impactat per l'anunci del Pentàgon que retransmetrà en directe l'execució d'un militar que va matar 13 persones en una base de Texas. És una decisió certament polèmica i que pot obrir esquerdes fins i tot dins l'administració Trump. Oriol, ho dic perquè el vicepresident J.D. Vance ha dit que no pensa mirar l'execució.
1: Sí, sí, esquerdes dins l'administració també. Per a l'electorat, transmetre una execució en directe seria excessiu també per a molts ciutadans que voten pels republicans. El vicepresident nord-americà justament s'ha distanciat de la sortida del secretari de Defensa, Pete Hegseth. Abans, la idea de fer una execució pública li ha remogut l'estómac tant com a la majoria de nord-americans. I recordem que el moment en què Hegseth defensava aquesta era justament en una conversa que mantenia amb un influenciador de l'extrema dreta. Per tant, el còctel de seguida doncs, està servit perquè cada cop puja més de tot allò que fa i diu Pete Hegseth. Ell ha dit que vol que tothom vegi aquesta execució de Nidal Malik Hassan, l'ex-psiquiatre de l'exèrcit condemnat per haver matat 13 persones a la caserna de Fort Hood a Texas el 2009.
3: S'enfrontarà a un escamot d'execució tal com cal i ens assegurarem que la gent ho pugui veure, que sigui públic, perquè cal que la gent entengui que aquesta és la conseqüència greu d'aquest tipus d'actes.
1: Idees fins i tot pedagògiques, encara que sembli increïble. I a més, doncs, també hem d'apuntar aquí que això potser no acabarà passant. Hem de veure a partir d'ara quines són les passes que dictaminen els tribunals corresponents. Als Estats Units hem de dir que hi ha 5 estats que permeten l'afusellament com a mètode per executar la pena de mort. L'any passat hi van haver 3 afusellaments a Carolina del Sud. I dins l'exèrcit, aquesta seria la primera execució des del 1961. Aleshores es va fer utilitzant la forca i seria la primera amb afusellament des de la Segona Guerra Mundial.
0: Doncs tu mateix ja has posat tot el context i algunes de les reaccions. Gràcies, Oriol Serra, en directe des de Washington.
1: Adéu, bona nit.

0: Aquestes notes ens porten cap a Alemanya, on hi ha polseguera per un viatge a Moscou de l'ex-canceller alemany Gerhard Schröder, que va fer coincidir amb la festa d'aniversari de Vladimir Putin i també amb l'escalada bèl·lica contra la població civil ucraïnesa. L'actual canceller democristià, Friedrich Merz, s'ha mostrat indignat amb Schröder. Així ho ha dit un portaveu seu.
1: El canceller està profundament indignat sobre la trobada del senyor Schröder amb el president rus. Putin és responsable de la guerra d'Ucraïna. Són les seves ordres les que la impulsen. Amb aquest rerefons és gairebé immoral que el senyor Schröder celebri un dia com aquest amb Putin.
0: Gerhard Schröder, recordem que va ser canceller socialdemòcrata del 1998 al 2005 i que manté també negocis molt controvertits amb empreses de Rússia, on ha estat rebut diverses

0: Moltes vegades al Kremlin. Això ens porta cap a Berlín. Jordi Regàs, bona nit.
1: Bona nit, què tal, com aneu?
0: Doncs bé, aquí pendents dels moviments d'Schröder, que podem dir que plou sobre mullat pel que fa a la seva reputació alemanya.
1: Sí, sí, certament. A veure, Gerhard Schröder ja fa bastants anys que pràcticament se'l podria considerar un pària polític aquí a Alemanya. Clar, de fet, aquí tot comença, com tantes coses a Alemanya, amb la guerra d'Ucraïna, i ell, doncs, en el seu moment, doncs, no va condemnar l'atac rus, no es va distanciar del règim rus, i això doncs, li va començar a passar factura. De fet, el seu propi partit, l'SPD, els socialistes alemanys, doncs, en el seu moment li van demanar ja que es donés de baixa del partit. No ho va fer, però el partit, doncs, bé, a la pàgina web de l'SPD, doncs, hi ha una secció que és la dels grans socialdemòcrates de la història, doncs, amb ell que hi era, doncs, el van retirar. I els congressos, per exemple, els congressos anuals que organitza el partit, doncs, òbviament, tampoc ja se'l convida. El govern mateix, el govern federal també, i això és una cosa bastant insòlita, doncs van decidir, per exemple, que li retiraven l'assignació pressupostària a la que ell té dret, que té dret ell i que tenen dret tots els ex-cancellers. Per tant, doncs, se li va tancar el despatx, van acomiadar els 4 treballadors que li havien assignat, ell ho va portar a judici, però ho va perdre. El jutge va considerar, doncs, que la decisió havia estat presa d'una forma correcta, no? Després, ja en un àmbit més proper, ell, que és de Hannover, doncs la ciutat li va retirar el títol de ciutadà d'honor que li havien donat, i ja qüestions potser més accidentals, però que també tenen molta importància a Alemanya, l'equip de futbol, el Borussia Dortmund, que li havia atorgat el títol de soci d'honor, doncs també li va retirar, pel fet de formar part del Consell d'Administració de la petrolera Rosneft. Per tant, certament, bé, Schröder, doncs, sí, ja fa bastants anys que és una persona, doncs, molt marcada per aquesta amistat personal que ell té amb Putin.
0: I això després d'haver estat 7 anys al màxim càrrec de polític, sí, del país, has anomenat Rosneft, que és una empresa russa molt important, però aquests dies es parla també de la seva incorporació a aquesta cadena d'hipermercats Hiperglobus.
1: Sí, aquesta és una cadena, doncs, que s'ha cindit d'una matriu alemanya, es va cindir fa un any escaig d'aquesta matriu alemanya, i això, doncs, permet, doncs, que pugui continuar sent dirigida des de Rússia. De fet, Putin, per exemple, altres cadenes, doncs, de grans superfícies com Metro, que és una empresa alemanya, doncs, en aquests moments l'ha posat sota tutela, doncs, de l'Estat. En el cas d'Hiperglobus, doncs, no és el cas. I ell, doncs, dins d'aquesta empresa, doncs, en aquests moments, doncs, forma part del Consell d'Administració, igual que també ho va fer a Rosneft, o també a la gasista del Nord Stream, del gasoducte Nord Stream 2. Doncs, en el cas aquest, doncs, ell, doncs, bé, es responsabilitza de desenvolupament estratègic del negoci, però sí, vull dir, jo crec que ell, doncs, d'alguna forma a Moscou, a Rússia, doncs, ha trobat o se li posa a disposició els mitjans com per anar, doncs progressant o mantenint-se, doncs, en el nivell de vida, doncs, que ell deu considerar oportú. Certament, ara fa uns dies van sortir unes imatges, doncs, que ell, doncs, era rebut amb una d'aquestes seus d'Hiperglobus i el rebien, doncs, amb aplaudiments. A Rússia, Schröder és l'alemany aquest que és amic del país, que és amic de Putin, això és important, i això certament li manté les portes obertes.
0: I per això no és estrany que Putin el proposés com a mediador en unes possibles converses de pau entre Rússia i Ucraïna, cosa que a Ucraïna no va agradar gens.
1: No, home, certament, clar, Schröder és un home de Putin. Jo crec que quan es va sentir això, òbviament, Ucraïna va dir que no, però Alemanya també va dir que no. De fet, es va rebre la proposta amb bastanta perplexitat, sorpresa. Jo crec que el canceller Merz encara riu ara de la proposta de Putin, però també va ser la Unió Europea que evidentment va descartar Schröder. Seria, per Putin seria el negociador doncs, desitjat en aquest conflicte, i certament doncs, amb ell ja no s'hi compta. Vull dir, fa temps que no es compta amb Schröder aquí a Alemanya.
0: No, mentrestant segur que va tenint bons contractes econòmics, això sí, amb empreses russes. Jordi Regàs, des de Berlín, que tinguis bon cap de setmana.
1: Igualment, a vosaltres. Bona nit.
2: Avui també és notícia. Marc Güell.
3: Ara passen 4 minuts de 9:15. Avui s'ha celebrat la Diada del País Valencià, la primera amb Juan Fran Pérez Llorca al capdavant de la Generalitat Valenciana, i amb el dubte de si el seu partit, el PP, apostarà per ell com a cap de cartell a les eleccions valencianes del maig. Aquesta tarda s'ha fet sense incidents la manifestació convocada per la Comissió 9 d'octubre, tot i que s'hi havia desplegat un fort desplegament policial per la proximitat de l'acampada per l'habitatge i la possibilitat d'enfrontaments amb l'extrema dreta. València, Marta García, bona nit.
4: Hola, bona nit. 1.700 efectius, uns 500 més del que és habitual, tot i que al final no hi ha hagut incidents, malgrat que l'extrema dreta i els blavets, els anticatalanistes del País Valencià, han tingut presència en la processó cívica del matí. La manifestació de la vesprada engloba diverses associacions. Ha participat una columna educativa amb els sindicats STPB, Comissions Obreres i la UGT. També participa la Plataforma per la Llengua o Acció Cultural del País Valencià. Anna Oliver és la seva presidenta.
5: Un País Valencià que parli la nostra llengua, que respecta la nostra cultura i els nostres orígens en aquest any que fem 750 anys de la mort de Jaume I, una fita que ha passat absolutament inadvertida per les institucions i que quan han publicitat la programació ho han fet en una programació en castellà i desarrelada de nosaltres.
4: Guanyem el país ha sigut el lema d'esta manifestació, que ha transcorregut amb calma en una jornada que ha començat de manera institucional i ha acabat més reivindicativa.
3: Cop policial contra el narcotràfic a Catalunya. Els Mossos han intervingut 8.000 quilos de xix en una nau de Cabanes a l'Alt Empordà. El seu preu al mercat negre era de més de 16 milions d'euros. Girona, Laia Claret.
6: Aquest any els Mossos han comissat a Catalunya 14.900 quilos de xix. Només en aquesta operació, 8.000. Estava repartida en uns paquets que estaven amagats entre la càrrega d'un tràiler. Una càrrega legal, amb palets de grans saques de ràfia plenes de picadura de cautxú. A dins dels sacs hi havia la droga. El camió era dins la nau de Cabanes i quan hi van entrar els Mossos hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes més petites. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el juny quan ja van enxampar a Viladecans una furgoneta amb 2.400 quilos de xix.
3: Més coses, les urgències hospitalàries per problemes de salut mental han crescut prop d'un 50% en 4 anys. A les urgències de l'atenció primària també han augmentat i s'han doblat des del 2021. Són dades que el govern ha fet públiques avui perquè demà és el Dia Mundial de la Salut Mental, Toni Fortesa.
7: Als centres especialitzats en salut mental, entre els diagnòstics més habituals hi ha la depressió i l'ansietat en adults i el TDA i l'autisme en infants i joves. I 4 de cada 10 menors atesos tenen ja un diagnòstic crònic, gairebé el doble que abans de la pandèmia. Els CAPs, al primer nivell d'atenció, l'any passat es van detectar problemes de salut mental a prop de 450.000 persones. A més, segons dades de salut, el consum d'antidepressius ha pujat quasi un 30% en els darrers 4 anys. Avui, en l'acte institucional de la Generalitat, el president Salvador Illa ha defensat abordar la salut mental des de tots els àmbits de la vida de les persones i no només des del mèdic.
8: Si parlem d'un repte de país, d'una necessitat que afecta el conjunt de la societat i que, per tant, requereix una resposta de país, cal, per tant, enfortir el Pacte Nacional de Salut Mental.
3: Ahir ens fèiem ressò del suïcidi d'una exmoderadora de Meta i la voluntat de la família de demandar l'empresa. Doncs bé, avui hem sabut que la demanda es podria ampliar contra el seu fundador, Mark Zuckerberg.
7: L'advocat de la família de l'exmoderadora de Meta creu que darrere la seva mort hi hauria un delicte d'homicidi imprudent i planteja una denúncia penal contra l'empresa. Robert Castro, del bufet Bastet, advocat de la família, en declaracions a aquesta emissora.
9: La mare vol reclamar responsabilitats al més alt nivell. Nosaltres estem estudiant que la querella sigui contra el senyor Zuckerberg.
7: La dona estava en tràmits per sumar-se a una demanda laboral de 700 moderadors per l'estrès posttraumàtic que els va comportar el visionat d'imatges. Castro subratlla que treballaven pràcticament sense suport psicològic.
9: Al torn de nit hi havia una psicòloga i al millor eren 200 moderadors. I al millor estàs veient com li tallen el cap a un nadó. El moderador es trenca i necessita un psicòleg, necessita alguna cosa. I quasi que la màxima assistència que tenia era el company que estava al costat.
3: De tornada a Catalunya, els bombers ja han extingit l'incendi que s'ha originat a les 4 de la tarda en una nau industrial de Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà. Protecció Civil ha recomanat el confinament de la població durant una hora. Tarragona, Ricard Buigas.
10: 11 dotacions dels bombers han treballat per extingir el foc que ha afectat les instal·lacions de l'empresa PASFI, que es dedica a la fabricació de productes de poliuretà. A Santa Coloma de Caral, precisament, hi té ubicat el Centre Tecnològic Internacional. Doncs bé, a causa del foc s'ha ensorrat part del sostre d'una nau i això ha afectat una superfície d'uns 200 metres quadrats. També s'han cremat un tràiler i un remolc, diversos dipòsits de plàstic buits i part de les oficines. No consten danys personals, segons ens han explicat els bombers. L'incendi ha generat, això sí, una gran columna de fum negre. Per aquesta raó, Protecció Civil, activat en fase de prealerta al Pla Procicat, i ha recomanat a la població que viu a prop de la fàbrica que tanquessin les portes i les finestres. Poc després de les 5 de la tarda, el fum s'ha dispersat i s'ha aixecat el confinament preventiu.
3: Els administradors de finques alerten que estan desbordats de feina per gestionar les reparacions de les destrosses dels últims aiguats. Pàrquings inundats, terrats fets malbé i filtracions d'aigua són els principals desperfectes en edificis de Barcelona, Oriol.
11: I els terminis per solucionar aquestes incidències també s'allarguen per manca d'operaris o per trobar empreses que ho facin possible. La vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona en Lleida, Elisabet Carbonell, explica que van de corcoll.
12: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
11: En cas d'inundacions, les indemnitzacions van a càrrec del Consorci de Compensació d'Assegurances i per demanar-les cal conservar totes les factures de reparacions, pressupostos o fotografies.
3: De la crònica internacional, el rei del Marroc, Mohamed VI, ha parlat per primera vegada en públic de la crisi de Ceuta aquesta tarda. Adverteix que les relacions marroquines amb Espanya no poden estar influenciades per cap xantatge. El sobirà ha criticat les declaracions que han fet alguns sectors polítics espanyols que ha qualificat d'irresponsables, en al·lusió a les crítiques del PP a la gestió marroquina de la crisi migratòria.
13: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària, que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge.
3: Les eleccions legislatives palestines que s'havien de fer el 28 de novembre es posposaran possiblement fins al setembre de l'any que ve. Segons fonts de l'Autoritat Nacional Palestina, no es donen les condicions polítiques, econòmiques i de seguretat per fer aquests comicis i reconeixen que això posaria en dubte el mateix procés, Roger Santaló.
14: El president palestí, Mahmoud Abbas, firmarà aviat un decret per formalitzar el retard i elaborar un full de ruta per dur-les a terme, cosa que inclou un diàleg amb les diferents faccions palestines. Recordem que des de fa 20 anys els palestins no poden votar la composició del seu Parlament. En aquest context, el ministre d'Afers Estrangers israelià, Gideon Saar, ha acusat Abbas d'enganyar la comunitat internacional per endarrerir les eleccions.
3: I avui, gairebé 150 instituts de França han continuat sense fer classes, malgrat l'anunci del govern ahir de desplegar 3.000 professors substituts immediatament per calmar les protestes dels estudiants.
2: Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
15: S'endarrereix el 2027 l'enderrocament del recinte de l'antiga presó de dones de la Trinitat de Barcelona. Va ser el primer centre de Catalunya exclusivament per a preses i durant més de 15 anys es va dedicar especialment a castigar les opositores a la dictadura franquista. L'espai, que actualment acull presos en tercer grau, no es podrà tancar i enderrocar fins que el mes de gener s'inaugura el centre penitenciari obert de la zona franca, segons previsions d'institucions penitenciàries. Bé, s'hi construiran prop de 350 pisos de protecció oficial, però de la presó original se'n conservaran, pel seu valor històric, el cos de guàrdia i la garita. Durant anys, veïns i expreses han lluitat per evitar que la presó de dones de la Trinitat desaparegués del tot i perquè no s'oblidi la repressió que hi van patir. Ens omplia la Txell Vallespí en aquest reportatge.
16: El ministro de Justicia inaugura en Barcelona la nueva prisión de mujeres. Las características de esta se acomodan al carácter cristiano y progresivo del actual sistema penitenciario español, el cual tiene por norma la rehabilitación moral del individuo y la redención del delincuente mediante el trabajo alegre en un ambiente agradable.
17: És la presentació amable que el Nodo feia l'any 1963 de la presó de la Trinitat, el centre que va substituir la presó de les Corts i que es va convertir en l'epicentre de la repressió de les últimes preses polítiques i comunes de la dictadura.
18: Hi havia dones, ara no estarien a la presó. No per qüestió qüestions polítiques, sinó, per exemple, per l'avortament. Com que no hi havia llei al divorci si te n'anaves de casa...
19: L'adultari. Doncs,
18: i llavors hi ha per raons socials de pobresa i, o d'ètnia, per exemple, les gitanes.
17: Sentim l'Àngel Rabadà, va ser presa política a la Trinitat tres vegades entre el 1971 i el 74 per mobilitzar-se contra el règim franquista. La primera vegada la van detenir per participar en una manifestació.
18: La segona, quan van assassinar Puig Antic, vam posar Franco Asesino, doncs això em va portar a la presó. I la tercera vegada, doncs per anar a buidar un pis on havia el meu company, l'havien detingut per anar a treure llibres.
17: Detinguda també per manifestar-se i acusada d'associació il·lícita, la Teresa Ferran va estar presa a la Trinitat quatre vegades. Als 18 anys la van tenir més d'un mes aïllada.
19: 40 dies que vaig estar a la presó, 40 dies incomunicada, sense veure ningú, menjant a les celdes, sense cap motiu. Un martiri al darrere de l'altre. Una vegada em van deixar al pati plovent a bots i barrals perquè els va donar la gana. Em venien a buscar per dutxar-me. Quan era fosc, despertaven. Començava aigua calenta i sempre acabava amb aigua freda. Al gener, amb un fred que pelava, avui et donaven una cosa, l'endemà t'ho prenien, i això ho aguantava sola.
17: Durant 15 anys i fins al 1978, 3 anys després de la mort de Franco, les cruzades evangèliques van custodiar amb mà de ferro la presó de la Trinitat. A Carlota Falgueres la van detenir i empresonar en aquest centre per manifestar-se amb d'altres companys d'universitat en contra de l'encariment del transport l'1 de maig del 69.
20: No eren funcionàries, no eren monges, però eren una congregació religiosa. I elles es dedicaven, doncs, a això, a complir les lleis del nacionalcatolicisme i a reconvertir les preses, tant les comuns com les polítiques. Bueno, les polítiques ja donaven per cas perdut.
18: Érem les enemigues.
19: Les polítiques a la presó, estàvem dins d'una presó perquè no podien tenir contacte amb ningú. No ens podíem moure per la presó. Sempre havíem d'estar acompanyades.
20: D'una cruzada evangèlica.
19: Sí. Ens obríem per anar a la dutxa, acompanyades, per anar al pati. Anàvem a l'abogat també.
18: Quan teníem la comunicació amb la família, teníem sempre una cruzada allà. O sigui que segons què no podies parlar. Però a més no podies parlar en català. Et reprimien, et deien en espanyol.
20: O en cristiano.
18: O en cristiano.
17: Les cruzades reprimien i castigaven.
20: Eren absolutament arbitràries. Llavors, fes la primera vegada que t'havien agafat, fos la tercera o la quarta, si els hi picava tenia una actuació, si els hi picava tenien una altra.
18: Jo mai vaig estar a ingrés. A celda de càstig, sí, per cantar una cançó. Un corrido mexicano que acabava dient «Viva la revolución», s'obre la porta, la jefa, la cruzada major... celdes de castigo.
17: Adoctrinaven i prohibien.
18: Era més una repressió ideològica, com les dones ens havíem de comportar en un règim feixista.
19: No podíem portar pantalons.
18: Exacte.
19: Ni pijames, ni anar sense mànigues. Havíem de portar faldilles per sota del genoll.
18: A diferència de presons del reste d'Espanya. També teníem censura amb els llibres.
19: Ah, sí.
18: Però llibres que fora, al carrer, eren legals.
20: Eren tan ignorants, aquestes dones. Per exemple, no ens van deixar entrar un llibre de Dostoyevsky, però en canvi sí que ens van deixar entrar la història d'Espanya del Ramon Tamames. Tamames, en aquell moment, estaven al Partit Comunista.
17: Però malgrat l'arbitrarietat, els càstigs i la repressió que imposaven les cruzades evangèliques a la presó de la Trinitat, ni a l'Àngel Rabadà, ni a la Teresa Ferran, ni tampoc a la Carlota Falgueres, ni a moltes d'altres, no les van poder tombar.
18: Veníem de comissaria, és el pitjor. Quan arribes a la presó, respires, i llavors tens la companyia de les companyes. És el que et recolza allà dintre i després el saber per què estàs tu allà dintre. Nosaltres estàvem molt convençudes. Quan vam sortir, vam continuar militant totes.
0: Passant 2:45, potser no heu sentit a parlar, perquè és ben desconeguda, de la síndrome post-UCI. Doncs bé, un conjunt d'expacients de cures intensives de l'Hospital Trueta de Girona ara s'han unit per visualitzar aquesta síndrome, que és un conjunt de seqüeles físiques i psicològiques que afecten més de la meitat dels supervivents. Per ajudar pacients i familiars, han creat l'Associació Girona Post-UCI, la primera d'aquest àmbit a tot Catalunya. Ens ho explica des de Girona el Pau Bertrolí amb muntatge musical de Josep Lluís Santiso.
1: El 5 de juliol del 2022, tornant a casa, jo anava amb moto, va haver-hi un cotxe que va fer una infracció molt greu, se'm van portar per davant i vaig despertar 33 dies després de l'UCI.
21: Després d'un accident de moto, l'exmosso i educador social Toni Agustín va passar 33 dies a la unitat de cures intensives. Després vindrien 2 mesos a planta i una llarga recuperació de 2 anys i mig, amb l'aparició d'una gran desconeguda fora de l'entorn sanitari, la síndrome post-UCI.
1: Vaig patir el síndrome post-UCI. Podem parlar de moltes conseqüències més enllà de les pròpies de la patologia per la que ingresses, inestabilitat a l'hora de caminar, manca de sensibilitat a les 4 extremitats, síndrome d'estrès post-traumàtic...
21: Tot un seguit de seqüeles que pateixen la meitat de les persones que hi fan estada. Són físiques, es perd molta massa muscular. Psicològiques, s'utilitzen analgèsics molt potents que solen disminuir la capacitat de concentració. I sobretot emocionals. La resumeix Carol Lorenzo, la cap del Servei de Medicina Intensiva del Trueta de Girona.
22: Aquests pacients queden molt tocats. Tenen una molta pèrdua d'autoestima, són pacients que tenen alteracions de la son i pateixen d'insomni, tenen quadres d'angoixa, de depressió...
21: Una síndrome que, a banda dels pacients, també afecta els familiars.
22: Quan un pacient ingressa a la UCI no només ingressa ell a la UCI, ingressa tota la família del seu entorn. No? Quan el pacient surt de la UCI s'encarrega molt d'aquesta recuperació.
21: Precisament per ajudar pacients i familiars a superar l'estada a cures intensives, neix l'associació Girona Post-UCI, la primera d'aquest àmbit a Catalunya, fundada per Carlos Felipe Seixas, Toni Agustín i altres pacients amb el suport del Trueta de Girona.
22: Fins i tot és que m'estranya que no sortís abans. És recent. Aquesta síndrome, llavors, poder, fins que no li han donat un nom, ni no li han donat l'entitat, això és poder el que es necessitava perquè un pacient digui, ostres, és que és això el que tinc.
23: On sóc? No sento res. El negre m'envolta i no ho entenc. I si estic somiant...
21: L'entitat guia pacients, familiars i també dona suports en tràmits administratius. El seu president, Toni Agustín, resumeix molt bé els passos per superar un ingrés a cures intensives.
1: Com te n'ensurts? Doncs importantíssim la teràpia psicològica, molt important també el suport familiar i bueno, molt d'esforç i molt de treball. I bueno, encara estic en el camí.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.

0: Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guasch i Àlex Uller, Cabo San Roque, Victoria Spunger i Hande Editorial són els 7 distingits aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. Ha anat a l'entrega dels Premis al Vendrell de nostre corresponsal al Baix Penedès, Montse Jané. Bona nit.
1: Hola, bona nit. La reconeguda cantant Sílvia Pérez Cruz ha estat premiada per l'excel·lència musical i la qualitat vocal i interpretativa fruit d'una formació rigorosa continuada. Ella ha rebut el premi amb emoció, dient que és com una abraçada, i ha fet aquest símil pel fet de rebre un premi de casa.
2: Gràcies per donar-me aquest premi aquí a casa. És com un bon plat d'escudella.
1: A l'actor Oriol Pla li ha estat atorgat per una carrera brillant en la interpretació, en papers esclatants en el teatre, la televisió i el cinema.
3: Vull compartir aquest premi amb l'espai públic, amb les places, on ja no podem tocar la guitarra, els ateneus populars, els teatres, a les biblioteques.
1: El jove escriptor tarragoní Pol Guasch ha estat premiat per la solidesa de la seva incipient trajectòria literària que ell basa en aquests temes.
4: Amb la desesperança i què fem amb els límits i amb els acabaments, no? És una escriptura que intenta com insistir en el desig.
1: Un altre dels premiats, Àlex Uller, a qui se li ha destacat la seva visió creativa, ha repassat la seva llarga trajectòria a primera línia des de la Fura dels Baus.
5: L'energia dels grans espectacles foreros la vam saber canalitzar i transformar per reinterpretar el repertori operístic en els principals teatres d'òpera de tot el món.
1: També s'ha premiat Cabo San Roque per l'originalitat de la seva pràctica artística basada en arquitectura sonora i instal·lacions visuals. També a Victoria Spunberg, la dramaturga premiada per la seva capacitat de combinar humor en situacions dramàtiques complexes. I finalment, Jande Editorial, una editorial nova fundada per dues noies joves que publiquen autors marcats per la migració, que ha estat premiada per enriquir la cultura catalana.
6: Doncs en aquesta cultura catalana hi ha un titular important, i és que el Teatre Nacional tindrà per primera vegada la seva pròpia companyia. És una de les idees de Josep Maria Mestres, el seu nou director, que vol que tingui 12 intèrprets, aquesta companyia, professionals que seran menors de 35 anys. Per tant, un Josep Maria Mestres que assumeix el càrrec amb el compromís de reforçar la llengua i la cultura catalana. És Marta Vives.
7: Mestres afronta la nova responsabilitat des d'un gran coneixement de la casa, com ell mateix ha definit.
8: Per les parets, per la gent que les habita, pels espectacles que hi he vist i pels que hi he fet, el TNC m'hi trobo com a casa.
7: Una casa on ha dirigit 10 espectacles, 7 a la sala gran i 3 a la sala petita, i on aquesta temporada es posarà al capdavant de Mare Coratge. Un dels eixos del seu projecte situa la llengua al centre de la institució.
8: Soc molt conscient que les nostres han estat una llengua i una cultura minoritzades i que encara hi ha qui les mira amb una certa condescendència. Revertir aquesta mirada ha de ser una de les tasques primordials del Teatre Nacional de Catalunya.
7: I com a aposta principal, la creació d'una companyia nacional que estarà formada per 12 intèrprets professionals menors de 35 anys i contractats de manera estable. Cada promoció tindrà una durada de 2 temporades i es posarà en marxa el 2028.
8: La creació i funcionament de la companyia del Teatre Nacional de Catalunya s'ha d'entendre com una peça estructural del projecte artístic, no com un dispositiu aïllat, sinó com una eina integrada dins la dinàmica del teatre. S'iniciarà el muntatge del primer espectacle a partir d'un text del patrimoni teatral, preferentment català.
7: Mestres incorporen al seu equip el dissenyador de llums Ignasi Camprodon com a assessor artístic i la traductora i directora d'escena Gara Roda com a coordinadora artística del TNC.
0: La plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més ambiciosos d'un mitjà públic europeu. El projecte, que s'ha presentat aquest matí a Barcelona, preveu implementar 18 canals fins al juny de l'any vinent per tal que els continguts de la plataforma arribin a tothom i es promocioni el català també a YouTube. Així ho explicava la presidenta de 3CAT, Rosa Romà.
9: També creiem que el paper de 3CAT és un paper fonamental per una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món.
0: Entre aquesta vintena de propostes hi haurà una nova oferta de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils.
6: 5 minuts per arribar a les 10, ara sobre el mentor de Donald Trump i els seus consells per ser un bon polític, i posa la mirada la periodista i col·laboradora del Catalunya Nit, Marta Riezu.
10: Bona nit. Fa uns dies vaig llegir a la revista New Yorker un article fabulós dedicat a un advocat que va ser el protector, el mestre de Donald Trump, la persona que li va ensenyar tot. L'article es diu The Mentor, no el de Harry Potter, el mentor en català. El podeu llegir gratis online a la web de la revista, si us ve de gust. Aquest advocat brillant es deia Roy Cohn, C-O-H-N. I es veu que era tremendo, un trampós de primera i un tio intel·ligentíssim, amb mil trucs a la màniga. Ara que s'acosta a les eleccions, amics polítics, és una manera de parlar, no tinc cap amic polític, gràcies, us llegeixo tres consells que li va donar a Trump. Un, no facis veure que ets el que no ets. Dos, posposa sempre, guanya temps. Tres, ignora les normes. El Roy i el Trump van ser inseparables durant dues dècades, fins que als anys 80 es va saber que el Roy, que vivia la seva sexualitat en secret, havia malaltit de sida. Llavors van partir peres. El Trump sempre ha estat igual de tarat, això està claríssim, no és cosa d'ara. I per treure-se'l de sobre, el va convidar a una festa de Mar-a-Lago. I mentre el Roy marxava, encara estava marxant, va manar al servei, cito textualment, fumigar els coberts i les cadires.

0: La pista musical crec que l'he enxampat, perquè han començat aquesta cançó amb Three More Days, tres dies més, però tres dies més de què? Aquesta és la gran pregunta i això sí que no m'atreveixo a dir-ho. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit, doncs sí, és una cançó de Raylan Montaigne, que és Three More Days, per tant, tres dies més com avui, d'estabilitat, de temps tranquil, estable, de contrast entre el dia i la nit. No farà tan fred com aquest matí, que han baixat i molt les temperatures, però es mantindrà aquest contrast de temperatures tant dissabte, diumenge, com també dilluns festiu. És a dir, les nits matinades i els matins seran frescos o freds cap al Pirineu i al migdia s'anirà recuperant. Avui les màximes més altes han arribat als 25 graus. Aquests propers dies poden pujar una miqueta més. Amb sol, amb algunes bandes de núvols prims, encara una mica de vent de nord aquest dissabte al matí i diumenge amb un cel una miqueta més enterbolit, enterrenyinat, sense més conseqüència, i el mateix passaria dilluns. Per tant, sí, tres dies més d'estabilitat després de molts dies parlant de ruixats i tempestes.
0: Sí, jo crec que ho firmem, aquests tres dies els donem per bons i qui tingui la sort de descansar dilluns, doncs encara més. Gràcies, Gemma, bon cap de setmana.
1: Igualment, bona nit.

0: Aquest cap de setmana torna a la Lliga. De fet, ja ha tornat. Està en marxa un partit de l'Espanyol. De moment li va bé, guanya 1-0. De seguida els esports, amb Francesc Ripoll.
1: Els divendres apostem especialment per la cultura aquí al Catalunya Nit. Avui ens visita una banda que, si la coneixeu, us alegrarem la nit. I si no els coneixeu, doncs potser us fem un descobriment i un regal. Són els Art de Bogotà, un grup de Cartagena, de Múrcia, que publica el seu tercer àlbum. Es titula Manufactures del Club de la Gente Sola. La crítica ja n'ha escrit meravelles.
0: I després de la música, cap al cinema. Tenim, per una banda, tota l'oferta i personalitats que han passat avui pel Festival de Cinema de Sitges i, per l'altra, com cada divendres, repassarem les estrenes del cap de setmana també amb el nostre cap de cultura, el Marc Garriga.
1: I abans de tancar, preguntarem als companys del Punt Avui quina portada plantegen pel cap de setmana i escoltarem la reflexió final de la periodista especialitzada en gastronomia, Trini Gilbert.
0: Som-hi fins a les 11. Notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
1: I abans d'acabar el dia, repassem quines han estat les veus que han marcat aquest 9 d'octubre. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: Claro que sí, o sea, las puertas del Frente Amplio están abiertas también para Gabriel Rufián. Esta vocación de unidad que nos está pidiendo la ciudadanía es responsabilidad de todos nosotros.
4: Por favor, pónganse de acuerdo, porque lo que viene es suficientemente grave y suficientemente serio como para que se dejen al lado egos, circunstancias de menos importancia.
5: L'extrema dreta avança i intenta apropiar-se de la catalanitat per convertir-la en una eina de divisió i d'exclusió. Doncs els hi direm molt clar, no els hi regalarem la nostra catalanitat.
6: Yo creo que ha habido una corrupción real y es así. El caso de José Luis Ábalos lo demuestra. Y yo creo que ha habido ficción y ha habido un interés claro por parte de asociaciones de ultraderecha que han traspasado todas las líneas rojas.
7: Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar de veritat el país el dia 11 de novembre.
8: I often say that
9: Sovint dic que les negociacions genuïnes s'han d'aprovar. Per això valoro la implicació dels meus interlocutors. Dit això, encara estem lluny del final. És un primer pas crucial, però només un primer pas en el procés de reequilibri comercial.
10: Teniu l'obligació legal de protegir els drets humans, evitar la guerra i fer realitat la Carta de les Nacions Unides. És una obligació que insto tots els estats a complir. L'últim que volem és que els estats actuïn pel seu compte, com en el cas de l'atac contra el Tribunal Penal Internacional.
11: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
12: El canceller està profundament indignat sobre la trobada del senyor Schröder amb el president rus. Putin és responsable de la guerra a Ucraïna. Són les seves ordres les que la impulsen. Amb aquest rerefons és gairebé immoral que el senyor Schröder celebri un dia com aquest amb Putin.
13: والإعلامية نقول بأن الشراكة هي الاختيار السياسي والتزام إرادي ولن تكون أبدا محل التزام.
14: gràcies per donar-me aquest premi aquí a casa. És com un bon plat d'escudella.
15: Vull compartir aquest premi amb l'espai públic, amb les places, on ja no podem tocar la guitarra, els ateneus populars, els teatres, a les biblioteques.
16: És una mica d'oxigen en un moment complicat i una mica de, com d'il·lusió i una mica d'alegria i una mica de celebració, també.
17: També creiem que el paper de Trescat és un paper fonamental per a una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món.

0: Catalunya nit.
1: Deu i sis minuts, hi ha moltíssimes persones que ja no podien més, però ha tornat la primera divisió masculina de futbol després d'una llarga aturada per seleccions. Avui ha començat la jornada 8 de la Lliga amb participació de l'Espanyol. Ara mateix l'equip de Manolo González juga al camp del Màlaga. Francesc Ripoll, bona nit.
2: Bona nit. Al minut 3 i mig de la segona meitat, l'Espanyol, que està guanyant per la mínima 0-1, ha marcat Brian Zaragoza la primera meitat i ho estem explicant així a Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: Rodríguez no pot fer un bon control. Expósito s'endú la bola enrere. Riedel, Javi, Javi ara fa una bona obertura per Dolan, el doble Omar, encara Dolan, Dolan per Omar, centrada, la treu el Màlaga, compte Expósito a la frontal, fora!
2: Aquesta ocasió d'Edu Expósito, l'Espanyol que buscava el segon, que busca el segon a la Rosaleda en un partit on Manolo ha introduït fins a 6 canvis a l'11 respecte a l'últim partit de Lliga que va perdre contra l'Elx per 1-3. Un dels canvis més cridaners és a la porteria amb la suplència del fins ara titular Dimitrovic i està jugant Pacheco, que fins ara era el porter suplent.
4: Agressivitat ofensiva per intentar buscar aquest
5: també segon. Tenim en directe un partit del Barça de bàsquet al Palau Blaugrana.
2: Sí, està jugant el Barça contra les Zalgiris. Està guanyant de 2 l'equip blaugrana, 69-67, i també ho estem explicant al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: Guanyava de 10 al Barça al final del tercer quart, ara guanya només de 2, i ho deia la Lloberes, han deixat a un tirador a la cantonada. Era Dustin Sleva, que duia fins al moment 3 de 4, ara són 4 de 5 amb triples, 12 punts per Esleva.
2: Es comencen a ajustar les coses al Palau Blaugrana. El Barça estava guanyant còmodament els Alguiris. Ara només guanya de 2 punts, 69-67. Falten 6 minuts per acabar el partit, en un partit on està destacant l'actuació de Justin Robinson, jugador del Barça, amb 14 punts.
1: Doncs tocarà suar fins a l'última gota. Dèiem que torna la Lliga, per tant torna també el Barça de futbol, però ho farà com a mínim el pròxim partit i potser els dos següents sense Rafinha.
2: Sí, recordem que va marxar abans de la concentració amb la selecció al Brasil per unes molèsties a la cama dreta. La seva presència demà contra el Getafe ha estat dubte fins avui, quan Flick ha confirmat en roda de premsa que no jugarà. També ha anunciat la seva baixa dimarts en partit de Champions al camp del Galatasaray.
7: La ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
8: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
2: Doncs el màxim golejador del Barça, que no estarà sobre la gespa els dos propers partits, sí que podrà jugar Joan Garcia, ja recuperat de la lesió. I t'acabo amb un apunt d'hoquei patins, perquè s'està jugant el Mundial Femení Asunción a Paraguai i la selecció espanyola, amb la gran majoria de jugadores catalanes, s'acaba de classificar per la final del Mundial després de derrotar a Portugal per 2-1.
1: Molt bé, doncs com a mínim subcampiones del món. Ja veurem si campiones. Gràcies, Francesc, bon cap de setmana.
2: Igualment.
5: Bona nit. A Màlaga sense perdre.
3: Home, doncs déu-n'hi-do, és bona aquesta.
5: Mira, mira, mira, Brian, com rep ara xiulets. Els ha rebut també a la mitja part, perquè ha sigut dels últims a entrar al túnel, sí. I deien que, és que ho ha fet expressament perquè la gent el xiulés.
3: Tenint en compte que el Màlaga ha estat moltes temporades fora de la primera...
0: Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
1: El panorama musical espanyol va canviar el 2021 quan va aparèixer un àlbum que es deia La Noche. En aquest informatiu, tard o d'hora, els havíem de portar, és el Catalunya Nit. Només pel títol d'aquell primer àlbum, que va canviar moltes coses, ja els havíem de tenir aquí, però és que han tret el tercer disc, és l'excusa perfecta.

0: Així és com sona el nou àlbum d'Arde Bogotá que estem presentant aquí avui al Catalunya Nit, però supongo que en vuestros conciertos si no tocáis alguna os matan.
1: Soltad a los perros.

0: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Do you have an interest in social media?
2: Not even a little bit. Look, I'm an investigative reporter, and that guy and this company are playing an unprecedented role in our lives.
3: Start with a gentle nod to show engagement.
4: Yeah, not so much, a little softer. Yeah.
5: Com cada divendres repassem les estrenes de cinema, aquest cop amb el nostre especialista Sitges, perquè està cobrint el Festival de Cinema que ahir es va inaugurar. Algunes de les pel·lícules que s'han vist allà aquests primers

0: Tres dies, a partir d'avui ja són a les sales de cinema, per això també és important subratllar-ho. Marc Garriga, bona nit.
1: Bona nit.
0: Quina estrena destacaries en primer lloc?
1: Doncs mira, aquesta pel·lícula que sentim de fons és El precio de la red, que és una pseudo-seqüela de la xarxa social. No sé si recordes aquella pel·lícula que narrava el naixement de Facebook.
0: Sí.
1: Dic que és una pseudo-seqüela perquè no tenia el mateix director ni els mateixos protagonistes, perquè han canviat els actors, i de fet parla d'una època molt diferent. Si aleshores era el naixement d'aquesta xarxa social, ara el que fa Aaron Sorkin, que si no et sona quan et dic que és el creador de, per exemple, de la sèrie L'ala oeste de la Casa Blanca o de sí, Newsroom, segur que saps qui és, i a més a més va guanyar un Òscar fent el guió de la xarxa social en el seu moment. Ara és ell qui es posa darrere de la càmera, també ha fet el guió, i el que explica és una història que va ser molt, molt famosa en el seu moment, d'una treballadora de Facebook que el que va fer és revelar a través del Wall Street Journal, primer, després se'n va fer ressò tota la premsa mundial, una sèrie de documents comprometedors que confirmaven les sospites que l'algoritme tenia efectes en la salut mental juvenil, la polarització política, la desinformació, tot això que va acabar, per exemple, a la sala al Capitoli, doncs és molt... i l'ús que en fa Donald Trump de les xarxes socials. Sí. Doncs és molt interessant. La pel·lícula és interessantíssim conèixer aquest cas a fons, de manera ficcionada. Té un aire Frank Capra, a més a més, el mateix Aaron Sorkin ho expressa així a la pel·lícula, però al final el que passa és que s'embolica una mica amb tecnicismes feixucs, amb termes que potser pels no avesats en aquesta matèria, doncs no acabem d'entendre, i llavors aquests diàlegs acaben cansant una mica. Però vaja, per mi és una bona pel·lícula. Sí que és veritat que fa la sensació també que està tot una mica obsolet, perquè clar, tot allò va anar molt bé per posar uns certs límits, però sembla que avui dia les xarxes socials tornen a estar desbocades, i per tant que és una mica com ja, com que si quedés enrere, no?, aquesta sí. lluita. I bé, jo destacaria els dos intèrprets principals que a mi m'encanten i que aquí encaixen a la perfecció. Mikey Madison, que va guanyar l'Oscar a la millor actriu per Anora, ara fa molt poc, que és la noia que treballa a Facebook, i el Jeremy Allen White, que és el protagonista de la sèrie The Bear, que també va fer de Bruce Springsteen ara recentment, que és el periodista investigador del Wall Street Journal.
0: Molt bé, vinga, va, estrenem el cartell d'estrelles d'aquest divendres. Quantes n'hi poses?
1: 3.
0: Bé, prou, va, vinga, seguim amb un documental esperadíssim. És NASA que posa llum al genocidi del genocidi a Palestina.
1: Sí, posa llum, el confirma, bàsicament, perquè el que conté són entrevistes amb una vintena d'agents secrets d'Israel, que expliquen amb tota mena de detall, perquè a més ho han dut a terme ells en primera persona, doncs com es perpetra l'aniquilació d'un poble. Per exemple, NASA, el significat de NASA serien com els danys col·laterals, no? És el que fan servir per valorar quanta gent innocent morirà en un bombardeig, perquè els seus sistemes de seguiment han detectat que hi ha un telèfon de Hamas en un bloc de pisos, i diuen, aquí hi ha algú de Hamas, en principi, ens diu la màquina, bombardegem-lo, però quantes persones més moriran si llancem aquesta bomba? 500. Doncs aquest atac té un NASA de 500. I això ho diuen amb aquesta fredor. Per tant, és molt bèstia. És molt bèstia. Per mi és un magnífic, impactant reportatge periodístic. També he de dir que cinematogràficament parlant és pobre, perquè no té més que les entrevistes en un terrat. Sí que hi ha la contraposició entre la vida tranquil·la i de luxe, entre cometes, en el barri en què es grava, de Tel Aviv, versus les imatges dels edificis destruïts a Palestina.
0: Es fa difícil segurament de posar estrelles, no?, en aquest documental, o què?
1: Sí, jo faria un doble barem. O sigui, per mi, com a reportatge periodístic, és un 5, com a pel·lícula, un 3.
0: Va, doncs molt bé. Ja està, està ben jugat. Escolta, tenim alguna joia que ens vulguis descobrir avui?
1: Sí, us vull parlar de El árbol muy, muy lejano.
2: Dear Grandma, we've moved to the countryside.
1: Bé, com veieu amb aquesta musiqueta, això és una encantadora, preciosa cinta d'aventures fantàstiques dirigida a un públic familiar, això sí, amb un repartiment fabulós, amb la Claire Foy, l'Andrew Garfield. Ells són els pares d'uns nens que quan s'endinsen en el bosc, descobreixen un món màgic ple de personatges estrambòtics. Aquí, sobretot, volen destacar el valor de deixar de banda les pantalles, perquè els pares els prohibeixen consultar el telèfon i no tenen més remei que sortir a fora de la casa de camp on han anat a viure, i descobreixen doncs, tot aquest món fantàstic, meravellós, que està basat en una de les novel·les de la llegendària Enid Blyton, que no sé tu, però jo, de jove, vaig llegir molts i molts llibres, els 5, etc. Doncs una pel·lícula meravellosa, i avui no una joia, sinó dues, perquè també us vull parlar. Aquesta que us deia és una pel·lícula lluminosa, i també n'hi ha una de fosca, però que està molt bé, que parla del drama de la immigració, en aquest cas d'una família mexicana, en Barcelona de fons. És una pel·lícula que mostra les dificultats per sentir-se com a casa en territori estranger, entre el racisme, la misogínia, la precarietat, la pressió familiar. Es diu Ceniza en la boca, la dirigeix Diego Luna, el director, actor, sobretot conegut com a actor mexicà, un film que és molt valent, amarg també, però molt emotiu i molt realista.
0: Molt bé, vens molt generós pel que fa a joies, te'ns en portes dues, pel que fa a estrelles, per les dues què?
1: Per les dues, 4 estrelles.
0: Molt bé, també generós, molt bé, molt bé. Ara ve el torn del cinema català.
3: Tornem a jugar? Merda.
4: Però si sou vosaltres, què hi feu aquí?
5: Piqui?
4: Separar-me del cretí del Rai és el millor que he fet a la meva vida.
6: Hola, amore.
4: Oi, el Rai?
7: Ens ha fotut tota la
0: Aquest que ha dit merda és en Joel Joan?
1: Sí, sí, això és... Bé, aquí ja li van massaguer. Bé, és, això és Escape Room 2. És l'adaptació de l'obra de teatre. Va haver-hi la primera obra de teatre, primera pel·lícula, segona obra de teatre. També arriba al cinema. El Joel Joan, que és autor del guió, també torna a esprémer aquest humor blanc amb aquesta història divertida, simpàtica, de dues parelles que es troben atrapades en una mena, aquest cop, com si fos el parc d'atraccions de Montjuïc, i que per sortir han d'anar superant una sèrie de proves, sobretot per revelar aquells enganys, aquelles veritats, aquelles coses inconfessables que no li diem mai a les nostres parelles, doncs les hauran de confessar per poder escapar-se. Bé, és potser una mica menys irreverent que la primera part, però igualment entretinguda. I també s'estrena una pel·lícula francesa que es diu La vida d'una mujer, que és d'aquelles recomanacions a mitges, una mica pretensiosa, i jo els hi posaria a totes dues un parell d'estrelles.
0: Vinga, que arribem a un títol molt especial.
8: Beautiful. Sweet. Powerful. You either have it or you don't.
9: The moment you forget that. Is the moment you disappear.
0: És Su propio infierno, de Nicolas Winding Refn, amb qui has estat a Sitges, justament, Marc.
1: Sí, és un director singular. Quan em vaig trobar amb el Manel dijous, era ahir. És un dels directors que li va agradar molt, perquè, per exemple, va dirigir la magnífica Drive, després Only God Forgives, també amb el Ryan Gosling, The Neon Demon. No hi ha dubte que si veus un fotograma d'una de les seves pel·lícules de seguida l'identifiques, i això té molt valor. Però sí que és veritat que mostrava una deriva que començava a agradar-se molt com a creador, no? Però el 2023 va morir. Com ho sents?
0: Sí?
1: Va morir. Durant una operació a cor obert, el seu cor va deixar de bategar uns 20 minuts i el van reanimar amb descàrregues elèctriques, i ell ens ha dit que, a partir d'aquella experiència, és un altre.
10: I was very fortunate to die.
11: Vaig ser molt afortunat de morir i tornar, perquè abans de morir la meva flama creativa, la que tots tenim, s'havia apagat. Per mi resultava frustrant, perquè no sabia què faria la resta de la meva vida. Però quan vaig ressuscitar, la flama s'havia tornat a encendre. Així que ara tinc la flama creativa d'un noi de 16 anys amb la seva curiositat i la seva arrogància.
0: Quina experiència.
1: Sí, només ho va explicar content, d'haver passat I ell està a Sitges també perquè les seves pel·lícules, hi ha una de les característiques que apareix a tota la seva filmografia, que és la violència estilitzada, que ell defensa així.
11: L'art és un acte de violència. L'art ha de violar per inspirar-te. Necessita penetrar la teva ment i el teu cos per proporcionar-te una experiència, que és el propòsit de la creativitat. I a més, la violència és la necessitat més primitiva de l'ésser humà.
10: Primal urge in human.
1: Per tant, la violència, aquesta defensa de la violència, però que realment en aquest cas de Su propio infierno, doncs és sota les llums de Neo, però en definitiva jo crec que per parlar una mica sobre la buidor. És una pel·lícula que jo crec que, tot i que ha renascut, no sé si és per bé.
0: Ja. És molt inquietant tot plegat el que ens expliques.
1: Molt inquietant. Sí. Per mi el que se salva, sobretot de Su propio infierno, és la música del mestre Pino Donaggio.

Aquesta és la música de la pel·lícula de Nicola Winding Refn, sí. Però Donaggio és un mític de la cançó melòdica italiana. Va ser cantautor d'èxit als anys 60. Va actuar al Festival de Sanremo amb un tema que segur que coneixeu.

0: Llosa.
1: Jo que no en vivo sense té, però acaba triomfant en el món del cinema, component prop de 200 bandes sonores, les més famoses per pel·lícules de Brian De Palma com Carrie o Vestida para matar.

0: se'ns posa la pell de gallina. És, el, és la virtut, no?, de Pino Donaggio. Doncs el Marc Garriga, que l'ha entrevistat avui a Sitges.
1: Pino Donaggio, bona nit. Si mirem enrere i repassa més de 6 dècades dedicades a la música, què significa per a vostè trobar-se en tan bona forma en aquesta etapa de la seva carrera?
2: La fortuna. Sí.
3: La sort, sí, la sort. Però cal dir que ja el meu pare era longeu i va morir als 96 anys. Morricone va guanyar l'Oscar als 91. Encara tinc temps.
2: Encara tempo.
1: De quina manera l'èxit inicial en el món del pop va influir en la sensibilitat melòdica que més tard va portar a la composició de bandes sonores?
2: Bé,
3: el meu primer èxit, sí, va ser com a sinfonia. Sí, jo de petit cantava també a l'òpera, a la Fenice, com a veu infantil. Cantava òperes i després melodrames, melodies, i vaig estudiar el violí durant 16 anys per a les parts cantades.
2: Per 16 anys he estudiat. El violí no fa sempre de part i cantabili.
3: Sempre he tingut les melodies al cap, ja des dels primers acords. Les vaig portar a les pel·lícules també, perquè vaig començar a posar melodies fins i tot en pel·lícules de terror. Per exemple, en aquella època, en films de Brian De Palma, la pel·lícula Carrier, hi ha un tema molt maco en aquella pel·lícula. Intentes arribar a l'ànima de l'espectador, que està veient la pel·lícula inconscientment.
2: Raggiunge l'ànima dello spettatore che sta guardando il film, gli entra dentro inconsciamente, ma sì.
3: Perquè sí, el so el manté tens, però el relaxa, com al final de Carrier. Relaxa l'espectador amb la melodia fins que la mà d'ella surt de la tomba i llavors canvia un altre tipus de música. M'agrada fer aquest tipus de música així.
2: Fare questo genere così.
1: Què va fer que la seva relació creativa amb Brian De Palma fos tan especial i duradora?
2: Credo, io capisco cosa vuole lui.
3: Crec que entenc el que ell vol quan em parla, quan es pren temps per pensar la pel·lícula, en moments concrets de la pel·lícula. Ell s'imagina com escric jo, perquè ell, en un festival de Venècia, quan llavors estàvem escrivint junts, en Brian va dir: he treballat amb Williams, amb Morricone, amb tots els millors, però per aquest tipus de pel·lícula, Pino Donaggio és el millor. I així es va fer un gran aplaudiment i jo vaig plorar, estic de broma. Però ell va dir això, per tant, això significa alguna cosa. Per tant, això vol dir que alguna cosa hi ha entre ell i jo. Hauré de fer la següent pel·lícula també. I així, amb la següent, són 9 pel·lícules junts.
2: 9 films assieme.
1: Pel que fa al cinema de terror, què li atrau especialment d'aquest gènere? Com ha evolucionat la seva manera de posar música a la por, a l'angoixa?
3: Ja va començar... La meva sort és que vaig començar amb una pel·lícula rodada a Venècia, la meva ciutat, així que coneixia tots els sorolls nocturns, els gats, les gòndoles i després la boira, perquè m'agrada molt la boira de Venècia. I, per tant, la boira... En aquell moment era a casa, així que vaig escriure just a la perfecció, crec, just a la perfecció per a Venècia. Després, la meva segona passió és la pintura. No pinto, però m'agrada la pintura. I quan he de canviar la cançó a la banda sonora, també m'inspiren les pintures abstractes. Els quadres abstractes són sobreposicions de colors. I vaig descobrir que si sobreposava també els acords, em venien al cap les famoses boires venecianes. I així és com vaig començar, bàsicament. Després vaig continuar estudiant composició, però Venècia em va ajudar molt.
2: M'ha ajudat molt a Venècia.
1: I quin significat espera que continuï tenint el seu llegat musical per a les futures generacions de cineastes, d'oients?
2: Jo crec que ormai...
3: Jo crec que a hores d'ara, amb la cançó Yo que no vivo, tot el món ha venut 80 milions de discos. Yo que no vivo sin ti.
2: Yo que en un momento puedo estar lejos de ti. Como iba a estar una vida entera ya sin ti.
3: Crec que aquesta romandrà en el temps. Després, pel que fa a les pel·lícules, hi ha tota la sèrie amb De Palma i Joe Dante, són els directors més importants. Crec que la música encara sentirà. Espero almenys que encara s'escolti la música.
1: Segur, segur, segur que sí. Pino Donaggio, moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a voi.
4: Abbronzate tutte chiazze, Catalunya nit. Pelle rosse un po' paonazze. Notícies. Son le ragazze che prendono il sole. Sota la llum de la lluna. Ma ce n'è una che prende la luna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Sí.

0: En punt 3:15 és aquell punt en què comencem a mirar cap on avançarà el dia de demà. Ja tot el que hem explicat avui també ho deixem, ho anem deixant enrere. Oriol Pujadó, Marc Güell, Albert Prat, bona nit.
1: Bona nit.
2: Què tal, bona nit.
1: Què tal, com esteu?
0: Vinga, bé, dos apunts d'entrada. D'última hora, Oriol, tenim el veredicte pel crim masclista de Girona de l'any 2023.
1: Sí, ha sortit fa molt poca estona el veredicte. El jurat ha declarat l'acusat del crim masclista culpable d'assassinat, agressió sexual i robatori violent. Recordem que el veredicte s'ha emès per unanimitat i considera provat que el juliol del 2023 aquest home va esperar la víctima al replà de casa seva per abordar-la, per deixar-la inconscient. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular fins a matar-la per evitar que el pogués denunciar. Després li va robar també dues targetes i d'aquí també l'acusació al veredicte de robatori violent. L'arrestat era exnòvio de la víctima i durant la seva declaració va declarar que no volia fer mal a la dona. Recordem que ara el que falta és saber quina és la sentència que imposa la jutgessa. L'acusació i la fiscalia demanaven presó permanent revisable per assassinat, mentre que la defensa demanava una pena per homicidi imprudent.
2: I a aquesta hora també estem pendents, Oriol, de la situació a Panamà, on aquest vespre hi ha hagut un terratrèmol.
1: Sí, se'n saben poques coses encara, n'hem explicat algunes durant l'inici de l'informatiu. De moment segueixen sense constar persones ferides o mortes d'aquest sisme. Se sap que hi ha edificis que sí que han caigut a terra o que han quedat malmesos, que el subministrament elèctric continua tallat en zones del país. Fa poca estona que s'ha confirmat, però, que una infraestructura clau per al país, però també per al comerç internacional, com és el canal de Panamà, està operant sense incidències després que l'hagin revisat. Recordem que el sisme de 7,6, de magnitud 6,6 a l'escala de Richter, s'ha registrat a 10 quilòmetres de profunditat al sud del país i ha activat també l'alerta per tsunami. D'aquí també hi ha novetat perquè s'ha descartat que aquestes onades puguin fer mal als països del Pacífic on s'ha activat. El president de Panamà ha demanat fa poca estona calma a la població, però de manera oficial, com dèiem, no ha confirmat persones ferides o mortes.
0: Hi ha notícies imprevisibles, però de les que podem preveure, de què estarem pendents aquí a Catalunya Ràdio, Marc?
3: Doncs d'aquesta operació sortida d'aquest cap de setmana al llarg del 12 d'octubre. La tarda, ja ho hem explicat, ha estat complicada pels que marxen aquests tres dies per diversos accidents, per carrils tallats encara en algunes vies afectades per les pluges. Doncs bé, avui Trànsit calcula que ja han sortit 280.000 vehicles de l'àrea metropolitana. Demà es preveu que ho facin també uns 280.000 més. I per cert, que parlant de mobilitat, demà el nostre company Joan García ens explicarà que Barcelona està estudiant la manera de millorar la mobilitat de les principals avingudes que connecten Barcelona amb l'àrea metropolitana, però també amb la segona corona, perquè han detectat que arran del caos de rodalies d'aquests últims mesos molta més gent agafa el cotxe i per això doncs busquen la manera de fer el trànsit més fluid en avingudes com la Meridiana, la Diagonal, el Nord de la Gran Via, l'Eix Gran Via Sud i la Ronda Litoral. Demà en donarem més detalls.
2: Molt bé, i també haurem d'estar, sens dubte, pendents demà de com entoma Gabriel Rufián aquesta proposta que hem sentit que li feia de Colau, Albert.
4: Sí, perquè l'exalcaldessa de Barcelona li ha proposat liderar el Front Ampli, aquesta candidatura d'esquerres a tot l'Estat, tot això en plenes negociacions in extremis per si torna a ser el cap de cartell d'esquerra a Madrid. Veurem si la maniobra de Colau té conseqüències al partit de Junqueras, que vol tancar el debat del candidat aquest mateix cap de setmana, i a hores d'ara insisteix que serà Rufián, però ell a hores d'ara no es pronuncia. Serà el primer cap de setmana de precampanya electoral, perquè encara que sembli que ha passat una eternitat, va ser dilluns quan el president espanyol va convocar les eleccions pel 29 de novembre. Sánchez donarà el tret de sortida a la precampanya en un dels seus feus, un bastió andalús a Dos Hermanas, i Feijóo, el líder del PP, sortirà acompanyat d'Ayuso i Almeida a Madrid. Demà, per cert, també ho hem explicat, haurem d'estar molt pendents de la CUP, que decidirà si es torna a presentar a les espanyoles.
0: Ja té raó l'Albert, ja, que hi ha setmanes que semblen molt més llargues, tot i que el nombre de dies és el mateix. A banda d'això, què passarà, què més passarà demà?
3: Doncs mireu, us porto algunes propostes, aprofitant que aquest cap de setmana sembla que sí que el temps aguantarà, i per descomptat haurem de parlar d'ells.

0: Demà sembla que sí, l'últim dels últims concerts de comiat d'Oques Grasses a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Aquesta nit, de fet, estan fent el tercer. Demà, un cop hagin fet el quart, els hauran vist en directe més de 220.000 persones, 220.000 persones, una fita inèdita per a un grup en català. Un concert, si no hi podeu anar, que es podrà seguir en directe per TV3 i també per ICAT. Uns altres que triomfaran són els cors de l'Orfeo Català. Perquè els cors del Palau de la Música estan a punt d'escriure un nou capítol amb el director Gustavo Dudamel. Fa uns mesos ja els va dirigir a Los Angeles i ara, a partir de demà, l'Orfeo Català, el cor de noies i alguns cantaires del cor infantil també se sumen a la seva primera gira europea al capdavant de la New York Philharmonic. Demà s'estrenen a París, dilluns arriben a Barcelona i una gira que els portarà també fins a Viena. I no sé si vosaltres sou molt de Bola de Drac.
1: Ho érem, no?
2: Era.
0: Sí. Bola de Drac, super! Doncs demà hi ha una trobada a Mataró, a Tocnès et cau
1: a prop. Sí, una mica més a prop, sí.
0: Perquè els fans de la sèrie puguin conèixer els actors que han posat veu als personatges. Hi haurà 25 actors de doblatge d'aquesta sèrie. Per exemple, en Marc Zani, que és qui posa veu a Son Goku, en Joan Sanz, que és la veu del Vegeta, la Roser Contreras, que interpreta la Bulma, o en Xavi Fernández, que posa veu al cor petit. I també projectaran alguns fragments del documental exclusiu del doblatge de Bola de Drac Super. I, per cert, una cosa més, qui es vulgui perdre de nit a la Vall de Núria, al Ripollès, demà també explicarem que aquest octubre aquesta estació ofereix la possibilitat de gaudir del cel de nit per anar-hi a veure estels i planetes. Resulta que amb l'expectació que va causar l'eclipsi solar d'aquest estiu, doncs amb el Parc Astronòmic del Montsec organitzen aquesta activitat a Núria.
3: Molt bé, doncs només un apunt, que és que mentre sonava Bola de Drac, a l'Espanyol li acaben de fer un gol d'aquests que són cruels, perquè estem en el temps afegit.
1: I un foc d'destrucció.
3: Sí, exacte. Ja ha sigut un kamehame en tota regla.
1: Molt bé.
0: Escolta.
1: Cap de setmana, no? Ja també passaran coses aquí a Catalunya Ràdio.
0: Sí, el suplement, i evidentment ja ho hem explicat, tenen molts fronts oberts i sempre amb el permís de tot el que pugui passar, com els va passar la setmana passada amb les pluges. Saludem el director del suplement, Roger Escapa, bona nit.
4: Què tal, Marc, com anem?
0: Molt bé, i vosaltres tot a punt per demà?
4: I tant, sí, a veure, és intensitat política aquests dies, sí. Anem fent xup-xup amb aquesta precampanya que es va escalfant. Intentarem resoldre algunes incògnites, veurem què passa amb el candidat d'Esquerra, amb aquesta pugna rufiana amb la direcció, també amb aquest Frente Ampli o Colau, quin paper jugarà, anirem fent xup-xup.
0: Si més no, aquest cap de setmana sembla que el temps ho respectarà.
4: Espero i desitjo que sí. Els oients també ho celebraran, perquè segur que molts d'ells tenen 3 dies de festa, perquè dilluns és 12 d'octubre, i això vol dir que podran gaudir, no sé si de bon temps, de calor no gaire, perquè la tardor ja ha arribat amb tota la força, però sí que no plourà.
0: Cap de setmana llarg, i quines converses tindrem al suplement?
4: Mira, l'amanirem amb música. Demà sentirem en exclusiva el nou disc de Salvador Sobral. No surt fins d'aquí una setmana, però és el portuguès català més estimat, segurament, i ens el vindrà a presentar. I a més li hem preparat una sorpresa, que és sorpresa per ell i pels oients, i em fa molta il·lusió. Demà dos quarts d'11 enganxats de la ràdio. I diumenge una estrella de Hollywood, que es diu aviat,
0: sí?
4: Deixa'm fer una mica de patxoca.
0: A veure.
4: Diego Luna. Uh-huh. Diego Luna va ser protagonista de Narcos, i Tu Mamá también, actor mexicà. Aquests últims anys també ha participat de la saga de Star Wars, i fa de director també, i estrena una pel·li que té vincle amb Catalunya, que es diu Ceniza en la boca, que ha arribat aquest cap de setmana als cines, i xerrarem una estona amb ell.
0: Doncs això promet. Estarem ben atents demà a partir de les 6 al suplement.
4: Una abraçada, que vagi bé.
3: 6 minuts i les 11 hem de passar avui per la redacció del diari El Punt Avui. Parlem amb la seva vicedirectora, amb la Dolors Vallès. Dolors, bona nit.
5: Hola, bona nit, Manel.
3: Com plantegeu la portada de cara demà?
5: Doncs mira, demà El Punt Avui obre amb una entrevista exclusiva d'Òscar Palau al president del Parlament, Josep Rull, que ens deixa dues declaracions molt destacades. D'una banda, assegura que l'autèntica normalitat vindrà quan puguem decidir el futur votant, i de l'altra, anuncia que té la intenció de posar punt i final a la seva trajectòria política quan deixi de presidir el Parlament. Rull reflexiona sobre l'amnistia, el futur de l'independentisme i la necessitat de superar la confrontació interna. I deixa una altra frase contundent. Els incompliments del PSOE han impedit desplegar la via per afrontar el plet català. Després també parlem, també recollim tot el tema aquest d'en Rufián. És un article d'opinió de Salvador Cardús, que signa a les eleccions espanyoles un ERM democràtic. Cardús denuncia la polarització de la política espanyola i adverteix que l'avançament electoral pot accentuar la creixent espanyolització de la política catalana. També qüestiona el paper de Gabriel Rufián en aquest escenari i es pregunta com encaixarà Catalunya en una campanya marcada per la confrontació.
3: Molt bé, doncs demà ho trobarem als quioscs. Gràcies i bona nit.
5: Bona nit, bona nit.
1: Quatre minutets i arribarem a les 11 de la nit quan acabarà el Catalunya Nit d'avui. Per tant, encara ens queda ja la cirereta del programa, que aquest divendres li hem concedit a la periodista i filòloga catalana Trini Gilbert. Com estàs, Trini? Bona nit.
2: Molt bé, bona nit. Molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
1: Com ho has vist avui, que t'ha cridat l'atenció?
2: Doncs mireu, jo torno a ressaltar el tema de l'habitatge. Fa 15 dies que estàvem aquí també, un divendres, i torno. I mireu que mentre jo ho sentia, m'havia anat preparant, he entrat a la pàgina web del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, que és així com es diu la conselleria, i he anat buscant les dades de desnonaments, he estat buscant les xifres, i mentre les buscava pensava, és que no vull explicar el nombre de desnonaments que em portem, sinó que em vull fixar en com era l'Olga i com era la Mari Carmen, perquè jo crec que ho hem de personalitzar. Hem d'explicar-nos com són aquestes persones, com era l'Olga Matute, amb 54 anys, mare de dues filles, molt vinculada al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet, que tothom parla bé d'ella, de com lluitava, de com estava compromesa, i que la desnonen i que es veu abocada a fer el que va fer, aquest suïcidi. I la Mari Carmen és un altre cas, no és un suïcidi, és una mort a l'hospital, però una mort que té lloc 15 dies després que l'haguessin desnonat, que se n'anés amb llitera, que tothom va veure aquesta imatge com la traien amb llitera, amb una ambulància, una dona que portava 70 anys a casa seva amb un contracte que havia fet el seu pare el 1956. És a dir, és que això ens ha de fer molt mal. O sigui, hi ha d'haver una vaga general, però és que ha de passar moltes més coses perquè siguem conscients de tot el que està passant. I d'aquí la meva idea de que expliquem i que parlem de totes aquestes coses. Així que tornem a començar amb habitatge una altra vegada. També us vull parlar sobre les eleccions i mireu, aquesta setmana els que ens dediquem al periodisme gastronòmic ho hem tingut molt magre i ha estat molt magre perquè a ningú no li interessava el que parlàvem, ni del pollastre, ni dels tomàquets, ni dels cogombres, ni de res del que hem anat escrivint, perquè estava clar que la gent el que li interessava eren les eleccions i era també el temporal i els concerts d'Oques Grasses. Vull dir, sobretot els tres primers dies de la setmana eren aquests els temes. I realment és que les eleccions són un tema molt important i d'aquí al 29 de novembre jo crec que haurem de lluitar molt els que escrivim sobre gastronomia perquè algú li interessi el que escrivim més enllà d'aquest front i que avui sembla que Esquerra ha tancat a la reunió que hi ha hagut dient que el Rufián serà el candidat. Això ho sabrem diumenge a la tarda, si és així, si és cert. I el tercer tema que us comento, i ja l'últim, és aquesta reacció de criatura petita que ha fet una vegada més en Donald Trump. I és una criatura petita perquè fa poc vam saber que si ens va prometre els nord-americans que si el votaven donaria $5,000 a cada un, d'acord? Comportament de nen petit, però és que ara ja ha tornat una altra vegada més.
6: El Catalunya Nit el fem Manel Elias, Agnès Marquès, Marc Güell i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio, amb Eli Espuny a la producció i Luis Ángel Alonso al control de so.

0: Bona nit, són les 11. Ada Colau ofereix públicament a Gabriel Rufián liderar el Front Ampli d'Esquerres mentre Oriol Junqueras intenta convèncer l'In Extremis perquè continuï sent el candidat d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre. Els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Aquest divendres s'han tornat a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que ha plegat 15.000 persones, segons els organitzadors, mentre que la xifra que dona la Guàrdia Urbana és de 3.000. Els Estats Units imposen sancions al Tribunal Penal Internacional el dia que s'atorga el Premi Nobel de la Pau a la jurista sud-africana Navi Pillay, jutgessa del Tribunal Penal Internacional. L'administració vol tallar tota via de finançament de l'organisme internacional que considera una amenaça per als Estats Units. La Xina reduirà a la meitat el nombre de cotxes híbrids que exporta a Europa. Aquest és el compromís que ha arrencat una delegació de la Unió Europea a la Xina, que allunya el fantasma d'una guerra comercial entre les dues potències. L'acord també obre les portes del mercat per a productes europeus, des de components per a automòbils fins a calçat passant per l'oli d'oliva. El jurat popular declara culpable d'assassinat l'home que va estrangular la seva exparella a Girona l'any 2023. Ara la jutgessa haurà d'imposar una sentència. La fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable, mentre que la defensa sosté que va ser un homicidi. La família de l'exmoderadora de Meta, que es va suïcidar a França, denunciarà l'empresa i estudia accions penals contra Mark Zuckerberg. L'advocat apunta a un possible homicidi imprudent. El cineasta danès Nicolas Winding Refn, conegut com a Drive, ha presentat la seva última pel·lícula al Festival de Sitges. Ha reconegut en declaracions a 3Cat Info que està clínicament mort durant 20 minuts, ha reactivat la seva flama creativa. L'ha acompanyat l'autor de la banda sonora, Pino Donaggio, compositor de capçalera de Brian De Palma, que ha estat rebut amb honors.
1: Esports. L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús. Al temps de descompte, Manolo González ha deixat Dimitrovic a la banqueta. En el seu lloc ha jugat Fortuño. Aquest dissabte a 6:45, Barça-Getafe sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray. El Barça de bàsquet ha perdut davant els Alguiris del Palau 81-88 en partit d'Eurolliga. Els blaugranes guanyaven de 10 al final del tercer quart.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana llarg, el temps serà ben estable, amb sol i alguns núvols del tot inofensius. No s'espera pluja enlloc. L'ambient serà el típic d'octubre, amb matins i vespres frescos o freds i migdies agradables al sol. Les màximes no passaran dels 24 o 25 graus.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli de la candidatura d'Esquerres a tot l'Estat per a les eleccions del 29 de novembre. L'oferiment de l'exalcaldessa de Barcelona arriba en un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat.
3: La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han plegat i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, Rufián manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i escolta la proposta de Colau, que l'ha convidat al Front Ampli des de la Sexta.
4: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
3: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Fins ara, la direcció dels republicans no han volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. I, de fet, Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt si, finalment, Rufián decideix saltar del partit.
0: Mentrestant, la CUP decidirà aquest dissabte si es presenta a les generals del 29 de novembre. El partit té reserves i arriba a la reunió decisiva definitiva sense consens després de mesos de debat intern. Els partidaris de concórrer-hi, com el corrent Poble Lliure, consideren necessària una proposta per canalitzar el malestar per qüestions com l'habitatge i l'ascens de l'extrema dreta. I també hi ha veus que alerten que no és oportú sortir del focus mediàtic quan queden 8 mesos per a les municipals. En canvi, els detractors, com l'organització Endavant, creuen que l'espai polític no està prou fort per destinar recursos a una campanya d'última hora. Els copaires no descarten acabar la reunió de la Mesa Nacional amb una votació si les posicions continuen enrocades. Milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. S'han concentrat a la plaça Universitat, on han homenatjat Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
2: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar de veritat el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
0: I Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
5: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
0: La manifestació ha acabat a la Via Laietana, on hi ha l'edifici de Foment del Treball. A València, la manifestació d'aquest divendres convocada per la Comissió 9 d'Octubre amb motiu de la Diada del País Valencià s'ha celebrat sense incidents i enmig d'un ambient festiu. S'havia desplegat un fort dispositiu policial per la coincidència amb l'acampada per l'habitatge que es fa a la plaça de l'Ajuntament i el perill d'enfrontaments amb l'extrema dreta. València, Marta García.
6: 1.700 efectius, uns 500 més del que és habitual, tot i que al final no hi ha hagut incidents, malgrat que l'extrema dreta i els blavers, els anticatalanistes del País Valencià, han tingut presència en la processó cívica del matí. La manifestació de la vesprada engloba diverses associacions. Ha participat una columna educativa amb els sindicats STPB, Comissions Obreres i la UGT, també participa la Plataforma per la Llengua o Acció Cultural del País Valencià. Anna Oliver és la seva presidenta.
7: Un País Valencià que parla la nostra llengua, que respecta la nostra cultura i els nostres orígens, en aquest any que fem 750 anys de la mort de Jaume Primer, una fita que ha passat absolutament inadvertida per les institucions i que quan han publicitat la programació ho han fet en una programació en castellà i desarrelada de nosaltres.
6: Guanyem el país ha sigut el lema d'esta manifestació que ha transcorregut amb calma en una jornada que ha començat de manera institucional i ha acabat més reivindicativa.
8: 3CAT Info.
0: Els Estats Units sancionen el Tribunal Penal Internacional amb l'objectiu d'ofegar econòmicament la institució jurídica. La decisió s'ha anunciat poc després de saber-se la concessió del Premi Nobel de la Pau a Navi Pillay, exjutgessa del TPI. Washington, Oriol Serra.
9: L'administració Trump fa temps que mira de dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles. L'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces.
10: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
9: El Premi Nobel a Navi Pillay ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap, i el premi anunciat aquest divendres ha anat dirigit justament a una exjutgessa del TPI.
0: La Unió Europea i països com el Regne Unit, el Canadà i el Japó han tancat files amb el Tribunal del Penal Internacional, dient que prendran les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'alt tribunal. tant en la investigació com en el processament de crims de guerra i crims contra la humanitat. Precisament, la jurista sud-africana Nabi Pillay guanya el Premi Nobel de la Pau, com us hem dit ara fa una estona, en un clar missatge del Comitè Noruec en defensa de les institucions jurídiques internacionals en un context d'atacs contra aquests organismes. El portaveu del comitè ho ha deixat ben clar. In awarding this
11: year's Nobel Peace Prize. Amb la concessió d'aquest Premi Nobel de la Pau d'enguany, el Comitè Nobel Noruec vol recordar al món que l'estat de dret, tant nacional com internacional, és la base del sistema que hem establert per garantir la pau i resoldre els conflictes de manera no violenta. La pau requereix justícia.
0: Lluitadora contra el règim de l'apartheid sud-africà, Pillay va ser jutgessa del Tribunal Penal Internacional i alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans entre el 2008 i el 2014. Va dirigir l'informe que va qualificar de genocidi l'actuació d'Israel a Gaza i va presidir el Tribunal Penal sobre Ruanda, en què es va establir la violència sexual com a crim de lesa humanitat. Pillay, de 85 anys, ha dedicat el premi als supervivents dels crims internacionals.
12: Teniu l'obligació legal de protegir els drets humans, evitar la guerra i fer realitat la Carta de les Nacions Unides. És una obligació que insto tots els estats a complir. L'últim que volem és que els estats actuïn pel seu compte, com en el cas de l'atac contra el Tribunal Penal Internacional.
0: Les felicitacions de l'ONU, la Unió Europea o el govern sud-africà contrasten amb la reacció d'Israel. El primer ministre Netanyahu diu que el comitè del Nobel ha perdut la brújula moral perquè ha distingit una persona que ha contribuït a demonitzar els jueus. Encara en clau internacional, us expliquem que un terratrèmol de magnitud 7,6 a l'escala de Richter ha sacsejat aquest divendres Panamà. L'epicentre s'ha situat a 10 quilòmetres de profunditat al sud del país, tot i que s'ha sentit amb força a la ciutat de Panamà, la capital del país. El fort sisme ha provocat danys en alguns edificis i talls de subministrament elèctric en algunes zones de Panamà. El govern ha demanat calma a la població i el gestor del canal ha confirmat que la infraestructura funciona sense problemes després de revisar-la. El terratrèmol ha activat una alerta per tsunami en diversos països del Pacífic, però hores després s'ha desactivat sense que hagi provocat problemes. A casa nostra, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'assassinat, agressió sexual i robatori violent. El verdicte, per unanimitat, considera provat que el juliol del 2023 el condemnat va esperar la víctima al replà de casa seva per abordar-la i deixar-la inconscient. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. Després li va robar dues targetes, l'arrestat era exnòvio de la víctima i va declarar que no volia fer-li mal. L'acusació i la fiscalia demanen presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori violent. La defensa sosté que va ser un homicidi. Ara la jutgessa haurà de dictar sentència amb la pena que se li imposa. Els Mossos d'Esquadra han intervingut 8.000 quilos de xix en una nau de cabanes a l'Alt Empordà. El seu preu al mercat negre era més de 16 milions d'euros. És més de la meitat d'aquest tipus de droga que han localitzat aquest any a Catalunya. Girona, Laia Claret.
13: Aquest any els Mossos han comissat a Catalunya 14.900 quilos de xix. Només en aquesta operació, 8.000. Estava repartida en uns paquets que estaven amagats entre la càrrega d'un tràiler. Una càrrega legal amb palets de grans saques de ràfia plenes de picadura de cautxú. A dins dels sacs hi havia la droga. El camió era dins la nau de cabanes i quan hi van entrar els Mossos hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes més petites. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el juny quan ja van enxampar a Viladecans una furgoneta amb 2.400 quilos de xix.
0: I abans dels temps, us expliquem que ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona més de la meitat dels 570.000 vehicles que està previst que marxin durant aquest cap de setmana llarg del 12 d'octubre. L'operació sortida d'aquest divendres, però, ha estat marcada per vehicles avariats i alguns accidents que han provocat força problemes. Les rondes de Barcelona Barcelona, l'autopista P7, la C32 al Maresme i la C16 al Berguedà han estat les vies més complicades i de cara a aquest dissabte al matí també es preveu que sigui així. Ho ha explicat a 3CAT Info Guillermo Villuendas, subdirector general de gestió del trànsit.
14: Les dues rondes de Barcelona, B10 i B20, el que seria l'AP7 doncs, amb el tram central entre Sant Cugat del Vallès i Mollet del Vallès, especialment amb la zona de l'enllaç amb la C58, també una mica veiem doncs, aquesta mobilitat d'interior, com comentaven, C16, C17, és el que hem d'anar observant.
0: Els Mossos d'Esquadra faran 1.000 controls a la xarxa viària i desplegaran 1.500 agents. El dispositiu de trànsit limita la velocitat a 100 km per hora a la P7 quan hi hagi carrils addicionals. I a la C16 es tallaran els accessos a Berga i es limitarà la circulació de vehicles pesants per l'autopista.
8: El temps.
0: Néstor Gómez.
1: Aquest cap de setmana el temps es presenta totalment estable. Deixem enrere les pluges que ens han acompanyat durant els primers 8 dies de mes, amb ruixats i tempestes i aiguats torrencials, i tenim un cap de setmana totalment plàcid, encapçalat per la presència del sol, algunes teranyines de núvols alts, també tindrem algun núvol a la tarda que pot aparèixer al Pirineu, però sense precipitacions. Això sí, amb temperatures al matí i al vespre fredes a les valls del Pirineu, fresques a bona part de les comarques l'interior, tot i que les mínimes avui pugen una miqueta respecte al fred matinal de divendres. Pel que fa a les màximes, pujaran una miqueta més. Les màximes més altes esperen que toquin la xifra dels 25 graus a punts de les comarques de Girona, àrees Costa Central i també cap al Camp de Tarragona. De cara a demà diumenge, el temps es mantindrà similar a l'avui, ampli domini del sol, totalment estable, sense precipitacions i temperatures sense canvis.
8: 3CAT Info.
0: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta, que es va suïcidar a França, demandarà la companyia i estudia emprendre accions penals contra el seu fundador, Mark Zuckerberg. L'advocat de la família creu que darrere de la seva mort hi hauria un delicte d'homicidi imprudent. La dona havia treballat a Barcelona entre el 2022 i el 2025 revisant continguts violents. Es plantejava sumar-se a una demanda col·lectiva de més de 700 exmoderadors pels danys psicològics que atribueixen a aquesta feina. Roberto Castro, advocat de la família, en declaracions a aquesta emissora.
15: En el cas dels moderadors en general, estem parlant d'un delicte contra els drets dels treballadors. En el cas de la Inés Mendoza, també, però en el seu cas se li afegeix un delicte d'homicidi imprudent. La mare vol reclamar responsabilitats al més alt nivell. Nosaltres estem estudiant que la querella sigui contra el senyor Zuckerberg.
0: La treballadora s'havia intentat suïcidar el 2023, quan encara treballava a l'empresa. Segons Castro, Meta n'era conscient.
15: Pel torn de nit hi havia una psicòloga i el millor eren 200 moderadors. I el millor estàs veient com li tallen el cap a un nadó. El moderador es trenca i necessita un psicòleg, necessita alguna cosa. I quasi que la màxima assistència que tenien era el company que estava al costat.
0: L'advocat també denuncia que ni Meta ni l'empresa subcontractada a Barcelona advertien els candidats de la duresa dels continguts que haurien de visionar. Precisament, les urgències hospitalàries per problemes de salut mental han crescut prop d'un 50% en 4 anys. A les urgències de l'atenció primària també han augmentat, s'han doblat des del 2021. Són dades que el govern ha fet públiques aquest divendres, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental. Els centres de salut mental, que són l'atenció especialitzada, entre els diagnòstics més habituals hi ha la depressió i l'ansietat en adults i el TDAH i l'autisme en infants i joves. A més, 4 de cada 10 menors atesos en aquests centres tenen ja un diagnòstic crònic, gairebé el doble que abans de la pandèmia. Els CAPs, el primer nivell d'atenció, l'any passat es van detectar problemes de salut mental a prop de 450.000 persones i el consum d'antidepressius ha pujat un 29% en els darrers 4 anys. Per això el govern defensa abordar la salut mental des de tots els àmbits de la vida de les persones. Per al president de la Generalitat, Salvador Illa, és un repte de govern que va més enllà de l'atenció sanitària.
16: Tenir cura de la persona de manera integral, cuidar-la abans d'arribar a l'ingrés hospitalari. Evitar sempre que es pugui la medicalització, però tampoc deixar ningú sol, si cal atenció especialitzada. Si parlem d'un repte de país, d'una necessitat que afecta el conjunt de la societat i que, per tant, requereix una resposta de país, cal, per tant, enfortir el Pacte Nacional de Salut Mental.
0: Eliminar l'estigma i parlar-ne més és un altre dels objectius del govern. Els administradors de finques alerten que estan desbordats de feina per les reparacions que s'han de gestionar després de l'intens episodi de pluges que ha afectat Catalunya en els últims dies. La majoria de gestions són per pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua. La vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, reconeix que no troben operaris per resoldre tantes incidències.
17: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
0: A les empreses que treballen amb excavadores o camions cisterna també se'ls ha multiplicat la feina després de 6 dies de temporal. Les que acostumen a fer-se càrrec de les indemnitzacions són les assegurances, però en cas d'inundacions se n'encarrega el Consorci de Compensació d'Assegurances. Per sol·licitar aquests diners és imprescindible conservar factures de les reparacions, pressupostos o fotografies. Unió de Pagesos demana ajudes i accions urgents per reparar els danys provocats pels aiguats en desenes de finques de les Terres de l'Ebre. Mentrestant, Alcanar, el Montsià, continuen aplicant accions urbanístiques per evitar inundacions com les de l'any passat. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
18: Han patit sobretot els cultius d'oliva, molt castigats ja per la sequera i el d'arròs. Ara el sindicat agrari reclama ajudes urgents per un sector que fa anys que està al límit. Carlos Sanz és el coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
19: Han passat d'una sequera extrema de 4 mesos sense ploure, han passat a tindre uns aiguats de 300 litres per metro quadrat. A part de que on veieu aquí al voltant les destrosses de molts barranquets i moltes finques, aiguats, preus, fauna, no me'n sortim.
18: Alcanar, ara que fa un any també d'unes altres devastadores inundacions, han executat moltes millores per evitar que repeteixin. El desembre s'obrirà el trànsit al nou pont del carrer Sant Josep i, segons l'alcalde Xavier Reverter, tot el que s'ha fet fins ara ha reduït de forma dràstica el risc de tornar a patir inundacions.
20: Ha vingut una segona dana, no sigut tan forta, però sí que hem aconseguit que en totes les mesures l'han pogut passar. Estem treballant en un tema de renaturalització, sobretot doncs, bueno, les mesures més importants, lo dragat, l'arreglar el pont.
18: Encara falta executar el projecte de millora del drenatge d'aquest carrer Sant Josep amb una inversió de més de 5 milions d'euros. Les obres podrien estar acabades d'aquí un any.
0: El sector agrari s'ha tornat a mobilitzar aquest divendres a Lleida per denunciar l'augment de costos per a pagesos i ramaders. Anem fins allà amb Júlia Albacar.
21: La tractorada ha començat davant de la delegació d'Hisenda, on s'han fet arribar les reivindicacions en matèria fiscal del sector i ha seguit fins a la subdelegació del govern espanyol, on els pagesos han entregat un manifest. Reclamen ajudes per poder afrontar l'augment dels costos de producció, dels carburants, fertilitzants o l'energia. En sentim alguns.
22: Com sembrarem el preu que tindrem que pagar la llavor, el preu que tindrem que pagar els adobs, los herbicides, los insecticides.
23: Nosaltres, el nostre sector de la fruita, depenent molt de la mà d'obra, ens volen tornar a pujar i nosaltres cada vegada ens costa més poder subsistir.
24: El gasoil està impagable i és que no podem viure perquè no podem treballar a costos que és que no el podem pagar-los.
21: La setmana vinent continuaran les mobilitzacions, este cop convocades per Unió de Pagesos amb el suport de Saja amb una nova tractora de Barcelona.
0: Obrim plana cultural. Su propio infierno ha estat el títol del dia al Festival de Sitges. És l'última pel·lícula del danès Nicolas Winding Refn. Anem cap allà amb en Marc Garriga.
25: Nicolas Winding Refn és un director singular. Va dirigir La Magnífica Drive, després Only God Forgives, també amb Ryan Gosling, The Neon Demon, i ara torna després d'un episodi mèdic en què va perdre la vida el 2023. Durant una operació a cor obert, el seu cor va deixar de bategar uns 20 minuts i el van reanimar amb descàrregues elèctriques. I ens ha dit que és un altre.
26: I was very fortunate to die.
27: Vaig ser molt afortunat de morir i tornar, perquè abans de morir la meva flama creativa, la que tots tenim, s'havia apagat. Per mi resultava frustrant, perquè no sabia què faria la resta de la meva vida.

0: per pel·lícules de Brian De Palma, com Carrie o Vestida per matar, i assegura que als 84 anys encara està en forma i té diversos projectes en cartera.
1: Esports. Amb en Francesc Ripoll.
2: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño al 93 ha deixat l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo González, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
3: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
2: Per aquest partit, Manolo González ha fet fins a 6 canvis respecte a l'11 que va perdre davant l'Elx per 1-3 abans de l'aturada per seleccions. Destaca la suplència de Dimitrovic, porter titular fins ara, amb molèsties a l'esquena. En el seu lloc ha jugat Fortuño. Aquest dissabte a 6:45 de la tarda, Barça-Getafe sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com pel de la Champions contra el Galatasaray de dimarts que ve.
4: The picture shows something and it's not a big injury, but
5: la ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
4: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
2: Flick ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis. D'altra banda, Joan Garcia també està preparat per tornar. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva. El Getafe de Bordalàs és 11è amb 8 punts. Per cert, que al Camp Nou s'ha celebrat aquest divendres l'acte de comiat a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El jugador es retira després d'haver militat al Barça, el Chelsea, la Roma i la Lazio. Pedro farà aquest dissabte el servei d'honor al partit contra el Getafe.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Encara primera, també dissabte a 9:00, el Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.
6: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
2: El Madrid-Villarreal en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També es farà la retransmissió del Ceuta-Sabadell. A 4:15, l'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat. Obrim plana poliesportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81-88 davant els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana, un mal últim quart de l'equip de Sekulic, condemnat als blaugranes, que guanyaven de 10 al final del tercer quart. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
7: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou, haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència. No hem estat consistents. No és només cosa d'un partit, ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem, com ho fem i allò que volem fer.
2: A la Lliga CB de bàsquet, aquest dissabte a 9:00 del vespre, Breogan Bàsquet Girona. I en MotoGP, bon començament de Marc Márquez al Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. Té els rivals per títol al davant, però el tro de Cervera els té a prop. Ha liderat la primera jornada Raúl Fernández amb Aprilia, seguit de Bezzecchi i del líder Jorge Martín. Aquest dissabte a 9:00 del matí, la cursa sprint. I la selecció espanyola d'hoquei patins, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per la final del Mundial Femení, que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals.
8: L'actualitat esportiva a fons.
2: I acabem els esports parlant d'handbol. La Lliga Sobal, Ciutat Real 34, Granollers 33. És la primera derrota de la

0: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora. Ada Colau ofereix públicament a Gabriel Rufián liderar el Front Ampli d'Esquerres mentre Oriol Junqueras intenta convèncer l'In Extremis perquè continuï sent el candidat d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre. També us hem explicat que els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Aquest divendres s'han tornat a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que ha plegat 15.000 persones, segons els organitzadors, 3.000 segons la Guàrdia Urbana. I els Estats Units imposen sancions al Tribunal Penal Internacional el dia que s'atorga el Premi Nobel de la Pau a la jurista sud-africana Nabi Pillay, exjutgessa del TPI. L'administració vol tallar tota via de finançament de l'organisme internacional que considera una amenaça per als Estats Units. I a partir d'ara us explicarem que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus Vladimir Putin. I us parlarem d'aquesta casa, 3CAT, que preveu arribar als 18 canals a YouTube el juny del 2027. Entre les propostes hi haurà un canal exclusiu de notícies i un amb continguts esportius originals per als més joves. L'objectiu és que els continguts de la plataforma arribin a tothom i es promocioni el català a YouTube. I en clau cultural, Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guaix, Àlex Uller, Cabo San Roque són alguns dels reconeguts aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que l'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol dels andalusos al temps de descompte i aquest dissabte a 6:45, Barça-Getafe al Camp Nou sense Rafinha.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana llarg el temps serà ben estable, amb sol i alguns núvols del tot inofensius. No s'espera pluja enlloc. L'ambient serà el típic d'octubre, amb matins i vespres frescos o freds i migdies agradables al sol. Les màximes no passaran dels 24 o 25 graus. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli la candidatura d'Esquerres a tot l'Estat per a les eleccions del 29 de novembre. L'oferiment de l'exalcaldessa de Barcelona arriba en un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat.
2: La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han plegat i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, Rufián manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i escolta la proposta de Colau, que l'ha convidat al Front Ampli des de la Sexta.
3: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir totes aquestes propostes de la izquierda.
2: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Fins ara, la direcció dels republicans no han volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. I, de fet, Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt si, finalment, Rufián decideix saltar del partit.
0: La Fiscalia ha demanat al Suprem que deixi votar els ciutadans que han obtingut la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets de cara a les eleccions del 29 de novembre. Madrid, Laura Estrada.
4: Tant Vox com Justitia Europa, una altra entitat ultra, han demanat que se suspenguin aquests vots, però l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia veuen impossible fer les comprovacions pertinents. A finals de mes ha de quedar tancat el cens electoral i veuen inviable mirar els més de 160.000 casos de descendents d'exiliats que van obtenir la nacionalitat a través de la llei de nets. A més, la Fiscalia sosté que aplicar la suspensió podria comportar una paralització de les altes al cens fins i tot després de les eleccions. La Sala del Suprem continuarà deliberant aquest cap de setmana sobre l'aixecament o no d'aquesta suspensió.
0: L'Audiència Nacional descarta de moment imputar al PSOE, en el cas Leire, la suposada trama per fer descarrilar procediments judicials que afecten els socialistes. Tornem a Madrid.
4: El jutge instructor Santiago Pedraz ha fet cas de la Fiscalia, que hi veu indicis de delicte, però que demana recopilar més informació abans de decidir si inclou el PSOE com a investigat. Entre les diligències hi ha, per exemple, la declaració de Santos Cerdán, que va ser número 3 dels socialistes i que assenyalen com a presumpte cap de la trama. L'endemà de l'anunci de l'avançament electoral, el PP va demanar que el jutge cités el PSOE com a investigat.
5: Hicimos bien cuando decidimos pedir la imputación del Partido Socialista. Hablamos de todo un partido operando como si fuese una cloaca mafiosa.
4: Pedro Sánchez reconeix la corrupció dins del seu partit pel cas Ábalos, però creu que la resta són atacs de la dreta i la ultradreta.
6: Yo creo que ha habido una corrupción real y es así. El caso de José Luis Ábalos lo demuestra. Y yo creo que ha habido ficción y ha habido un interés claro por parte de asociaciones de ultraderecha.
4: Parla d'una persecució judicial per part del PP i de Vox.
0: A Barcelona, milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. S'han concentrat a la plaça de la Universitat, on han homenatjat Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
7: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar de veritat el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
0: I Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
8: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
0: La manifestació ha acabat a la Via Laietana, on hi ha l'edifici de Foment del Treball.
9: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: De la plana internacional destaca que els Estats Units sancionen el Tribunal Penal Internacional amb l'objectiu d'ofegar econòmicament la institució jurídica. La decisió s'ha anunciat poc després de saber-se la concessió del Premi Nobel de la Pau a Navi Pillay, exjutgessa del TPI. Washington, Oriol Serra.
10: L'administració Trump fa temps que mira de dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles. L'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces.
11: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
10: El Premi Nobel a Navi Pillay ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap, i el premi anunciat aquest divendres ha anat dirigit justament a una exjutgessa del TPI.
0: La Unió Europea i països com el Regne Unit, el Canadà i el Japó han tancat files amb el Tribunal Penal Internacional, dient que prendran les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'alt tribunal tant en la investigació com en el processament de crims de guerra i crims contra la humanitat. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus Vladimir Putin. Segons el mandatari nord-americà, Rússia subministrarà immediatament més de 300.000 tones de dièsel als Estats Units i als mercats globals 500.000 tones més a partir del novembre desembre i 1 milió de tones més immediatament després. Trump assegura que l'objectiu és abaixar els preus de la gasolina per als nord-americans quan falta menys d'un mes per a les eleccions de mig mandat, que poden suposar un nou test per a la seva administració. El president d'Ucraïna, Vladimir Zelensky, ha reaccionat a l'anunci de Trump dient que és injust i impropi d'un aliat i que la mesura suposa un autèntic regal per a Putin després de 4 anys i mig de la invasió russa del seu país. El rei del Marroc, Mohamed VI, adverteix que les relacions marroquines amb Espanya no poden estar influenciades per cap xantatge. Ho ha dit en les seves primeres paraules en públic sobre la crisi de Ceuta. El sobirà ha criticat les declaracions que han fet alguns sectors polítics espanyols, que ha qualificat d'irresponsables en al·lusió a les crítiques del PP a la gestió marroquina de la crisi migratòria.
12: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària, que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge.
0: Mohamed VI ha fet aquestes declaracions en l'obertura de la nova legislatura marroquina i ha reconegut retards en la repatriació de menors migrants al Marroc procedents de Ceuta. Una foto feta durant el 74è aniversari de Vladimir Putin ha causat un gran malestar a Alemanya. Al costat de Putin, i donant-li la mà, apareix l'ex-canceller Gerhard Schröder, amic personal del president rus des de fa anys, just en plena escalada bèl·lica contra Ucraïna. Cada cop que se subratlla l'estreta relació de l'ex-canceller amb el líder rus, es genera una onada d'indignació. Berlín, Jordi Regàs.
13: A la foto distribuïda per les xarxes socials del Kremlin aquest dijous es veu un Vladimir Putin que encaixa efusivament la mà amb l'ex-canceller Gerhard Schröder. Tots dos miren a càmera, riallers, en un entorn que suggereix un domicili privat, amb una estufa de rajoles al darrere. La imatge es va fer pública dijous i aquest divendres el govern alemany ha reaccionat.
14: El canceller està profundament indignat sobre la trobada del senyor Schröder amb el president rus. Putin és responsable de la guerra d'Ucraïna. Són les seves ordres les que la impulsen. Amb aquest rodafons és gairebé immoral que el senyor Schröder celebri un dia com aquest amb Putin.
13: L'amistat de Schröder amb Putin ve de lluny, quan l'any 98 l'alemany va arribar a canceller. Els darrers anys, Schröder havia participat en l'empresa del gasoducte Nord Stream 2 i també havia format part del Consell d'Administració de la petrolera Rosneft. A banda dels vincles econòmics, el que no li perdona el govern alemany és que no condemnés l'atac rus a Ucraïna. De la seva relació amb Putin, Schröder respon que són amics i que ningú li ha de dir què ha de fer. Alemanya, tot plegat, l'ha convertit en un pària polític.
0: Les eleccions legislatives palestines que s'havien de fer el 28 de novembre es posposaran possiblement fins al setembre de l'any que ve. Segons fonts de l'Autoritat Nacional Palestina, no es donen les condicions polítiques, econòmiques i de seguretat perquè se celebrin els comicis i reconeixen que això posaria en dubte el mateix procés, en part per les dificultats que posa Israel perquè es facin, segons el govern palestí. El president Mahmoud Abbas firmarà aviat un decret per formalitzar el retard i elaborar un full de ruta per dur a terme les eleccions. En aquest context, el ministre d'Afers Estrangers israelià, Gideon Saar, ha acusat Abbas d'enganyar la comunitat internacional per endarrerir les eleccions.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Les autoritats judicials dels Emirats Àrabs Units han confirmat que el copilot del vol de Fly Dubai pretenia estavellar l'avió contra la terminal de passatgers de l'aeroport Ben Gurion a Tel Aviv el 30 de setembre passat. El fiscal general dels Emirats ha afirmat que l'atemptat suïcida volia causar el nombre més gran possible de víctimes. Jerusalem, Jordi Brascó.
15: És una informació que ja havia aparegut en la premsa israeliana, però que ara ha confirmat de manera oficial el fiscal general d'Emirats Àrabs Units. El copilot, Hamam al-Hamami, natiu d'Oman, pretenia estavellar l'avió que va intentar segrestar contra la terminal de passatgers de l'aeroport de Ben Gurion. Després d'un interrogatori on també han participat els serveis secrets israelians, al-Hamami va assegurar que havia actuat sol. També s'ha sabut que havia volat dues vegades a Tel Aviv per familiaritzar-se amb la ruta i que l'arma amb què va atacar el capità era una destral d'emergència. El copilot havia treballat en diverses aerolínies abans de ser contractat per Fly Dubai a principis d'aquest 2026, una contractació que, ha assegurat el fiscal, complia amb tots els requisits i que fins i tot comptava amb un certificat de bona conducta.
0: El Banc d'Espanya insisteix que de cara al 2028 faltaran 1 milió de pisos. L'organisme ho recull en un nou informe sobre la marxa de l'economia espanyola que pronostica més creixement, però també una inflació més elevada. Segons l'organisme, la guerra de l'Orient Mitjà continuarà tenint un impacte negatiu en els preus, sobretot els de l'energia, però que es traslladarà als serveis i al cistell de la compra. La inflació tancarà l'any en el 3,9%, 3 dècimes per sobre del que es preveia en l'informe del mes de juny. L'any que ve hi haurà una petita moderació, però la pujada de preus continuarà sent elevada, del 3,7%. En tot, el Banc d'Espanya calcula que l'increment del PIB arribarà al 2,6% aquest any, 3 dècimes més del previst fins ara, i que l'any que ve ho farà al 2,2%, 5 dècimes més. Aquest augment es deu principalment al consum de les famílies que tenen una taxa d'estalvi per sobre de la mitjana històrica, així com també la creació de nous llocs de treball i el creixement de la població.
9: El temps.
0: Néstor Gómez.
16: Aquest cap de setmana el temps es presenta totalment estable. Deixem enrere les pluges que ens han acompanyat durant els primers 8 dies de mes, amb ruixats i tempestes i aiguats torrencials, i tenim un cap de setmana totalment plàcid, encapçalat per la presència del sol, algunes teranyines de núvols alts, també tindrem algun núvol a la tarda que pot aparèixer al Pirineu, però sense precipitacions. Això sí, amb temperatures al matí i al vespre fredes a les valls del Pirineu, fresques a bona part de les comarques l'interior, tot i que les mínimes avui pugen una miqueta respecte al fred matinal de divendres. Pel que fa a les màximes, pujaran una miqueta més. Les màximes més altes esperen que toquin la xifra dels 25 graus a punts de les comarques de Girona, àrees Costa Central i també cap al Camp de Tarragona. De cara a demà diumenge, el temps es mantindrà similar a l'avui, ampli domini del sol, totalment estable, sense precipitacions i temperatures sense canvis.
9: 3CAT Info.
0: El govern d'Aragó apuja el to i amenaça de forçar el trasllat de les pintures de Sixena des del Museu Nacional d'Art de Catalunya, com ja va fer el 2017 al Museu de Lleida. Aquest divendres, la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, ha acusat el Museu Català d'incomplir el termini de 56 setmanes fixat a l'abril pel jutjat d'Osca i ha advertit que Aragó assumirà el trasllat si el MNAC no ho fa.
17: También están los bienes que se recuperaron en el 2017, los 44 bienes, y que tuvimos que ir a buscarlos. Pues igualmente, si esas pinturas vienen voluntariamente, se llevarán a cabo la reinstalación, que también está todo previsto en la sala capitular, y si no, se llevará a cabo la ejecución subsidiaria, para lo cual estamos definitivamente y perfectamente preparados.
0: Fonts del MNAC han recordat que el seu informe sobre els riscos del trasllat està pendent de completar-se, ja que encara desconeix les condicions de conservació del recinte que ha d'acollir les pintures religioses. El que sí que està a prop és el trasllat de les pintures profanes del MNAC a l'Aragó i que el museu preveu abans de finals de novembre. La plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més destacats d'un mitjà públic europeu. El projecte, que s'ha presentat aquest matí a Barcelona, preveu implementar 18 canals fins al juny de l'any que ve per tal d'ampliar audiències i reforçar la presència del català. Du a terme una nova estratègia perquè els continguts de la plataforma arribin a tothom i es pugui promocionar la llengua catalana a YouTube. És l'objectiu de la nova aposta de 3CAT, tal com explica la seva presidenta, Rosa Romà.
18: També creiem que el paper de Trescat és un paper fonamental per a una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món. I, per tant, necessitem ser allà on hi ha també aquest consum i hem de competir a la mateixa alçada que estan competint els continguts d'altres mitjans de comunicació, d'altres creadors de continguts amb altres llengües.
0: La responsable d'Aliances Estratègiques de Mitjans a YouTube s'ha felicitat per la feina conjunta.
19: L'ambicioso giro digital que habéis iniciado, pues desde el relanzamiento de Trescat a lo largo de los últimos meses, es una realidad ya totalmente espectacular. De pasar de 8 canales a una veintena de canales en YouTube.
0: De manera progressiva i fins al juny del 2027 hi haurà una nova oferta de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils.
9: 3CAT Info.
0: Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guaix, Àlex Uller, Cabo San Roque, Victoria Spunberg i Jam Deuritorial són els 7 reconeguts aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. El Vendrell, Montse Gené Ribà.
20: La reconeguda cantant Sílvia Pérez Cruz ha estat premiada per l'excel·lència musical i la qualitat vocal i interpretativa fruit d'una formació rigorosa continuada. Ella ha rebut el premi amb emoció, dient que és com una abraçada, i ha fet aquest símil pel fet de rebre un premi de casa.
21: Gràcies per donar-me aquest premi aquí a casa. És com un bon plat d'escudella.
20: A l'actor Oriol Pla li ha estat atorgat per una carrera brillant en la interpretació, amb papers esclatants en el teatre, la televisió i el cinema.
22: Vull compartir aquest premi amb l'espai públic, amb les places, on ja no podem tocar la guitarra, els ateneus populars, els teatres, a les biblioteques.
20: El jove escriptor tarragoní Pol Guasch ha estat premiat per la solidesa de la seva incipient trajectòria literària que ell basa en aquests temes.
23: Amb la desesperança i què fem amb els límits i amb els acabaments, no? És una escriptura que intenta com insistir en el desig.
20: Un altre dels premiats, Àlex Uller, a qui se li ha destacat la seva visió creativa, ha repassat la seva llarga trajectòria a primera línia des de la Fura dels Baus.
24: L'energia dels grans espectacles foreros la vam saber canalitzar i transformar per reinterpretar el repertori operístic en els principals teatres d'òpera de tot el món.
20: També s'ha premiat Cabo San Roque per l'originalitat de la seva pràctica artística basada en arquitectura sonora i instal·lacions visuals. També a Victoria Spunberg, la dramaturga premiada per la seva capacitat de combinar humor en situacions dramàtiques complexes. I finalment, Jande Editorial, una editorial nova fundada per dues noies joves que publiquen autors marcats per la migració, que ha estat premiada per enriquir la cultura catalana.
0: Josep Maria Mestres assumeix el càrrec de director artístic del Teatre Nacional de Catalunya amb el compromís de reforçar la llengua i la cultura catalanes i l'anunci de la creació d'una nova companyia nacional. Estarà formada per 12 intèrprets professionals menors de 35 anys contractats durant temporades de manera estable.
25: La creació i funcionament de la companyia del Teatre Nacional de Catalunya s'ha d'entendre com una peça estructural del projecte artístic.
0: La nova companyia serà una realitat el 2028. Mestres vol tirar endavant un tema a ser connectat amb el públic i col·loca també la llengua al centre de la institució.
25: Soc molt conscient que les nostres han estat una llengua i una cultura minoritzades i que encara hi ha qui les mira amb una certa condescendència. Revertir aquesta mirada ha de ser una de les tasques primordials del Teatre Nacional de Catalunya.
0: El nou director, que ja havia dirigit una desena d'espectacles al TNC, dirigirà aquesta temporada La mare Coratge i els seus fills.
26: Voy a robarle el puesto a todos los hombres solos. Van a quedar contentos, por fin le toca a otro.
0: L'amor, la nostàlgia i el desig són els eixos centrals de Manufactures del Club de la Gente Sola, el tercer disc de la banda de Cartagena Arde Bogotá. El grup n'ha parlat en declaracions al Catalunya Nit.
27: L'àlbum habla de intentar encontrar un aparato para no sentir o para elegir qué sentir, porque parece que el mundo actual solo te permite estar muy contento, muy excitado, muy divertido, muy entretenido, muy consumiendo, y hay momentos que no, que de repente te atraviesa una tristeza que no sabes de dónde viene y que te gustaría apagar, pero no se puede apagar.
0: El disc, publicat fa només una setmana, està tenint molt bona acollida. Són 11 cançons que van des del rock a l'electrònica, passant per aires flamencs de pas doble o de gospel. Al darrere d'aquest treball hi ha Joe Ciccarelli, productor nord-americà que ha treballat amb Morrissey, Elton John o The White Stripes, entre molts altres.
28: Aprendiendo muchísimo de su dote de producción, de su habilidad para mezclar, que es increíble, y de otra manera de trabajar, que es grabando en directo, en círculo, enfrentados, haciendo muchísimas tomas. estamos exprimiendo todo lo de nosotros, o sea, de la rabia, la pasión, la motivación, la frustración, todo eso es lo que yo creo que se ha transmitido en la ejecución del disco.
0: Manufactures del Club de la Gente Sola l'han editat també en format caset, que amb un toc retro es pot comprar en algunes benzineres. El grup prepara gira, que arrencarà el 29 d'octubre, però no s'aturarà a Catalunya.
9: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els agents rurals han aturat una tala il·legal de 200 avets a Espinelves. Ens ho explica Núria Peraire.
1: Els agents rurals han denunciat l'empresa responsable per possibles infraccions de la normativa forestal i urbanística i han aturat els treballs quan ja s'havien talat 200 avets. Les actuacions afecten una superfície d'uns 8.000 metres quadrats de terreny forestal i han comportat moviments de terres i l'eliminació de coberta vegetal en una zona classificada com a sòl no urbanitzable de protecció. L'any passat el cos va aixecar 236 denúncies per actuacions relacionades amb tales d'arbres i moviments de terres sense l'autorització pertinent.
9: Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
2: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, al 93, ha deixat l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo González, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
3: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part la versió de l'equip ha sigut bona. Ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
2: Per aquest partit, Manolo González ha fet fins a 6 canvis respecte a l'11 que va perdre davant l'Elx per 1-3 abans de l'aturada per seleccions. Destaca la suplència de Dimitrovic, porter titular fins ara amb molèsties a l'esquena. En el seu lloc ha jugat Fortuño.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Aquest dissabte, 6:45 de la tarda, Barça-Getafe sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com per el de la Champions contra el Galatasaray de dimarts que ve.
4: The picture shows something and it's not a big injury, but
5: la ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
4: It's not available tomorrow and also not available or in Istanbul against Galatasaray.
2: Flick ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis i Joan Garcia també està preparat per tornar contra el Getafe. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva. L'equip de Bordalàs és 11 amb 8 punts. Al Camp Nou, per cert, s'ha celebrat aquest divendres l'acte de comiat de Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. Encara primera aquest dissabte a les 9, el Real Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de la polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.
6: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
2: El Madrid-Villarreal en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També es farà la retransmissió del Ceuta-Sabadell. A 4:45 l'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat.
9: 3CAT Info.
2: Obrim ara plana poliesportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81-88 davant els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana. Un mal últim quart de l'equip de Sekulic ha condemnat als blaugranes, que guanyaven de 10 al final del tercer quart. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
7: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou, haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència, no hem estat consistents. No és només cosa d'un partit, ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem, com ho fem i allò que volem fer.
2: En MotoGP, aquest dissabte a les 9 del matí, la cursa sprint del Gran Premi de l'Indonèsia de MotoGP en directe al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. La selecció espanyola d'hoquei patins, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per la final del Mundial femení que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals. I en waterpolo, des d'aquest divendres fins diumenge, es disputen dues fases prèvies europees. A la Champions femenina, el Sabadell i el Terrassa juguen al mateix grup. A la piscina sabadellenca s'han jugat el Sabadell 26, Don 4, i el Lilla 7, Terrassa 25. Aquest dissabte a les 12, Sabadell-Lilla a 3:15 Don Terrassa. I el Catalunya ha guanyat a la piscina del Glifades 8-21. Aquest 17:15 juga contra l'Ètnikos grec. A l'Eurocup masculina, Barcelona 17, Buliagmeni 12 i Primorje 11, Terrassa 15.
9: 3CAT Info.

0: Són les 12.
1: Ada Colau ofereix públicament a Gabriel Rufián liderar el Front Ampli d'Esquerres mentre Oriol Junqueras intenta convèncer l'inextremis perquè continuï sent el candidat d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre. Els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Aquest divendres s'han tornat a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que ha plegat 15.000 persones, segons els organitzadors, mentre que la xifra que dona la Guàrdia Urbana és de 3.000. Els Estats Units imposen sancions al Tribunal Penal Internacional el dia que s'atorga el Premi Nobel de la Pau a la jurista sud-africana Navi Pillay, jutgessa del Tribunal Penal Internacional. L'administració vol tallar tota via de finançament de l'organisme internacional que considera una amenaça per als Estats Units. La Xina reduirà la meitat el nombre de cotxes híbrids que exporta a Europa. Aquest és el compromís que ha arrencat una delegació de la Unió Europea a la Xina, que allunya el fantasma d'una guerra comercial entre les dues potències. L'acord també obre les portes del mercat per a productes europeus, des de components per a automòbils fins a calçat passant per l'oli d'oliva. El jurat popular declara culpable d'assassinat l'home que va estrangular la seva exparella a Girona l'any 2023. Ara la jutgessa haurà d'imposar una sentència. La fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable, mentre que la defensa sosté que va ser un homicidi. La família de l'exmoderadora de Meta, que es va suïcidar a França, denunciarà l'empresa i estudia accions penals contra Mark Zuckerberg. L'advocat apunta a un possible homicidi imprudent. El cineasta danès Nicolas Winding Refn, conegut com a Drive, ha presentat la seva última pel·lícula al Festival de Sitges. Ha reconegut en declaracions a 3Cat Info que està clínicament mort durant 20 minuts, ha reactivat la seva flama creativa. L'ha acompanyat l'autor de la banda sonora, Pino Donaggio, compositor de capçalera de Brian De Palma, que ha estat rebut amb honors.
0: Esports.
2: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús. El temps de descompte, Manolo González ha deixat Dimitrovic a la banqueta. En el seu lloc ha jugat Fortuño. Aquest dissabte a 6:45, Barça-Getafe sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray. El Barça de bàsquet ha perdut davant els Alguiris del Palau 81-88 en partit d'Eurolliga. Els blaugranes guanyaven de 10 al final del tercer quart.
1: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana llarg, el temps serà ben estable, amb sol i alguns núvols del tot inofensius. No s'espera pluja enlloc. L'ambient serà el típic d'octubre, amb matins i vespres frescos o freds i migdies agradables al sol. Les màximes no passaran dels 24 o 25 graus.
0: 3Cat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli de la candidatura d'Esquerres a tot l'Estat per a les eleccions del 29 de novembre. L'oferiment de l'exalcaldessa de Barcelona arriba en un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat.
3: La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han plegat i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, Rufián manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i escolta la proposta de Colau, que l'ha convidat al Front Ampli des de la Sexta.
4: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
3: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Fins ara, la direcció dels republicans no han volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. I, de fet, Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt si, finalment, Rufián decideix saltar del partit.
1: Mentrestant, la CUP decidirà aquest dissabte si es presenta a les generals del 29 de novembre. El partit té reserves i arriba a la reunió decisiva decisiva sense consens després de mesos de debat intern. Els partidaris de concórrer-hi, com el corrent Poble Lliure, consideren necessària una proposta per canalitzar el malestar per qüestions com l'habitatge i l'ascens de l'extrema dreta. I també hi ha veus que alerten que no és oportú sortir del focus mediàtic quan queden 8 mesos per a les municipals. En canvi, els detractors, com l'organització Endavant, creuen que l'espai polític no està prou fort per destinar recursos a una campanya d'última hora. Els copaires no descarten acabar la reunió de la Mesa Nacional amb una votació si les posicions continuen enrocades. Milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. S'han concentrat a la plaça Universitat, on han homenatjat Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
5: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar de veritat el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
1: I Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
6: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
1: La manifestació ha acabat a la Via Laietana, on hi ha l'edifici de Foment del Treball. A València, la manifestació d'aquest divendres convocada per la Comissió 9 d'Octubre amb motiu de la Diada del País Valencià s'ha celebrat sense incidents i enmig d'un ambient festiu. S'havia desplegat un fort dispositiu policial per la coincidència amb l'acampada per l'habitatge que es fa a la plaça de l'Ajuntament i el perill d'enfrontaments amb l'extrema dreta. València, Marta García.
7: 1.700 efectius, uns 500 més del que és habitual, tot i que al final no hi ha hagut incidents, malgrat que l'extrema dreta i els blavers, els anticatalanistes del País Valencià, han tingut presència en la processó cívica del matí. La manifestació de la vesprada engloba diverses associacions. Ha participat una columna educativa amb els sindicats STPB, Comissions Obreres i la UGT, també participa la Plataforma per la Llengua o Acció Cultural del País Valencià. Anna Oliver és la seva presidenta.
8: Un País Valencià que parla la nostra llengua, que respecta la nostra cultura i els nostres orígens, en aquest any que fem 750 anys de la mort de Jaume primer, una fita que ha passat absolutament inadvertida per les institucions i que quan han publicitat la programació ho han fet en una programació en castellà i desarrelada de nosaltres.
7: Guanyem el país ha sigut el lema d'esta manifestació que ha transcorregut amb calma en una jornada que ha començat de manera institucional i ha acabat més reivindicativa.
0: 3CAT Info.
1: Els Estats Units sancionen el Tribunal Penal Internacional amb l'objectiu d'ofegar econòmicament la institució jurídica. La decisió s'ha anunciat poc després de saber-se la concessió del Premi Nobel de la Pau a Navi Pillay, exjutgessa del TPI. Washington, Oriol Serra.
9: L'administració Trump fa temps que mira de dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles. L'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces.
10: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
9: El Premi Nobel a Navi Pillay ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap, i el premi anunciat aquest divendres ha anat dirigit justament a una exjutgessa del TPI.
1: La Unió Europea i països com el Regne Unit, el Canadà i el Japó han tancat files amb el Tribunal Penal Internacional, dient que prendran les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'alt tribunal. tant en la investigació com en el processament de crims de guerra i crims contra la humanitat. Precisament, la jurista sud-africana Nabi Pillay guanya el Premi Nobel de la Pau, com us hem dit ara fa una estona, en un clar missatge del Comitè Noruec en defensa de les institucions jurídiques internacionals en un context d'atacs contra aquests organismes. El portaveu del comitè ho ha deixat ben clar.
11: In awarding this year's Nobel Peace Prize.
12: Amb la concessió d'aquest Premi Nobel de la Pau d'enguany, el Comitè Nobel Noruec vol recordar al món que l'estat de dret, tant nacional com internacional, és la base del sistema que hem establert per garantir la pau i resoldre els conflictes de manera no violenta. La pau requereix justícia.
1: Lluitadora contra el règim de l'apartheid sud-africà, Pillay va ser jutgessa del Tribunal Penal Internacional i alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans entre el 2008 i el 2014. Va dirigir l'informe que va qualificar de genocidi l'actuació d'Israel a Gaza i va presidir el Tribunal Penal sobre Ruanda, en què es va establir la violència sexual com a crim de lesa humanitat. Pillay, de 85 anys, ha dedicat el premi als supervivents dels crims internacionals.
13: Teniu l'obligació legal de protegir els drets humans, evitar la guerra i fer realitat la Carta de les Nacions Unides. És una obligació que insto tots els estats a complir. L'últim que volem és que els estats actuïn pel seu compte, com en el cas de l'atac contra el Tribunal Penal Internacional.
1: Les felicitacions de l'ONU, la Unió Europea o el govern sud-africà contrasten amb la reacció d'Israel. El primer ministre Netanyahu diu que el comitè del Nobel ha perdut la brújula moral perquè ha distingit una persona que ha contribuït a demonitzar els jueus. Encara en clau internacional, us expliquem que un terratrèmol de magnitud 7,6 a l'escala de Richter ha sacsejat aquest divendres Panamà. L'epicentre s'ha situat a 10 quilòmetres de profunditat al sud del país, tot i que s'ha sentit amb força a la ciutat de Panamà, la capital del país. El fort sisme ha provocat danys en alguns edificis i talls de subministrament elèctric en algunes zones de Panamà. El govern ha demanat calma a la població i el gestor del canal ha confirmat que la infraestructura funciona sense problemes després de revisar-la. El terratrèmol ha activat una alerta per tsunami en diversos països del Pacífic, però hores després s'ha desactivat sense que hagi provocat problemes. A casa nostra, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'assassinat, agressió sexual i robatori violent. El verdicte, per unanimitat, considera provat que el juliol del 2023 el condemnat va esperar la víctima al replà de casa seva per abordar-la i deixar-la inconscient. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. Després li va robar dues targetes, l'arrestat era exnòvio de la víctima i va declarar que no volia fer-li mal. L'acusació i la fiscalia demanen presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori violent. La defensa sosté que va ser un homicidi. Ara la jutgessa haurà de dictar sentència amb la pena que se li imposa. Els Mossos d'Esquadra han intervingut 8.000 quilos de xix en una nau de cabanes a l'Alt Empordà. El seu preu al mercat negre era més de 16 milions d'euros. És més de la meitat d'aquest tipus de droga que han localitzat aquest any a Catalunya. Girona, Laia Claret.
14: Aquest any els Mossos han comissat a Catalunya 14.900 quilos de xix. Només en aquesta operació, 8.000. Estava repartida en uns paquets que estaven amagats entre la càrrega d'un tràiler. Una càrrega legal amb palets de grans saques de ràfia plenes de picadura de cautxú. A dins dels sacs hi havia la droga. El camió era dins la nau de cabanes i quan hi van entrar els Mossos hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes més petites. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el juny quan ja van enxampar a Viladecans una furgoneta amb 2.400 quilos de xix.
1: I abans del temps, us expliquem que ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona més de la meitat dels 570.000 vehicles que està previst que marxin durant aquest cap de setmana al llarg del 12 d'octubre. L'operació sortida d'aquest divendres, però, ha estat marcada per vehicles avariats i alguns accidents que han provocat força problemes. Les rondes de Barcelona, l'autopista P7, la C32 al Maresme i la C16 ferits al Berguedà han estat les vies més complicades i de cara a aquest dissabte al matí també es preveu que sigui així. Ho ha explicat a 3Cat Info Guillermo Villuendas, subdirector general de gestió del trànsit.
15: Les dues rondes de Barcelona, B10, B20, el que seria l'AP7 doncs, amb el tram central entre Sant Cugat del Vallès i Mollet del Vallès, especialment amb la zona de l'enllaç amb la C58, també una mica veiem doncs, aquesta mobilitat interior, com comentaven, C16, C17, és el que hem d'anar observant.
1: Els Mossos d'Esquadra faran 1.000 controls a la xarxa viària i desplegaran 1.500 agents. El dispositiu de trànsit limita la velocitat a 100 km per hora a la P7 quan hi hagi carrils addicionals. I a la C16 es tallaran els accessos a Berga i es limitarà la circulació de vehicles pesants per l'autopista.
0: El temps.
1: Néstor Gómez.
16: Aquest cap de setmana el temps es presenta totalment estable. Deixem enrere les pluges que ens han acompanyat durant els primers 8 dies de mes, amb ruixats i tempestes i aiguats torrencials, i tenim un cap de setmana totalment plàcid, encapçalat per la presència del sol, algunes trenyines de núvols alts, també tindrem algun núvol a la tarda que pot aparèixer al Pirineu, però sense precipitacions. Això sí, amb temperatures al matí i al vespre fredes a les valls del Pirineu, fresques a bona part de les comarques de interior, tot i que les mínimes avui pugen una miqueta respecte al fred matinal de divendres. Pel que fa a les màximes, pujaran una miqueta més. Les màximes més altes esperen que toquin la xifra dels 25 graus a punts de les comarques de Girona, àrees Costa Central i també cap al Camp de Tarragona. De cara demà diumenge, el temps es mantindrà similar a l'avui, ampli domini del sol, totalment estable, sense precipitacions i temperatures sense canvis.
0: 3Cat Info.
1: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta, que es va suïcidar a França, demandarà la companyia i estudia emprendre accions penals contra el seu fundador, Mark Zuckerberg. L'advocat de la família creu que darrere de la seva mort hi hauria un delicte d'homicidi imprudent. La dona havia treballat a Barcelona entre el 2022 i el 2025 revisant continguts violents. Es plantejava sumar-se a una demanda col·lectiva de més de 700 exmoderadors pels danys psicològics que atribueixen a aquesta feina. Roberto Castro, advocat de la família, en declaracions a aquesta emissora.
17: En el cas dels moderadors en general, estem parlant d'un delicte contra els drets dels treballadors. En el cas de la Inés Mendoza, també, però en el seu cas se li afegeix un delicte d'homicidi imprudent. La mare vol reclamar responsabilitats al més alt nivell. Nosaltres estem estudiant que la querella sigui contra el senyor Zuckerberg.
1: La treballadora s'havia intentat suïcidar el 2023, quan encara treballava a l'empresa. Segons Castro, Meta n'era conscient.
17: Pel torn de nit hi havia una psicòloga i al millor eren 200 moderadors. I al millor estàs veient com li tallen el cap a un nadó. El moderador es trenca i necessita un psicòleg, necessita alguna cosa. I quasi que la màxima assistència que tenia era el company que estava al costat.
1: L'advocat també denuncia que ni Meta ni l'empresa subcontractada a Barcelona advertien els candidats de la duresa dels continguts que haurien de visionar. Precisament, les urgències hospitalàries per problemes de salut mental han crescut prop d'un 50% en 4 anys. A les urgències de l'atenció primària també han augmentat, s'han doblat des del 2021. Són dades que el govern ha fet públiques aquest divendres, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental. Els centres de salut mental, que són l'atenció especialitzada, entre els diagnòstics més habituals hi ha la depressió i l'ansietat en adults i el TDAH i l'autisme en infants i joves. A més, 4 de cada 10 menors atesos en aquests centres tenen ja un diagnòstic crònic, gairebé el doble que abans de la pandèmia. Als CAPs, el primer nivell d'atenció, l'any passat es van detectar problemes de salut mental a prop de 450.000 persones i el consum d'antidepressius ha pujat un 29% en els darrers 4 anys. Per això el govern defensa abordar la salut mental des de tots els àmbits de la vida de les persones. Per al president de la Generalitat, Salvador Illa, és un repte de govern que va més enllà de l'atenció sanitària.
18: Tenir cura de la persona de manera integral, cuidar-la abans d'arribar a l'ingrés hospitalari. Evitar sempre que es pugui la medicalització, però tampoc deixar ningú sol si cal atenció especialitzada. Si parlem d'un repte de país, d'una necessitat que afecta el conjunt de la societat i que, per tant, requereix una resposta de país, cal, per tant, enfortir el Pacte Nacional de Salut Mental.
1: Eliminar l'estigma i parlar-ne més és un altre dels objectius del govern. Els administradors de finques alerten que estan desbordats de feina per les reparacions que s'han de gestionar després de l'intens episodi de pluges que ha afectat Catalunya en els últims dies. La majoria de gestions són per pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua. La vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, reconeix que no troben operaris per resoldre tantes incidències.
19: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
1: A les empreses que treballen amb excavadores o camions cisterna també se'ls ha multiplicat la feina després de 6 dies de temporal. Les que acostumen a fer-se càrrec de les indemnitzacions són les assegurances, però en cas d'inundacions se n'encarrega el Consorci de Compensació d'Assegurances. Per sol·licitar aquests diners és imprescindible conservar factures de les reparacions, pressupostos o fotografies. Unió de Pagesos demana ajudes i accions urgents per reparar els danys provocats pels aiguats en desenes de finques de les Terres de l'Ebre. Mentrestant, Alcanar, el Montsià, continuen aplicant accions urbanístiques per evitar inundacions com les de l'any passat. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
3: Han patit sobretot els cultius d'oliva, molt castigats ja per la sequera, i el d'arròs. Ara el sindicat agrari reclama ajudes urgents per un sector que fa anys que està al límit. Carlos Sanz és el coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
20: Han passat d'una sequera extrema, de 4 mesos sense ploure, han passat a tindre uns aiguats de 300 litres per metro quadrat. A part de que, com veieu aquí al voltant, les destrosses de molts barranquets i moltes finques, aiguats, preus, fauna, no me'n sortim.
3: Alcanar, ara que fa un any també d'unes altres devastadores inundacions, han executat moltes millores per evitar que es repeteixin. El desembre s'obrirà el trànsit al nou pont del carrer Sant Josep i, segons l'alcalde Xavier Reverter, tot el que s'ha fet fins ara ha reduït de forma dràstica el risc de tornar a patir inundacions.
21: Ha vingut una segona dana, no ha sigut tan forta, però sí que hem aconseguit que en totes les mesures l'han pogut passar. Estem treballant en un tema de renaturalització, sobretot doncs, bueno, les mesures més importants, lo dragat, l'arreglar el pont.
3: Encara falta executar el projecte de millora del drenatge d'aquest carrer Sant Josep amb una inversió de més de 5 milions d'euros. Les obres podrien estar acabades d'aquí un any.
1: El sector agrari s'ha tornat a mobilitzar aquest divendres a Lleida per denunciar l'augment de costos per a pagesos i ramaders. Anem fins allà amb Júlia Albacar.
22: La tractorada ha començat davant de la delegació d'Hisenda, on s'han fet arribar les reivindicacions en matèria fiscal del sector, i ha seguit fins a la subdelegació del govern espanyol, on els pagesos han entregat un manifest. Reclamen ajudes per poder afrontar l'augment dels costos de producció, dels carburants, fertilitzants o l'energia. En sentim alguns.
23: Com sembrarem el preu que tindrem que pagar la llavor, el preu que tindrem que pagar els adobs, los herbicides, los insecticides?
24: Nosaltres, el nostre sector de la fruita, depenent molt de la mà d'obra, ens volen tornar a pujar, i nosaltres cada vegada ens costa més poder subsistir.
25: El gasoil està impagable i és que no podem viure, perquè no podem treballar a costos que és que no podem pagar-los.
22: La setmana vinent continuaran les mobilitzacions, este cop convocades per Unió de Pagesos amb el suport de Saja, amb una nova tractorada a Barcelona.
1: Obrim plana cultural. Su propio infierno ha estat el títol del dia al Festival de Sitges. És l'última pel·lícula del danès Nicolas Winding Refn. Anem cap allà amb en Marc Garriga.
26: Nicolas Winding Refn és un director singular. Va dirigir la magnífica Drive, després Only God Forgives, també amb Ryan Gosling, The Neon Demon, i ara torna després d'un episodi mèdic en què va perdre la vida el 2023. Durant una operació a cor obert, el seu cor va deixar de bategar uns 20 minuts i el van reanimar amb descàrregues elèctriques, i ens ha dit que és un altre.
27: I was very fortunate to die.
28: Vaig ser molt afortunat de morir i tornar, perquè abans de morir la meva flama creativa, la que tots tenim, s'havia apagat. Per mi resultava frustrant, perquè no sabia què faria la resta de la meva vida. Però quan vaig ressuscitar, la flama s'havia tornat a encendre. Així que ara tinc la flama creativa d'un noi de 16 anys amb la seva curiositat i la seva arrogància.
26: El seu estil visual és molt característic, colors intensos, un ambient neo-noir i l'ús de la violència estilitzada. El millor del film, però, la música de Pino Donaggio, un autor que va començar en el món de la cançó amb aquell tema que es va fer famós al Festival de San Remo el 1965 i que ens ha cantat en la versió en castellà.
29: Yo que en un momento puedo estar lejos de ti, como iba a estar una vida entera y sin ti.
26: Però ha acabat triomfant en el món del cinema, component prop de 200 bandes sonores, les més famoses, per pel·lícules de Brian De Palma, com Carrie o Bastida.

0: se te la dona a guanyar. Al final, treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i, a més, aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
1: Per aquest partit, Manolo González ha fet fins a 6 canvis respecte a l'11 que va perdre davant l'Elx per 1-3 abans de l'aturada per seleccions. Destaca la suplència de Dimitrovic, porter titular fins ara, amb molèsties a l'esquena en el seu lloc, ha jugat Fortuño. Aquest dissabte, 6:45 de la tarda, Barça-Getafe sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com pel de la Champions contra el Galatasaray de dimarts que ve.
2: The picture shows something and it's not a big injury, but
3: la ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
2: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
1: Flick ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis. D'altra banda, Joan Garcia també està preparat per tornar. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva. El Getafe de Bordalàs és 11è amb 8 punts. Per cert, que al Camp Nou s'ha celebrat aquest divendres l'acte de comiat a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El jugador retira després d'haver militat el Barça, el Chelsea, la Roma i la Lazio. Pedro farà aquest dissabte el servei d'honor al partit contra el Getafe.
4: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Encara primera, també dissabte a 9:00, el Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.
5: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que yo digo, ridículo, ridículo.
1: El Madrid-Villarreal en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També es farà la retransmissió del Ceuta-Sabadell. A 4:45, l'equip arlequinet buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat. Obrim plana poliesportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81-88 davant els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana, un mal últim quart de l'equip de Sekulić, condemnat als blaugranes, que guanyaven de 10 al final del tercer quart. Sentim Sekulić, el tècnic blaugrana.
6: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou, haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència, no hem estat consistents. No és només cosa d'un partit, ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem, com ho fem i allò que volem fer.
1: A la Lliga CB de bàsquet, aquest dissabte a 9:00 del vespre, Breogan Bàsquet Girona. I en MotoGP, bon començament de Marc Márquez del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. Té els rivals per títol al davant, però el tro de Cervera els té a prop. Ha liderat la primera jornada Raúl Fernández amb Aprilia, seguit de Bezzecchi i del líder Jorge Martín. Aquest dissabte a 9:00 del matí, la cursa sprint. I la selecció espanyola d'hoquei patins, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per la final del Mundial Femení, que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals.
4: L'actualitat esportiva a fons.
1: I acabem els esports parlant d'handbol. La Lliga Sobal, Ciutat Real 34, Granollers 33. És la primera derrota de la temporada que encaixa l'equip vallesà.
4: 3CAT Info. Són 1:45.
7: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora. Ada Colau ofereix públicament a Gabriel Rufián liderar el Front Ampli d'Esquerres mentre Oriol Junqueras intenta convèncer l'in extremis perquè continuï sent el candidat.

0: candidat d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre. També us hem explicat que els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Aquest divendres s'han tornat a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que ha aplegat 15.000 persones, segons els organitzadors, 3.000 segons la Guàrdia Urbana. I els Estats Units imposen sancions al Tribunal Penal Internacional el dia que s'atorga el Premi Nobel de la Pau a la jurista sud-africana Nabi Pillay, exjutgessa del TPI. L'administració vol tallar tota via de finançament de l'organisme internacional que considera una amenaça per als Estats Units. I a partir d'ara us explicarem que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus, Vladimir Putin. I us parlarem d'aquesta casa, 3CAT, que preveu arribar als 18 canals a YouTube el juny del 2027. Entre les propostes hi haurà un canal exclusiu de notícies i un amb continguts esportius originals per als més joves. L'objectiu és que els continguts de la plataforma arribin a tothom i es promocioni el català a YouTube. I en clau cultural, Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guaix, Àlex Uller, Cabo San Roque són alguns dels reconeguts aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que l'Espanyol ha empatat a un al camp del Màlaga amb un gol dels andalusos al temps de descompte i aquest dissabte a 6:45, Barça-Getafe al Camp Nou sense Rafinha.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana llarg el temps serà ben estable, amb sol i alguns núvols del tot inofensius. No s'espera pluja enlloc. L'ambient serà el típic d'octubre, amb matins i vespres frescos o freds i migdies agradables al sol. Les màximes no passaran dels 24 o 25 graus. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli i la candidatura d'Esquerres a tot l'Estat per a les eleccions del 29 de novembre. L'oferiment de l'exalcaldessa de Barcelona arriba en un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat.
2: La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han plegat i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, Rufián manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i escolta la proposta de Colau, que l'ha convidat al Front Ampli des de la Sexta.
3: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
2: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Fins ara, la direcció dels republicans no han volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. I, de fet, Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt si, finalment, Rufián decideix saltar del partit.
0: La Fiscalia ha demanat al Suprem que deixi votar els ciutadans que han obtingut la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets de cara a les eleccions del 29 de novembre. Madrid, Laura Estrada.
4: Tant Vox com Justitia Europa, una altra entitat ultra, han demanat que se suspenguin aquests vots, però l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia veuen impossible fer les comprovacions pertinents. A finals de mes ha de quedar tancat el cens electoral i veuen inviable mirar els més de 160.000 casos de descendents d'exiliats que van obtenir la nacionalitat a través de la llei de nets. A més, la Fiscalia sosté que aplicar la suspensió podria comportar una paralització de les altes al cens fins i tot després de les eleccions. La Sala del Suprem continuarà deliberant aquest cap de setmana sobre l'aixecament o no d'aquesta suspensió.
0: L'Audiència Nacional descarta de moment imputar al PSOE en el cas Leire la suposada trama per fer descarrilar procediments judicials que afecten els socialistes. Tornem a Madrid.
4: El jutge instructor Santiago Pedraz ha fet cas de la Fiscalia, que hi veu indicis de delicte, però que demana recopilar més informació abans de decidir si inclou el PSOE com a investigat. Entre les diligències hi ha, per exemple, la declaració de Santos Cerdán, que va ser número 3 dels socialistes i que assenyalen com a presumpte cap de la trama. L'endemà de l'anunci de l'avançament electoral, el PP va demanar que el jutge cités el PSOE com a investigat.
5: Hicimos bien cuando decidimos pedir la imputación del Partido Socialista. Hablamos de todo un partido operando como si fuese una cloaca mafiosa.
4: Pedro Sánchez reconeix la corrupció dins del seu partit pel cas Ábalos, però creu que la resta són atacs de la dreta i la ultradreta.
6: Yo creo que ha habido una corrupción real y es así. El caso de José Luis Ábalos lo demuestra. Y yo creo que ha habido ficción y ha habido un interés claro por parte de asociaciones de ultraderecha.
4: Parla d'una persecució judicial per part del PP i de Vox.
0: A Barcelona, milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. S'han concentrat a la plaça de la Universitat, on han homenatjat Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
7: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar, de veritat, el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
0: I Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
8: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
0: La manifestació ha acabat a la Via Laietana, on hi ha l'edifici de Foment del Treball.
9: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: De la plana internacional destaca que els Estats Units sancionen el Tribunal Penal Internacional amb l'objectiu d'ofegar econòmicament la institució jurídica. La decisió s'ha anunciat poc després de saber-se la concessió del Premi Nobel de la Pau a Navi Pillay, exjutgessa del TPI. Washington, Oriol Serra.
10: L'administració Trump fa temps que mira de dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles. L'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces.
11: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
10: El Premi Nobel a Navi Pillay ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap, i el premi anunciat aquest divendres ha anat dirigit justament a una exjutgessa del TPI.
0: La Unió Europea i països com el Regne Unit, el Canadà i el Japó han tancat files amb el Tribunal Penal Internacional, dient que prendran les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'alt tribunal tant en la investigació com en el processament de crims de guerra i crims contra la humanitat. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus Vladimir Putin. Segons el mandatari nord-americà, Rússia subministrarà immediatament més de 300.000 tones de dièsel als Estats Units i als mercats globals 500.000 tones més a partir del novembre desembre i 1 milió de tones més immediatament després. Trump assegura que l'objectiu és abaixar els preus de la gasolina per als nord-americans quan falta menys d'un mes per a les eleccions de mig mandat, que poden suposar un nou test per a la seva administració. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha reaccionat a l'anunci de Trump dient que és injust i impropi d'un aliat i que la mesura suposa un autèntic regal per a Putin després de 4 anys i mig de la invasió russa del seu país. El rei del Marroc, Mohamed VI, adverteix que les relacions marroquines amb Espanya no poden estar influenciades per cap xantatge. Ho ha dit en les seves primeres paraules en públic sobre la crisi de Ceuta. El sobirà ha criticat les declaracions que han fet alguns sectors polítics espanyols, que ha qualificat d'irresponsables en al·lusió a les crítiques del PP a la gestió marroquina de la crisi migratòria.
12: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària, que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge.
0: Mohamed VI ha fet aquestes declaracions en l'obertura de la nova legislatura marroquina i ha reconegut retards en la repatriació de menors migrants al Marroc procedents de Ceuta. Una foto feta durant el 74è aniversari de Vladimir Putin ha causat un gran malestar a Alemanya. Al costat de Putin, i donant-li la mà, apareix l'ex-canceller Gerhard Schröder, amic personal del president rus des de fa anys, just en plena escalada bèl·lica contra Ucraïna. Cada cop que se subratlla l'estreta relació de l'ex-canceller amb el líder rus, es genera una onada d'indignació. Berlín, Jordi Regàs.
13: A la foto distribuïda per les xarxes socials del Kremlin aquest dijous es veu un Vladimir Putin que encaixa efusivament la mà amb l'ex-canceller Gerhard Schröder. Tots dos miren a càmera, riallers, en un entorn que suggereix un domicili privat, amb una estufa de rajoles al darrere. La imatge es va fer pública dijous i aquest divendres el govern alemany ha reaccionat.
14: El canceller està profundament indignat sobre la trobada del senyor Schröder amb el president rus. Putin és responsable de la guerra a Ucraïna. Són les seves ordres les que la impulsen. Amb aquest rerefons és gairebé immoral que el senyor Schröder celebri un dia com aquest amb Putin.
13: L'amistat de Schröder amb Putin ve de lluny, quan l'any 98 l'alemany va arribar a canceller. Els darrers anys, Schröder havia participat en l'empresa del gasoducte Nord Stream 2 i també havia format part del Consell d'Administració de la petrolera Rosneft. A banda dels vincles econòmics, el que no li perdona el govern alemany és que no condemnés l'atac rus a Ucraïna. De la seva relació amb Putin, Schröder respon que són amics i que ningú li ha de dir què ha de fer. Alemanya, tot plegat, l'ha convertit en un pària polític.
0: Les eleccions legislatives palestines que s'havien de fer el 28 de novembre es posposaran possiblement fins al setembre de l'any que ve. Segons fonts de l'Autoritat Nacional Palestina, no es donen les condicions polítiques, econòmiques i de seguretat perquè se celebrin els comicis i reconeixen que això posaria en dubte el mateix procés, en part per les dificultats que posa Israel perquè es facin, segons el govern palestí. El president Mahmoud Abbas firmarà aviat un decret per formalitzar el retard i elaborar un full de ruta per dur a terme les eleccions. En aquest context, el ministre d'Afers Estrangers israelià, Gideon Saar, ha acusat Abbas d'enganyar la comunitat internacional per endarrerir les eleccions.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Les autoritats judicials dels Emirats Àrabs Units han confirmat que el copilot del vol de Fly Dubai pretenia estavellar l'avió contra la terminal de passatgers de l'aeroport Ben Gurion a Tel Aviv el 30 de setembre passat. El fiscal general dels Emirats ha afirmat que l'atemptat suïcida volia causar el nombre més gran possible de víctimes. Jerusalem, Jordi Brascom.
15: És una informació que ja havia aparegut en la premsa israeliana, però que ara ha confirmat de manera oficial el fiscal general d'Emirats Àrabs Units. El copilot, Hamam al-Hamami, natiu d'Oman, pretenia estavellar l'avió que va intentar segrestar contra la terminal de passatgers de l'aeroport de Ben Gurion. Després d'un interrogatori on també han participat els serveis secrets israelians, al-Hamami va assegurar que havia actuat sol, També s'ha sabut que havia volat dues vegades a Tel Aviv per familiaritzar-se amb la ruta i que l'arma amb què va atacar el capità era una destral d'emergència. El copilot havia treballat en diverses aerolínies abans de ser contractat per Fly Dubai a principis d'aquest 2026, una contractació que, ha assegurat el fiscal, complia amb tots els requisits i que fins i tot comptava amb un certificat de bona conducta.
0: El Banc d'Espanya insisteix que de cara al 2028 faltaran 1 milió de pisos. L'organisme ho recull en un nou informe sobre la marxa de l'economia espanyola que pronostica més creixement, però també una inflació més elevada. Segons l'organisme, la guerra de l'Orient Mitjà continuarà tenint un impacte negatiu en els preus, sobretot els de l'energia, però que es traslladarà als serveis i al cistell de la compra. La inflació tancarà l'any en el 3,9%, 3 dècimes per sobre del que es preveia en l'informe del mes de juny. L'any que ve hi haurà una petita moderació, però la pujada de preus continuarà sent elevada, del 3,7%. En tot, el Banc d'Espanya calcula que l'increment del PIB arribarà al 2,6% aquest any, 3 dècimes més del previst fins ara, i que l'any que ve ho farà al 2,2%, 5 dècimes més. Aquest augment es deu principalment al consum de les famílies que tenen una taxa d'estalvi per sobre de la mitjana històrica, així com també la creació de nous llocs de treball i el creixement de la població.
9: El temps.
0: Néstor Gómez.
1: Aquest cap de setmana el temps es presenta totalment estable. Deixem enrere les pluges que ens han acompanyat durant els primers 8 dies de mes, amb ruixats i tempestes i aiguats torrencials, i tenim un cap de setmana totalment plàcid, encapçalat per la presència del sol, algunes teranyines de núvols alts, també tindrem algun núvol a la tarda que pot aparèixer al Pirineu, però sense precipitacions. Això sí, amb temperatures al matí i al vespre fredes a les valls del Pirineu, fresques a bona part de les comarques l'interior, tot i que les mínimes avui pugen una miqueta respecte al fred matinal de divendres. Pel que fa a les màximes, pujaran una miqueta més. Les màximes més altes esperen que toquin la xifra dels 25 graus a punts de les comarques de Girona, àrees Costa Central i també cap al Camp de Tarragona. De cara a demà diumenge, el temps es mantindrà similar a l'avui, ampli domini del sol, totalment estable, sense precipitacions i temperatures sense canvis.
9: 3CAT Info.
0: El govern d'Aragó apuja el to i amenaça de forçar el trasllat de les pintures de Sixena des del Museu Nacional d'Art de Catalunya, com ja va fer el 2017 al Museu de Lleida. Aquest divendres, la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, ha acusat el Museu Català d'incomplir el termini de 56 setmanes fixat a l'abril pel jutjat d'Osca i ha advertit que Aragó assumirà el trasllat si el MNAC no ho fa.
16: También están los bienes que se recuperaron en el 2017, los 44 bienes, y que tuvimos que ir a buscarlos. Pues igualmente, si esas pinturas vienen voluntariamente, se llevarán a cabo la reinstalación, que también está todo previsto en la sala capitular, y si no, se llevará a cabo la ejecución subsidiaria, para lo cual estamos definitivamente y perfectamente preparados.
0: Fonts del MNAC han recordat que el seu informe sobre els riscos del trasllat està pendent de completar-se, ja que encara desconeix les condicions de conservació del recinte que ha d'acollir les pintures religioses. El que sí que està a prop és el trasllat de les pintures profanes del MNAC a l'Aragó i que el museu preveu abans de finals de novembre. La plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més destacats d'un mitjà públic europeu. El projecte, que s'ha presentat aquest matí a Barcelona, preveu implementar 18 canals fins al juny de l'any que ve per tal d'ampliar audiències i reforçar la presència del català. Du a terme una nova estratègia perquè els continguts de la plataforma arribin a tothom i es pugui promocionar la llengua catalana a YouTube. És l'objectiu de la nova aposta de 3CAT, tal com explica la seva presidenta, Rosa Romà.
17: També creiem que el paper de Trescat és un paper fonamental per a una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món. I, per tant, necessitem ser allà on hi ha també aquest consum i hem de competir a la mateixa alçada que estan competint els continguts d'altres mitjans de comunicació, d'altres creadors de continguts en altres llengües.
0: La responsable d'Aliances Estratègiques de Mitjans a YouTube s'ha felicitat per la feina conjunta.
18: L'ambicioso giro digital que habéis iniciado, pues desde el relanzamiento de Trescat a lo largo de los últimos meses, es una realidad ya totalmente espectacular. De pasar de 8 canales a una veintena de canales en YouTube.
0: De manera progressiva i fins al juny del 2027 hi haurà una nova oferta de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils.
9: 3CAT Info.
0: Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guaix, Àlex Uller, Cabo San Roque, Victòria Spunberg i Jan Deuritorial són els 7 reconeguts aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. El Vendrell, Montse Gené Ribà.
19: La reconeguda cantant Sílvia Pérez Cruz ha estat premiada per l'excel·lència musical i la qualitat vocal i interpretativa fruit d'una formació rigorosa continuada. Ella ha rebut el premi amb emoció, dient que és com una abraçada, i ha fet aquest símil pel fet de rebre un premi de casa.
20: Gràcies per donar-me aquest premi aquí a casa. És com un bon plat d'escudella.
19: A l'actor Oriol Pla li ha estat atorgat per una carrera brillant en la interpretació, amb papers esclatants en el teatre, la televisió i el cinema.
21: Vull compartir aquest premi amb l'espai públic, amb les places, on ja no podem tocar la guitarra, els ateneus populars, els teatres, a les biblioteques.
19: El jove escriptor tarragoní Pol Guasch, que ha estat premiat per la solidesa de la seva incipient trajectòria literària, que ell basa en aquests temes.
22: Amb la desesperança i què fem amb els límits i amb els acabaments, no? És una escriptura que intenta com insistir en el desig.
19: Un altre dels premiats, Àlex Uller, a qui se li ha destacat la seva visió creativa, ha repassat la seva llarga trajectòria a primera línia des de la Fura dels Baus.
23: L'energia dels grans espectacles foreros la vam saber canalitzar i transformar per reinterpretar el repertori operístic en els principals teatres d'òpera de tot el món.
19: També s'ha premiat Cabo San Roque per l'originalitat de la seva pràctica artística basada en arquitectura sonora i instal·lacions visuals. També a Victòria Spunberg, la dramaturga premiada per la seva capacitat de combinar humor en situacions dramàtiques complexes. I finalment, Jande Editorial, una editorial nova fundada per dues noies joves que publiquen autors marcats per la migració, que ha estat premiada per enriquir la cultura catalana.
0: Josep Maria Mestres assumeix el càrrec de director artístic del Teatre Nacional de Catalunya amb el compromís de reforçar la llengua i la cultura catalanes i l'anunci de la creació d'una nova companyia nacional. Estarà formada per 12 intèrprets professionals menors de 35 anys contractats durant temporades de manera estable.
24: La creació i funcionament de la companyia del Teatre Nacional de Catalunya s'ha d'entendre com una peça estructural del projecte artístic.
0: La nova companyia serà una realitat el 2028. Mestres vol tirar endavant un TNC connectat amb el públic i col·loca també la llengua al centre de la institució.
24: Soc molt conscient que les nostres han estat una llengua i una cultura minoritzades i que encara hi ha qui les mira amb una certa condescendència. Revertir aquesta mirada ha de ser una de les tasques primordials del Teatre Nacional de Catalunya.
0: El nou director, que ja havia dirigit una desena d'espectacles al TNC, dirigirà aquesta temporada La mare Coratge i els seus fills.
25: Voy a robarle el puesto a todos los hombres solos. Van a quedar contentos, por fin le toca otro.
0: L'amor, la nostàlgia i el desig són els eixos centrals de Manufactures del Club de la Gente Sola, el tercer disc de la banda de Cartagena Arde Bogotá. El grup n'ha parlat en declaracions al Catalunya Nit.
26: El álbum habla de intentar encontrar un aparato para no sentir o para elegir qué sentir, porque parece que el mundo actual solo te permite estar muy contento, muy excitado, muy divertido, muy entretenido, muy consumiendo, y hay momentos que no, que de repente te atraviesa una tristeza que no sabes de dónde viene y que te gustaría apagar, pero no se puede apagar.
0: El disc, publicat fa només una setmana, està tenint molt bona acollida. Són 11 cançons que van des del rock a l'electrònica, passant per aires flamencs de pas doble o de gospel. Al darrere d'aquest treball hi ha Joe Ciccarelli, productor nord-americà que ha treballat amb Morrissey i Elton John o The White Stripes, entre molts altres.
27: Aprendiendo muchísimo de su dote de producción, de su habilidad para mezclar, que es increíble, y de otra manera de trabajar, que es grabando en directo, en círculo, enfrentados, haciendo muchísimas tomas. más exprimiendo todo lo de nosotros, o sea, de la rabia, la pasión, la motivación, la frustración, todo eso es lo que yo creo que se ha transmitido en la ejecución del disco.
0: Manufactures del Club de la Gente Sola l'han editat també en format caset, que amb un toc retro es pot comprar en algunes benzineres. El grup prepara gira, que arrencarà el 29 d'octubre, però no s'aturarà a Catalunya.
9: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els agents rurals han aturat una tala il·legal de 200 avets a Espinelves. Ens ho explica Núria Peraire.
2: Els agents rurals han denunciat l'empresa responsable per possibles infraccions de la normativa forestal i urbanística i han aturat els treballs quan ja s'havien talat 200 avets. Les actuacions afecten una superfície d'uns 8.000 metres quadrats de terreny forestal i han comportat moviments de terres i l'eliminació de coberta vegetal en una zona classificada com a sòl no urbanitzable de protecció. L'any passat el cos va aixecar 236 denúncies per actuacions relacionades amb tales d'arbres i moviments de terres sense l'autorització pertinent.
9: Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
1: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, al 93, ha deixat l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo González, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
3: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
1: Per aquest partit, Manolo González ha fet fins a 6 canvis respecte a l'11 que va perdre davant l'Elx per 1-3 abans de l'aturada per seleccions. Destaca la suplència de Dimitrovic, porter titular fins ara amb molèsties a l'esquena en el seu lloc, ha jugat Fortuño.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest dissabte, 6:45 de la tarda, Barça-Getafe sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com per el de la Champions contra el Galatasaray de dimarts que ve.
4: The picture shows something and it's not a big injury, but
5: la ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
4: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
1: Flick ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis i Joan Garcia també està preparat per tornar contra el Getafe. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva. L'equip de Bordalàs és 11 amb 8 punts. El Camp Nou, per cert, s'ha celebrat aquest divendres l'acte de comiat de Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. Encara primer aquest dissabte a les 9, el Real Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de la polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.
6: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
1: El Madrid-Villarreal en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També es farà la retransmissió del Ceuta-Sabadell. A 4:15 l'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat.
9: 3CAT Info.
1: Obrim ara plana poliesportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81-88 davant els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana. Un mal últim quart de l'equip de Sekulic ha condemnat als blaugranes, que guanyaven de 10 al final del tercer quart. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
7: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou, haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència, no hem estat consistents. No és només cosa d'un partit, ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem, com ho fem i allò que volem fer.
1: En MotoGP, aquest dissabte a les 9 del matí, la cursa sprint del Gran Premi de l'Indonèsia de MotoGP en directe al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. La selecció espanyola d'hoquei patins, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per la final del Mundial femení que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals. I en waterpolo, des d'aquest divendres fins diumenge, es disputen dues fases prèvies europees. A la Champions femenina, el Sabadell i el Terrassa juguen al mateix grup. A la piscina sabadellenca s'han jugat el Sabadell 26, Don 4, i el Lilla 7, Terrassa 25. Aquest dissabte a les 12, Sabadell-Lilla a 3:15, Don Terrassa. I el Catalunya ha guanyat a la piscina del Glifades 8-21. Aquest 17:15 juga contra l'Ètnikos grec. A l'Eurocup masculina, Barcelona 17, Buliagmeni 12 i Primorje 11, Terrassa 15.
9: Trescat Info.

0: És la una.
1: Ada Colau ofereix públicament a Gabriel Rufián liderar el Front Ampli d'Esquerres mentre Oriol Junqueras intenta convèncer-lo in extremis perquè continuï sent el candidat d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre. Els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Aquest divendres s'han tornat a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que ha plegat 15.000 persones, segons els organitzadors, mentre que la xifra que dona la Guàrdia Urbana és de 3.000. Els Estats Units imposen sancions al Tribunal Penal Internacional el dia que s'atorga el Premi Nobel de la Pau a la jurista sud-africana Navi Pillay, jutgessa del Tribunal Penal Internacional. L'administració vol tallar tota via de finançament de l'organisme internacional que considera una amenaça per als Estats Units. La Xina reduirà la meitat el nombre de cotxes híbrids que exporta a Europa. Aquest és el compromís que ha arrencat una delegació de la Unió Europea a la Xina, que allunya el fantasma d'una guerra comercial entre les dues potències. L'acord també obre les portes del mercat per a productes europeus, des de components per a automòbils fins a calçat passant per l'oli d'oliva. El jurat popular declara culpable d'assassinat l'home que va estrangular la seva exparella a Girona l'any 2023. Ara la jutgessa haurà d'imposar una sentència. La fiscalia i l'acusació demanen presó permanent revisable, mentre que la defensa sosté que va ser un homicidi. La família de l'exmoderadora de Meta, que es va suïcidar a França, denunciarà l'empresa i estudia accions penals contra Mark Zuckerberg. L'advocat apunta a un possible homicidi imprudent. El cineasta danès Nicolas Winding Refn, conegut com a Drive, ha presentat la seva última pel·lícula al Festival de Sitges. Ha reconegut en declaracions a 3Cat Info que està clínicament mort durant 20 minuts, ha reactivat la seva flama creativa. L'ha acompanyat l'autor de la banda sonora, Pino Donaggio, compositor de capçalera de Brian De Palma, que ha estat rebut amb honors.
2: Esports. L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús. El temps de descompte, Manolo González ha deixat Dimitrovic a la banqueta. En el seu lloc ha jugat Fortuño. Aquest dissabte a 6:45, Barça-Getafe sense Rafinha, que també es perdrà el partit de Champions de dimarts que ve contra el Galatasaray. El Barça de bàsquet ha perdut davant els Alguiris del Palau 81-88 en partit d'Eurolliga. Els blaugranes guanyaven de 10 al final del tercer quart.
1: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana llarg, el temps serà ben estable, amb sol i alguns núvols del tot inofensius. No s'espera pluja enlloc. L'ambient serà el típic d'octubre, amb matins i vespres frescos o freds i migdies agradables al sol. Les màximes no passaran dels 24 o 25 graus.
0: 3Cat Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el front ampli de la candidatura d'Esquerres a tot l'Estat per a les eleccions del 29 de novembre. L'oferiment de l'exalcaldessa de Barcelona arriba en un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat.
3: La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han plegat i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, Rufián manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i escolta la proposta de Colau, que l'ha convidat al Front Ampli des de la Sexta.
4: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
3: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Fins ara, la direcció dels republicans no han volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. I, de fet, Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt si, finalment, Rufián decideix saltar del partit.
1: Mentrestant, la CUP decidirà aquest dissabte si es presenta a les generals del 29 de novembre. El partit té reserves i arriba a la reunió decisiva decisiva sense consens després de mesos de debat intern. Els partidaris de concórrer-hi, com el corrent Poble Lliure, consideren necessària una proposta per canalitzar el malestar per qüestions com l'habitatge i l'ascens de l'extrema dreta. I també hi ha veus que alerten que no és oportú sortir del focus mediàtic quan queden 8 mesos per a les municipals. En canvi, els detractors, com l'organització Endavant, creuen que l'espai polític no està prou fort per destinar recursos a una campanya d'última hora. Els copaires no descarten acabar la reunió de la Mesa Nacional amb una votació si les posicions continuen enrocades. Milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. S'han concentrat a la plaça Universitat, on han homenatjat Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
0: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar de veritat el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
1: I Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
5: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
1: La manifestació ha acabat a la Via Laietana, on hi ha l'edifici de Foment del Treball. A València, la manifestació d'aquest divendres convocada per la Comissió 9 d'Octubre amb motiu de la Diada del País Valencià s'ha celebrat sense incidents i enmig d'un ambient festiu. S'havia desplegat un fort dispositiu policial per la coincidència amb l'acampada per l'habitatge que es fa a la plaça de l'Ajuntament i el perill d'enfrontaments amb l'extrema dreta. València, Marta García.
6: 1.700 efectius, uns 500 més del que és habitual, tot i que al final no hi ha hagut incidents, malgrat que l'extrema dreta i els blavers, els anticatalanistes del País Valencià, han tingut presència en la processó cívica del matí. La manifestació de la vesprada engloba diverses associacions. Ha participat una columna educativa amb els sindicats STPB, Comissions Obreres i la UGT, també participa la Plataforma per la Llengua o Acció Cultural del País Valencià. Anna Oliver és la seva presidenta.
7: Un País Valencià que parla la nostra llengua, que respecta la nostra cultura i els nostres orígens, en aquest any que fem 750 anys de la mort de Jaume Primer, una fita que ha passat absolutament inadvertida per les institucions i que quan han publicitat la programació ho han fet en una programació en castellà i desarrelada de nosaltres.
6: Guanyem el país ha sigut el lema d'esta manifestació que ha transcorregut amb calma en una jornada que ha començat de manera institucional i ha acabat més reivindicativa.
8: 3CAT Info.
1: Els Estats Units sancionen el Tribunal Penal Internacional amb l'objectiu d'ofegar econòmicament la institució jurídica. La decisió s'ha anunciat poc després de saber-se la concessió del Premi Nobel de la Pau a Navi Pillay, exjutgessa del TPI. Washington, Oriol Serra.
9: L'administració Trump fa temps que mira de dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles. L'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces.
10: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
9: El Premi Nobel a Navi Pillay ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap. I el premi anunciat aquest divendres ha anat dirigit justament a una exjutgessa del TPI.
1: La Unió Europea i països com el Regne Unit, el Canadà i el Japó han tancat files amb el Tribunal Penal Internacional, dient que prendran les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'alt tribunal. tant en la investigació com en el processament de crims de guerra i crims contra la humanitat. Precisament, la jurista sud-africana Nabi Pillay guanya el Premi Nobel de la Pau, com us hem dit ara fa una estona, en un clar missatge del Comitè Noruec en defensa de les institucions jurídiques internacionals en un context d'atacs contra aquests organismes. El portaveu del comitè ho ha deixat ben clar. In awarding this
11: year's Nobel Peace Prize. Amb la concessió d'aquest Premi Nobel de la Pau d'enguany, el Comitè Nobel Noruec vol recordar al món que l'estat de dret, tant nacional com internacional, és la base del sistema que hem establert per garantir la pau i resoldre els conflictes de manera no violenta. La pau requereix justícia.
1: Lluitadora contra el règim de l'apartheid sud-africà, Pillay va ser jutgessa del Tribunal Penal Internacional i alta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans entre el 2008 i el 2014. Va dirigir l'informe que va qualificar de genocidi l'actuació d'Israel a Gaza i va presidir el Tribunal Penal sobre Ruanda, en què es va establir la violència sexual com a crim de lesa humanitat. Pillay, de 85 anys, ha dedicat el premi als supervivents dels crims internacionals.
12: Teniu l'obligació legal de protegir els drets humans, evitar la guerra i fer realitat la Carta de les Nacions Unides. És una obligació que insto tots els estats a complir. L'últim que volem és que els estats actuïn pel seu compte, com en el cas de l'atac contra el Tribunal Penal Internacional.
1: Les felicitacions de l'ONU, la Unió Europea o el govern sud-africà contrasten amb la reacció d'Israel. El primer ministre Netanyahu diu que el comitè del Nobel ha perdut la brújula moral perquè ha distingit una persona que ha contribuït a demonitzar els jueus. Encara en clau internacional, us expliquem que un terratrèmol de magnitud 7,6 a l'escala de Richter ha sacsejat aquest divendres Panamà. L'epicentre s'ha situat a 10 quilòmetres de profunditat al sud del país, tot i que s'ha sentit amb força a la ciutat de Panamà, la capital del país. El fort sisme ha provocat danys en alguns edificis i talls de subministrament elèctric en algunes zones de Panamà. El govern ha demanat calma a la població i el gestor del canal ha confirmat que la infraestructura funciona sense problemes després de revisar-la. El terratrèmol ha activat una alerta per tsunami en diversos països del Pacífic, però hores després s'ha desactivat sense que hagi provocat problemes. A casa nostra, el jurat ha declarat l'acusat del crim masclista de Girona culpable d'assassinat, agressió sexual i robatori violent. El verdicte, per unanimitat, considera provat que el juliol del 2023 el condemnat va esperar la víctima al replà de casa seva per abordar-la i deixar-la inconscient. El jurat també conclou que li va fer tocaments i després la va estrangular per evitar que el pogués denunciar. Després li va robar dues targetes, l'arrestat era exnòvio de la víctima i va declarar que no volia fer-li mal. L'acusació i la fiscalia demanen presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori violent. La defensa sosté que va ser un homicidi. Ara la jutgessa haurà de dictar sentència amb la pena que se li imposa. Els Mossos d'Esquadra han intervingut 8.000 quilos de xix en una nau de cabanes a l'Alt Empordà. El seu preu al mercat negre era més de 16 milions d'euros. És més de la meitat d'aquest tipus de droga que han localitzat aquest any a Catalunya. Girona, Laia Claret.
13: Aquest any els Mossos han comissat a Catalunya 14.900 quilos de xix. Només en aquesta operació, 8.000. Estava repartida en uns paquets que estaven amagats entre la càrrega d'un tràiler. Una càrrega legal amb palets de grans saques de ràfia plenes de picadura de cautxú. A dins dels sacs hi havia la droga. El camió era dins la nau de cabanes i quan hi van entrar els Mossos hi havia 7 homes que ho estaven descarregant amb l'objectiu de repartir-ho en furgonetes més petites. Tots 7 estan detinguts. L'acció policial culmina una investigació que va arrencar el juny quan ja van enxampar a Viladecans una furgoneta amb 2.400 quilos de xix.
1: I abans del temps, us expliquem que ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona més de la meitat dels 570.000 vehicles que està previst que marxin durant aquest cap de setmana al llarg del 12 d'octubre. L'operació sortida d'aquest divendres, però, ha estat marcada per vehicles avariats i alguns accidents que han provocat força problemes. Les rondes de Barcelona, l'autopista P7, la C32 al Maresme i la C16 al Berguedà han estat les vies més complicades i de cara a aquest dissabte al matí també es preveu que sigui així. Ho ha explicat a 3CAT Info Guillermo Villuendas, subdirector general de gestió del trànsit.
14: Les dues rondes de Barcelona, B10, B20, el que seria l'AP7, doncs, amb el tram central entre Sant Cugat del Vallès i Mollet del Vallès, especialment amb la zona de l'enllaç amb la C58, també una mica veiem doncs, aquesta mobilitat interior, com comentaven, C16, C17, és el que hem d'anar observant.
1: Els Mossos d'Esquadra faran 1.000 controls a la xarxa viària i desplegaran 1.500 agents. El dispositiu de trànsit limita la velocitat a 100 km per hora a la P7 quan hi hagi carrils addicionals. I a la C16 es tallaran els accessos a Berga i es limitarà la circulació de vehicles pesants per l'autopista.
8: El temps.
1: Néstor Gómez.
15: Aquest cap de setmana el temps es presenta totalment estable. Deixem enrere les pluges que ens han acompanyat durant els primers 8 dies de mes, amb ruixats i tempestes i aiguats torrencials, i tenim un cap de setmana totalment plàcid, encapçalat per la presència del sol, algunes teranyines de núvols alts, també tindrem algun núvol a la tarda que pot aparèixer al Pirineu, però sense precipitacions. Això sí, amb temperatures al matí i al vespre fredes a les valls del Pirineu, fresques a bona part de les comarques de interior, tot i que les mínimes avui pugen una miqueta respecte al fred matinal de divendres. Pel que fa a les màximes, pujaran una miqueta més. Les màximes més altes esperen que toquin la xifra dels 25 graus a punts de les comarques de Girona, àrees Costa Central i també cap al Camp de Tarragona. De cara a demà diumenge, el temps es mantindrà similar a l'avui, ampli domini del sol, totalment estable, sense precipitacions i temperatures sense canvis.
8: 3CAT Info.
1: La família d'una exmoderadora de continguts de Meta, que es va suïcidar a França, demandarà la companyia i estudia emprendre accions penals contra el seu fundador, Mark Zuckerberg. L'advocat de la família creu que darrere de la seva mort hi hauria un delicte d'homicidi imprudent. La dona havia treballat a Barcelona entre el 2022 i el 2025 revisant continguts violents. Es plantejava sumar-se a una demanda col·lectiva de més de 700 exmoderadors pels danys psicològics que atribueixen a aquesta feina. Roberto Castro, advocat de la família, en declaracions a aquesta emissora.
16: En el cas dels moderadors en general, estem parlant d'un delicte contra els drets dels treballadors. En el cas de la Inés Mendoza, també, però en el seu cas se li afegeix un delicte d'homicidi imprudent. La mare vol reclamar responsabilitats al més alt nivell. Nosaltres estem estudiant que la querella sigui contra el senyor Zuckerberg.
1: La treballadora s'havia intentat suïcidar el 2023, quan encara treballava a l'empresa. Segons Castro, Meta n'era conscient.
16: Pel torn de nit hi havia una psicòloga i al millor eren 200 moderadors. I al millor estàs veient com li tallen el cap a un nadó. El moderador es trenca i necessita un psicòleg, necessita alguna cosa. I quasi que la màxima assistència que tenien era el company que estava al costat.
1: L'advocat també denuncia que ni Meta ni l'empresa subcontractada a Barcelona advertien els candidats de la duresa dels continguts que haurien de visionar. Precisament, les urgències hospitalàries per problemes de salut mental han crescut prop d'un 50% en 4 anys. A les urgències de l'atenció primària també han augmentat, s'han doblat des del 2021. Són dades que el govern ha fet públiques aquest divendres, vigília del Dia Mundial de la Salut Mental. Els centres de salut mental, que són l'atenció especialitzada, entre els diagnòstics més habituals hi ha la depressió i l'ansietat en adults i el TDAH i l'autisme en infants i joves. A més, 4 de cada 10 menors atesos en aquests centres tenen ja un diagnòstic crònic, gairebé el doble que abans de la pandèmia. Els CAPs, el primer nivell d'atenció, l'any passat es van detectar problemes de salut mental a prop de 450.000 persones i el consum d'antidepressius ha pujat un 29% en els darrers 4 anys. Per això el govern defensa abordar la salut mental des de tots els àmbits de la vida de les persones. Per al president de la Generalitat, Salvador Illa, és un repte de govern que va més enllà de l'atenció sanitària.
17: Tenir cura de la persona de manera integral, cuidar-la abans d'arribar a l'ingrés hospitalari. Evitar sempre que es pugui la medicalització, però tampoc deixar ningú sol si cal atenció especialitzada. Si parlem d'un repte de país, d'una necessitat que afecta el conjunt de la societat i que, per tant, requereix una resposta de país, cal, per tant, enfortir el Pacte Nacional de Salut Mental.
1: Eliminar l'estigma i parlar-ne més és un altre dels objectius del govern. Els administradors de finques alerten que estan desbordats de feina per les reparacions que s'han de gestionar després de l'intens episodi de pluges que ha afectat Catalunya en els últims dies. La majoria de gestions són per pàrquings inundats, terrats fets malbé o filtracions d'aigua. La vicepresidenta del Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona i Lleida, Elisabet Carbonell, reconeix que no troben operaris per resoldre tantes incidències.
18: Rebem moltes trucades i el que fem nosaltres és contactar ràpidament amb els industrials i també els industrials estan col·lapsats. Vull dir, estem donant prioritat realment a el que és molt urgent.
1: A les empreses que treballen amb excavadores o camions cisterna també se'ls ha multiplicat la feina després de 6 dies de temporal. Les que acostumen a fer-se càrrec de les indemnitzacions són les assegurances, però en cas d'inundacions se n'encarrega el Consorci de Compensació d'Assegurances. Per sol·licitar aquests diners és imprescindible conservar factures de les reparacions, pressupostos o fotografies. Unió de Pagesos demana ajudes i accions urgents per reparar els danys provocats pels aiguats en desenes de finques de les Terres de l'Ebre. Mentrestant, Alcanar, el Montsià, continuen aplicant accions urbanístiques per evitar inundacions com les de l'any passat. Anem a Tarragona, Manel Sastre.
19: Han patit sobretot els cultius d'oliva, molt castigats ja per la sequera, i el d'arròs. Ara el sindicat agrari reclama ajudes urgents per un sector que fa anys que està al límit. Carlos Sanz és el coordinador d'Unió de Pagesos al Baix Ebre.
20: Han passat d'una sequera extrema de 4 mesos sense ploure, han passat a tindre uns aiguats de 300 litros per metro quadrat. A part de, com veieu aquí al voltant, les destrosses de molts barranquets i moltes finques, aiguats, preus, fauna, no me'n sortim.
19: Alcanar, ara que fa un any també d'unes altres devastadores inundacions, han executat moltes millores per evitar que es repeteixin. El desembre s'obrirà el trànsit al nou pont del carrer Sant Josep i, segons l'alcalde Xavier Reverter, tot el que s'ha fet fins ara ha reduït de forma dràstica el risc de tornar a patir inundacions.
21: Ha vingut una segona dana, no ha sigut tan forta, però sí que hem aconseguit que en totes les mesures l'han pogut passar. Estem treballant en un tema de renaturalització, sobretot doncs, bueno, les mesures més importants, lo dragat, l'arreglar el pont.
19: Encara falta executar el projecte de millora del drenatge d'aquest carrer Sant Josep amb una inversió de més de 5 milions d'euros. Les obres podrien estar acabades d'aquí un any.
1: El sector agrari s'ha tornat a mobilitzar aquest divendres a Lleida per denunciar l'augment de costos per a pagesos i ramaders. Anem fins allà amb Júlia Albacar.
22: La tractorada ha començat davant de la delegació d'Hisenda, on s'han fet arribar les reivindicacions en matèria fiscal del sector, i ha seguit fins a la subdelegació del govern espanyol, on els pagesos han entregat un manifest. Reclamen ajudes per poder afrontar l'augment dels costos de producció, dels carburants, fertilitzants o l'energia. En sentim alguns.
23: Com sembrarem el preu que tindrem que pagar la llavor, el preu que tindrem que pagar els adobs, los herbicides, los insecticides?
24: Nosaltres, el nostre sector de la fruita, depenent molt de la mà d'obra, ens volen tornar a pujar, i nosaltres cada vegada ens costa més poder subsistir.
25: El gasoil està impagable i és que no podem viure, perquè no podem treballar a costos que és que no el podem pagar-los.
22: La setmana vinent continuaran les mobilitzacions, este cop convocades per Unió de Pagesos amb el suport de Saja, amb una nova tractorada a Barcelona.
1: Obrim plana cultural. Su propio infierno ha estat el títol del dia al Festival de Sitges. És l'última pel·lícula del danès Nicolas Winding Refn. Anem cap allà amb en Marc Garriga.
26: Nicolas Winding Refn és un director singular. Va dirigir La magnífica Drive, després Only God Forgives, també amb Ryan Gosling, The Neon Demon, i ara torna després d'un episodi mèdic en què va perdre la vida el 2023. Durant una operació a cor obert, el seu cor va deixar de bategar uns 20 minuts i el van reanimar amb descàrregues elèctriques, i ens ha dit que és un altre.
27: I was very fortunate to die.
28: Vaig ser molt afortunat de morir i tornar, perquè abans de morir la meva flama creativa, la que tots tenim, s'havia apagat. Per mi resultava frustrant, perquè no sabia què faria la resta de la meva vida. Però quan vaig ressuscitar, la flama s'havia tornat a encendre. Així que ara tinc la flama creativa d'un noi de 16 anys amb la seva curiositat i la seva arrogància.
26: El seu estil visual és molt característic, colors intensos, un ambient neo-noir i l'ús de la violència estilitzada. El millor del film, però, la música de Pino Donaggio, un autor que va començar en el món de la cançó amb aquell tema que es va fer famós al Festival de San Remo el 1965 i que ens ha cantat en la versió en castellà.
29: Yo que en un momento puedo estar lejos de ti, como iba a estar una vida entera y sin ti.
26: Però ha acabat triomfant en el món del cinema, component prop de 200 bandes sonores, les més famoses per pel·lícules de Brian De Palma, com Carrie o Vestida per matar, i assegura que als 84 anys encara està en forma i té diversos projectes en cartera.
0: Esports.
1: Amb en Francesc Ripoll.
2: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, al 93, ha deixat l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo González, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
3: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança...

0: Aquest dissabte, 2:15 de la tarda, Barça-Getafe sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com pel de la Champions contra el Galatasaray de dimarts que ve.
1: The picture shows something and it's not a big injury, but
2: la ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
1: It's not available tomorrow and also not available in Istanbul against Galatasaray.
0: Flick ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis. D'altra banda, Joan Garcia també està preparat per tornar. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva. El Getafe de Bordalàs és 11è amb 8 punts. Per cert, que al Camp Nou s'ha celebrat aquest divendres l'acte de comiat a Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. El jugador retira després d'haver militat el Barça, el Chelsea, la Roma i la Lazio. Pedro farà aquest dissabte el servei d'honor al partit contra el Getafe.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Encara primera, també dissabte a les 9, el Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.
4: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que digo, ridículo, ridículo.
0: El Madrid-Villarreal en directe Tot Gira de Catalunya Ràdio. També es farà la retransmissió del Ceuta-Sabadell. A 4:15, l'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat. Obrim plana poliesportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81-88 davant els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana. Un mal últim quart de l'equip de Sekulic ha condemnat als blaugranes, que guanyaven de 10 al final del tercer quart. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
5: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou. Haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència. No hem estat consistents. No és només cosa d'un partit. Ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem, com ho fem i allò que volem fer.
0: A la Lliga CB de bàsquet, aquest dissabte a les 9 del vespre, Breogán Bàsquet Girona. I en MotoGP, bon començament de Marc Márquez al Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP. Té els rivals pel títol al davant, però el tro de Cervera els té a prop. Ha liderat la primera jornada Raúl Fernández amb Aprilia, seguit de Bezzecchi i del líder Jorge Martín. Aquest dissabte a les 9 del matí, la cursa sprint. I la selecció espanyola d'hoquei patins, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per la final del Mundial Femení, que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: I acabem els esports parlant d'handbol. La Lliga Sobal, Ciutat Real 34, Granollers 33. És la primera derrota de la temporada que encaixa l'equip vallesà.
3: 3CAT Info. Són 2:15.
6: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat durant la primera mitja hora. Ada Colau ofereix públicament a Gabriel Rufián liderar el Front Ampli d'Esquerres, mentre Oriol Junqueras intenta convèncer l'In Extremis perquè continuï sent el candidat d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre. També us hem explicat que els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Aquest divendres s'han tornat a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que ha aplegat 15.000 persones, segons els organitzadors, 3.000 segons la Guàrdia Urbana. I els Estats Units imposen sancions al Tribunal Penal Internacional el dia que s'atorga el Premi Nobel de la Pau a la jurista sud-africana Nabi Pillay, exjutgessa del TPI.

0: L'administració vol tallar tota via de finançament de l'organisme internacional que considera una amenaça per als Estats Units. I a partir d'ara us explicarem que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus, Vladimir Putin. I us parlarem d'aquesta casa, 3CAT, que preveu arribar als 18 canals a YouTube el juny del 2027. Entre les propostes hi haurà un canal exclusiu de notícies i un amb continguts esportius originals per als més joves. L'objectiu és que els continguts de la plataforma arribin a tothom i es promocioni el català a YouTube. I en clau cultural, Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guaix, Àlex Uller, Cabo San Roque són alguns dels reconeguts aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. I en esports, què destaquem, Francesc Ripoll?
1: Que l'Espanyol ha empatat a un al camp del Màlaga amb un gol dels andalusos al temps de descompte i aquest dissabte a 6:45, Barça-Getafe al Camp Nou sense Rafinha.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana llarg el temps serà ben estable, amb sol i alguns núvols del tot inofensius. No s'espera pluja enlloc. L'ambient serà el típic d'octubre, amb matins i vespres frescos o freds i migdies agradables al sol. Les màximes no passaran dels 24 o 25 graus. Ada Colau proposa públicament a Gabriel Rufián que encapçali el Front Ampli i la candidatura d'Esquerres a tot l'Estat per a les eleccions del 29 de novembre. L'oferiment de l'exalcaldessa de Barcelona arriba en un cap de setmana clau per al partit d'Oriol Junqueras, que vol tancar el nom del candidat i intenta retenir Rufián perquè continuï sota la marca d'Esquerra. Albert Prat.
2: La maniobra de Colau tensiona encara més les negociacions entre Rufián i Junqueras. La direcció d'Esquerra dona per fet que es quedarà i diu que l'acord està encarrilat. Fins i tot alguns dels diputats més hostils han plegat i ara tot depèn d'ell. A hores d'ara, Rufián manté el pols, es resisteix a donar-ho per fet i escolta la proposta de Colau, que l'ha convidat al Front Ampli des de la Sexta.
3: Yo creo que el mismo Gabriel Rufián ha sido de los más lúcidos, ¿no?, en defender esa idea de que nadie entendería de que no hubiera una única papeleta a la izquierda del PSOE. Entonces yo sí que le pediría a Gabriel Rufián, ¿no?, que ejerciera ese liderazgo y esa responsabilidad para acabar de ayudar a unir todas estas propuestas de la izquierda.
2: L'entorn de Colau està disposat a posar-li una catifa vermella i, de moment, Rufián no es pronuncia. Fins ara, la direcció dels republicans no han volgut ni sentir a parlar d'una proposta que passi per diluir les sigles d'Esquerra. I, de fet, Junqueras vol acabar amb el debat del candidat aquest mateix cap de setmana i ja té un pla B a punt si, finalment, Rufián decideix saltar del partit.
0: La Fiscalia ha demanat al Suprem que deixi votar els ciutadans que han obtingut la nacionalitat espanyola a través de la llei de nets de cara a les eleccions del 29 de novembre. Madrid, Laura Estrada.
4: Tant Vox com Justitia Europa, una altra entitat ultra, han demanat que se suspenguin aquests vots, però l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia veuen impossible fer les comprovacions pertinents. A finals de mes ha de quedar tancat el cens electoral i veuen inviable mirar els més de 160.000 casos de descendents d'exiliats que van obtenir la nacionalitat a través de la llei de nets. A més, la Fiscalia sosté que aplicar la suspensió podria comportar una paralització de les altes al cens fins i tot després de les eleccions. La Sala del Suprem continuarà deliberant aquest cap de setmana sobre l'aixecament o no d'aquesta suspensió.
0: L'Audiència Nacional descarta de moment imputar al PSOE, en el cas Leire, la suposada trama per fer descarrilar procediments judicials que afecten els socialistes. Tornem a Madrid.
4: El jutge instructor Santiago Pedraz ha fet cas de la Fiscalia, que hi veu indicis de delicte, però que demana recopilar més informació abans de decidir si inclou el PSOE com a investigat. Entre les diligències hi ha, per exemple, la declaració de Santos Cerdán, que va ser número 3 dels socialistes i que assenyalen com a presumpte cap de la trama. L'endemà de l'anunci de l'avançament electoral, el PP va demanar que el jutge cités el PSOE com a investigat.
5: Hicimos bien cuando decidimos pedir la imputación del Partido Socialista. Hablamos de todo un partido operando como si fuese una cloaca mafiosa.
4: Pedro Sánchez reconeix la corrupció dins del seu partit pel cas Ábalos, però creu que la resta són atacs de la dreta i la ultradreta.
6: Yo creo que ha habido una corrupción real y es así. El caso de José Luis Ábalos lo demuestra. Y yo creo que ha habido ficción y ha habido un interés claro por parte de asociaciones de ultraderecha.
4: Parla d'una persecució judicial per part del PP i de Vox.
0: A Barcelona, milers de manifestants a favor del dret a un habitatge digne s'han tornat a manifestar aquest divendres a Barcelona per impulsar la vaga general de l'11 de novembre. Segons els organitzadors, s'han manifestat 15.000 persones, una xifra que la Guàrdia Urbana rebaixa a 3.000. S'han concentrat a la plaça de la Universitat, on han homenatjat Mari Carmen Abascal i Olga Matute, la veïna de l'Hospitalet de Llobregat, que es va suïcidar al setembre després que la desnonessin. Els sindicats demanen als ciutadans que s'organitzin de cara a la vaga general. Marta Espriu, portaveu de la Confederació Sindical de l'Habitatge de Catalunya.
7: Ara comença una cursa de fons. Hem de caminar plegades cap a una vaga general. És més important que mai afiliar-se, organitzar-se, muntar comitès de vaga i aturar, de veritat, el país el dia 11 de novembre. No demanarem res. Exigirem que es compleixin els nostres drets i que es faci amb els nostres propis criteris.
0: I Carme Arcarazo, del Sindicat de Llogateres, explica per què cal aquesta vaga.
8: Per aconseguir la fi dels desnonaments, per aconseguir contractes indefinits, per aconseguir que es prohibeixin les compres especulatives, per aconseguir un impost a la riquesa que faci ampliar el parc públic de manera substancial i també perquè sindicalistes com la Mari Carmen tinguin drets sindicals.
0: La manifestació ha acabat a la Via Laietana, on hi ha l'edifici de Foment del Treball.
9: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: De la plana internacional destaca que els Estats Units sancionen el Tribunal Penal Internacional amb l'objectiu d'ofegar econòmicament la institució jurídica. La decisió s'ha anunciat poc després de saber-se la concessió del Premi Nobel de la Pau a Navi Pillay, exjutgessa del TPI. Washington, Oriol Serra.
10: L'administració Trump fa temps que mira de dinamitar el Tribunal Penal Internacional per totes les vies possibles. L'argument oficial és que el TPI pretén jutjar i processar ciutadans nord-americans i que el govern dels Estats Units no reconeix un tribunal que considera il·legítim. El secretari d'Estat nord-americà, Marco Rubio, ha dit que acabaran amb el TPI si aquest no atura les amenaces.
11: Prohibirem les transaccions amb aquest tribunal il·legítim, tallant-li els recursos i paralitzant la seva capacitat d'actuar contra nosaltres. Els Estats Units no estan subjectes a la jurisdicció d'aquest fals tribunal. Els dos partits hi estan d'acord, però només el president Trump actua per acabar amb aquesta amenaça d'una vegada per totes. O bé el TPI posa fi a les seves amenaces, o bé nosaltres posarem fi al TPI.
10: El Premi Nobel a Navi Pillay ha estat el detonant previ a les amenaces per part de l'alta diplomàcia nord-americana. Recordem que Trump també la té jurada amb els Nobel perquè ell no n'ha obtingut cap, i el premi anunciat aquest divendres ha anat dirigit justament a una exjutgessa del TPI.
0: La Unió Europea i països com el Regne Unit, el Canadà i el Japó han tancat files amb el Tribunal Penal Internacional, dient que prendran les mesures necessàries per garantir el funcionament de l'alt tribunal tant en la investigació com en el processament de crims de guerra i crims contra la humanitat. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha sorprès aquest divendres anunciant un acord amb Rússia perquè Moscou subministri combustible dièsel als mercats nord-americans i mundials. Trump ho ha anunciat a través de la seva xarxa social Truth i després de mantenir una conversa telefònica amb el president rus Vladimir Putin. Segons el mandatari nord-americà, Rússia subministrarà immediatament més de 300.000 tones de dièsel als Estats Units i als mercats globals 500.000 tones més a partir del novembre i 1 milió de tones més immediatament després. Trump assegura que l'objectiu és abaixar els preus de la gasolina per als nord-americans quan falta menys d'un mes per a les eleccions de mig mandat, que poden suposar un nou test per a la seva administració. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha reaccionat a l'anunci de Trump dient que és injust i impropi d'un aliat i que la mesura suposa un autèntic regal per a Putin després de 4 anys i mig de la invasió russa del seu país. El rei del Marroc, Mohamed VI, adverteix que les relacions marroquines amb Espanya no poden estar influenciades per cap xantatge. Ho ha dit en les seves primeres paraules en públic sobre la crisi de Ceuta. El sobirà ha criticat les declaracions que han fet alguns sectors polítics espanyols, que ha qualificat d'irresponsables en al·lusió a les crítiques del PP a la gestió marroquina de la crisi migratòria.
12: Davant les declaracions irresponsables i la flagrant explotació de la qüestió des de determinats sectors polítics i mediàtics, afirmem que la relació amb Espanya és una elecció sobirana i voluntària, que de cap manera estarà condicionada per cap pressió, amenaça o xantatge.
0: Mohamed VI ha fet aquestes declaracions en l'obertura de la nova legislatura marroquina i ha reconegut retards en la repatriació de menors migrants al Marroc procedents de Ceuta. Una foto feta durant el 74è aniversari de Vladimir Putin ha causat un gran malestar a Alemanya. Al costat de Putin, i donant-li la mà, apareix l'ex-canceller Gerhard Schröder, amic personal del president rus des de fa anys, just en plena escalada bèl·lica contra Ucraïna. Cada cop que se subratlla l'estreta relació de l'ex-canceller amb el líder rus, es genera una onada d'indignació. Berlín, Jordi Regàs.
13: A la foto distribuïda per les xarxes socials del Kremlin aquest dijous es veu un Vladimir Putin que encaixa efusivament la mà amb l'ex-canceller Gerhard Schröder. Tots dos miren a càmera, riallers, en un entorn que suggereix un domicili privat, amb una estufa de rajoles al darrere. La imatge es va fer pública dijous i aquest divendres el govern alemany ha reaccionat.
14: El canceller està profundament indignat sobre la trobada del senyor Schröder amb el president rus. Putin és responsable de la guerra d'Ucraïna. Són les seves ordres les que la impulsen. Amb aquest rodafons és gairebé immoral que el senyor Schröder celebri un dia com aquest amb Putin.
13: L'amistat de Schröder amb Putin ve de lluny, quan l'any 98 l'alemany va arribar a canceller. Els darrers anys, Schröder havia participat en l'empresa del gasoducte Nord Stream 2 i també havia format part del Consell d'Administració de la petrolera Rosneft. A banda dels vincles econòmics, el que no li perdona el govern alemany és que no condemnés l'atac rus a Ucraïna. De la seva relació amb Putin, Schröder respon que són amics i que ningú li ha de dir què ha de fer. Alemanya, tot plegat, l'ha convertit en un pària polític.
0: Les eleccions legislatives palestines que s'havien de fer el 28 de novembre es posposaran possiblement fins al setembre de l'any que ve. Segons fonts de l'Autoritat Nacional Palestina, no es donen les condicions polítiques, econòmiques i de seguretat perquè se celebrin els comicis i reconeixen que això posaria en dubte el mateix procés, en part per les dificultats que posa Israel perquè es facin, segons el govern palestí. El president Mahmoud Abbas firmarà aviat un decret per formalitzar el retard i elaborar un full de ruta per dur a terme les eleccions. En aquest context, el ministre d'Afers Estrangers israelià, Gedeon Saar, ha acusat Abbas d'enganyar la comunitat internacional per endarrerir les eleccions.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Les autoritats judicials dels Emirats Àrabs Units han confirmat que el copilot del vol de Fly Dubai pretenia estavellar l'avió contra la terminal de passatgers de l'aeroport Ben Gurion a Tel Aviv el 30 de setembre passat. El fiscal general dels Emirats ha afirmat que l'atemptat suïcida volia causar el nombre més gran possible de víctimes. Jerusalem, Jordi Brascó.
15: És una informació que ja havia aparegut en la premsa israeliana, però que ara ha confirmat de manera oficial el fiscal general d'Emirats Àrabs Units. El copilot, Hamam al-Hamami, natiu d'Oman, pretenia estavellar l'avió que va intentar segrestar contra la terminal de passatgers de l'aeroport de Ben Gurion. Després d'un interrogatori on també han participat els serveis secrets israelians, al-Hamami va assegurar que havia actuat sol. També s'ha sabut que havia volat dues vegades a Tel Aviv per familiaritzar-se amb la ruta i que l'arma amb què va atacar el capità era una destral d'emergència. El copilot havia treballat en diverses aerolínies abans de ser contractat per Fly Dubai a principis d'aquest 2026, una contractació que, ha assegurat el fiscal, complia amb tots els requisits i que fins i tot comptava amb un certificat de bona conducta.
0: El Banc d'Espanya insisteix que de cara al 2028 faltaran 1 milió de pisos. L'organisme ho recull en un nou informe sobre la marxa de l'economia espanyola que pronostica més creixement, però també una inflació més elevada. Segons l'organisme, la guerra de l'Orient Mitjà continuarà tenint un impacte negatiu en els preus, sobretot els de l'energia, però que es traslladarà als serveis i al cistell de la compra. La inflació tancarà l'any en el 3,9%, 3 dècimes per sobre del que es preveia en l'informe del mes de juny. L'any que ve hi haurà una petita moderació per a la pujada de preus continuarà sent elevada del 3,7%. En tot, el Banc d'Espanya calcula que l'increment del PIB arribarà al 2,6% aquest any, 3 dècimes més del previst fins ara, i que l'any que ve ho farà al 2,2%, 5 dècimes més. Aquest augment es deu principalment al consum de les famílies, que tenen una taxa d'estalvi per sobre de la mitjana històrica, així com també la creació de nous llocs de treball i el creixement de la població.
9: El temps.
0: Néstor Gómez.
1: Aquest cap de setmana el temps es presenta totalment estable. Deixem enrere les pluges que ens han acompanyat durant els primers 8 dies de mes, amb ruixats i tempestes i aiguats torrencials, i tenim un cap de setmana totalment plàcid, encapçalat per la presència del sol, algunes trenyines de núvols alts. També tindrem algun núvol a la tarda que pot aparèixer al Pirineu, però sense precipitacions. Això sí, amb temperatures al matí i al vespre fredes a les valls del Pirineu, fresques a bona part de les comarques l'interior, tot i que les mínimes avui pugen una miqueta respecte al fred matinal de divendres. Pel que fa a les màximes, pujaran una miqueta més. Les màximes més altes esperen que toquin la xifra dels 25 graus a punts de les comarques de Girona, àrees Costa Central i també cap al Camp de Tarragona. De cara a demà diumenge, el temps es mantindrà similar a l'avui, ampli domini del sol, totalment estable, sense precipitacions i temperatures sense canvis.
9: 3CAT Info.
0: El govern d'Aragó apuja el to i amenaça de forçar el trasllat de les pintures de Sixena des del Museu Nacional d'Art de Catalunya, com ja va fer el 2017 al Museu de Lleida. Aquest divendres, la vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, ha acusat el Museu Català d'incomplir el termini de 56 setmanes fixat a l'abril pel jutjat d'Osca, i ha advertit que Aragó assumirà el trasllat si el MNAC no ho fa.
16: También están los bienes que se recuperaron en el 2017, los 44 bienes, y que tuvimos que ir a buscarlos. Pues igualmente, si esas pinturas vienen voluntariamente, se llevarán a cabo la reinstalación, que también está todo previsto en la sala capitular, y si no, se llevará a cabo la ejecución subsidiaria, para lo cual estamos definitivamente y perfectamente preparados.
0: Fonts del MNAC han recordat que el seu informe sobre els riscos del trasllat està pendent de completar-se, ja que encara desconeix les condicions de conservació del recinte que ha d'acollir les pintures religioses. El que sí que està a prop és el trasllat de les pintures profanes del MNAC a l'Aragó, i que el museu preveu abans de finals de novembre. La plataforma 3CAT impulsa a YouTube un dels desplegaments més destacats d'un mitjà públic europeu. El projecte, que s'ha presentat aquest matí a Barcelona, preveu implementar 18 canals fins al juny de l'any que ve per tal d'ampliar audiències i reforçar la presència del català. Du a terme una nova estratègia perquè els continguts de la plataforma arribin a tothom i es pugui promocionar la llengua catalana a YouTube. És l'objectiu de la nova aposta de 3CAT, tal com explica la seva presidenta, Rosa Romà.
17: També creiem que el paper de 3CAT és un paper fonamental per a una cultura com la catalana, una cultura que té una presència en l'entorn digital que clarament és minoritària respecte a altres cultures del món. I per tant necessitem ser allà on hi ha també aquest consum, i hem de competir a la mateixa alçada que estan competint els continguts d'altres mitjans de comunicació, d'altres creadors de continguts en altres llengües.
0: La responsable d'aliances estratègiques de mitjans a YouTube s'ha felicitat per la feina conjunta.
18: L'ambicioso giro digital que habéis iniciado, pues desde el relanzamiento de 3CAT a lo largo de los últimos meses, es una realidad ya totalmente espectacular. De pasar de 8 canales a una veintena de canales en YouTube.
0: De manera progressiva i fins al juny del 2027 hi haurà una nova oferta de canals d'informació, esports, ficció, entreteniment, humor i continguts infantils i juvenils.
9: 3CAT Info.
0: Sílvia Pérez Cruz, Oriol Pla, Pol Guaix, Àlex Uller, Cabo San Roque, Victoria Spunberg i Jan Deuritorial són els 7 reconeguts aquest any amb els Premis Nacionals de Cultura. Al Vendrell, Montse Gené Ribà.
19: La reconeguda cantant Sílvia Pérez Cruz ha estat premiada per l'excel·lència musical i la qualitat vocal i interpretativa fruit d'una formació rigorosa continuada. Ella ha rebut el premi amb emoció, dient que és com una abraçada, i ha fet aquest símil pel fet de rebre un premi de casa.
20: Gràcies per donar-me aquest premi aquí a casa. És com un bon plat d'escudella.
19: A l'actor Oriol Pla li ha estat atorgat per una carrera brillant en la interpretació, amb papers esclatants en el teatre, la televisió i el cinema.
21: Vull compartir aquest premi amb l'espai públic, amb les places, on ja no podem tocar la guitarra, els ateneus populars, els teatres, a les biblioteques.
19: El jove escriptor tarragoní Pol Guasch, que ha estat premiat per la solidesa de la seva incipient trajectòria literària, que ell basa en aquests temes.
22: Amb la desesperança i què fem amb els límits i amb els acabaments, no? És una escriptura que intenta com insistir en el desig.
19: Un altre dels premiats, Àlex Uller, a qui se li ha destacat la seva visió creativa, ha repassat la seva llarga trajectòria a primera línia des de la Fura dels Baus.
23: L'energia dels grans espectacles foreros la vam saber canalitzar i transformar per reinterpretar el repertori operístic en els principals teatres d'òpera de tot el món.
19: També s'ha premiat Cabo San Roque per l'originalitat de la seva pràctica artística basada en arquitectura sonora i instal·lacions visuals. També a Victoria Spumberg, la dramaturga premiada per la seva capacitat de combinar humor en situacions dramàtiques complexes. I finalment, Jande Editorial, una editorial nova fundada per dues noies joves que publiquen autors marcats per la migració, que ha estat premiada per enriquir la cultura catalana.
0: Josep Maria Mestres assumeix el càrrec de director artístic del Teatre Nacional de Catalunya amb el compromís de reforçar la llengua i la cultura catalanes i l'anunci de la creació d'una nova companyia nacional. Estarà formada per 12 intèrprets professionals menors de 35 anys contractats durant temporades de manera estable.
24: La creació i funcionament de la companyia del Teatre Nacional de Catalunya s'ha d'entendre com una peça estructural del projecte artístic.
0: La nova companyia serà una realitat el 2028. Mestres vol tirar endavant un TNC connectat amb el públic i col·loca també la llengua al centre de la institució.
24: Soc molt conscient que les nostres han estat una llengua i una cultura minoritzades i que encara hi ha qui les mira amb una certa condescendència. Revertir aquesta mirada ha de ser una de les tasques primordials del Teatre Nacional de Catalunya.
0: El nou director, que ja havia dirigit una desena d'espectacles del TNC, dirigirà aquesta temporada La mare Coratge i els seus fills.
25: Voy a robarle el puesto a todos los hombres solos. Van a quedar contentos, por fin le toca a otro.
0: L'amor, la nostàlgia i el desig són els eixos centrals de Manufactures del Club de la Gente Sola, el tercer disc de la banda de Cartagena Arde Bogotá. El grup n'ha parlat en declaracions al Catalunya Nit.
26: L'àlbum habla de intentar encontrar un aparato para no sentir o para elegir qué sentir, porque parece que el mundo actual solo te permite estar muy contento, muy excitado, muy divertido, muy entretenido, muy consumiendo, y hay momentos que no, que de repente te atraviesa una tristeza que no sabes de dónde viene y que te gustaría apagar, pero no se puede apagar.
0: El disc, publicat fa només una setmana, està tenint molt bona acollida. Són 11 cançons que van des del rock a l'electrònica, passant per aires flamencs de pas doble o de gospel. Al darrere d'aquest treball hi ha Joe Ciccarelli, productor nord-americà que ha treballat amb Morrissey i Elton John o The White Stripes, entre molts altres.
27: Aprendiendo muchísimo de su dote de producción, de su habilidad para mezclar, que es increíble, y de otra manera de trabajar, que es grabando en directo, en círculo, enfrentados, haciendo muchísimas tomas, exprimiendo todo lo de nosotros, o sea, de la rabia, la pasión, la motivación, la frustración, todo eso es lo que yo creo que se ha transmitido en la ejecución del disco.
0: Manufactures del Club de la Gente Sola l'han editat també en format caset, que amb un toc retro es pot comprar en algunes benzineres. El grup prepara gira, que arrencarà el 29 d'octubre, però no s'aturarà a Catalunya.
9: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els agents rurals han aturat una tala il·legal de 200 avets a Espinelves. Ens ho explica Núria Peraire. Els agents rurals han denunciat l'empresa responsable per possibles infraccions de la normativa forestal i urbanística i han aturat els treballs quan ja s'havien talat 200 avets. Les actuacions afecten una superfície d'uns 8.000 metres quadrats de terreny forestal i han comportat moviments de terres i l'eliminació de coberta vegetal en una zona classificada com a sòl no urbanitzable de protecció. L'any passat el cos va aixecar 236 denúncies per actuacions relacionades amb tales d'arbres i moviments de terres sense l'autorització pertinent.
9: Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll.
1: L'Espanyol ha empatat a 1 al camp del Màlaga amb un gol de l'equip andalús al temps de descompte. Brian Zaragoza ha avançat els blanquiblaus a la primera meitat, però Adrián Niño, al 93, ha deixat l'Espanyol sense els 3 punts. Manolo González, el tècnic blanquiblau, lamenta l'empat i la segona part del seu equip.
2: Sí, és que al final guanyar és el que et dona la força. La confiança te la dona guanyar. Al final treure resultats és el que et dona aquesta força per ser valent i de més. Aquí hi ha hagut situacions, torno a dir, que penso que la primera part, la versió de l'equip ha sigut bona, ha sortit el pla de partit que havien dissenyat, ha sortit perfecte, i el problema ha estat més aviat a la segona, no a la primera.
1: Per aquest partit, Manolo González ha fet fins a 6 canvis respecte a l'11 que va perdre davant l'Elx per 1-3 abans de l'aturada per seleccions. Destaca la suplència de Dimitrovic, porter titular fins ara amb molèsties a l'esquena en el seu lloc, ha jugat Fortuño.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aquest dissabte, 6:45 de la tarda, Barça-Getafe sense Rafinha. Flick ha confirmat la baixa del davanter brasiler tant per aquest partit com per el de la Champions contra el Galatasaray de dimarts que ve.
3: The picture shows something and it's not a big injury, but
4: la ressonància va revelar alguna petita cosa. No és una gran lesió, però sí que hi ha alguna cosa. La temporada passada va patir 3 lesions i hem d'anar amb cura. No està disponible per demà i tampoc per al Galatasaray dimarts a Istanbul.
3: It's not available tomorrow and also not available or in Istanbul against Galatasaray.
1: Flick ha insinuat les titularitats de Gabriel Jesús en el lloc de Rafinha i de Lamine Yamal. També ha dit que espera que De Jong torni a la convocatòria davant el Betis i Joan Garcia també està preparat per tornar contra el Getafe. Si el Barça guanya, aconseguirà la 8a victòria consecutiva. L'equip de Bordalàs és 11 amb 8 punts. Al Camp Nou, per cert, s'ha celebrat aquest divendres l'acte de comiat de Pedro Rodríguez, que deixa el futbol professional als 39 anys. Encara primer aquest dissabte a les 9, el Real Madrid rep el Villarreal al Santiago Bernabéu. El partit arriba enmig de la polèmica amb Mbappé i Mourinho n'ha parlat.
5: Primero era la discoteca, que no era discoteca, era un local de un evento privado. Después era la bicicleta en Suiza, que era simplemente un hotel donde cada casa tenía un par de bicicletas para ir a la zona central. Ya estaba haciendo la vuelta a Suiza en bicicleta. Y es por eso que yo digo, ridículo, ridículo.
1: El Madrid-Villarreal en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. També es farà la retransmissió del Ceuta-Sabadell. A 4:15 l'equip arlequinat buscarà la primera victòria a domicili de la temporada al camp del penúltim classificat.
9: 3CAT Info.
1: Obrim ara plana poliesportiva. El Barça de bàsquet ha perdut 81-88 davant els Alguiris Kaunas al Palau Blaugrana. Un mal últim quart de l'equip de Sekulic ha condemnat als blaugranes que guanyaven de 10 al final del tercer quart. Sentim Sekulic, el tècnic blaugrana.
6: No vull ser el típic que es queixa i parla del procés o de totes les coses per les quals hem de passar per convertir-nos en millor equip. Això forma part de tenir un equip nou, haver de passar per mals moments. Crec que hem tingut el partit sota control durant 30 minuts. Després hem perdut la concentració, la consistència, no hem estat consistents. No és només cosa d'un partit, ha de ser minut a minut. Hem de ser conscients del que fem, com ho fem i allò que volem fer.
1: En MotoGP, aquest dissabte a les 9 del matí, la cursa sprint del Gran Premi de l'Indonèsia de MotoGP en directe al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. La selecció espanyola d'hoquei patins, farcida de jugadores catalanes, s'ha classificat per la final del Mundial femení que es disputa a Asunción, al Paraguai. El combinat espanyol s'ha imposat a Portugal per 2-1 a les semifinals. I en waterpolo, des d'aquest divendres fins diumenge, es disputen dues fases prèvies europees. A la Champions femenina, el Sabadell i el Terrassa juguen al mateix grup, a la piscina sabadellenca. S'han jugat el Sabadell 26, Don 4 i el Lilla 7, Terrassa 25, aquest dissabte a les 12, Sabadell-Lilla a 3 quarts d'una Donc Terrassa. I el Catalunya ha guanyat a la piscina del Glifades 8-21, aquest dissabte a 3 quarts de 7 juga contra l'Ètnikos grec. A l'Eurocup masculina, Barcelona 17, Buliagmeni 12 i Primorje 11, Terrassa 15.
9: Trescat Info.

0: Són les dues.
1: Ada Colau ofereix públicament a Gabriel Rufián liderar el Front Ampli d'Esquerres mentre Oriol Junqueras intenta convèncer l'In Extremis perquè continuï sent el candidat d'Esquerra a les eleccions del 29 de novembre. Els sindicats per l'habitatge asseguren que la vaga general és crucial i demanen als ciutadans que s'organitzin perquè sigui un èxit. Aquest divendres s'han tornat a mobilitzar a Barcelona en una manifestació que ha plegat 15.000 persones, segons els organitzadors, mentre que la xifra que dona la Guàrdia Urbana és de 3.000. Els Estats